0: No havia nascut en un lloc concret i aquesta fortuna que hem tingut de tenir aquest dret a l'educació.
1: Dani, tu potser l'havies llegit, aquest llibre, l'havies fullejat o tingut entre les mans, no et venia de noves?
2: No, jo vaig tenir la sort de conèixer l'Usman fa molt, fa pràcticament 10 anys, és a dir, abans que l'Usman publiqués el llibre. Ja va ser un bon amic que me'n va parlar i ja vam quedar i recordo que quan vam quedar amb l'Usman em va explicar tota la seva història, vam estar 4 hores, no hi havia manera de marxar d'allà perquè estava atrapat pel relat de l'Usman i a partir d'allà ja va néixer, no?, la llavor de fer una pel·lícula. Després van sortir els dos llibres, evidentment els he llegit i va ser documentació pel guió que vam fer amb el Guillem Clua, però clar, la vida de l'Usman és molt, abasta molt, no?, més enllà dels llibres, vull dir que t'has d'empapar molt d'ell, no?
1: Clar, la pel·lícula parla d'aquest viatge, no?, que vas fer sortint de gana. Ara suposo que amb el Mundial i veient com es defensa aquest equip, jo no sé si tu ets de gana o no encara, o et sents més de l'equip espanyol, no ho sé, o d'un altre.
0: Jo crec que els orígens sempre seran els orígens, no? O sigui, em puc sentir en espanyol, català, el que sigui, però no puc obviar que
1: aquesta selecció,
0: abans d'això sempre ha sigut africà.
1: La Min Jamal, que ha tingut una vida bastant més fàcil, que la teva, no?
0: Bueno, però són realitats, cadascú ha tingut una realitat diferent i jo crec que són realitats, si ets capaç de reconèixer la sort, l'oportunitat que has tingut amb aquesta realitat, pots abraçar i utilitzar-lo per un bon fi.
1: Ara riem, però la pel·lícula i la història és dura, sobretot quan tu t'embarques, no?, en aquest viatge al País dels Blancs, no? Tu realment pensaves això? Què et pensaves que trobaries quan
0: doncs
1: vas marxar?
0: Doncs un paraís, pràcticament. Penseu que trobaria un paraís, em posaria una alfombra vermella o m'agafarien en braços, pràcticament, no? Que és la idea que ens construïm, no? Però quan arribes aquí dones compte que no té res a veure amb la realitat, que la imaginació creada doncs està molt lluny de la que trobes.
1: Les vas passar magres, no?, perquè vas caure en mans de les màfies, aquestes màfies que operen al voltant d'aquests noiets, no?, que surten del seu país a la recerca d'aquest paradís que tu deies, no, Usman?
0: Justament per això crec que la pel·lícula ha fet una gran feina en il·luminar la foscor, no?, d'aquest camí tan fosca o aquesta ideologia, idees que tenim sobre la migració com algo molt negativa. Doncs viatja, la pel·lícula Viatge a País dels Blancs el que ha fet és donar llum, no?, a aquesta realitat tan desconeguda i sobretot demostrar que hi ha gent bona. Hi ha gent dolenta, sens dubte, però és una pel·lícula d'esperança, és una pel·lícula de la bona gent que demostra que, de veritat, hi ha bona gent, hi ha gent que deixen la pell per fer aquest món un lloc una mica millor, no? I, en part, el motiu de trobar, de sentir-me viu, reflexa totalment això, que és tota la meva força, la meva vida, la meva energia, ho dedico doncs, a treballar a l'origen del problema perquè altres poguessin tenir una sort, una oportunitat a casa seva i no tinguin que patir el que vaig patir. Llavors jo crec que és una pel·lícula d'esperança, una pel·lícula lluminosa i que demostra que l'amor és possible, és capaç de canviar les coses.
1: Clar, perquè tu vas tenir la sort, arribes a Barcelona, vas tenir la sort d'ensopegar amb una Montse.
0: un àngel de la guarda.
1: Sí, no? Cosa que no tothom té, no? Arribes a Barcelona i et trobes al carrer, no?, sense un lloc on dormir, per exemple, no?
0: Molts des, no, gent com jo que venim aquí, pues arribes pensant que arribaries a un lloc que t'agafarien i et dones compte que, no, que la selva del cement és pitjor que la selva tropical. La selva tropical hi ha frutes, hi ha coses que pots menjar, en canvi la selva del cement doncs no hi ha mangos ni res d'estil, no? Llavors, clar, i el que es regala doncs és la indiferència, aquesta és primera part de l'arribada de la ciutat, però també és veritat que, ja et dic, estic profundament agraït d'acollida que he tingut, l'integració i la família que m'han donat, i sobretot he tornat a néixer, literalment parlant. La ciutat de Barcelona m'ha donat l'oportunitat de tornar a néixer. I, en fi, prefereixo veure la got mig ple que mig buit, però a vegades no és fàcil.
1: Dani, treballar aquest material humà, això deu tenir un significat una mica especial, no?, pel director que treballa una història que ni t'hi va ni t'hi ve, no?
2: 100% màxima responsabilitat, sobretot perquè a través de la història de l'Usman toquem altres històries, no? Aleshores érem molt conscients de que fer aquesta pel·lícula era l'oportunitat de ser l'altaveu de tots aquests migrants, que molts d'ells no arriben, no? La història de l'Usman finalment té un final feliç, sí que és veritat que va pagar un preu molt alt, però n'hi ha molts altres que no tenen aquesta sort, no? Aleshores a mi, quan el vaig conèixer, ell, la seva història ja tenia temes que a mi em tocaven, que m'interessaven molt d'explicar. Aleshores sempre hi ha hagut aquesta responsabilitat gran, aquesta constantment aquest autoanàlisi, intentar ser molt conscients de la història de l'Usman, tractar-la amb humilitat, tractar-la amb respecte i passar d'intentar no ser condescendents. Volíem intentar que els personatges es miressin cara a cara, no? Aleshores no ha sigut fàcil, perquè és una, al final la història de l'Usman contrau també molts triomfs, aleshores teníem que intentar trobar el to adequat de la pel·lícula.
1: És una pel·lícula del tot actual, una pel·lícula interessant. Immigració és un dels temes, dels grans temes de debat, no? En el moment actual. Us van dir, però darrere aquest riure, sí. També suposo que a tu hi ha coses que et deuen fer mal, no?
0: Quan sí. Sents, Mira, jo crec que hi ha un tema molt important que hem de reconèixer, que és, hi ha una frase que em va dir una gran persona, diu, hi ha veritats que allí van ser veritat, avui són veritat i demà seran veritat. O sigui, mira on mires, si la veritat pura sempre serà veritat. Vulguis acceptar-lo o no, però sempre serà veritat. O sigui, no es pot explicar la història de l'humanitat sense tenir en compte la història migratòria. És totalment absurd intentar fer separar les dues coses. Estaríem encara vivint a Cubes si no fos per immigrar, buscar, progressar i millorar. Estaríem encara en coves. Sempre ja s'ha migrat el ser humà. Sempre hem buscat millorar la nostra vida. Fa quatre dies literalment, els immigrants, les patents que arribaven a Amèrica Llatina no eren senegalesos, ni ganesos, ni malienses. Eren europeus, espanyols, concretament. No? En fi, mira on miris, dones compte que la història de la humanitat no es pot explicar sense la història migratòria. Llavors, demonitzar el migrant és simplement no recordar on vens.
1: Clar, està molt clar, sí, sí. S'ha de veure la persona que hi ha dintre o darrere o davant d'aquest immigrant, no? El que a vegades alguns menyspreuen, no? O insulten, fins i tot, oi?
0: Crec que, sincerament, és massa simplista, en el meu cas, dir que és per ignorància, perquè no crec que la gent sigui ignorants. Simplement ho fan per interessos propis. I l'únic que busquen és l'afan d'arribar al poder a qualsevol preu. Però no m'ho crec que ho facin per ignorància. És a vegades difícil trobar per què ho fan.
1: També hi ha una altra paraula que és integració. Això també ho hem de dir. No tothom s'integra com tu ho has fet, no? Clar, perquè parles un català immaculat, a més, no?
0: Bueno, hi ha una frase que diu que si vas a Roma has de fer el que fan els romans. Clar, o sigui, clar. En fi, no sé.
1: És així. La pel·lícula Viatge al País dels Blancs compta amb la participació d'Emma Vilarasau, que va ser talismà pel cinema català, no? En Casa en Flames va ser la seva tornada per la Porta Gran i ara esperem que repeteixi, no? Que torni a ser talismà, no? Per tant, la pel·lícula. Tant. Quina delícia, no? Treballar amb ella i amb Jordi Bosch, que també l'hem d'esmentar.
2: Un absolut luxe. Tenir la Emma entre nosaltres ha sigut meravellós. A més, ha sigut un bàlsam, no? Perquè la pel·lícula tenia molts no actors. I aleshores, clar, treballar amb l'Emma era fantàstic.
1: Jo vaig avisant els oients de que possiblement ploraran, eh? La meva germana, que va venir a la inauguració del Barcelona Film Fest, m'ho deia l'altre dia, diu que ella i la meva neboda van acabar les dues plorant. Sí. És molt commovedora, no? Vosaltres veu arribar també a...
2: Sí que és veritat que diuen que...
1: A l'extrem de sensibilitzar-vos rodant les escenes finals.
2: Sí, sí, sí, l'escena final, no? La que realment és el clímax de la pel·lícula, contrau molta emoció perquè és l'Usman interpretant-se ell mateix, revivint moments molt durs, amb a cantó de la Emma, que és una persona que la Emma s'emociona sola, és a dir, té una facilitat bestial per obrir-se, no? Aleshores va ser una escena molt dura per tots, en especial per l'Usman, que la vam intentar tractar amb la màxima delicadesa possible en el set de rodatge. Era com un rodatge d'intimitat, érem els mínims per poder crear aquest ambient perquè poguessin passar coses allà dins.
1: Usman Omar, Dani Sancho, moltíssimes gràcies per apropar-vos a la ràdio.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Va de cine a Ràdio 4 i fem Diana amb Dafnis Balduz. A qui li fem? Aquesta és la pregunta. Bona tarda, Dafnis.
3: Dianon, avui. Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
3: Benvinguda, no? Ben aterrada. Doncs no treguis gaire l'ull de cans.
1: La meva feina m'ha costat, recuperar-me a mi mateixa.
3: Ah, sí? Bueno, no t'ho deus haver passat tan malament, tampoc. No tot haurà estat treballar.
1: És que ha estat molt estressant, aquest cant en espanyol. I amb,
3: ja t'agrada el jaleo, ja t'agrada el jaleo.
1: Almodóvar, Sora Goyen i tota la companyia que portaven,
3: No treguis l'ull d'allà.
1: Era més que una companyia teatral, això. Ai,
3: bueno, era una aquelarre considerable.
1: Però ho hem amortitzat amb els Javis.
3: No li treguis gaire l'ull al poble de Cans en concret, perquè fem Diana cap allà, avui, una mica. Cap allà i una mica cap al món en general, perquè volem parlar d'Isabel Huppert. Què passa amb Isabel Huppert? A part de que, a veure, jo aquesta secció tinc la sort de que normalment parlo de gent que em ve de gust. És a dir, en general, són persones que sempre m'agraden. Després hi ha algunes coses que hem de fer perquè són més actualitat i no sé què, i tal i qual.
1: Allò, cromos, no? Clar, intercanvi de cromos.
3: Avui toca això, perfecte. Però en aquest cas, diguéssim, estem parlant d'una de les figures, bueno, del cinema europeu contemporani més reconegudes i més impressionants, i per la seva capacitat d'interpretar personatges intensos, complexos, sovint també moralment ambigus, i a més una de les dones que m'ha fascinat més des de que jo tinc curs de raó, o des de que jo la vaig descobrir, que no sabria dir amb què va ser. Jo crec que devia ser la pianista.
1: Seria... Sí?
3: Jo crec que en el meu cas devia ser la pianista, llavors ja vaig començar a tirar enrere,
1: en mirant... En Chabrol, amb Chabrol, sí. Ha fet fantàstiques pel·lícules,
3: sí,
1: també.
3: Sí, sí, sí. I ja vaig començar. Jo recordo també després mirar-me les Madames Bovary i tot, vull dir, però això ja era com ja buscant-la amb ella, no?
1: Un Assunto de Mujeres, aquesta no et sona, també?
3: Saps que
1: també?
3: Aquesta no l'he vista, em sembla?
1: Podria, doncs l'has de rescatar.
3: L'he d'apuntar, vale. Vale.
1: Aquesta va ser Premi Sant Jordi, per exemple.
3: Isabel Huppert, grande, donde la saia. Anem a investigar una mica aquesta dona, d'on ve, cap on va, tot plegat. Perquè ve de molt i va cap a molt, també, la senyora. Pel que fa als seus inicis, ella va néixer a París en una família culta i vinculada al món intel·lectual. Això ja es veu. O sigui, ella no pot desprendre's, diguéssim, de tenir aquella mena de classe, que no saps exactament d'on li ha vingut, però que la porta sempre... Mira que fot personatges diferents, la tia, però hi ha una cosa com d'elegància, en fi, algú que...
1: Té algú de les estrelles abans, no?
3: Sí, i d'aristocràcia, gairebé. Una cosa com de, no? de que passa per allà i sembla que deixi perfum, no? Durant la seva joventut va estudiar llengües orientals. Què et sembla? Aquesta la sabies o no?
1: No.
3: Hem fet uns descobriments. L'Institut Nacional de les Llengües i les Civilitzacions Orientals de França. I paral·lelament es va formar com a actriu primer al Conservatori de Versalles, que això també li escau, això que dèiem, aquesta mena de passejar-te per allà.
1: Pels jardins.
3: Pels jardins,
1: no?
3: De Versalles. Sí. Ella va caminar per palaus, diguéssim, i posteriorment al prestigiós Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic de París. Aquesta doble formació acadèmica artística va marcar molt la seva manera rigorosa d'entendre la interpretació. I jo crec que això també és molt, és molt visible en les seves interpretacions, el rigor. No hi ha uns personatges que miren focalitzant molt, que són molt endreçats, no sé com dir-ho. Dintre de... que les històries poden ser molt boges, Però hi ha com un endreç allà en aquells caps. Va començar a treballar a la televisió i al teatre a començaments dels anys 70, i el seu gran reconeixement arriba ràpidament al cinema francès amb pel·lícules com, tu diràs millor que jo, La Dentelier, ho dic bé?
1: Sí, perfecte. Dient,
3: de l'any 77, que la va convertir en una revelació, diguem-ne, a nivell internacional. Durant els anys 80 i 90 va col·laborar amb directors destacats, com tu molt bé deies, Cabrol, Haneke, Jean-Luc Godard, consolidant-se com una actriu d'autor, que això l'ha acompanyat tota la seva carrera fins ara, amb una carrera molt exigent i poc convencional, que això també m'agrada molt. Pel·lícules com La pianista, com El, que per cert la vaig revisar l'altre dia de casualitat, la pel·lícula aquesta del Verhoeven.
4: Que tremenda, eh?
3: Que és tremenda. I jo, clar, la recordava en el seu moment, però de cop i volta tornes a mirar, no?, que també més gran i tal, i penses, com pots donar-li credibilitat a aquesta dona al que li passa en aquella pel·lícula? I tu creus, o sigui, penses... que li està agradant allò que està vivint, no, o sigui, et foten una tessitura molt estranya, realment. Bé, brutal, brutal poder-la observar. Ella explica, en relació a això, aquests grans noms del cinema europeu i tal, diu, no només m'interessaven els cineastes nord-americans, mai vaig acabar de caure en la fantasia de només estar a les pel·lícules de Hollywood. Al contrari, el meu propòsit de sempre va ser estar en diversos continents i amb cineastes de tots els països. De fet, l'única part del món en què encara no he treballat és Sud-amèrica, es refereix a cinema perquè sí que ha anat a fer funcions de teatre a Brasil i a diferents països, i diu, l'única part del món on no he rodat, diguéssim, pel·lícules, ha estat a Sud-amèrica i espero poder-ho fer algun dia.
4: Jo crec que ella vol treballar en el cinema espanyol. A mi em va preguntar per Paula Ortiz si m'agradava.
3: Però bueno, això li queda aquí al costat, això agafa un talgo i aquí la tenim.
4: I li va donar el Lleó d'Or a Almodóvar, recorda? L'Habitación de al lado.
3: Sí, sí.
4: Li va donar en companyia del jurat, era la presidenta del jurat de la mostra. I ara amb els Javis... Jo crec que també els hi ha dit que la pel·lícula... O que, no, que el premi al millor director és molt xic.
3: Ah, mira.
4: Els hi va dir als Javis. És molt xic.
3: No, amb els Javis també només els hi falta passar de la Glenn Close a la Isabel Huppert. I ja, aquests, d'aquí dos anys,
4: es podran jubilar.
3: Ben fet que fa. En els darrers anys, Huppert ha continuat molt activa tant al cinema com al teatre, això que dèiem, amb treballs recents molt destacats. Hi ha una obra que jo vull destacar, que va dirigir-li el Castellucci, el Romeo Castellucci, que es diu Berenice, que va començar a fer l'any 2004 i que va girar bastant per tot el món, perquè té la sort per ser qui és, diguéssim, de que les seves funcions, encara que siguin en francès, donen la volta al món, i perquè són obres de text sempre, vull dir, no és que estigui fent dansa contemporània i que puguis anar sense el llenguatge, no? I aquí fa molts anys jo vaig tenir el privilegi de poder-la veure fent la Hedda Gabler de l'Ibsen, amb una versió que van fer al Lliure de Montjuïc, sí, a la sala Fabià Puigcerver.
4: Ostres, i era espectacular. Jo l'havia vist en el Teatre Lliure de Gràcia. La Hedda Gabler. És una de les primeres obres del Lliure, bueno, que vaig veure d'adolescent.
3: Clar, són aquests títols que no s'han deixat mai de fer, una de les últimes versions,
4: no?
3: Sí. Aquí es va fer una de les últimes vegades, la va fer la Laia Marull amb una versió molt actualitzada, i va venir la Isabel Huppert a fer-ho, i realment era acollonant veure aquesta senyora. Bueno, aquestes actrius que no són ni de cinema ni de teatre, són actrius amb la seva totalitat, no? També hi ha una cosa que l'acompanya amb ella sempre, que és aquesta mena de connexió amb la moda, també, Isabel Huppert. Malgrat tota la intel·lectualitat i malgrat tota... No? Vull dir que sembla que a vegades hagin d'anar deslligades, però no. Ella té aquella gran passió amb Balenciaga, si no ho dic malament, que ho dec tenir per aquí per xequejar-ho.
4: No.
3: Diva, diguéssim, musa d'aquest dissenyador. I segueix lluint aquests trajes, i tu ho saps millor que jo, que aquest últim Festival de Cannes també se l'ha considerat de les millors vestides. I sempre hi ha aquella cosa com de... artefacte en el que fa, no passa desapercebuda, no perd l'elegància, no cau en ser mamarratxa, que això no direm noms, però els ha passat algunes per voler-se fer esplèndides.
4: No, però això és a Demi Moore, no. Que es va anar passant. No,
3: tenia un altre nom d'una espanyola, que no, i no és per aquest any, sinó en general, una espanyola també vinculada a França, que ens ha ensenyat uns models al llarg de la seva trajectòria molt arriscats, que dius la mar de bé, però diguéssim que Isabel Huppert, jo crec que se n'ha sortit una mica millor. A les darreres aparicions d'aquest Festival de Cannes la tenim allà a l'homenatge amb Barbara Streisand, també de cop i volta unir aquests noms, no?
4: Ja dic, deu tenir un teleprompter allà, perquè memoritzar
3: no
4: tot allò
3: idea.
4: Que va dir, no crec, no?
3: No en tinc ni idea, la veritat,
4: capaç.
3: Com funciona.
4: És
3: home, capaç segur, ja et dic jo que si segueix memoritzant els textos de teatre que s'ha de memoritzar, capaç ho és, però no sé com deu funcionar. Això sí que això ho has d'explicar tu, que estaves allà.
4: Ho hem de preguntar,
3: clar,
4: sí, sí.
3: El proper dia fixa-t'hi, aviam si veus la pantalla del teleprompter. Per favor. És això que dèiem, no? aquest sentit de l'estètica, doncs sempre ha estat molt destacada, i la premsa de la moda, especialment per exemple Vogue, ha destacat repetidament la seva manera de desfilar en els codis tradicionals del glamour de Cannes, no? Però no ens passem massa amb els elogis, perquè hi ha una frase que he recollit d'ella que m'agrada molt, que diu, he conegut molta gent brillant que ha perdut el cap per culpa dels aduladors.
4: Ah, és intel·ligent, a sobre.
3: És intel·ligent. Perquè, clar, dius, aquesta senyora deu haver-hi molta gent, tipus nosaltres ara, que no fan més que adular-la des de fa ja molts anys, des que era molt jove. I penses, està guai, però també necessites tenir algú al costat que et faci tocar de peus a terra.
4: Per ser bon actor, bona actriu, s'ha de ser intel·ligent, al final.
3: I
4: no?
3: Per ser un ésser humà amb condicions...
4: I si ets bona persona, encara millor.
3: També tocar de peus a terra és convenient. Isabel Huppert, en seguirem parlant, hi ha molt a dir. Hi ha molt a dir.
4: No s'acaba
3: mai. Me la reservo
4: mai.
3: Per poder fer altres dianes. Deixeu-me fer un col·lectiu de dianes sobre Isabel Huppert, anirem fent.
4: Navnís Balduz, molt bona tarda.
3: Gràcies.
4: Jo pensava que em preguntaries per la bola negra.
3: Bueno, però això t'ho preguntaré en privat, o vols explicar-nos-ho per aquí?
4: No, que no, que sí, que està molt bé la pel·lícula, que fantàstica, que hem amortitzat el festival.
3: Tinc moltes ganes de veure-la, moltíssimes ganes de veure-la. No, no, de debò, eh?
4: Gràcies, Dani, fins la setmana que ve.
3: Adéu-siau.
5: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, anem a fer cinema a la xarxa, com si féssim la paella.
6: Exacte.
5: Del diumenge amb Borja Nández. Hola, Borja.
6: Molt bona tarda, Conxita.
5: La setmana passada parlàvem de Steven Spielberg, que em deies que s'ha estavellat una mica a la cartellera.
6: Sí, no ha acabat de complir les expectatives que hi havia amb ell, tot i que semblava que estava fent una bona estrena. Als Estats Units ha baixat fins a un 62% en el seu segon cap de setmana a taquilla, i aquestes xifres han encès les xarxes, com per exemple l'usuari de Plan Protocol, que comentava el següent. Aquesta caiguda és molt dura per Spielberg i contrasta molt amb el manteniment d'Obsession, que està rebent un molt bon boca-orella.
5: Doncs pues anem directament amb aquesta obsessió.
6: Exacte.
5: Obsession és el recanvi a la cartellera, una pel·lícula feta per un noi molt jove,
6: exacte,
5: Corey Baker, i adreçada també a la generació Z.
6: Exacte. El Corey Barker, que té 26 anys, és tota una veu de la nostra generació. És un noi que ja vam comentar, es va començar a dedicar al cinema a través de YouTube. Això és important remarcar-ho. I, com ben dius, si s'està parlant d'una pel·lícula aquestes setmanes, és d'Obsession, que és un dels fenòmens de l'any i està causant molta conversa a xarxes. Primer de tot, que com ja vam comentar, la pel·lícula ha explotat a taquilla i arriba ara a Espanya ja convertida en tot un fenomen.
5: Hi ha alguna explosió més, eh? Algun esclat dintre de la pel·lícula, també
6: sí.
5: Algun esclat de sang.
6: Exacte.
5: Eh?
6: Tu ja l'has vist,
5: Conxita? No fem espòilers, sí, sí, clar.
6: És molt
5: forta. L'he vist repetida, però
6: totalment.
5: Més que pel que veia a la pantalla, pel que tenia al costat i al davant, parelletes molt joves, amb uns ensurts que s'emportaven, que dic, com és una pel·lícula d'ensurts, però no tant, eh? Els vots que pagaven.
6: Té algun moment bastant memorable, eh? I molt ben realitzat en aquest sentit. A xarxes s'està parlant molt, fins i tot de nominació a Òscar, per Ind Navarret, l'actriu de la pel·lícula, que interpreta un personatge molt extrem i, a la meva opinió, està espectacular. I en aquest sentit, hi ha hagut molts tuiters que s'han mostrat a favor d'aquesta nominació, com per exemple Àngel Sala, que comentava el següent a xarxes.
5: Home, per algú és el director del Festival de Sitges,
6: exacte,
5: que a més la va premiar, eh?
6: Exacte. Tres premis, em va portar. Inde Navarret realitza un recital de gestos, impostures, moviments i modulacions de la veu que l'ajuden a composar la interpretació de l'any al costat d'Emily Blunt. O millor encara, una interpretació que enriqueix la textura i el to del film. El rebombori a xarxes ha estat tal que la pròpia actriu Inde Navarret ha declarat el següent. Soc molt sensible i vull protegir la meva pau interna. No vull fer-me esperances amb coses que no sé si passaran, referint-se a si acabarà nominada a l'Òscar o no acabarà nominada a l'Òscar. No?
5: I tu com li dius Navarret?
6: Navarret.
5: Això m'ha fet gràcia, ara Inde Navarret. Jo pensava que era Navarrete.
6: Ai.
5: Pensava, igual té algun antecedent. Spanish, no?
6: Estaria molt bé, però jo crec que com porta la doble T és Navarret. I això, hi ha molta gent també, d'altra banda, que a nivell negatiu es queixa de que ha trigat molt en estrenar-se a Espanya i que ja porta mesos donant conversa en aquesta pel·lícula, i en aquest sentit molts usuaris han mostrat la seva indignació, ja que això d'estar darrere, no, dels fenòmens i no viure'ls al mateix temps no senta molt bé avui en dia a xarxes, no? I s'ha de destacar que la pròpia Inde Navarret, no sé si es diu així, sincerament, ha declarat als mitjans que no aconseguia cap paper fins ara, ja ha estat 2 anys sense treballar, i que fins ara es dedicava a jugar a videojocs a internet i s'han fet virals alguns vídeos d'ella jugant a videojocs, comentant-los al streaming. I és un personatge, jo crec, que donarà molt a parlar en aquesta temporada de premis, no?
5: Una pel·lícula, a més que d'alguna manera ens fa pensar en allò que diuen, no? El tanto amb el que desitges...
6: Correcte.
5: Perquè es pot fer realitat.
6: Exacte.
5: I de quina manera, no?
6: També s'ha parlat molt de que aquesta pel·lícula tenia un tall que es va presentar al Festival de Sitges, que ha patit alguns canvis, com per exemple alguna escena que era massa sagnant i han hagut de fer modificacions.
5: Ah, sí?
6: Sí, l'escena del cotxe, que no direm res més.
5: És terrible.
6: Sí, pues sí. Encara era més
5: dura.
6: Forta. Sí, sí, sí.
5: Déu-n'hi-do, és molt extrema.
6: Sí.
5: Sí, una violència extrema, podríem dir-ho així, no?
6: I per acabar el cinema a la xarxa d'avui amb una mica més d'amor...
5: Ja sé per on vas, sí, vas pel petó.
6: Exacte. S'ha viralitzat un vídeo de Kate Hudson i Javier Bardem fent-se petons al mig de Nova
5: Apassionadament,
6: York.
5: Apassionadament, però atenció, que no cunda el pànico, és una pel·lícula.
6: No
5: la Penélope està estrenant una altra pel·lícula també aquests dies a Hollywood,
6: sí,
5: eh? Estan tots dos on fire.
6: Sí, no patiu que no està enganyant la Penélope, sinó que tot forma part del rodatge de Hello in Paris, la nova comèdia romàntica que protagonitzen amb dos actors, Javier Bardem i Kate Hudson, i molts usuaris han fet broma amb això i han agafat gifs i memes del personatge de Penélope Cruz a Vicky Cristina en Barcelona per reaccionar als vídeos, no?
5: Que està gelosa,
6: exacte,
5: no? I no sé, però la fugositat de la seqüència
6: era...
5: és important,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: L'estan comparant amb Cuando Harry encontra Sally, amb aquestes comèdies romàntiques, les de
6: sí,
5: tota la vida...
6: Com tu dius, Instagram s'ha omplert de comentaris com el de l'usuària OddeDanza, que comentava la intensitat dels actors dient el següent. Això sí que és un petó. O, per altra banda, l'usuària Maria de Borg, que comentava en la mateixa direcció el següent. Aquesta és la raó per la qual els actors acaben sent parella després de fer una pel·lícula junts. Vull dir, mireu aquest petó.
5: Sí.
6: En general, tots els comentaris han estat molt positius, destacant la química que semblen tenir, com per exemple l'usuària Emmy Salin, que deia això a Instagram, quina parella més bona. També s'ha aplaudit molt a Kate Hudson, en particular, com un usuari que deia que ella és molt guapa i tenen molta química. Sembla que les declaracions polítiques de Bardem no li han passat gaire factura, sinó tot el contrari, i ara sembla que es passa també a les comèdies romàntiques com la Penélope, no?, que fa poc va anunciar la pel·lícula de la Nancy Meyers, que vam parlar aquí també, i també destacar que Kate Hudson està tornant a obtenir la rellevància que va tenir als 2000, després d'haver passat una època una mica fosca, no?
5: Fins que la van nominar a l'Òscar, no?
6: Exacte, fins que va tornar a ser nominada als Òscar 20 anys després, l'any passat, per Songs in Blue. I a temps foscos, comèdies romàntiques?
5: Why not?
6: Sí.
5: Borja Nández, moltes gràcies i fins la setmana que ve, que seguirem fent cinema a la xarxa amb tu.
6: Bona tarda.
5: Va de cine a Ràdio 4. Ens n'anem a la recerca d'una directora que estrena, Claudia Pinto. Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Conchita. Muy contenta de hablar contigo otra vez.
5: Recuperándote, ojo, que no es que hayas estado enferma, que no has tenido ningún problema, que todo lo contrario, has estado rodando muy ocupada. Pero estrenas película y queríamos hablar contigo de una cinta que llega con ese título que ya por sí mismo llama la atención, ¿no? Morir no siempre sale bien.
7: Sí, sí. Bueno, un título muy curioso, ¿no? Que ya te pone delante... Yo siempre digo, y vivir tampoco.
5: Y David Trueba decía que vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no?
7: Ajá,
5: y así seguiríamos, ¿eh?
7: Y así seguiríamos, sí, señora.
5: Oye, menudo volantazo, ¿no?, le has dado a tu carrera. Te teníamos como una directora intensa, metida en temas dramáticos, y de repente... has hecho un giro de guión, ¿no?, con esta película.
7: Sí, bueno, yo creo que volantazo mi carrera no será, porque creo que mi naturaleza me llevará al drama en breve, pero por lo pronto me ha llegado esta, esta oportunidad. También me ha, bueno, he pensado que me venía muy bien salir un poquito de mi zona de confort, ponerme a prueba, redescubrir o descubrir el mundo del humor y bueno, vivir la experiencia, ¿no?, de dirigir una comedia. Me ha parecido tan diferente y tan enriquecedora que estoy bastante contenta de haberme atrevido a haber dado este paso. Pero volveré al drama, ¿eh, Conchita? Estoy seguro.
4: ¿Es una película de encargo?
7: Es una película de encargo, sí. Bueno, es una, no me gustó mucho decirle así porque al final le he puesto muchísimo, muchísimas ganas, muchísimo corazón. En todo caso, ha sido un encargo del que he intentado enamorarme también. Y ha sido un proceso porque yo siempre había estado muy de cerca con mis guiones. De hecho, los había escrito yo. Bueno, tuve una experiencia que compartí la escritura, pero en general eran pelis muy de muchos años de mascar una idea. Y de repente aquí pues me ha tocado enamorarme de la idea de Luis Moreno, que es mi compañero guionista, y yo he entrado en el proceso de guión cuando ya el guión estaba bastante más avanzado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso muy diferente para mí y muy enriquecedor también, como te decía antes, de repente ver la historia desde otro lugar y aportar cuando ya la historia está sólida y está escrita, ¿no?
4: Morir no siempre sale bien. Podría ser una prima hermana de Parásitos, un Parásitos a la española, en cierta manera, sí, porque sí, une familia rica con familia trabajadora, ¿no?
7: Exactamente, y que se ven envueltos en un gran lío. Es una familia obrera que termina secuestrando un cadáver para pedir un rescate que los ponga en una mejor situación. Y lo que no saben es que el cadáver viene con trampa. Y bueno, y les toca convivir estos dos polos opuestos, dos familias que son espejo y que tienen que trabajar juntos para, entre otras cosas, para huir de la justicia, ¿no? Y bueno, es una oportunidad, yo creo, para hablar de temas de más calado, como es las desigualdades sociales, como también estamos hablando de la corrupción moral, de la ética, bueno, básicamente de estas líneas rojas que puedes saltarte cuando estás en situaciones al límite, ¿no? De qué eres capaz de hacer para conseguir tu felicidad, podría ser la pregunta que está detrás de Morir no siempre sale bien.
4: Es la pregunta del millón, ¿no?
7: Sí, sí, la pregunta del millón. Hay que estar al límite, como están estos personajes, que bueno, es una historia muy trepidante que ocurre en una semanita, donde ellos tienen que resolver y que se la están jugando, se juegan la libertad, se juegan la vida, se lo juegan todo, y es una especie de gincana. El otro día hablaba de eso, es un escape room, donde están intentando encontrar cuál es la puerta por la que pueden salir.
4: Además, entra en juego la filiación madre-hija también aquí, ¿eh?
7: También porque son dos protagonistas mujeres, interpretadas maravillosamente por Tamara Casellas y Ana Wagener, que son dos mujeres, pues la mujer más de la clase desfavorecida y luego la mujer más adinerada, cada una matriarca de su familia, claramente, y sus dos hijas que han heredado muchas cosas, ¿no? algunas buenas y otras menos buenas, y estas cuatro mujeres son las que comandan y las que llevan el barco.
4: El cast, tengo que decirte que esta película estuvo en Cine con Gracia, en Cinema con Gracia, nuestra sección de comedia en el Barcelona Film Fest en la pasada edición, y que este cast femenino que te cubrió muy bien, la verdad, cubrió muy bien tu ausencia por, como decíamos, un rodaje que te retenía en Canarias. Es un cast fantástico, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, muchas gracias por esa invitación al festival, Conchita, que la verdad es que lamenté mucho no haber estado, pero bueno, me lo han contado mucho, me han dicho que el contacto con el público ha sido muy, muy, muy estimulante, que la gente disfrutaba viendo la película en las salas y bueno, y la verdad es que es una experiencia que se ha ido repicando estos días en estos preestrenos que hemos tenido, y con muchas ganas de que esté en las salas a partir de mañana y que pueda estar en contacto ya con el público y que la disfrutéis.
4: Está Pau Durà también en el reparto, aunque también su papel, digamos, que es más discreto, ¿no?
7: Sí, bueno, pero
4: por decirlo importante de alguna manera.
7: Sí, es discreto, es muy discreto, pero bueno, es un gustazo, la verdad es que he tenido la suerte, también está Juan Carlos Bellido, está Dani Pérez Prada, bueno, de tener un elenco, Raúl Prieto, que acabo de repetir con él en otro proyecto que el que he rodado, estoy otra vez con Raúl. La verdad es que con los actores, que es lo que yo más disfruto, me encanta trabajar con ellos, fue un reto también porque bueno, la frescura y la espontaneidad tenía que estar en el set de rodaje, porque yo creo que forma parte de conseguir la comedia, ¿no? Que todos estemos, nos sintamos libres y que nos demos el permiso de jugar y de divertirnos mientras estamos grabando y mientras estamos haciendo, ¿no? Y la verdad es que nos reímos muchísimo fuera de cámara y en cámara también.
4: Hace nada estábamos hablando aquí mismo en el Va de Cine de Radio 4 con Arantxa Etxebarria de Cada Día Nace un Listo. Hoy conversamos contigo sobre este otro estreno que no sé si va en paralelo con la película de Arantxa, ¿no? Morir no siempre sale bien. No nos libramos de picarescas, ¿no? No lo digo en bueno, segundas, por la parte, pero podría.
7: Sí, yo creo que bueno, va en el carácter, va en la idiosincrasia del país y me parece que bueno, que el cine de alguna manera lo refleje y yo creo que gusta mucho. Yo también pues siempre pienso, digo, bueno, esta peli tiene un punto también, es como Parásitos a la berlanguiana, un poco, tiene ese punto berlanga, porque bueno, hay una cosa muy, muy bonita de Morir, yo creo, vamos, que es que todos estos personajes que son unos delincuentes con los que te puedes sentir muy identificados, a pesar de que se crucen líneas rojas muy potentes, creo que tienen algo de entrañable, ¿no? Algo de cierta ternura que hace que les entiendas y que entiendas todas las cosas que hacen y que estés con ellos a muerte y que logres empatizar. Bueno, fue uno de los objetivos que tuvimos mientras estábamos trabajando con todos los actores, ¿no? Que conseguir identificación a pesar de que lo que están haciendo es políticamente incorrecto en todos los casos.
4: Oye, no sé si cuando rodasteis hacía calor o no, pero el congelador que aparece en tu película ahora andaría cotizado, ¿no? Y no solamente para guardar los polos, ¿no?
7: Sí, bueno, rodamos en invierno, la verdad que te digo que rodamos en invierno y los pobres actores, ya sabes, muriéndose de frío en esa piscina, recuerdo a Tamara en uno de los planos de la piscina, la gente de arte echando de agua, que era el agua calientita, que se la habíamos calentado, porque el agua de la piscina, si se la echabas a la pobre, la ibas a congelar. Siempre al revés, ¿no? No sé cómo hacemos en los rodajes para hacer verano en invierno, invierno en verano, pero no hay manera de que ocurra en la temporada que corresponde. Siempre los calendarios se terminan poniendo patas arriba.
4: Son las cosas del cine que estamos comentando con Claudia Pinto, directora de Morir no siempre sale bien, una película que parece ideal para el verano y que se estrena en un fin de semana en que películas no faltarán, ¿eh?
7: Bueno, pues ¿has mirado? Ahí está viendo, pero yo creo que todo el mundo vaya al cine con esta ola de calor. La verdad es que es un lugar muy maravilla para estar. ahí fresquito, con una rebequita incluso, te diría, porque suelen poner el aire bastante a tope.
4: Llévense chaquetita, que es lo que hacemos los críticos, ¿no?
7: Exacto, y disfrutar de una película que, bueno, que tiene comedia negra y que yo creo que también tiene este punto de intriga, que es muy interesante el tono en el que está, ¿no? Entre la comedia, entre un poco de thriller y un puntito de crítica social, bueno, un punto de crítica social y un poquito de drama también, ¿no? O sea, que está todo ahí en ese cóctel de tono que nos ha quedado y que, bueno, que es de las cosas que más nos hablan bien de la peli, ¿no? Ese lugar en el que está, que es esta mezcla de tonos.
4: Claudia Pinto, muchas gracias, un abrazo, mucha suerte.
7: Nada, muchas gracias, Conchita, y siempre es un placer hablar contigo. Hasta la próxima.
4: Buen verano, lo mismo digo.

0: Carles Martínez Agenjo, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Quant de temps que no vèiem a Paul Rudd en una pel·lícula i m'ha agradat aquesta Letra robada.
1: Sí.
0: La veritat és que reflecteix bé el que és la música, la cara A de l'èxit i la cara B d'aquests músics, no?, que han de treballar amb molta dignitat, però en casaments, no?, allò que diuen batejos, casaments...
1: Exactament.
0: I no sé si comunions, també.
1: I no sé si comunions. Bodes, bautizos i comuniones,
0: sí.
1: No? Sí, Letres robades, nou musical de John Carney, és una de les propostes que més ens fa moure el cos de la cartellera aquest cap de setmana. I és molt interessant aquesta relació d'amistat amb clarobscurs que proposa entre aquest cantant de bodes, bautizos i comuniones que interpretaria Paul Rudd,

0: també era un artista d'una boy band, que en aquell cas era Take That, abans de triomfar en solitari, com a Robbie Williams. I hi ha una anècdota molt bona, i és que en un pub de Dublín va conèixer a un artista amb el que va sorgir la inspiració per crear la famosa cançó Angels. Avui en dia aquest músic encara li reclama drets d'autor, no?
1: Clar, és a dir, que això de no compartir és molt còmode, eh?
0: Exactament. Llavors és molt interessant aquest paral·lelisme que hi pot haver entre aquest Paul Rudd i Nick Jonas, que justament ve d'una boy band, com els Jonas Brothers, amb aquesta anècdota de Robbie Williams i aquell cantant que, segons explica la llegenda, va conèixer en un pub de Dublín.
1: Entre Irlanda i Los Angeles també funciona aquesta història.
0: Exactament, i ara que estem parlant d'això d'Irlanda, doncs és interessant perquè la filmografia de John Carney, aquest director que ens porta Letres robades, és el director de la pel·lícula Ons, la famosa pel·lícula que també ens parlava de la figura del perdedor, amb Glenn Hansard, el 2007, que interpretava un músic de carrer pels carrers de Dublín i trobava l'amor amb una immigrant xeca que interpretava Marqueta Irglová. És molt interessant com
1: era
0: el cinema...
1: Era
0: meravellosa, exactament. Doncs aquest director ara torna a la cartellera per proposar-nos una història diferent, però és molt interessant com el cinema a vegades ens pot explicar aquesta cara B del somni musical, no? I hi ha pel·lícules que, d'alguna manera, ens han parlat, no?, d'aquests perdedors, aquests losers de la música. Els germans Coen també van dir la seva amb A Propósito de Llewyn Davis, on Oscar Isaac era una mena d'Ulisses en una road movie de Nova York a Chicago, no? I acariciava l'èxit, però semblava que se li escapava de les mans.
1: La música li senta bé al cinema, i hem de parlar també de la cosina de Superman, aquesta Supergirl,
0: a ritme de Call Me de Debbie Harry, de la famosa Blondie, doncs arriba volant, tornem a mirar el cel, no? Ara, l'any passat teníem el nou Superman de David Corenswet, de la casa Marvel. Doncs ara Marvel ens diu, escolta, la cosina de Superman també hi té alguna cosa a dir. I compta amb els herois que utilitzen la violència, perquè si els hi toques el gos es poden enfadar moltíssim. I ho sabem perquè John Wick, que interpreta Keanu Reeves, amb la famosa saga de pel·lis d'acció, quan li van matar el gos es van dur per davant exèrcits de la màfia.
1: Però aquest gos em sembla que és una mica creació d'intel·ligència artificial,
0: sí.
1: No, Carles?
0: Sí, és una mena de terrier...
1: Per la manera que té de moure's, sí. No el veig jo un gos faldiller.
0: Exactament, és com una mena de... és un terrier de color blanc, que tu el veus molt simpàtic, creat, això sí, tot sintètic, animació digital, i és un peça, és a dir, és un gos que deixa-la anar. Què passa? Que, clar, si li enverines el gos a la cosina de Superman, doncs t'estàs ficant amb molts problemes. Millie Alcock és l'actriu encarregada d'interpretar aquesta Supergirl, alguns la coneixeu per La Casa del Dragón, dins la saga de Joc de Trons, i oblideu-vos de l'Aquaman de Jason Momoa, perquè Jason Momoa en aquesta pel·lícula fa de Lobo, un dels mítics mercenaris intergalàctics de la casa Marvel, que porta la cara pintada de blanc i negre com si fos un fan d'un concert de Kiss. I és una mica el que li ajuda a consumar aquesta venjança superheroica de la Supergirl, de Millie Alcock.
1: I com té la cara el dolent de la pel·lícula, Mathieu Sonner.
0: Sí.
1: Aquest actor, què li hauran pagat a aquest actor francès, no?
0: Per aparèixer amb aquesta cara.
1: O que hem vist tant en el cinema francès,
0: sí.
1: Oi?
0: Sí, una pel·lícula de pirates intergalàctics que, per cert, aprofitem per comentar que és la redempció, d'alguna manera, de la Supergirl dels anys 80. Es va fer una adaptació del personatge aquest de còmic, de Supergirl, a l'any 84, que va ser un fracàs, amb Helen Slater, i en un càsting on també estava la Demi Moore i la Melanie Griffith. Imagineu-vos una Demi Moore fent de Supergirl. I també teníem a Faye Dunaway, Mia Farrow, Peter O'Toole. Va ser un fracàs, aquella pel·lícula. I ara esperem que funcioni molt bé, perquè les superheroïnes també tenen molt a dir. És a dir,
1: però
0: hi ha un Superman...
1: troben a faltar Superman, perquè apareix,
0: sí,
1: a la pel·lícula en un parell d'ocasions, un parell de vegades.
0: Apareix un moment amb la seva famosa capa de gratacós, de la firma catalana. La capa que porta la Supergirl, segons diuen, està feta amb material sobrant de la que portava Christopher Reeve l'any 78.
1: És a dir, espero que li porti més sort.

0: Més
1: que
0: sort?
1: No tingui la maledicció de Superman, no?, que planeja sempre, no?, sí, en aquestes pel·lícules.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, el mite tràgic, no?, de Christopher Reeve, gran documental que es va fer recentment i del qual va sortir gent del Festival de Sitges plorant de l'emoció per tota la memòria tràgica que porta, doncs, Christopher Reeve, un dels grans astres dins i fora la pantalla.
1: Fins i tot Marlon Brando havia estat el pare de Superman.
0: Exactament.
1: L'hem tingut dintre d'aquesta saga, sí, tan important pel cinema.
0: Que, per cert, Nicolas Cage va estar a punt de fer de Superman, però això és una altra història. No ho va aconseguir.
1: Parlem de... Passem d'un personatge tan popular com Superman a un personatge històric, Maria Antonieta, que torna aquesta setmana al cinema francès. Ens parla dels últims dies de Maria Antonieta, no?
0: Sí, i és molt interessant
1: abans
0: perquè...
1: Abans que li tallessin el cap.
0: Abans que li tallessin, exactament. Aquesta revolució francesa que es va emportar per davant la monarquia i que va deixar tancats, empresonats al castell de Temple, a Lluís XVI i a Maria Antonieta. És molt interessant el que aporta aquesta pel·lícula, Los últimos días de Maria Antonieta, amb Guillem Canet i Melanie Laurent, perquè aquest cinisme de Palau no el trobem aquí. Aquí el que trobem és el patiment. Estem amb el patiment d'aquesta elit de la monarquia i estem amb ells, lluny dels luxes, lluny dels protocols de Palau i sentint, doncs, aquesta angoixa, no? I d'alguna manera, doncs, la pel·lícula, no diré que és millor que Maria Antonieta de Sofia Coppola.
1: Molt trencadora. Aquella.
0: Era molt trencadora, amb les seves Converse,
1: aquesta
0: la seva música electrònica.
1: Avorrideta.
0: Sí, però està bé com aporta doncs aquesta línia més humanista, podríem dir, i tampoc oblidem Maria Antonieta dels anys, el clàssic de la Metro, adaptació de Stephen Zweig, que va protagonitzar Norma Shearer, que per mi és la millor adaptació que s'ha fet del personatge. Es deia també Maria Antonieta, i amb un disseny de producció del Hollywood daurat que et caus de la butaca.
1: Aquestes pel·lícules, no? La Nuit des Vagants, també, no?
0: També.
1: També hauríem... Podem recuperar moltíssimes pel·lícules que han tocat, no?, la figura de Maria Antonieta des d'una banda o altra, no?
0: Sí, sí, és a dir, realment hi ha la de Norma Shearer, hi ha la de Sofia Coppola... Jo em quedaria amb aquestes dues. És a dir, jo crec que són les més destacades, d'alguna manera... i que cadascuna des de la seva vessant, des d'una vessant més clàssica i una altra més postmoderna, com la de Sofia Coppola, però jo crec que són les pel·lícules que han abordat el personatge i li han donat unes capes, no?, de significat a nivell cinematogràfic.
1: Una mica d'història no fa mai mal. Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda i fins la setmana que ve.
0: Un plaer.
1: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que cada setmana vol refrigerar-te cinematogràficament. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla a la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i qui et parla i et saluda en nom de tots, Conxita Casanovas, que ja saps que cada diumenge Va de Cine a aquestes hores aquí a Ràdio 4. Gràcies per la confiança, abraçada gran i al cine. We'll be right back.

0: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***a. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passa el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos,
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
11: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
11: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
3: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express. Amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

prop. Era això, just per la temporada d'estiu, arriben amb una novetat, el duet per presentar Batalla, davant de la resta de propostes que volen compartir-se la cançó de l'estiu. Són els Tiets i la seva nova cançó. Era això. Amb ells hem obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Com va? Salutacions i bona tarda. Benvingut a aquesta nova edició del programa que t'acompanya cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. Potser, però, estàs escoltant la remissió o bé ho estàs escoltant en format podcast a través de la pàgina web de Ràdio 4 o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat al món de la música en català i ho farem a través de les novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la nostra segona hora, coneixerem una banda de rock que es fan dir Minoria i que acaben de debutar amb el seu àlbum Aixecar-se per volar, una banda molt interessant que aposten per les guitarres esmolades i pel so més contundent del rock més clàssic. Això serà a la segona hora del Catalunya Express, però aquesta primera tenim ocasió també de parlar amb un convidat que aposta per la cançó d'autor i per la música més elaborada. Es tracta d'en David Mauricio, que ve a presentar-nos un nou disc que du per títol Deixar-ho escrit. És el tema d'aquest àlbum conceptual que avui comparteix amb nosaltres en David Mauricio. Abans, però, una altra novetat també adreçada a convertir-se en un dels temes que més sonin al llarg d'aquests pròxims mesos de sol i de calor. Són els Lluna Plena i els clàssics.

0: Això és Moviment i Repòs, la cançó que obre el disc que avui ve a compartir amb nosaltres des de Girona, en David Mauricio. David, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I quant de temps?
1: Sí, ara veia uns quants dies que no ens veiem.
0: Arribes amb aquest disc que du per títol Deixar-ho escrit. Jo abans d'entrar a l'antena comentava, és que no sé com qualificar-ho, un disc que m'ha agradat molt i que l'he trobat atemporal, d'alguna manera, un disc de pop atemporal. No sé si estàs d'acord amb mi o jo estic pixant fora de test.
1: Em sembla un adjectiu superbonic i més en els temps que corren, que tot és com fugisser i
0: exacte,
1: com immediat, i que em diguis que li trobes un punt atemporal vol dir que te l'escoltaries ara, demà passat i d'aquí 3 anys.
0: És que em sortia estàndard, no sé, tens una mena de fer cançons que jo què sé, que estan molt ben construïdes i que estan fora de modes, d'alguna manera, també, no?
1: Sí, és que al final una obra, si és bonica, no?, i si està feta amb el cor, d'alguna manera, ha de traspassar aquestes barreres de les modes i de... No? Mm-hmm. Penso jo.
0: Tu has explicat...
1: Si no, no transcendiria res.
0: Mai. Exacte. Has dit d'aquest disc que no busca ocupar espai, sinó donar-li sentit. I això m'ho has d'explicar.
1: Com has dit això, Bian?
0: En aquest disc, diu la info que l'acompanya, sí. No sé, potser no l'has escrit tu.
1: Sí, sí. Normalment, si ho he escrit jo, després m'ho revisa una mica. Algú
0: m'ho revisa. La IA t'ho revisa, suposo.
1: Això no m'agrada gens. Quan veig que ha revisat... Les coses són revisades per IA, és com, hòstia...
0: Sí.
1: Quan són coses tan íntimes i tan... No? És com raro utilitzar la IA.
0: Bueno, ja parlarem de la IA, si vols, eh? Sí, perquè jo tinc curiositat sobre el tema. Però m'has explicat aquesta frase, que no sé de qui és, però te fa referència al teu
1: disc. Posa-la en context una mica. Llegeix el que ve abans, poder.
0: És que ho tinc aquí, té l'extret només. La info diu... Aquest disc no busca ocupar espai, sinó donar-li sentit. La frase és maca, però no sé si té a veure. La traiem?
1: No em ve, a la meva llista no hi és, no la recordo.
0: No? Però estaries d'acord o no?
1: Que no busca... Estic una mica espès avui, eh?
0: Sí, no, i la frase és espessa, eh?
1: Perquè... És espessa. Aquest disc no busca ocupar espai...
0: Sinó donar-li sentit.
1: Sinó donar-li sentit a l'espai.
0: A l'espai, suposo...
1: Vale.
0: Jo per això l'he triat, dic això m'ho ha d'explicar perquè no acabo d'entendre, però clar, si no ho entens ni tu...
1: T'imagines que jo sigo... És la IA, això, no? En algun moment el que he escrit ha passat per la IA i ha agafat aquest sense sentit. Bueno, aviam...
0: A veure, com ho reclama això?
1: Com ho reclama això? O sigui, no busca ocupar espai, però sí donar-li sentit a l'espai.
0: A l'espai.
1: T'he dit que venia cansat avui, Joan.
0: Fem una cosa, David.
1: Deixa'm anar pensant.
0: Sí, girem-ho això. Quin és el teu propòsit a l'hora de fer aquestes cançons? Hi ha un objectiu a l'hora de fer aquestes cançons? De dir, vull que arribi aquest missatge, vull que aquestes cançons tinguin aquest sentit per la gent que els escolti.
1: Aquí sí que em puc agafar algun
0: lloc.
1: Aquí
0: t'hi pots agafar.
1: Vale, diria, no tinc un propòsit clar, la veritat. O sigui, mai per mi la creació artística no ve donada de cobrir una necessitat de ningú més que meva. M'explico, no és com vaig a fer una cançó per ajudar aquelles persones o vaig a fer una cançó per reivindicar no sé què. No em consideraria tampoc un cantautor protesta.
0: No, llavors, no seria aquest el cas.
1: No seria el cas. Simplement ve d'una necessitat meva de fer això que tant m'agrada, no? Al final crec que casa una mica la meva vida i la meva manera de pensar i de reflexionar amb la meva necessitat d'explorar musicalment i casa aquestes, el xoc d'aquestes dues vessants meves, diguéssim, és el que dona fruit i d'allà floreix una cançó, que és quan connecto aquesta emocionalitat amb aquesta cosa tan màgica que és la música, i d'allà és on intento trobar algunes cançons.
0: Clar, estem en un món en què això, els artistes s'han d'estar tot el dia reivindicant, donant senyals de vida, publicant singles cada X temps perquè la gent no se n'oblidi i perquè, bé, si no hi soc jo, vindrà un altre i m'agafarà aquest lloc. En canvi, tu vas una mica a la vella escola. Ara deia, quan t'he saludat, dic, quant de temps, perquè tu ets d'aquells que publiquen àlbums, no?
1: Sí,
0: els grava,
1: encara, sí.
0: I els publica, els promociona i els gira i després en fa un altre.
1: Sí, després m'ho menjo amb patates, d'alguna manera.
0: Però és una mica la dinàmica que s'ha fet servir tota la vida en el món de la música, que ara ha esclatat pels aires tot això, perquè ara tothom s'inventa la manera de promocionar-ho i de publicar-ho. Però tu, en aquest sentit, ets vella escola.
1: Sí, podríem dir que sí, tot i que em sento una persona més o menys vigent.
0: Sí, no vol dir que no estic parlant de res caducat.
1: Que estic en aquella generació, no?, intermitja, no?, de que he viscut encara el que hi havia abans de tot això i estic visquent el que hi ha ara, no? I i és innegable que d'algunes maneres, algunes vegades em sento com en conflicte, no? I lluito, aquest matí mateix pensava, tio, has tret un disco, igual hauries d'haver tret singles i no sé què, perquè ara ja has tret el disc.
0: Això volia dir.
1: No sé què.
0: Sí, ja. O sigui, tens aquest neguit, tu també.
1: Home, de tant en tant em ve el cap. Però és que després penso... és que jo faig les coses així, saps? I no vull que aquesta cosa tan... tan meva, i que sento tan meva, que és de fer els meus temes, no vull que es transformi en una caixa amb confeti, saps? Que tu, una caixa que tu, tota l'estona has d'anar traient coses que brillen i que, saps, com coses del Temu, saps? Que
0: com un barret del mar.
1: Les treus i es trenquen, no? I no sé què. No, jo què sé, penso que és millor fer una peça artesana d'una bona fusta que tingui sempre i que quan sigui vell pugui veure i dir que maca és encara, no? Com una cosa més, no sé, com que transcendeixi, el que dèiem abans.
0: Doncs no? Aquesta descripció és el que jo no trobava, i ho has descrit perfectament, el sentiment que he tingut jo escoltant aquest disc, d'això, d'una cosa artesanal que perdura en el temps. És que m'ho has clavat ara.
1: És que és com... És de l'única manera que ho puc fer jo, això. Si ho fes d'una altra manera, crec que no faria una altra cosa.
0: també és veritat això que dèiem, que ara mateix s'estila molt això, doncs el confeti, el pum, les bombolletes, diguéssim, i el de menys és la música i el que hi ha darrere, diguéssim. No? Bueno, la cançó està bé, però aquí hem de fer uns virals i unes coses i que la gent en parli, saps?
1: Sí, i és una pena.
0: I és una pena.
1: Que no vol dir que no hi hagi coses que siguin molt brillants i que cridin molt l'atenció i que estiguin ben fetes. Evidentment que es fa música molt maca, també, no? Mm-hmm. Però sí que és indestriable una cosa a l'altra. És a dir, tu pots fer algú molt ben fet i has de posar-hi confeti, però no pots fer algú molt ben fet i no posar-hi el confeti, perquè llavors no...
0: Exacte.
1: És a dir, funciona l'obra, però no funciona... com vens aquesta obra, perquè la indústria ja és això, o sigui, a no ser que hi hagi un moviment contracultural i que es torni enrere algunes coses com per rectificar i no perdre de vista el centre d'això, que és al final l'obra i la música.
0: Doncs, senyor, estem portant una cosa com l'altra. Avui estem amb en David Mauricio, que va publicar un disc que és una autèntica meravella, us recomano que l'escolteu, que el descobriu, i té aquest títol d'aquesta cançó que ara escoltareu i que es diu Deixar-ho escrit.

0: Deixar-ho escrit amb en David Mauricio, un títol molt potent que no sé exactament per què l'has posat i quin és el sentit d'aquesta cançó.
1: Vull ens enganxa perfectament, amb el que anàvem dient.
0: Exacte.
1: aquesta cosa de fer una obra, no?, i que és fruit, pues, d'això, d'un moment de vida, d'unes reflexions profundes i que no salti pels aires a la primera de canvi, no?, o que no es vegi aixafat per aquesta cosa instantània, immediata, dels temps que corren. Ho podem interpretar per aquí. El títol ve més donat com per això, per deixar aquells aprenentatges, no oblidar els aprenentatges. Vull dir, totes les vivències ens fan aprendre coses, les dolentes, les bones, les que no, les neutres, no sé com dir-ho. Vull dir que... I al final mola que com aquesta cosa de revisar-se, extreure unes conclusions i deixar-les allà, claca, saps? Mm-hmm. I quan tornes a trobar-te en una situació, igual recordes tot allò i dius... Ah, això em serveix, no, encara.
0: Com t'inspires tu? Què és el que et motiva a escriure cançons?
1: A mi m'inspira la música.
0: No cal cap excusa, diguéssim.
1: No, és que quan trobo un espai, ara costa no trobar espais perquè també treballo d'altres coses i tal, però quan decideixo allò que comença un cicle de composar. Quan enceto un cicle de composar, simplement és fàcil perquè és agafar la guitarra i donar-te un espai per estar amb l'instrument un rato, o amb el piano, o a vegades només amb la veu. Llavors jo sempre, la meva inspiració és la música, és trobar alguna cadència d'acords, alguna melodia, algun ritme, algo que, i allò em suggereix ja, em suggereix algo, em remou algo dintre meu i em suggereix de què ha d'anar aquella cançó. Uh-huh. Per mi sempre el punt de partida és aquest.
0: David, tu tens una noció acadèmica, has estat passat pel taller de músics, per l'ESMUC, i ara em deies que no et guanyes la vida amb la música, i això et sap greu?
1: Bueno, guanyo la vida amb la música, en el sentit de que...
0: A veure, és que faig altres coses, dic,
1: sí,
0: ui...
1: Sí, bueno, faig altres coses perquè...
0: Però té a veure amb la música?
1: Sí.
0: Ah, bueno,
1: sí,
0: ja està.
1: Soc docent, diguéssim. I que no em guanyo la vida només d'aquest projecte.
0: D'acord.
1: Mm-hmm. De fet és això, doncs, toco amb un grup, una banda que es diu Germà Negra, que no em coneixeràs.
0: Sí, clar. Germà Negra, per favor.
1: Llavors dono classes al taller de músics també, a l'Escola Municipal de Massanet, dirigeixo el Black Music Choir, les Flappers.
0: Ets el director del Black Music Choir?
1: Sí.
0: Carai, tu.
1: Sí, i vull dir, tot això, diguéssim, són feines que m'agrada molt fer.
0: Però igualment, quantes feines has dit que... diferents? Unes, dues, quatre, cinc? és terrible, això, pels músics,
1: terrible,
0: no?
1: És terrible.
0: Tu com ho portes? Em suposo que amb resignació.
1: Bueno, aviam, a dies, no? Depèn. O sigui, sí que hi ha un punt que em torna una mica l'elo i me fa parar boig. Estar tants de puestos. I que hi ha un punt que m'agradaria viure una època on de poder dedicar més la meva vida, doncs, per exemple, al meu projecte, no? Però la realitat és la que és. I al final també penso, m'agrada, a tots els puestos on treballo m'agrada i m'ho passo bé i tinc una sort que em pugui dedicar a lo que he estudiat, que és música, i al final, sigui amb un alumne, sigui el dalt de l'escenari, la matèria primera és la mateixa, la música i les persones.
0: Mm-hmm. Per tant, aquí entenc que fas un exercici de llibertat absoluta i de fer una mica el que et dona la gana.
1: Aquí, per això et deia, sí, totalment. No tindria sentit si no fos així.
0: Però està bé. I una mica, doncs, expressa la teva manera d'entendre la música, també, imagino, a través d'aquestes cançons, no?
1: Sí, perquè realment és la meva hora del pati, d'alguna manera.
0: Uh-huh.
1: Llavors, vull dir, constantment a la meva feina estic posant els meus coneixements musicals a disposició de la situació, dels alumnes, dels grups, no sé què, i aquí simplement els poso a la meva disposició i a la meva inquietud creativa, i jo decideixo. Uh-huh. I per tant és com, sí, d'alguna manera em defineix una mica musicalment.
0: David, no sé si t'has trobat respostes tan entusiastes com la meva, de gent que li ha encantat el disc, o què t'estàs trobant ara que l'has publicat?
1: En general, sí, a la gent li està agradant molt el disc.
0: Sí?
1: Està connectant. Mira, aquest matí m'ha escrit un amic, que ja m'ha escrit diverses vegades, diguem-me que som molt fans d'aquest disc i de tot, m'estic revisant ara els dos discos anteriors, quan tens un altre concert, volem venir, vam venir el de presentació, però ens hem quedat amb les ganes de més, no sé què... Bueno, jo què sé, no sóc una persona que sigui famosa, però sí que dintre del meu radi de seguidors puc dir que les persones que em segueixen, ostres, els agrada molt, i això per mi és fantàstic, per mi ja està la feina feta aquí.
0: Clar, vas debutar el 2017, si em corregeix una mica poc, amb Ocells Perduts, amb un estil lligat al folk, a l'indie, que jo no sé si aquí ha virat cap a una altra cosa, o segueixes una mica amb la mateixa filosofia.
1: Mira, en perspectiva, cada disc és una altra cosa.
0: Clar, perquè una vas madurant i vas evolucionant, suposo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè com que també no sóc una persona que sigui com superespecialista i entregada a un sol gènere musical, i sempre he sigut tastaulletes i m'agraden tot tipus de música, al final, pues, jo què sé, pues, aquest disc ho ha sortit així pues, perquè el que he estat escoltant últimament té a veure amb això, i el següent serà diferent, també.
0: Sí. No hi ha ningú que et digui per aquí o per allà, és una mica el teu criteri, suposo,
1: és
0: no?
1: El meu criteri,
0: bueno, sí. No, clar, també hi ha el Vic Miralles aquí al mig, no?
1: El Vic Moliner.
0: Ai, Moliner, perdona,
1: sí. Vic Miralles és un fantàstic artista, també, artista, que admiro molt.
0: Sí, sí, no, no, que ho tenia aquí, no, escrit, m'he equivocat.
1: La confusió més comuna és Vic, Nil Moliner.
0: Nil Moliner, Nil exacte. Moliner,
1: sempre pobre amb Vic.
0: O sigui, Vic Miralles no t'ho havia dit ningú encara. No. Però, l'afegim. El Vic, sí. Moliner és el productor del disc, oi?
1: Sí, aquest disc ha funcionat de la següent manera. Jo he fet els temes aquesta vegada jo volia també participar del procés de vestir la música que acompanya aquestes lletres i a la meva veu, no? I li vaig proposar així al Vic, que és un gran amic meu, que ja havíem treballat junts el primer disc, i la veritat és que va ser una decisió fantàstica, perquè ha estat increïble treballar amb en Vic de tu a tu. He après moltíssim, ens hem compaginat i ens hem compenetrat molt i molt bé. Crec que ha sigut una suma de talents, i tant ell com jo estem mega orgullosos d'aquest disc, la veritat.
0: És un disc que sona molt orgànic, però malgrat això té els seus punts d'electrònica molt ben posats.
1: Sí, una mica de sintes ja, no? Per allà mig, sí.
0: Suposo que trobar l'equilibri entre això, entre una cançó soni molt natural, molt orgànica, però fent servir eines... això, ordinadors i eines electròniques, suposo que s'ha de trobar aquest equilibri, no? Perquè és molt fàcil passar-se de tornada.
1: Sí, la veritat, aviam, ara mateix no és que sigui mega, mega electrònica, en el sentit, no hi ha beats, no hi ha... El que hi ha electrònica és un sintetitzador que hem anat trobant com el so, no? de cada línia i tal, però en general... conviu molt bé aquests elements que considerem electrònics amb altres elements que són d'essència molt acústica, com pot ser la guitarra acústica, és com l'element central una mica del disc. També hi ha una mandolina per allà, hi ha uns ukeleles, hi ha la bateria, evidentment, alguns elements de percussió, el baix elèctric, guitarres elèctriques, piano acústic també. Vull dir que m'agrada sempre com a partir d'aquesta cosa orgànica, d'aquest so orgànic, i després sí, afegir algunes pinzellades. En aquest disc ha anat així.
0: Tens un home studio? T'agrada treballar a casa? O, sí. O t'agrada anar a un estudi de veritat i fer-ho tot allà?
1: Mira...
0: Bé, de veritat, vull dir, tot és de veritat, però ja m'entens.
1: Sí, sí. Al meu ritme estic, mica en mica, aconseguint una mica d'infraestructura per poder fer coses a casa. I en aquest disc hi ha alguns elements que han estat gravats a casa meva. El meu objectiu és poder... poder tenir una mínima infraestructura per cada cop poder fer-me jo més i cuinar més la música a casa. Perquè m'agrada com aquesta cosa de no donar un límit de temps, saps? De gravar sense preocupacions i d'acabar la feina quan s'ha acabat la feina. I tenir aquesta possibilitat a casa crec que està molt bé. I no dic que tot el disc... que l'objectiu sigui gravar-me tot a casa, perquè... per exemple, per gravar una bateria necessites una quantitat de micròfons, necessites una sala específica, no sé què. Però sí que, per exemple, gravar-me jo les veus o gravar-me línies de guitarra a casa i tal, em dona cert flow, perquè em dona aquesta calma, i llavors les bateries i tal anem a gravar-les a l'estudi, amb la qual cosa pues, també el temps d'estudi és més curt i del cuina és una mica més a casa, és aquest max mix, saps?
0: Exacte, i el que deies, que la facilitat de poder treballar sense la premissa d'algú que està dient, escolta, que aquí les hores corren,
1: clar.
0: I l'haig de cobrar, com... també.
1: Sí.
0: Que és el perfecte. Que passava abans amb els estudis, ara ja no tant. Abans ha sortit la paraula IA, i tu de fet tens una cançó que es diu Algoritmes, que una mica, no sé si va d'IA exactament, no. Però sí que va de pantalles, no?
1: Era com per cridar l'atenció només, el títol.
0: Ah, sí?
1: Sé que em preguntaran, no? No. És aquesta cançó no té res a veure amb els algoritmes, diguéssim, informàtics, sinó amb els que passen en el nostre cap. I parla una mica del pes que té a vegades aquesta cosa que tenim els éssers humans, que és la moral, que a vegades està molt bé i ens fa sentir com molt humans, i de vegades és molt incòmode també la moral, perquè et planta davant de conflictes que dius, ui, qui té raó aquí, no? Si tu ets lliure, jo no ho soc, no? I sí, i llavors aquests algoritmes, diguéssim, són més els algoritmes del nostre cap, no? Que a vegades no donen la resposta, perquè hi ha coses que, és que no tenen resposta.
0: Ara escoltarem la cançó, però veig, David, que t'agrada compartir dèries amb les cançons i deixar anar aquí... Au, aquí ho teniu.
1: Clar, llenço la bomba, ja està. Sí, sí.
0: Què n'opineu? T'agrada això? Que les cançons tenen cert debat, diguéssim, o certa...
1: Mira, a mi, jo crec que les cançons mola que tinguin contradiccions, que tinguin preguntes.
0: Tinguin preguntes.
1: Sí, a vegades, no, aquesta cosa, jo quan faig una cançó no busco dir una veritat, saps? Perquè em sento que
0: clar,
1: no sóc ningú per ser una veritat, per dir cap veritat. Llavors simplement plantejo com en reflexions que tinc i conflictes i contradiccions i preguntes, perquè cadascú també se les pugui fer, saps? Mm-hmm. I si algú té alguna resposta, foti un truc o m'escrigui per l'Instagram.
0: Exacte.
1: No, està bé, crec que la música també, i la música en paraules, diguéssim, les cançons, han de servir també perquè toquin i en remoguin alguna cosa a dins.
0: Va, doncs ara us fem una sèrie de dèries de Mauricio en aquesta cançó que es diu Algoritmes.

0: Algoritmes, del disc d'en David Mauricio, que avui ve a compartir amb nosaltres, Deixar-ho escrit. Jo sé que vull parlar una mica de... Vull saber la teva opinió sobre la intel·ligència artificial. Perquè com algú que es dedica professionalment al món de la música, de la docència, a través de mil facetes del món de la música, és una eina que ha aterrat de cop en el món de la música, en tots els àmbits, també. I no sé quina opinió et mereix a tu. Perquè jo m'estic trobant, quan pregunto sobre això... reaccions molt oposades. Hi ha gent que diu no, si tanca en banda, i ja. Gent que diu sí, juguem-hi. Tu de quin ets? De l'equip de juguem-hi o l'equip de no vull saber-ne res?
1: Jo crec que estem davant d'una cosa que és la IA, que és molt àmplia, que encara no sabem ben bé quina dimensió té, però que és una, en tot cas, una revolució totalment disruptiva i que trencarà tots els processos, això està clar, i que per certes coses serà mega fantàstic i facilitarà la vida de molta gent i segurament facilitarà molts processos relacionats amb molt milions de coses diferents. Vull dir que tindrà un impacte global, sens dubte. Si em preguntes pel que fa a l'art...
0: I en el teu cas particular, si la fas servir o no la fas servir, o si t'hi negues a fer-la servir o t'agrada capbussar-t'hi, experimentar?
1: No, a vegades, si haig de redactar textos formals per fer un mailing de no sé què, no sé quantos, de vegades l'he fet servir. Vull dir que hi ha coses que les fa guai, però per fer música, bueno, jo de moment no crec que la faci servir, perquè crec que l'art, diguéssim, és una cosa que la IA mai podrà fer bé, perquè no, la IA no té cap intenció. I per fer qualsevol expressió artística necessita de la intenció d'un ésser viu que té una intenció o una cosa... És que és difícil d'explicar, però el primer impuls de la creació ha de ser humà.
0: És veritat, i amb això estic d'acord. La IA fa bones cançons, però no fa cançons brillants. Sí. Cançons que sobresurten o que tenen alguna cosa especial.
1: Sí, no sé, jo trobo com una mica de plàstic, igual evolucionarà això.
0: De segur.
1: Però...
0: No
1: sí, mira, una anècdota, no sé si tinc temps, l'estiu passat vaig estar a Menorca i vaig estar sopant allà en una terrassa i tal, i amb la meva parella, i de cop està sonant un film musical de jazz.
0: De jazz.
1: Però a mi allò em feia... A mi m'agrada molt el jazz, jo he estudiat jazz, i pensava, això és molt, sona molt estrany. Que igual per la penya que tal, cola, no?
0: Però tu que ets músic, t'has parat l'orella.
1: És que això... O sigui, les frases que està fent, és que...
0: Però no seria aquell tipus de film musical que són cançons pop passades per una de ser les de jazz?
1: Ja, la música feta per humans...
0: Això ho fan aquí al barri,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Fan aquí dues cantonades.
1: Sí, ja. Hi ha música feta per humans que és ja música de sensor, que ja
0: exacte.
1: És amb aquesta intenció, no?, d'omplir un espai, no?, com acompanyar un film musical. Però és que allò era més estrany.
0: Encara més estrany.
1: Sí, perquè la resolució de les frases, no sé, la manera, el fraseig dels instruments era... tenia alguna cosa que no em colava gens. I allò que em dona per buscar-ho.
0: Amb el Shazam.
1: I tenia un títol com mega estrany de Jazz Lounge, no sé què, no sé
0: jazz
1: quantos.
0: Jazz Lounge, ja ho has dit tot. Havia,
1: era com un àlbum que tenia tot cançons que duraven com el mateix minutatge totes, no sé què, no hi havia autor, vaig intentar googlejar-ho, no sé què. No hi havia autor, allò era una música feta per IA.
0: Exacte. Home, si hi ha la paraula lounge entremig, ja està, ja anem cap allà, cap a aquesta
1: penso,
0: cosa.
1: Quin drama, amb la de bons discos de jazz que hi ha
0: exacte.
1: A la història. Per què no... No sé, fes una IA que et faci una recopilació guapa de
0: clar, però un músic com tu, que acaba de plegar un disc, només pensar de que les seves cançons competirà amb milions de cançons creades per intel·ligència artificial que hi ha penjades a les plataformes de streaming,
1: és
0: una mica... Ha de ser decebedor, això.
1: És molt fort, però això no pot colar. D'alguna manera tinc la fe de que hi haurà un moviment contracultural que tornarà a posar la música al centre i la música d'essència.
0: Sí, tu creus?
1: Sí, jo crec que sí, i tant. De fet, segur que està passant i encara no ho sabem.
0: M'agafo les seves paraules. En tot cas, la teva aposta és això, músics de veritat, instruments de veritat...
1: És que la IA el que mai podrà fer...
0: I sensibilitat de veritat.
1: Clar, la IA mai serà una persona que sua i que toca un instrument amb les mans i canta amb una veu de debò que es pot ennuegar... Que... Tot això no ho farà mai, la IA. No pot fer-ho perquè no és una persona viva amb sang a les venes. Llavors, això mai ens traurà aquesta feina. La feina del directe mai ens trobarà.
0: Exacte. A banda d'això, de tot el talent musical que hi ha en aquest disc, també hi ha una part audiovisual que ha cuidat moltíssim a través dels videoclips, de les fotos, pel que entenc que hi dones importància, tot aquest complement, que no és estrictament la música.
1: Sí, o sigui, li dono importància perquè és essencial i és indispensable, i no tinc un altre que donar-li una mica d'importància. I haig de dir que gràcies als ajuts a Cases de la Música, que vaig rebre un ajut d'una càpsula audiovisual, doncs vaig poder trucar al meu amic Aleix Barba, que té una empresa molt xula que es diu RB Films, i vam muntar aquest videoclip i aquestes fotos tot en un dia. Va ser, anem a treure suc al dia. I ho vam fer en un dia, vam estar preparant, diguéssim, prèviament. Però sí, la veritat és que vam treballar molt a gust amb l'Aleix i ho vam fer a casa, eh? Això és els camps aquests que surten. Sí, vull dir que va ser com molt, molt senzill i pràctic, però crec que van tenir molt bon gust i estic molt content de com ha quedat. Per ser una cosa així com pim-pam.
0: Però a vegades la idea és l'important, més que els recursos, que amb poca cosa
1: sí,
0: pots quedar molt
1: correcte, aparent. Sí, correcte, va quedar com natural, no vam necessitar cap gran cosa. I era, per mi, aquest tipus de contingut ha d'acompanyar al final la música. No ha de xafar, o sigui, no ha de prendre-li protagonisme, sinó, més aviat, això, unes imatges que acompanyin a la cançó, que ha de ser el centre, no?
0: Ara parlant una mica d'això, del directe d'aquest disc, de fet el vas presentar al Foment de Girona el mes de maig, has passat també per la llibreria Byron a Barcelona, i... vull saber si tens més dates o quina planificació teniu. Suposo que ara arriba l'estiu, potser esteu pensant en més de cara a la tardor.
1: Sí, ara mateix, com que tu pensa que jo...

0: Pues, tardor, hivern i tot l'alt i tot el 2027 m'agradaria estar ensenyant aquesta música a si més d'un parell d'anyets.
1: Format duet?
0: No, mira, he decidit tornar al format banda.
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, no, també hi ha format duet i format sol i
1: el que s'ha de fer.
0: Sí, el que s'ha de fer, però sí que m'agradaria defensar aquest format a quartet perquè realment crec que he aconseguit un equip de persones magnífiques, que són fantàstics músics, implicats i que crec que el format quartet defensa molt bé aquest disc. Uh-huh. I sona molt xulo i tinc ganes com de que surtin més actuacions en aquest format per rodar-lo i viure'l i fer-lo sonar encara més xulo, no?
1: T'he fet una pregunta sobre una frase que no sé on t'ha sortit, ens hem encallat allà.
0: Merda, no he pogut pensar.
1: No, però és igual, oblidem aquella frase, no la repetirem.
0: És
1: però
0: que
1: sí que
0: ni la recordo ja.
1: Jo tampoc. Però sí que m'agradaria que em diguessis, ja per acabar, amb quina frase definiries aquest disc o amb quin concepte creus que s'ha de quedar la gent del que els hi vols vendre a través d'aquestes cançons.
0: Hòstia, també Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, ja ho sé.
0: Que una frase.
1: És pregunta d'examen, això.
0: Sí. Doncs jo crec que...
1: De fet, deixar-ho escrit és molt potent, ja, de fet, eh?
0: Sí. Una mica...
1: Quina hem de deixar per escrit, de frase, del disc?
0: Doncs que sempre hi ha... Que totes les situacions tenen una escletxa com de llum on t'agafar-te i anar a un altre lloc. És com... Vull dir que a vegades sembla que la vida et posa en unes situacions que et pots sentir callat, et pots sentir que no saps què podràs fer, et pots sentir desorientat, però aquestes situacions són guais també, perquè t'obliguen a mirar-te cap endins, t'obliguen a repensar una mica com planteges les coses i això, com a surfejar una mica la realitat i el present. I sempre hi ha una lectura positiva de les coses.
1: Per tant, vols dir que encara que ens sentim enfonsats de la merda, sempre hi ha una sortida?
0: És que sempre li posem com aquesta cosa d'estar enfonsat de la merda és una merda. I que sí, que ho és, perquè es passa malament. Però també és un moment on te sents les coses amb molta vida i amb molta intensitat. I et fa sentir viu. O sigui, estar fet una merda també et fa sentir viu.
1: Totalment.
0: Perquè si no, no et sentiries de cap manera. I llavors, bueno, és com fer aquesta... Jo sempre, la meva manera de ser és com sempre intentar mirar les coses des de The Sunny Side of the Street, no? Una mica.
1: Sí?
0: Sí.
1: En positiu punt, sempre,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí. I quan haig de veure les negatiu, m'adono l'espai també, perquè també està bé. Si no, seria amagar la merda sota l'estora,
1: sí.
0: No?
1: No, hi ha gent que li ha de revolcar-se també amb el patiment, eh?
0: Clar que sí, una mica també està bé allà amb el fang. Però, bueno, però com tenir la tendència natural a mirar d'estar bé.
1: De fet, el disc acaba amb Dempeus, que és una mica, seria una mica el resum d'això que m'estàs dient.
0: Sí, Dempeus és una cançó que m'agrada molt, que m'agrada molt i que crec que és la que més m'exposa, d'alguna manera.
1: Sí?
0: En directe sempre tinc allò.
1: El nus a la gola, sí?
0: A la gola, sí. Sí, perquè parla de, bueno, d'una relació molt llarga, una connexió molt bèstia amb una persona i de cop com aquella relació es transforma, no? I cadascú pren el seu camí. I com aquesta cosa de joder, que de poder d'alguna manera reformular aquest vincle des de l'estima que hem tingut tot aquest temps i això, i és dur i és dur i fa pena, però alhora és bonic i és, bueno, i és amor també. No sé com dir-ho.
1: Doncs avui hem compartit uns minuts amb en David Mauricio amb l'excusa de les cançons de Deixar-ho escrit, és el seu nou disc. Us animo que el busqueu, a les plataformes de streaming. Avui hem fet un petit tast, però val la pena que el descobriu. A les xarxes on et han de trobar, per cert, ara que en parlàvem?
0: A l'Instagram, David Mauricio Music.
1: Music, exacte.
0: I ja està, a l'Instagram, només tinc Instagram, de fet. No em faré TikTok, no me'l faré.
1: Bueno, potser d'aquí...
0: Ja,
1: quan tornis, tu has menjat tot això, hi haurà TikTok i una altra xarxa que encara no sabem quina és, sí. Però que hi ha una de nova, segur.
0: I tinc web, que...
1: Bueno. Ah. Actualitzada?
0: Sí, bastant, bastant. Haig d'actualitzar alguna coseta, però més o menys està bastant en dansa. Sí.
1: Fantàstic.
0: Que l'ha fet un col·lega, l'Andreu Rubio, un saludo per aquí, a davidmauricio.cat. Fàcil.
1: Fàcil. Perfecte. David, un plaer tenir-te.
0: Un plaer,
1: i no tardis tant a tornar,
0: no,
1: sisplau.
0: No, ara faré singles.

0: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.
1: Arribarem a punt horari amb la cançó que comparteixen Triquell amb Fades. La cançó l'han llançat per Sant Joan, es diu Sant Joan, i és la que ens farà arribar al punt horari de les 6 de la tarda. Després tornem a moltes més coses.

Molt alta, perquè l'aposta és potent. La comparteixen Banda Neon, Buhos i Mont DJ amb aquesta cançó Rima de Rumba que es diu El Ventilador i que obert aquesta segona hora de Catalunya Express que avui compartim amb el grup Minoria a ritme de rock. Però vaja, si l'aposta de Banda Neon és potent, també ho és, i també a Rima de Rumba ho és, la de Lluqui Valverde, un dels components de la Loop Deep Band, que debuta en solidari amb aquesta cançó que es diu Tan lluny, però no tan a prop.

0: amb aquest incendi a sobre el disc que avui ven a compartir amb nosaltres, aquesta formació que encara no m'ha quedat clar d'on sonar, els hi preguntarem. Es diuen Minoria, l'àlbum és Aixecar-se a volar, i us els presento. Tenim per una banda en Xavi Bas. Què tal, Xavi?
1: Molt bé, aquí.
0: Tu què hi fas, aquesta banda?
1: Jo, estressar molt el personal.
0: Però quin instrument toca?
1: No, soc guitarrista, guitarrista.
0: Tenim en Pablo Comas.
2: Com estem?
0: Jo com estem? Ah, amigo!
1: Uah, el tanto, el planifiques i no surto.
0: Això ja aviso, això no acabarà bé. Però ho intentarem portant dignitat. Què et fas tu, la banda? Doncs
2: pues mira, jo toco la guitarra i canto.
0: Ah, toca, fantàstic. Trem l'Adrià Veres, amb V baixa i S final.
3: Exactament.
0: Important. Tu ets a bateria.
3: Bateria i segones veus.
0: I segones veus. Sí. I tenim en Xavi Redó. Què tal, Xavi? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Que és el baixista, i això ja m'ho han dit.
4: Baixista, sí.
0: I és la persona a qui li farem la primera pregunta. D'on surt el vostre grup, Minoria? Com va començar?
4: D'on surt Minoria? Doncs...
0: Tens aquí un got d'aigua.
4: Vols resposta llarga o resposta curta?
0: Tenim temps.
4: Tenim temps.
0: Aquest programa, una altra cosa... Calés no, però el temps...
4: Fabulós.
1: El temps és molt car, eh?
0: Sí, per això.
3: I jo puc que és del 80 i pico.
4: Epa, aquí.
1: Faltadeta, eh?
4: Bueno, faltadeta per vosaltres, per mi, no? Home, sí, orgullós. Minoria surt... Minoria va començar, o sigui, és un grup bastant recent.
0: D'on sou, per començar?
4: D'on som? Mira, som tres de Barcelona i un de Puigcerdà.
0: Vale.
4: I el de Puigcerdà, doncs, va venir a viure a Barcelona i per això el coneixem. El tema és que es coneixen el Pablo i el Xavi, guitarrista, es coneixen des de fa molts anys, de l'institut, i a l'institut van començar a tocar la guitarra, van començar a compassar cançons i van muntar un grup. Després, aquest grup va esdevenir en diferents formacions fins que el Xavi i jo vam coincidir en una escola de música fent un combo de jazz i vam començar a tocar plegats. Vam passar per dos bateries que no van funcionar i al final vam conèixer aquest senyor, l'Adri, que de moment ens la quedem, no?
2: Sí, no?
4: Bueno, de moment, sí. Sí, jo crec que ha passat període de prova.
0: Encara està a prova o
3: ja
4: d'allà? Sí, depèn.
1: Aviam.
3: Cada vegada que dic una tonteria m'ho recorden, que sí? estic en proves.
4: Exacte.
0: Bateria en pràctiques.
3: Exacte.
4: Això mateix, bateria en pràctiques. I llavors, amb l'Adri, realment va ser quan vam començar a veure que la sonoritat del grup començava a canviar i que començava, a nivell compositiu, va evolucionar molt el projecte. En aquest punt, nosaltres sempre ja hem fet música en anglès, vam canviar i vam dir, hosti, anem a fer música en català. Anem a intentar arribar a un altre tipus de públic.
0: Anem a fer... que se'ns en va la pilota, anem a fer un català.
4: Més o menys. Pues va ser bastant dramàtic, perquè van haver-hi bastantes...
2: Batallica.
4: Parts enfrontades del grup, perquè no va estar clar des del principi. Sí. I res, vam decidir començar fent català, vam començar tots els primers temes, vam dir, hosti, pues, sonen molt bé els temes, és lleig que ho dic jo, no, perquè soc del grup, però objectivament sonen molt bé. I res, a partir d'aquí ens vam aventurar a gravar el nostre primer EP, i aquí estem.
0: El sector anglosaxó dels Minoria, ara ja us heu menjat el català. Què tal ho porteu? Esteu bé? Ho porteu amb dignitat? Esteu convençuts?
2: Ara sí.
1: El Pablo sí que no volia, jo sí.
0: Tu volies, el Pablo, eh?
2: Jo al principi no, tio. Jo al principi no tenia gens clar. Perquè no volia que sonés tot a Miquel Martí Pol, saps? Llavors és difícil trobar una sonoritat que sigui una mica moderna, saps? I que no vegi de sonoritats estereotípiques que persisteixen avui en dia, saps? El català, i per això ho veia tan així. Uh-huh. Perquè al final, referents, tots venen de fora, la majoria, i llavors ho veia bastant difícil. O sigui, se'm va fer bastanta bola al principi. Però sort que em van insistir per canviar.
0: I ho has superat, no?
2: Sí, tant. Ara sí, ara sí.
1: Bueno, porta meravellós.
0: Ara m'encanta. Porta en silenci, però...
2: Sí,
1: una penitència d'aquestes ben portades.
2: Sí,
0: jo tinc un complet al vostre nom i al vostre lema. Parleu de rock minoritari, però us haig d'explicar que aquesta temporada, que ja estem pràcticament arribant a la final, en aquest estudi s'ha sentit moltes vegades això de el rock torna. Hi ha brots verds.
1: Sí, ens hi hem trobat.
0: Us hem trobat
1: Ha sigut molta coincidència, això. Perquè,
0: no?
1: Sí, perquè nosaltres, quan li vam posar el nom al grup i una mica la idea estètica i el so que teníem, no érem tan conscients, però en l'any que hem entrat a gravar el disc i l'hem tret, hi ha hagut un boom. Sí, jo m'atreviria a dir un boom. O un ressorgiment una mica.
0: Ressorgiment, més que boom encara potser no podem
1: boom,
0: parlar.
1: Boom no, però ressorgiment sí.
0: Uh-huh.
1: Sí, clarament. I llavors... A nosaltres ens ha beneficiat molt, també, això. Vull dir, i sí.
0: Per tant, realment, això, quan vau engegar el projecte, era l'idea de que una cosa anava contracorrent i ara resulta que pop s'ha girat tot i
1: sí,
0: aneu en la direcció correcta.
2: Sí,
1: completament. O sigui, a sobre, nosaltres ho comentem de molt ràpid. O sigui, molt ràpidament. Nosaltres, per entendre una mica els timings, comencem a escriure temes en català, que alguns d'ells ja estan en el disc, doncs abans de l'estiu passat, inclús una mica abans, farà un any. Gravem el disc al setembre i en aquests 9 mesos, o sigui, hi ha hagut, jo trobo que sí que hi ha hagut un canvi, almenys, sobretot per part de la crítica musical, en com es
0: jo crec que sí,
1: s'ha obert una mica més al so més guitarrero, no té per què ser necessàriament rock, perquè pot ser pop guitarrero, però s'ha obert molt.
0: De fet, el món del rock és un món així com molt obert i un ampli ventall. A vosaltres, per definir-vos una mica, per situar-vos, entre Dan Peralbo i el Comboi i la Ludwig Band, on estaríeu vosaltres?
1: Ui. Nosaltres, no... Mira, m'agradaria més Dan Peralbo i Remei de Calafresca, una mica enmig de...
0: Sí,
1: una mica més outsiders, potser, nosaltres.
0: Més estripats?
1: Sí. Exacte.
2: Aquí ha falcat, aquí la falca, tio.
1: Ens ha clavat molt ràpid, eh?
0: M'heu comprat molt ràpid, també.
1: Ens ha agradat molt.
0: Perquè com definiu, fins ara que ja us he rebatejat, com definiu la música que feu?
1: Jo la definiria molt... Mira, ens han arribat a dir rock internacional. Jo no sé què és el rock internacional. Sí que crec que tenim un so que en general és... rock de ràdio, per entendre'ns. Amb qui ens comparen més és els Foo Fighters, per exemple, que tenen un so molt... Tenen aquest so com... Clarament és rock, típica banda de rock de quatre membres, o sigui, dos guitarres, baix, bateria, però tenen també com aquestes cançons, la forma de pensar-les més pop. Llavors, a nosaltres crec que ens funciona bastant. Sí que tenim coses més alternatives, però també tenim com aquesta part una mica més... Sí, comercial.
0: Està bé. Clar, és el primer cop que us entrevisto i has de tirar de tòpics una mica, perquè ja toca, per situar-vos una mica.
1: Fot-li.
0: Parlem d'influències, perquè, clar, cites els Foo Fighters i esteu parlant de rock de ràdio, i això em remet molt a la música dels 90.
2: Sí, 100%.
0: Però vosaltres sou molt joves, no sé, que això no ho vau viure.
2: Bueno, aquí tenim un paper. Tenim un paper aquí.
4: Jo tinc 40.
0: Bueno, jo en tinc 61, o sigui, a mi no em guanyes.
4: No t'ho guanyo.
0: I els Foo Fighters de la meva quinta, més que la teva.
4: Sí.
0: Per tant, realment els referents són aquests, el rock dels 90, o d'on va veure?
2: Sí, 90s i 2000s, 100%. O sigui, tota la moguda del Grunge, a Seattle, o sigui, jo un gran referent que tinc com a cantant és Chris Cornell, que cantava Soundgarden, i hem begut bàsicament d'això, i dels 2000 també molt.
1: I grups actuals també que recuperen una mica aquest so, també. Perquè també avui en dia hi ha molts grups que... Bueno, una mica similar a... Al final, els 90, el rock dels 90 no deixa de ser un reciclat del rock dels 70.
0: Sí, també és veritat.
1: Llavors, jo crec que, en realitat, una mica el que està passant és una mica això. Perquè, o sigui, és una mica, doncs, recuperar el so dels 90, dels 2000, i no hi ha pel que estiguem fent nosaltres, sinó en general, no? Perquè, vull dir, ara també, per exemple, hi ha tot un revival del so dels Pets i dels Lex and Busto, estan tenint com una segona vida, que no deixa de ser això, també. Llavors... Jo diria que sí, que és la música que més hem escoltat.
0: Clar, però fer rock a aquestes alçades, al segle XXI, l'any 2026, potser hi ha el perill de caure amb tenir un so una mica nostàlgic, fins i tot, massa ancorat al passat.
2: Sí, jo crec que es pot arribar a relacionar el tipus de música, diguéssim, però jo crec que per com estan composats els temes, les dinàmiques que hi ha a dintre de les cançons, que al final, o sigui, els temes van, o sigui, tots seguits i tenen bastants canvis, i amb la producció que tenen són, o sigui, no crec que se'ns associï, diguéssim, a un so nostàlgic. Jo crec que és perillós si agafes referents que són només d'un cercle i d'un tòpic de música concret. O sigui, si nosaltres, per exemple, només haguéssim escoltat música d'aquí i no haguéssim sortit a fora i no estiguéssim escoltant referents moderns com els Maneskin i aquesta gent que han sortit i que han fet una carrera defensant llengua pròpia i amb un estil propi i producció pròpia, no haguéssim plantejat el disc d'aquesta manera tampoc. De fet, o sigui, de fet l'hem plantejat intentant recuperar formes de fer música, expressió de lletres, transmissió d'aquesta part sentimental dels 90 i 2000, però portat avui en dia. O sigui, perquè no volem fer cançons de 7 minuts, saps?
0: Avui estem amb els Minoria parlant de les cançons d'aquest disc que venen a presentar-nos, es diu Aixecar-se per volar. Ara escoltarem Canvis. Qui me la presenta?
1: Va, la presentes tu,
2: sí.
1: Si vols.
2: Vinga.
1: El lletrista.
2: Molt bé. Mira, doncs és una cançó que, de fet, veu bastant precisament d'aquesta sonoritat dels 90. Té bastants ponts que es podrien linkar amb un So Soundgarden també i Foo Fighters, però al mateix temps té una lletra bastant, bastant existencial i íntima, et diria. Parla de com en diferents situacions, en els canvis que tenim a la vida, hi ha persones que trien reaccionar doncs, canviant de cara constantment, i hi ha persones que trien simplement buscar constantment escapar d'enfrontar-se a si mateixos, no? I al final, el resum en l'estribillo i la importància d'aquesta cançó diu que els canvis, que aquests canvis, en qualsevol forma que vinguin, no ens atrapin. I és doncs, el missatge positiu que dona aquesta cançó.
0: Això és Canvis en Minoria.

0: Aixecar-se per volar és el nom de l'àlbum que avui comparteixen nosaltres el Xavi Bas, el Pablo Comas, l'Adrià Abrés i el Xavi Redó, els comuns d'aquesta banda barcelonina, amb un de Puigcerdà, que arriba tard als llocs, però clar, si vens de Puigcerdà és també normal, et perdonem.
1: Bueno, et diré que arriba més tard als puestos, se va cantar, eh?
2: El que passa que, bueno, ara mateix no treballa el cabron, i clar...
3: Clar, està buscant feina.
0: Exacte. Escolta, Pablo i Xavi, vosaltres expliqueu abans que vau començar a tocar junts quan teniu 15 anys. Per què us va empènyer agafar una guitarra i no agafar una caixa de rimes, un sample, que és el que feia la gent de la vostra edat?
3: Clar.
4: Jo crec que per un tema d'accessibilitat, un, perquè la guitarra és un instrument superaccessible, i com un xaval de 14-15 anys, almenys l'experiència que vam tenir nosaltres és que és un instrument que el fa sonar ben ràpid i és molt fàcil muntar un grup o tocar amb gent. I jo crec que després una mica ens va agafar una mica el rebot aquest adolescent de... Clar, nosaltres, quan vam començar a tocar i aprendre a tocar guitarra, doncs hi havia molta música urbana i reggaeton també, llavors.
3: Sí.
4: O pop molt... banal i superficial, no? I llavors per nosaltres era també una mica una forma de trobar una identitat pròpia, jo crec, i que ha resultat ara en aquest projecte, no? I de tants anys després, i però no deixa de ser una mica com el típic rebot d'adolescent que t'agafa, doncs, de que estàs enfadat amb el món i amb tothom i dius, però ara em munto un grup i no sé, saps? I no vull estudiar i no sé què, jo què sé, més així.
0: Clar, muntar una banda és un moment que trobes quatre ànimes que funcionen en sincronia, diguéssim, i quan tot això funciona és quan la cosa comença a posar-se en marxa. Com vau reclutar amb el Xavi i l'Adrià? Com vau conèixer?
4: Mira, el Pablo i jo sí que havíem estat en dos grups abans de conèixer el Xavi. Vam conèixer el Xavi perquè necessitàvem un baixista. Jo el vaig conèixer en el combo de jazz de l'escola de música on anava. I vaig veure que tenia interessos similars, no? I que tocava molt bé, perquè buscàvem un baixista també que li agradés el gènere, sobretot doncs aquest rock dels 90 que escoltàvem, i que li molés i que en sapigués tocar, sobretot, perquè marca bastant la diferència. I doncs això, vam començar amb el Xavi, i llavors teníem una altra bateria, però sí, amb el Xavi va ser en seguida super... Bueno, amb una primera vista.
3: Sí, bàsicament perquè buscàvem un baixista, el que has dit, o sigui, més creatiu a nivell que li agradés tocar, però que també sigués creatiu tocant. I això vam trobar, el Xavi és un baixista molt creatiu a l'hora de tocar i composar temes.
4: I després amb l'Adri i jo vam fer la carrera junts de musicologia. I llavors no vas entrar, bueno, fins al final de la carrera.
3: Al final
2: va ser amor a tercera vista.
0: A tercera vista.
3: És el millor segon plat que m'he menjat mai.
2: Bueno, serà postres, perquè el segon plat tampoc vaig ser.
4: Ets, però el millor d'un dinar sempre és el tiramisú.
3: Exacte.
4: Pots estar tranquil.
2: Soc el teu tiramisú.
0: Ja veieu que aquí van llançant ganivets a banda i banda de la taula. Sempre de bon rotllo.
2: Sí.
0: Ja està bé.
4: Si no, no és un grup. I això va ser... vam tenir problemes amb la bateria que teníem llavors i amb l'Adri vam començar en seguida i va ser genial llavors. Perquè a sobre només entrar l'Adri també vam començar a escriure temes ja directament. Uh-huh. Vull dir que sí que amb el Xavi quan va entrar vam començar a fer algun cover, però amb l'Adri ja quan va entrar ell vam dir no, ens posem a escriure temes ja.
3: I va entendre molt ràpid com volíem sonar, perquè ell també volia sonar així. O sigui, és a dir, amb l'altra bateria també, i amb les altres bateries, persones que havíem format per d'altres grups, és que tampoc no enteníem nosaltres com volíem que sonés el grup, i no enteníem amb la gent que veníem no teníem suficient, no sé, relació musical entre les músiques que escoltàvem. Vull dir, ara... una cosa que és important és que tothom entenem la sonoritat i la forma de funcionar el grup de la mateixa manera, que això és una cosa que quan l'Adri va entrar la va captar al minut zero.
0: Uh-huh. I després un moment donat arriba el Carlos Manzanares, no?
4: Ara.
3: Increïble.
4: Que li devem la vida sencera.
3: Literal, eh? Un mestre.
0: El productor.
4: Sí.
3: Uh-huh. I, bueno, o sigui, el coneixem perquè l'Adri treballa amb ell.
2: Treballa amb ell. Jo vaig entrar al grup, jo... va sentar i aixecar-se per apretar. Jo vaig començar a apretar. Em fem temes en català, jo vaig ser... els Xavis ho tenien molt clar i...
0: Són els Javis, vosaltres.
3: Són els Javis.
4: Exacte. Tenim una relació homoeròtica, també, el Xavi i jo. Està tot allà, està tot allà.
3: Extrematimorial,
2: tio. Estiren ganivets, però després es petonegen molt fortament.
4: Exacte.
2: Doncs això, Vam fer el canvi català i a la que vaig veure que els temes valien la pena i m'agradaven molt personalment com estaven quedant i la forma que agafava el grup, doncs vaig parlar amb el Carlos, amb el meu jefe, i li vaig dir això, doncs que aviam si podíem reservar dates, si podíem fer alguna cosa, perquè creia realment que valien molt la pena i que es podia treballar molt bé. I per sort ens va voler agafar.
4: I... Home, li va molar, li vam posar sí, maquetes li va molar.
2: Li va agradar molt, per sorpresa sí. Ens vam trobar en un bolo... O sigui, va venir un bolo nostre...
4: Per sorpresa. De,
0: random, sí. Diguéssim.
2: De xorra.
1: Sense saber que nosaltres tocàvem. És a dir, que ah, sí, el sí, sí. De cop i volta diu, hòstia, és l'Adri, si corro
2: mell. El cinquè tema va dir, hòstia, el bateria em sona.
1: Literal.
2: I ens va descobrir realment així, després jo vaig parlar amb ell per gravar, i bueno, el resultat... Estem molt contents, sí, li devem tot a ell.
0: Està molt bé. L'encarregat de les lletres m'ha semblat que eres tu, Paulo, oi?
3: Sí, una mica.
0: Una mica.
3: Tot i que el Xavi també en composa algunes. Sí, sí.
0: Anava a preguntar-vos per una mica pel concepte del disc, aquest aixecar-se per volar, que té aquest punt de resiliència, no? D'això, de no donar-se per vençut, d'alguna manera, no?
3: Mira, ho has descrit molt bé. O sigui, és com que nosaltres, quan vam composar els temes, no necessàriament... buscàvem un fil conductual, saps? Però sí que és veritat que tots els temes tenen aquest punt de que es composen bevent de raciocini humà, de dialèctica, d'existencialisme i d'intimitat, però sempre tenen un repunt de resiliència i de missatge positiu al final. O sigui, al final vindria a ser com la construcció de tot el que és les etapes del dol en general, en diferents conceptes, en lletres, en temes més sindicals, com pot ser a Set, per exemple, o a Incendi, i a lletres més intimistes, com pot ser Dies Grisos, Canvis, o Cançons d'Amor, que és com és Trencall, totes tenen aquesta fase en què passen per distintes fases per diferents fases emocionals, però que sempre culminen amb un missatge positiu i de resiliència cap a l'oient.
0: Com és la cuina d'un grup com Minoria? Com neixen les cançons? Com s'elaboren? És una cosa que es fa, una feina que es fa en comú, o algú ho porta ja tot bastant a pamadet?
1: Mira, t'ho contestaré jo, tot i que el cantant faci les lletres. El procés compositiu és molt fàcil. El Pablo té parella, el Pablo talla amb la parella... I
0: el Pablo
1: desapareix durant mes i mig, dos mesos, i després, al cap de llavors, el Pablo apareix amb pràcticament un disc compost. No, és broma, però part dels...
0: un trencament és mà de sang per un disc, eh?
1: Sí. És brutal. Jo estic esperant ja que torni a agafar parella per poder tornar al segon disc.
4: Estem molt preocupats, de fet. Què farem?
2: Jo vaig parlar amb el Carlos quan ho va deixar,
4: Vas reservar l'estudi?
2: Exacte.
4: Carlos,
2: Ei, que ja ha acabat. Reservem. Quan vegis que tot acaba...
0: Però bé, ja ens ha explicat que ja sempre hi ha un punt d'esperança, al final. Sí. La llum al final del túnel sempre hi és.
1: Si no estigués, tindríem un problema, No hi hauria el segon disc.
0: La gent hi col·labora, la resta del grup col·labora, només van a putejar, bàsicament.
2: Primer putegem i després col·laborem.
3: Exacte. Sí, bé ser així. O sigui, al final... No necessàriament hi ha cançons que no estan dintre d'aquest concepte, no? Però sí, bàsicament hi ha idees, sobretot també les elaborem i les parlem molt el Xavi i jo, en general. O sigui, fem un tastet com de la demo dels temes que volem fer, però cadascú, o sigui, en aquest grup no hi ha fronteres, en el sentit que cadascú es aporta des del seu instrument. Sí que hi ha grups, no?, que són més... que sempre hi ha un líder o, o dos líders molt marcats que diuen... com s'han de fer les coses. Aquí és com que, tot i que les cançons les portem al Xavi i jo, doncs al final cadascú fica la seva part i la seva part de creativitat. Hi ha riffs del Xavi, hi ha especificacions de tempo, com a, per exemple, Set, que és un 7-4, que el va posar a l'Adri Rayo tocant aquest tempo i que seria interessant i tal. O sigui, vull dir que és molt col·laboratiu.
1: No, però una cosa que m'agrada molt de Minoria és el que tu has dit, que cadascú de nosaltres s'encarrega del seu instrument i ningú va imposar-li a l'altre membre del grup com ha de sonar o com ha de composar una cançó. Jo com a baixista no he vingut mai ningú de vosaltres a dir-me no, és que has de fer la línia que sigui així, així i així. Realment això el que permet és que cadascú tiri pel seu camí i afegeixi, diguéssim, el producte final, que és minoria. Jo crec que això és una part molt important.
3: Sí.
4: Sí, que després la visió de la cançó, cadascú té una visió diferent de com ha de ser la cançó. Sí. Llavors, al final, el resultat final mola molt perquè és una mica una amalgama de les quatre visions que té cadascú, de les quatre visions del grup, i ja està.
0: Ja m'ha quedat clar que podem ser que la vida sentimental del Pablo escoltant el disc, però la cançó més personal del disc, quina seria? Per escoltar-la ara,
3: Mira, la més personal meva és Trencall.
0: Uh-huh.
3: Però una que m'agrada molt també perquè està feta des del cor és Dies Grisos, també. Però jo et diria que fiquéssim Trencall perquè és un hitazo.
0: Sí?
3: És un hitazo.
0: L'altra no,
3: L'altra també, l'altra també. Però és que Trencall és Radio Rock. Radio
0: sí?
3: Rock.
0: Va, doncs vinga, va, som-hi, Trencall.

0: trencall, un dels temes d'Aixecar-se per volar, el disc que acaben de publicar aquesta banda que avui ens acompanya des de Barcelona, són els Minoria. Haureu de canviar de nom algun dia, perquè ja no sou minoria els rockeros en aquest país.
1: Sí, ens han enganxat de contrapeu.
0: De manera... contrapeu, eh?
1: Sí, sí, increïblement a contrapeu.
0: Hi ha una cosa curiosa als crèdits. Diu que l'heu gravat a Tuell Ceràmica de Barcelona. Això és un estudi de gravació?
1: No, això s'ha equivocat, no. El segell.
0: Ah, sí?
1: El videoclip sí que l'hem gravat allà.
2: Sí, ah, exacte.
1: I quan posat, sí. Bueno.
0: Jo el vinc entre la ceràmica i el rock no el veia.
2: No. Bueno, però per videoclip sí, eh?
0: Ah, sí?
2: Ojo, eh?
1: Estava, sí, el videoclip va quedar molt guai, de trencall.
2: Així com
1: el taller de ceràmica, sí. El videoclip de trencall sí que el vam gravar al taller de ceràmica. El disc no, si no sonaria bastant diferent.
0: Quina importància doneu també a la part audiovisual del projecte? Els videoclips, tot el que acompanya, el que no és estrictament música?
1: Molt, bastant.
2: Sí. Tot.
1: Sí, sí. Nosaltres som molt fans dels grups que cuiden molt la seva imatge, perquè som un grup que pensem que la imatge és una extensió de la música i ens agrada molt jugar amb això. I la veritat és que molt, bastant. La veritat és, per exemple, Trencall és un videoclip que li vam estar donant moltes voltes. Ara tenim un altre videoclip que sortirà, Dies Grisos, que també li vam estar donant moltes voltes amb el director, l'Àlex. Però no només això, sinó també des de l'apartat visual, a les portades dels singles i del disc. Tenim un fotògraf ara personal, no? Bueno, personal, vull dir que ve amb nosaltres a tota la gira. I llavors treballem sempre amb ell, o sigui que bastant.
0: Clar, estudis de gravació, gravar videoclips, fotògrafs, això són molts calés. Com es recupera aquesta inversió per un grup?
1: No la recuperes.
0: No la recuperes. Claríssim, eh?
2: Treballes per fer-la.
0: Ostres, si no. I assumiu això, aquesta realitat, del fet que és una inversió que no recuperaràs o molt difícilment recuperaràs?
3: Sí.
2: 100%.
3: Ara estem...
1: Bueno, el retorn és, potser és com una inversió més a llarga durada.
2: Sí, clar.
1: O sigui, nosaltres sempre també hem dit que l'impacte del disc, per exemple, no el veurem fins passat un any, potser.
2: Exacte.
1: De lo que realment...
3: Si tot va rodat.
1: Clar.
3: Si tot va rodat en un any, sí.
1: Sí, o sigui, i porta temps, no?, aquestes coses. Ara hem hagut d'invertir molt, no només en gravar, sinó també en un munt de coses, no?, en l'equip, el material que necessitem pels directes, la gira, totes les sales que estem llogant per fer la gira, en fi, moltes coses.
4: Però al final té sentit, perquè qualsevol projecte que tu vulguis iniciar, que vulguis empènyer i que vulguis que funcioni, has d'invertir temps... I calés. No hi ha cap projecte a la vida que no requereix això. Llavors.
1: I que nosaltres no tenim un management ni res que ens ajudi, ni amb la gira ni res, i que ho estem fent tot nosaltres, i clar, és tota una inversió que hem de fer nosaltres. Potser si tinguéssim un manager o un management o una agència ens adelantarien diners, no ho sé com funciona, però, o potser no, eh? Però que clar, nosaltres al final doncs ho estem muntant tot nosaltres, llavors és tot de les nostres butxaques, en aquest sentit.
0: La falta de manager és segurament el problema més important que té un grup que comença en aquest país, o n'hi ha d'altres, potser.
2: Sí, bueno, potser no falta de managers perquè, o sigui, es podrien aconseguir, però el tema és que, tot i que hi hagi manager, no hi ha prou espais perquè aquest manager et fiqui a llocs.
0: Clar.
2: Vull dir, els espais estan pactats en aquest país per... uns cercles de managers que hi ha en general...
0: Que són sempre els mateixos grups, exacte. Els mateixos festivals.
2: Que sempre falquen a la mateixa gent, vull dir, i al final és així.
4: Sí, perquè no serà per música, perquè realment, si tu mires la programació, per festivals, festes majors, tens una oferta musical, vull dir, amplíssima. El tema és que la música, tot i que siguem uns romàntics nosaltres, la música no deixa de ser un negoci per molta gent. I clar, al final volen programar grups que saben que podran recuperar la inversió fàcilment. No es volen arriscar a una banda emergent. I és el que patim nosaltres i el que pateix la major part de bandes emergents amb les que nosaltres parlem.
0: De totes maneres, heu passat ja per el Teatre Goya, vau engegar el 26 d'abril, heu passat per Lleida, Reus, el Garrofa Rock de Mataró, i suposo que altres coses que teniu en cartera, no sé si es pot avançar alguna data o què?
1: Així xules, ara tenim la Mirona a l'agost, i bueno, vam començar el Luz de Gas també.
2: El primer concert va ser el Luz de Gas.
1: Va ser un inici així bastant espectacular, la veritat, i sí. I anar fent, adelantar per ara no. Ara estem com enmig de la gira de presentació, afegint més dates, I ja et dic, també com ho estem fent tot nosaltres, doncs clar, costa més, perquè no tens els contactes ni res, però bueno, per sort el projecte és suficientment atractiu, vull dir que...
2: Exacte.
1: O això sembla.
0: I de moment, amb això, amb aquest disc llançat i aquests concerts que ja heu començat a fer, quin és el feedback que esteu rebent? Quin feeling teniu ara mateix de la rebuda del disc?
2: Doncs, sobretot, o sigui, jo crec que ens quedem amb la gent que ens parla per xarxes, que ens descobreix i molts cops ens obre per dir-nos que li agrada el disc, que vol venir a concerts i tal, i la gent també amb la que estem, o sigui, els grups amb els que hem anat, per exemple, a Lleida o a Reus, que la gent també que els ve a veure perquè són amics seus, també els hi acaba agradant, doncs, la nostra música, i per nosaltres, al final... que hi hagi gent que descobreixi el que fem i que ho valori i després ho escolti, jo crec que és el millor feedback que podem tenir.
4: Sí. És que no hi ha res més increïble que t'obri algú per Instagram que no coneixes de res, que no tens cap contacte i et digui, estava escoltant els teus temes i pell de gallina, vull dir, m'he sentit superidentificat, i tu penses, uau, val la pena.
0: Home, doncs quan això passa vol dir molt i és molt important que us passi. Doncs són en Xavi, en Pablo, l'Adrià, en Xavi, són els Minoria, us convido que els descobriu això a les plataformes de streaming. El disc es diu Aixecar-se per volar, val realment la pena el que fan, i avui han vingut a compartir una estona amb nosaltres aquí al Catalunya Express de Ràdio 4. Amb quina cançó tanquem? Dies grisos, potser, o una altra?
2: Què? Sí, no?
0: A la una?
2: La més comercial, o què?
1: Aquí tenim... El nostre bateria és molt fan d'un tema.
0: De quin tema?
3: A set.
0: Set, mira. Doncs pues va, anem per set.
2: Vinga.
0: Nois, gràcies i fins al pròxim disc.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.

Interessant i curiós, el conjur d'Enric E.Z. ens deixa pràcticament al final d'aquesta edició del programa i ho farem i tancarem avui amb un reggaeton que arriba directament des d'Andorra, càrrec de Pahu, Nepali i Berni 2004. Es diu Ningú. A més, marxem, tornem demà mateix. Adéu-siau.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
6: Ràdio 4.
7: Quants anys deu tenir aquesta caixa de sutura que ens has portat, doctor?
8: Bueno, doncs deu tenir ben bé 45 anys.
7: 45 anys. I és especial, clar.
8: Bueno, sí, perquè realment, doncs quan vaig tenir ja la present, clarament la meva vocació de metge i sobretot de cirurgià,
7: sí.
8: Doncs hi ha una caixa amb una porta, un bisturí, una sutura, doncs ja era algo que, no, que podies començar a pensar que no, i cosíem,
7: que
8: bueno,
7: cosies?
8: Al principi coixins, eh?
7: Ah, sí?
8: Coixins antics,
7: sí.
8: No? La meva mare em deia, bueno, aquest sí que te'l deixo. I anar primer cosir coixins, que és el que s'ha de fer, eh? Abans, perquè quedin bé les sutures. I després ja, pues mira, recordo el gos del porter de casa,
7: ah, sí?
8: Que es va fer un trau, i el porter, el Pasqual, que era una persona excel·lent, deia, oh, pots cosir tu també ja, això, ja en saps, va, sí.
7: Va quedar bé?
8: I va quedar estupendo.
7: Va quedar bé? Estupendo. Després han vingut moltes altres caixes de sutura.
8: Sí, però la conservo, eh? Està allà mig oxidada, però em fa il·lusió.
7: Clar que no? Sí. Forma part de la teva història.
8: Sens dubte.
7: Avui el nostre irrepetible és el doctor Laureano Molins.

0: Doctor Laureano Molín, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Per cert, pels amics, Laure.
1: Laure.
0: Laure.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, ets un dels grans experts en càncer del pulmó del nostre país, referent de la cirurgia pulmonar mínimament invasiva, fundador de la Societat Europea de Cirurgia Toràcica, consultor al Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital Clínic de Barcelona, cap de servei del Sagrat Cor, professor universitari, president fins fa uns dies de l'Associació contra el Càncer de Barcelona, tot i que continues com a representant autonòmic de l'entitat a Catalunya fins al mes de setembre, i vicepresident primer del Comitè Nacional de l'Associació. I a més de tot això, podríem dir moltes altres coses, president de PRONEC, però ajuda necessitats. Clar, al llarg de la teva trajectòria, el més important ha estat la vocació de servei, doctor?
1: Bueno, sí, sens dubte, sens dubte. Però això és l'exemple, l'exemple del meu pare. El meu pare doncs era una persona que els dissabtes al dematí se'n anava al despatx a rebre gent. No? Jo m'havia trobat, no?, molta gent. Escolta, vostè és fill del Casimiro Molins? Sí, oh, jo he estat a la Pedrera, tenia el despatx a la Pedrera.
0: Sí.
1: I jo he estat al de Pedrera i el seu pare em va escoltar. Després li podia donar feina o no, i això és el que falta.
0: Ens va escoltar.
1: No? Em va escoltar. No? I això a mi m'ha marcat molt i sempre, també la professió m'ajuda, no? Doncs quan una persona em diu, escolta, tinc un malalt ingressat al Clínic o al Sagrat Cor, escolta, que no, potser no és ni de la meva especialitat, no? però, bueno, és... aquelles paraules de recolzament, estàs bé aquí, tranquil, que et porten... no? I vaig tenir la sort que des del principi doncs, veia aquesta vocació de servei.
0: D'escoltar els altres.
1: D'escoltar-los.
0: No em vull ni imaginar la safata d'entrada del teu correu electrònic, perquè, a més de tot el que hem comentat, ets membre d'entitats mèdiques nacionals i internacionals, de patronats, d'associacions... Deu ser una bogeria, el teu correu.
1: El correu, sí, però també et tiro pedres jo el mateix.
0: Sí? No,
1: sí, perquè, escolta, puc trucar? Envia'm un mail. Sí, perquè trucat, jo estic al quiròfan o consultant, i les trucades t'inveeix, ara, per sort, va molt bé el WhatsApp,
0: no? Sí,
1: et diu,
0: sí, sí.
1: Et puc trucar, o a quina hora va bé, no? Això va bé, no? Però, clar, envia'm un mail, no? Perquè el mail el llegeixo i el contesto...
0: amb calma,
1: amb
0: no?
1: Amb calma, ja. I, clar, pues sí, rebo 100, 150 al dia.
0: Clar, sí, sí.
1: Però no acaba la setmana que no els hagi contestat. També això ve...
0: Tots. És una feinada,
1: tinc safata d'entrada i 150 safates diríem per anar posant els mails que estan a la safata d'entrada
0: ben classificats,
1: vol
0: tots
1: dir
0: els correus,
1: que
0: no?
1: Aquests encara estan actius,
0: yeah.
1: I els altres ja han anat i també ve del meu pare. Jo és que el meu pare és el meu,
0: ja veig,
1: meu referent, eh?
0: Sí,
1: el meu,
0: sí,
1: pare deia, no? Contesta totes les cartes quan s'escrivien cartes.
0: Clar.
1: No deixis de contestar cap carta. Bueno, doncs això ho aplico a no deixis de contestar cap mail.
0: Tirem la vista enrere.

0: m'agraden els Beatles i aquest Let It Be.
1: Sí.
0: 1970.
1: Sí. Eh?
0: Per què?
1: Bueno, Beatles... Primer perquè em deixava... Ara tinc poc cabell, però jo tenia força cabell, no? I la meva mare deia, a la perruqueria, vas com un Beatle, no?
0: Va ser, el portaves llarg?
1: Sí, bueno, sí? Llarguet.
0: Ja.
1: Però, no,
0: sí, de l'època, no?
1: Aquella època, sí. Quatre dits per sota o tres dits per sota de la... No, ja és... Vas com un Beatle, no? I la veritat, sí, va marcar, jo... Vaig tenir la sort que els meus pares, doncs, i els germans, tots ens enviaven a estudiar anglès, no? I bueno, reconèixer les cançons i les lletres dels Beatles, sobretot, en aquell moment, no? I a més, jo començava a fer algun pinito amb
0: la bateria.
1: Sí, i el Ringo Starr era el meu referent, no?
0: Retrocedeixo una miqueta més en el temps. Laureano Molins López Rodó. Vas néixer a Barcelona el 13 d'octubre de 1957. Situem la teva infantesa a finals dels 50, principis dels 60. Infantesa feliç?
1: Molt.
0: Molt feliç.
1: Molt feliç. Molt feliç.
0: Família acomodada, això sí, doctor.
1: Sí, sí, sí. Sí. Família acomodada, sí. Amb el que tots els germans hem treballat. I això era un exemple, torno, no?, dels pares, no?, de dir, escolta, aquí heu d'espavilar, tots amb carrera... Doncs això, amb aquest sentiment de que t'has de guanyar la vida per tu mateix.
0: Com se la guanyaven ells, els teus pares?
1: Bueno, el meu pare era advocat,
0: sí.
1: El meu avi, Joaquim Molins Figueres, ara farà 100 anys, va construir la cimentera Ciments Molins,
0: sí.
1: El 1929, i llavors, doncs, el meu pare treballava a Ciments Molins, feia d'advocat, va ser president del Banc Atlàntic, que ara és ara el Sabadell, no?
0: Sí.
1: I bueno, però ja dic, no érem conscients si es guanyava molt, molt bé la vida o no, sinó purament el que es deia, el que diu el Guardiola ara, no? Aixequeu-vos aviat, aviat. Penqueu aviat, no? Allò de madrugar i treballeu i feu esport.
0: Però això sí, de petit vas patir unes febres reumàtiques.
1: Mm-hmm. Sí, això era el que jo, clar, als 6 anys, de repente em diuen, o 7 anys, no, tenia unes angines molt, uns amígdales molt hipertròfiques, i em van operar, llavors no va anar bé, i van tornar a operar,
0: van operar
1: amb una cadira, a casa del Torrino, no
0: un
1: hospital, una sensació aquella. I llavors doncs, vaig estar un any sense poder fer esport. Potser això és el que m'ha fet que no pari.
0: Que ara no paris,
1: I llavors, doncs, em va marcar. I després veia metges i el meu pediatre, i allà vaig veure que això era el meu.
0: Potser allà va néixer la teva vocació.
1: Sens dubte.
0: Sens dubte.
1: Sí, jo vaig començar a medicina pensant de ser pediatre, perquè era el que havia conegut.
0: Uh-huh.
1: Fins que realment vaig veure que els nens, que me'ls estimava massa com per veure'ls patir, no?
0: Ja.
1: Llavors a la UCI... Vaig estudiar a la Bellaterra, després a la Vall d'Hebró i a la UCI pediàtrica. Veus coses molt, molt...
0: Clar.
1: Després, circumstàncies de la vida, doncs, em van portar a fer d'alumne intern a la Creu Roja.
0: Sí, arribarem a això,
1: arribarem,
0: però abans.
1: Perfecte.
0: Com recordes l'escola? L'escola... Vas al col·legi Viaró, a Sant Cugat del Vallès.
1: Brutal, l'escola del 64 al 74,
0: sí.
1: Una escola nova, la meva família havia anat a la Salle Bonanova.
0: Acabada de fundar, no?
1: Sí, va fundar el 64 també,
0: sí.
1: Llavors, doncs, i era, bueno, era un espai gran, bueno, agafàvem el tren sols. I ara tothom, no?, acompanya
0: els nanos. Aquelles coses
1: que es feien abans. Sí, anava de casa, no?, abans vivia a prop de... De Carlos Sotelo en aquell moment, d'Infanta Carlota Joaquina, no?
0: Sí.
1: Josep Tarradellas, i anàvem fins a Montaner, agafàvem el metro, els ferrocarrils, baixàvem tots junts, molt bé, i sempre amb les sabates brutes de fang, perquè, clar, està tot per fer, molt bé, molt, molt orgullós del meu col·legi.
0: I l'institut?
1: Físicament, jo vaig anar sempre...
0: Sempre allà,
1: sí.
0: Sempre allà, també a l'institut.
1: Exacte.
0: Mm-hmm.
1: La veritat és que els millors amics que tinc encara són del col·legi.
0: I tenies clar que volies fer medicina?
1: Sí, sí. Des que vaig estar malalt, doncs vaig veure que era el que m'agrada. Clar, no hi havia ningú.
0: Clar, però una cosa és quan un és petit, no? Que té aquells somnis vitals, no? I després quan ja vas al col·legi, a l'institut...
1: En aquell moment els cursos duraven, els batxillerats i això, 10 anys, dels 6 als 16, sí. Jo faig anys a l'octubre, amb la qual cosa als 16 anys encara doncs vaig acabar a COU, sí. Tenia que decidir la carrera. I...
0: Però potser el teu pare hagués preferit dret o economia.
1: Bueno, això és el que em deia.
0: Per això.
1: No, el que em va dir és, estàs decidit a fer medicina? Sí, sí. Jo. I el que fem tots els pares, no? Jo no conec a ningú, jo de metge, però bueno, sí, advocat, econòmic, jo que dius, bueno, podria, no?
0: Sí, doncs, sí, per ajudar-te una mica, ajudar-te, no?
1: Sí. Llavors em va dir la gran frase, no? Va dir, bueno, però si t'has decidit, ja t'espavilaràs. I aquesta la tinc aquí.
0: I t'has espavilat molt, eh?
1: Bueno, intentat, sí.
0: Perquè no et cridava l'atenció, ni dret, ni economia...
1: No, en absolut. No. És que veia que era com avorrit, això dels papers, papers i papers, no? I no, la veritat és que no. I el meu germà gran, doncs, era economista, i el segon era... I les dues següents, la germana segona, Anna, i el tercer Joaquim són advocats, vull dir que ja tenia línia per seguir
0: per aquesta línia, sí,
1: però
0: sí.
1: No, tenia...
0: La qüestió, vas estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, volies fer pediatria, però com va ser que descobreixes la cirurgia?
1: Bueno, perquè ens anem interns amb un altre company, íntim amic meu del col·legi, el Lorenzo Viso,
0: sí.
1: Doncs vam dir, escolta, hem de fer... I vam anar d'interns a la Creu Roja, sí. A Barcelona, el 2 de maig. Allà jo vaig...
0: Això estar... tercer de carrera, eh?
1: Sí.
0: A fer les pràctiques allà.
1: Exactament. Sí. I llavors, bueno, anar d'intern volia dir, doncs això, no? Entrar en el propi servei i també hi havia altres hospitals, no? Però i ell va anar a urologia i jo a cirurgia vascular amb el fill del Paulino Alcántara, jugador del Barça. Eduardo Alcántara era cirurgià vascular, sobretot operava verius, i la gran cosa era que, clar, per operar els verius havia de fer moltes incisions per extraure la vena, sa fena, i ell anava fent les incisions i jo les anava cosint. Com ja tenia pràctica. I, bueno, fantàstic, perquè feia molta pràctica. Llavors, hi havia cirurgians que deien, escolta, hi ha un nano que tal, que et pot venir a ajudar i tal.
0: O sigui, allà vas fer els teus primers punts de sutura, exacte. De veritat, professionals.
1: Exactament.
0: I com ho recordes? Com una responsabilitat?
1: Sí,
0: no? Els primers, dic, eh?
1: Sí, bueno, els primers era que et quedés bé.
0: Que quedés bé, clar, sí, sí.
1: Que quedés superbé i que realment... la veritat és que allò va ser el moment en què vaig dir, escolta, és que la cirurgia pot tenir algo diferent a ser, no?, metge i, a més, cirurgià.
0: Vull clar, dir clar.
1: Que no et quedes només amb una activitat mèdica, no? En aquells moments es parlava dels grans operadors, no? I el concepte era totalment diferent, no? L'operador era el tècnic, l'internista li enviava un pacient que tenia, no sé, un apendicitis, i en canvi el concepte més americà, que després arribarem allà, doncs era més del sergeant, no? El sergeant és el metge que fa cirurgia, no? Que primer ets metge, després ets cirurgià, i has de plantejar-te, doncs, els diagnòstics, també, no és un simple tècnic, no?
0: Arribem a Amèrica, perquè allà també coincideixes amb l'uròleg Juan José Juncosa, que acabava d'arribar dels Estats Units, Aguiló, i ell et proposa que anessis allà, no?
1: Sí.
0: A la clínica Mayo,
1: exacte.
0: A Rochester, sí. A Minnesota.
1: Amb el doctor Viso, quan ara doctor, llavors no, Lorenzo, doncs era, vam estar un parell d'anys d'interns, ell a urologia i jo a cirurgia, sí. Vascular, però va arribar un moment que necessitàvem algú més. Llavors va arribar el doctor Juanjo Aguiló, que tenia 10 anys més que nosaltres, i venia als Estats Units i necessitava algú que els ajudés. I bum, vam anar tots dos amb ell, perquè... I realment vam viure també una especialitat de des de baix, des de sondar els pacients a ajudar-lo a fer una operació de ronyó, no? I ell, llavors deia, nosaltres som uròlegs, no? Jo diu, no, i no, va dir, no, primer heu de ser cirurgians. després ja fareu l'especialitat que sigui. Llavors vaig tenir la sort, a sisè, de l'any 80, doncs, de poder fer part del rotatori, 6 mesos de la rotació del curs de Medicina, a la Clínica Mayo.
0: Uh-huh. I allà sí que... Com ho recordes, allò?
1: Oh, allò sí que se'm va obrir el món.
0: Sí? Per què?
1: Sí, bueno, perquè és el concepte, ara li diríem, la medicina integral, no? És molt... abusem molt d'aquesta paraula. Pues això, no? Era tant el metge com el cirurgià eren metges, el primer de tot, no? I com la medicina... estava enfocada absolutament en el pacient. No? El pacient arribava, la veia un internista, li feia tot, després el portava al cirurgià, si era una qüestió quirúrgica, i en 24 hores tenies tot fet. No? I bueno, jo estava en un laboratori d'anatomia patològica, o sigui, jo estava allà i era el noi de los recados.
0: Ja, no? Sí que feies anava, de tot, no?
1: Sí, bueno, bàsicament anava a buscar les peces quirúrgiques dels 20 quiròfans que estaven operant a la vegada, i el cirurgià em deia, mira, hem d'analitzar aquesta, no sé, una mama, un ronyó, un estómac, hem de veure les vores, si estan lliures o no, i jo anava, el recollia, veia doncs la peça, la portava al departament, i allà es feia el que es diu una biòpsia peroperatòria, una biòpsia en el moment. Això va ser també un ítem de la Clínica Mayo, no? És molt difícil les biòpsies peroperatòries, dir coses només amb una tensió i mirar pel microscopi, no? I però d'això depèn que aquella cirurgia acabi allà o hagis d'ampliar marges, no? I llavors allà doncs vaig aprendre el que era, pues, això, una cirurgia i sobretot una medicina de molta precisió, no?

0: M'ha cridat molt, molt l'atenció que demanessis aquesta cançó dels Hombres G.
1: Bueno, meu...
0: Deu dir, a mi xica.
1: Digues cinc cançons que t'han, no?, marcat, sí, una mica.
0: A veure.
1: Potser diria que no és exactament aquesta en concret, sinó en general, no? Sí. Que va ser la movida dels 80, no?
0: Sí.
1: En el sentit de que bueno, era el moment també que tu estaves, bueno, intentaves lligar amb la teva xica, no? I en el lloc d'estiueig, no? A Sant Feliu de Codines, que sí, on estàvem, teníem un grup, pues, de 7 o 8 amics i amigues, no? 7 i 7, 7 i 8, i, bueno, volia dir que no, cada estiu, doncs, bueno, t'agradava una, t'agradava l'altra, amb un amic dèiem, oye, este verano yo salgo con la que saliste tú, no, a l'estiu anterior. Bueno, és una època fantàstica de no? Pues això.
0: De descobriment, també, no?
1: Sí. I bueno, dintre de les, no, de la moguda aquesta, dels grups espanyols i tal, doncs aquesta...
0: Els Hombres G.
1: Els Hombres G, doncs, fantàstics. Sí.
0: Et vas llicenciar en Medicina i Cirurgia el 1981, una mica abans de quan es va publicar aquesta cançó, quan tenies 23 anys, i llavors amb el doctor Manel Galofré, que per cert ens va deixar l'any passat, vas treballar com a especialista en cirurgia general a la Creu Roja de Barcelona. Allà vas estar 4 anys, del 82 al 86. Com recordes això? On ja hi havies estat,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí, però, bueno, més, això venia, no?, de que el doctor Aguiló va dir, no, uròlegs, primer heu de ser cirurgians.
0: Sí.
1: Després ja fareu l'especialitat, urologia, la que sigui. No, primer heu de ser... I això és algo molt important que jo continuo, doncs, explicant avui dia en els estudiants acaben i agafen una especialitat directament, no?, amb el MIR. I de vegades falta, tant en les assignatures, en les especialitats mèdiques, no?, per ser endocrino, neumòleg, cardiòleg, fer medicina interna, i per fer cirurgia vascular, cardíaca, toràcica, ja que he fet cirurgia general prèviament, perquè és la base. És la base de la... I llavors, doncs, em va dir, no, amb el doctor Galofré. Llavors vam fer... Treballàvem, però era la residència, del que es diu la residència de cirurgia general,
0: sí, sí, sí,
1: no?, prèvia. I també, bueno, és que el doctor Galofré realment ha sigut el meu mestre, el meu mentor, la persona que ens ha ensenyat això, no?, a que la cirurgia no era fer només ser un tècnic, sinó ser metge, no? Era l'època, per exemple, que les úlceres de l'estómac s'operaven. Primer es tractaven mèdicament, amb la ranitidina, llavors, ara sona més a l'omeprazol, però era... I quan això fallava, superava. I clar, quan t'enviaven un pacient, el primer que deia, tu pregunta si ha fet bé el tractament. I si no està ben fet el tractament, no el posem a operar, que faci bé. O sigui, no, el que explicava, no?, que primer feies de metge i després, doncs, i tècnicament era una persona boníssima, boníssima. I a la Creu Roja era un servei de cirurgia general. Ell havia anat també a la Clínica Mayo, va ser del primer cirurgià que va anar a la Clínica Mayo als anys 60, i a la tornada, doncs, feia cirurgia, que jo dic, de cap a peus. Vull dir, operava, no neurocirurgia, però tot el que era tiroides, tòrax, abdomen, ginecologia, o sigui,
0: sí,
1: era un
0: tot
1: cirurgià super, super ben format. I llavors va sortir l'oportunitat de fer cirurgia toràcica, sobretot pulmonar, i a la Creu Roja, i allà hi havia un gap, no?, una mica de... I va dir, Laure,
0: a Estats Units.
1: A la Clínica Mayo, un altre cop.
0: A Estats Units. I allà vas estar un parell d'anys,
1: sí,
0: més, no?
1: Sí, de la 86-87.
0: Però ja la coneixies, clar.
1: Sí, però és diferent anar d'estudiant, no?
0: Clar.
1: A anar, doncs, a fer un fellow allà, doncs, a fer una, diríem, una especialització específica, doncs, amb cirurgia toràcica, no? Amb les persones amb les que tu havies estudiat i havies llegit el llibre, els capítols de llibre, el textbook, no? El Thoracic Surgery, no?
0: I tornes a Barcelona i comences a treballar un cop més a l'Hospital de la Creu Roja i també al Sagrat Cor, no?
1: Allà, bueno, a la Mayo ja vaig anar casat amb la meva, sí, dona, Cuca, i una filla d'un anyet. I allò, jo ho dic, que ha sigut la meva experiència professional, sens dubte, va marcar completament, però també dic que va ser la nostra experiència familiar.
0: Ah, sí?
1: D'una família gran, que vulguis que no, diumenge sí, diumenge no, o quasi diumenge no, vas a dinar a casa dels pares,
0: sí, sí,
1: això,
0: sí, sí.
1: No, molt, molt units, i molt, molt no? Doncs dir, estic allà, estem sols.
0: Els tres sols.
1: Sols, no? Sí. I t'has d'espavilar. I això ens va anar molt bé. Ens va anar molt bé per sentiment de família pròpia, no? I, per suposat...
0: Continuarà. Però suposo que enyorant també, no?
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, no, va ser un període molt llarg. I llavors, a la tornada, doncs, amb el Manuel Garofré, vaig continuar estant ja a la Creu Roja, ja no fent cirurgia general, sinó cirurgia toràcica, fins que vaig veure que amb un servei de cirurgia general la toràcica quedava una mica curta, no fluixa en el sentit de la N, vull dir, del número de cirurgies. I llavors va ser quan el doctor Vidal, Gonzalo Vidal, el meu altre gran mentor, doncs, que venien de l'Hospital de la Mercè, doncs va dir, escolta, necessito un cirurgià, ens va connectar una altra persona, i bueno, i a l'any 90 doncs ja vaig definitivament anar al Sagrat Cor a fer específicament i exclusivament cirurgia toràcica.
0: Fins al 99.
1: Fins al 99.
0: Fins al 99.
1: Exactament.
0: I des del 2000, la sanitat privada.
1: Sí, bueno, el Sagrat Cor el que tenia era medicina pública i privada,
0: Sí.
1: Era
0: bou. Sí, sí, una barreja.
1: Una barreja. I després, doncs, també ens havíem... amb el doctor Galofré l'havia ajudat molt a la clínica a la Quirón i tal, i llavors, bueno, doncs, vaig començar a tenir una petita, no, consulta de cirurgia, sí, privada, i però jo dic sempre que hi ha una medicina...
0: Que és molt diferent o no?
1: No, mira, no. Exactament em vens perfecte aquesta paraula.
0: Sí.
1: No? Jo que em diuen, no, perquè ha ido a la privada, ha ido a la pública. A veure, un moment.
0: Només hi ha una... Perquè els professionals són els mateixos.
1: Clar,
0: no?
1: només hi ha una medicina, que és la bona medicina.
0: La bona.
1: La que fas exactament igual en un lloc que en un altre. L'única diferència, com ho cobres. La medicina pública, amb el 31 del mes, amb una nòmina, si fas assegurances, doncs, amb el talonet de la mútua, de l'asseguradora, si ho fas privadament, doncs, amb una transferència a la teva compte i tal. Vull dir, però és l'últim, els protocols són els mateixos. Vull dir que bueno, m'agrada molt parlar de l'ètica i el professionalisme, i és això, i és aquest. Vull dir, no hi ha dues medicines. No haurien d'haver-hi. Segurament hi ha casos, no, individuals, que males experiències que hagi tingut algú, no, de dir, que em volia operar i no era necessari. Però no, jo amb això defenso molt això, no, que hi ha una medicina només.

0: Quina meravella, aquesta, ara que tinc 20 anys, del Serrat.
1: I després, ara fa 20 anys que tinc 20 anys.
0: Exacte.
1: Em va fer 40.
0: Sí, sí, sí. El Serrat, per cert, el vas intervenir.
1: Ell ho explica, el qual jo...
0: Sí, sí, sí, per això, per això, per això, un nòdul pulmonar a la clínica Quirón. Clar, secret professional, però com és el Serrat de pacient?
1: Una passada.
0: Una passada, què vol dir?
1: Com a pacient i com a persona, no? Bueno, com a pacient, una passada, perquè el que ens interessa quan operem una persona d'una resecció de pulmó,
0: sí.
1: La tendència és no moure's, no respirar gaire, estar quietet, perquè el tossir fa mal, no? I el que necessites és que el pacient respiri, que tossi, que... No? L'endemà estava a la dutxa cantant. Clar, això feia que el pulmó s'expandís, doncs, i que tingués una...
0: Fes exercici, no?
1: Clar. No, sí. Per això dic, com a pacient, vamos, número 1, en aquest aspecte. No?
0: I aquell mateix any 2010 comences a treballar a l'Hospital Clínic de Barcelona, com a cap de cirurgia toràcica de l'Institut Clínic del Tòrax.
1: Arribo a l'1 de març del 2010.
0: Sí.
1: I fins avui.
0: I portaves només 2 mesos i vas operar d'un nòdul al pulmó al rei emèrit, al rei Joan Carles, per una lesió inflamatòria no maligna. Escoltem què deies a la roda de premsa després de l'operació.
1: Ui.
2: Aunque no se puede confirmar 100% que esto haya sido debido a que su majestad fuma, en un altísimo porcentaje supongo que sí que suponen que se ha producido por el hecho de fumar. ¿Podríamos saber qué cantidad de tabaco consumía su majestad y si van a partir de ahora hacer los controles habituales que recibe una persona que ha sufrido cáncer de pulmón? Muchas gracias.
3: No le vamos a hacer los controles habituales de una persona que ha sufrido un cáncer de pulmón porque no ha tenido un cáncer de pulmón. Pero en el chequeo que el doctor Oliveró, el doctor Morera, realizan general a una persona fumadora que tiene más predisposición de tener un cáncer de pulmón que el que no fuma, pues se incluye ya un TAC torácico en el cual se determina si hay o no cambios en el parénquima pulmonar, y este ha sido el caso. Como ha habido un cambio de un TAC del año pasado, de abril del 2009 al abril del 2010, ha sido la razón por la que ha sido intervenido, y por suerte, pues la lesión ha sido benigna, ¿no? Pero tengo que decir que no suele ser así, con lo cual nuestra satisfacción es mayor.
0: En quins compromisos posem de vegades els periodistes,
1: No, però a mi m'agrada explicar-me.
0: Clar.
1: I 9 de cada 10 pacients que tenen un nòdul pulmonar que creix, que capta, sí, en el PET, etc., i ha sigut fumador, perquè ell deia, jo fumo... Però se traga l'humo, senyor? I dice, hasta los pies, doctor. Tots els números de... Sí, i bueno, i va ser un de cada 10 que no va ser, és una infecció, però bueno, s'havia de fer, i la veritat també una gran experiència.
0: Per cert, tots els pacients som iguals, tots som iguals, la responsabilitat és la mateixa, però suposo que la pressió és diferent, no?
1: Jo tinc la gran sort de que no hi sento aquesta pressió. No. Jo he parat a una filla meva, a una cosina, vols dir? No tenen... No. Jo m'abstreixo i, home, haig de dir que la tarda, la nit prèvia a la cirurgia, doncs, bueno, em despertava per dir, escolta, haig de fer... No, sobretot, saps per què? Perquè havia de fer després... Jo deia, home, jo hauré d'explicar... Oh, no expliquis gaire. Dic, no, jo l'haig d'explicar tot, no? I amb un...
0: Transparència,
1: amb un dibuix, i amb
0: sí,
1: un...
0: Sí, sí.
1: Sí, no? I llavors em vaig aixecar a fer un croquis que volia després, doncs, projectar, no? Després de la roda de premsa.
0: Sí.
1: Però no, pressió no. L'únic és que en el moment de la cirurgia, que el patòleg que està, com els de la Mayo dèiem abans, fent una peroperatòria, que és molt difícil, una biòpsia, en el mateix moment, mentre tu estàs operant el pacient, t'ha de dir si allò és benigne o és maligne. La responsabilitat del patòleg és brutal. I tant el doctor Ramírez com el doctor Elias Campo, que estaven allà un dissabte al dematí, em truquen per l'interior dient, Laure, esto es benigne. No hi ha... I no diré l'expressió que vaig fer com la de l'àrbit aquell del Linier, no? Del me fastidies, Rafa, no? No, Bueno, pues lògicament, doncs vam fer el que havíem de fer, de ressecar la lesió, i si era benigna, tancar allà, i és el que es va fer, i per sort, la veritat és que va anar molt bé.
0: I més rellevància internacional, d'alguna manera, doctor, perquè la història va donar la volta al món. La medalla d'or en vela que va guanyar Santiago Lange als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro el 2016. Escoltem què va dir en guanyar l'or als 54 anys.
4: Sos un hombre de la historia del deporte argentino, no solo de la vela. No estás entre los más grandes, sin duda. Después, cada uno que ubique donde quiere, seguramente lo pensarás vos de alguna forma, pero ahí estás, Santiago. Es increíble.
5: Lo importante, que yo creo que lo más importante, que soy un apasionado de lo que hago y disfruto cada día que me subo un barco, que trabajamos más que nadie para ganar esta medalla. En estos 6 meses recuperamos mucho tiempo perdido, y nada, eso es lo importante.
0: I és que va guanyar l'or un any després d'operar-se d'un càncer de pulmó.
1: Sí. La veritat és que el Santiago, una persona... bueno, li vam detectar un nòdul que tenia tot l'aspecte de ser tumoral i que s'havia d'operar, i ell deia, no, que tengo Juegos Olímpicos. Digo, però si esto es d'aquí 2 anys...
0: Ell era reaci a operar-se.
1: No, era al cap d'un any i mig. Digo, bueno, Santiago, pero cuando...
0: Hay tiempo,
1: tranquilo, no, tengo que entrenar. Al final, doncs, per sort, doncs, el vam convèncer, i sí, es va operar, vam fer una resecció de la lesió, i també va fer una recuperació molt bona, com la del Serrat. Ell no cantava, però bueno, va començar a fer exercicis de seguida. I sí, a més li vaig dir, bueno, ara m'ha de traer la medalla d'oro. Li vaig dir en plan de broma, lògicament.
0: Sí.
1: I diu,
0: ho va fer, doctor, ho va fer.
1: Su medalla d'or, diu, no és la tuya.
0: Ens hem posat en contacte amb ell i ens ha explicat què significas.
6: Le debo mucho a Lauri Molins. Es alguien que lo llevaré en mi corazón por siempre. He tenido mucha suerte en caer en sus manos y fue a través de también de alguien que admiro mucho, Manuel Galofré, padre de un hermano o íntimo amigo mío. Y también a Gonzalo Galofré. Y bueno, Lauri, sobre todas las cosas, fue alguien que me dio toda la confianza del mundo y me dejó apretar al máximo para lograr mi sueño, que era llegar bien preparado a Río y por ende poder ganar una medalla en los Juegos. Recuerdo 20 días antes, después de la operación, yo estaba pedaleando. Y digo, uy, si se pincha el pulmón. Y frené en el medio de la subida y lo llamé a Laura y me dije, vos seguí dándole que va a estar todo bien. Y después también recuerdo un WhatsApp de él después de mi último chequeo en mayo del 2016, diciéndome, te espero con la medalla de oro en el cuello. Y bueno, eso fue lindo, tener a alguien tan cerca, con tanta confianza en sí mismo y en lo que él había hecho. Y darme toda la confianza que yo necesitaba para lograr mi sueño. Así que nada, lo quiero con todo mi corazón y lo llevo dentro mío. Un gran abrazo.
0: Les versions coincideixen.
1: Sí, sempre amb la veritat per davant, sempre.
0: És molt bo, no?, això de continuar en contacte amb qui has operat.
1: Sí. A veure, jo dic sempre que no t'has de fer amic dels teus pacients. En general...
0: Que pot passar.
1: El que passa, clar. I llavors hi ha persones que és impossible no fer-se...
0: Que arriben a la teva vida i s'hi queden. No? Eh?
1: No ho dic per res. Ho dic perquè el metge ha de ser algú que passa per la teva vida i tal. És veritat que la patologia que jo tracto et marca. És un abans i un després d'una cirurgia d'un càncer de pulmó. No? I això els marca molt i jo, pues, clar, per suposat, encantat de, si volen continuar una relació, pues, més personal. A part que els has de revisar per sempre. Allò de que no, a los 5 anys ja està curat. No. Avui dia el seguiment és de per vida. Amb la qual ja m'entens, doncs, ben... Sí, és maco. La veritat és que és maco.

0: alguns pacients amics per sempre.
1: Sens dubte.
0: Com aquesta cançó de Los Manolos. Per què l'has escollit també?
1: Bueno, diversos motius. Primer, per lo que van significar les Olimpiades a Barcelona, no? O sigui, que realment aconseguir, no, que el Samaranch, doncs, i el Maragall, i totes les administracions, i també per això, per lo que va unir a totes les administracions. Volíem un objectiu. I quan anem tots junts, ho hem dit moltes vegades, no? No, som imparables, no? I Barcelona, doncs, el canvi que va fer el, això, no? Vaig aconseguir entrades a comprar-les, anaven acabant de seguida i tal, i vaig poder veure la medalla d'or de 1500,
0: sí,
1: a l'estadi, i el mateix dia a veure la selecció espanyola i americana, el partit que van jugar els americans, que va ser, jo crec que era el primer any que jugaven els professionals, no? Jo no vaig estar a Boston, perquè a part d'Alemanya vaig estar també a Boston, doncs el Larry Bird i dels Boston Celtics i tal, doncs eren...
0: Sí, un moment històric.
1: Un moment històric. I llavors, doncs, això. I després, amics per sempre, no? El que significa l'amistat, no? Jo tinc la gran sort de tenir molts amics de grups diferents, no? De la Sant Feliu de Codines, de la Vall d'Aran, on anem a estiuejar, d'un lloc, d'un altre, i després, lo maco que és quan presentes a dos amics el dia que se'n van a sopar sense tu. Jo me'n recordo, el primer dia dic, ostres, s'ha anat aquest dia, aquest altre, que els he presentat jo, i ja no m'han dit res a mi. I el primer dius, ostres...
0: Tu tens sensació de que te l'han robat.
1: Sí, i dius, pues que bé, no? Allò de los amigos de mis amigos
0: son mis amigos,
1: no?
0: No? Sí.
1: I això és una de les coses, però sempre al final de les festes i tal, doncs surt l'amic per sempre. És el que acaba i t'agafes, no, tots amb una rotllana i això, doncs, és algo que sempre m'ha impactat molt.
0: Parlem del càncer de pulmó, doctor, n'ets especialista, i si no m'equivoco, és el tumor que més mata.
1: Sens dubte.
0: Sens dubte.
1: És així.
0: Però per què? Per què ho és?
1: Ho és perquè es diagnostica tard.
0: Ja. Yeah.
1: El problema és que 8 de cada 10 persones que es diagnostiquen de càncer de pulmó es diagnostiquen ja amb malaltia fora de lo que és dintre del tòrax, no? Fora, pues, amb lo que diem metàstasis a distància, als ossos, al cervell, o al fetge, etc., o amb malaltia localment avançada. O sigui que el tumor ja no és un nodulet petit, com els que hem estat comentant anteriorment, sinó que són masses, tumors que infiltren, doncs, el cor o una vèrtebra i que ja no els pots treure. O sigui, el tractament del càncer de pulmó és ampli, ja és com una taula amb quatre potes, no? Cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia i avui dia també immunoteràpia. Però si tu pots fer cirurgia, que només podem fer amb 2 de cada 10 persones que es diagnostiquen, tens molt guanyat, perquè la cirurgia és la resecció completa. A partir d'aquí poden venir després recidives, etc. No? Però el gran problema és aquest, el diagnòstic tardío. Clar, dirà, bueno, i com ho podem arreglar, això? Bueno, podem arreglar, primer, el gran problema és que tenim una causa. En el 85% dels casos...
0: El tabac.
1: Exactament. Yeah. I llavors això és alguns una lluita que hem d'aconseguir de tot... Però clar, portem 45 anys intentant que la gent deixi de fumar, ha baixat molt, del 40-45% de fumadors, actualment encara el 25% de fumadors, i llavors, doncs, hem de fer alguna cosa més, no? I aquest alguna cosa més...
0: Perquè no és suficient, per
1: no
0: exemple.
1: No ha variat, és que no ha variat.
0: Pla integral de prevenció i control del tabac.
1: Sí, bueno, sí, això és una eina que necessitem, i des de l'Associació del Càncer, des de totes les societats científiques, doncs estem dient que això ha d'anar... bueno, ens ho hem de prendre molt en sèrio. Hi ha la nova llei, no? Ja el 2005 va haver-hi la primera llei de prohibició de fumar llocs. Sí. Ara tenim la segona al Consell del Congrés de Diputats, doncs perquè també s'amplia les terrasses, que l'empaquetat genèric, el que pujar els preus, en fi, tot el que puguem fer per protegir els que no fumen, perquè és que la llei no és per no, és llibertat de cadascú, sí, però és que el del costat es fuma el mateix que t'estàs fumant,
0: sí, sí,
1: tu.
0: Sí.
1: I la llei és per protegir el no fumador, no? Però amb això no és suficient. Llavors necessitem el que es diu un cribatge, un screening, un diagnosticar precoçment, com hem fet amb la mama.
0: Ja fa anys que el demanes, eh?
1: Fa molts anys.
0: Molts anys, des de 2002, crec.
1: Sí, carai, tens molt bona informació.
0: Però i per què no es fa?
1: Bueno, primer perquè és lògic que el primer que s'ha de fer és la prevenció primària, que és que la gent deixi de fumar. Mm-hmm. Un cop demostrat. Però clar, si demà deixessin de fumar tothom, tindríem 20 anys més encara de càncer de pulmó. Vull dir, no s'acaba de fumar i es deixa de tenir càncer de pulmó. Vull dir que avui dia la majoria de càncer de pulmó són amb exfumadors. Gent que ho ha deixat, quan ja passen 15-20 anys, el risc és
0: mínim.
1: És mínim, és com el cas i com el que no
0: ha fumat. És a dir, és efectiu deixar de fumar.
1: Absolutament. Però hem vist històricament que no ha sigut possible portar-ho doncs, ojalà a zero, però ni que sigui el 5, el 10%, no, estem encara al 25. Llavors no es fa com es fa la mama o el colon, que està absolutament demostrat. Primer, perquè inicialment costava molt doncs, fer veure, sobretot doncs, el que és els epidemiòlegs, els de salut pública, això, doncs, que realment teníem una eina que podia realment curar i el diagnosticar abans el càncer, el curàvem en el 80% dels casos. Aquí després sempre hi ha el tema de si és coste efectivo, no? Jo dic sempre, bueno, i que val una vida?
0: I tant.
1: No? Si el TAC em costa, no sé, 80 euros i el diagnostiquem abans, no? Doncs el pacient es beneficia d'això, no? Llavors, bueno, ara està molt clar que els resultats de diversos estudis internacionals han demostrat que fent un cribatge a les persones de risc, no a tothom, com es fa la mama o el colon, sinó a les persones fumadors o exfumadors entre una edat, entre 50 i 80 anys, no? I aquest grup és un grup de risc que quan els detectes, doncs es cura en el 80% dels casos. Arribarem. Ara tenim un estudi, un assaig clínic a nivell estatal, que es diu Cassandra,
0: sí.
1: En el qual doncs, estem intentant demostrar que no solament salva vides, sinó que, a més, és cost efectiu. Perquè, clar, aquest 8 de cada 10 persones que no es poden operar i que s'han de fer tractaments amb quimioteràpia, radioteràpia i, avui dia, immunoteràpia, en molts d'ells el cost és brutalment gran, més gran que el d'una, entre cometes, simple cirurgia, no? Els americans s'ho han mirat molt bé, això, i desgraciadament, exclusivament a nivell econòmic, diuen, no, jo prefereixo tenir una persona, gastar-me els 80.000 dòlars d'operar-lo, però tinc pacient, anem a dir client, per l'asseguradora, no? I, en canvi, a la persona que se li diagnostica tard, ens gastem molts diners en intentar-lo curar, i la majoria, desgraciadament, els 3-4 anys, doncs, o sigui, hem millorat molt amb el tractament, diríem, no quirúrgic, però encara no els podem curar a llarg plaç, no?
0: Uh-huh.
1: I per això dic que, inclús des del punt de vista economicista, està clar que val la pena.
0: I el càncer, sobretot, es cura amb investigació.
1: Sí, i això és... o sigui, la investigació sobretot és per als estadius més avançats,
0: uh-huh.
1: Perquè els estadius

0: Mónica, Miriam, Belén, Mónica y Blanca, han sido las sufridoras de mi dedicación a la profesión, a la que me sentí llamado desde muy pequeño, por lo que quiero dejar aquí patente mi agradecimiento por su comprensión y cariño que me transmiten cada día. Ahora que nos han bendecido ya con 10 nietos, espero corresponder y recuperar los momentos que les robé a ellas. Moltes gràcies per la seva atenció.
1: Et recordaves com lo de la família?
0: Sí, és que la família ens ha marcat. Som una família superunida, tots des de, no, dels avis, els nens, els 24 nebots i cosins que s'estimen, que es reuneixen, estan cadascú és del seu pare i la seva mare, eh? però tenen aquest sentit comú i ens uneix, i sí, sens dubte. Sens dubte, molt.
1: Tens quatre filles, ho comentaves també en aquest discurs, la Míriam, la Belén, la Mònica i la Blanca, i només la Blanca ha escollit l'àmbit mèdic. I això per què?
0: Sí. Bueno, la primera és odontòloga. O sigui, una mica...
1: Llavors sí.
0: Sí. Posa implants, la segona és advocada, la tercera és professora, i Blanca és l'única metge. I la veritat és que té també una vocació... ella ha fet psiquiatria. I ho dic primer amb una mica de... No sé la paraula. Però és que jo no volia que fos psiquiatra. Perquè,
1: no, per què?
0: Bueno, perquè per ella. Com a pare, no com a metge. Com a pare, digue, és que patirà. Patirà perquè...
1: Dir?
0: Sí, sí. Però ella va dir...
1: No et va fer cas.
0: No em va fer cas. I ara estic encantat de que no m'hagués fet cas, perquè val molt, que haig de dir, i ajudarà a molta gent. Està ajudant ja a molta gent, i desgraciadament necessitem bones professionals de salut mental.
1: Sí, més que mai, eh?
0: Més que mai.
1: Més que mai.
0: I la veritat és que ara estic encantat de que no em fes cas.
1: Parlant justament d'això, de la salut mental, què li passa pel cap a un professional com tu quan la malaltia la pateix algú de la família?
0: Ja.
1: Perquè la teva dona en va superar un.
0: Sí, sí, sí.
1: De mama, quan tenia 40 anys.
0: 40 anys, sí, sí. Teníem la Blanca, la que avui és psiquiatra, tenia 3 anyets. I és un moment en el que veus doncs això, no? Tot el que tu estàs vivint fora de casa, doncs trobar-t'ho a casa.
1: Sí.
0: Ella es va demostrar que té un... que els malalts de càncer en general, i ella en concret, treuen una força de dintre, una força que ells mateixos i elles mateixes doncs no s'ho esperen, no? Dic, ostres, com és que jo, no sé, un dia pensava, un dia tinc això, m'enfonsaré, no, i treuen la força de dintre i ho va fer superbé, vull recordar el doctor Baselga, que va morir, i que la va tractar amb molt de carinyo i sobretot amb molta professionalitat, gràcies a ella està aquí, i que bueno, ha pogut veure els seus nets, cosa que el doctor Baselga no ha pogut fer, no? I bueno, pues això, molt... Les meves filles anaven una mica, jo dic, despistades, no? Perquè ella no amagàvem res, però bueno, estaven, no eren molt conscients, perquè vam fer una vida molt normal. Molt normal, independentment de portar una perruca o no portar-la, sí. Això, doncs...
1: És el més convenient, fer vida normal?
0: Sí, sens dubte. I això és una mica també el que em va portar a entrar a l'Associació contra el Càncer, no? Aquest acompanyament que moltes persones amb càncer necessiten, altres no, però moltes que pensen que no... no sols elles, sinó les famílies, no? O sigui, plantejar-se, no? El marit, la dona o el fill d'un pacient amb càncer, i ara què faig? Ve d'una sessió de quimio que has de mirar... No,
1: vaig a preguntar, no vaig a preguntar.
0: Ah, exacte, no? Clar, li dic, sí, que estigui al llit o ens anem a sopar. Hem d'anar a sopar.
1: Clar.
0: Hem d'anar. Sí, sí.
1: Doctor Laureano Molins, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, i marxem amb Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat i la cançó Em dones força, que crec que te la dona, veritat?
0: Exactament.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal, família? Benvinguts al Despertador de Ràdio 4. És dilluns 29 de juny del 2026. Arrenca el programa 203 del Bon Dia i Bona Sort. El dia que el sol sortirà, quan sigui un quart i cinc minuts de 7 del matí, i el sol ens deixarà dos minuts per dos quarts de 10. Avui falten només 18 dies per les vacances d'estiu i el cuerpo lo sabe. Així que, Montse Vidal, bon dia, bona sort.
2: Què tal? Molt bon dia i bona sort.
0: Benvinguda.
2: Bon dilluns, gràcies.
0: Aquest nou despertar, tot controlat d'incendi a Tiana, eh?
2: Tot controlat, sí. Va ser un ensurt important, però finalment els bombers van fer la seva feina, com sempre, fantàstica, i van acabar extingint aquest foc.
0: Vaig tenir la capacitat de fer associació d'idees. Vaig dir Tiana, després em van dir ràdio, companya, Montse Vidal, truca-la.
2: Sí,
0: dic, gràcies,
2: Montse,
0: gràcies.
2: Sí.
0: Avui també saludo Gareth Teixidor, que fa cara com una mica... Acabo de...
3: No em trobo gaire bé.
0: D'escapar-me d'un atac nuclear.
3: No. Jo sempre ve positiva, però estic amb tortícolis i em trobo una mica... He passat una nit, aquests aires m'estan matant.
0: Una mica rara, eh?
3: Sí, una mica rara.
0: Has dormit a casa avui?
3: Sí,
0: ben abrigada.
3: Bueno, crec que és això, l'aire condicionat.
0: Has posat l'aire durant la nit?
3: Sí, per mi.
0: Home, si vols pols no vagis a l'era, m'entens?
3: Ja. Tinc una tortícolis que, mare de Déu, quin dilluns se m'ha quedat.
0: Benvinguda, que això... ja saps que dues hores terapèutiques del Bon Dia, Bona Sort.
3: Això sí.
0: És dilluns, avui tindrem sol i molta calor a majoria de comarques. A la tarda hi haurà grans ruixats, alguns ruixats, perdoneu, i tempestes al Pirineu i a Girona, amb una lleu baixada de les temperatures en aquesta... en aquesta zona. Ja ho farem, ja. Montse, avui què tenim?
2: Mira, recordeu aquesta polèmica de Dani Martín amb la nena de l'Alpúblic,
0: sí,
2: que es va encarar amb ella, la va esbroncar i això.
0: Sí,
2: doncs avui recuperem alguns d'aquests moments que altres artistes han tingut en ple directe, que s'han emprenyat d'alguna manera o una altra amb gent del públic.
0: Me'n va sortir una l'altre dia que vaig dir li passaré i espero que la tinguis perquè no te la vaig passar al final.
2: A veure quina és.
0: Laura Pausini.
2: Aquesta no la tinc.
0: Oh!
2: De fet, va ser la seva última gira, no? Que es va també enfadar.
0: No. Laura Pausini va esbroncar a tots els influencers que estaven a primera fila i que no cantaven ni una sola cançó.
3: Recordo.
0: En sabien ni una.
3: I els havien convidat i, clar, no sé, fans directes
0: d'ella. I va dir, els de darrere hauríeu de passar davant i els de davant a darrere, perquè al final només era...
2: Que estaven tot gravant.
0: El postureig per poder pujar a les xarxes.
2: Moltes d'aquestes emprenyades són per aquest motiu, eh? Per al tema del mòbil. Que
3: ostres!
2: Diuen, ostres, no esteu gaudint del concert, esteu vivint-lo a través de la pantalla.
0: Surt Adele. I, per cert, té una secció sencera, Harry Style, amb les seves actuacions que ha tingut a Wembley. Una, surt un moment a cantar la part final del concert, se'n va, hi havia una passarel·la, se'n va corrents fins al final de la passarel·la, i quan arriba al final el tio comença a cantar i es dona compte que s'havia deixat el micro.
3: Ostres!
2: Però també és un atleta, no passa res.
0: No l'heu vist, aquesta?
2: No l'he vist.
0: I l'altra fa un glob d'aigua allò a lo bèstia, perquè amb aquesta calorada que estem patint aquests dies, i s'entreganta, i que quasi s'hi queda, que cau...
2: Ai.
0: No, tot un xou. Entre que arriba els concerts corrents, entre que es deixa el micro, i entre que beu l'aigua i que una mica més s'hi queda, doncs...
2: Es fa patir.
0: Festival assegurat. Bé, avui, com sempre, el control tècnic amb el Jaume Bernet, el Gorka Delgado, que avui el Gorka està, que sembla que porti l'Enterprise. O sigui, toca més botons dels que hi ha, eh? I els que no hi ha, se'ls inventa. I a la producció, David Alcalde. Vinga, anem a algunes dades curioses. L'estiu i la calor alteren el cervell i redueixen la capacitat de concentració. Tenim ja l'estudi idea de la Universitat de Harvard publicada pel PLOS Medicine que analitza el rendiment cognitiu de joves durant una jornada de calor a l'estiu. Què van descobrir? Doncs durant els dies més calorosos de l'estiu, les persones que no tenien aire condicionat van tenir pitjor rendiment en proves de memòria i atenció. Es va observar una caiguda d'aproximadament un 10% en la capacitat de resolució de problemes. Els efectes eren més intensos quan les temperatures es mantenien altes durant diversos dies seguits. El rendiment tornava a la normalitat quan baixava la temperatura. La calor estiuenca no només fa suar, també pot fer que el cervell funcioni pitjor, afectant la concentració i el control mental. Total, aquesta és una declaració d'intencions. Avui, si no surt res, És per la calor que hem patit al cap de setmana.
4: Una excusa.
0: Ha fet una calor. Si anar a la platja era un suplici.
2: A tot arreu, a tot arreu. Tot arreu fora de l'aire condicionat i del ventilador. Al carrer no s'hi podia estar.
3: No s'hi podia estar.
0: Has fet cursa el cap de setmana?
2: No, no, però vaig intentar sortir a córrer i me'n vaig tornar cap a casa, sí, buscant només les ombres. No, no, vaig dir, no, no es pot. Quan no es pot, no es pot. No forcem les coses.
0: Molt bé. Les 6 i... Gràcies, Montse. Les 6 i 5 minuts del matí.

0: Avui és dilluns 29 de juny, com cada dia abans de mirar què celebra, també farem un cop d'ull del mes de secat del cap de setmana. Ahir, diumenge 28 de juny, es va celebrar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Es va commemorar el 28 de juny perquè aquest dia és l'any de l'any 1969, va tenir lloc als aldarulls de Stonewall, a Nova York, considerats l'inici del moviment modern pels drets del col·lectiu LGTBI. És una jornada de reivindicació, però també celebra la diversitat, la llibertat i el respecte. També va ser el Dia Mundial de l'Arbre. Els arbres, que són imprescindibles, absorbeixen el CO2, refresquen les ciutats, protegeixen la biodiversitat i produeixen l'oxigen que respirem. Un bon recordatori que cuidar-los és cuidar-nos, eh? Absorbeixen, podrien absorbir altres coses, els arbres, també, eh? Fora.
1: Sí, fora.
0: També Dia Internacional de la Detecció Neonatal. Perdona, és una curiositat. Quan jo estic llegint això, què feu les dues mirant l'ordinador?
2: Jo estic on estàs tu, tal qual.
0: També ho llegiu?
2: Justament.
0: I tu també?
1: Bueno, jo ara estava mirant una notícia, però...
2: L'escolto, però sí,
1: és veritat. Passen coses pel món.
0: Passen coses. Doncs Dia Internacional de la Detecció Neonatal posa en valor la coneguda prova del taló que es fa als nadons pocs dies després de néixer. Aquesta anàlisi permet detectar precoçment desenes de malalties greus abans de que apareguin els primers símptomes.
2: I ara, jo no sabia que existia això.
0: Sí, jo la recordo perfectament.
1: Sí, perquè fins a aquell moment no saps que existeix. Fins que no t'ho trobes. Dius, no.
2: Clar, jo m'ho he trobat preparant el guió i dic, què vol dir això? No ho havia sentit mai.
0: La recordo que quan els hi van fer els meus fills, no com me la
1: van
0: tenir.
1: No, exacte.
0: Aquí encara no. També és el Dia Internacional dels Tròpics. Aquesta, si no recordo malament, una de les pel·lícules de la banda sonora Cocktail, sí? Sí, que sortia... Sí.
2: Cocktailer,
0: Cocktail, amb Tom Cruise, sí, clar.
2: Però com? Ara sí. Pas dubte.
0: Els tròpics ocupen prop del 40% de la superfície del planeta i concentren una gran part de la biodiversitat mundial, però també són una de les zones més vulnerables als efectes del canvi climàtic. Avui també és el Dia Mundial del Disseny Industrial.

0: Avui reconeix la feina dels dissenyadors industrials responsables de crear objectes quotidians que siguin útils, còmodes, segurs i sostenibles. Des d'una cadira fins a un telèfon mòbil, gairebé tot el que fem servir ha passat per les seves mans. Dit això, és 29 de juny del 2026. Són les 7 i 9, 6 i 9 minuts del matí, el dia que ens llevem sabent que...
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Sabem que Venezuela eleva la xifra de morts a 1.450 a causa del doble terratrèmol del passat dimecres.
2: D'aquests 1.450, 17 són espanyols. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar persones amb vida 4 dies després. En les darreres hores s'han localitzat 33 persones sota les runes. Segons el darrer balanç del govern interí, baixa la xifra de ferits amb 3.150 i n'hi ha 12.800 persones damnificades. Moltes persones busquen familiars que no aconsegueixen posar-se en contacte, per això s'ha habilitat el portal web localizapacientes.com, localizapacientes.com i també una línia gratuïta d'ajuda psicològica.
0: Ens colpeixen que una i una altra vegada estan sortint al canal 24 Hores les imatges del drama del doble terratrèmol que va arrasar en Venezuela i també els que han pogut arribar a Espanya com a gràcies a les ajudes del govern espanyol que podran estar...
2: Ajudant a les tasques de rescat.
0: No, dic els veneçolans que han portat cap a Espanya. Bé, mentrestant es calcula que hi ha més de 6,5 milions d'afectats pel sisme i molts dormiran per cinquena nit al carrer.
2: Segons UNICEF, 680.000 infants necessiten ajuda humanitària urgent. El Perú n'ha enviat 14 tones. El segon contingent de 60 rescatistes espanyols s'ha sumat als 2.600 que ja hi ha sobre el terreny. 152 espanyols continuen desapareguts al país.
0: I presó provisional comunicada i sense fiança als pares d'un nadó per maltractament habitual que ha acabat amb la mort del menor.
2: La magistrada dels jutjats de Sabadell ha acordat aquesta mesura després de prendre'ls declaració, una compareixença en la qual només han contestat algunes preguntes dels seus advocats. Segons fonts del Departament de Salut, el menor va ingressar a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell i va morir com a conseqüència de les lesions. Els responsables mèdics van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat i la Conselleria de Salut farà seguiment del cas i col·laboraran amb la investigació judicial en curs.
0: Mentrestant, la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació del greu sinistre de trànsit d'ahir a Barcelona en què van morir dues persones i una altra va resultar ferida greu.
2: Segons ha apuntat a les xarxes socials la consellera d'Interior, Núria Parlon, tot indica que el conductor que va provocar el xoc mortal conduïa sota els efectes d'estupefaents. L'accident es va produir a primera hora d'ahir diumenge al barri del Poblenou quan un cotxe que presumptament fugia dels Mossos va entrar en contradirecció i va embestir-ne un altre que estava aturat amb un semàfor. Com a conseqüència del fort impacte, tots dos vehicles van quedar destrossats. Van morir dues persones, els conductors, i una altra persona, ferida greu, va ser traslladada a l'hospital.
0: I acabem, un 30% dels delictes d'odi per orientació sexual queden sense aclarir a Catalunya.
2: 3 de cada 10 delictes d'odi vinculats a l'orientació sexual queden sense resoldre a Catalunya, segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior sobre delictes d'incident i incidents d'odi. Prop del 30% dels casos no s'ha pogut identificar o detenir cap responsable, ni s'ha produït una confessió ni s'ha descartat l'existència del delicte. Una proporció que es manté estable al llarg dels últims anys.
0: I anem pel temps per les properes hores, sobretot per aquest dilluns, dia 29 de juny.
2: Dilluns amb molt de sol i molta calor a la majoria de comarques. A la tarda hi haurà alguns ruixats i tempestes al Pirineu i a Girona amb una lleu baixada de la temperatura en aquestes zones.
1: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: El que dèiem, dilluns 29 de juny, tanquem el mes amb aniversaris molt variats. Avui tenim cinema, gastronomia, música, tecnologia i també una efemèride que ha colpit molt el món de la música. Per cert, no tanquem el mes el tanquem...
3: Demà. Bueno, vull dir, estem acabant el mes.
0: Allà estem, no?
3: Estem allà, allà.
0: Ja.
3: Demà.
0: Molt bé.
3: Ja estaria.
0: Què és, per si no arribes demà, m'ho fet a poc?
3: Bueno, no, jo espero que m'arribi la nòmina abans. O sigui, vull dir, jo ja vaig veient el final, ja el tinc aquí i només penso en cobrar.
0: Vinga, va, avui...
3: Ja està, per favor.
0: Aquesta dona és que no es queda res a dins, eh?
3: Jo, que m'he de quedar.
0: Avui...
3: Paga! Que estic de mudança, molts gastos,
0: avui,
3: moltes coses.
0: Perdona.
3: He de fer un especial mudances, estic esgotada.
0: Estem de mudança.
3: Estem? fem?
0: Ma, tu, a veure, el deixar de fumar, ens el mengem nosaltres.
3: Sí, sí,
0: les
3: sí.
0: Les teves relacions de parella, ens el mengem nosaltres.
3: Totalment.
0: Les teves mudances,
3: mira, ara que ho dius,
0: ens els mengem nosaltres.
3: Encara no t'he plorat avui sobre la mudança. Estic esgotada.
0: Ja, ja et ploraré jo, que ja. Tinc molt per plorar avui jo.
3: Ja, ja. Plorem junts.
0: Vinga, avui fa 32 anys...
3: Camila Méndez.

0: serà la Verònica de Riverdale, que és una sèrie, bueno, els meus nebots estan bojos amb aquesta sèrie. La va convertir en una estrella internacional. Ella és d'origen brasiler, una de les actrius joves amb més projecció de Hollywood i també una icona de la moda amb milions i milions de seguidors arreu del món.
1: Avui es marca 47 primaveres...
0: Jordi Cruz. És un dels grans noms de l'alta cuina espanyola. Sens dubte, Jordi Cruz és el xef de l'ABAC, distingit amb 3 estrelles Michelin, però el gran públic, evidentment, el coneix sobretot com un dels jutges del programa de televisió Masterchef. Exigent, perfeccionista i molt competitiu, ha ajudat a apropar la gastronomia d'èlit a milions d'espectadors. Heu estat a l'ABAC? Crec que ja ho heu parlat.
1: No, no he estat.
0: És una experiència que s'ha de viure, eh?
1: No, no està clar.
0: Increïble, em va encantar.
1: Avui fa 28 anys...
0: Zoilo! Ja que me...

0: és bona, m'agrada molt aquesta cançó.
1: No, que no cantes avui.
0: Sí, estic cantant, però fluixet.
1: Per dins.
0: Cap endins. Sí, cantant cap endins. Aquesta cançó de Zoilo i Aitana, Mon Amour, es diu. Va passar aquest noi de ser pràcticament un desconegut a convertir-se en número 1 gràcies a aquesta cançó, especialment a aquest remix amb l'Aitana. Va ser un dels grans èxits del pop espanyol dels últims anys i li ha obert portes a una carrera professional dins de la música urbana. És boníssima, aquesta cançó. Mm.
1: I ja, va, posa-la una mica més.
0: El estribillo, es que m'encantas. Es que
2: m'encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca.
1: I aprofitant també per recordar que els que van bufar espelmes ahir també es mereixen la nostra menció des del Bon Dia i Bona Sort.
0: Home, per si ens estan escoltant, Badó.
1: Ahir va fer 55 anys...
0: Elon Musk. Sort que no ens van convidar al seu aniversari, que li regales a l'home més ric del món, ojo,
1: eh? És veritat, una caixa de bombons.
0: Una caixa de bombons?
3: Mira, em dic... Sempre queda bé una caixa sencera. De bombons.
1: Ah, no, alguna cosa gastronòmica de proximitat.
3: D'aquí, no?
1: D'aquí, no sé, uns carquinyolis.
0: Uns cargols.
3: Veus, per exemple.
1: Uns cargols. Que
0: sí, jo li posaria, li faria uns cargols
1: a la llibre. Fan de mal portar, agafar els cargols i portar-los als Estats Units.
0: No, bueno, trobaria la forma de que arribessin bé.
1: A veure, què més? Un fuet, com va
3: un
1: fer?
3: Un fuet, bueno, per exemple.
1: La Pilarín Vallès va regalar un fuet al papa.
0: És veritat, és veritat.
3: Sí, sí, sí.
1: Què més?
3: Què més? Ai, no sé.
1: Una ampolla de ratafia.
3: Ah, sí, no? Un bon priorat.
1: Un priorat, un cava, un bon cava.
3: Un cava, exacte, eh? Un panadès blanc.
0: Jo no li compliria res més, ja estem, massa idees estem donant.
1: O saps què? O li diríem, no puc venir.
0: No
1: ja està.
0: Puc venir, a mi no em convidis. És un marrón, és un marrón.
1: Sí, I abans acabem.
0: Mare de Déu, aquest home, bueno, una de les figures més influents i mediàtiques del planeta. L'home més ric del món, que continua revolucionant sectors sencers. I ahir va fer 55 anys, exactament.
1: Doncs felicitats i que li profitin. Per cert, que es veu una imatge que ha sortit a les xarxes socials les darreres hores d'una noia a Eivissa que li pregunten què tal, com estàs, no sé què, i què tal el teu pare? Diu, què, perdona? I què tal el teu pare, Elon Musk? Era la filla d'Elon Musk, aquests dies està a Eivissa, i saps allò? La noia se'l queda mirant, volent dir, i aquesta pregunta absurda...
0: A què ve, no?
1: A què carai ve, això,
3: ara? És que es porten fatal, a més, no tenen relació. No tenen relació amb la seva filla, crec que és aquesta que...
1: Jo crec que és la que està a París, que fa de DJ, també.
3: Que fa de DJ, que van trencar relacions per l'orientació sexual d'ella, que el
1: perdona,
3: pare no suporta.
1: Perdona, la de París, ho ha dit el Gorka, que té tota la raó, no era la filla d'Elon Musk, el que fa de DJ era la filla del Putin.
3: Ah, sí, és veritat. Tot sí, tota la raó, Gorka.
1: A veure, si l'ara es pot mesclar sí. Elon Musk amb Mark Zuckerberg,
0: exacte.
1: Aquí podem mesclar la filla del Putin
0: permetre.
1: Amb la filla
0: I
1: del...
0: Sí.
1: I aquí no passa res.
0: I no passa res. I és dilluns i se'ns perdona,
3: sí,
0: i s'entén.
3: En aquest cas és això, crec, La filla d'aquesta noia li pregunta pel seu pare, per la relació del seu pare, perquè es porten fatal, perquè el seu pare no suporta que ella tingui una orientació sexual, no sé si és bisexual o homosexual, no sé.
1: N'hi havia una que era trans, no?
0: Jo crec que, clar,
3: o trans,
0: sí.
3: O trans, eh?
0: Sí,
3: Exacte. Doncs, incòmode, clar.
1: A veure,
3: clar,
1: el Gorka diu la filla de l'Omas que creu que és trans. Escolta, fem una cosa, Gorka, per què no vens tu aquí i em poso jo allà? Ja acabem abans.
0: Sí, és veritat, és just per això. Van perdre la relació quan ella va començar la seva transició de gènere, exacte. Justament.
1: Va, i avui fa 58 anys...
0: Home, 58 ja...

0: Que diu a Gorka que no en fa 58, que en fa 57.
1: Té la... Sí?
0: No.
1: Té la mateixa cara que t'home que quan va sortir aquesta cançó, no trobeu? Que és...
0: Amb un parell de llonguets, eh?
1: Sí? Sí. Jo el veig sempre igual amb aquest senyor.
2: Amb un parell de llonguets?
1: Bueno, sí, també és veritat que fa molt temps que no el veig, però...
0: Un parell de llonguets a mica de... amb ull blanc, una miqueta. No, té aquell mig centímetre de més a cada galta.
1: Sí?
0: Sí, home, sí.
1: Però on l'has vist?
0: Eh?
1: On l'has vist ara fa poc?
0: Com diria els meus pares, els medis. En els medis. En els medis.
1: 40 anys de carrera amb aquest èxit. 40 anys sonant torero. Tu imagina't.
0: 40 anys patint torero, eh?
1: Patint i ell cobrant. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic.
0: Passi per caixa, passi per caixa.
1: Continua fent gires internacionals i mantenen aquesta col·lecció espectacular amb el públic i vinga, sona torero, torero, torero.
0: Ara que dius, ara que estàs dient això de 40 anys cobrant, m'ha vingut a la memòria. Hi havia un senyor que treballava a l'SGAE i que anava a les ràdios i es posava en una llibreta i anava apuntant les cançons que anaven sortint per després fer els pagaments als
3: Quina
0: artistes.
3: Quina feinada, tu.
0: Jo me'n recordo que home tenia la barba llarga i un bigoti gros. Anava sempre així com molt deixadot. Era un tio molt ben parit, eh? I arribava, jo me'n recordo que era quan estava treballant a Flash, i arribava, se sentava a l'estudi, treia el paquet de tabac de Feltes, que fotia allò una pudor que no es podia aguantar, s'encenia el cigarro i anava apuntant, i després el quedava mirant i diu, per avui ja en tinc prou. Amb una veu que li quedava com de caçalla. Saps aquella?
3: De fumar Celtes.
0: Castigada del Celtes, que home, segurament, no sé si t'has passat o no, però si no...
1: Està a punt.
0: Ja ho estava.
3: No, però mira, els artistes cobraven gràcies a aquest home.
0: Ja ho estava el 96, vull dir que no sé com deu estar aquest home.
1: Ostres.
0: Estiu molt ben parit, eh? Vinga, va, avui, 39 anys per...
1: Pelayo Díaz. És estilista, influencer, una de les cares més conegudes del món de la moda. Ella ha sabut reinventar-se constantment entre la tele, les xarxes, de polèmica en polèmica. No és un tio que sigui molt estimat dins de la professió. No. Últimament han sortit declaracions de diversos companys seus que, bueno, que intenten dissimular-ho, però no es pot, no es pot. No és una persona que tingui molta estima dins del seu, del seu entorn, que diguem.
0: I tanquem amb una efemèride molt especial.
1: Doncs sí, perquè fa uns dies tan sols va morir Oliver Tree. La...

0: 33 anys, aquest cantant nord-americà que va morir el 14 de juny d'enguany, amb només 32 anys, deixant una enorme commoció entre els seus seguidors. Teníem, bueno, pues, molta gent que el seguia, molts temes i centenars de milions de reproduccions que el van convertir en un dels artistes més originals de la seva generació.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu, Badó.
1: Hem arribat a 6:45 de la tarda. Avui, per 6:45, esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. Atenció a aquesta història, que aquests dies ha sortit a diferents digitals, a Himmler i Montserrat. Aquesta va ser la visita nazi del 1940 a la recerca del Sant Grial.

0: Això hauria de ser l'himne de Catalunya, eh? O aquest o el cant a la senyera.
1: Que bonic.
0: Home, el Segadors està molt bé, però parla de derrotes.
1: El Virolai.
0: Però el Virolai? Això és una meravella. Això és patrimoni de l'humanitat. El papa va intentar cantar el Virolai, eh?
1: Sí. Movia els llavis, ho intentava.
0: Sí, I es veu que va quedar pregnat del Virolai, eh?
1: Home, estranya.
0: És una meravella, això. Explica aquesta història perquè és boníssima.
1: Sí, de tant en tant se n'ha parlat, aquesta història, però ara la historiadora Ana Velasco ha explicat els detalls d'un episodi sorprenent a la Segona Guerra Mundial, la visita del líder nazi Heinrich Himmler a Montserrat el 1940, motivada per la seva obsessió amb l'esoterisme i els objectes considerats miraculosos, eh? Segons aquesta historiadora, Ana Velasco, els nazis creien que el Sant Grial podria estar amagat a Montserrat, influïts pels textos medievals com Parsifal, que situaven un castell mític molt similar a la descripció de Montserrat, eh? Per orografia, etc. Aquesta idea va alimentar la teoria que el monestir podria custodiar un poder ocult. Tot i la visita de la comitiva nazi i de la inspecció de l'abadia per part dels monjos benedictins, la recerca no va donar cap resultat i Himmler va marxar sense trobar el que buscava.
2: Ara.
1: Veus?
0: Això va sonar... Durant molts anys vaig estar fent un programa que teníem un personatge del programa que sempre Sempre, és que no, la paraula és malsonant. Sempre li feien mal i fetes, eh? Sempre li feien mal i fetes i li feien fer proves. Una de les proves va ser posar-lo dins d'un helicòpter i va pujar amb l'helicòpter fins a la planta 15 on estaven fent el programa en directe. I després vam dir, vés-te'n a Montserrat amb helicòpter. I quan va sobrevolar Montserrat, vam tirar el Virolai i va ser un dels moments màgics de la història de la ràdio. Atenció, perquè canviem radicalment de tema. Lionel Richie, hospitalitzat d'urgències després de marejar-se en ple concert als Estats Units.
3: Doncs sí, el cantant Lionel Richie va haver de ser traslladat d'urgència a un hospital la nit de dimecres després de patir una descompensació durant un concert a St. Paul, Minnesota, on inaugurava la seva gira conjunta amb Earth, Wind and Fire. Segons a fonts properes, l'artista va començar a sentir-se marejat i desorientat, mira com estic jo, mentre interpretava el seu èxit Dancing on the Ceiling. En aquell moment va haver de seure a l'escenari fins que va poder retirar-se entre bastidors. Un cop fora de l'escenari, Richie hauria patit un col·lapse lleu, fet que va activar l'assistència mèdica immediata i el seu trasllat en ambulància a un centre hospitalari per ser avaluat.
0: A veure, entre Lionel Richie, entre Rod Stewart l'altre dia i entre ara Morgan Freeman, que també s'hi vol posar, és allò de...
1: Estem patint, eh? Home, Ens esteu fent patir, les estrelles. Que no tinguem una edat
0: ja. I atenció, perquè Russell Crowe roda a Barcelona i s'allotja a Cunit amb trasllats en helicòpter.
1: Doncs sí, que sapigueu que l'actor Russell Crowe es troba aquests dies rodant una pel·lícula d'aventures i fantasia a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès, però el seu allotjament ha sorprès tothom. S'ha instal·lat a Cunit, a Tarragona, tot i la distància amb el set de rodatge, eh? El desplaçament entre Cunit i Sant Cugat l'ha portat a prendre una decisió, doncs home, que no és molt habitual, eh? Hauria demanat un helicòpter per anar i per tornar del rodatge i evitar els trajectes per carretera, per evitar, home, veure, clar, que es munten arribar tard...
0: I no agafarà Rodalies,
1: jo l'entenc, vull dir que exacte, diu, home, Rodalies tal com està, doncs no... Ell pot fer-ho, que ho faci. Doncs bé, el rodatge, que ha patit alguns retards per qüestions logístiques i restriccions sanitàries, doncs ja s'ha reprès en normalitat, eh? Mentrestant, el dia a dia d'aquesta producció també està marcat perquè es veu que l'actor té certes exigències.
0: Bé, aquestes excentricitats de divos.
1: I tot això suma-li, doncs, el dispositiu de seguretat, la logística, tot plegat el que s'està movent aquests dies a Catalunya.
0: Va, i acabem. La calor extrema actual és fins a 100 vegades més probable que el 2003 per culpa del canvi climàtic.
3: Un estudi de la plataforma World Weather Attribute... Perdoneu.
0: Què passa?
3: És que miro de reull i et vaig tan emocionat amb aquesta notícia. Dic, espera que li poso més impetu.
0: Perquè
3: diu que les onades de calor recents a Europa s'han tornat molt més freqüents i intenses a causa del canvi climàtic. Segons l'anàlisi, les temperatures nocturnes extremes registrades aquests dies serien fins a 100 vegades, 100 vegades més probables avui que fa dues dècades, concretament respecte a l'any 2003. Els investigadors conclouen que un episodi com aquest hauria estat pràcticament impossible fa només 50 anys, cosa que evidencia l'impacte directe de l'escalfament global en els fenòmens meteorològics extrems.
0: És possible que...
3: És molt fort,
0: És possible que... Avui fa calor,
1: I avui he sortit de casa i he pensat, ostres,
0: avui
1: fa calor.
0: Perquè dies enrere sorties i feia com una mica de fresqueta.
1: Sí, però tot i així, abans hem dit que les temperatures segurament aquests dies aniran una mica a la baixa, una mica, tampoc no tant, però sembla que de moment la cosa jo almenys no ho noto.
0: Avui he sortit és el dia que fa més calor quan he sortit al carrer, aquesta hora.
1: També tot està més... Jo crec que és l'acumulació, no? Les parets, tot està més calent i aquí s'acumula tants dies, no?
0: Sí, que fa calor al carrer perquè les parets estan més calentes.
1: No, jo crec que és acumulatiu, no? El primer dia que fa molta calor, notes la calor, però no, l'ambient no està tan carregat.
0: És igual que quan refresca, que té una mica d'inèrcia, no?
1: Exacte.
0: Va, d'aquí un minut arribem a 6:45 del matí. We are ready. Mundial 2026, el bon dia i
1: bona sort.
0: Bona sort.
2: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready too. Made you strong. Strong.
0: Vinga, anem amb el Mundial de Futbol 2026. El Canadà fa història i es classifica per als vuitens amb un gol al descompte.
1: El Canadà s'ha classificat per primera vegada als vuitens de final d'un Mundial després de superar Sud-àfrica per 0-1. Stephen Eustaquio va marcar el gol decisiu al minut 92 en un partit dominat pels canadencs que es jugaran ara el pas a quarts contra els Països Baixos o el Marroc.
0: El que surti d'aquest partit serà el proper rival del Canadà i amb l'ull posat ja a quarts de finals. Mentrestant, i aquesta és una de les notícies sorprenents d'aquest Mundial, l'Uruguai suspèn el vol de tornada conjunt després del fracàs al Mundial.
1: La Federació Uruguaiana ha decidit cancel·lar el vol charter que havia de portar tota la selecció de tornada a Montevideo després de l'eliminació al Mundial. Els jugadors hauran de tornar per separat amb vols comercials. És una decisió interpretada com un càstig pel mal paper de l'equip. El futur del seleccionador, Marcelo Bielsa, també queda en dubte després d'aquesta decepció.
0: Hosti, és que és molt bèstia, És a dir, s'ha encarregat el vol charter i ha dit, escolta'm, que cada qual s'espavili aquí. M'entens o no?
1: Sí,
0: agafeu vols comercials i...
1: Home, pobres.
0: I ja
1: home, pobres.
0: I Marcelo Bielsa també vindrà bé relaxar-se una mica uns dies. Perquè, home, tot el dia està enfadat. Vinga, va, parlem en clau Barça.

0: Lewandowski continua la seva carrera al Chicago Fire de la LMS. MLS.
1: Robert Lewandowski hauria decidit posar rumb als Estats Units després de finalitzar la seva etapa al Barça. Segons Fabrizio Romano, el davanter polonès fitxarà pel Chicago Fire la setmana vinent, descartant altres ofertes d'Europa i de l'Aràbia Saudita. Amb aquest pas iniciarà una nova etapa a la MLS després d'una brillant trajectòria al futbol europeu.
0: I l'Atlètic només deixarà marxar Julián Álvarez al Barça per 150 milions d'euros.
1: L'Atlètic de Madrid es manté ferm i només acceptaria traspassar Julián Álvarez al Barça si rep 150 milions d'euros al comptat, sense jugadors ni pagaments ajornats. Tot i que el davanter argentí continua mostrant el seu interès per vestir de blaugrana, el club català manté els contactes oberts mentre intenta millorar la seva situació econòmica per fer viable una operació que de moment sembla molt complicada.
0: I Bacheki, ja canviant radicalment de tema, traslladat a l'hospital després d'una dura caiguda a Assen, que vam poder veure ahir en el Mundial de MotoGP.
1: Sí, Marco Bacheki va patir una forta caiguda al Gran Premi dels Països Baixos i va ser traslladat a un hospital de Groningen per sotmetre's a més proves. Tot i l'impacte, les primeres exploracions indiquen que el pilot està conscient, mou amb normalitat les quatre extremitats i no presenta lesions neurològiques greus, tot i que els metges volen descartar qualsevol altre dany intern.
0: Bé, recordem que en aquesta cursa Marc Márquez va quedar setè i Àlex Márquez va quedar cinquè. Els amics de l'Ares Teixidor, que només els veu per Nadal i per Sant Esteve.
2: Ara fa molt, que no, ara ni el Nadal els veig. Ara ja fa, com que no vaig a Lleida a celebrar el Cap d'Any.
0: El Cap d'Any, no? Els veies allà?
2: Coincidíem amb per Cap d'Any, sí. Sí,
0: està
2: sí,
0: bé.
2: Sí, normalment Déu sí.
0: Déu-n'hi-do a Lleida, la festa que hi ha, eh?
2: Sí.
0: Jo vaig
2: sí,
0: anar a presentar uns premis, que tu també has presentat.
2: És veritat, sí.
0: Al Port d'Or.
2: I els premis Port d'Or.
0: Exacte. I vam, que Déu-n'hi-do quins premis, eh?
2: Sí.
0: És de la gent de la pagesia, tal i qual, la pagesia. Un càtering de...
2: Sembla uns Goya, allò.
0: Uns Goya? Ja els agradaria, els Goya? No, de veritat.
2: Sí.
0: O sigui, acaba allò que hi ha, 2.000 persones?
2: Una barbaritat, sí.
0: I després
2: sí.
0: Un càtering allò per picar alguna cosa, d'anar-nos jovany.
2: Sí. I any rere any ho fan, eh? O sigui, no fallen cada any.
0: I després vam sortir de festa i vaig dir, però escolta'm, això és Lleida? O...
2: Sí. És un no parar.
0: Tendents clap, eh? Brutal, eh?
1: I a Las Vegas.
0: Brutal. 2:45 de 7 del matí. Hem de posar música. Això són dues bones notícies. Primera, que callarem una estona, que no callem ni sota l'aigua. I segona, que ens ajudarà a reanimar-nos després del cap de setmana.
1: I
0: Montse.
1: Tant. Anem fins a Bèlgica, anem fins al 2014, perquè escoltem aquest DJ, productor, músic belga, anomenat Félix de Laet, més conegut com Los Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Som els del Bon Dia, Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. Avui és dilluns, dia 29 de juny del 2026. Són 2:15 de 7 del matí. Anem a conèixer quins són els titulars que avui trobareu a la premsa escrita quan aneu al quiosc. Comencem amb el diari La Vanguardia, Montse.
7: Avui titula La solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. El periòdico diu només el 26% dels espanyols ho viuen en zones amb habitatges assequibles. El País avui diu les sol·licituds de regularització superen el milió quan falta un dia per acabar el termini. El Mundo diu Barrabés va utilitzar l'aval de Sánchez per pressionar pels contractes de Red Poners. Al diari Ara llegim 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'ABC diu la Fiscalia Anticorrupció demanarà més rebaixes per al Dama si torna a col·laborar i La Razón diu Zapatero no va pagar patrimoni gràcies a les bonificacions de Madrid.
6: Pel que fa a la premsa esportiva, parla fent al·lusió directa al pols que estan mantenint Barça i Atlètic de Madrid.
7: Diu pols total al diari Esport.
6: I Mundo Deportivo fent clar referència al proper pas de la selecció espanyola de futbol.
7: La ruta vermella.

0: Va, ahir vam celebrar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, però per què precisament el 28 de juny? Doncs qui va fer possible que avui milions de persones surtin al carrer reivindicant que estimar mai hauria de ser un problema? Qui va ser? Doncs l'Ares avui ens ho porta a través d'un viatge pels moments i les persones que van canviar la història.
1: Molt resumit, evidentment, però alguns moments claus, perquè ahir, evidentment, molts carrers es van omplir de banderes, de reivindicacions i molt d'orgull, sobretot. Però tot això no va començar amb una festa, eh? Tanta gent que avui en dia, tot el dia de festa... Bueno, festa és una forma de dir-ho, perquè tot va començar amb molta por, amb moltes injustícies i amb un grup de persones que un dia van decidir que, escolta, que ja n'hi havia prou. Avui vull recordar algun dels noms i dels moments, com deia, que han fet possible que avui molta gent pugui viure amb més llibertat. Per qui no ho sap, tot va començar a Nova York, com deia Esbadó a l'inici, la matinada del 28 de juny de l'any 1969. La policia va entrar a l'Stonewall Inn, que era un petit bar freqüentat per gais, lesbianes i trans, i aquelles batudes policials en realitat eren habituals, però aquella nit va passar una cosa diferent, i és que la gent va decidir plantar cara. Durant dies hi ha protestes als carrers i aquells disturbis es van convertir en el naixement d'aquest moviment modern pels drets del col·lectiu. Per això, que ja molta gent no ho sap, el Dia de l'Orgull es celebra precisament cada 28 de juny.

0: persones que van tenir un paper clau i tenim a Marsha P. Johnson, que era una dona trans afroamericana que vivia pràcticament sense recursos i ella va dedicar bona part de la seva vida a ajudar joves expulsats de casa per la seva orientació sexual. M'estic trobant molt malament per minuts.
1: En sèrio?
0: I m'estic preocupant, sí.
1: En sèrio?
0: O identitat de gènere. Home, passarà, ens queda poc, però, ostres, tinc una sensació estranya al cos.
1: Mira, doncs,
0: sí, sí, sí.
1: Segueixo
0: No, vull acabar amb això, perquè és molt...
1: A veure, un moment. Para.
0: Para-ho tot.
1: Gorka, para la cita.
0: Tu que ets pare, toca'm la front, a veure si tinc febre.
2: Ai.
0: Oh. No tinc febre. Això és bona senyal.
1: La febre no en tens.
0: Va, continuem. No, vull continuar.
1: No, però alguna cosa deus tenir per estar així.
0: Però sí,
1: no?
0: Sí, és molt estrany.
1: Vés a casa.
0: Sí, home, ara aniré. Anna.
1: Vés a casa.
0: Ara no, que trobo molt trànsit per tornar a casa una miqueta més tard, que ara està la cosa complicada. No, va, continuem amb aquest repàs, perquè uns anys més tard...
1: Para. Si no pots, de veritat, eh?
0: Jo saps que t'ho diria.
2: Aquí estem, ares, eh?
0: Crec que t'ho diria. Ho diria.
1: Que només faltaria, m'entens?
0: T'imagines? No?
1: Entenc que vulguis aguantar, perquè aquí, avui les cares de l'equip del Bon Dia Bona Sort és un poema, és un mapa.
0: És un dilluns, molt dilluns.
1: És dilluns. Algú que està arreglat, també. Mira, l'únic que fa bona cara avui és el David.
0: El David ha tingut un bon cap de setmana, això vol dir, no?
1: Jo crec que es va posar al llit el divendres i s'ha llevat aquest matí.
2: El David ha descansat.
1: Hosti, té un cutis de pell aquest nano que moltes voldríeu, eh? Vinga, seguim.
0: Va, anem a continuar amb uns anys més tard, que va aparèixer una altra figura que va ser imprescindible en aquest moviment. Estem parlant de Harvey Milk.

0: dels primers polítics obertament gais elegit als Estats Units. En una època, imagina't, gairebé ningú s'atrevia a parlar obertament de la seva homosexualitat, doncs ell va decidir fer-ho sense amagar-se. Sempre deia una frase que encara avui és molt recordada i a mi m'encanta, la veritat. Crec que defineix molt tot aquest moviment, que diu: si ens coneixen, serà molt més difícil odiar-nos. Al final, el pobre va ser assassinat l'any 1978, però el seu llegat continua inspirant milions de persones. Però també hi va haver persones que, sense voler fer d'activistes ni ser-ho, van canviar moltes mentalitats, i un exemple molt clar, sens dubte, és Freddie Mercury. Amb el seu talent, la seva manera de vestir, de pujar als escenaris, de viure la música, ell va demostrar que es podia ser diferent davant de tothom. I després de la seva mort l'any 1991, encara me'n recordo, 1991, jo era un bebè.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: sé
1: sí.
0: si és que va marcar la meva família durant molts anys, però em va quedar clavada la mort de Freddie Mercury. També va contribuir a donar molta més visibilitat a la lluita contra la sida, una malaltia que durant molts anys va estar envoltada, evidentment, de prejudicis. Any 1997, un altre moment històric. Aquest va ser molt heavy, eh? Ellen DeGeneres, ella va sortir públicament de l'armari en aquell moment, i al mateix temps també ho va fer, evidentment, el seu personatge, diguéssim, de la tele. Ningú s'ho esperava, i aquell episodi el van veure més de, al tanto nois, 40 milions de persones en aquell moment clavades a la tele. Molt trist, perquè ella va perdre contractes, patrocinadors, va perdre feina, però va obrir, sens dubte, una porta enorme perquè molts altres poguessin viure amb naturalitat la seva orientació sexual.
1: És que gràcies a aquesta gent, gràcies a aquesta senyora que deia que era trans, que a vegades són els que tenen menys que es volquen per causes tan nobles i que posen el focus perquè...
0: Tal qual, perquè
1: es normalitzin coses que són normals, carai.
0: Sí.
1: Puc explicar una...
0: Bueno, per
1: acabes m'ho explicaré.
0: No, per favor.
1: No, acaba.
0: Acabo amb un moment important que vam viure

0: 2005, que es va convertir Espanya en el tercer país del món a aprovar el matrimoni entre persones del mateix sexe. El tercer del món, eh? De com milers de parelles passaven a tenir exactament els mateixos drets que qualsevol altra. Va ser una llei pionera que va situar Espanya entre els, el país dels més avançats del món en drets LGTBI. I ara, doncs, ens han quedat molts moments, moltes persones, però com deies, no? L'altre dia m'encallem amb una dita, amb un refrán espanyol popular, que no sabré dir una altra vegada, però per a que nosaltres poguéssim caminar, molts havien de córrer o alguna cosa així. Un altre
1: no, per a nosaltres poguéssim córrer, molts
0: això,
1: havien de caminar. Revés,
0: gràcies. L'altre dia no em sortia. Doncs això, això és el que va fer gent...
1: Va, dedueixo que és així, eh? Vull dir, no,
0: sí, no,
1: és el primer cop que la sento, eh?
0: Crec que és algo així. Però, perquè
2: s'entén perfectament, sí.
0: Perquè ara, si veiem dues noies passejant de la mà o dos nois casant-se, una persona trans vivint amb el seu nom o una adolescent que explique tranquil·lament a casa qui és, res d'això ha passat per casualitat. Precisament ha estat possible perquè abans, com dèiem, hi va haver persones que van arriscar la seva feina, la família, la seva llibertat i, en alguns casos, fins i tot la seva vida. Què deies? Què volies explicar?
1: No, precisament, continua.
0: Bueno, no,
1: és que va per aquí, això.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Va sobre mi?
1: És que em va fer molta gràcia.
0: Però volia explicar precisament que jo vaig sortir molt, molt tard de l'armari. Molt tard, o sigui, molta gent ni s'ho imagina. I vaig tenir la gran sort de la meva família, els meus amics, tota la gent que m'estimava, m'ho va posar molt fàcil, però... Alhora, clar, des del meu privilegi i la sort que vaig tenir quan ho vaig explicar, doncs també sóc conscient que ja aquesta sort no existeix sempre. Molta gent no ho viu així. Jo he pogut estimar amb normalitat i explicar-ho sense tenir por, però abans va haver molta gent que va obrir camí i crec que això és el que realment commemorem quan parlem de l'orgull, no només la diversitat, sinó també el coratge de totes aquelles persones que van fer que avui la llibertat sigui una miqueta més gran per a tothom, tot i que quede molt camí, eh?
1: És que jo estava... És que ho recordo com si fos ara, que estava a casa i estava al jardí i jo anàvem parlant de forma regular, però em truca i em diu... És que t'haig de dir una cosa. Diu, què? Diu, fa dos, em sembla, la portada, dos mesos? Dos o...
0: No recordo exactament.
1: Fa dos mesos que estic en parella. Dic, no fotis, en sé, que no m'havia dit mai res d'això. Dic, no, en sèrio? A més, t'havia tingut una parella que jo havia conegut.
0: Sí,
1: que,
0: un noi.
1: Sí, que havia tingut un molt bon rotllo i d'això... Diu, sí, fa dos mesos que estic en parella. En sèrio, que m'agrada que tenia...
3: Sí.
1: I diu, i t'haig de dir una altra cosa. Diu, què? Diu, és una noia. I em vaig començar a descollonar. Dic, en sèrio? Bé, clar, són aquelles coses que no saps.
3: Que no saps, clar.
1: Boníssim.
0: Pues sí, mira, gràcies a tot el meu entorn. Una llàstima que...
1: A veure, no m'entra al cap que no pugui ser d'una altra manera.
0: Pues tristament, no.
1: Però t'ho dic de veritat, eh?
0: Tristament, hi ha molta gent que no ho viu així. És una pena,
2: realment. Ara ho dèiem a les notícies.
0: Sí, exactament, la dada que ha sonat.
2: Un 30% dels delictes d'odi per aquest motiu queden impunes i sense...
0: És molt trist, molt trist. Que
1: doncs, a posar-se les piles, va. Ah, gràcies, Ares.
0: A tu sempre.
1: I enhorabona per la informació i per córrer perquè els altres puguin caminar.
0: Això.
1: Vinga, 3:15 de 7 del matí.

0: Augmentar la temperatura nocturna urbana fins a 5 graus més que en zones rurals per l'efecte illa de calor. Què rius, tu?
1: Ai, no ho sé, jo crec que...
0: Porta poc o gens aquesta dada, no?
1: No, em fa gràcia, em fa gràcia.
0: Doncs anem a... Què és el que fa gràcia?
1: Em fa gràcia que tot el rato estem en aquell punt de la vida on tot el rato és conversa ascensor amb el temps. Vagis on vagis, penseu per un moment. Vagis on vagis, tothom te parlarà del temps.
0: Va, canvio d'una altra cosa.
1: A veure.
0: Un gos adult dorm entre 12 i 14 hores al dia de mitjana. Ostres. Depenent...
2: Quina sort, per favor. De...
3: Vull ser gos. Una altra vida, si us plau.
0: Depenent de la raça i l'edat. A tu tocaria la raça, la que dorm menys, segur. Segur. No tinguis cap dubte, eh? Va, anem a la tercera. Una nevera domèstica pot consumir entre 100 i 300 quilowatts d'energia a l'any, segons l'eficiència. Això sí que és una dada que, de veritat, m'importa poc o gens, eh?
2: Més que res, perquè tampoc sabem què significa exactament. És molt o poc, això?
0: A més, és l'electro... Exacte. No sé, deu ser una mica, no? És l'electrodomèstic que més dona pel sac a casa.
1: Sèrio?
0: Tu estàs en silenci...
1: Pues ja és mala sort, eh?
0: Tu estàs en silenci a casa... A veure, no sé que visquis al carrer Balmes, però estàs en silenci a casa?
3: Sí que és veritat. Sí que és veritat. Dius, la nevera. Sí.
0: És la nevera. No us obsessioneu, perquè si no, no viureu, eh?
1: Ostres, no m'ho diguis, això, que m'he de comprar una nevera ara pel nou pis.
0: Teniu molt interioritzat ja aquest soroll. El tenim ja molt adaptat a dins del nostre dia a dia.
3: Sí, és veritat, eh?
0: Però si us concentreu, la nevera... La veritat que és allò de calla i ja...
1: Ai, no, perquè després l'aire condicionat no us molesti, eh? El sorollet de l'aire condicionat. De la nevera, sí.
2: Però és que la nevera està sempre. L'aire condicionat només quan l'encens. Llavors ja hi comptes, però la nevera està sempre.
0: Que la nevera, si no l'obres, allà està. L'aire condicionat és un fresquet que vull dir que t'alleuja la calor, m'entens? La nevera allà està. Allà està.
1: Allà està,
0: sí. I pot estar buida, eh? M'entens?
2: Sí.
0: Vinga, va. A 3:45 del matí anem cap al Rei Automòbil Club de Catalunya. A veure com està la xarxa viària catalana. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs arrenquem la setmana. Avui dilluns, de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores ara no es registren incidències destacables, però sí que parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem algun punt amb lentitud, sobretot al nus de la Trinitat per les seves vies principals. També de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona, sobretot als seus primers trams en sentit Llobregat. Per altra banda, tenim retencions intermitents de màxim un quilòmetre a la C58 des de Sabadell i també, però, un quilòmetre per la C-17 a Parets del Vallès, tot plegat en direcció Barcelona. Pel que fa al Llobregat, retencions també d'un quilòmetre en l'enllaç entre la AP-7 i el Papiol, en sentit sud, i a la A-2, un quilòmetre de retencions a l'altura de Pallejà, també en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. Ja està sortint el sol, eh? Ja comença... Ja comença a brillar a diferents punts. El sol. On t'agrada la sortida de sol, a tu?
1: Ostres, bona pregunta. La sortida no ho tinc tan clar com a la caiguda del sol.
0: A mi la sortida m'agrada, per exemple, a la Cerdanya. M'encanta la sortida.
1: Ah, bona.
0: Sí. A més, té aquell sol que es mescla entre sol, natura i tot plegat.
2: Que bonic.
0: Sol, natura, cafè calent, vistes...
1: Oh,
0: eh? Sí o no?
1: Que bé.
0: I tu, el sol, on te'l veus?
2: Ara el veig des d'aquí, però m'encanta veure'l amb el mar.
0: Des del mar, sí. També.
2: Sí.
0: Ara que he dit això de la Cerdanya, segurament si estigués a la Imassust, m'estaria... M'estaria dient de tot.
2: No ho dubtis.
0: Bé, el Ripollès també m'agrada molt, eh? Veure-la a la sortida.
1: Molt bé.
0: Per arreglar-ho.
1: Per compensar.
0: I perquè m'agrada. Montse.
2: Una de les polèmiques de la setmana, no?
0: Sí. De la setmana passada va ser el moment en què Dani Martín va dir mal educada una nena del públic en un dels seus concerts, que ho vam comentar aquí llargament,
2: sí,
0: amb la Anna Gurgui.
2: Sí,
0: recordem,
2: sí, sí,
0: el moment, eh?
2: Sí, una nena portava un cartell d'aquests que havia fet a l'escola, que deia súbeme a l'escenario, ell la va veure i recordem el moment en què ell li va dir això.
5: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si lo hago, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes?

0: está muy mal educada. A ver, ¿qué te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras? ¿O qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien, un aplauso.
1: Recordem que al final no va ni pujar, en fi, sentim els riures de la gent com d'incomoditat també una mica, jo, la situació.
2: Jo, escolta'm, això ho vam dir l'altre dia, d'aquesta incomoditat, i jo no l'he percebut per enlloc.
1: Jo crec que la gent riu com pensant-se que és primer com una broma, bueno, llavors la gent no és conscient ben bé del que està passant.
2: Perdona,
3: sí, però és veritat que sembla que va com a menys. Sí, és molt sutil, tens raó.
2: La gent segueix rient. Vull dir
3: és que molt sutil, però és veritat que és una que sembla que va a menys.
2: Jo no hi trobo... És que des del primer comentari...
3: Ja, però t'imagina't, estàs allà i també deus flipar, no? És una mica de...
1: Què està passant exactament?
3: Està fent broma, no?
1: Exacte.
3: I a mi m'esclataria el cap, també.
1: Doncs bé, es va disculpar, tampoc no ha servit de gaire cosa les seves disculpes, i d'això doncs, hem volgut recuperar altres moments artistes cabrejats en directe per una cosa o per una altra amb el seu públic. Comencem amb Enrique Bunbury.
4: Ustedes perdonarán, pero es que este caballero lleva todo el puto concierto con la puta cámara grabando todo el puto concierto. Yo entiendo, de verdad, entiendo a la locura a la que hemos llegado con usted. Lo entiendo perfectamente. Pero si estás aquí en primera fila, seguro que hay mucha gente que le gustaría estar ahí, disfrutando, conectando, participando del concierto, cantando las canciones, utilizando las manos para algo más que sea, para tener un puto apéndice tecnológico. Ustedes... Dejan de participar por el hecho de tener un teléfono. Ustedes incomodan y hacen que el concierto sea peor.
1: Molt cabrejat.
2: A veure, li feia una pregunta perquè estava amb el telèfon.
1: Amb el telèfon, però clar, diu, estàs tot el concert aquí amb el teu apèndix, li diu, no? Com si fos una extensió del braç, no? I està molt, molt cabrejant, dient, estàs aquí vivint això, doncs hi ha gent que no...
2: Doncs, perdona, però en certa manera discrepo.
1: Discrepes de Bunbury, eh?
2: Totalment. Vull dir, o sigui, tu vas a un concert, pagues l'entrada de concert, veus un espectacle i tens ganes de portar-te un record d'aquell concert. No vol dir que estiguis tot el concert gravant-lo.
1: Jo crec que era aquest el cas, eh?
2: Però sí que, escolta'm, jo tots els concerts que he anat, gràcies a que vaig gravar alguna cosa, tinc records d'aquells moments que vaig anar al concert amb els meus fills o que vaig anar al concert amb uns amics. Tinc les fotos.
1: És una manera de tenir records, clar.
3: Jo recordo molt aquest moment i recordo les xarxes dividides amb gent que...
2: Clar, evidentment.
3: I altra gent que deia, no, pago per veure't i ara em diràs com he de... Què he de fer?
1: Què he de fer, no?
3: Havent pagat l'entrada. És veritat que, ostres, la línia és molt fina entre... Està tot el rato pendent, veient el concert a través de la pantalla, que dius, si és que el tens aquí a tocar. Però, ostres, crec que va ser excessiu, no?
1: Potser una mica massa, no? Clar, tampoc sabem si aquesta persona...
3: Clar, imagino que ells venen de veure constantment això, i ells des de l'escenari... Ho han vist, doncs imagina't, no?
2: Però és que al final aquest és un fan que està allà i que ha pagat d'entrar per veure amb ell, vull dir...
1: Sí, jo crec que el que passa també és que aquests artistes, que ja porten molt recorregut, han vist el canvi, no?
3: Exacte,
1: el canvi de la gent que fa 20 anys, doncs, tothom estava ballant, pendent del concert, i ara veu doncs, com tothom està amb el mòbil, i això potser, en aquest cas, l'incomoda. Una altra persona incomodada també, un altre artista, que tampoc no es calla ni una, per aquest motiu o semblant, és Adele. Això va ser durant un concert a Verona, a Itàlia, on la cantant britànica doncs, va aturar directament el concert, va aturar el show per esbroncar a una persona que tenia davant, una dona de les primeres fileres, que estava gravant, però que no amb el mòbil, directament amb una càmera i amb un trípode. La sentim.
5: Stop filming me with a video camera because I'm really here in real life. You can enjoy it in real life rather than video camera.
1: Està dient exactament, literalment. Pots baixar el trípode? Això no és un DVD, és un concert real. M'agradaria que en gaudissis, perquè hi ha molta gent a fora que no ha pogut entrar. Bé, home, a veure, és que es va portar l'equip de producció directament.
2: No cal.
1: Ara anem a una altra diva, la cantant de Barbados, Rihanna, que també s'emprenya de tant en tant amb el públic.
6: Like
1: també pel tema d'això, eh? De portar l'smartphone i estar més pendent de l'smartphone que del concert. La sentim. Ha dit directament, no vull que estigueu enviant missatges als vostres nòvios, a les vostres nòvios, què feu caçant pokémons aquí? I diu, home, que estem en un concert,
2: per favor. Em va perfecte que estigui la Bea aquí. Bea, bon dia, bona sort.
6: Bon dia.
2: Què tal?
6: Bé.
2: Com ho veus, això d'enviar missatges als nòvios o a les nòvies al mig d'un concert? Home, tu saps...
6: Depèn. Home, sí, em sembla estupendo si el tio està connectat o la noia connectada amb l'emoció endavant.
2: Sí, no?
6: Jo m'estic posant a la pell del que l'envia, clar.
2: Ah, i el que el rep?
1: Home, també.
6: També, no? Sí, que pensin en tu quan... No?
1: No,
6: està
1: bueno,
6: molt bé, va, potser la cançó us connecta. I tant.
1: Exacte, me'n recordo de tu, no?
6: Sí, espontaneïtat al poder.
1: Proper protagonista, Maluma. Maluma.
7: Oye, baby, no sea mala, no me deje con la gana. Se escucha en la calle y que ya no me
1: quiere. En aquest cas, no va ser per el tema de l'smartphone, no va ser per un tema de que la gent no estigués pendent, sinó perquè estava passant una altra cosa entre el públic. Sentim què va passar.
8: Mira, yo no tengo un carajo idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. Se van ya. Chao.
1: Salgan ya, chao.
3: Se estaban barallando.
1: Però a cops, directament, i ell va dir, a ver, no sé com se llaman, però, por favor, paren la pelea, no, salgan directament del concierto, chao, adiós. Les va fer fora, directament. Però, per acabar, el que s'emporta la palma de cabrejos i de tensions amb el públic és Justin Bieber. What do you mean? Clar, estem parlant d'un artista que ha corregut imatges en què se l'ha vist amb un balcó escopint directament als seus fans des del Canadà. Això va ser una imatge que es va fer viral. Però en aquest cas sentim en un concert a Noruega quan Justin Bieber diu als fans de primera filera que està intentant agafar o rentar una cosa del terra i després agafa i diu que se'n va. El sentim.
9: Hey, I'm trying to wipe the floor. Give me a second. Yeah? Guys, never mind. I'm done. I'm not doing the show.
1: I'm done. Fora. I se'n va. I no torna. Justin Bieber et deixa... No, a tothom plantat, se'n va del concert i adiós.
2: Home, si està fent un bis, bé, però si és la tercera cançó...
1: No, però igualment, és com sigui en el cas.
2: Perquè, adiós.
1: A mig concert, adiós. S'ha i allà acabat. Busca Déu, perquè no m'ha agradat això que han fet dues persones de la primera filera. I per acabar, amb un altre concert, algú, sabeu que de vegades la gent s'emociona, llença objectes al cantant o a l'artista, li llença un barret i ell li recrimina que millor que inverteixi el temps en escoltar i gaudir del concert que no pas llençant-li un barret o el que sigui que li hagi llançat, perquè probablement, literalment, diu, no vol aquesta merda. L'escoltem.
10: If we could take this moment to listen and try not to give me a hat or whatever you're trying to throw on stage right now, because I probably don't want that shit.
1: Directament.
2: Molt bé. Amb el que costa arribar a l'esfera de la música, perquè després tingui que passar aquestes coses als concerts.
1: I ara recordem que Justin Bieber el que fa és agafar vídeos de YouTube i...
2: Va, agafa l'ordinador, s'assenta...
3: I ja ho tindríem.
1: I ja està, ja ho tindríem, eh?
2: Rodorta, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: I bona sort. Com estàs?
11: Bé.
2: Sí?
11: Molt bé, sí.
2: Tu alguna vegada has tingut alguna bronca dalt d'un escenari o no?
11: Ai...
2: Què?
11: A dalt, no.
2: A dalt, no. A baix, sí, eh?
11: No, en l'escenari només he estat amb tu, més et diria, eh?
2: Sí?
11: Pràcticament. Sí, en algun bolo. No hem hagut tampoc de...
1: No, però tu presentes actes i esdeveniments, també.
11: Alguna vegada sí, però
1: tampoc
11: més formalets, eh? Sí, no em tiro allò al públic.
1: No és plan.
2: Ja arribarà. Vinga, va, les 7:02 del matí.

0: Vinga, anem a la pregunta del dia. A veure si ens en sortim amb aquesta. A veure, quants grams de CO2 emet aproximadament un cotxe per cada quilòmetre recorregut?
1: Mare de Déu!
2: Quines preguntes!
0: Aquesta és de primer de cotxes, eh? Sí. A, entre 5 i 20, B, entre 50 i 80, i C, uns 120 grams.
2: Ai.
0: Montse!
2: Va, entre 50 i 80.
0: Què
2: la
0: dius
2: del
0: tu?
2: Mig.
0: Bea!
3: Jo la més alta.
0: La més alta, sí, sí, 120,
3: sí, sí,
0: eh?
3: Sí. Sí.
4: Tu, jo anava igual.
0: Tu, la més alta?
1: La més alta és la correcta,
0: la més alta.
1: Sí.
0: Vinga, va, de seguida la resposta.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Les 7 i quasi 4 minuts del matí és 29 de juny del 2026, el dia que ens devem sabent que Venezuela eleva la xifra de morts a 1.450 a causa del doble terratrèmol del passat dimecres.
2: D'aquestes 1.450 persones, 17 són espanyoles. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar persones amb vida 4 dies després. En les darreres hores se n'han localitzat 33 sota les runes. Segons el darrer balanç del govern interí, la xifra de ferits baixa de a 3.150 i també n'hi ha 12.800 persones damnificades. Moltes familiars busquen les persones del seu entorn que no aconsegueixen posar-se en contacte i per això s'ha habilitat el portal web localizapacientes.com i també una línia gratuïta d'ajuda psicològica.
0: Mentrestant es calcula que hi ha més de 6,5 milions d'afectats pel sisme, molts dormiran per cinquena nit al carrer.
2: Segons UNICEF, 680.000 infants necessiten ajuda humanitària urgent. El Perú ha enviat 14 tones. El segon contingent de 60 rescatistes espanyols s'ha sumat als 2.600 que hi ha sobre el terreny. 152 espanyols continuen desapareguts al país.
0: I presó provisional comunicada i sense fiança pels pares d'un nadó pel maltractament habitual que ha acabat amb la mort del menor.
2: La magistrada dels jutjats de Sabadell ha acordat aquesta mesura després de prendre'ls declaració, una compareixença en la qual només han contestat algunes preguntes dels seus advocats. Segons fonts del Departament de Salut, el menor va ingressar a l'Hospital Partaulí de Sabadell i va morir com a conseqüència de les lesions. Els responsables mèdics van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat i la Conselleria de Salut farà el seguiment del cas. Col·laboraran amb la investigació judicial en curs.
0: I la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació del greu sinistre de trànsit d'ahir a Barcelona en què van morir dues persones i una altra va resultar ferida greu.
2: Segons ha apuntat a les xarxes socials, la consellera d'Interior, Núria Parlon, tot indica que el conductor que va provocar el xoc mortal conduïa sota els efectes dels estupefaents. L'accident es va produir a primera hora d'ahir diumenge al barri del Poble Nou quan un cotxe, presumptament fugia dels Mossos, va entrar en contradirecció i va embestir un altre que estava aturat en un semàfor. Com a conseqüència del fort impacte, tots dos vehicles van quedar destrossats. Van morir dues persones, els conductors, i una altra persona ferida greu va ser traslladada a l'hospital.
0: I acabem, un 30% dels delictes d'odi per orientació sexual queden sense esclarir a Catalunya.
2: 3 de cada 10 delictes d'odi vinculats a l'orientació sexual queden sense resoldre a Catalunya, segons les darreres dades del Ministeri d'Interior sobre delictes i incidents d'odi. Prop del 30% dels casos no s'ha pogut identificar o detenir cap responsable. Ni s'ha produït una confessió ni s'ha descartat l'existència del delicte. Una proporció es manté estable al llarg dels últims anys.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Anem pel temps. Amb Noelia García des d'AEMET. Noelia, bon dia i bona sort.
6: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però continuaran altes a l'Empordà i al sud de Tarragona. Avui els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable i càlid, dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda als Pirineus i a la zona nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Els ruixats podran ser localment forts amb calamarsa i fortes ventades. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia, Noelia.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, Són les 7 i 7 minuts del matí. Comença aquesta nova hora del Bon Dia, Bona Sort. Bé, comença. Ha començat fa 7 minuts, però nosaltres la comencem ara. Si nosaltres l'hora la comencem quan volem. Ara comencem l'hora, eh? O comencem la segona hora del Bon Dia, Bona Sort. Preguntava quants grams de CO2 emet aproximadament un cotxe per cada quilòmetre recorregut. Deia entre 5 i 20, entre 50 i 80 o un 120. Montse, què deies tu?
2: Entre 50 i 80.
0: Pots canviar si vols, eh? Va, fes allò que t'agrada tant fer.
2: No, va. No canviaré, no canvio mai, jo.
0: Home,
2: jo no canvio mai.
0: No seria la primera ni l'última vegada
2: ja he dit que
0: mires el guió tots, i que canvies.
2: He anat en contra de tots, perquè tots heu dit la més alta. I jo dic aquesta, em quedo amb aquesta, em reafermo.
0: Molt bé. Vols canviar?
2: No.
0: Com és, eh?
2: És, veritat, és com aquells concursos, no? Com el Jesús Vázquez, que deia, estàs segur que et quedes amb aquest premi?
0: Et regalo uns cascos?
2: Et regalo un d'allò i et canvio per un altre.
0: Si canvies.
2: No.
0: Tu aquesta?
2: No.
1: La Yatu, no?
4: Vingut a jugar.
2: Exacte, la Yatu. Gràcies, Ares.
1: O sea, el divendres vam fer la d'esto de final de temporada i no sé, Jazz Music em va muntar un dels seus shows i va jugar amb els treballadors a la Yatu. I els hi va tocar. O sigui, a la gent que... És que per què? I quina mala sort tinc jo. A mi no em toca res a la meva empresa.
0: Ja et tocarà alguna cosa, no pateixis.
1: A veure, però si tampoc jugo.
0: T'ha tocat una cosa que no valores.
1: Què?
0: Llevar-te a les 4. I això ho has de valorar. Perquè són hores que estaries perdent allà dormint.
1: Clar, també pot ser.
4: Estàs llevant. Dormint.
1: Molt profitós.
0: A les 4 del matí la gent dorm.
4: Sí? L'Ares també?
1: Tu dormies a les 4 del matí. I tant.
4: Algun dia has estat despert a les 4 del matí, tu.
1: També.
0: Què, no vols canviar d'això?
2: I si canvio ara, què?
0: Sí,
1: canvio.
2: Va, diré la... No, la C. La
0: saps? Doncs digue-la.
2: La C, la A, la lletra.
0: La C, molt bé.
2: La jo C, també la C. 120, 120.
0: Ah, doncs,
2: tu la saps, eh?
0: Resposta correcta.
1: Ja, veus?
0: Va, avui, que ens llevem en aquest 29 de juny del 2026, hem de ser feliços per...
1: Avui he portat una raó d'orgullosa, evidentment. Ahir va ser 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, així que avui hem de ser feliços per poder estimar sense por. He triat Girls Like Girls, per lo que sea. Así que, pues com és la meva secció, poso la cançó que a mi em roti. I aquesta m'agrada molt, perquè hi ha una cosa...
0: Què busques, que et digui una cosa? Perquè m'estàs mirant...
1: No, dic, a veure si ara diu aquesta cançó per fer, perquè
0: no, no,
1: aquesta cançó
0: o sigui,
1: diu...
0: Ja veus el que m'està afectant, això? Sí, m'està afectant.
1: El cas és que a mi hi ha una cosa que em costa molt d'entendre i és que encara avui hi hagi persones que hagin de tenir por per simplement estimar, per poder no donar la mà, per fer un petó, per presentar la persona que estimen a la seva família o fins i tot per dir en veu alta de qui s'han enamorat. Ahir, com dèiem, va ser el Dia Internacional de l'Orgull i més enllà de banderes o celebracions, crec que el que realment reivindica aquest dia és una cosa molt senzilla i és que ningú hagi de tenir por de ser qui és. Jo, com deia, vaig sortir de l'armari molt tard, molt més tard del que la gent es pensa, no perquè no ho sabés, sinó perquè, com tantes altres persones, em feia por aquella conversa. Em preguntava com reaccionaria la meva família, els meus amics, la gent que més estimava, i quan va arribar el moment, escolta, vaig descobrir que havia tingut molta més por jo que no pas ells, perquè em van continuar tractant i estimant exactament igual, i aquell dia vaig ser conscient de la sort immensa que tenia, perquè no tothom pot explicar aquesta història. Encara avui hi ha persones que amaguen qui són, que canvien els pronoms quan expliquen de qui estan enamorades, que viuen amb la sensació de ser... que ser elles mateixes els pot sorticar, i això és molt trist. Així que avui hem de ser feliços per poder estimar sense por, perquè estimar mai hauria de ser un acte de valentia, hauria de ser simplement una de les coses més normals del món.
0: Doncs, estimeu-se.
1: L'amor és l'amor.
0: Estimeu-se en totes les seves versions. Estimeu-se molt. D'aquí a 3 minuts arribem a 7:15 del matí. 29 de juny, i no em cansaré de dir-ho avui, eh? 29 de juny del 2026, tal dia com avui, però del 2003.
2: Va morir Katharine Hepburn.
7: Sus comienzos fueron en el teatro y tenía tantos registros como fuera menester, de la carcajada a las lágrimas.
0: I atenció, perquè tal dia com avui, un 29 de juny, però del 2007...
2: Just fa 19 anys, Apple posava a la venda el primer iPhone, presentat per Steve Jobs el 9 de gener. A revolutionary
8: product. Un producto revolucionario, así lo llamaba el fundador de Apple. Era, según dijo, un reproductor de música con pantalla panorámica y táctil y un teléfono móvil que transformaría las comunicaciones por Internet. El primer iPhone.
0: Itàlia com avui, però del 2011...
2: En aquest cas, un dia com ahir. Hem recuperat una efemèride d'ahir, 28 de juny, però del 2011, la ministra francesa Christine Lagarde va ser escollida directora gerent del Fons Monetari Internacional.
9: La setmana que viene, Christine Lagarde tomará posesión de su cargo como directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Lagarde ha descartado como la peor solución que Grecia abandone la zona euro y ha hecho un llamamiento a la oposición de ese país.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Mira, avui la cosa va d'estadístiques de la calor, de les nits aquestes sufocants, de... És que l'altre dia va venir la directora d'aquesta casa, que no podia conciliar el son i va acabar aquí pràcticament fent el bon dia amb nosaltres. Mira, de son. Estava allà dins mirant, oh, que bé, saps? No puc dormir i vinc a veure a la canalla.
1: A veure què fan els nens.
0: I la teníem aquí. Pues, home, està bé tenir un pla B, eh?
1: Sí, perquè no m'hi trobaràs a mi.
0: Perquè, clar,
1: a veure... Si jo no puc dormir per la calor, no m'aixeco del llit, perquè encara que m'estic morint.
0: A veure, una cosa que no puguis conciliar el son a les 4 o 5 del matí, que, mira, em llevo i vaig a veure el bon dia, bona sort. Però, clar, nosaltres, això, si ho passem al nostre horari, que seria 2 hores abans de llevar-nos, m'entens o no? Sí, on vas a les 2 de la matinada?
2: Dur, eh?
0: On vas?
1: Al lavabo. Okay. Al lavabo, després a la cuina, no sé, vas rondant pel pis.
0: Doncs bé, les nits càlides alteren el cervell i el son profund. I és que un estudi publicat per la Scientific Reports va investigar com afecta la temperatura del dormitori al cos durant la nit. La temperatura del dormitori. No riguis, Bea, no riguis.
1: És que la música seri. Aquesta de fons està podent amb mi.
0: A veure, Bea.
2: Quina tensió, eh?
0: A veure
1: què diràs.
2: Mare meva.
0: No, que quan estàs suant com una truja matancera a dins del llit, amb aquesta calorada que està... Jo avui ja no sabia què fer, de veritat. O sigui, em posava l'aire, m'aixecava, que refredés els llençols. De veritat, eh? Parava l'aire i m'hi posava, oh, que fresquet. Un altre cop tornava a estar on estava.
1: Sí.
0: Pensava, dic, a veure si amb aquesta estona... Puc conciliar el son.
1: Spoiler, no.
0: Spoiler, no. No, però no vol dir no. Sí, és que he dormit molt malament.
2: Jo també. I així estem avui, eh?
0: Va, les temperatures... Ventilador, eh? La clau és posar un ventilador.
2: Sí, ventilador molt més econòmic.
0: De sostre.
2: I de sostre, correcte. De sostre.
0: Aquests que estan així...
2: No.
0: Fan un soroll que sembla que estigui a punt de despegar un Boeing 747.
1: Home, estàs amb els sorollets, eh? Vador, la nevera fa soroll, el ventilador fa soroll.
0: No, suporto els sorolls.
1: Què et passa?
4: Ni la calor, ni... No
1: suportem res.
4: Així ens estarem fotent grans al final, l'estima.
0: A veure, haig de suportar els sorolls i la calor?
4: No pot dormir.
0: És a dir, vosaltres podeu dormir amb...
4: Fa la pròtesi, també, o
0: com va això? No, perquè no en tinc.
1: Encara.
0: I si la tingués, les pròtesis no fan mal, que per això són pròtesis.
4: Exacte.
0: Pot ser on estan enganxades les pròtesis, però les pròtesis com a tal...
1: Amb aquest discurs cascarràbies i aquesta cinto de tensió per darrere...
0: Espera un moment,
1: tot agafes molt més, tot
0: perdona,
1: té molt més.
0: Tu agafes una pròtesi, la tires a terra, la trepitges i no fa mal, la pròtesi.
1: Estàvem parlant d'una pròtesi de cadera, perquè estàvem parlant de tu.
4: És igual, Badó, no és personal. No és personal, Badó, no és personal.
0: Ni la tinc ni s'espera.
4: Era un acudit.
0: Bueno,
4: com estem avui, ja, de veritat, eh? Que no has dormit?
0: Estàvem...
1: Què ha passat, calor?
0: Estàvem en l'estudi de Scientific Reports que va investigar com afecta la temperatura del dormitori al cos durant la nit.
1: I doncs, s'ha acabat.
0: La temperatura. Atenció, perquè això... Les temperatures altes entre 22 i 30 graus fan que el son sigui més superficial.
1: Ah.
4: Per no dir una merda, no?
0: Aquests estudis cada vegada... Sí. Disminueix el son...
4: A més, perdona, entre 22 i 30. Adrià pot posar 40 o 50.
0: Un moment. Disminueix el son profund, fase important per recuperar energia, augmenta la freqüència cardíaca i l'activació fisiològica. Es redueix l'eficiència del descans i la recuperació. Total, dormir amb calor no només incomoda, també fa que el cos no entri correctament en el son reparador. Què vol dir això? Que arribem l'endemà a la feina...
4: Com avui.
10: com arribem,
4: com estem,
10: com avui,
0: amb aquesta,
10: com estem,
0: amb, amb aquestes cares.
11: Clar. Jo arribo amb millor cara. No, no arribo amb millor cara. Però avui ve que estic malalta, tinc, faig mala
0: cara. Perdona, dona gràcies.
11: Pels teus aires acondicionats, guapo.
0: Dona gràcies.
11: O sigui, no perquè haguem dormit junts, dic que pels aires que tu defenses, que a casa meva també hi ha algú defensa.
0: Dona gràcies.
11: A veure.
0: Que avui t'hagi reconegut el Face ID.
11: No,
10: saps que no m'ha passa.
11: Com el primer que he fet és comprovar si ens havien pagat ja, no m'ha reconegut el de la caixa, el Face ID de la caixa.
0: El de la caixa.
11: I dic, ja, ara què? Ara què?
10: I ara què? I ara què? Clar.
11: Fins que no estigui millor aquesta cara.
0: O sigui, el Face ID de la caixa també has dit un ladrón.
11: Vol robar aquesta?
0: Ja diré de tonteries, ja. Va, a un quart i tres minuts de 8 del matí. Anem amb la... Perquè t'has quedat mirant com si estiguessis a punt... Tens ganes de començar la secció, ja, o no?
11: Si vols. Si em vols fer parlar, jo, cap problema.
0: Cap de setmana casaments i coses, no, eh?
11: Casaments i coses, no. Coses, sí. Casaments, no.
0: A veure, quantes cerveses han caigut al cap de setmana?
11: No, poques. Poques, que era cap de setmana de nenes. Hem fet un escape room infantil. I us ho recomano a tots.
10: Que xulo,
11: molt xulo. Sí.
0: Molt bé, molt bé.
11: Sí, sí. I ahir ja no me'n recordo què vaig fer.
0: Ahir no te'n recordes?
11: Ah, mira, Maresme.
0: Vas estar al Maresme?
11: Sí, amb una casa amb piscina, sí.
10: Ah, ah, bé.
11: Sí, sí.
0: Ah, jo vaig també estar en una casa amb piscina.
11: Ah, mira.
10: A veure si era la mateixa.
11: No, no, jo vaig estar... Tu no hi eres.
0: Jo vaig estar a la tarda. No, tu tampoc. Molt bé.
10: És que igual ella va estar al matí, no?
11: No, tot el dia, tot el dia.
10: Ah, tot el dia. Val, val. No. Doncs posem una mica la música.
0: Jo al matí a la platja.
10: Al matí a la platja, que
0: ah,
10: bé.
0: Per cert,
10: jo... Era el dia per... per fer-ho.
0: El dissabte al matí vaig anar, em van muntar una cosa d'aigua, inflables amb aigua, això, al poble,
11: ah,
0: al poble del costat, i vaig acabar amb una cadira buscant l'ombra sentat, amb l'alcalde sentat al costat.
11: Com un senyor gran.
0: Com un senyor gran.
11: Com un senyor gran.
0: Els dos amb una cerveseta. I em diu, això és pel teu amic? I dic, no, que ha entrat a dins de la piscina municipal. Diu, si jo no bec alcohol. Dic, home, però sempre és bo... Sempre hi ha un bon moment per començar. I vam acabar fent la cerveseta amb l'alcalde del poble.
11: Escolta, molt bé.
0: Sí, sí, molt bé, tu. Molt arreglat
10: molt
0: el cap
10: bé,
0: de setmana.
10: Escolta,
0: molt arreglat.
10: Plan...
0: Ai, perdona, tu. Li deia la veia que comencés. Sí,
11: ara vol que digui les notícies. Jo.
10: Exacte, no. Ara anem a la cançó, anem a la, una mica a la música per il·lustrar tot això que estem parlant avui dilluns al Bon Dia i Bona Sort. Vini, això es diu Super Lonely.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: 6 minuts, seran en punt, 2:15 del matí. Anem a veure la premsa escrita i fem una ullada. Això és el que trobarem al quiosc aquest matí. Comencem amb La Vanguardia.
4: Que avui titula La solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. El periòdico diu només el 26% dels espanyols viuen en zones amb habitatges assequibles. El País avui diu les sol·licituds de regularització superen el milió quan falta un dia per acabar el termini. El Mundo avui diu Barrabés va utilitzar l'aval de Sánchez per pressionar pels contractes de Red Punès. Al diari Ara llegim 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'ABC avui titula La Fiscalia Anticorrupció demanarà més rebaixes per al Dama si torna a col·laborar. I per últim, La Razón diu Zapatero no va pagar patrimoni gràcies a les bonificacions de Madrid.
3: Pel que fa al diari Esport, fa una clara al·lusió a la disputa que hi ha entre Barça i Atlètic de Madrid.
4: I titula Pols Total.
3: I acabem amb Mundo Deportivo.
4: Que diu La Ruta Vermella.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
3: De seguida es posarem en matèria, però al cap de setmana hi ha un tema cabdal que nosaltres que tot el dia estem exposant la nostra vida i resulta que el Radorta sempre ha callat i resulta que és el que cap de setmana...
5: A mi sempre em cuses a preguntes i amb ella l'és molt tranquil, jo trobo.
3: Bé, tens tota la raó. Gràcies. Tens tota la raó, però seguirem així, eh? Després una altra cosa, contestis o no, eh? Jo puc anar preguntant.
5: És que jo no sé callar.
3: No saps callar? M'encanta, m'encanta, perquè aquí ja saps que precisament és una de les nostres virtuts. A la ràdio es converteix en virtut no saber callar, eh?
6: Després fora, no tant, no?
3: Exacte. No, després sortim i aquí no, ningú parla amb ningú. Però el que entrem aquí, el que traspassem aquesta porta... Bueno,
4: sí.
3: A l'Ares... imagina fer callar l'Ares aquí.
5: No m'ho imagino.
3: Bé, pare Marc, has estat el cap de setmana a Mallorca, eh?
7: Mallorca. Sí, molt bé.
3: Esmercadal.
7: Esmercadal, sí.
3: Allà és... molt bonic. Esmercadal és on les ensaïmades, no?
4: Sí. Oi que sí?
7: I el dijous, ara, a partir de juny a setembre, fan un mercat molt xulo. Que
3: sí, el mercat d'Esmercadal.
7: El mercat d'Esmercadal, nocturn d'aquests d'artesans i no sé què i tal, i menjar i tal. I molt bé, i bueno, hem estat allà 4 dies.
3: Té una cosa de veure, el nom de la vila amb el mercat?
7: Ni idea, no, jo crec que no. Mercats d'aquests en fan a tot arreu, bueno, d'arreu no,
3: tot el
7: però,
3: món, tot el
7: però
3: món.
7: El del dijous a Esmercadal és un dels més bonics.
3: Molt bé, exactament, suposo, no? Els 4?
7: No, jo soc el pare Marc. Clar, jo sé de què baixa, saps què vull dir? Jo vinc del futur, jo us puc dir que no s'ha d'anar amb nens a Menorca. És més, aquest any, que normalment hi anem una mica abans, clar, ja havien acabat les escoles i tal, i hi ha massa nens a tot arreu. Ja no només els meus, que els vaig deixar... O sigui, hi ha nens a la platja, hi ha nens a l'estau... No.
3: Perdona, i els teus fills han fet algun intent de
7: no, dir... No, els meus ja són prou grans com per disfrutar més que no hi siguem nosaltres de no venir amb nosaltres.
3: Saps
7: què vull dir?
3: Està clar.
7: Sí.
3: Bé, hem rebut un missatge de la Natàlia de Terrassa, ens ha enviat una pregunta pel pare Marc, que és la següent. Diu, d'aquí 3 mesos naixerà el meu primer fill. Em recomanes que m'apunti a la gimnàstica prepart?
7: Doncs ja sabeu que en aquesta secció vaig combinant els temes adreçats als que són pares i als que ho han de ser. I avui em fixo una activitat pròpia de les embarassades en els seus últims mesos d'aprenyament. Avui entrarem en una sala on es fa gimnàstica prepart i en una secció titulada Aspirar, expirar. Aspirar, expirar.
3: Molt bé, doncs aspirem-hi.
7: Doncs aspirem.
3: Sí.
7: Ara aquí acaba el canvi de cita. No passa res, perquè no tens el guió. Bé, aspirar i expirar és el que hem de fer molts cada matí quan arribem a la nostra estació de Rodalies i veiem el panorama. Bé, en tot cas, poseu-vos còmodes i ara que ja ens hem tret les sabates i ens hem posat les malles de prenyada i la samarreta al Decathlon, us he d'explicar algunes coses importants, eh? El primer que cal aclarir és que la gimnàstica prenatal té per objectiu preparar la dona i el seu cos pel moment del part. Dic això perquè avui en dia, que hi ha tanta cesària, rumieu-vos-ho bé abans d'apuntar-vos un curs d'aquests, no fos cas que estiguéssiu llançant els diners, val? Perquè, clar, si després de fer la flor de loto, el pont, el pi, la mare que el va parir, venen i us foten un tall al ventre, doncs, maldita la gràcia.
4: Home, és que no saps mai com acabarà la cosa.
7: Clar. Però tens bastants números de que acabi...
3: No, home, no, per què?
4: Depèn de l'hospital, eh? I també depèn de la comunitat autònoma.
7: Dos de dos. Dos talls de dos.
8: Però talls...
7: Bueno, jo no, la meva dona, eh?
5: Quins talls? Talls a la panxa o talls a baix?
7: Cesària.
4: Cesària és els dos.
5: Vale, no, perdona, perquè el dels talls també...
4: Sí, també sí, és un altre tema.
3: El tall a baix també, eh?
5: El tall a baix i també.
4: Hi ha lloc on es fa més.
7: No, cesària.
4: I on es fa menys.
3: I no avisen, eh?
8: No, sí que avisen, sí.
3: No. A mi em va dir, mira, que està sortint i va fer el tall i vaig dir...
4: Ah! Ai.
7: Va, Digue, això s'avisa, tu!
3: Bé,
7: igual l'han avisat amb ella. En fi, és igual. Una altra cosa que us he dit és que la gimnàstica per part serveix per relaxar-vos. Ho feu com la meva dona, que havia d'anar literalment corrent de la feina al curs, val? I li van fer notar que el que guanyava per un costat ho perdia per l'altre amb l'estrès que li venien arribar tard a les classes de, saps, de relax. I pel que fa a l'ambient, un cop entreu a la sala, veureu que totes les assistents estan tallades una mica pel mateix patró. Totes estan embarassades del seu primer fill o filla. Us heu preguntat mai per què les mares veteranes no repeteixen?
3: Per què?
7: No hi ha més preguntes, senyoria.
3: Ja està. En sèrio?
5: És boníssim.
7: No n'hi ha cap.
5: Efectivament. No, jo hi vaig anar només amb la primera filla.
7: Amb la primera criatura. Amb la primera criatura.
8: No, però potser perquè el que aprens a la primera ja està, ja ho has après.
5: I perquè el drama que trobes allà que després...
4: Sí, perquè no tens temps.
7: Ara deixeu-me que parli una mica dels exercicis que es fan allà.
5: Ah, per favor.
7: D'entrada, dic que no són tan diferents dels que es fan a les residències de la gent gran, eh? Molta màrfega, moltes pilotes d'aquestes grosses, però com que avui en dia això no ven prou, alguns centres ja fan ioga, pilates, fins i tot fan dansa del ventre per prenyades, perquè et diuen que amb aquests exercicis les dones poden dormir millor la nit, si no fa tanta color com a casa teva.
3: I la criatura.
7: Es recuperen millor i sobretot, facilita que el part sigui més ràpid, cosa que crida molt l'atenció a les prenyes que encara no han passat per aquí, que estan molt acollonides. Val? Ara, pel que m'han dit, el que més enganxa de la gimnàstica prepart és comparar bombos, comentar el tema, saps? Que si a mi la panxa m'ha baixat, que si tu t'ha pujat, que si jo tinc rampes i tu no, que a mi m'han fet una ecografia i l'he vist que té una pica al cul, bueno, en fi, aquestes coses d'embrassades, val? Que n'hi hauria per omplir, doncs, tot el bon dia i bona sort.
3: Escolta'm, després hi haurien les classes prepart?
7: Sí.
4: En parella, no?
3: En parella,
7: sí. Hi ha la modalitat de parella. Jo t'he de dir que no, aquí no hi vaig participar.
3: Bé, nosaltres vam anar amb una classe prepart i quan dic a una, és a una.
8: Literal.
3: Amb negreta.
8: I perquè no podies marxar enmig de la classe, no?
3: I doble sobredat, sí, però no... No,
7: va
8: sí,
7: igual,
8: realment
7: no
8: es recomana, eh? Pues, jo pensava que era una cosa que estava bé, no? Veig la cara d'elles...
5: Jo vaig anar a dues, també en parella.
3: En parella.
5: I a la primera algú va aixecar la mà de seguida i va començar a preguntar que si menjar-se la placenta. I vaig
7: dir,
5: aquest no és el meu lloc.
7: Menjar-se la placenta?
5: Sí.
4: No, en
5: sí, perquè es veu que va bé pel sistema immunològic. Hi ha gent que ho fa. O, sí, era la primera pregunta, no, que els hi sorgia.
3: A la paella, no?
5: Ah, exacte.
8: Que sí, que ho fan així.
7: A la paella?
3: Home, no fas un sashimi de placenta. A la paella.
4: No faràs un caldo, no? No.
8: Que sí, hi ha gent que es fa caldo, Montse.
4: Que no, a veure,
3: que sí,
4: un moment.
3: Que sí,
8: Montse, que sí.
4: A veure, un moment.
3: Que sí, allà amb uns galets de...
8: Que no.
4: Que sí que ho he sentit, però
8: que, gent...
4: que, no,
8: sí.
4: Però que no parleu com si fos una cosa tan habitual.
7: Obrim línies.
4: Que no és tan habitual.
7: La placenta que truqui.
4: A veure...
3: A què té gust la placenta? És important,
7: exacte,
3: també saber.
7: Exacte,
4: no?
3: I si en el caldo que has de posar, pit, forro...
4: Pastanaga. Home, a veure, no sé, jo crec que no és una cosa tan habitual, no?
5: Pastanaga. No, però jo opines? No ho havia sentit mai, però per això et dic que em vaig escandalitzar.
3: Molt bé, doncs res, anem al concurs. A veure si la persona que concursa ha menjat una mica de placenta així, d'aperitiu.
4: Per esmorzar.
3: D'aperitiu. Sí, o un ressupor. Allò, mira, tu, em queda una mica...
7: Em queda una mica de placenta, no?
3: Em queda una mica de placenta al tàper. Va, sí, matem-ho aquí. Anem al regal 900, 630... Hem canviat de tema, eh?
7: Sí, sí. Regalem una altra cosa.
3: Exacte. 900, 630, 630. Va, truqueu. Sigueu valents, home, un regal aquí. Mira, ja sona, ja la llum encesa, ja. Oli!
2: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
3: A veure, 900, 630, 630... Heu pensat mai en la quantitat de secrets, misteris i tresors que s'amaguen al fons del mar de la nostra costa? Atenció, perquè avui regalem una invitació doble per anar al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Montjuïc, on flipareu amb la seva nova exposició Estrella Tèrbol, una mostra al·lucinant que us submergirà directament a l'arqueologia subaquàtica i als secrets del fons marí. El fil conductor és una història real brutal. El mític far de Buda, del Delta de l'Ebre, que feia més de 50 metres d'alçada i que va acabar completament enfonsat sota el mar. Avui descansa a 7 metres de profunditat. I veureu fotos submarines, vídeos de jaciments que estan amagats i fins i tot una reproducció de primera càmera de les fotos subaquàtiques de la història. De la primera càmera, eh? Així que, per saber-ne més, ja podeu trucar al 900-630-630.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.

0: Vinga, 2:15 d'avui del matí, 29 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que Veneçuela eleva la xifra de morts a 1.450 a causa del doble terratrèmol del passat dimecres.
1: De les 1.450 persones, 17 són espanyoles. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar persones amb vida 4 dies després. En les darreres hores s'han localitzat 33 sota les runes. Segons el darrer balanç del govern interí, la xifra de ferits baixa a 3.150 i ja n'hi ha 12.800 persones damnificades. Moltes d'elles busquen familiars amb els que no aconsegueixen posar-se en contacte i per això s'ha habilitat el portal web localizapacientes.com, localizapacientes.com, i també una línia gratuïta d'ajuda psicològica.
0: I presó provisional comunicada sense fiança pels pares d'un nadó per maltractament habitual que ha acabat amb la mort del menor.
1: La magistrada dels jutjats de Sabadell ha acordat aquesta mesura després de prendre'ls declaració, una compareixença en la qual només ha contestat algunes preguntes als seus advocats. Segons fons del Departament de Salut, el menor va ingressar a l'Hospital Partaulí de Sabadell i va morir com a conseqüència de les lesions. Els responsables mèdics van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat i la Conselleria de Salut farà seguiment del cas i col·laboraran amb la investigació judicial en curs.
0: Mentrestant, la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació del greu sinistre de trànsit d'ahir a Barcelona en què van morir dues persones i una altra va resultar ferida greu.
1: Segons ha apuntat a les xarxes socials la consellera d'Interior, Núria Parlon, tot indica que el conductor que va provocar el xoc mortal conduïa sota els efectes d'estupefaents. L'accident es va produir a primera hora d'ahir diumenge al barri del Poblenou, quan un cotxe, que presumptament fugia dels Mossos, va entrar en contradirecció i va embestir-ne un altre que estava aturat en un semàfor. Com a conseqüència del fort impacte, tots dos vehicles van quedar destrossats. Van morir dues persones, els dos conductors, i una altra persona ferida greu que va ser traslladada a l'hospital.
0: I França registra 1.000 morts més de l'habitual durant l'onada de calor que abraça Europa.
1: França ha registrat 1.000 morts més de l'habitual des de dimecres passat, coincidint amb la meitat de l'onada de calor, segons l'Agència Nacional de Salut Pública. El Ministeri de Sanitat francès ha assenyalat que el fenomen afecta principalment els majors de 65 anys, que són un 85% dels casos. També s'ha reportat un augment del 40% en les defuncions als domicilis.
0: I acabem, un 30% dels delictes d'odi per orientació sexual queden sense aclarir a Catalunya.
1: 3 de cada 10 delictes d'odi vinculats a l'orientació sexual queden sense resoldre a Catalunya. Són dades del Ministeri de l'Interior sobre delictes i incidents d'odi. Prop del 30% dels casos no s'ha pogut identificar o detenir cap responsable, ni tampoc s'ha produït una confessió ni s'ha descartat l'existència del delicte. És una proporció que es manté estable al llarg dels últims anys.
0: Gràcies, Montse. Anem pel temps i trànsit. Completem la informació amb els serveis. Vinga, va, ens acostem ara sí cap a Emet. Allà hi tenim la Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
2: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però continuaran altes a l'Empordà i al sud de Tarragona. Avui els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable i càlid, dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda als Pirineus i a la zona nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Els ruixats podran ser localment forts amb calamarsa i fortes ventades. És una informació d'Emet.
0: Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs arrenquem la jornada a hores d'ara amb un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals al nus de la Trinitat i també per retrucar les dues rondes en direcció a Barcelona, els seus primers trams, sobretot en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions intermitents en direcció a la capital catalana, també a la C-58 des de Sabadell i per la C-17 amb 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès. A la AP-7 hi ha congestió en direcció a Tarragona, al punt de la Roca del Vallès, amb un tornés i també en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, també tenim una entrada amb congestió per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon dia.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Ara sí, prenem atenció. Bea, d'Horta, la Montse no li dic perquè la Montse és el sabies què, la Montse ho sap tot.
1: No, jo sempre escolto molt atentament.
0: La Montse, que saps aquesta primera?
1: A veure.
0: Sabies que...
5: El primer caixer automàtic no acceptava targetes. Quan es va instal·lar el primer caixer modern, els clients havien d'introduir uns xecs especials impregnats amb una substància química. Ojo, que identificava el banc. Llavors, les targetes van arribar més endavant. Què et sembla?
1: Exacte.
0: No ho sabíem perquè ja ho havies dit.
1: Just tal qual, sí, sí. No, ni idea, la veritat.
5: No, aquesta no.
0: No,
1: boníssima, per cert.
0: Sabies que...
5: Hi ha un poble on els llibres són els protagonistes dels carrers, a Highwonwy, al Regne Unit. Hi ha una trentena de llibreries per a només uns 2.000 habitants. Què et sembla? És considerada la capital mundial del llibre de segona mà.
0: Ah, està molt bé.
1: Veus?
0: No ho sabíem. Sabies que...
5: Les pilotes de tennis no sempre han estat de color groc. Fins als anys 70 eren blanques o negres. El color groc fluorescent es va adaptar perquè es veiessin millor a les retransmissions de tele en color.
0: Uau. En sèrio? Pilotes negres?
6: Negres impressiona, eh?
0: En sèrio?
5: Això sembla.
0: A veure, pilotes de tennis negres. I sabies que...
5: Hi ha carreteres fetes amb plàstic reciclat. Alguns països ja utilitzen residus plàstics per fabricar part de l'asfalt, aconseguint carreteres més resistents i donant una segona vida a material que acabarien convertits en deixalles.
0: Escolta'm, i encara en fan, de pilotes negres?
5: Encara?
0: Sí, sí.
5: Sí que no ho sabia.
0: Sembla carbó, eh? I sabies que...
5: Ja està.
0: I sabies que ja està?
5: Ja està.
0: Va, anem amb la Bea, que l'estava veient així de reull. Estaves badallant, però endins, allò que t'ha... No, que t'he vist.
5: M'has pillat.
0: No, està, però badallant. Ves en compte amb aquests badalls que els fas endins i te l'empasses, perquè pots fer implosió.
5: Calla, home, calla. No m'assustis, que jo ho faig molt.
0: Sí, però això ha de sortir per algun lloc. Ves en compte.
5: Calla,
0: no,
5: home.
0: No, clar. Hòstia, fa el badall, se l'empassa...
7: Sí, li passa per la placenta... I...
8: Ara, em sembla increïble que m'enxampa sempre.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
5: A veure, que ara ja sí que em poso còmode.
0: A veure, hauria de costar tant estar en parella?
6: Efectivament.
0: Què?
6: És la pregunta d'avui. Jo crec que no. No? Llavors, adelant, us faig espòiler.
0: Perdona, Bea, és que no diem mai. Bea, explica, Beatriz Bravo.
6: Bea,
0: Bravo. Explica'm el teu compte, perquè la gent sàpiga...
6: Jo soc, bueno, la Bea Bravo, tinc una pàgina web, beabravo.com, i estic a Instagram al compte de Love Expert, amb barra baixa al final, dues es, i bàsicament parlo de relacions, de problemes amorosos, ruptures, i estic molt especialitzada en infidelitat. Tinc una consulta on acompanyo persones.
0: Molt bé. Res, dic això perquè no ho diem mai, la gent que...
1: Context.
0: Ara que se sumen nous oients...
7: Puc preguntar una cosa?
6: Per favor.
7: El rècord d'infidelitats d'algun pacient, que, o sigui, allò... El més crac que has conegut, o la més crac que has conegut en infidelitats...
6: Clar, és que depèn de com tu mires. Si tu mires per número d'històries paral·leles, ara, per exemple, tinc un cas on s'ha destapat des del primer dia que va conèixer la parella, hi ha tot un entramat de relacions paral·leles que han durat anys, igual vintenes...
0: I ho volen arreglar?
6: Bueno, això era ell. Ell està ara una mica encara digerint i decidint què fa. Està amb el xoc i està ambivalent. No? I ell clarament té un problema de conducta compulsiva, addictiva.
0: Hi ha gent que té conductes impulsives i que poden arrasar amb tot i que se'ls... saps? M'entens o no? No, però sí que és veritat que hi ha gent que davant d'una... no sé, alguna cosa que la sedueixi, s'ho pot carregar tot. Amics, família, tot. S'ho pot emportar tot per davant.
6: Sí, sí. I després, a vegades, arriba el penediment, no?
0: Perquè sí, però ja està.
6: Sí, sí,
0: ja...
6: està clar.
1: I de vegades n'hi arriba, tristament.
6: Però
0: exacte.
5: És que el fort és que de vegades n'hi arriba el penediment.
0: Sí, senyora, de vegades n'hi arriba.
6: Això és veritat.
0: N'hi arriba.
6: Aquí l'important és, no? No esperar que arribi el penediment.
0: Aquí l'important és que la gent tòxica i d'això fora, sí o no?
6: Jo tinc una mirada una mica més compassiva. No? Jo crec que tothom pot canviar, tothom pot aprendre els seus errors, si vol, i tothom pot deixar de fer mal.
0: Hi ha errors que no prescriuen, eh?
6: Hi ha errors que no prescriuen. No s'oblida mai. El tema és que deixi de fer mal, no?
0: Exacte.
6: Però jo vull... Perdó,
1: no, perdona, tu.
6: Però, no, que deia que jo avui no venia a parlar d'infidelitat, però si voleu parlem d'infidelitat.
0: Tira, perquè... Jo feliç. Volia fer un apunt d'esports i em sembla que no...
6: Ah, No, jo vull venir a parlar de si ha de costar tant estar en parella, perquè veníem de la setmana passada a dir que la mitja taronja ens ha fet mal perquè ens hem pensat que et trobes, no?, la persona perfecta, i hem dit que això no, que no. Però el tema és que hi hagi diferències, no?, que no vol dir que haguem d'acceptar en parella qualsevol nivell de dificultat, no?, perquè crec que últimament ens hem obsessionat una mica amb això de treballar les relacions, regalar planteta, no?, que si ens hem de comunicar millor, llegir llibres, escoltar podcast, fer teràpia...
5: Això en general a la vida, ja només a les parelles. Potser ja estaria, eh? Potser ja estaria.
1: Massa coses, massa coses.
6: Hem perdut una mica el nord, potser,
5: no? I una ja no sap el que està bé, el que no està bé, perquè no sap si ho ha dit, no sé, que no es pot.
6: Perquè jo crec que hi ha coses en una relació, no?, on senzillament no hauria de costar tant, i no parlo de baixar la brossa o de posar el rentaplats, no? Això és... són coses quotidianes, però aquelles relacions on sembla que les coses realment importants s'hagin d'estar negociant constantment, no? No sé si us ha passat alguna vegada, però coses com el temps que passeu junts, l'afecte, el compromís, la disponibilitat, sentir que ets una prioritat per l'altra, no? Perquè hi ha gent que es pensa que està cansada de discutir i el problema no és discutir, el problema és estar sempre discutint sobre
5: ara,
6: el mateix.
5: Exacte.
6: Llavors, quan ens trobem en situacions on el que és nuclear per mi, no?, no és nuclear per tu, quan estàs dins d'una relació on... vinga, fa 5 anys que estem parlant del mateix. Per mi és important, jo què sé, que passem X quantitat de temps junts, per exemple. No? Quan a l'altra banda manca compromís, per exemple, arriba un moment que t'has de plantejar si això és un tema de seguir regant la planteta o de dir...
5: És un bàsic, que si no el tens, doncs potser
6: aquí estic intentant fer encaixar, no?, una peça de puzzle en un forat que no clarament no és el que toca. Mm. Aquest era el...
5: I té a veure molt amb la pregunta que feies a l'inici. Hauria de costar tant estar en parella? És com jo, aquella cosa de... És que s'ha de lluitar. Per amor s'ha de lluitar. Bueno, a veure.
1: Vull dir-te,
5: no crec que sigui...
1: Fins a un punt.
5: Perquè si estem parlant, home, ja... Sí. Pot haver innegociables amb una banda i a l'altra. Però si estem, si estem parlant de passar temps de qualitat junts... Home...
0: Si estàs tot el dia lluitant, és que no...
5: Clar, és que no és.
6: És
5: una cosa que si no ve donada de base, dius... Aquí no és.
0: Ha de sumar. Ha de, quan vas allà...
5: I després hi ha coses que s'han d'anar...
1: Però són coses més petites, no? Les coses importants, les nuclears, sí, no? És el que diu.
6: Jo ho resumeixo amb una paraula, que és la paraula sintonia. Quan hi ha sintonia vol dir el que a mi em surt natural, a tu et sembla normal, i al revés.
1: Això.
0: Tu què dius, Radorta?
7: Jo no dic.
0: És que vens aquí, no parles de dos nens i no opines res.
7: No, ja he fet la pregunta de les infidelitats, que em molava, i després ja està, saps? Ja està.
0: Molt bé. Alguna cosa més afegir o no?
6: No, ja està. És una mica... Si algú troba en aquesta situació, que es plantegi, no? Quants anys fa que estic parlant del mateix? És tan nuclear això per mi, m'agrada la vida que estic construint al costat d'aquesta persona.
7: Un dia has de parlar de les relacions, de la importància de la família de l'altre.
6: Ui,
7: jo soc molt de casa i cada diumenge hem d'anar a dinar, saps què vull dir?
6: Ah, doncs mira, m'has donat una idea, i tant, ja ho abordarem.
7: I l'altre diu, bueno, un cop al mes vale, saps què vull dir? Però no estaré més amb els teus pares que amb els meus,
6: saps?
7: Sí,
6: sistèmicament com ens ordenem.
7: Exacte.
6: Sí.
0: Ah, gràcies, Bea.
6: A vosaltres. We are
0: ready. Mundial 2026, al Bon Dia i
1: Bona Sort.
0: Bona Sort.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too. Made you strong. Strong.
0: Vinga, anem a fer res, un apunt ràpid. El Canadà fa història, es classifica per als vuitens amb un gol al descompte.
1: El Canadà s'ha classificat per primera vegada per als vuitens del final d'un Mundial després de superar Sud-àfrica per 0-1.
0: I l'Uruguai, atenció, perquè suspèn el vol de tornada conjunt després del fracàs al Mundial.
1: Doncs sí, ha decidit cancel·lar el vol charter que havia de portar tota la selecció de tornada a Montevideo després de l'eliminació del Mundial, i ara els jugadors s'hauran de tornar per separat amb vols comercials.
0: I acabem amb un altre apunt. Lewandowski continuarà la seva carrera lluny del Barça, ho farà el Chicago Fire de la MLS.
1: Segons Fabrizio Romano, el davanter polonès fitxarà pel Chicago Fire la setmana vinent, descartant altres ofertes d'Europa i de l'Aràbia Saudita.
0: Mai s'havia fet uns esports tan ràpids, eh?
1: Has vist? Pim-pam.
0: No. S'havia
5: donat... No hi ha res més a destacar.
0: No hi ha poca cosa. El gran premi de MotoGP al cap de setmana, Vettel perd el liderat, Julián Álvarez provoca encara bronca entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que diuen que no baixaran del 150. Ja veurem com acaba tot plegat. Anem amb l'estop de l'any.
1: L'estop dels Pet Shop Boys, perquè un dia com avui, del 1989, els Pet Shop Boys començaven la seva primera gira amb un concert al Hong Kong Coliseum. Yeah.

0: Sí, molt.
1: Sí, sí, ens agrada a tots
2: I
1: molt,
2: encara estan en plena forma, eh? Recordem com versionaven fa uns anys a Elvis Presley amb You Are Always On My Mind.
1: I l'última, que és la, jo crec que el més èpica dels Pet Shop Boys.
2: Una de les més èpiques, segur, eh? Al pòdium segurament estaria Suburbia. Oh.
1: La pell com escarpes. Gràcies, Montse.
2: A tu, bon dia i bona sort.
1: Bea, que vagi molt bé el dia.
3: Bon dia i bona
1: Feliç
3: sort.
1: Dilluns. Gràcies, Barra d'Horta.
4: A vosaltres.
1: Ares, moltes
0: Fins
1: gràcies.
0: Fins demà, Badó.
1: Demà ens hi posarem quan siguin en punt a 6 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. Que tingueu un bon dilluns 29 de juny del 2026. Bon dia, bona sort, Catalunya.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest 29 de juny. Les conseqüències del terratrèmol a Veneçuela continuen sent difícils de pair. Rescatistes i voluntaris busquen sense descans els últims supervivents entre les runes, mentre a casa nostra ens llevem amb la notícia que el nombre d'espanyols desapareguts s'eleva fins a 152. En l'àmbit polític, el cap de setmana ha estat marcat pel Comitè Federal del PSOE, que malgrat tots els casos que l'assetgen, ha tancat files amb Pedro Sánchez. El president dona així el tret de sortida a la llarga campanya per les generals, mentre que a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha deixat un missatge d'aquells que marquen època. Ha dit que el Partit Popular vol passar pàgina del procés, en el que molts interpreten com un gest clar d'apropament cap a Junts. Al programa d'avui ens preguntarem què significa això per un partit que ha guiat la seva estratègia a Catalunya en l'oposició a l'independentisme. Per cert, si avui han dormit malament per culpa de la calor, no estan sols. Ja els avanço que les nits d'aquesta setmana continuaran sent tropicals i fins i tot tòrrides. Comencem.

0: Els equips de rescat treballen contra rellotge a Veneçuela. La maquinària pesada és escassa i els rescats s'estan fent amb eines manuals mentre els cadàvers s'apilen als carrers. Els equips internacionals són l'esperança pels veneçolans. La xifra oficial de morts és, de moment, 1.450, 17 dels quals són espanyols. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. El govern veneçolà calcula que hi ha gairebé 800 edificis amb danys estructurals i que més de 190 s'han esfondrat completament. El govern de Delcy Rodríguez ha anunciat la creació d'un grup d'experts per revisar els edificis, però les crítiques a la seva gestió augmenten. Els hospitals estan desbordats i aquesta catàstrofe ha evidenciat els problemes estructurals a la sanitat que fa anys denuncien organitzacions humanitàries. Nacions Unides estima que hi ha prop de 50.000 desapareguts. Els veïns de La Guaira, la zona zero del doble sisme, denuncia que tampoc hi ha generadors elèctrics, ni màquines per tallar metalls, ni retroexcavadores. La situació, clamen, és desesperada. Molts se senten abandonats per l'Estat.
2: Por favor, ayúdennos. Ahí hay familias vivas todavía. Quiero llamar a tu papá. Mira cómo mi amor perdí a mi hija, a mi nieta y a mi nietica.
3: Lo único que le puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer.
4: Tuve 4 horas en mi edificio hasta que me rescataron unos defensa civil o no sé. No tenía muchas herramientas.
5: Si no hubiese sido por ellos, nosotros creo que muchas personas también ya hubiésemos muerto. Porque gracias a ellos han venido a ayudar a sacar escombros, a sacar personas sobrevivientes que están todavía tapiadas.
0: Una onada de solidaritat mundial ha arribat a Veneçuela. La Unió Europea ha mobilitzat 5 milions d'euros, però tota ajuda sembla poca. Segons les Nacions Unides, la reconstrucció de la zona costarà més de 6.700 milions d'euros. Els rescats, 4 dies després del doble terratrèmol, oscil·len entre l'esperança i la desesperació dels qui encara busquen els seus.
6: Aquest és el so d'un petit miracle. El nadó rescatat era amb la seva mare. Han estat 72 hores sota la runa. També han estat alliberats el Jaime i el seu pare, que eren a la zona zero del doble terratrèmol.
7: Siéntate y vas empujando con tu pie el fierro que te dije.
6: La veu d'aquest rescatista del Salvador guia una dona

0: Una de 60 anys atrapada sota les runes a un edifici de l'estat de La Guaira. L'operació de rescat va durar més d'11 hores.
1: Haber encontrado una señora después de 70 horas te dice que mientras que nosotros podamos vamos a seguir buscando.
0: El silenci parla. És imprescindible per trobar supervivents. Aquest equip de rescat va sentir de lluny els crits del José, un nen d'11 anys que estava a 3 metres de profunditat.
2: José, tu estàs... Com estàs tu?
0: El seu rescat és una victòria contra rellotge. Cada minut compta.
3: I el Ministeri d'Exteriors ha localitzat 12 espanyols que estan sota les runes, però avisa que és difícil saber en quin estat de salut estan. Hi ha, a més, 152 desapareguts i el recompte de morts ascendeix a 17 persones. Bernat Hernández, el govern demana que qui tingui informació la comparteixi amb els consulats.
4: I per això s'han habilitat les línies telefòniques d'emergència consular. Són conscients des del govern que la informació que puguin aportar familiars o amics pot ser vital per trobar alguns dels desapareguts, com ha passat amb aquestes 12 persones localitzades sota la runa. Tota aquesta informació es fa arribar als equips de rescat que treballen sobre el terreny, entre els quals ja hi ha 14 efectius dels bombers de la Generalitat que estan en una missió per avaluar edificis i les seves condicions tècniques. Tota aquesta informació, per tant, es fa arribar als equips de rescat, que ara fan unes feines vitals, i també podem informar-vos de que ja han arribat a Espanya les 76 primeres persones repatriades. Han aterrat a la base aèria de Torrejón d'Ardoz i han arribat junt amb persones de 20 nacionalitats diferents i en l'avió que va portar d'anada als professionals de la UME.

0: El Consell de Ministres es reuneix avui en una sessió ordinària, però avançada, perquè tradicionalment ho fa els dimarts, per decidir com continuar fent front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Les mesures anticrisi estan vigents fins demà i el govern hauria d'aprovar un nou paquet d'actuacions per compensar els costos econòmics derivats de la guerra. L'interès està posat en saber si entre les mesures hi ha la pròrroga de la rebaixa de l'IVA en els carburants, ara que el barril de Brent torna a estar als preus d'abans del conflicte. Tot apunta que es prorrogaran 90 dies més. Avui el Consell de Ministres també aprovarà el quadre macroeconòmic, el primer pas per a l'elaboració dels pressupostos. Després del Comitè Federal del PSOE, en el que les federacions van tancar files amb el govern, excepte Emiliano García Page, el Partit Popular parla d'autoritarisme. Miguel Tellado torna a carregar contra Sánchez. També ho fa Isabel Díaz Ayuso, que l'acusa d'enfonsar-se ell amb el partit, mentre el ministre Òscar López reivindica que són l'únic partit autònom i critica, sense anomenar-lo, a García Page.
2: Elecciones ya. Para poder elegir un gobierno nuevo, más que Consejo Federal, se ha convertido en un consejo criminal. Aquello tenía tintes norcoreanos.
3: Él ha decidido ahogarse con todos y llevárselos a todos con él en un proceso pues de puro autoritarismo.
4: Aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia.
0: A Andalusia avui comença el debat d'investidura de Juanma Moreno. Hi ha hagut converses entre Populars i Vox, encara que de moment el líder del Partit Popular andalús no té garantits els vots de Santiago Abascal.
1: Sí, Gemma, més amb una aritmètica més que ajustada, el líder del PP andalús necessita sumar almenys dos vots més per reeditar el seu govern. La clau la té Vox, els d'Abascal estan disposats a esgotar els terminis per imposar la seva agenda, només recolzaran el PP si reconeix també les desregularitzacions. Si avui no aconsegueix els suports, la votació es repetirà dijous.
0: Després d'atacar-se mútuament i posar en risc l'acord del tot el foc durant 48 hores, aquesta matinada els Estats Units i l'Iran posen fre a l'escalada. Ho han fet amb un pacte per assegurar la navegació lliure per l'estret d'Hormuz.
1: I podrien reprendre les negociacions demà mateix a Qatar, segons informa el mitjà nord-americà Axios. La principal qüestió serà resoldre les disputes sobre Hormuz i l'Iran té clar que vol el control total del pas. Això després que les últimes 48 hores hagin posat a prova la treva. Un dron de Teheran atacava un mercant a l'estret i Washington responia amb diversos impactes en objectius militars iranians. Fins i tot els ayatolars tornaven a estendre el conflicte arreu de la regió amb atacs a bases dels Estats Units i Kuwait i també a Bahrain.
0: I l'altre acord del tot el foc que trontolla és el d'Israel amb el Líban, signat divendres, amb el rebuig de la milícia xií. Israel ha tornat a bombardejar posicions d'Hezbollah.
1: De fet, Gemma, Israel ha destruït un túnel de 200 metres utilitzat per Hezbollah al sud del Líban. Ha atacat diverses localitats. Netanyahu torna a anar per lliure i ignora l'acord de pau que acaba de signar amb els libanesos, Hezbollah, que rebutjava aquest pacte, assegura que es reserva el dret a respondre. I on tampoc posa el fre Israel és a Gaza. Quatre persones han mort, entre elles una nena de 13 anys. La ONU acusa Tel Aviv d'atacs deliberats contra menors. Avui Espanya evacuarà una vintena de nens ferits. L'onada de calor extrema al centre i al nord d'Europa continua batent rècords. Alemanya ha viscut aquest cap de setmana la nit més calorosa des que hi ha registres, més de 29 graus. Durant el diumenge han arribat a més de 41 graus i a la República Txeca els termòmetres han marcat 40,8 graus. Segons l'OMS, almenys 1.300 persones han mort a Europa per aquest episodi de calor. Els estudis del Servei de Vigilància Climàtica Copernicus asseguren que Europa és el continent que més ràpid s'ha reescalfat a les últimes 3 dècades, més del doble que la mitjana global.
0: A Sabadell, la jutgessa ha dictat presó provisional comunicada i sense fiança pels pares d'un nadó de 3 mesos, que ha mort per presumpte maltractament habitual.
1: El petit va ingressar dijous a l'Hospital Parc Taulí i va morir divendres a causa de les lesions que presentava. Segons els sanitaris, eren compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. La parella va trucar al 112 la nit de Sant Joan per avisar que la criatura no respirava. Els serveis d'emergència van aconseguir reanimar-lo i el van traslladar amb urgència a l'hospital. Allà van activar els protocols i els Mossos van detenir els seus progenitors per la possible vinculació amb els fets. Salut revisarà també les dues visites prèvies del nadó al cap de Sabadell, ho explica Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària.
5: Semblen que eren visites rutinàries i que no hi havia elements que cridessin l'atenció. Hem d'aprofundir i revisar tota la documentació de què disposi l'organització i, a més si cal, entrevistar doncs, els professionals sanitaris. Quan van a l'hospital, doncs, evidentment, ja estava en una situació molt crítica.
0: Un conductor temerari ha provocat un accident mortal al barri del Poble Nou a Barcelona, en què han resultat mortes dues persones i una tercera n'ha resultat ferida.
1: L'home ja m'ha xocat frontalment contra un altre cotxe que esperava en un semàfor al carrer Fluvià, provocant la seva mort i la de l'altre conductor, en què també viatjava un acompanyant que ha resultat ferida de gravetat. El sinistre ha tingut lloc quan el vehicle de matrícula francesa fugia de la policia conduint a tota velocitat per les voreres i en direcció contrària. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es trobava sota els efectes de les drogues. La investigació continua oberta.
0: I us expliquem també que demà, 30 de juny, és l'últim dia perquè les persones migrants presentin una sol·licitud de regularització. El procés ha superat totes les expectatives, amb més de 900.000 peticions. En aquestes darreres hores de la regularització extraordinària, parlem amb Elisabet Ureña, responsable de mobilitat humana de Càritas Barcelona. Senyora Ureña, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Les peticions de regularització podrien ascendir fins al milió. Aquest procés, vostè diria que ha arribat a tothom?
6: Mai arriben a tothom aquests procediments, no? Sempre, i la veritat és que, bueno, ho vam dir al principi, no? I s'acaba constatant que sempre les persones, precisament en una situació de més vulneració de drets, no? Doncs acaben quedant fora del sistema. De fet, ja portem un parell de setmanes que les situacions que presentem, que estem acompanyant, són les més difícils, no? Les que no estan arribant la documentació de país d'origen, les que persones amb dificultats econòmiques per acabar de pagar determinada documentació, i segur que es queda fora persones que ni tan sols han arribat a aquest punt.
0: I a partir de que arriba la documentació, què passa? És a dir, com d'àgil està sent l'administració a l'hora de tramitar, a l'hora de respondre a les sol·licituds?
6: Hi ha un volum molt elevat, és veritat, i segurament la previsió que es tenia no era, no? Es comptava inicialment amb 500.000 persones, malgrat que les entitats dèiem que n'eren més, acabat sent el doble, i segurament doncs, el procés no està sent tan àgil com s'havia d'esperar, no? És a dir, sobretot el que estem rebent en aquests moments encara són les autoritzacions de residència i treball provisional, no? Pràcticament cap de definitiva, excepte per menors que ja eren fills de persones regulars. La resta estem amb autoritzacions provisionals i aquí ens preocupa especialment les dificultats que estem tenint en el cas d'adults per tal de que les empreses confiïn en que amb aquesta autorització provisional les persones poden treballar i que quan la perdin, si és que finalment el seu procés no acaba sortint favorable, doncs no tingui conseqüències això per les empreses, no? I això preocupa especialment perquè tinguem en compte que la normativa diu que en el cas de que hi hagi una resolució favorable es donarà amb efectes retroactius des del moment que es va admetre a tràmit i que es va donar aquesta autorització de residència i treball provisional. Per tant, com més triguem i si continuem trobant-nos amb persones, amb empreses, ocupadors reticents a donar d'alta perquè no acaben de confiar, doncs ens trobarem amb que estem perdent temps, no? de cara a demostrar que la persona realment ha estat cotitzant, que serà el requisit que els demanaran d'aquí un any.
0: I Elisabet, una pregunta que potser no té una fàcil resposta, però creu que majoritàriament s'acceptaran aquestes peticions? O hi haurà moltes demandes denegades?
6: Confio que sí. Confio que
0: s'aprovin majoritàriament.
6: Confio que sigui flexible. Tinguem en compte que hi ha moltes persones, a més, que tenen dificultats, per exemple, amb el tema d'acreditar la permanència, perquè no han pogut empadronar-se. I espero, confio i desitjo que l'administració sigui el més flexible possible per, doncs, per tenir en compte les proves que s'han pogut presentar, perquè els esforços han estat molt grans.
0: Doncs Elisabet Ureña, responsable de Mobilitat Humana de Càritas Barcelona, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: I hem de parlar d'una nova jornada de vaga Renfe, convocada pel sindicat ferroviari, és un dels sindicats minoritaris del sector. Amb aquest ja són 6 els dies d'aturada en el que portem d'any.
1: El sindicat denuncia l'incompliment dels acords laborals signats el 2023 i considera que la gestió de Renfe a Mercaderies posa en risc l'ocupació. També protesten pel tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro. Els serveis mínims a Rodalies són del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A mitja distància es garanteix el 65% del servei, a l'alta velocitat i llarga distància el 73%. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per treballs de millora mantindrà la seva oferta habitual.
0: I alerta perquè a partir de l'1 de juliol serà més car comprar per Shein, per Temu o per AliExpress. És que la Unió Europea canvia les normes i començarà a aplicar un aranzel als paquets de menys de 150 euros.
1: Comprar per internet en plataformes d'aquest tipus és una pràctica habitual per a milions de consumidors europeus. Es tracta de productes normalment de baix cost i de fora del mercat comunitari que fins ara estaven lliures de l'impost aduaner. A partir del mes de juliol se'ls començarà a aplicar un aranzel fix de 3 euros. El Consell Europeu calcula que l'any 2024 el valor dels enviaments que van entrar des de la Xina va ser de fins a 4.600 milions d'euros. De moment la mesura serà temporal i estarà vigent durant 2 anys.
0: Els treballs per descontaminar la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, després de l'aparició del cadàver d'una balena aquest diumenge, podrien acabar, Lorena, entre avui i demà.
1: Sí, perquè a més Protecció Civil va activar la bandera vermella i va prohibir el bany durant el matí quan va aparèixer el cadàver del cetaci. Per retirar-lo ha calgut remorcar-lo fins a la sorra i extreure'l amb maquinària pesada per portar-lo fins a la incineradora. Els tècnics treballen ja sobre la zona per descontaminar-la i assegurar que no hi ha risc pel bany. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació Cram d'Animals Marins.
0: Anem amb els esports. La selecció espanyola de futbol apura els darrers dies a la seva base de Chattanooga abans de traslladar-se a Los Angeles, on dijous es jugarà l'accés a vuitens de final davant d'Àustria.
1: De cara a aquest partit, Luis de la Fuente treballa amb només 21 jugadors de camp després de les lesions de Nico Williams i Jeremy Pino. Els dos davanters es van fer mal davant l'Uruguai i es podrien perdre la resta del Mundial. Un contratemps pel seleccionador que perd dos extrems de cop i haurà de fer canvis de cara al partit contra una Àustria que es va classificar després d'empatar a 3 amb Argèlia.
0: I aquest dilluns es juguen 3 partits de setzens de final. Destaca l'enfrontament entre Brasil i el Japó, que podreu veure a partir de les 7 de la tarda a la 1 i en català aquí, a la 2CAT.
1: Però també es juga l'Alemanya-Paraguai a les 10 de la nit i el Països Baixos-Marroc a les 3 de la matinada. I un dels 3 anfitrions al Canadà es va convertir en el primer equip classificat pels vuitens de final. Els nord-americans es van imposar per 1-0 a Sud-àfrica gràcies a un gol d'Eustáquio al minut 91 que va evitar la que hauria estat la primera pròrroga del Mundial.
0: Realment un golaç. I aquest cap de setmana s'ha disputat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. En acabar setè, Marc Márquez se'n va amb els mateixos 40 punts de desavantatge que tenia respecte al líder. És un bon balanç perquè el circuit de 100 no li agrada gens. I ho és també pel seu germà Àlex, que va cinquè.
1: La victòria, Gemma, va ser per Ayogura. Feia 22 anys de l'última d'un japonès a la categoria reina. Darrere Ayogura va entrar el seu company d'equip, Raúl Fernández. Tercer va ser Jorge Martín, nou líder del campionat. El que ho era fins ara, l'italià Marco Bezzecchi, va patir una forta caiguda. El proper Gran Premi, el d'Alemanya, es corre en un circuit força més favorable per Marc Márquez. A més, tant ell com el seu germà Àlex hi arribaran més recuperats de les seves lesions.
0: L'artista barcelonina Andrea Motis ha ofert un concert a la seva ciutat natal en què ha reviscut l'essència d'Amy Winehouse, amb qui diu comparteix un vincle especial.
1: To Amy és el títol d'aquest homenatge íntim i personal a la icònica cantant britànica. Es tracta del segon cop que Motis i el Barcelona Gospel Messengers porten aquest concert al Palau de la Música. La trompetista i cantant catalana ha repassat algunes de les cançons més conegudes d'Amy Winehouse. Però en aquest concert s'ha introduït una novetat, una secció de vent metall que dona més força als arranjaments.
0: Anem ja amb el temps, Sergi Lores, molt bon dia. Avui, tal qual arribava tot l'equip del programa, deia, no he pogut dormir, ha estat una nit terrible, sufocant, molta calor. T'haig de preguntar, aquest dilluns tornarà a ser tan calorós i tan xafogós, Sergi?
7: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, tornarem a viure una jornada plenament canicular després d'una nit que ha estat, com bé deies, pesada. M'hi sumo al que ha dit l'equip a primera hora del matí. I paciència, perquè això continuarà així uns quants dies més. De moment no veiem fi a aquestes nits tan càlides, especialment cap a la costa, on la nit ha estat tòrrida, especialment cap a l'àrea de Barcelona, fins i tot també cap a la Costa Brava, com a conseqüència de la tramuntana una miqueta més reescalfada. Cap a l'interior la nit ha estat tropical, aquí no s'ha baixat dels 20 graus i només cap a l'àrea del Pirineu la nit ha estat de bon dormir. Però alerta, perquè a l'interior o al centre de la ciutat de Barcelona la mínima ha estat de 27 graus. En tota la nit no ha baixat d'aquest valor. El cert és que cap a ponent la temperatura ha quedat una miqueta més baixa que no pas ahir, com a conseqüència d'aquest solc d'aire fred en alçada, que ahir ja va deixar fortes tempestes cap a l'Aragó, de resquitlló van fregar alguns sectors de ponent i també del Pirineu i Prepirineu Occidental, i tot plegat ja es va allunyant cap al nord, encara de matinada amb algun ruixat feble cap a l'àrea pirinenca, però vaja, tot plegat va menys. De fet, al seu darrere, durant el dia d'avui, s'acabarà imposant novament les altes pressions. Ara ve el nucli de l'anticicló sobre l'Atlàntic, el que afavoreix és aquesta entrada de vent del nord, de tramuntana i mestral, que s'encarregarà d'empènyer transitòriament i de mica en mica aquesta massa d'aire càlid cap al nord d'Àfrica. Ho notarem en les temperatures en algunes comarques, no a totes. Pel que fa al cel, esperem un matí de sol amb alguns núvols alts i mitjancs, allunyant-se per la costa cap al nord-est, però amb nuvolades en àrees del Pirineu que agafaran embranzida, sobretot abans del migdia, i llavors ja podrien acabar deixant algun primer ruixat cap a la cara nord de la Pirineu. Però sobretot serà durant la tarda, quan aquests ruixats i aquestes tempestes, aquí ho veiem, s'acabaran extenent en àrees de la Pirineu, puntualment del Prepirineu, sobretot oriental, punts de la serralada transversal, també cap a l'àrea del Montseny. Compte, perquè localment aniran acompanyats de tempesta, calamars i puntualment de fortes ventades. A la resta continuarem amb sol, amb algunes nuvolades en àrees del prelitoral, però que en principi no haurien de deixar precipitació. Ara sí, aquí veiem el vent de mestral i tramuntana. Sobretot la tramuntana bufarà amb alguna ratxa moderada durant el dia d'avui. De fet, aquest vent del nord, terrer, reescalfat, farà pujar la temperatura cap a l'Ebre, cap al Camp de Tarragona, cap a alguns sectors de la costa. En canvi, cap a l'interior i especialment cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu farà baixar la temperatura fins a 4 o 7 graus respecte ahir. Per tant, avui la temperatura quedarà al voltant dels 30 graus cap a l'àrea del Pirineu, en moment de xàfec fins i tot hi refrescarà. A la resta, però, s'acabarà disparant per damunt dels 33-35 graus a bona part de l'interior, fregant-se novament els 39-40 graus cap a ponent i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre i cap a la costa. Insisteixo, aquí la temperatura es dispararà per damunt dels 33 o 34 graus i, de fet, s'activen avisos, sobretot en àrees del prelitoral de Tarragona i del nord-est per altes temperatures, i és que continuen sent valors clarament superiors als habituals per l'època a gran part de Catalunya, tret del Pirineu, Gemma, on aquí la temperatura començarà a normalitzar-se durant el dia d'avui.
0: Sergi, com es presenta la setmana? Seguirem patint per la calor?
7: Doncs sí, Gemma, continuarem, sobretot durant les nits i matinades. Als migdies, la temperatura tendirà, almenys a no pujar més, de cara a mitjans de setmana. I pel que fa al cel, doncs bé, continuarem amb aquests ruixats de tarda en àrees del Pirineu, tant demà dimarts com també dimecres, ja que al damunt tindrem aquesta dorsal anticiclònica més afeblida que aquests últims dies. Ara bé, a finals de setmana, les altes pressions tornaran a abraçar bona part de la península Ibèrica i centre Europa, i això es notarà també en les temperatures i amb un temps força més estable, ja pràcticament sense ruixats a finals de setmana. Però el cert és que entre demà, dimecres i la matinada de dijous entrarà una massa d'aire més aviat fresqueta, que deixarà valors pròxims als 14-15 graus, uns 1.500 metres d'alçada, però això serà un miracle, un vist i no vist, perquè a finals de setmana aquesta massa d'aire més aviat fresqueta tornarà a allunyar-se i pel sud entrarà la massa càlida que tornarà a deixar-nos un ambient força canicular i càlid al migdia. Però el cert és que durant les nits i matinades la temperatura tendirà a recular sobretot a l'interior i al Pirineu, almenys entre dimecres i dijous, un descens que no es notarà pràcticament a la costa. Ja us ho avancem, aquí difícilment baixarem novament dels 20-25 graus durant aquests pròxims dies, per tant continuarem parlant de nits tòrrides i tropicals arran de mar i per tant ambient xafogós i càlid. I als migdies sí que és cert que entre demà dimarts i dimecres la temperatura recularà, malgrat tot l'ambient continuarà sent canicular al migdia, sobretot cap a l'interior, i a partir de dijous, divendres i el cap de setmana la temperatura tornaria a disparar-se cap amunt, més a 35 a 40 graus cap a l'interior i al voltant dels 32-33 graus cap a la costa, que amb un ambient xafogós. Per tant, el cert és que dimecres hi ha un intent de normalització del termòmetre, però vaja, costarà, perquè en zones de la costa i de l'interior continuaran per sobre de la mitjana climàtica, i tornem a finals de setmana a plantar-nos en valors entre 4 i fins a 8 o 9 graus per sobre els habituals per l'època. Gemma, per tant, no toca un altre que adaptar-nos, acostumar-nos i a tenir paciència, perquè som a les portes del juliol i això té pinta que no t'hi ha aturado.
0: Molt bé, Sergi Lores, gràcies. Les 8 i 17 minuts, Sergi Molera, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Repassem els diaris, i el Sergi ha trobat la imatge del titular del dia en una sola portada. És la del País i està dedicada, com no, al rescat de persones a Veneçuela.
8: Sí, avui aquest diari ens porta una imatge i un titular realment colpidor. És la imatge d'un home estirant la mà al mig d'un edifici esfondrat de La Guaira, i el titular ens diu que Veneçuela se salva amb les seves mans. La falta de mitjans, diu el diari, marca els rescats del sisme a un ritme d'uns 20 cadàvers per hora. I en la mateixa línia La Razón diu que en el seu titular que la vida s'apaga després de 96 hores sota la runa a Veneçuela. El diari Ara reprodueix la pregunta que més es fan als equips de rescat, que és que hi ha, si hi ha algú viu sota la runa.
1: De fet, Sergi, aquesta pregunta, que hi ha algú viu, no? Es fa un article interior en aquestes pàgines del diari que t'ha cridat molt l'atenció.
8: Sí, que reprodueix un article del The New York Times que agafa l'experiència de dos periodistes que acompanyen durant 12 hores un equip de doctors veneçolans que va a una de les zones on més han caigut més edificis, i fan aquesta pregunta reiteradament, que hi ha algú viu. Parla de l'equip de la doctora Medina, que es va desplaçar a l'edifici de Portofino Beach, a La Guaira, que és un edifici de 9 plantes, que es va esfondrar sobretot en les primeres plantes i va quedar tirat cap enrere, diguéssim, l'edifici inclinat, i ells van entrar dins jugant-se la vida, perquè no era segur, per intentar trobar supervivents, i no en van trobar cap directament. De fet, van trobar un altre equip de rescat colombià que també estava dins, i el que sí que van veure moviment a dins, però el que trobaven era persones saquejant i no supervivents a dins la runa.
0: Anem a la portada de La Vanguardia. Avui també posta per una fotografia que ens ha impactat molt, sobretot aquest equip que treballem en aquest barri, per tant, molt a prop. Sí. Ahir va haver un accident terrible al barri del Poble Nou. La Vanguardia ha apostat per aquesta fotografia.
8: Sí, la dels dos vehicles aixafats, que són resultat d'aquest accident que va haver-hi al Poble Nou, que va provocar la mort de dues persones. Un dels conductors fugia dels Mossos d'Esquadra, i segons explica el diari, la dona que ocupava el seient del copilot del cotxe que va rebre l'impacte, que era el que estava aturat en un semàfor, doncs està hospitalitzada amb pronòstic reservat.
1: Canviem radicalment de tema. Anem a la Vanguardia, també, que has trobat un article d'opinió sobre el tancament de files amb Pedro Sánchez del Comitè Federal del PSOE.
8: Sí, i l'article, que és de la Carmen del Riego, es pregunta aquest tancament de files per fer què? Tot i que diu que dubta que algú que hi hagués cap altra resposta o decisió hagi per part de Sánchez, defensa que el fet de fer pinya i tancar files normalment es fa per intentar convèncer a les persones que pensen diferent i sumar-los a la teva causa. Doncs Del Riego precisament critica que només va haver-hi dues veus dissonants en aquest Comitè Federal del PSOE, de les 30 que es van escoltar, dues entre els 200 càrrecs organitzatius del partit, tot i que sí que són dues veus importants, com és el president de Castella i la Manxa i l'alcaldessa de Palència.
0: El País ens recorda que demà acaba el termini per acollir-se el procés de regularització de migrants. Ho estàvem explicant ara, segons l'article, Sergi, ho fa superant les previsions inicials.
8: Sí, i per molt, a més, perquè són aquestes 900 sol·licituds que es van marcar més o menys a meitats de juny. Encara no hi ha una xifra oficial de totes les sol·licituds que hi ha, a falta que s'acabi el termini demà. El que sí que en aquest sistema Mercuri, que és on es fan aquests registres, hi ha una primera estimació de 1,3 milions de persones sol·licitants, tot i que encara no és una xifra oficial. Per tant, superaria per molt les 500.000 que calculava més o menys el govern. Ara que tindrà ara 3 mesos per tirar endavant o no aquestes sol·licituds i s'espera que aquesta setmana el Ministeri doni més detalls.
1: En Crònica Internacional ens vols parlar de Benjamin Netanyahu, però no pel que està fent ara al Líban, sinó perquè reconeix un genocidi l'estat d'Israel.
8: Sí, reconeix un genocidi, però no el que, per exemple, li atribueix a la Cort Penal Internacional sobre el poble de Palestina, sinó el genocidi armeni. Això ens ho explica avui el Mundo, que diu que el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sar, va dir que mai és tard per fer el correcte en reconèixer aquest genocidi de l'imperi otomà sobre el poble armeni, un genocidi de fa més de 100 anys en el que van morir 1,5 milions de persones i que ha generat força controvèrsia entre el president, el primer ministre israelià i el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que si bé ha acusat Benjamin Netanyahu de cometre genocidi sobre la franja de Gaza, doncs ara rep aquesta notícia per part d'Israel i que no li entra gaire bé, diguéssim, al president turc.
0: Tot això pel que fa a la informació internacional, però ara dos apunts sobre habitatge. Els trobem al diari Ara i també el periòdico.
8: Sí, comencem per l'Ara, que ens diu que hi ha més de 49.000 barcelonins donats d'alta en el padró fictici, que és aquest padró que recull el registre de persones que bé o viuen al carrer o viuen en un lloc on el propietari no deixa que s'empadroni i, per tant, l'Ajuntament el que fa és donar-los una adreça perquè puguin empadronar-se a la ciutat i així també poder accedir més fàcilment als serveis. Una xifra de 49.000 persones que ha crescut molt en els últims 10 anys. De fet, aquest registre era de 4.000 persones a l'any 2016, fa només 10 anys, el que demostra, per tant, l'emergència habitacional que viu la ciutat. Precisament, si anem al periòdico, ens diu avui quines són les 3 ciutats espanyoles on l'habitatge és més barat. Ens parla de Lleida, de Huelva i de Lugo. Són les 3 poblacions de més de 100.000 habitants on és més barat comprar un habitatge o un immoble, i és que, segons aquest diari, només el 26% dels espanyols viuen en ciutats amb pisos assequibles.
1: Doncs, precisament, el periòdico, en la seva portada, ens porta a com han de ser les ciutats del futur.
8: Sí, i ho fa amb una imatge de les 3 xemeneies, que és on ahir es va fer aquest espectacle inaugural del Congrés Mundial d'Arquitectes, que se celebrarà a Barcelona doncs, des d'ahir, 28 de juny, fins al 2 de juliol, i que es planteja com un moment de replantejament de la professió d'arquitecte, no només per l'estètica, sinó també per la seva funció que pot fer l'arquitectura per millorar el benestar de les persones precisament a les ciutats.
0: Sergi, estem tan focalitzats amb el Mundial que a mi m'ha sorprès quan he sentit parlar de Wimbledon.
8: Sí, comença avui.
0: Pensa que ens havíem equivocat.
1: És amb novetats, eh?
8: Sí, sí, amb moltes novetats importants. Ahir van passar totes les estrelles, per això que es diu el Media Day, però n'hi va haver una que va acaparar totes les mirades, que és el de Serena Williams, que té 44 anys i tornarà a jugar un torneig de Wimbledon. A més, primer la van convidar per disputar el torneig amb parelles, i ho feia al costat de la seva germana, sí. Venus Williams, i al final, a última hora, la van convidar també per entrar
0: sí, jugarà
8: com individual.
0: A individual
8: i en parelles.
0: I faran parelles.
8: Dobles.
0: Ella té 44 anys.
8: 44 anys,
0: és mare. La germana en té 46.
8: Sí, sí, en té 46. I ella ha agafat aquest repte de tornar a jugar un torneig individual després de no jugar des de l'any 2022. Per tant, s'ha hagut de reprendre tota aquesta...
0: Molt bé, m'agrada.
8: Aquesta rutina d'esportista d'èlit. I ella deia, però, que els nervis seran els mateixos de sempre. La podem escoltar.
9: Espero estar nerviosa. Tota la vida he estat nerviosa a tots els partits que he jugat. Crec que això mostra passió, amor i que m'importa la meva feina. Ja sigui a primera, segona ronda o a la final, sempre he tingut nervis.
8: Veurem fins on arriba. Juga demà, contra l'australiana Maya Joyn.
0: Molt bé.
8: Veurem com li va.
1: Estarem pendents. Ara sí, Mundial.
8: Ara Mundial.
1: Estem en fases eliminatòries.
8: Sí.
1: Què diuen els diaris?
8: Estan entusiasmats amb el Mundial. El que passa que uns parlen més de la ruta d'Espanya i els altres van més a parlar del Mundial en general. Comencem, per exemple, amb el Mundo Deportivo, que parla de la ruta roja, que després diu que després de afrontar els setzens davant d'Àustria, Espanya se les veuria vuitens amb Portugal o Croàcia, que s'enfrontaran, i per tant hi haurà aquest enfrontament a vuitens important. N'hi ha un altre també que podria ser una Alemanya-França, vuitens, per tant poden ser uns vuitens molt, molt interessants. A l'altra banda del quadre, l'Argentina de Messi, que a més no para de marcar, també poden arribar cap a la final Brasil o Anglaterra, són els grans candidats, i si anem a l'AS ens parla directament d'un Mundial bestial, perquè ens diu que totes les estrelles del Mundial estan responent, Mbappé, Messi, Vinícius, Haaland, Harry Kane, tots estan responent i, per tant, també ha crescut el temps de joc efectiu i que hi ha rècord d'aficionats.
0: El que és bestial és el Mundial per les seleccions africanes, sí, Sergi, molt interessant l'article avui del País.
8: Sí, perquè ens diu que 9 de les 10 seleccions africanes s'han classificat pels setzens de final, només ha quedat fora Tunísia, que és l'única que no s'ha classificat, i això ens parla molt de la capacitat de competir que tenen aquestes seleccions moltes vegades oblidades, i que això també ha reobert el debat sobre l'ampliació del Mundial. Aquest any és el primer que juguen 48 seleccions, doncs amb aquesta participació de les seleccions africanes es comença a plantejar que en participin 64 de seleccions, i per tant el Mundial encara s'allargaria més, segurament seria cap a 2 mesos de joc, i donaria més peu a que seleccions com, per exemple, Cap Verd es classifiquin per setzents.
1: I què diuen del rival d'Espanya aquest dijous, l'Àustria?
8: Doncs mira, el Marc avui ens porta una portada retro, podríem dir, perquè ens parla de la revanxa del 78. Perquè es veu que fa 12 mundials que no s'enfronten en unes eliminatòries, Espanya i Àustria. L'última vegada va perdre Espanya, 2-1 contra Àustria, i el titulava així, de pena, el Marca, en aquell moment.
1: Los españoles son ambos, se lo tomaron con pachorra.
8: Exacte, se lo tomaron con
0: pachorra.
1: Sí, sí. Titular,
8: los españoles son ambos, se lo tomaron con pachorra, deia el Marca a l'any 78, que no estava gaire content amb la participació d'Espanya.
0: I deies, i Àustria, quin jugador té així molt famós?
8: Àustria té un jugador, ara no em ve el nom al cap, però és migcampista de la del Borussia Dortmund.
0: Tranquil, que a les 10 fem esports amb el Pitu i la Carme, ara t'he agafat,
8: L'heu canviat, sí, sí. Savitzer és bon jugador d'Àustria. Sí? I no me l'he inventat. Sí, sí. Ara m'ha vingut.
0: Ho comprovarem.
8: Sí, sí. Un últim apunt de mercat.
1: Marcel, no? Marcel Savitzer.
8: Savitzer, veus?
1: Sí, és correcte.
8: Sí, sí, m'ha vingut ara. A l'esport parla de Pulso Total, ens parla de Julián Álvarez, una mica de Mercato i una mica de Barça. Ens diu que l'Atlético doncs, està endurint molt la seva posició per intentar retenir Julián Álvarez, que només acceptarà 150 milions i un únic pagament, i que l'Arsenal, a més, és el possible rival també per emportar-se a l'argentí.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi. Lorena, anem a l'entrevista del dia, l'entrevista política. Avui el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha vingut amb nosaltres al Cafè d'Idees.

0: Muchísimas gracias.
1: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
2: Ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
3: O sea, es verdad que hay un sentimiento entre el militante socialista, entre el votante de izquierda, de que hay una doble vara de medir, de que no estamos jugando al mismo nivel de cartas. Estamos viendo filtraciones. Y a lo mejor esto no sería grave si en nuestro país no se hubiera condenado a un fiscal general del Estado por filtrar. Por filtrar en el entorno de la senyora Ayuso.
4: Què hem fet amb aquest pressupost? Construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
5: Nosaltres votarem que sí a aquests pressupostos perquè hem aconseguit situar al centre l'habitatge, el transport públic i la lluita contra les desigualtats. Però també un missatge molt clar al govern de la Generalitat. Això no és, de cap de les maneres, un xec en blanc.
6: No és tot el que Esquerra Republicana voldria, perquè nosaltres ho volem absolutament tot, ho volem governar tot. Però és veritat que per avançar calen acords.
7: Conseller Espadaler, molt bon dia.
8: Bon dia,
7: bona hora. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Un plaer.
7: De seguida parlarem del seu departament, mm-hmm. però he de començar preguntant-li per la crisi que viu el Partit Socialista. Vostè és el conseller de Justícia dins d'un gabinet socialista i veiem com des del PSOE s'estan llançant atacs molt durs contra els jutges. Volia saber si vostè els comparteix.
8: Jo respecte al poder judicial el que manifesto sempre és allò mateix que ha manifestat el president de la Generalitat, el president Illa, que és respecte pel poder judicial i per quines decisions prengui i també respecte per la presumpció d'innocència. No? I aquest és el nord i el patró amb el qual analitzem tots els casos judicials, aquells que afecten a l'espai polítics, que n'hi ha més d'un d'afectats, o aquells que afecten el conjunt de la ciutadania. Per tant, respecte per la decisió judicial i respecte per la presumpció d'innocència, que és un tema doncs, a vetllar.
7: Vostè mostra aquest respecte, però fixi's que el ministre de Justícia, fins i tot el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha dit que les resolucions del jutge Peinado són anòmales, incomprensibles, allunyades del dret. Vostè subscriu les paraules de la gent que diu que a Espanya hi ha jutges que practiquen el lawfare?
8: En aquest, jo no subscric el tema del lawfare, però en qualsevol cas sí que subscric que són resolucions anòmales i està per veure què és el que resol l'Audiència Provincial i què és el que resolen les instàncies superiors, perquè és un punt sorprenent algunes de les decisions que ha anat prenent particularment aquest jutge, no?
7: Però no creu que hi hagi lawfare?
8: Jo crec que aquesta és una actitud personal d'aquest jutge que d'alguna manera està més d'una vegada d'instància superior se l'ha hagut de cridar l'atenció, per dir-ho en termes molt, molt col·loquials. Traslladar això a una existència de lawfare jo no ho faig. Soc més prudent en els judicis, però sí que reconeixo l'anomalia d'un procés judicial en els termes que s'està portant.
7: Clar, un pot preguntar per què un ciutadà ha de confiar en la justícia si el ministre de Justícia mostra que no hi confia.
8: No, el ministre no ha dit que no confiava en la justícia. El ministre ha estat sever en el judici de determinades actuacions de determinats jutges que no ha posat en qüestió la justícia. I amb la justícia s'ha de creure, perquè és l'element que tanca doncs, l'estat democràtic social i de dret, per entendre's. És fonamental que la justícia funcioni i és fonamental que sigui percebuda com quelcom que funciona, que moltes vegades no passa. No passa per les dilacions o no passa per determinades resolucions que poden o no ser compartides. El que han de ser és acatades, evidentment, que per això estem en un estat de dret.
7: Clar, no, jo entenc que vostè diguessin que s'ha de traslladar la imatge de que la justícia funciona, però aquest govern d'ara, el govern de Pedro Sánchez, no està traslladant aquesta imatge.
8: Jo no tinc
7: la perspectiva... Parlen de sentències amb un interès polític.
8: No tinc la perspectiva que en cap moment s'hagi qüestionat la justícia en majúscules i en la seva totalitat. S'han assenyalat elements concrets, moments concrets, judicis concrets en els quals sembla, en tot punt, doncs, que s'aparta del que hauria de ser un funcionament correcte i just, per la redundància de la justícia. De cap manera jo he percebut i he parlat i moltes hores amb el ministre Bolaños de molts temes que tenim doncs, de relacions que hem de tenir perquè som administracions prestacionals en l'àmbit de la justícia i un qüestionament de la justícia en general jo no l'he apreciat, ni el compartiria, però crec que no s'ha donat. Altra cosa és que s'assenyalin doncs, procediments concrets, jutges concrets, moments concrets, decisions concretes que són evidentment opinables. Evidentment que la democràcia també permet l'opinió respecte quins siguin doncs, tant les sentències com els procediments judicials que s'implementen.
7: Fixi's que tota aquesta situació es produeix enmig de casos de corrupció greus, molt greus. Ábalos, exministre, exhome molt poderós al partit, sentenciat a 24 anys de presó. Això ho dic perquè vostè és conseller de Qualitat Democràtica. Què falla al sistema perquè continuïn havent-hi corruptes a llocs de tant de poder?
8: Doncs jo crec que el que falla, fallen coses en el sistema perquè no és prou àgil en detectar aquestes conductes anòmales i criminals, en alguns casos, en aquest cas està sentenciat, per tant ja podem parlar, ja no parlem de presumpció, sinó ja parlem de culpabilitat, i crec que falla una cosa prèvia, diguéssim, a la política, que és l'ètica de la ciutadania, i que quan això s'esdevé en l'àmbit de la política agafa una transcendència més greu, i així ha de ser, i així ha de ser, perquè un servidor públic, o sigui, un funcionari o un càrrec electe, encara amb més intensitat, doncs han de ser exemplars en el seu comportament. I crec que això, d'alguna manera, aquesta laxitud, d'alguna manera també hi és. Però és evident que alguns mecanismes de detecció doncs no són suficients. Això ens ho està demostrant el fet que estan apareixent doncs, casos.
7: I quins canvis...
8: I que és bo que florin aquests casos i que es posin davant l'opinió pública, que siguin jutjats i quan és el cas com aquest, doncs siguin severament condemnats.
7: Això ha dit, no?, que la sentència sigui severa, sigui exemplar, per tant, els 24 anys no li semblen excessius?
8: Són molts. Jo cada vegada que entro a visitar una presó, només d'entrar, doncs ja tens una sensació que impressiona, quan si accedeixes a la presó penses que tens 24 anys per davant, que no seran 24 per les reduccions de penes, però que seran en qualsevol cas molts anys, és un correctiu, és una pena severa.
7: Jo dic, i quins canvis s'haurien de fer en l'àmbit legislatiu per detectar d'una manera més eficaç els casos de corrupció?
8: Es fan controls i més que se n'han de fer. Tenim organismes, aquí tenim tot el tema de transparència per un costat, que és un focus que tens permanentment a sobre i és bo que així sigui. Es fa, tenim tot el tema de l'antifrau, que són controls previs. Tenim tota la possibilitat de que anònimament els servidors públics, els funcionaris, puguin fer denúncies i se'ls preservi doncs, la seva intimitat en aquest sentit, que no siguin després perseguits al si de la pròpia administració. Jo crec que aquests són canvis que tots van en la direcció correcta. Però no és menys cert que això té una altra contrapartida de la qual a vegades també ens queixem, que com més controls s'incorporen, a vegades més lentes són els funcionaments de les maquinàries administratives. Entrem en aquest terreny d'una certa paradoxa, no? Escolta, com que hi ha més controls hem de ser molt més garantistes, i això és positiu, però si som més garantistes també som a vegades una mica més lents. Parlo de processos de contractació pública o d'aquest estil, no? És trobar un equilibri. Per això deia que més enllà de les mesures que s'han pres i aquelles que es puguin prendre de futur, hi ha un substracte que és de comportament ètic, que aquest sí que correspon, és molt, molt individual a cada persona a la que està en l'espai públic, i això l'ètica també serveix per l'espai no públic, evidentment, no? Però jo crec que aquí també hi ha doncs, una reflexió col·lectiva a fer, d'alguna manera.
7: Conseller, parlava de la lentitud, la maquinària. Sí. Miri, el dijous va compareixer el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, i va dir que estan absolutament superats. Ho va dir així, a més amb aquestes paraules. Va dir que necessitarien 3 anys sencers per resoldre els assumptes que ara mateix sobre la taula dels jutges sense que entrés ni un sol cas.
8: Sí.
7: Quines mesures concretes té, conseller?
8: A més, parlo molt freqüentment amb el senyor Antonio Recio, amb la presidenta del Tribunal Superior, amb els presidents d'audiència, i no paro d'anar visitant. Mira, la setmana passada vaig estar l'any de Sant Joan a Viella parlant amb un jutjat molt petit, que és el de Viella, i fa 2 setmanes doncs, vaig estar a Santa Coloma de Gramenet, que té una altra dimensió molt diferent, i no parem d'escoltar els professionals de la justícia. Què és la resposta? Quina és la resposta? Que hi ha una situació de col·lapse és una evidència. És una evidència. No neix ara ni fa un any, ni fa 2. Aquí s'ha arribat doncs, per moltes raons. Una d'elles és la manca de mans, d'unitats judicials. Durant els darrers 10 anys, del 14 al 24, per dir-ho així, en el moment en què nosaltres accedim al govern, s'havien nomenat màxim l'any que més una mitjana de 10 jutges per any. I algun any fins i tot no se'n havia fet cap, però si fessis la mitjana enrasada d'aquests 10 anys, Catalunya necessita molts més jutges. On estem ara? Ara estem en que hem acordat ja amb el Ministeri de Justícia l'increment de 91 places judicials. Parlant de 10 o 12 ja els hem fet, perquè hem fet els jutjats per la multireincidència a Barcelona, hem fet 9 jutjats de violència contra la dona, que és un tema molt preocupant, hem fet Lleida, Balaguer, Cervera, un jutjat, hem fet un altre Vilanova, Vilafranca del Penedès, un altre Barcelona, i més que n'hem de fer, i n'hem fet un d'infància i adolescència, per tant s'han fet, però ara ve una tongada, deixem-ho dir així, de 91 noves unitats judicials, que són les que han de contribuir a reduir, doncs, perquè les causes seguiran entrant, estem en societats complexes i segueixen entrant causes. Per tant, més mans de jutges, més mans de fiscals, en aquest cas hem acordat també amb el Ministeri 35 noves places de fiscals a Catalunya, més funcionaris de l'administració de la Generalitat, n'hem posat ja de la ratlla de 300 per incrementar, i els pressupostos que tot apunta que s'aprovaran afortunadament doncs ja aquest dijous contemplen aquests recursos humans. I una altra qüestió, evitar la litigació. En el civil i el mercantil, la mateixa llei que ens reordena els jutjats, crea els tribunals d'instància, les oficines judicials, diu una altra cosa molt important. Escolti, abans de posar un plet sobre la taula del jutge, vostè ha de mirar de fer una mediació. I en aquest sentit, això en l'àmbit civil i en l'àmbit mercantil, doncs d'alguna manera ens ha d'ajudar a que hi hagi menys litigació. I aquí també des del Departament de Justícia, en aquella part que en som competents, estem iniciant i hem iniciat, per acord de govern, doncs la tramitació de tota una llei que reguli allò que en diem la gestió adequada de conflictes, els MAS, que té diferents nomenclatures. Però en essència són, escolti, intentem mediar.
7: Hi haurà prou mediadors? Sí, o també augmentaran la plantilla?
8: La llei preveu doncs més formació, perquè moltes vegades hi ha una part de l'advocacia que està molt orientada a la mediació, una altra part que està més orientada a litigar, per tant, ho fem conjuntament amb ells, que hi hagi més formació, que hi hagi més possibilitats doncs, de més i millor oferta. Per tant, més mans de jutges, fiscals, de funcionaris, menys processos, és el que ens hauria de conduir, ens ha de conduir, i reforma organitzativa, doncs, a resoldre aquests problemes, que són estructurals i que venen de lluny, de molt lluny.
7: Mm-hmm. Aquests 91 jutges que em diu, mm-hmm, entraran, o sigui, s'hi posaran ja en el proper, què? El proper any?
8: Aquests, en tres fases diferents, en tres tongades diferents, això ho veurem quan ja el Consell de Ministres aprovi el Reial Decret, que això serà, jo crec que en breu serà dins aquest mes que entrarem ara, així se'ns ha informat oficiosament des del Ministeri de Justícia, i per tant que val a dir que s'hauran de formar. Una part seran de torn lliure, és a dir, que hauran d'anar a les oposicions, etcètera, etcètera, i a l'escola judicial, de la qual ja hem aprovat indefinidament que romandrà a Barcelona, i això és una cosa molt important. Hem fet un contracte indefinit, una cessió d'ús indefinida al Consell General del Poder Judicial, sempre i quan l'edifici estigui dedicat a la formació dels jutges, per tant, aquí ja tenim un punt de tranquil·litat. I després hi ha 125 més places en el conjunt d'Espanya, de les 500 places, del que se'n diu quart torn, que són professionals de reconegut prestigi, advocats, penalistes o en l'àmbit del social, etcètera, etcètera, que fan doncs el pas a la justícia a través, evidentment, també d'un examen i d'una...
7: Jo recordo que al febrer vostè va plantejar un complement salarial perquè els jutges volguessin exercir a Catalunya. És doble pregunta. Per què no volen exercir a Catalunya? I si ha funcionat això del complement salarial, en què ha quedat?
8: Començo per la segona, no ens n'hem sortit encara, però estem treballant-hi. Què ens passa a Catalunya? I li explicaré una mica tot el que estem intentant fer. Doncs que no hi ha una tradició opositora als cossos de l'Estat, i molt particularment judicatura i fiscalia. També ens passa doncs, amb el cos diplomàtic o amb l'advocacia de l'Estat, que hi ha poca tradició. Per tant, entra dintre una certa normalitat de que persones d'altres parts d'Espanya doncs, que vinguin aquí, el que intentin doncs, és acostar-se en els seus territoris. Per tant, això entraria dintre la normalitat. Però hi ha altres elements. Aquí tenim unes sobrecàrregues, que començàvem l'entrevista amb això, de càrregues doncs, de feina per fer, doncs, que no són precisament allò un incentiu d'arribar a un jutjat que tens acumulades causes antigues. No? I la llei estableix, i això no canviarà, que després de 2 anys d'haver estat destinat tu tens dret a optar doncs, a nous destins, quan aquests es vagin sortint, que van sortint periòdicament. Això es podria resoldre doncs, amb complements salarials, que és el que creiem com a govern, és una possibilitat, l'hem plantejat al Ministeri, de moment no tenim una resposta positiva, tampoc una negativa a estudiar-ho, però en qualsevol cas estem aquí, però hem fet una altra línia que l'hem començat aquest any i que ha sortit molt bé, que és que hem donat 50 beques per preparar les oposicions. Preparar unes oposicions de jutge requereix la mitjana 5,8 anys, que s'han de sumar als 4 del grau Per tant, no tothom que té capacitat intel·lectual i d'esforç, però no té la capacitat econòmica, no tothom pot optar. No? Per tant, nosaltres vàrem fer aquestes 50 beques, 20 jutges, 20 fiscals i 10 lletrats de l'administració, i a mi m'agrada dir que hem fet diana. Això ja les vam resoldre l'any passat, perquè són gent de totes les universitats, de tot d'arreu del territori de Catalunya, són gent amb expedients acadèmics molt solvents i són gent la renda familiar dels quals està per sota de la mitjana. És a dir, són talent que hauríem perdut pel camí i que ara els donem una beca que és salari mínim interprofessional durant 4 anys per preparar l'oposició. Sense anar més lluny, jo divendres vaig estar amb el president i em va instar a convocar encara moltes més beques en aquest sentit. Per què? Perquè això serà una solució immediata, no, però a mig termini és més probable que persones d'aquí que obtinen aquestes beques doncs vulguin romandre en els jutjats
7: que
8: nostres,
7: quedar,
8: que es vulguin quedar. Per tant, entre això, el torn d'ofici, les majors places, i si fóssim capaços de fer aquest increment, que encara no ho tenim resolt i que s'ha de ser honest, però hi seguim treballant, no hem tirat la tovallola, hauríem d'estabilitzar, perquè la justícia té canvis de fons, problemes estructurals, sobrecàrregues de treball. Hem d'atacar tots els fronts. Jo sempre dic que això s'ha de fer amb diàleg, amb totes les parts, amb la judicatura, amb el senyor Recio, amb la presidenta del TSJ, amb el Ministeri, amb tots els operadors, amb diàleg i també amb temps. I també amb temps, perquè de la nit al dia no resoldrem una situació que és enverinada des de fa anys.
7: Conseller, aquest cap de setmana les joventuts de Junts han homenatjat Jordi Pujol. Li vull preguntar, com a exsecretari general de Convergència i Unió, que és vostè, com veu l'operació de restitució de la figura de l'expresident a la que estem assistint?
8: Legítima. A mi em sembla doncs, que està molt bé que es vulgui recordar tot allò que ha estat positiu, que ha estat moltíssim transformador del país, doncs, del president Pujol. No?
7: S'ha estat injust amb Jordi Pujol durant uns anys?
8: No ho sé, cadascú ha de mirar per allò que ha fet i com s'hi ha posicionat. Jo sí que recordo molt que el cap de setmana ell, un divendres a la tarda, és quan fa el document aquell, la confessió, jo recordo amb un cert dolor que tothom es va tirar damunt del president. Jo aquell cap de setmana tenia una entrevista amb un mitjà d'abast nacional i em vaig moderar molt. Alguns no van entendre la moderació. Vaig dir, escolta, el president Pujol el posarà, la història el posarà en el lloc que li pertoca, ni més ni menys, i per tant doncs, cal ser curosos amb tot el que s'ha dit i deixar que la justícia doncs, funcioni, no? Jo puc respondre per la meva actitud, que vaig ser criticat per no ser allò dur contra el que havia dit el president Pujol, però en qualsevol cas som on som i jo celebro que una figura que ha estat capdalt per les institucions catalanes, doncs, en tot el que ha sigut el desplegament del govern de Catalunya, i doncs, sigui reconeguda, i ho veig com un signe positiu, i sobretot celebro molt el seu discurs. Jo l'he llegit amb atenció, i aquesta, no vam dir, advertència, o aquesta reflexió que fa en relació a tot el tema dels nouvinguts, a la cohesió social, a la defensa de la llengua, que és una constant. És una constant en la vida del president Pujol, tant fa temps que no hi he parlat, però hi parlo sempre, el tema lingüístic està present com a signe d'identitat i com una qüestió amable, d'integració. Jo celebro molt també la reflexió que ha fet a la gent de la JNC, a la gent de Junts, però jo crec que val per tot el país. Jo també me n'agafo la part que ens pugui tocar. No?
7: Salvador Illa, de fet, va ser el primer que es va sumar, o un dels primers en aquesta operació de restitució, no? I l'altre dia va dir fins i tot que Catalunya li deu molt a Convergència. Aquí una va dir, no?, que sentiríem un socialista dient molt que Catalunya li deu a Convergència.
8: Jo crec que el president Illa és una persona honesta, profundament honesta, en els judicis que fa, i no li cauen els anells per dir, escolta, el qui ha estat un adversari polític, i ho segueix sent amb el nou format que pugui tenir ara a través de Junts, tot i que hi ha gent que no ve de la tradició doncs, convergent, doncs, de reconèixer que l'altre ha fet aportacions positives, doncs és d'honestedat i de sentit comú. Jo crec que és innegable dir, escolta, la vertebració de l'actual Generalitat... Nosaltres tenim la competència sobre presons, per exemple. Fins fa un any i escaig, cap altre territori l'havia demanat. Ara la té el País Basc, l'altre dia ens van convidar doncs, a visitar una nova instal·lació penitenciària que han fet. No? Aquesta és la voluntat d'autogovern que en el seu moment les coses fàcils, les amables i les ingrates o més difícils, que segurament et portaran més mal de caps que lluances. No? Aquesta era la idea de fons. Jo crec del president Pujol que en bona part jo crec que pot ser molt transversal. No?
7: Sí, per això li preguntava abans si creia que durant uns anys havia estat injust amb la seva figura i que ara s'està fent justícia, el llegat de Jordi Pujol?
8: Jo crec que s'està fent justícia i potser hi ha hagut moments d'ingratitud i d'injustícia. Hi ha hagut judicis molt severs i gairebé condemnes doncs, de minut zero, per dir-ho d'alguna manera, que em sembla doncs, que bé, cadascú ha de reflexionar sobre com s'ha afrontat el, doncs, tota aquesta qüestió al llarg dels anys. Però en qualsevol cas, benvingut sigui la restitució. No? Em sembla que és un personatge, insisteixo, que serà la història qui el jutjarà i quan tinguem doncs, una certa...
7: Serà la història perquè la justícia no el jutjarà. Si algú el jutja, serà la història.
8: No el jutjarà per una raó plenament objectiva d'edat. És una persona que bueno, no va poder pronunciar el discurs.
7: Sí, sí.
8: El més normal és que algú de 95-96 anys que deu tenir doncs no se la senti amb els tribunals. Per tant,
7: allò que parlàvem de la justícia lenta, no? Allò que parlàvem és una conseqüència de la lentitud
8: també ho seria.
7: Enorme de la justícia, que ha estat anys sense jutjar aquest cas. Escolti, el que veig és que les relacions entre PSOE i Junts continuen.

0: fer aquesta reflexió. No tant a prendre posicions genèriques com a baixar el detall i els continguts. Sense anar més lluny, el ple d'aquesta setmana no només aprovarem els pressupostos, si tot va com ha d'anar, el dijous, sinó que el dimecres portem en el Parlament espanyol doncs, la millora de les ajudes als malalts de l'ELA. Jo crec que això no té un biaix polític en absolut, no? No estic dient que Junts hagi dit que votaria o deixaria de votar en absolut, al contrari, que sempre ha estat a favor d'aquest tipus, no? Però jo demano que les coses que es posin damunt la taula al Congrés dels Diputats se substanciïn, es decideixin en funció del seu contingut i de quins són els beneficiaris, més que no pas d'un marc doncs, polític general, que certament, i molt particularment molt més a nivell d'Espanya, que a nivell de Catalunya està crispat, no entenc el parèntesi de la visita del Sant Pare, però va ser un parèntesi de 24 hores escasses, no? I aquesta bipolarització no ajuda, però en qualsevol cas sí que fora bo que jutgéssim en funció del contingut de les coses, quins són els beneficiaris i el bé que fem a la societat.
1: En aquesta bipolarització que vostè descriu, aquesta crispació, és positiu que Pedro Sánchez continuï governant?
0: Pedro Sánchez ha manifestat la voluntat de continuar governant.
1: I a més aquí hi ha hagut el Comitè Federal aquest cap de setmana i ha tancat files.
0: Té els suports per fer-ho, crec que vostès ho deien, hi va haver únicament dues veus crítiques, evidentment respectables, però en qualsevol cas hi ha una rotunda majoria, perquè crec que queden moltes coses per fer, en definitiva, no? en la present legislatura, no? I penso que això és legítim que sigui així. Hi ha una alternativa, que és la moció de censura, però si no s'atreveixen, no volen, no la deuen, no són capaços de tenir els vots, no la fan, doncs aleshores d'alguna manera s'ha de deixar governar, i el que ha de fer el govern és governar, és decidir, és prendre decisions, com la que crec que es prendrà aquest dia, de prorrogar les ajudes amb el tema dels carburants.
1: Avui el Consell de Ministres ho aprova.
0: Qüestions tangibles. Que ens afecten tant, i la tarda vaig posar benzina, ens afecten cada vegada que mirem, per cert, ara està en un punt més baix respecte al que havíem viscut, no? Qüestions que afecten a la vida quotidiana de les persones, de les famílies, de la nostra economia productiva, dels autònoms, de tothom. Això és el...
1: Una cosa més li volia preguntar. Feijóo ha dit aquest cap de setmana ha arribat l'hora de que el PP passi pàgina del procés. Com ho valora? Ens ha recordat una mica aquell passar pàgina de Salvador Illa? Com celebra les paraules de Feijóo, vostè? Home, li sembla una bona notícia?
0: Són paraules. Jo crec que el passar pàgina del procés de Salvador Illa porta l'amnistia, porta compromisos molt fefaents i una defensa de l'amnistia enfront d'alguns jutges que no l'apliquen d'una manera nítida, clara, rotunda, no? Fer un discurs és una cosa molt simpàtica, venir aquí un cap de setmana i dir, escolti, això anirà així, anirà així, no? Els substantius són obras son amores, no? Jo crec que passar pàgina comporta l'amnistia, comporta aquests elements de normalització, comporta un diàleg obert més enllà de les distàncies que hi són i han de seguir sent, doncs, entre una mirada independentista i una mirada no independentista, però hi ha terrenys en els que uns i altres podem treballar al servei de la ciutadania.
1: Això llavors, aquest passar pàgina de Feijóo, com l'interpreta?
0: No ho sé, ens hauria de donar ell les claus, perquè bé, de moment, com una simple declaració verbal. Pel demés, veig que se segueixen oposant amb una rotunditat doncs, aspectes com l'amnistia, que sí que són una normalització de veritat. De veritat, el retorn del president Puigdemont és normalitzar les coses. El retorn de totes les persones que estan fora és normalitzar el fet de que, si ell ho creu oportú, doncs Oriol Junqueras pugui encapçalar la propera candidatura d'Esquerra Republicana quan es caiguin les eleccions, són elements de normalització. Si aquesta frase doncs, del Feijóo és acompanyada d'aquests gestos, potser seria més credible. Si no és així, bé, és una frase bonica.
1: Potser és una manera d'apropar-se a Junts, no? Abans que parlàvem d'aquesta relació entre Junts i PP.
0: Doncs probablement, però en qualsevol cas ells sabran els uns i els altres.
1: Escolta, ja que em parlava de l'amnistia, aquest juliol coneixerem què diu Europa sobre l'amnistia. I té esperances posades que el Tribunal Europeu sigui favorable a l'amnistia?
0: Sí, nosaltres n'hi tenim, perquè normalment no és una llei física, però sí que és una tendència molt ampla que el tribunal acaba fent una mica el que diuen els informes previs de l'advocat corresponent, no? I aquest informe és favorable a la Constitucional, per tant hauria de ser un moment en el que poguéssim tancar definitivament aquest capítol que s'ha allargat massa,
1: Voldria dir això que Carles Puigdemont podria estar a Catalunya aquest estiu?
0: Jo no m'atreveixo a fer hipòtesis d'aquests, sempre que n'he fet m'he equivocat, sempre que, en aquest sentit i en d'altres, la justícia té els seus tempos, té els seus ritmes, i està per veure, a veure si el Tribunal Suprem assumeix doncs, el, quin sigui el veredicte del Tribunal Europeu de Drets.

0: els humans i amb quina celeritat ho fa. Per mi ja no hi ha més excuses. Hi ha una voluntat del legislador molt explícita, hi ha una constitucionalitat avalada pel mateix Tribunal Constitucional. Què més falta? Doncs que Europa es pronunciï. Si Europa es pronuncia en els termes que sembla que ho farà, hauríem d'entrar en aquesta normalitat i tancar aquest episodi que ha estat dolorós pel conjunt del país i per les persones.
1: Però entenc de les seves paraules que tem que el Suprem s'hi oposi.
0: No ho sé. Si m'atenc el que he vist fins ara, doncs sembla que les coses no seran senzilles, però en qualsevol cas ja no queden més instàncies, ja no queden més recursos, i s'haurà d'esvetllar totes les incògnites que algú pogués tenir.
1: Conseller Espadaler, hem d'anar acabant, però escolti, li vull preguntar per la situació a Veneçuela. La xifra de morts augmenta, sabem ja que hi ha 152 espanyols desapareguts. Quants d'aquests són catalans?
0: De moment no ens consta cap persona catalana, i així ens ho ha dit, he parlat aquest dematí encara amb el conseller d'Exteriors i està en contacte, evidentment, amb el Ministeri, amb l'Ambaixada, amb els diferents consulats. No consta que hi hagi cap persona en aquest sentit, la qual cosa no vol dir que pugui aparèixer, perquè encara hi ha molt... Tot el post-terratrèmol és complex de gestionar, però de moment no consta.
1: De quina manera el govern està col·laborant en aquesta crisi humanitària tan greu?
0: Doncs... amb recursos humans ja s'ha fet un primer contingent de bombers especialistes en estructures, que són aquells que ajuden a desenrunar, i també tenim oferts a través dels canals oficials, que són el Ministeri de Justícia i l'Agència Catalana Espanyola de Cooperació, d'un contingent de forenses. N'hem ofert 10 forenses i tenim capacitat d'oferir-ne més, que estan disponibles a partir del moment que se'ns cridin. Encara aquest dematí he parlat amb el director de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya, el senyor Neco Barberia, i em deia l'oferta està feta, és probable que ens cridin una mica més endavant. Ara el que prima és el rescat de les persones en vida. Malauradament, les hores passen i, per tant, hi entrarem en la fase que necessitaran dissortadament més forenses i nosaltres hi serem.
1: Doncs Ramon Espadaler, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per haver estat aquí. Ens podem fer idea de la feina de conseller, perquè miri que és ben aviat i no sé quantes trucades ha fet ja abans de venir aquí, eh? Al llarg de la conversa ha anat sortint... He parlat amb aquest.
0: És secret, però jo visc a Vic i per tant tinc una hora de cotxe que aprofito intensament.
1: Gràcies, conseller, per venir.
0: Bon dia.
2: Familias vivas todavía. Milda Gómez, mi amor, perdí a mi hija, a mi nieto y a mi nietica.
3: Tuve 4 horas en mi edificio hasta que me rescataron unos defensas civiles, no sé. No tenía muchas herramientas.
4: Creo que muchas personas también ya hubiésemos muerto. Porque gracias a ellos han venido a ayudar a sacar escombros, a sacar personas sobrevivientes que están todavía tapiadas.
5: Elecciones ya. Para poder elegir un gobierno nuevo, que Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal. Aquello tenía tintes norcoreanos.
6: Él ha decidido ahogarse con todos y llevárselos a todos con él en un proceso de puro autoritarismo.
7: Aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
1: Gairebé un minut perquè siguin les 9 del matí. Aquí estem al Cafè d'Idees, a Ràdio 4, a la 2CAT, amb la sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Benvinguda. I el professor de Comunicació Política de La Pompeu, Toni Aire. Bon dia.
9: Molt bon dia, Gemma.
1: Parlàvem ara amb Ramon Espadaler, amb el conseller de... d'aquest anunci que ha fet el cap de setmana Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, dient que ha de deixar enrere el procés. Isabel, com l'hem d'interpretar? Quan PP diu això, què està dient? A qui li està dient?
8: Ens tenen acostumats que hem de sentir-ho diverses vegades perquè sigui jurisprudència dintre del PP, no? Perquè un dia diuen una cosa i l'endemà diuen la contrària.
1: I més, perdona, faig parèntesi, perquè Alejandro Fernández, que en surt fort d'aquest congrés del PP, s'hi ha oposat sempre a tenir conversacions junts.
8: Per això dic que hem d'esperar a veure si hi ha jurisprudència amb la paraula Feijóo o no. És evident que Alberto Núñez Feijóo sap que sense ampliar la seva base a Catalunya és molt més difícil arribar a la Moncloa, pot tenir la majoria, però és evident que amb aquesta diferència d'escons que hi ha entre els socialistes i el PP a Catalunya, doncs és molt complicat. I la relació que cada... ell voldria tenir amb Junts i PNB, que és que en la part econòmica, que és on tenen més coincidències, es traslladi una mica més enllà de la part econòmica i, per tant, puguin ser socis més naturals, com ho han sigut durant altres legislatures, però és evident que el procés i com el PP va gestionar el procés i com ha donat suport després a decisions judicials, doncs és un impediment. Després, és l'actitud del PP, però també és veritat que si el PP ha d'anar de la mà de Vox, és impossible que ni PNB ni Junts vagin amb ells.
1: Toni Aira, acabarem veure Feijóo parlant en català amb Puigdemont?
9: No hem vist.
1: M'he inspirat amb l'article de la Paganda de dissabte, que deia Aznar parlaria en català amb Puigdemont?
9: Bueno, a veure, el cas és que no hem vist ni a Pedro Sánchez anant a Waterloo i li deu la presidència. Mm-hmm. Per tant, imagina't. El cas és que jo crec que coses veredes, però clar, que el PP doni per tancat un procés que ell tampoc no va inaugurar és una mica estrany, i que li preguntin precisament a Carles Puigdemont, que ha de viure encara a més de 1.000 quilòmetres de casa seva, exiliat, o a Oriol Junqueras, que no pot ser ni candidat a la presidència de la Generalitat, que els hi digui que s'ha acabat el procés, o que li expliqui a la gent que està pendent de l'aplicació de la llei d'amnistia, que obstaculitza el PP, entre d'altres, amb allò el que poden fer que hagan. Per tant, jo crec que aquí Feijóo hi posa més ganes que una altra cosa, sobretot de marcar unes certes distàncies amb Vox, o amb la idea de que el PP a dia d'avui només pot governar si és gràcies a la ultradreta. Perquè recordem que no fa tants anys, que el temps passa volant, que hi havia un líder del PP que es deia Pablo Casado, que amb totes les lletres va titllar Vox d'ultradreta abans d'unes eleccions municipals. Ara s'ha normalitzat els pactes amb l'ultradreta i això és el que li queda al PP a dia d'avui. Bueno, com ve aquí a Catalunya, acostuma a fer aquell discurs com que intenta moderar, que efectivament al PP de Catalunya no li agrada especialment, perquè clar, el PP de Catalunya competeix amb Vox, competeix amb Aliança Catalana, competeix, vol antagonitzar, i jo crec que sí, que bàsicament demostra més unes ganes que una realitat.
1: Sí, perquè si alguna cosa s'ha significat Alejandro Fernández és precisament per lluitar contra el procés i per dir que el procés no havia mort.
9: Sí, ho ha dit mil vegades.
1: Com haurà de canviar el sentit?
8: Fixa't, fins i tot Alberto Núñez Feijóo no fa pas tant a la reunió del Cercle d'Economia, quan Junts va respondre allò de si volen que els acompanyem en una moció de censura, que se'n vagin a negociar-la a Waterloo amb Puigdemont, i la resposta d'Alberto Núñez Feijóo va ser parlem de coses serioses, diguéssim. Vull dir que és una mica el que diu el Toni, no? Volen i dolen, però és que no saben per on tenen l'escletxa per intentar recomposar aquesta relació, més enllà de que efectivament coincideixin a votacions en el Congrés, perquè Junts té necessitat de separar-se del PSOE, però també té necessitat de respondre als interessos electorals que ha fixat en la seva, en la seva àrea d'influència.
1: Anem a recordar les paraules que comentàvem de Núñez Feijóo quan deia això de que el PP ha de passar pàgina del procés.
10: Nosotros también queremos pasar página. No vamos a olvidar lo que hemos vivido. No vamos a olvidar lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña. No vamos a olvidar lo que hemos aprendido, la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetirla.
1: Doncs Cristina de la Hoz, companya de l'Independiente des de Madrid. Cristina, bon dia, buenos días.
11: Bon dia, què tal?
1: Venga, ayúdame a interpretar a Feijóo. Cuando dice pasar página del procés, ¿a qué se refiere? ¿Es pasar página también al veto a Puigdemont, a no hablar con Junts? ¿A qué se refiere?
11: Hombre, evidentemente es una expresión bastante ambigua. Hay quien ha interpretado que simplemente lo que pretendía Feijóo era que Cataluña tenía que volver a la situación anterior al proceso de 2017, es decir, esa Cataluña motor económico de España, sin enfrentamientos sociales y políticos, y hay quien cree que es un pasito más de acercamiento a Junts. Junts y el PP han estado votando durante toda la legislatura en el Congreso en muchísimas ocasiones. La relación dentro de la Cámara es buena, pero claro, siempre tenemos la duda y preguntamos a los periodistas si hay un paso más, ¿no? Yo creo que tendríamos que esperar, a lo mejor adelantamos demasiados acontecimientos, ¿no? Tendríamos que esperar de todas maneras, yo creo que al 16 de julio, que es la sentencia del TJUE sobre el tema de la amnistía. Pero vamos, la sensación es que hay una especie de cortejo, pero que lo comentabais, es muy difícil que eso pueda fructificar en lo que queda de legislatura, de cara a una moción de censura. se piensa más en el escenario que pueda abrirse tras unas próximas elecciones generales. Pero lo comentabais, ¿no? El hecho de que también Vox entre en la aritmética hace muy complicado la posibilidad de un acercamiento de Junts, salvo que el resultado del PP fuera tan bueno que no necesitara Vox, pero eso es muy complicado.
1: La Cristina parla del TJUE, de com es pronunciarà aquest Tribunal Europeu. Isabel, i m'ha semblat que el conseller Espadaler obria la porta de i esperem que el Suprem no s'hi oposi. Què creus que pot passar? En la informació que tu tens, perquè ningú ens vol parlar de dates, el conseller tampoc ha volgut,
8: no.
1: Però dèiem, si aquest Tribunal Europeu s'hi pronuncia favorablement, veuríem a Puigdemont aquest estiu passejant per Girona?
8: Jo crec que a l'estiu no, perquè ja ens ha dit el Tribunal Constitucional que no s'hi reunirà per decidir sobre la llei d'amnistia fins a passar l'estiu. A no ser que de cop i volta algú tingui el suficient poder i el que pugui fer que faci i convoquin un ple al mes d'agost, que no sembla que estiguin per la labor, no? O sigui, ja ens han dit que això seria després del mes d'agost. Si el Tribunal Europeu compleix el que és habitual, que és seguir el criteri de l'advocat general de la Unió Europea, doncs avalaria la legalitat de la llei d'amnistia i la seva aplicació. Després aniríem al Constitucional, ja després de l'estiu, i després, si el Constitucional avala la llei, el Suprem ha de decidir com l'aplica en funció d'aquest aval a la llei. Estem acostumats a que el Suprem ens regali una creativitat de jurisprudència molt curiosa sobre cada vegada que s'ha fet una modificació legal, una modificació del Codi Penal o una amnistia sobre els delictes que s'imputaven als líders independentistes. Jo crec que ja el camí és molt estret, diguéssim, perquè el Suprem faci molts jocs malabars. Però sí que és veritat que podrien ser. També podrien tornar a anar-hi a la justícia europea, però em sembla que la justícia europea ja els hi està dient que ja en tenen prou, per entendre'ns.
9: Sí, de tota manera, això, fixa't que incideix amb el que dèiem ara. És a dir, jo crec que hi ha com unes ganes del PP i a vegades del seu entorn també de projectar aquesta idea de que hi ha un govern inevitable de Núñez Feijóo i que del que es tracta aquí, simplement sabem quins socis ho farà. Ja ho veurem, és a dir, perquè primer no sabem quan queda fins a unes eleccions generals. La situació de Pedro Sánchez és complicadíssima, evidentment, però els socis que ells es plantegen com l'ideal, que seria en aquest cas un Junts, PNB, doncs és que jo crec que s'equivoca molt pensant que són... O sigui, per exemple, pensar que Junts és Convergència i Unió és un error molt gran, però d'anàlisi. No és una qüestió de matís, és que no tenen molt a veure des d'un punt de vista de la praxi. I el moment polític és molt diferent al que va fer que el 96 un Pujol donés suport al PP, recordem-ho, després de donar suport a un PSOE també en una situació dificilíssima. Aleshores, clar, deia la Cristina, i té raó, diu, han coincidit el PP i Junts al Congrés dels Diputats votant. Jo no sé si moltes o poques vegades, però com a mínim jo et diria, és que han votat més vegades amb el PSOE. I això no vol dir que estiguin propers al PSOE, ni vol dir que estiguin propers al PP.
1: Home, però van ser socis d'investidura de Pedro Sánchez, clar, evidentment.
9: Però fixa't que tothom...
1: Van fer possible que Pedro Sánchez accedís al govern.
9: Que els va costar Déu i ajuda, però fixa't que ara tothom diu és que hi ha com aquesta proximitat al PP perquè han votat tantes vegades. Doncs fet i fet, la plantilla valdria igual per dir que són propers a Pedro Sánchez, i no ho són. Aleshores, que no tinguin un entusiasme amb el PSOE no vol dir que el tinguin amb el PP. És a dir, el PSOE pot no haver complert segons el criteri de Junts amb els seus pactes...
1: Però això no vol dir per tu que això...
9: Que no vol dir automàticament que els entusiasmi un partit que voldria en aquests moments que no se li apliqués la llei d'amnistia a Puigdemont, que està avui cotejat tant com ha pogut a les institucions europees al català.
1: Però dissabte, Núñez Feijóo va dir...
9: Ja, però és que Feijóo...
1: Passem pàgina del procés.
9: Moltes vegades ha dit coses que no es corresponen...
1: Cristina, a veure, dice Toni Aira que això no significa que Junts esté más cerca ahora del PP que hace unos días o semanas.
11: No, pero yo simplemente he destacado la normalidad, porque a veces se habla como de una manera muy excepcional, PP y Junts. Yo al revés, lo que decía es que había una normalidad a lo largo de toda la legislatura, que han coincidido muchas votaciones, y eso en ningún momento ha significado que Junts, por ejemplo, quisiera votar una moción de censura de la mano de Feijóo. Al revés, era para darle normalidad a una situación.
1: Pero en cambio, el jueves pasado sí coincidieron para votar esa moción de confianza, ir a elecciones.
11: Sí, pero no en el Senado.
9: Literalmente.
11: Sí, es verdad, porque fue una copia literal, no en el Senado, en el que Junts ni siquiera votó. Entonces, yo, Yo tengo la teoría, y yo creo que además ya la expresé aquí, de que no se trata tanto de que Junts se acerque al PP como que se aleja de Sánchez.
9: Exacto.
11: Yeah. Y entonces, vale. Pues bueno, hay una escenificación en este sentido, pero la situación es una anomalía total la que tenemos en España. No hay mayoría parlamentaria para gobernar y no hay mayoría parlamentaria para sustituir al presidente del gobierno. O sea,
1: hay un comité federal del PSOE de bloqueo. Cristina, y en cambio hay un comité federal del PSOE. Y cambio de tema, si me lo permite, Pagán, que estaba con el dedo alzado.
8: Sí, no, jo, era pel tema judicial, diguéssim, que el PP, estant al govern, va subcontractar la resolució del conflicte amb els tribunals, i ara hem de veure si el Tribunal Suprem compra o no compra la frase de Feijóo, de s'ha de passar plana, perquè clar, el Suprem és qui condemna, i ara s'ha d'esmenar ell mateix.
1: Cristina, el Supremo també passarà pàgina del procés o no?
11: Bueno, el Supremo no creo que esté pendiente de lo que diga Feijóo y decidirá. Y espero además que sea una decisión por unanimidad. En estas cosas yo creo que es muy importante la unanimidad y decidirá al respecto. Pero vamos, yo creo que efectivamente lo que diga el TJUE va a tener bastante peso, sin ninguna duda.
1: Oye, vamos con el Comité Federal del PSOE. Sánchez ha conseguido desde luego que todo el partido cierre filas a su alrededor, con excepción de Page o la alcaldesa de Palencia. Pero Sánchez pareció que los desafiaba a los que opinaban distinto.
12: Pues claro que merece la pena continuar con la tarea. Si España no está haciendo otra cosa que avanzar durante estos últimos 8 años. Ante vosotros y vosotras, que nuestra organización no se ha financiado irregularmente, como sí hicieron otras, os pido coraje, determinación.
1: Venga, abrimos la carpeta Pedro Sánchez, carpeta elecciones. Cristina, podemos decir que se abre ya oficialmente el periodo electoral, ¿no? Ahora sí que ya vamos directos a unas elecciones.
11: Sin duda, el calendario que ya se maneja aquí, digamos, en el Congreso, de manera casi unánime, bueno, sabiendo que también Sánchez es imprevisible, es que a la vuelta de vacaciones habrá presupuestos, los presupuestos no saldrán adelante, serán una grandísima puesta en escena, serán los presupuestos más sociales de la historia del mundo y será muy probablemente el arranque para una campaña electoral que culminará en unas elecciones en febrero o marzo. Ese es más o menos el calendario que se maneja, o sea que ya estamos en elecciones, pero se notará la vuelta de vacaciones, que todo se va a centrar ya en la maquinaria electoral de todos los partidos, y esa es la sensación que había en el Congreso y en el Senado. Estos días andaban los diputados y los senadores haciéndose fotos, pero no como si fuera una despedida de verano, sino casi como si fuera una despedida ya de legislatura, aunque se volverán a encontrar en septiembre, pero dan al nuevo curso parlamentario le dan muy poquitos meses ya de supervivencia. ¿Luego nos puede sorprender Sánchez? Sí, por supuesto, nos sorprende muchas veces, pero sí hay sensación ya de que la legislatura ha tocado su fin.
1: Toni.
9: Sí,
1: va sorprendre o no ens ha de sorprendre aquesta absència de veus crítiques
9: no.
1: Al Comitè Federal del PSOE?
9: No, perquè jo fa molt de temps que descric els partits polítics actuals com una espècie de xupa-xup en el que hi ha un cap molt gran i un cos molt prim. És a dir, els partits ja no són el que era, res és el que era. La meva àvia, recordo que deia els últims anys de la seva vida, diu, ja no hi ha líders com els d'antes. I jo li deia, bueno, iaia, però és que ja no som antes. És a dir, la societat canvia. Qui milita avui en dia en un partit polític? Quina exposició, grau d'exposició tens quan et fiques en això, quina percepció té la política. I per tant, això s'acaba notant en uns partits polítics que concentren molt el poder, ja no en unes estructures com els d'antes, és a dir, on tu tenies un Felipe, tenies un Pujol, tenies un Aznar, però sabies una mica les seves executives, tenies els vicepresidents, vicesecretaris, tenies un cert star system més ampli del que tens ara. Avui en dia els contrapesos són menors i per tant sí que ho fies tot a quan tens un lideratge polític que és potent, tens un tresor, però quan passa allò, quan s'esllengueix, després estàs obligat a passar un desert perquè has de començar quasi de vell nou, no? I costa molt. Al dins del PSOE ara mateix, doncs l'únic que tenen és, o sobretot el que tenen és el govern d'Espanya amb tots els seus ministeris, secretaries d'Estat i companyia, i molta d'aquesta gent que hi havia aquí en part depèn d'això, d'aquesta expectativa.
1: Clar, però es pot fer llarg, és a dir, Pedro Sánchez, avui, per exemple, hi ha un Consell de Ministres que prorroga les mesures de l'escut social, no? No sé quins altres, Cristina, qui altres ases tindrà Pedro Sánchez en la manga per poder aguantar lo que queda de legislatura, tiene que ir ofreciendo otras cosas.
11: Sí, bueno, ya vamos a ver, el problema del gobierno es que no controla la agenda y las situaciones y las citas judiciales se van sucediendo y los casos siguen abiertos. Ya estamos, por ejemplo, pendientes del tema de cómo queda el juicio del hermano. Quiero decir que es verdad que intenta meter, como lo que el otro día, el tema de la dependencia, intenta meter cuestiones de índole social, pero todo queda arrollado por todos los casos que tiene a su alrededor. Es muy llamativo que en un comité federal de más de 250 personas, solo dos fueran críticas. O bien porque algunos tienen miedo en manifestarse para no ser calificados de traidores, o quizá para mí lo más inquietante no es que algunos tengan miedo, para mí que me parece un sentimiento muy humano. Lo más inquietante sería en todo caso que todos estuvieran de acuerdo, que a pesar de ser la situación la que es, consideran que su respaldo es un respaldo ciego y total hacia Sánchez. Irá sacando cosas de índole social, pero bueno, ya de todas maneras hay una cosa muy curiosa, que a lo mejor es un detalle sin importancia, pero que a los periodistas nos llama mucho la atención. Tradicionalmente había un Consejo de Ministros en la primera semana de agosto y otro en la última semana de agosto. Este mes de agosto está previsto que no haya ni Consejo de Ministros. La actividad parlamentaria ya ha cesado, salvo un par de plenos extraordinarios en el Congreso y en el Senado. Si hay sensación de que lo que se quieren es quitar un poco del medio y ya volver con la maquinaria electoral a la vuelta de verano.
1: Mm-hmm. Isabel.
8: Sí, no, estem llarguíssima campanya electoral. Llarguíssima. El més curiós és que bueno, tothom dona per fet, tothom accepta que aquest és l'escenari. Pedro Sánchez ja no caldrà que torni a repetir que no hi haurà eleccions fins al 2027, perquè tothom té la finestra aquesta que assenyalava la Cristina marca del calendari, que és febrer-març, perquè després ja venen les municipals
1: i no coincidiran amb les municipals autonòmiques.
8: Això és un compromís del president del govern amb el PNB i també amb els seus propis líders territorials, que així ho demanaven, de no ajuntar les dues convocatòries electorals. I aquí doncs veurem l'escenificació de la presentació de pressupostos, que ja veurem si s'arriben a presentar, perquè primer s'han de votar el sostre de despesa i de dèficit, i Junts ho ha tombat ja per dos pressupostos, diguéssim. Vull dir, no seria la primera vegada que Junts impedeix que es presentin uns pressupostos al Congrés, de manera que tindrem tota aquesta escenografia i, efectivament, tot allò amanit amb resolucions, amb decisions judicials, informes de la UCO, de la UDEF...
1: I mientras tanto, hoy mañana debate de investidura en Andalucía, ¿eh, Cristina? Uh-huh. No nos olvidemos. Sí. El PP allí dirime otro dilema, ¿no? La relación con Vox, porque llega al debate Moreno Bonilla sin tener el acuerdo del todo cerrado con Vox.
11: Eso es lo que transmiten tanto de un partido como de otro, teniendo en cuenta que han intentado que sea todo lo más discreto posible y lo van consiguiendo. Pero es cierto que Juanma Moreno quiere llegar a septiembre ya con el gobierno nombrado para ponerse inmediatamente a hacer los presupuestos de la región para 2027 y entiende que debería ser investido antes de ir a las vacaciones de verano. Las negociaciones parece que van bien, que está muy avanzado el plan programático, habrá que ver cómo queda lo de la prioridad nacional, y la gran duda es si Vox va a hacer causa de entrar en el gobierno o no, o sea, quedan grandes incógnitas. Hoy es el discurso, mañana es la oposición y la primera votación, el jueves será la segunda, y si no resulta elegido, entramos en este famoso periodo de dos meses de plazo antes de ir a una convocatoria automática. Parece que ni un partido ni otro están por la labor de llevar la situación a una convocatoria de elecciones, pero nos falta por saber muchos de los elementos de esa negociación y de ese acuerdo, y la clave es prioridad nacional y si Vox entrará o no en el gobierno, y eso sigue sin resolverse.
9: Però fixa't que això que descriu la Cristina i que és el que hi ha en aquests moments és un tipus de negociació, un torcebràs que té com a xip les eleccions generals, és a dir, que és aquesta campanya electoral que dèieu eterna, que no acaba d'arribar mai, però que l'estem vivint constantment, és aquella idea de que en aquests moments sembla que estigui discutint-se poc polítiques concretes a nivell d'Andalusia, sinó sobretot qui té la força de... No? És a dir, anys enrere, que et quedis a dos diputats de la majoria absoluta no implicava gairebé mai que hi hagués un govern de coalició. Hi havia acords parlamentaris. Però Vox el que vol ara demostrar és que ells tenen una força que volen gestionar després de que deixessin els governs. Recordem-ho tot, van deixar els governs autonòmics amb l'excusa de la llei d'immigració. I el cas és que ara jo crec que segueixen amb aquest pols de dir, i que és el que té tan allà, tan para a Núñez Feijóo, i el que en certs moments el fa dubtar, que és aquella idea de dir, home, el PP segueix tenint un gran competidor per una part de l'electorat, amb Vox, i aquí hi ha una lluita que no és qualsevol cosa. Amb tot el que li està passant a Pedro Sánchez, el que està protagonitzant el PSOE, que el PP no es dispari a les enquestes com pintaria, també té una explicació en certa manera en què hi ha un Vox que no assumeix o que no vol assumir que és el germà petit del PP i vol competir en molts casos per una part del pastís.
1: Avui l'article de la Cristina de la Voz de la Independiente va d'això, Cristina. El PP detecta una tendència en sus sondeos que les acerca otra vez a la horquilla de 150-155... Y dices, la diferencia está en hablar de tú o de usted a Vox, a la luz de los resultados.
9: Sí. Es así, sí, sí.
11: Así lo definió recientemente Javier Arenas. Bueno, la semana pasada en una reunión con los senadores. Ellos siempre han entendido que si superaban la barrera de los 150 escaños podían reclamar un gobierno monocolor. Es verdad que es un crecimiento débil, pero sostenido. Y creen que, bueno, que van arañando diputado a diputado y que es posible. Y ha habido sondeos en otros momentos que les daban por encima de esa barrera de los 150, y ahora mismo entienden que Vox da unas muestras evidentes de desgaste, también lo hemos visto en algunas comunidades, no en Extremadura, pero en algunas comunidades que ese 20% nunca llegó, y creen que, bueno, que pueden ir consolidando poco a poco eso, la horquilla de los 150-155 escaños.
8: Que és la finestra que et deixa governar, evidentment, amb un govern monocolor, i si surten els números, no? Allò de si sona la flauta, sense dependre de Vox, si ets capaç d'arribar a acords amb el PNB, amb Junts, Coalició Canària i Unió, bueno, UPN, que ja és el PP, no? Diguéssim. Però si sumes els diputats que tenen ara aquestes formacions, si estan per sobre dels 150-155, podrien fer-ho així sense dependre de Vox.
1: Bueno, veremos, Cristina. Ya solo para terminar, hoy comparece Gertrudis, la secretaria de Zapatero. Antes sí. Decías, Sánchez no puede controlar la agenda porque cada día hay alguna información que tiene que ver con los casos de presunta corrupción. Y hoy en la Comisión de Investigación del Senado, Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, iba a decir toda la vida prácticamente, comparece ante los senadores.
11: Desde el año 2000, sí.
1: Exacto. ¿Qué importancia le das al papel de Gertrudis? ¿Era secretaria y nada más?
11: Hombre, la importancia se la da al juez Calama. La considera un elemento fundamental dentro del entramado, ¿no? Porque además, en este caso, si no hay correos de Zapateros, hay correos, hay mensajes de Gertrudis con la empresa del Martínez, ¿no? De Julito Martínez, para diferenciarlo del que era el accionista mayoritario de Plus Ultra. Y quizás es la parte más débil del eslabón, porque en su caso sí hay pruebas documentales de en qué concepto hacemos estas facturas, las partimos, no las partimos. No declarará este imputado, y la lógica es que muchas veces no declaran ni los no imputados, pero las personas que están imputadas tienen toda la lógica del mundo que no hable. Eso no evitará que el resto de los grupos le hagan las preguntas que la quieren hacer. O sea, que no será una jornada, digamos, no se va a solventar en 10 minutos.
1: No.
11: Pero cuentan con que no querrá declarar, claro.
1: Cristina de la Hoz, compañera del Independiente, gracias por acompañarnos. Buen
11: gracias
1: día.
11: Gracias a vosotros.
1: Días. Adiós.
11: Buen día.
13: Lo único que les puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer.
14: Y anoche mismo, escuchando el grito, no podíamos hacer nada, esperamos que amaneciera.
15: Se han encontrado una señora después de 70 horas, te dice que mientras que nosotros podamos, vamos a seguir buscando.
16: Asustado, nadie quiere entrar a su casa.
17: Los que están llegando aquí son las personas solidarias que han venido de todos los estados, hemos llegado demasiada ayuda.
18: José, ¿tú estás? ¿Cómo estás tú?
19: Cuando bajamos el escenario era de película, de terror.
20: Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica.
21: Gente viva, necesitamos máquinas, auxilio, por favor, ayúdennos. Ahí hay familias vivas todavía.
1: Cuéntale, ¿cómo está? Estàvem escoltant aquests plors, crits, aquesta desesperació que ens arriba des de Veneçuela, molt difícil d'assumir, d'explicar, d'analitzar les conseqüències d'aquests terratrèmols. A aquesta hora, 9:24, podem saludar el Bernat Hernández, que es troba al Consolat de Veneçuela, a Barcelona. Bernat, hola, bon dia.
0: Bon dia, Gemma. I ara som aquí a l'oficina del cònsol general de Veneçuela. Barcelona és una oficina presidida pel retrat de Simón Bolívar, d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro, des d'on es segueix amb molta atenció el que està passant a Veneçuela. Ara podem saludar al cònsol general, Carlos Espurúa. Buenos días, muchas gracias por atendernos.
2: Bueno, en principio, muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente de ese horrorosa situación que está sucediendo en mi país. Es importante comunicarnos y comunicarnos bien.
0: ¿Qué información le llega desde el gobierno de Veneçuela?
2: Bueno, llegan muchas informaciones y es un cúmulo de apreciaciones que va encreciendo desde el punto de vista, desde todo punto de vista. Pero yo quiero destacar algo que es importantísimo. La ayuda, en este caso de España, expresada por nuestra presidente y nuestro embajador, ha sido extraordinariamente efectiva, no solamente por España, sino algo así como 20 países, y creo que se ha convocado la voluntad positiva del ser humano en función de atender esta horrorosa situación. Esto es una tragedia de dimensiones realmente catastróficas. Debo decir que nos sentimos sumamente agradecidos por la iniciativa del gobierno español. Sé en este momento que va otro contingente de apoyo hacia Venezuela y los logros extraordinarios que ha sido en el terreno el aporte del primer contingente de compañeros españoles que han sido realmente efectivos en la búsqueda y en el rescate de ciudadanos.
0: Disculpe, hablaba usted de una tragedia de grandes proporciones. La ONU, Naciones Unidas, cifra en 50.000 las personas desaparecidas. No sé si ese es el número que maneja el gobierno o si tienen una cifra oficial para darnos.
2: Bueno, la cifra oficial nuestra es en función del reconocimiento de cada uno de los cadáveres que va llegando. Lo oficial en este momento es 1.450. Obviamente eso va creciendo. Hay cantidad de situaciones muy particulares, cantidades de edificios colapsados, y obviamente esa cifra irá, superándose hora a hora. Es importante destacar que estamos ya a varios días de la tragedia. Esta mañana oyendo a un rescatista mexicano que tiene gran experiencia, estuvo en Turquía, estuvo en México, todos sabemos lo que aconteció en esos países, y ellos hablaban que hasta hay extraordinarios fenómenos de rescate después de 15 días, de manera que la voluntad, el apoyo de los rescatistas internacionales es vital, y sobre todo hay algo que hay que destacar y donde se muestra cómo es la voluntad positiva del pueblo venezolano, que se ha volcado de una manera extraordinaria a la solidaridad. Hay una ciudad muy colapsada. El drama es que mucha infraestructura está siendo evaluada por razones estructurales y hay muchas réplicas que siguen aconteciendo. Hay algo importantísimo que hay que destacar: el proceso de organización de nuestro pueblo en nuestro proceso político ha sido determinante, la organización popular dentro de los criterios de la comuna. Nuestro país, entre las cosas que podemos destacar, es que esta situación, por dramática que sea, encuentra un país en franca recuperación desde el punto de vista de su autoabastecimiento alimenticio.
1: Le saludo desde aquí, desde el plató. Sin embargo, se están denunciando los vecinos de La Guaira, por ejemplo. Dicen que no hay generadores eléctricos, ni máquinas para cortar metales, ni retroexcavadoras para el trabajo de desescombro. Los heridos llegan a los hospitales y evidencia problemas de infraestructura en los hospitales, problemas desde luego denunciados desde hace años por organizaciones humanitarias. Le estoy hablando de la escasez de suministros. ¿Le preocupa, señor cónsul, que el país esté ahora mismo colapsado?
2: Claro que me preocupa. Sí, claro que me preocupa, pero me preocupa las falsas informaciones, me preocupa la manipulación de los medios de comunicación, me preocupa que no evalúan sino desde la perspectiva negativa lo que acontece. Hay que ver la movilización de todo lo que ha sido, eso es una franja, varios estados han sido impactados con diferentes niveles, pero hay que ver la reacción que hemos tenido y la respuesta que hemos tenido. Ahora, no dudamos que siempre hay la mala intención de malponer situaciones y crear falsas informaciones. Por ejemplo, salió que iba a acontecer un tsunami, la otra de que un viaducto que es vital para bajar a La Guaira estaba colapsado. Entonces hay una información macabra, verdaderamente perversa, que pone y malpone todo el inmenso esfuerzo que nuestro gobierno y el compromiso de nuestro ejército y nuestras organizaciones populares organizadas le están dando respuesta a eso. Yo le diría a estos señores que se calmen, que no es el momento de hacer política ni manejarnos con informaciones falsas que no tienen nada que ver con la realidad. Reconozco profundamente el apoyo internacional y la realidad es distinta. En un momento tan duro, tan difícil, por favor, veamos lo positivo y la reacción enorme en una magnitud catastrófica como la que estamos viviendo.
1: Preocupa mucho que la ayuda llegue a quien tiene que llegar. Hábleme de este tema. ¿Qué vías marítimas, aéreas se canalizan para que la ayuda, por ejemplo, la ayuda recogida en Barcelona, llegue con urgencia a las víctimas? ¿Me garantiza que este proceso se está llevando con éxito?
2: Yo lo que quiero es que ustedes entiendan y entienda el mundo entero que la línea, la hoja de ruta en cuanto a las necesidades nuestras se va dando y se va priorizando de acuerdo a los acontecimientos y al momento del desarrollo de esta situación. No es porque haya buena voluntad y bienvenido sea, pero en este momento la prioridad está en el rescate de víctimas y atender. De hecho, tanta ayuda intoxica en un momento dado las posibilidades, intoxica por decirlo de alguna manera, o colapsa la posibilidad de tener mayor efectividad. Ahora, ¿por qué poner en duda que pueda haber una distribución correcta? ¿Por qué poner en duda que pueda haber una distribución correcta que puede ser canalizada por instituciones como la Cruz Roja, que puede perfectamente ser canalizada a través de la Embajada de Venezuela a nuestros ministerios? ¿Por qué poner en duda siempre el funcionamiento del Estado como haciéndonos ver como un Estado fallido o irresponsable? Se lo pregunto yo a usted.
1: Yo no le voy a contestar porque soy yo la que hago las preguntas y entiendo que es una pregunta retórica que usted planteaba.
2: Bueno, yo soy el que hago la respuesta.
1: Claro, por eso yo le hago las preguntas. ¿Usted diría que Venezuela es ahora mismo un país tutelado por Estados Unidos, por el mandato de Donald Trump?
2: Yo diría que nuestro presidente fue secuestrado y detrás de ese secuestro está el inmenso interés que tiene Estados Unidos por un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Nosotros somos un país que estamos en este momento sujeto a medidas coercitivas unilaterales, no en este momento, sino desde el 2015 que llegó al poder y a la presidencia de una manera absolutamente legal el presidente Maduro. Tenemos un presidente secuestrado y tenemos un imperio que no tiene compasión ni con nadie. De manera que puedo decirle con toda seguridad que nuestro pueblo está en el lado correcto de una estrategia que el tiempo lo dirá. Nuestro poder legislativo, nuestro poder ejecutivo está íntegro y sobre todo la fuerza extraordinaria de las organizaciones populares organizadas dentro de los criterios colectivos de organización popular.
1: Señor cónsul, la última pregunta que le haga mi compañero que está allí a su lado, Bernat Hernández. Bernat, endavant, t'escoltem, nueva pregunta.
0: Doncs sí, Gemma, li farem una última pregunta al cónsul. Cónsul, nos preguntamos cuál habría sido la reacción o cuál cree usted que habría sido la reacción si Nicolás Maduro aún estuviera en Venezuela, la reacción internacional, me refiero, sobre todo la de los Estados Unidos.
2: Bueno, yo creo que es obvio que la reacción hubiese sido prácticamente la misma ante un acontecimiento que más que desunir, une el sentido humano en el mejor sentido de la palabra. Hay que ver el acontecimiento catastrófico que estamos viviendo y obviamente cuando vemos países que tienen franca diferencia en lo político, en lo ideológico, como es el caso de El Salvador, que tuvo preso inadecuadamente más de 250 venezolanos en sus cárceles de terror, están en este momento colaborando. Tenemos un Estado como Ecuador, que nosotros lo hemos denunciado como un Estado que es el que realmente articula el tráfico de droga y se hacen de la vista gorda de él, y allá están las brigadas de apoyo. De manera que hay una reacción colectiva y une al humano en este momento. Yo diría, y hago un llamado a la conciencia, que no es el momento de hacer política de una manera desproporcionada, y nos encontremos en el lado correcto de entender que la vida es prioritaria, el sentido colectivo de la humanidad en unos momentos tan particulares como estamos viviendo, llenos de guerras, llenos de alteraciones ambientales, y en función de eso, comprender la dimensión de lo que está viviendo la humanidad. Yo creo que perfectamente esta reacción con Maduro, con Chávez o con quien sea, en este momento le toca a Delcy Rodríguez, presidente absolutamente legal, constitucionalmente legal, que es responsable, encargada de la presidencia dentro del marco constitucional de mi país. De manera que no tengo duda de que la reacción hubiese sido absolutamente igual.
0: Perfecto, muchas gracias, señor cónsul. Estaremos muy pendientes, estarem molt pendents del que vagi succeint a Venezuela i pendents també de les tasques de rescat.
1: Gràcies, Bernat, gràcies al cònsul per atendre'ns aquest matí a les 9:36 minuts. Fatal de temps.
9: Ah, vale, feu. No, en aquest cas, només que jo no he polemitzat en res, però aquí es demostra que el més important és la gent, la desgràcia que estan vivint, però la desgràcia natural s'hi pot sumar a vegades la desgràcia d'un govern incapaç i corrupte, que a més, allò que diuen dels extrems es toquen, com identifiquen amb Donald Trump i tot ho veuen com a fake news, tot ho veuen com a conspiracions. Bé, és una pena, però la gent, malgrat això, se n'ha de sortir.
8: Ha gastat més temps a criticar les polítiques que pensar potser en les famílies que segur o segurament en aquest consulat deuen haver rebut trucades de venezolans que tenen famílies
1: que estan buscant,
8: buscant els seus familiars.
1: Deixeu-me fer una pausa amb la Lorena Amo, que ens fa un resum de l'actualitat. Lorena, t'escoltem, endavant.
3: Què tal, Gemma? Mira, Consell Extraordinari de Ministres d'avui, que aprova el quadre macroeconòmic, és el primer pas per presentar els pressupostos generals de 2027, treure endavant els comptes tal i com li han demanat alguns socis. És la primera opció de Pedro Sánchez per esgotar la legislatura. També es prorrogaran durant 3 mesos les mesures per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Doncs bé, per Míriam Nogueres no té sentit que el govern intenti presentar uns comptes i dona per fet el seu no a aquests pressupostos. En una entrevista a TV3, la portaveu de Junts al Congrés respon a les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quan ell assegurava que el seu partit ja ha passat pàgines sobre l'època del procés a Catalunya.
4: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors. I me'n vaig molt enrere perquè, de fet, l'any que Catalunya ha cobrat més, que no tot, perquè més hagués estat cobrar el 100% i només vam cobrar el 83%, va ser el 2017. No hi ha relacions entre els nostres partits, i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passar pàgina. El senyor Illa i el senyor Feijóo estan d'acord en això. No es pot passar pàgina, perquè, com dic, i ara t'he posat l'exemple dels pressupostos, ja els agradaria al govern de torn passar pàgina i no haver de pagar a Catalunya el que se li deu.
3: I a Venezuela, els equips de rescat treballen a contrarrellotge 4 dies després del doble sisme. La maquinària pesada és escassa i els equips de rescat internacionals són l'esperança dels veneçolans. Els bombers de la Generalitat ja estan sobre el terreny a la zona 0 de La Guaira. Són 14 efectius experts en fer les avaluacions dels edificis per dissenyar com poder accedir-hi. El govern veneçolà calcula que hi ha gairebé 800 immobles amb danys estructurals. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha anunciat que fins diumenge es manté la suspensió de les classes, mentre les crítiques a la seva gestió augmenten. Recordem que la xifra oficial de morts és de moment de 1.450 persones. 17 de les víctimes mortals són espanyols. Aquesta informació, Gemma, ens acomiadem fins les 10.
1: Molt bé, Lorena, doncs gràcies. Ens ho has deixat en un punt on podem saludar Jordi Vidal. Ell és membre del grup Caní de Recerca i de l'EREC, l'equip de rescat i emergència de Catalunya. Jordi, molt bon dia. I ara hauries de ser a Caracas.
5: Hauria de ser, hauria de ser.
1: Què ha passat?
5: Doncs bé, doncs que ho vam intentar des de l'ERC, la mobilització no va ser possible, i després també, com que estem sempre en contacte amb altres ONGs d'arreu d'Espanya, vaig tindre l'oportunitat de poder anar amb Bombers Sense Fronteres, que són una ONG que porta més de 30 anys de cooperació i experiència en terratrèmols. I bé, ens van activar de forma immediata, vam seguir tots els protocols que hi ha d'activació a través de la Unió Europea, i en menys de 12 hores estàvem a l'aeroport de Madrid, a l'aeroport de Barajas, i bé, vam intentar agafar un vol, però que se van retrasant. Érem un equip de 15 persones, amb rescatistes, personal sanitari, dos gossos especialitzats en rescat, i no va ser possible. Vam tindre el vol allí, estava el vol parat...
1: Per culpa d'aquí?
6: Per què?
5: Bueno, culpables o no culpables, a vegades...
1: És... No, de qui deu ser la responsabilitat o quin motiu us van donar?
5: Bueno, nosaltres ens vam ficar en contacte seguint els protocols de la Unió Europea.
1: Sí. Vale?
5: Te mobilitzes o estandaritzes o ho fiques dintre del BOSOX, que és són unes eines on tu exposes tot el grup que treballarà, mm-hmm. no? les eines que portes, i simplement... a nivell d'aquí estatal, a nivell espanyol, doncs a través del Centre Nacional de Protecció Civil, del Ministeri de Defensa, doncs ells són una mica qui coordinen tots els equips de rescat que funcionen. No? Ells, està clar que hi ha equips certificats per l'INSERAC, no? Com és la UME, i també a Madrid hi ha el grup de bombers de l'ERICAM, que també porten molts anys treballant, i ells són equips mitjans que estan certificats. No? Però... A Espanya, doncs, hi ha molt bons equips, amb molts anys d'experiència, que tots són voluntaris, exacte, està clar, però voluntaris i voluntaris professionals del treball. O sigui, la majoria són bombers, personals en emergències sanitàries, especialistes també en estructures
1: col·lapsades. Però jo estic entenent que tot és per un problema de gairebé burocràtic. Sí.
5: Sí, sí.
1: Igualment, el testimoni, Jordi, a mi em resulta molt interessant tenir-te aquí perquè es parla sempre d'això de les 72 hores, clau. Tu creus que ara és viable que encara puguin trobar supervivents, gent en vida? O ara ja estem parlant d'autèntics miracles?
5: Realment són miracles.
1: Són miracles.
5: Perquè amb la calor que està fent a Venezuela, després de 72 hores, que nosaltres la finestra que diem d'actuació, doncs sempre hi ha... una possibilitat, no? I si anem allí és perquè pensem que hi ha aquestes possibilitats, no? Però és molt difícil. Nosaltres, bombers, treballem dintre de la possibilitat de que aquestes 72 hores, per això és tan important l'activació immediata, no?
1: Clar, per això és tan important la vostra feina com a rescatistes. Ja ha passat això, però igualment ens pots explicar la tecnologia que s'utilitza avui en dia per trobar persones atrapades, més enllà de quan veiem imatges, veiem aquells crits de hi ha alguien con vida, no? Que fins i tot això ho veiem, però hi ha molt més, hi ha càmeres, hi ha sensors acústics, hi ha drons, no?
5: Sí, avui tenim molta tecnologia, no?
1: Hi ha gossos, doncs... imagina't els gossos, que ja m'explicaven la situació d'uns gossos que no estaven ensinistrats per trobar persones en vida i que igualment les trobaven, bordaven quan tenien la impressió que hi havia algú en vida.
5: Bé, nosaltres, jo et parlo de l'experiència i per nosaltres és molt important el treball, l'ensinistrar bé un gos de rescat, no tot serveix, i per mi una de les eines principals són els gossos. Jo estic dintre dels Bombers de la Generalitat fent de guia caní, tinc la sort de pertanyer a l'ERC també, i hem anat a terratrèmols com a Turquia i Marroc, i el gos és una eina infal·lible i primordial, però els nostres gossos el que detecten són vius. Després hi ha un altre tipus de gossos que, una vegada passades més, detecten...
1: Sí, no treia mèrit de l'ensinistrament, només ho he explicat com a anècdota que es van donar situacions de gossos que van arribar a trobar gent viva. En aquest cas, detecten sempre i únicament una persona en vida.
5: Nosaltres...
1: Els ensinistreu per trobar persones en vida.
5: Exacte, perquè ficar un gos que detecte vius i morts en una estructura col·lapsada, la prioritat és els vius. Si un gos te detecta i senyalitza i després tu enfoques tot el grup de treball allí i acabes treballant, trobant i tots els esforços i trobes una víctima que lamentablement estigui morta, pot ser que al costat n'hi hagi una que estigui viva i hagués perdut molt de temps. Després també els equips de treball portem el que dius tu, no? Portem geòfons, portem càmeres tèrmiques, però bueno, nosaltres sí que com a equips lleugers el primordial és l'eina, són els gossos.
1: Jordi, et volia preguntar com es gestiona el silenci perquè ara ja parlem d'una franja de temps molt gran, però les primeres hores era importantíssim estar en complet silenci, no?, perquè es pogués detectar un fil de vida, perquè el gos pogués fer-ho en una zona tan caòtica, tan plena de gent. Com es fa perquè puguin els gossos detectar i que es faci aquest silenci?
5: La veritat és que quan arribes al terreny, els primers moments, i sobretot hi ha molta gent buscant, per dins els escombros, familiars, voluntaris, i quan veuen i la forma de treballar dels equips de rescat amb els gossos, el que dius tu, és sorprenent com tothom calla, se sent un silenci sepulcral, i bueno, al final tu te fiques dintre de la teva professional, el teu treball, i deixes que el gos actuï, no? I si tenen sort, i com companys a Turquia vam tenir sort i vam localitzar més de 6 persones en vida, doncs ja la recompensa és màxima, no? Però bueno, no sempre tenim la sort.
1: Com és aquest moment de recuperar, de salvar la vida d'algú que està sota les runes?
5: Indescriptible. Per això vull dir, per això tot, que jo ara estic aquí, no estic enfadat, però sí que estic disgustat, estic trist, no? Clar. Perquè al final jo considero que hauríem d'estar allí, els nostres esforços s'haurien de volcar en poder estar allí.
9: Està molt bé, Jordi, jo crec que aquestes coses, clar, sempre ens reconcilien, diguéssim, amb l'espècie humana, no? Quan veiem tantes coses, jo veia ara a l'histrió aquest de cònsul que deia que molta ajuda, ha dit intoxica, fins i tot, no? Després ha dit contamina, no ho ha arreglat, vaja, però en tot cas, en aquestes circumstàncies, que hi ha gent com vosaltres que vol anar a ajudar, i ajudar per la vida, veritablement, doncs, això de reconèixer, però quan arribeu allà, habitualment, ja, tu no sé en quants països has estat, en quantes circumstàncies ho has fet, la rebuda acostuma a ser similar, costa de coordinar en aquests casos, s'ha millorat amb els anys, és a dir, avui en dia això s'assumeix com una cosa que s'ha d'agrair?
5: Bé, això seria una cosa que s'hauria de treballar. Ja partint de que hi ha molts equips aquí que ara no han pogut sortir, jo crec que hi ha més de 15 organitzacions no governamentals i més de 150 rescatadors amb equip sanitari que no han pogut sortir, això s'hauria de gestionar, sí. Vale? Perquè no tots els equips certificats en una ajuda humanitària, hi ha molts equips professionals amb molt bagatge detrás que ara mateix no han pogut sortir, i això s'hauria de mirar, no? Llavors, és cert que, per exemple, a Turquia vam tindre una rebuda excepcional dintre dels problemes que és després de mobilització per dintre del país, però el govern en seguida va mobilitzar l'aerolínia Turkish Airlines i tots els equips de rescat van poder sortir. Aquí, en aquest cas, amb el govern de Venezuela ha sigut molt difícil. Un dels problemes principals que hem tingut les ONGs és que treballem molt en agències, o sigui, tots els vols no són militars, llavors podem accedir a aquestes agències. Hi ha companyies com Iberia, com altres companyies, que et faciliten que aquests equips puguem viatjar. I a vegades t'has de pagar el vol, està clar. Però vull dir que depèn de cada país. Marroc també va ser complicat, vam arribar amb tots els equips i a la mateixa, tot van ser facilitats, vam poder viatjar, i en canvi a la duana, al mateix aeroport, no es deixaven passar els equips per poder fer escarceració, per poder fer les extraccions. Volien revisar totes les caixes, bueno, va ser una mica complicat. Depèn de cada país.
1: Jordi Vidal, gràcies. Isabel, volies dir alguna cosa?
8: Sí, no, només una pregunta és, veient les imatges que hem vist d'aquest terratrèmol, si el fa molt especial, perquè són estructures molt altes, estem veient que són edificis molt alts, que habitualment els terratrèmols de Turquia o del Marroc i tal, tot eren estructures més petites, no? O sigui, aquí sí que hi ha una característica molt... que suposo que dificulta molt més la feina, no?
5: Bueno, tant Turquia és una mica semblant a lo que és Venezuela, no? Edificis alts, hi havia molts edificis molt grans, l'estructura col·lapsada és immensa, i Marroc eren edificis molt més petits, que facilitaven molt més l'extracció i és diferent, no? En un cas com Venezuela, com a Turquia, hi ha edificis que són tipus sàndwich, que queden completament tot aplanats, i hi ha altres que depèn de lo que prioritzes és mirar en quins d'aquests edificis pots tindre més possibilitats de trobar gent en vida, per la forma en què han caigut, per la forma en què estan. I, bueno, dintre del terreny, doncs, dic, analises, intentes buscar els edificis que puguin tindre més huecos de vida, que diguem, no? Per poder...
1: Huecos de vida, eh?
5: Bueno,
1: forats de vida,
5: forats
1: sí,
5: de vida,
1: sí. Jordi Vidal, doncs, gràcies, de veritat, per haver estat aquí, membre d'aquest grup caní de recerca. Intentaràs anar-hi o ja no?
5: Ja no, també perquè al final també és deixar que la gent que està allí treballi i la feina que nosaltres podem aportar doncs ja no la podem aportar.
1: Jordi, gràcies. De veritat, a les 9:48, deixeu-me connectar amb el Sergi Lores, que avui és tema de conversa també aquí a casa nostra. I a tota Europa, Sergi, aquesta onada de calor terrible. Per què és així, Sergi? Ja sé que tu dius, estem gairebé a l'estiu, però per què és així i si continuarà molt?
6: Bon dia de nou, Gemma. Doncs sí, una de calor, però també parlem d'aquestes nits tropicals tòrrides. Refresquem per una mica tots aquests conceptes. Recordem que parlem de nit tropical quan la temperatura mínima no baixa dels 20 graus, tòrrida quan es queda per damunt dels 25 graus durant tota la nit, o roent per damunt dels 30 graus, que no és el cas. De fet, durant aquesta nit i matinada, la ciutat de Barcelona, al centre, no s'ha baixat dels 26-27 graus. La nit ha estat tòrrida, però durant bona part de la matinada la temperatura ha quedat per damunt dels 29 graus. Aquí, que hagi estat molt difícil agafar el son. Doncs bé, paciència, perquè durant tota la setmana es mantindran

0: arribat al centre del continent europeu. A París, la temperatura mínima el 25 de juny va ser de 26,4 graus, la més alta des que hi ha registres. Altíssimes temperatures, però, de nit, però també de dia, com a conseqüència d'aquesta onada de calor històrica que durant el cap de setmana s'ha traslladat cap als països de l'est. Ahir es van superar els 40 graus a Alemanya, a Polònia, també a la República Txeca. Amb 41,7 graus, Alemanya va registrar la temperatura més alta des que hi ha registres en aquest país. De fet, l'onada de calor també ha deixat rècords històrics mensuals a Suïssa, Països Baixos o fins i tot al Regne Unit, amb més de 37 graus, o a París, amb 40,6 graus. La temperatura més alta mesurada, Gemma, en un mes de juny i la segona més alta a la capital francesa des de 1872.
1: Sergi, gràcies. Doncs directament me'n vaig a París amb l'Antonio Delgado, el corresponsal. Antonio, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: No és el primer dia que en parlem, però és que ara tenim xifres que després d'aquests 9 dies de temperatures extremes es parla de que la xifra de morts a França podria ascendir al miler. És així, no? És una xifra facilitada pel Ministeri de Sanitat que, a més, diu que pot ser més elevada.
2: Exacto, es la cifra que han colegido comparando la media de muertes en circunstancias normales con las muertes que se han producido en los últimos días y le salen alrededor de un millar más. El 85% de esas muertes serían de personas de 65 años o más, pero también hay gente de todas las edades, de todos los rangos de edades, que habría muerto por efecto del calor. Y es un dato provisional por dos cosas. Primero, porque hay una cierta inercia, según explica el propio Ministerio de Sanidad, en el impacto en la salud de estas temperaturas, es decir, enfermos crónicos que pueden verse desestabilizados y que, a pesar de que ahora ha bajado mucho la temperatura en Francia, pues pueden sufrir los efectos días después. Y segundo, por una cosa también más tétrica, y es que se espera que haya mucha gente muerta en su casa sola. Ancianos que viven solos y de los que hasta ahora nadie se ha dado cuenta de que han fallecido, pero en cualquier caso esta es la confirmación de algo que ya sabíamos, y es que el calor mata.
1: Y Antonio, hay todo un debate en Francia, un debate social abierto acerca del aire acondicionado. ¿Por qué?
2: Justamente porque Francia es un país donde la climatización está muy lejos de ser generalizada, no solo en domicilios, donde podemos estar hablando quizá de un asunto de confort, sino también en los hospitales. Hay muchos hospitales que no tienen aire acondicionado o no en todas las salas, y eso pues propicia problemas como los que estamos hablando. Hay que tener en cuenta además que Francia vivía bajo el trauma de una ola de calor similar, no con temperaturas tan altas, pero sí similar en el sentido de que duró mucho, que fue en 2003, entonces se llegaron a contabilizar cerca de 15.000 muertos. Se supone que esa lección se estaba aprendiendo. Es verdad que ahora hay más climatización, por ejemplo, en las residencias de la tercera edad, pero en los hospitales está muy lejos de ser general. Y es un debate político porque hasta ahora la izquierda ha sido un poco reacia, entendiendo que el aire acondicionado pues no es una buena opción desde el punto de vista de la eficiencia energética o del impacto del clima, porque consume mucha energía. La derecha era más favorable. Es posible que en esta semana las cosas hayan cambiado, porque el aire acondicionado, también lo dicen los responsables de los hospitales, salva vidas, i en Francia su ausencia está costando vidas.
1: Antonio Delgado, gràcies per aquesta informació en directe des de París, les 9:53. Avui ens preguntem aquí al Cafè d'Idees si ja és terrible aguantar aquestes nits tan càlides, tòrrides, tropicals, deia el Sergi Lores, on probablement es pateixen molt més és a barris pobres, barris densos de les nostres ciutats. Per exemple, la nostra companya, la Maria Rubio, ha anat a Hospitalet de Llobregat, que és el punt, ha anat al punt més dens de tota Europa. Maria, molt bon dia.
3: Bon dia, Gemma. Sí, ara mateix ens trobem al quilòmetre quadrat més dens de tota Europa. Es troba entre Collblanc, que és on ens trobem ara, fins a la Torrassa, l'Hospitalet del Llobregat. Aquí viuen 54.000 persones que, com deies, pateixen especialment els efectes de la calor, doncs per la falta de zones verdes i per la falta d'equipaments. I perquè ens ho expliqui bé, doncs per què es dona aquesta situació, tenim amb nosaltres el conseller de districte del barri d'aquí, del Collblanc. Ell és el Jordi Pitarch. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia, Maria. Què tal?
3: Explica'ns, Jordi, doncs què passa a dins de les cases? Què passa en una família, doncs, que viu aquesta onada de calor, què fan per refugiar-se?
4: Bé, tenint en compte que és un barri obrer, que tenim un poder adquisitiu molt baix, perquè la gent doncs, intenta treballar del que es pot, tenen molt poc tema econòmic per poder doncs, realitzar l'eficiència energètica dels seus pisos. No? Per tant, ens trobem que el no poder tindre ni aire condicionat i els pocs que poden tenir aire condicionat doncs, tenen dificultats per poder pagar la factura de la llum, doncs ens trobem que, clar, ens han de trobar doncs, al carrer o en refugis climàtics. Molt pocs refugis climàtics que tenim en aquest barri.
3: De fet, ara mateix ens trobem en un d'aquests refugis climàtics, a Torrebarrina, que és tot aquest parc, que ja comencem a veure algunes persones. Clar, la gent entén

0: que surt al carrer, però vosaltres dieu que aquests refugis tenen algunes mancances. No sé si em pots explicar quines.
1: Bé, de fet, sí. De fet, aquí, en aquest barri, que és el Parc de la Marquesa, és un dels més grans que tenim. Evidentment, l'utilitzem per les persones grans, pels joves, inclús també pels nanos que tenen col·legis per aquí al voltant, que fan el recreo i tal, i venen aquí. I clar, queda molt saturat aquest. Després tenim una altra part molt petita, que es diu el Parc dels Diablos, que a més rep homenatge a l'antic grup dels Diablos dels anys 60, i poca cosa més, tenim una biblioteca i tenim també un casal d'avis. Al casal d'avis hem tingut dificultats l'any passat amb el tema de l'aire condicionat, perquè va tindre avaries i tal, i vam tindre molts problemes perquè els avis poguessin estar-se'n allà, i bàsicament no tenim molta cosa més, eh? Vull dir que és molt justet el que tenim amb refugis climàtics.
0: De fet, em deies que aquí molt a prop ja tenim Barcelona i que la diferència és gran. En quin sentit?
1: Bueno, sí, de fet, aquí a Barcelona hi ha més refugis. Només travessar el carrer és una ciutat molt més gran, amb molts més recursos, i evidentment tenen més propers als seus refugis climàtics i estan molt més ben preparats que els que tenim aquí a l'Hospitalet, malauradament.
0: Mm-hmm. Per tant, què caldria fer per pal·liar aquesta situació de cara als veïns?
1: Bé, el que intentaríem és que des del consistori doncs, es pogués habilitar algun tipus més d'edifici o algun espai més perquè la gent pogués venir i pogués gaudir d'una temperatura molt més agradable amb aquests moments de puntes de calor que tenim actualment el que estem patint aquí a Catalunya.
0: Doncs ja ho sentíem, Gemma, el que deia el Jordi. Aquí calen doncs, més zones verdes i més equipaments doncs, per poder combatre aquesta onada de calor i perquè els veïns es puguin refugiar fora de casa seva.
2: Mm. Maria, gràcies. Continuo amb el mateix tema perquè hem convidat la Irene González, és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Irene, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Vosaltres tracteu amb gent, estem dient-ho al llarg de tota l'estona, la calor mata. A vegades a l'hivern recordo que parlem de la gent que no pot posar la calefacció, però i l'aire condicionat? La gent que no en té, és a dir, no s'ho pot permetre perquè no en té i potser no es pot permetre posar ventiladors.
3: Clar, nosaltres ja fa anys, de fet, que venim com veient com l'estiu va agafant pes en els nostres assessoraments i amb les famílies que poques tenen aire condicionat, però és que sovint les que en tenen no el volen posar l'aire condicionat, perquè a més ens estem trobant amb que els preus estan pujant moltíssim. Ara mateix els preus, avui llegia que respecte a inicis d'any han pujat un 43%. Aleshores, ens trobem que quan la gent més necessita l'electricitat per garantir confort tèrmic, més cara li surt l'electricitat. I la gent que té tarifes regulades, que és les que has de tenir per accedir a ajudes, és la gent que depèn més d'aquests vaivens dels preus, no? Perquè depèn més de com està el preu de mercat. Aleshores ens trobem amb onades de calor, illes de calor, no tothom pateix la calor igual a la ciutat de Barcelona com hem vist ara a Hospitalet, però també passa a Barcelona, moltíssima gent vivint a locals, moltíssima gent vivint edificis. Pensem que a Catalunya el 80% dels edificis són d'abans que hi hagués que hi hagués un reglament d'eficiència energètica. Per tant, ara mateix vivim en una situació molt poc equipada per fer front a aquesta calor.
2: I l'escut social, el sistema de protecció català, funciona o no funciona? És
3: clar.
2: A dir, l'escut de protecció, diríem, estatal i també el català.
3: I el català, lamentablement, doncs, no està funcionant perquè ens trobem en que en aquest moment tan dur, no?, on hi ha tantes famílies que s'estan veient empeses aquesta calor, fa una setmana que va decaure la llei 24-2015 referent als talls d'electricitat i de gas. Per tant, ens trobem en que la major protecció que teníem a Catalunya fa una setmana que el Constitucional, bueno, que va decaure. Ens trobem en que el conveni que hi havia amb la principal amb comercialitzadora, amb Endesa, també va decaure a finals de l'any passat, i amb que el bo social elèctric, Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys cobertura, o sigui, un estudi d'ESADE deia que el 80% de famílies que haurien de tenir accés a aquest bo social elèctric no el tenen ara mateix.
2: Irene, permeten, perquè aquesta hora queden uns segons per les 10, acomiado els oients de Ràdio 4, que a partir d'ara es queden amb el Xavi Freixas, amb el nostre company, però nosaltres aquí continuem amb més Cafè d'Idees, perquè voldria acabar...
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. A Venezuela continua la recerca de desapareguts després de 4 dies del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Milers de persones s'afegeixen a l'equip de rescat internacional desplegat a la zona costanera de La Guaira. Entre ells, el 50% d'efectius de la UME i un equip de 14 bombers de la Generalitat que intenten localitzar supervivents a contrarrellotge. Àlex Eloi, bon dia.
6: Bon dia. Molts d'ells estan intentant apartar els enderrocs i les restes de runa amb les seves mans davant la manca de maquinària pesada. Indra Salorzano, doctora a La Guaira, explica que tot i les més de 72 hores que ja han passat, encara s'estan trobant persones amb vida.
7: La esperanza es lo último que se pierde todavía, a pesar el día de ayer eran ya 72 horas y logramos extraer una madre y un bebé de 8 meses, y parece mentira ante tantas fallecimientos o extracción de personas sin vida. Es muy difícil porque no sé si muchas personas, las imágenes que han visto son abrumadoras.
6: Segons la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en aquesta zona de La Guaira ja s'ha recuperat el 75% del subministrament elèctric i gairebé el 70% d'aigua. De moment, la darrera actualització eleva fins a 1.450 les víctimes mortals i més de 3.000 els ferits.
4: Gràcies, Àlex. I encara un apunt de l'exterior, concretament del Mundial de Futbol que se celebra als Estats Units, perquè la policia investiga la mort d'una persona en un tiroteig que s'ha produït a una zona d'aficionats que s'apleguen per veure els partits a l'abadia de San Francisco. Una altra persona també ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'hospital. Ha estabilitat els preus. Per tercer mes consecutiu, la inflació es manté en el 3,2%, segons la dada avançada que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística. Clement Sabater.
8: La notícia és que l'IPC no es mou del 3,2% des del mes d'abril. Són ja 3 mesos d'estabilitat dels preus, malgrat que aquest mes de juny ha desaparegut la bonificació de l'IVA de la llum i el gas natural. Segons Estadística, l'electricitat s'ha encarit, però aquesta pujada s'ha vist compensada per l'abaratiment dels carburants, que han frenat la seva escalada arran del conflicte Orient Mitjà. Per la seva part, la inflació subjacent, sense elements més volàtils com els aliments frescos i l'energia, es modera una dècima, fins al 2,9%. Precisament aquest matí, el Consell de Ministres decideix quines mesures anticrisi prorroga, entre elles la rebaixa fiscal als carburants, que en cas contrari decau demà 30 de juny.
4: I parlant d'habitatge, els joves que vulguin demanar l'ajut al lloguer que proporciona la Generalitat podran fer-ho en una nova convocatòria a partir d'aquest dilluns 29 de juny i fins al 10 de juliol. S'hi podran acollir els joves que a data del 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer. L'import que s'atorga no és una quantitat fixa, sinó que s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. Segons el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la mesura té una dotació pressupostària de 26,8 milions d'euros, amb la voluntat de cobrir la demanda d'ajuts al lloguer que no ha pogut ser atesa pel bo lloguer jove estatal. Salut investigarà si l'atenció sanitària que va rebre el nadó de Sabadell mort divendres presumptament per maltractament dels pares va ser d'acord als protocols establerts. Segons les primeres informacions, l'infant, abans de ser atès pel SEM i de ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí per una aturada cardiorrespiratòria, va ser visitat de forma rutinària per la seva edat el 18 de maig i a finals de maig al CAP de Sabadell, sense que s'observés cap element que cridés l'atenció. Amb tot, segons Clara Pareja, directora general d'Ordenació i regulació sanitària, es vol comprovar que les directrius seguides van ser les correctes.
9: Hem d'aprofundir i revisar tota la documentació de què disposi l'organització i, a més si cal, entrevistar doncs, els professionals sanitaris. Per tant, estem en un moment en què no tenim prou informació, malgrat la informació inicial sembla doncs, que hi ha hagut pocs contactes i que aquests no cridaven l'atenció pel que fa a l'atenció primària.
4: I els Mossos busquen 2 persones per tocaments a menors a una casa de colònies de Palamós. Què en sabem, Girona? Gemma Esteve.
10: Els fets van passar la matinada de dissabte quan 2 desconeguts haurien accedit al recinte i haurien entrat en una habitació on dormia un grup de joves. Segons la investigació, els 2 individus haurien fet tocaments a les 2 menors. Les adolescents es van despertar sobresaltades, van cridar i van alertar els monitors, el que va provocar la fugida dels presumptes agressors. La unitat d'investigació dels Mossos de la Bisbal d'Empordà s'ha fet càrrec del cas i treballa per identificar i localitzar els 2 sospitosos, que de moment no han estat detinguts. Els fets van passar durant unes colònies d'estiu amb una cinquantena de participants d'entre 13 i 15 anys. Fonts del cas expliquen que les famílies han traslladat dubtes sobre la gestió de l'incident. També qüestionen les mesures de seguretat de la instal·lació i el fet que els intrusos poguessin accedir a l'interior de l'edifici. Mentrestant, la investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies del cas.
4: I acabem amb un apunt de trànsit, perquè a aquesta hora està tallada l'AP2 a Montblanc en sentit Lleida a causa d'un accident. Un camió i una furgoneta amb 8 ocupants han xocat per encalç. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 8 i treballen amb 3 dotacions. Ara sí, això és tot. Tornem amb més notícies a les 11.
5: Ràdio 4.
11: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
11: La doctora Magda Carles, l'experta en neteja Marta Tips, la tinderització de les relacions i lo Pau de Pons, de seguida. Aquí al matí de Ràdio 4, abans però, Gonzalo Bernardos, Rocío García, Lluís Carrasco. Bon dilluns a tothom.
12: Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
14: Hola, hola, bon dia.
11: Veneçuela treballa contra rellotge per intentar salvar persones atrapades sota la runa. L'últim balanç és de 1.450 morts, 3.154 ferits, 17 espanyols morts i 150 desapareguts. Ja fa 4 dies dels terribles terratrèmols. Aquesta matinada, però, encara s'ha pogut rescatar una trentena de persones en vida d'entre la runa. L'esperança de trobar supervivents, però, cada cop és més baixa. I les Nacions Unides, recordem-ho, parla de 50.000 desapareguts. L'esperança és l'últim que es perd, Gonzalo, però cada hora o cada minut que passa és més petita, aquesta esperança.
12: Mira, s'estan trobant encara a les runes persones amb relativament bon estat de salut. I, per tant, jo crec que es continuaran trobant bastant més, però les xifres que donen oficials no tenen res a veure amb les reals. Tothom diu que ha estat una massacre i, sobretot, una situació que ens afecta molt a tots.
11: Mira,
12: els
11: fem una cosa. Sentirem a Indra Salorzano, doctora, que és a la Guaira, que explica que, tot i que ja fa més de 72 hores d'aquests terratrèmols, encara, en efecte, s'estan trobant, per sort, persones en vida. Sentim-la.
7: La esperanza es lo último que se pierde todavía, a pesar el día de ayer. Eran ya 72 horas y logramos extraer una madre y un bebé de 8 meses. Y parece mentira, ante tantas fallecimientos o extracción de personas sin vida, es muy difícil porque no sé si muchas personas, las imágenes que han visto, son abrumadoras.
11: La solidaritat popular supleix, podríem dir, les carències de l'Estat a Veneçuela. La resposta oficial a la tragèdia ha estat lenta i molt desorganitzada, Lluís Carrasco.
14: No, i amb aquest tipus de govern que és poc fiable, que les dades que donen, com deia ara el Gonzalo, per res tenen que veure amb la realitat. I on alguns investigadors i alguns periodistes independents parlen que amb la de milers d'habitatges que hi ha a terra, és impossible que la xifra de morts i per tant, de víctimes, no superi la de desenes de milers,
11: sí,
14: de víctimes.
11: Rocío.
15: Sí, bueno, jo posaria en valor també la gran solidaritat que s'està manifestant i que estem veient també a Catalunya, no? Des de les entitats i també de la ciutadania. Aquests vincles que hi ha de persones que viuen entre nosaltres, que ja són ciutadans i ciutadanes espanyoles, doncs, i catalanes, doncs, també estan col·laborant a que arribi també la solidaritat a Veneçuela.
12: Rocío, Veneçuela no és un país més per nosaltres. Pràcticament és un país germà. Als anys 40-50 i també una bona part dels 60, doncs a Espanya havia misèria. La gent es moria de gana o tenia unes condicions de vida lamentables. I va emigrar massivament a Veneçuela, va ser molt ben acollida i molts van fer diners i van tornar aquí. Això és especialment clar en Canàries. Canàries li anomenen l'octava, la vuitena illa, per la senzilla raó de les grans relacions que existeixen, perquè moltes vegades quan emigres a un país, emigres a aquell país en el que ja ha estat la teva família. I això va començar la migració de Canàries a Veneçuela i va continuar molt temps. Per tant, fins i tot hem de tenir en compte que la delegada del govern de Canàries a Veneçuela, malauradament, ha mort.
11: Lluís.
14: No, malauradament, i una mica tal que deia la Rocío, no? És veritat que hi ha hagut mostres de solidaritat, que s'han desplaçat això, persones molt, molt ben formades per aquest tipus d'esdeveniment, però malauradament aquest tipus d'esdeveniment requereix de maquinària pesant. Has de moure runes de tonelades i el fet de que vagin bombers ben ensinistrats en gossos, encara millor ensinistrats per recerca de persones, si no tens maquinària pesant per moure pedra, no serveix massa.
11: Bé, falten 4 minuts per un quart d'11. Alemanya vol jubilacions als 70 anys i pensió privada obligatòria. El govern alemany defensa completar el sistema públic segons el model suec. I aquí què, Gonzalo? Acabarem fent el mateix? A veure, per ser exactes, Alemanya proposa un augment gradual de l'edat de jubilació que l'any 2092 se situaria als 70 anys. També la introducció d'un fons de pensions inspirat en el model de Suècia.
12: Mira, per parts. Alemanya té jubilació als 67 anys al 2031. Segona, en Alemanya moltes persones agafen i prolonguen la seva activitat laboral. Per què? Perquè les pensions són molt pitjors que les espanyoles. Una dada. A Espanya, en termes nets, el 83,5% de l'últim salari es cobra de pensió. A Alemanya, només el 50,5%. Això què significa? Que significa que, comparativament, els pensionistes espanyols estan molt més bé que els alemans. Què volen fer? Volen implantar un model suec. I el model suec, bàsicament, és que tu cobres segons el que has aportat. I volen fer un tema que a mi em sembla molt perillós. El que tu aportaràs dependrà de com vagin els mercats de capitals. Diuen així perquè soni més bonic, però vol dir segons vagi la borsa. Això ja l'han fet a Xile, i a Xile, per exemple, tots són aportacions privades i el fons de pensions, i això significa que a Xile només aquest fons li s'assegura el 33,5% de l'últim salari.
11: Bé, ara que parlem d'Alemanya, rècord històric de calor, 41,7 graus. Alemanya, no s'havien registrat mai de la vida. I som al mes de juny encara. Lluís Carrasco, és terrible, horrible, la calorada que ataca Europa, eh? Diguem-ho així.
14: És terrible.
11: No estan preparats.
14: Mira, ahir estava parlant amb una amic que viu a Miribel, als Alps, on cap casa, em deia ell, té aire condicionat. Han arribat a 37 graus de dia.
11: És que és terrible, això.
14: Clar, les cases ni estan preparades ni estan aïllades contra la calor, estan aïllades contra el fred. I no sempre és el mateix tipus de tecnologia. Hi ha una cosa o l'altra. Evidentment, les cases no tenen piscines, no hi ha refugis climàtics, tot això directament no existeix, perquè històricament no ha calgut.
11: Aquest dilluns tenim perill molt alt d'incendi en 34 municipis de 4 comarques, Concretament, a l'Alt Empordà, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Moltíssima precaució. Són menys municipis amb risc alt que els que hem tingut aquests últims dies, però que ningú abaixi la guàrdia. I sobretot, si veieu qualsevol columna de fum, per petita que sigui, truqueu immediatament, si us plau, al 112. Marc Silvestre, com estàs? Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Doncs sí, això és un malson, amb aquesta onada de calor que tenim a Europa. I sembla que de cara als pròxims dies es podria cuinar la segona onada de calor que també afectaria Europa Occidental. Per tant, situació que de moment no té final i potser amb algunes novetats que tindrem aquest dilluns i dimarts en forma de tempestes, però que tampoc refrescaran massa, malauradament. Mare per tant, continuem amb la mateixa pel·lícula que estem explicant aquests últims dies.
11: De veritat, que no s'acaba això, que torna, dius... Marc.
13: Sí, fa uns dies semblava que l'anticicló es podria debilitar i que parlaríem d'un principi de juliol, doncs potser amb alguns canvis de temps que ens portarien tempestes i una baixada de les temperatures. Baixada significa normalització, yeah. Que vol dir calor. Yeah. L'únic que no és aquesta calor tan extrema i exagerada.
11: Buah.
13: Però sembla que les últimes sortides no només no debiliten l'anticicló, sinó que el volen tornar a reforçar. Tornaran a posar cúpules de calor molt fortes cap a aquestes zones del centre d'Europa, França, Alemanya, Regne Unit, i per tant ens haurem de preparar per aquesta segona invasió càlida i
11: aquí a Catalunya,
13: per aquesta
11: que és
13: segona fuetada.
11: Segona meitat de la setmana, diguéssim, cap a finals de setmana, aquesta nova fuetada.
13: Sí, diríem que potser a partir de dijous, divendres, tornaran a pujar les temperatures. De moment no sembla que haguem d'estar en llindars d'una onada de calor, però bé, tornarà a ser calorada de primera categoria, Molta xafogor a la costa, el mar s'està escalfant a ritmes molt accelerats, el tenim ja 28 graus a la Costa Daurada, 27 a la Costa Central i 24-25 a la Costa Brava. Això vol dir que les nits també són més càlides de l'habitual, ja tenim nits tòrrides en molts punts del litoral, i bé, doncs de mica en mica anem fent pujada i com comentàveu fa un moment, estem a juny, encara no estem ni al juliol i es farà una mica llarg, això, sí.
11: Doncs sí, la veritat és que té pinta. Tant de bo es compleix el que diuen les tendències i tinguem una mica més plujós, ja diu l'Alfred, al juliol, segons les últimes tendències, alguna tempesta més, però sobretot agost, setembre, octubre... Mira, si l'agost porta tempestes, benvingudes siguin, tu. Sí o no, Gonzalo Bernardos?
12: Què vols que et digui? Jo el que m'agrada de l'estiu...
11: A tu t'agrada fregir-te i morir ofegat.
12: És que no plogui. A veure, mira, tu has dit, ostres, Europa! Estan fastidiadíssims per la onada de calor! Escolta, jo he estat a Edimburg i la gent estava encantadíssima. Perquè hem tingut temps, dos diferents tipus de temps. Hem tingut molta calor,
14: Gonzalo,
12: molt sol...
14: Gonzalo, a França arriben el miler de víctimes.
12: Perdona,
14: no pots frivolitzar.
12: Però jo t'explico a Edimburg.
14: Bueno, però és que Europa no és només Edimburg, amic meu.
12: El que he viscut jo.
11: Gonzalo, tenim un problema amb el canvi climàtic. Mira el que t'està dient el Lluís, dels morts que hi ha hagut a França, a molts altres llocs.
12: Perquè no estan preparats.
11: Del continent europeu.
12: Perquè tant, no estan preparats.
11: Per tant, sisplau, les coses pel seu
12: escolta,
11: nom.
12: Escolta,
11: sí? 41,7 graus
12: Xavi,
11: a Alemanya, no s'hi havia arribat mai. Prou,
12: Xavi,
11: prou.
12: Xavi. Rocío García... A l'hivern també hi ha morts perquè fa molt fred.
11: Rocío García.
15: Mira, sí.
11: Gonzalo, que em fots nerviós.
12: No, home, no, perquè...
11: De veritat,
15: jo
11: home.
15: Que és sura, però,
11: va, Gonzalo. Gonzalo, calma. Rocío,
15: Gonzalo,
11: endavant.
15: Sí, ja no cal que ens facis una mica de Vox, que ja els tenim aquí dient que tota la dictadura climàtica és una invenció...
12: Jo no he dit això.
15: És una, no, no, és jo que, dic que
12: com
15: si aquesta tendència...
12: No, no, no. A falsejar les coses.
15: No, no falsejo. No, simplement, ni vivim una dictadura climàtica i, evidentment, vivim en un canvi climàtic que està costant moltes vides... Que ja no es pot discutir, que és una realitat que no passa només a casa nostra, que no passa només a Catalunya i a Espanya, sinó que passa a tota Europa. I com deia el Lluís, doncs més de 1.000 persones han perdut la vida per aquesta onada de calor a França.
11: A França.
15: A França.
11: Només a França.
15: Exacte,
11: només a França,
15: sí.
11: Efectivament, Un desastre, això. Marc Silvestre, espero que ens porteu bones notícies molt aviat. Gràcies.
13: A veure si a l'agost podem parlar de més notícies. Sí, el juliol, de moment, tocarà encara sol la cancel·lada. Moltes gràcies, que vagi bé.
11: Gràcies, Marc. Pinta amb bastos, De moment, aquest mes de juliol, teníem l'esperança que es debilités l'anticicló i al final resulta que no.
14: No, i una cosa que a casa nostra que donem per suposada, i és que hi hagi aire condicionat més o menys a tot arreu, en serveis públics bàsics, com la sanitat, en hospitals de Lille, d'Amiens, de Reims, de Metz o de Nancy, directament no tenen aire condicionat a totes les seves estances. I això és terrible.
11: Mira,
14: perquè aleshores el que és la salut dels propis malalts es ressenteix.
11: Mira, la primera onada de calor ha provocat la mort de 39 persones a Barcelona, comarques de Barcelona, en menys d'una setmana, recordem-ho també.
12: Però a mi m'agradaria posar aquí la perspectiva, per exemple, dels britànics o dels escocesos. El dijous, que va ser el dia que més calor va fer, les altres dies no va fer calor perquè estava nuvolat, com pràcticament sempre, doncs tothom sortia al carrer, agafava, se posava als parcs, intentant buscar el sol perquè li donés a la cara, perquè realment és que no el veuen. Per tant, compte, que no és el mateix el que pot succeir a un país com el Regne Unit quan pugen les temperatures i arriben al fins al 30 graus, que si estem en uns altres països que superen els 40 i no estan preparats.
11: Està clar.
14: Estem parlant d'un arxipèlag, el britànic, amb un clima molt particular, que fa que nevi molt poc, tot i estar amb paràmetres de nord molt alts, neva molt poc a l'hivern i no fa tantíssima calor a l'estiu.
11: Bé, escolteu, aquest matí tindrem també a la doctora Magda Carles, la nostra nutricionista de capçalera, juntament amb la Montse Folch. Venen una setmana cada una. Avui, doctora Carles.
16: I amb ella, Xavi, aprendrem com sobreviure als bufets d'esmorzar dels hotels.
11: Sí,
16: em donarà consells. Vaja, és allò que tot t'entra per la vista i et dona l'ansietat que ho vols menjar-ho tot, no? Sí. Doncs a veure com fer front a això.
12: Jo tinc la solució fàcil. Paga't un dels 5 estrelles i escolliràs el menjar que et doni la gana.
16: Aclarirem també si els talls de digestió existeixen realment i també respondrem una pregunta que molts ens fem. La paella engreixa tant com diuen?
11: Ah,
16: Ets més d'arròs negre o de paella normal?
11: Jo normal. Bueno,
16: això ho afegeixo jo, eh?
11: Normal. Escolta'm una cosa, parlem de les apps de cites també aquest matí. Jordi Vila.
16: Sí, les apps de cites ens han facilitat el flirteig i les opcions de tenir sexe. Aquesta nova forma de conèixer parella ens està portant al que es coneix com la tinderització, que ve de Tinder, tinderització de les relacions, o el que és el mateix. Relacions d'un sol ús, usar i llançar. Quines són les conseqüències d'aquesta mercantilització de les relacions? En parlarem amb el psicòleg i sexòleg clínic Eduard Molinet. Amb ell també posarem sobre la taula els pros i els contres de l'ús i abús de les joguines sexuals.
12: Jordi, si això és la barra del bar musical o la discoteca dels anys 80-90, Tinder. Si és el mateix, però digital.
14: Sí, de fet, a Catalunya ara baixarà l'ús de Tinder perquè arriba l'època de festes majors i no hi ha millor lloc per les relacions que una festa major.
12: Sens dubte!
11: De poble.
12: Sens dubte!
14: I tant,
12: Sens dubte!
11: Quins records, això, Carrasco?
14: No, quins records, no? Aquest cap de setmana, sense anar més juny.
11: Estigat.
14: Hauríeu d'haver vist l'escenari que van muntar a Alp, a la Cerdanya. Un escenari que, en algun cas, ja li agradaria el Primavera Sound.
12: Carai. Si algú li
11: Alp, a la Cerdanya, has estat.
12: Sí, si algú li busca lligar en unes festes d'estiu de poble, que es vagi a Galícia. Són impressionants.
14: Ja ens envies fora de Catalunya, aquest home.
12: Es gasten els sap d'on surten. Mira, hi ha unes orquestes espectaculars.
14: Ara comencen les d'Arenys, les de Mataró, les de Sant Pol de Mar. Sí, no cal que te'n vagis tan lluny.
12: Però, escolta,
11: Catalunya té les millors festes majors del món.
12: No és veritat.
11: L'Orquestra Maravella, la Salseta del Poble Sec.
12: Galícia, com les de Galícia, no hi ha una altra. I és la pura veritat. Està documentat, no siguin papanistes.
14: Està documentat.
11: Està
14: documentat. Té unes galtes.
12: Papistes que el papa.
14: Té unes galtes. Diu, està documentat una cosa indocumentada.
11: On és el document? Qui ho diu, això?
14: Sí, exacte.
11: Quin estudi ho reflecteix, això?
14: És que el micro ho aguanta tot, tu.
12: L'estiu que el diu són els pressupostos d'aquestes festes majors. Petites aldees, tenen un munt de diners perquè els emigrants...
14: Els pressupostos...
12: Els emigrants gallecs donen diners perquè els poble siguin
14: els pressupostos no asseguren l'èxit, si no mira algun equip de futbol.
11: Calma't, Gonzalo, entenc que no estàs bé aquest matí perquè s'han anat a dormir les 3, oients, perquè ho entengueu.
14: I relaciona el pressupost...
12: El que passa que no soc un papista.
11: Perdoneu-lo.
14: Relaciona els pressupostos amb l'èxit i algun equip que vesteix de blanc ha demostrat...
11: Prou, Gonzalo, per favor, calma, gràcies. Sabeu qui vindrà aquest matí? L'Ingrid Ramon. Ensinistradora i educadora canina, la del blat.
16: Sí,
11: la del gos que detecta el càncer de pulmó amb l'Alé. En sap molt l'Ingrid de tema gossos.
14: Espectacular.
11: I n'hi ha tants de gossos en aquest país.
14: Molts.
11: Que la fem venir sovint. Doncs aquest matí tornarà al programa, Jordi.
16: Sí, perquè ara que arriba l'estiu resoldrem un dels grans dilemes de moltes famílies. És millor emportar-nos el gos de vacances o deixar-lo amb un amic o un familiar, I atenció, perquè un de cada tres abandonaments de gossos es produeix coincidint amb les vacances d'estiu. Doncs bé, analitzarem per què passa, quins són els errors més habituals que cometem i què podem fer perquè el nostre gos també gaudeixi d'unes vacances segures i felices. I com deia Xavi, ho farem amb l'Ingrid Ramon, ensinistradora i educadora canina. A més, també coneixerem això, doncs el que deies, no? El blat.
11: Home, i vindrà la Marta Tips, tu. Ja tinc el dia fet, jo. Ja està. Si ve la Marta Fuster, això... Anirà viento en popa.
16: Viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bé, no continuo perquè...
11: Dit això.
16: Sí, amb la Marta Tips, que ens donarà els millors trucs per sobreviure a la calor, us avancem un parell de molt resolutius. Tancar finestres i persianes...
11: A veure, Jordi, això, jo quan sento això dic, molt bé, moltes gràcies. Sí. Entenc que la Marta portarà trucs que no coneixíem fins ara. Tancar finestres i persianes, fins aquí una mica arribem.
14: I són genèrics, perquè si...
11: Durant el dia, durant el dia.
14: Si vius en un àtic, t'asseguro que això no és solució.
11: Ara veus, per exemple, dormir amb llençols de cotó o lli, que dius, sí, també és de sentit comú, però està bé que ens ho recordi, no?
16: Sí.
11: Són molt més frescos, transpirables, no retenen tant la calor...
16: I molts altres consells que segurament no tenim en compte, ja no sabem,
14: I amb el que t'estalvies, no anant a Galícia, quedant a Catalunya a la festa major, et poses aire condicionat.
11: Exacte.
12: Però no te'l passes igualment bé,
16: I la Marta Tips també ens donarà alguns trucs infal·libles per anar a la platja, com, per exemple, a Xavi, el d'utilitzar pols de talc per... utilitzar pols de talc per treure la sorra que queda enganxada a la pell mullada,
11: I qui vindrà aquest matí cantarà en directe és David Canal!
17: Vinga, va, som-hi!

Felicitats a tots els Peres, Paus i Pols. A tots els Peres, Paus i Pols de Catalunya. D'aquí una estona trucarem i felicitarem a lo Pau de Pons.

0: Pere, un Pau o un Pol. Tothom.
1: O molts.
0: I tots en coneixem més d'un.
2: No, no, ja no sé. Però... I a les escoles bressols de Pols, a totes les classes.
0: Sí, noi. Doncs tot això i molt més aquí al matí de Ràdio 4, des d'ara i fins que sigui la una, amb Marta Inglés i Jaume Tudela al control de so. Falten 3 minuts per 11:15.
3: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Aquest matí a la tertúlia, Rocío García, diputada del PSC al Parlament de Catalunya, el comunicòleg i publicista Lluís Carrasco i Gonzalo Bernardos, com sabeu, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, que ha dormit poques hores avui.
4: Que no, perdona.
0: Perdoneu-lo. Escolta'm una cosa. El govern espanyol inicia el tràmit dels pressupostos amb l'amenaça d'acabar la legislatura sense aprovar els nous comptes. Rocío.
1: Bueno, per començar, dius, l'amenaça. Bueno, ja veurem si s'aproven o no s'aproven. El que sí que és una obvietat és que les legislatures...
0: Què vols dir, que si no s'aproven, eleccions?
1: Bueno, el 2027 hi hauran eleccions. És que...
0: És tard o d'hora.
1: Bé, és que les legislatures són de 4 anys, encara quan no governa el PP també són de 4 anys i s'ha d'acabar la legislatura. I uns comptes, uns pressupostos que ampliïn els drets socials, doncs són necessaris.
0: Bé, a tot això aquest cap de setmana, en el Comitè Federal del PSOE, Pedro Sánchez ha limitat la corrupció a persones concretes, ho ha dit així mateix, amb aquestes paraules, persones concretes. Sánchez reivindica que l'alternativa al PSOE és un PP encara més corrupte cara, diu, un PP encara més corrupte cara, és l'alternativa que tindríem. Un PP cara, diu, vota en Puigdemont. Una mica Sánchez ha evitat l'autocrítica per la corrupció i ha passat a l'atac contra Junts, Lluís Carrasco.
2: Home, és que la veritat és que la corrupció sempre l'exerceixen persones concretes, no persones inconcretes. El drama no és que siguin persones concretes, que sempre ho són, sinó que el llistat de persones concretes creix i creix i creix en tots els partits, i aquest és el drama.
0: Gonzalo.
4: Mira, en primer lloc... A mi em va semblar...
2: Quan diu en primer lloc és que ens espera tota una desertació.
4: A mi em va
0: tranquil, que no serà així, això.
4: A mi em va semblar el Comitè Federal del PSOE del dissabte el del Partit Comunista Búlgar. 99% d'adhesions. En un partit, el PSOE, que és una vergonya el que li està succeint, perquè aquest partit, que és un partit capdalt en la nostra democràcia, no es mereix el que està passant. Perquè el Rocío diu, no, si tindrem pressupost, què vau que tenir pressupost? Si porteu tres vegades que no sou capaços de fer un pressupost, ara, abans de les eleccions, tindreu pressupost?
0: Rocío,
4: ni en conya.
0: Al·lusions, sisplau.
1: El que no es pot fer és... creiem, i crec també personalment, perquè jo aquí me manifesto a nivell personal, és acostumar-nos als insults que hem pogut veure en aquests dies de responsables polítics de la dreta i de l'ultradreta. Jo crec que això a tots i a totes ens hauria de preocupar, sincerament. Després, pressupostos. Sí, evidentment, s'han de presentar els pressupostos. Bueno, s'ha de fer la seva tramitació parlamentària i ja veurem. Per què no s'han d'aprovar?
4: No he presentat cap pressupost.
1: Bueno, doncs,
4: i la continuïtat en democràcia existeix quan tens una majoria parlamentària que et permet presentar un pressupost. Però el que no pot ser és que portis 3 anys i que l'únic que interessi en aquest moment és estar Pedro Sánchez en el poder per intentar salvar el millor possible a la seva família a través d'intervenir ni el més impossible en la justícia.
1: Per començar, s'han aprovat en aquesta legislatura que tu dius que no hi ha hagut majories, 68 lleis. Encara s'estan presentant, i avui al Consell de Ministres, propostes per millorar la situació social davant d'una crisi que no acaba, que no finalitza, com és la guerra al Gol a l'Orient Mitjà. Llavors, estem en una situació en què la gent necessita que es governi, no que es deixi de governar.
4: I per què Pedro Sánchez va avançar les eleccions en 2019?
1: Bueno, escolta'm...
4: Perquè les va avançar. Perquè no li va aprovar Esquerra Republicana els pressupost. Perquè durant aquesta legislatura fa tot el contrari que el feia del 2019. Per què li deia Mariano Rajoy sense pressupostos no es pot governar
0: com
4: pugui eleccions?
0: Ara de seguida respondrà la Rocío. Abans, però, permeteu-me fer un breu parèntesi perquè vull connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sentíem el butlletí de notícies de les 10 que havien tallat per un accident l'AP2 a Montblanc. El seu pas, per tant, per la capital de la Conca de Barberà. No sé si continua aquest tall o s'ha pogut restablir i recuperar la normalitat en aquest punt. Finarà què? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs hem de destacar que s'ha pogut reobrir un dels carrils de l'AP2 a l'altura de Montblanc en sentit Lleida. Hi ha hagut un accident, una col·lisió per encalç d'una furgoneta amb 8 ocupants cap a un camió que transportava ferros i ha estat un accident molt greu i, com dèiem, però s'ha pogut reobrir un dels carrils i restablir la circulació. Tanmateix, hi ha 2 quilòmetres de retencions en aquest punt de la Conca de Barberà.
0: Perfecte, Fina. Doncs escolta, la resta de la xarxa viària entenc que més o menys tranquil·litat a aquesta hora, no? O podem destacar algun punt conflictiu també?
5: Més o menys, tot i que ara a la ronda de dalt, a l'altura d'Horta, hi ha hagut un accident que talla un carril i provoca retencions en sentit Trinitat. A la resta sí que la circulació ja es va normalitzant, ja passada l'hora punta.
0: Moltíssimes gràcies, Fina. Qualsevol cosa tornem a parlar. Fins ara. Gràcies.
5: Informació perfecte, a vosaltres.
0: Des del Servei Català de Trànsit, ara sí, Rocío García, endavant i quan vulguis.
1: Bé, com ja se sap, i recull també la Constitució, la competència per convocar eleccions és del president o presidenta del govern d'Espanya. Quan es convoquen, doncs és perquè es considera que és la millor, el millor camí, no?, per la societat i per la gent.
4: I perquè en 2019 moments... era el millor camí convocar-les i durant aquests 3 anys, no?
0: Gonzalo, deixem que parli la Rocío, sisplau, per favor. Endavant, Rocío.
1: Bé, no és qüestió tampoc, de, en tots els sentits, ho dic, de posar retrovisors, però el 2019, han passat uns quants anys i ara som en el 2026. Tenim per endavant una guerra que no... dues guerres obertes, una que és molt, molt real i que no es veu el seu final, com és la d'Ucraïna. També tenim a Orient Mitjà i la situació que sabeu que està afectant a les produccions també, a les produccions de les mateixes empreses i també l'increment de preus dels mateixos productes bàsics. Llavors, vivim una situació que no era la del 2019 i també requereix de mesures socials per no deixar la porta oberta a la utilització dels interessos
4: però,
1: econòmics
4: Rocío, si acaba d'eliminar el govern la rebaixa d'impostos de l'electricitat. No, l'acaba d'eliminar.
2: I en tot cas, el que està destruint, considero jo, que el que està destruint la nostra societat no són els conflictes bèl·lics a Ucraïna, a Gaza o en qualsevol altre lloc, sinó els conflictes d'ètica i moral de la nostra pròpia política. La veritat, ara tu parlaves de que hem de deixar d'insultar, però és que, clar, dir-li a una persona mentider, corrupta o hipòcrita, si és mentider, corrupta o hipòcrita, deixa de ser un insult per ser una definició, discutible o no discutible, i això ho dictaminarà un jutge. El problema és que la política actualment està caient, i crec que l'amenaça no és d'acabar la legislatura sense un nou pressupost, sinó directament és acabar la legislatura. Perquè tal i com està en aquest moment el país, políticament el país, crec que seria molt sa saber si la població, la ciutadania, renova o no renova la confiança en el PSOE.
1: Pues ja es veurà si es renova o no es renova, perquè de fet el Partit Popular està des del 2023 i des de fa 8 anys...
2: Però crec que és urgent. No crec que no podem esperar acabar una legislatura que està, per mi, és una, que està podrida. Crec que aquesta legislatura ja està molt malmet i crec que seria de regeneració, sobretot, i de transparència, sàpiga si aquesta ciutadania, a un any i mig d'unes eleccions, encara estan amb la confiança posada o no està posada en el PSOE.
0: A tot això, Feijóo demana que Catalunya sigui la clau que tregui a Sánchez a la Moncloa. Per cert, Alejandro Fernández ha estat reelegit president del Partit Popular Català amb el 97,5% dels vots. Fernández diu que assumeix el repte de ser determinant en les properes eleccions generals. Gonzalo.
4: La coherència no és el punt fort de Feijóo. A Feijóo mai li ha agradat Alejandro Fernández. L'ha intentat substituir de totes les maneres possibles. I de cop i volta no se sap molt bé per què, ara li dona suport ple i li permet fer una executiva a les seves característiques que vol l'Alejandro Fernández. L'Alejandro Fernández té com a política un enfrontament amb el nacionalisme català, mentre que Feijóo està intentant pactar de totes les maneres possibles amb Junts per Catalunya. No s'arriba a entendre molt, i el que sí que està clar és que un partit molt assolat per casos de corrupció, que és el PSOE, i un altre partit, el PP, que jo crec que té un lideratge i uns polítics al capdavant que deixen molt que desitjar, doncs la situació política a Catalunya i a Espanya indiscutiblement no és la millor.
2: El ciutadà del país veu que el PP no és mai la solució, perquè el PP, al llarg de la seva història, amb un model territorial molt poc sensible amb la nostra història, amb una nula sensibilitat per una llengua que ells parlaven abans en el nostre sagrat Parlament i que en aquest moment combinen de forma estratègica, barruera i vergonyosa, el castellà i el català persones com l'Alejandro Fernández, que parlen i molt bé el català, amb una mala sensibilitat per la nostra cultura, per la nostra senyera, una senyera que mai ells han considerat pròpia, i uns pactes polítics del tot fastigosos, com per exemple el de l'alcaldia de Barcelona, fa que la sensibilitat del ciutadà català envers el PP sigui molt feble.
0: De seguida parlem amb Quico Sallés.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i perdó.
12: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy, i jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
17: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena.
3: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí a la tertúlia, Rocío García, Lluís Carrasco, Gonzalo Bernardos i ara també saludo el Quico Sallés. Com estàs, Sallés? Bon dia.
2: Molt bé, molt bon dia. Ben trobats. Què tal?
1: Bé, home, aquest cap de setmana homenatge al president Jordi Pujol. Sé que l'has seguit molt de prop i, per tant, dic, truco al Quico i que ens ho expliqui. Com ha anat això, Quico?
2: Home, va ser un acte, diguem-ne, en certa manera esperat, no? per un cop ja passat el judici, ja quedat adjudicat, etc. I aquí darrere hi ha una persona que l'ha inspirat, que és l'Albert Batalla, exdiputat al Parlament, exalcalde de la Seu, sí, històric, i que ja es va apartar una mica de la política, diguem-ho, activa, una mica no bastant, i que fins fa dos dies estava imputat en un procés de desobediència, també. Són d'aquests casos que han anat cuejant, d'acord, en els últims anys, i que a través de l'excusa de la JNC van intentar fer un acte, ells ho van dir un acte de justícia, però una mena d'homenatge perquè el president Pujol pogués, d'una manera més o menys clara, deixar una altra mena de deixa, utilitzant els seus termes, una deixa política, és a dir, una mena de llegat polític a través d'un discurs que no va poder ni llegir ell. Va ser per veu interposada a través de la, si no recordo malament, la presidenta del Consell Nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya. I important de l'acte, vaja, és qui era, no? I quina diversitat de gent. I, en certa manera, també ajudava una mica a entendre el fenomen de Convergència de l'inici. És a dir, perquè hi havia molts veterans, camises velles de Convergència, que mai han ocupat una diguem-ne, una posició pública allò, o institucional, és a dir, gent que en aquell moment, doncs, per la seva tradició catalanista, va fundar aquest partit i va fer costat a Jordi Pujol, però en canvi mai va ostentar o ocupar cap càrrec, més enllà de poder ser regidor del seu poble, saps? Uh-huh. I, en canvi, com es veia la progressió dels últims quadres convergents que hi havia, de gent que s'ha dedicat absolutament professionalment a la política. És a dir, fins i tot jo crec que aquest acte es podria fer una lectura de partidista d'entendre com els instruments dels partits polítics s'han transformat molt, no? Com van néixer com un moviment per aglutinar l'activisme i després com s'han com han esdevingut uns instruments per la gestió del poder. I d'altra banda, això sí, una reivindicació del catalanisme, aquell socialdemòcrata, socioliberal, amb certs punts de doctrina social de l'Església, saps? Una mica pujolisme en estat pur.
1: Bé, més noms, home. Altres persones que desfilessin per allà. Parlaves de l'exalcalde de la Seu i exdiputat Albert Batalla, que és qui ha impulsat aquest acte, aquest homenatge, diguéssim, però quines altres cares s'hi han pogut veure?
2: Home, mira, allà han tingut històrics com en Ramon Camp. Us en recordeu? Que fins i tot va ser membre del Consell General de Poder Judicial. Històrics com en Maldonado, però també Carles Campuzano, exconseller d'Esquerra Republicana al govern de Pere Aragonès, i ara actual diputat, i a més coincideix el dia de l'homenatge que és dos dies abans que fundi una altra formació política, que és Esquerra Sobirana o una cosa així, en Francesc Marc Álvaro. Un altre dels que va participar en la ideologia de la Casa Gran del catalanisme, que va fer l'última convergència d'Artur Mas, i que ara és diputat al Congrés, no? I més noms, home, el secretari general de Junts, Jordi Turull. És que s'hi va abocar tota la direcció de Junts, Hi ha la Mònica Sales, l'Albert Batet, el president del Parlament, Josep Rull, i, per exemple, Quim Forr, que va ser un dels que va fer un mini parlament. O sigui, l'acte era molts parlaments molt curtets de gent que havien participat des de la Fundació de Convergència fins als últims trams del partit, no? Uh-huh. I també Marta Pascal, en Jordi Cubinal, tots els històrics de la JNC. I també les noves figures emergents de Junts, per exemple, Jordi Martí Galvís. També hi havia un Cuevillas. I veies aquestes relacions i, sobretot, el que el convergent de tota la vida defineix com l'encarnació del convergent, que és Irene Rigau, no? Estava allà, evidentment, a segona fila, seguint amatent tot l'acte. Hi havia gent molt interessant, Hi havia, per exemple, en Vicenç Mauri, que ha estat al Marmessó. Vicenç Mauri és un senyor per entendre'ns, que és un convergent de la Catalunya Central, que és un dels fundadors i que és el que ha mantingut el llegat de Convergència documentalment aquí al Bages. I és una persona que sempre s'ha avantat, manté un activisme polític local, el que és Manresa, i que bé, estaven allà juntament amb un altre històric com en Josep Tarín. És que són noms que si... A mi perquè em va tocar seguir... m'ha tocat seguir els últims 20 anys de Convergència, periodísticament parlant, i que va ser la transformació del PDeCAT, etc. I són noms d'aquells que, quan arribaven a un congrés, tothom els anava a veure perquè era una mica, també, en certa manera, l'ambient. Saps aquestes trobades de sopars de GB?
1: Sí.
2: D'acord? És a dir, allò que fa 25 anys que no t'has vist amb algú, llavors et trobes allà a Planoles, amb la Rosa, etc. Això d'una banda, i després d'una altra banda, no? el que sol passar amb les terceres generacions. Uh-huh. És a dir, ara la nova fornada de la JNC, per entendre'ns, reivindica d'una manera absolutament desacomplexada el que és la figura de Jordi Pujol, i això és el que es va veure dissabte.
1: Fa un moment parlaves de Carles Campuzano. Aclarim que els diputats Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro presenten l'associació Esquerra Democràtica, adscrita a Esquerra Republicana de Catalunya. Mira, aquest matí qui ha passat per aquesta casa, pel Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga, és el conseller Espadaler, justament sobre l'homenatge a Jordi Pujol, ha dit això.
3: Legítim. A mi em sembla doncs, que està molt bé que es vulgui recordar tot allò que ha estat positiu, que ha estat moltíssim transformador del país, doncs, del president Pujol. No?
4: S'ha estat injust amb Jordi Pujol durant uns anys?
3: No sé, cadascú ha de mirar per allò que ha fet i com s'hi ha posicionat. Cadascú ha de reflexionar sobre com s'ha afrontat tota aquesta qüestió al llarg dels anys, però en qualsevol cas benvingut sigui la restitució. No? Em sembla que és un personatge, insisteixo, que serà la història qui el jutjarà.
1: Lluís Carrasco.
5: No, la història, com deia Espadaler, ja l'ha jutjat, i l'ha jutjat positivament. Vull dir, és veritat que cal distingir la praxi familiar entre l'obra pública de l'home, però és la persona que va ser capital per recuperació econòmica i d'orgull d'aquest país, de l'impuls de la llengua a la nostra cultura, la recuperació econòmica, el desenvolupament institucional de l'escola catalana, de la policia catalana, de les institucions catalanes, de la sanitat catalana. I, per tant, jo crec que la gent ja ha reconegut que la importància d'aquest home en la història del país és capital.
1: Ah, Gonzalo.
6: Una gran part dels mals que té Catalunya provenen de Jordi Pujol i les seves actuacions. I quan el Quico Sayés ha dit que Jordi Pujol estava exonerat per la justícia, per l'edat, no per altra cosa. I perquè va tenir un magnífic advocat que ha fet el possible i impossible perquè s'hi ajornés moltíssim la celebració del jutge a la família Pujol i li toqués anar a ell. A partir d'aquí, jo ja sé que és la legislatura del blanqueig de Jordi Pujol. Per què? Perquè ha contribuït d'una manera impressionant el president Salvador Illa. Jo no entenc per què el PSC, quan arriba al poder, li dona les ganes d'intentar convertir-se en Convergència o en Esquerra segons si és el dia par o impar. Perquè una persona que impulsava, com el Salvador Illa, la reducció o eliminació de la immersió lingüística, ara és el més favorable del món. Hi ha que veure què fa el PCC segons el vent.
1: Anem acabant. Tenim a la Rocío, que lògicament li dono pas ara mateix, després tu, Quico Sallés. Salvador Illa, recordem, elogiat a Jordi Pujol i el seu partit, diu Catalunya deu molt a Convergència. Paraules del president català. Rocío.
7: És que això és una obvietat. Vull dir, si mirem a la història de Catalunya, bueno, és que no és que es pugui valorar una cosa diferent. Se l'ha de donar el valor que té, i de fet també en aquests dies, la setmana passada es va acollir en l'Arxiu Nacional doncs aquest fons, no?, de Convergència Democràtica de Catalunya, que forma part de la democràcia, l'etapa democràtica del nostre país, i que sens dubte doncs ha deixat moltes coses positives, com no pot ser d'una altra manera. Van ser 24 anys de govern i s'ha de valorar. Tot sempre té llums i ombres, no? però si s'ha de posar en valor tot el que va portar Convergència i el president Pujol, doncs s'ha de fer. I després, perdona que molt breument, el PSC mai va estar en contra de la immersió lingüística, tot el contrari.
6: De fet, va estar a punt de dir-ho.
1: Un segon, Gonzalo.
5: Van votar favorablement.
1: Rocío,
7: és acaba. És que, de fet, als anys 80, de fet, els primers anys dels ajuntaments democràtics, els primers ajuntaments que van encapçalar la immersió lingüística van ser governs del Partit dels Socialistes.
1: Quico Sallés, breument, sisplau, Quico, digues.
8: Sí, molt breument. Seria absurd no reconèixer el valor històric de Convergència com ho seria no reconèixer el valor històric del PSC o el valor històric del PSUC o d'Unió Democràtica del seu moment o d'Esquerra Republicana. Són la representativitat històrica i política que té Catalunya. Això d'una banda. I segona, pel que fa a la generació de la justícia, vull corregir-me a Gonzalo, més que res per dir-li que no, els advocats no van fer res per dilatar el procés. En tot cas, ho va fer el jutge instructor.
6: Si us plau, Quico. Sí,
8: bueno, és igual.
6: No, agafa un advocat i saps quina és l'especialitat. No, per exemple, en el cas de Zapatero, és igual, no agafa un penalista, agafa un processalista.
5: Però, Gonzalo, el Quico té raó perquè no són els advocats, són els jutges.
6: Quants recursos va presentar per arlentir el procés l'advocat?
5: Això és estratègia jurídica, però no són ells els que ho fan, sinó el jutge.
8: Digue'm els recursos que va presentar.
6: Oh, món, perquè el Cristóbal Martell, que és un advocat impressionant, està especialitzat en dues coses. La primera cosa que estan especialitzats és descobrir temes formals que invaliden el procés i la segona, agafar i allargar-lo moltíssim en el temps.
8: Gonzalo, digue'm un recurs. Ja. Estàs parlant precisament amb un dels poquíssims periodistes que t'es podia comptar amb el dit d'una mà que m'està seguint el cas des del minut zero. Digue'm un simple recurs que hagi presentat per dilatar. Digue'm en un, i donaré la raó.
5: Gonzalo, retratado.
6: No, retratat.
5: Si no hi ha cap recurs, dona la resposta.
6: Retratat, perquè aquí no tinc la documentació. Però digue'm tu.
8: Al contrari, tu saps el munt de recursos que han presentat demanant impuls processal a la causa. Tu saps la vegada que ho han demanat? Que fins i tot acollant amb el Pedrat per dir-li voleu fer el favor de decidir-vos sobre la causa d'Aragó? Que era la causa dels 3.000 milions, fins que el Santiago Pedraz al cap de 9 anys decideix amb un fol i mig dir tanco aquesta causa perquè és que no hi ha fet, quan ja l'havia tancada pels altres.
6: Cristóbal Martell no és un especialista en demorar processos?
8: No.
6: Ah, no?
8: Al contrari.
6: No te'n recordes del de Núñez?
5: És un gran advocat, però...
8: Al contrari.
5: Especialista en demorar processos.
8: Al contrari.
1: Bé, Quico.
8: Al contrari.
1: Escolta,
8: és un penalista, un processalista. A vosaltres.
1: Moltes gràcies, Quico. Gràcies per haver estat aquí al matí de Radio 4. Una abraçada, que vagi molt bé.
8: Bon dia, adéu.
1: 9 minuts i mig i les 11.

0: dòlars.
1: I en canvi el barril, mateix, i en canvi el barril baix.
0: I l'IBEX 35 continua amb aquest màxim històric, 19.365 punts, ara mateix cau un 0,31%, no res, pràcticament pla.
2: Mira, això que el barril estigui a 72 dòlars és un miratge. Per què? Per la senzilla raó que s'han destruït moltes infraestructures petrolíferes i gasístiques. I això significa que s'ha reduït l'oferta a mig termini. Per què el preu del petroli està en aquest preu? Senzillament perquè els països occidentals i també una part dels orientals tenien moltes reserves de petroli. I aquestes reserves les estan utilitzant per posar-les en el mercat i reduir aquests preus. Ara, que ningú els cregui, que aquests preus seran els que permaneixeran al llarg dels dos darrers anys.
1: Però si justament tenen reserves i el preu està baix, per què no compren? Ara l'estratègia seria comprar justament per ampliar aquestes reserves per quan pugi el cru.
2: Perquè el preu està baix perquè augmenta l'oferta. L'oferta s'ha complementat mitjançant aquestes reserves. Però aquesta oferta complementària és una oferta que es fa per avui i fan per demà, perquè aquestes reserves les tindràs que tornar a omplir. I, per conseqüent, en lloc d'agafar i tirar per l'oferta, agafaràs i incrementaràs la demanda i el preu tornarà a pujar.
0: Mm-hmm. Rocío?
3: Bé, jo a part, evidentment, d'aquestes valoracions econòmiques, que són molt importants, com ens explicava el professor, jo pensava, com ens han ficat en aquest embolic, a part de les vides, no?, i del genocidi a Gaza i dels assassinats que encara estem vivint de població civil, com ens han ficat en aquest embolic, en aquest caos econòmic, del qual no sabem quan sortirem, tant el Netanyahu com Trump? I com pot haver encara gent al nostre país que defensi aquests vull dir, entre comilles, no, vale? Personatges, no? Perquè no han pensat ni en l'economia mundial, ni en la vida de la gent, ni com es reconstruiran després, no?, les relacions i també els països, no? Les vides ja estan perdudes i les economies també destrossades.
1: Però es barrejat Gaza amb el tema del conflicte petrolier, que no entenc una mica la relació.
3: Sí, els conflictes bèl·lics jo crec que estem vivint a partir d'aquestes persones que intenten destruir vides, ens afecten també a les nostres economies. És veritat que, com deies, no?, que el conflicte a Gaza només és una part, no?, d'aquest desig expansiu del govern d'Israel, però no hem d'obviar, no sé, no hem d'oblidar ni obviar que aquesta crisi en la que ha entrat Trump ha estat també motivada per Netanyahu.
2: Sí, però, escolta, està molt bé que es mentis a Netanyahu, que a mi em sembla impresentable, a Trump més enllà encara, però no ens oblidem de Putin, eh? Estem davant un moment dels autòcrates molt important i que està perjudicant molt el que per mi és el principal, els drets humans. Que von der Leyen va dir que en un moment determinat que la llei ja no importava, que implícitament el que importava era la força, a mi em va semblar horrorós.
1: Von der Leyen tampoc va dir exactament això.
2: I fixa't la paraula que he dit jo. Implícitament.
1: Perquè fas una transcripció molt particularista.
2: No particular, que li va caure de tot i amb molta raó. Perquè nosaltres en el món, sobretot en Occident, van construir unes regles del joc a la finalització de la Segona Guerra Mundial que s'han trencat per complet. Va començar Putin. I va començar Putin perquè pensava que Europa agafaria, protestaria 4 dies i s'acabaria per la febresa impressionant que va tenir Europa quan se va annexionar Crimea, entre altres coses perquè Angela Merkel va convertir a Putin en un soci fiable. Va continuar Estats Units amb l'elecció de Trump, una persona capritxosa, sense criteri, que no té res a veure amb les característiques que ha de tenir un estadista i que se li pot prendre el pèl de manera molt fàcil, com ha demostrat Netanyahu. I el pitjor és que això no ha finalitzat, perquè encara tenim la guerra Ucraïna-Rússia, perquè a Trump li queden més de 2 anys de mandat i la incertesa global és molt més important del que ha estat els últims 50 anys.
0: Recordem que avui hi ha vaga a Renfe aquest dilluns, però convocada pel sindicat minoritari, pel sindicat ferroviari, que és minoritari, sí? Serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. I una altra cosa, Aliança Catalana no n'hem parlat, a part el seu candidat a Figueres, sí, Rocío?
3: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
0: A part el seu candidat a Figueres per mantenir una relació

0: relació amb una menor d'edat. Lluís Carrasco.
1: Mira, sí, la noia té 17 anys, el candidat tenia 31 anys, es porten 14 anys, però veure a la xarxa persones que probablement practiquen el maltractament en els seus domicilis, matxacant a una parella, perquè es porten 14 anys i perquè la noia té 17 anys, quan a Espanya, a partir del 16, pots mantenir una relació. Jo no vull formar...
0: Arnau Liesa, té 30 anys, es defensa i apunta que el seu únic error va ser no comunicar-ho
1: no,
0: al partit.
1: No, i ella 17. És que no vull entrar en jutjar i molt menys en matxacar una relació entre dues persones, consentida per, amb dues persones i emparat per la llei. Aleshores, és que diré que no vull entrar perquè és un terreny que és fàcil desvirtuar el que un pugui dir.
0: Uh-huh. Rocío. Ja està?
2: No. Sí, jo ho deixo aquí.
0: Fins aquí?
2: Fins aquí.
3: I cal recordar que això va començar sent professor i alumne.
0: Sí.
3: Val? Si és veritat el que diu, que una vegada es va consolidar la relació, ell va deixar de ser professor, mira, encara. Però a mi el que em dona por 17, és la diferència d'edat.
1: 17 i 30.
3: Però no, la diferència dels 15 dona, anys, sinó que ella, quan va començar la relació, tenia 16. Ara, això té alguna repercussió penal? Cap. Per tant, a mi em sembla que amb la seva vida pot fer el que li doni la gana a un i a un altre, però jo, si fos el pare o el de la noia de 16 anys, estaria molt preocupat. Mm-hmm.
0: Mira, informació de fa pocs minuts. S'han rescatat un pare i un fill després de 4 dies sota la runa d'un edifici a Veneçuela. Que bé, han passat 4 dies, ja pràcticament 5 dies, i encara es troba el que dèiem abans en començar, el programa.
3: Està,
0: encara trobem gent en vida.
3: I ahí està probablement la millor unitat d'emergències del món, la unitat militar espanyola, que és una creació de Zapatero i que fins i tot, que a mi mai m'ha agradat, però he de reconèixer que va fer unes quantes coses bé, entre elles la creació d'aquesta unitat militar.
0: Bé, ara després de les notícies de les 11 anirem fins a Lleida perquè es disparen els robatoris al camp, Gonzalo Bernardos. A banda de material, també i sobretot aquests dies, que ja hi ha collita de molts tipus de fruita, per exemple, cireres, es dispara el nombre de robatoris, sobretot de nit i matinada, de fruita madura, que després, lògicament, venen a un preu més baix.
3: Pues un gran problema pels pagesos. I a la vegada, a mi m'agradaria que tinguessin el suport de les forces de seguretat, que, pel que jo tinc entès, es queixen bastant de que aquest suport no el veuen. No hi ha la suficient presència en els pobles, l'eliminació de la Guàrdia Civil i la substitució pels Mossos d'Esquadra ha generat, des de la meva perspectiva, que estiguin menys acompanyats, i això determina de que els lladres tenen la capacitat d'operar més del que operaven en el passat.
0: I recordem, oients, que aquest dimarts, demà, 30 de juny, data límit per presentar la declaració de la renda, eh? Venia que encara no l'hem fet.
3: No em fotis. No em fotis.
0: No.
3: És el pitjor que pots fer. Per què? Perquè, mira, encara... molt breu. Un professional te la farà, i te la farà molt bé, però per si de cas, per si no li has donat totes les dades que necessita aquest professional, és necessari que tinguis una cita amb ell i que la consulteu conjuntament.
0: La doctora Carles, la Marta Tips, parlarem amb el Pau de Pons, ara les notícies. De seguida tornem.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Reunit a aquesta hora el Consell de Ministres, que farà el primer pas per aprovar els pressupostos. L'executiu ha actualitzat el seu quadre macroeconòmic amb una millora de 4 dècimes de la seva previsió de creixement del PIB per aquest any 2026. La dada la situen ara al 2,6%, malgrat l'impacte de la guerra a l'Iran. I encara en plana política, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha defensat que la superació del procés passa per l'aplicació efectiva de l'amnistia i un diàleg amb l'independentisme. Espadaler ha respost així al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui aquest cap de setmana ha apel·lat a passar pàgina del procés, coincidint amb el Congrés dels Populars Catalans celebrat a Barcelona. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
6: El retorn del president Puigdemont és normalitzar les coses. El retorn de totes les persones que estan fora és normalitzar el fet de que, si ell ho creu oportú, doncs Oriol Junqueras pugui encapçalar la propera candidatura d'Esquerra Republicana quan es caiguin les eleccions, són elements de normalització. Si aquesta frase del Feijóo és acompanyada d'aquests gestos, potser seria més creïble.
5: Preguntat per les relacions de Junts amb el PP, Espadaler manté que hi ha evidències d'un apropament entre tots dos partits i ha demanat reflexió als de Puigdemont i que els seus vots al Congrés no estiguin marcats per posicions polítiques genèriques. I a l'exterior continuen els treballs de recerca i rescat de supervivents a Veneçuela. Són hores crítiques al país després de gairebé 4 dies des que es va produir el terratrèmol. A l'equip de rescat internacional, format entre d'altres per efectius de la UME i bombers de la Generalitat, s'hi sumen milers de voluntaris que es troben amb moltes dificultats, explica'ns Àlex Eloi.
4: Bon dia. Les tasques de rescat a la zona de la Guaira, la més afectada, es compliquen per la manca de maquinària pesada i de coordinació, com explica Moisés Benlloc, president de l'ONG Intervenció i Ajuda i Emergències, en declaracions a la Hora de la 1 de Televisió Espanyola.
7: Poder assignar una zona, poder desviar hacia donde tenemos que trabajar, todo eso que ha hecho que ha ralentizado muchísimo nuestra llegada y, bueno, con ello pues es una verdadera lástima que esto genera frustración, el ver que pues bueno, que no hemos podido estar allí desde las primeras horas, que son las efectivas para hacer la localización y rescate de víctimas vivas.
4: Milers de voluntaris estan participant en les tasques, retirant runes i enderrocs amb les seves pròpies mans, com és el cas de dos obrers de la construcció, Gilbert i Luigi, que no perden l'esperança i volen ajudar.
8: Nadie nos quita la esperanza de seguir en pie, seguir metiéndonos en cada escombro, en cada rincón que podamos, usamos los cascos de las motos para protegernos un poco, pero incluso, bueno, entramos con miedo, porque no vamos a decir que no, si al entrar a esos edificios con derrumbe, entramos con mucho miedo.
4: De moment són 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols. El Ministeri d'Exteriors confirma que encara 150 nacionals romanen desapareguts i 12 estan atrapats. En aquest sentit, fa una crida a posar-se en contacte immediatament amb els familiars.
5: Gràcies, Àlex. I aquí, últimes hores del procés de regularització extraordinària de migrants. Demà és l'últim dia per acollir-se al procés i les entitats socials denuncien que no arribarà a totes les persones que volen o poden fer-ho. I això afecta sovint les persones en situacions més vulnerables, com alerta Elisabet Ureña Vila, cap de Mobilitat Humana de Càritas Barcelona. Ho ha explicat al Cafè d'Idees.
9: De fet, ja portem un parell de setmanes que les situacions que presentem, que estem acompanyant, són les més difícils, no? Les que no estan arribant la documentació de país d'origen, les que persones amb dificultats econòmiques per acabar de pagar determinada documentació, i segur que es queda fora persones que ni tan sols han arribat a aquest punt.
5: Els Mossos d'Esquadra admeten que les noves tecnologies han obligat a repensar els controls policials a les carreteres perquè siguin efectius. El cap de la unitat de trànsit dels Mossos a Girona, Joan Costa, diu que han hagut de canviar d'estratègia per evitar que els navegadors revelin la seva posició. Més detalls des de Girona, Joan Sisquella.
10: Costa diu que ara la majoria de conductors reben informació per mitjà del mòbil o dels navegadors de trànsit dels punts on hi ha controls policials. Per això, diu, utilitzen la mateixa tecnologia perquè la seva presència no sigui tan evident.
11: Canviant o vas ubicant altres patrulles en aquests punts estratègics i les aplicacions aquestes te marquen 6 o 7 punts de control a la mateixa carretera i només n'hi ha un. Vull dir que també hi sabem treure una mica la part positiva.
10: A banda d'aquests controls dinàmics, principalment d'alcoholèmia i drogues, també se'n fan de velocitat en punts aleatoris diferents dels indrets on la presència de radars fixes també queda al descobert gràcies als navegadors i a les aplicacions mòbils.
5: I encara un apunt, un pilot de motos va morir aquest diumenge al migdia en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, segons ha confirmat la Reial Federació Motociclista Espanyola en una nota de condol. Els fets es van produir durant una cursa de superbikes de la Copa JMR, la Copa Amateur de Velocitat. Tot just a l'inici de la competició es va produir un xoc entre un grup de pilots en un revolt d'aquestes instal·lacions privades. Un dels participants, Samuel Levy, de 44 anys, va patir ferides d'extrema gravetat i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Ara sí, això és tot. Tornem amb més notícies a les 12.
12: Ràdio 4.
13: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
14: El Pla B, amb Toni Marín.
13: Compromesos amb la bona informació.
15: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
16: Metròpoli, amb Xavi Collado.
14: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12 i és dilluns, Jordi Vila. Sort que vindrà la doctora Carles,
2: sí.
1: La Marta Tips...
2: Sí, sí, sí, per donar-nos els millors consells per menjar bé i saludable i els millors consells...
1: Però vull dir que són companys i companyes que
2: tenim
1: faran que el dilluns sigui una mica més suportable, sí. Perquè amb aquesta calor i sobretot amb la humitat que tenim a Barcelona no es pot viure.
2: I la notícia que pensàvem que al mes de juliol baixarien les temperatures i resulta que la cosa no pinta gaire bé.
1: Hem parlat amb el Marc Silvestre i diu que no res. I avui baixen una miqueta, sobretot a la tarda, allà on descarregui ruixats al Pirineu, Prepirineu, aquests dies alguna gotellada cap al nord-est, però malament, perquè això torna a disparar-se a finals de setmana. Serà un infern.
2: Ara que estem parlant de les temperatures, m'ha vingut al cap l'Alba Povedano, la nostra psicòloga i psicòloga de capçalera,
1: que
2: està fent el Camino de Santiago. I amb la solana que deu caure i això, doncs, bueno, és una experiència. Jo l'he viscut diverses vegades i la veritat és que és una gran experiència.
1: Una gran experiència amb aquesta calor que vols que tingui. Qui no vulgui, vols que no vagi l'era.
2: No saps el que passa, Xavi, que si el fas has de començar a caminar molt d'hora, t'has d'aixecar a les 5 i mitja del matí per començar a caminar quan encara no pica el sol.
1: Ja. Doncs la trucarem, li trucarem.
2: Li trucarem el divendres.
1: Sí, un dia d'aquests, a veure com està. Uh-huh. Escolta'm, què més farem avui? A banda de la doctora Carles, parlem d'això de la tinderització de les relacions.
2: Perquè les apps de cites ens han facilitat el flirteig i les opcions de tenir sexe. Aquesta nova forma de conèixer parella ens està portant al que es coneix com tinderització de les relacions, que això ve del Tinder, o el que és el mateix, relacions d'un sol ús, usar i llançar. Quines són les conseqüències d'aquesta mercantilització de les relacions?
1: Bé, doncs, bueno, parlem amb el psicòleg i sexòleg clínic Eduard Molinet, de seguida en directe aquí al matí de Ràdio 4. Home, i avui vindrà l'Ingrid Ramon. És que, clar, amb tot aquest personal...
2: Com t'agrada l'Ingrid Ramon? Com ens agrada?
1: Com ens agrada l'Ingrid Ramon, la Marta Tips, la Magda Carles... És que, clar, un festival, sí? Un festival. Home, i avui és Sant Pere, Sant Pau i Sant Pol. Felicitats a tots els Peres, Paus i Pols de Catalunya. D'aquí una estona, aquí felicitarem en directe
3: a l'Opau de Pons!

0: ja ens hem animat una mica més.
1: Com t'agrada l'Opau de Pons,
0: home,
1: Xavier?
0: Home, clar, que a qui no agrada l'Opau de Pons?
2: Som de Pons, va, tenim lo rancho. Iu,
1: no, la veritat és que anima moltíssim, eh? Arrima moltíssim, tenint en compte que som a dilluns, eh?
0: Ai, senyor. Felicitats, que diu que s'ha de dir per molts anys, quan és el sant, també. Mm-hmm. Això ens ho diu el nostre filòleg i periodista Jordi Bota. Mm-hmm. Per molts anys, no felicitats. Per molts anys o per molts sants, també. Sí? Mira, per molts anys, Pere Roquer, eh?
3: Moltes gràcies.
0: Un altre Pere. Com estàs?
3: Pues bé, aquí n'ha començat la campanya, bueno, que ja fa dies que ha començat, de la fruita dolça.
0: Sí, noi, president d'Assaig a Catalunya, et truquem, Pere, perquè diu que es disparen els robatoris al camp, onada de robatoris. Què passa exactament?
3: Bueno, que nosaltres ens aixequem molt d'hora, com diu algú, per treballar, i algú s'aixequi no tant d'hora per poder-nos vindre a robar.
0: Mare de Déu Santíssima. Però això, què passa? Que va més? Perquè de robatoris al camp ja fa anys que en parlem, no només de material, sinó també de fruita quan és madura, però tot això va més amb el pas dels anys, Pere Roquer. Ep, ara sembla que s'entretalla la trucada. Mira, segons l'inspector Xavier Ribelles, dels Mossos d'Esquadra, cada temporada es registren un centenar de robatoris només al Baix Segre,
1: Déu-n'hi-do.
0: Al sud del Segrià. És una passada, això.
1: I
0: Pere Roquer.
1: Malauradament és el que dèiem, que no és una cosa nova.
0: O sigui, va més, això, sí. Pere Roquer? Cada cop més robatoris al camp?
3: Bueno, lo que va és de que més gent, en vez de dedicar-se a treballar, o en vez d'inculcar des del govern central la cultura de treballar, com diu la ministra Díaz, sembla que s'estigui inculcant que la gent treballi menys i llavors acaben robant més. Llavors aquí hem de ser una mica conscients de que tenim un problema, i és de que aquesta jurisdicció que tenim, que és tan laxa amb el tema dels robatoris, pues acaba comportant que la gent, aquests professionals del treball del robar, pues s'hi acostumin més. I és cert que els Mossos intenten ficar tot el màxim possible, els cossos de seguretat, però és evident que continua havent més xoriços que segurament que Mossos.
0: Escolta, tenim alguna idea dels quilos de fruita que han robat durant el que portem de temporada, ara mateix, per exemple, al Baix Segre?
3: Bueno, vam començar amb les cireres, que va ser un greu problema en aquell moment. Però ara amb fruita d'os, clar, si un passa amb una bossa i agafa una bossa de nectarines, al cap de mitja hora passa per un altre lloc, un altre, i agafa dos bosses més, clar, això suma-ho, és bastant més complicat.
0: És complicat.
3: Que pugueu saber.
0: És complicat.
3: Però sí que és cert que la sensació que se'ns queda a nosaltres com a productors és cara de tots. Amb el sentit de que dius, a veure, a què ve això? Sí. I ja estem prou fotuts com perquè encara et vinguin a casa i et robin. I després, evidentment, tota aquesta gent que té màquines de recol·lecció de fruita i tot, que estan al camp i que, evidentment, no les pots traslladar cada dia en un magatzem, perquè al final tu estàs tenint persones, el que necessites és, quan s'activa la producció, el més ràpid possible, poder recollir. El problema és, doncs, quan deixes màquines, o s'emporten alguna galleta, o se t'emporten els carros de collir, que a més han d'estar homologats, perquè després quan vingui inspecció de treball no ens sancioni perquè diuen que no estan homologats, que això ja el sumun, doncs te trobes en situacions com aquestes, de que per lo que el valor que s'emporten, evidentment quan s'emporten un tractor estem parlant d'una desgràcia ja molt gran, és per més que el mal de cap que et fan i que veus de que la impunitat de que aquest sistema judicial té avui en dia amb tota aquesta mena de furs, que vosaltres doneu notícies que hi ha gent que té més de 400 furs i continua estant al carrer. Aquest és el problema real.
0: Parlant dels robatoris al camp, tenim el cas d'un robatori de 6.000 quilos de cireres a un productor de Seròs. En aquest cas, l'inspector dels Mossos, que dèiem, el Xavier Ribelles, diu que pocs dies després, a dos municipis del Baix Segre, hi havia persones al carrer venent cireres i que no van rebre ni una sola trucada al 112. Això els fa perdre l'oportunitat de localitzar els venedors, identificar-los i investigar els fets, explica l'inspector. Aquí la gent hauria de col·laborar més amb la policia, Pere Roquer? És a dir, hauríem de sospitar quan veiem fruita de qualitat, per exemple, a un baix preu, de dir compte que això pot ser que hagi estat robat i trucar al 112?
3: Sí, nosaltres com a organització el que fem és la recomanació a tothom de que quan veguin fruita, ara en aquest moment que es deia, en aquest cas fruita d'os, fruita de llavor, en aquest cas va ser les cireres d'un company, de que veuen que s'estan venent a un euro, em sembla que estaven venent aquestes cireres, van arribar a dir, que això era impensable, és impossible, que agafin i truquin al 112 i s'encarregaran els Mossos perquè al final acaben, els acaben trobant detectar que tot aquest tipus de personal. Que passa, després ve la segona part, que és que quan entra la justícia, doncs, bueno, amb robatoris d'aquestos, que econòmicament, mira, aquests 6.000 quilos en aquest pagès estaven volant doncs, al voltant de 24.000 euros, perquè una cirera maca com era aquesta, més a més amb un selló de qualitat i tot, estàvem parlant de 4 euros. Vull dir, estem parlant de molts diners, però que després, avaluals de cara al que és la jurisprudència, t'acabes trobant doncs, fets de que hi hagi 400 furs i que el tio estigui pel carrer voltant. Aquí està el problema.
0: A banda de les cireres, quins altres tipus de fruit són els que acostumen a robar aquests mira, dies, sobretot?
3: Ara estem en plena campanya de préssecs, nectarines i paraguais. Sí. D'aquí dos dies començarem les peres i també passaran sense voler, que dic jo, i per casa t'agafen bosses de peres. Mm. Que al final, nosaltres ho tenim obert. I si hem de començar a ballar tots els camps que tenim, pues, home, tampoc és la finalitat del nostre que tenim d'estar tot el dia vigilant.
0: Yeah.
3: I torno a repetir, o sigui, no serà perquè els Mossos no hi vulguin estar, però és que estem parlant de més de 24.000 hectàrees de producció i que no és fàcil.
0: Tenim idea de quin és el perfil dels lladres? Pere Roquer?
3: El perfil? Pues, bueno, el perfil és el típic de tota la vida.
0: Et sentim una mica entretallat. Mira, Magda Carles. Hola, bon dia, com estàs? El perfil dels lladres, perquè hem vist que n'hi ha de dos tipus, no? Els que roben per subsistir i els que ho fan, allò que dèiem abans, per revendre els productes sostrets. Sí? Roquer?
3: Sí, al final... Ei!
0: Ara, tira, tira.
3: El perfil és el de tota la vida. Al final no és que hi hagi un perfil més orientat cap aquí o cap allà. És el de tota la vida que passa pels camps i agafa tot el que pot. I després ho intentem malvendre o revendre per guanyar 4 xavos. Però en el cas de les cireres no eren 4 xavos, sinó que eren bastants quilos. 6.000 quilos de cireres és una quantitat important. Vull dir, no és fàcil.
0: Ja. Es parla d'un centenar o de més d'un centenar de robatoris amb el que portem de temporada. Això es pot comptabilitzar? És complicat, el que deies abans, perquè també hi ha el petit robatori de qui passa amb una bossa i s'endú una bossa de préssec, no?, d'aquest d'aigua.
3: Uh-huh.
0: Però aproximadament, hi ha algun càlcul en aquest sentit?
3: Bueno, les dades que van donant els Mossos és de que cada dia o cada dos dies reben... Aquí lo important, tot i que la gent pues, està en plena campanya, és molt... És més difícil, sobretot, donar l'avís de què ha passat això. Perquè estadísticament després ells puguin també fer el seguiment de quines zones s'està produint en aquests moments. Mm-hmm. Penseu que, per exemple, les zones del Baix Camp també l'any passat hi va haver robatoris a Garrofers, a Avellaners. I inclús l'any de les... que l'oli està al preu que hauria d'estar, no que allò va ser excepcional, sinó que en aquell moment havia d'estar al preu que tocava, pues se van trobar que hi havia gent que estava robant a les nits d'olives. Vull dir, és que el tindre-ho obert és més complicat de controlar-ho, però és cert que hi ha gent professional que es dedica bueno, pues anar a camps. I torno a repetir, aquí a Lleida estem parlant de més de 24.000 hectàrees.
0: Déu-n'hi-do. En robatoris, entenc, majoritàriament de nit, no? Com potser aquest de 6.000 quilos de cireres a un pagès de Serós, al Segrià, sí?
3: Sí. Acostumna a ser la nit, perquè bueno, en aquells moments, tot i que hi hagi molt moviment en aquests moments, inclús a les nits, perquè els pagesos hem d'ensofatar, hem de regar, etcètera, és normal de que algú pari en el cotxe, mira baixa i corre i marxem.
0: Déu-n'hi-do. Jordi Vila.
1: A banda de fruita també hem de dir que aquests robatoris també busquen bateries, gasoll, ferralla...
0: Maquinària agrícola també.
1: Maquinària agrícola, no? Ah. I que en aquest sentit molts agricultors, doncs, dins les vostres capacitats esteu optant per instal·lar mecanismes de seguretat, no?, per evitar aquests furs, però no sé si fins a quin punt són efectius aquests mecanismes de seguretat, Pere.
3: Bueno, el que s'intenta és ficar inclús alarmes solars que avui en dia estan al mercat, càmeres de sensors, etc. Però no és fàcil. Si la mitja Catalunya és al voltant de 10 hectàrees de producció de fruita dolça, tindre controlades 10 hectàrees no és fàcil. Vull dir, estem parlant de 10 vegades el Camp Nou. I llavors, perquè la gent se situï... No és fàcil i, a més, penseu que no tot el terreny és que sigui pla i homogeni, sinó que pots tindre baixades, pujades, pots tindre contracobert, etc. I, evidentment, s'intenta traure el màxim possible, però és fàcil de que en una nit pues, una màquina autopropulsada de collir pues, t'agafi i et buidin el dipòsit de gasoil o se t'emportin les bateries. I clar, aquí és on comença, que no és pel valor, sinó és més que tot el mal de cap i l'enrenou que et genera després.
0: Hola, Pere Roquer, president de SAGE Catalunya. Escolta, moltes gràcies per haver estat una vegada més en directe aquí al matí de Ràdio 4 i que passis un bon dia al teu sant, Pere Roquer, per molts anys.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Com diem, el programa de la pagesia de Catalunya.
0: Gràcies, Pere Roquer. I tant, al costat dels pagesos, dels pastissers, dels taxistes, dels metges, dels mestres, dels professors...
4: Ah, i tant.
0: De tothom, sí. Només faltaria.
4: I tant.
0: Sí?
4: M'he quedat molt parada amb això, que es robin tanta fruita.
0: És molt gros.
4: De veritat, ho trobo al·lucinant. Ara, la gent compra fruita que ja veuen que té un preu tan baix? La gent compra fruita a qualsevol lloc? Aquesta també és una pregunta, no?
0: Ah, clar. Totalment. Mira, hi ha un oient que es diu Josep Maria, diu, Pere Roquer, encara ets aquí, no? Diu, a mi se'm fa complicat entendre que en una nit puguin collir 6.000 quilos de cireres. Parlant del cas aquest de Seròs, amb pèrdues, deies tu, que li han suposat aquest pagès d'uns 24.000 euros. Com es pot entendre... collir 6.000 quilos de cireres en una nit, que són una tropa immensa de gent.
3: Sí. Home, aquest pagès se'n va donar compte perquè té diversos camps, tal com ho va explicar ell als mitjans de comunicació, i amb dues nits, pues, 10 persones poden fer feina.
0: Amb dues nits va ser, eh?
3: Amb dues nits, sí. Dues nits, 10 persones, un costat, un altre amb un altre, quan te'n dones compte, te poden haver fet bastant mal, com li va passar amb ell.
0: Déu-n'hi-do. Pere Roquer, gràcies, que vagi bé. Merci, Pere.
3: Gràcies a vosaltres.
0: És 11:45.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Què diu la doctora Carles?
4: Doncs mira, que un altre dilluns.
0: Un altre dilluns.
4: Però cada vegada més a la vora de les vacances.
0: Cada cop queden menys dilluns.
4: Cada cop queden menys, exacte. És la compta enrere, ja.
0: Ara és compta enrere total.
4: Compta enrere, que va molt bé.
1: Però pensa que quan comences a tatxar els dies que falten, es pot fer més llarg, eh?
4: Això és veritat.
1: Ens hem d'obsessionar.
0: És complicat.
4: No, què va. Hem de dir, no, aprofitem el que queda, passem-ho bé, que això s'acaba. Clar que sí, clar que sí.
0: Ai, senyor, de què vols parlar avui?
4: Doncs mira, jo penso que amb aquest calor que fa i amb aquestes temperatures, doncs mira, estaria bé parlar d'una cosa que jo he escoltat ja des de petita, i que segur que els que estem aquí també, que és els famosos talls de digestió, ara que anem a la platja.
0: Sí,
4: i
0: senyora.
4: És una cosa que és de tota la vida i sempre queda aquell dubte de què té de veritat això, què té de mite. Realment, allò de les dues hores que es deien les nostres mares, cal fer-ho?
1: Jo me'n recordo moltíssim d'això, eh? Sí. Era arrejatable, eh?
4: Les dues hores, el mar també. Sí, sí.
1: Dues hores, o si menjaves em deia, no, has de tirar-te immediatament, no?
4: Sí. Però la meva mare encara que mengés un entrepà. Ella a les dues hores de seguretat, que tu estaves allà, que volies entrar a l'aigua, no? Home, és veritat, no tot és mentida d'això del tall de digestió, eh? En el fons, què és el que ens perjudica? Les diferències de temperatura sobtades. No és perquè el problema no ve de que la digestió es talli. El problema és que el nostre cos entra en una temperatura que és molt més baixa del normal. Per exemple, l'altre dia, si estava a la Costa Brava aquest cap de setmana, feia un calor insuportable, però tu entraves a l'aigua i estava molt freda. O sigui, molt freda. Imaginem-nos que entrem a l'aigua, que hem pres el sol o que hem fet esport. L'esport, evidentment, puja la temperatura del nostre cos. Doncs si entres de cop a l'aigua i no tens 20 anyets, cuidado amb el que pot passar. Però no és perquè se't talla la digestió, és perquè la diferència de temperatura fa el que es diu l'hidrocució. O sigui que el teu cos, com a defensa, fa una vasoconstricció generalitzada perquè porta sang, diguéssim, als òrgans vitals i tu pots tenir doncs, des d'un mareig fins a un desmai, no? Fins a un mal de panxa, fins a un vòmit, fins al que vulguis. Per tant, els canvis sobtats de temperatura, amb aigua o sense... no són recomanables.
0: Ah.
4: És això.
0: Està bé.
4: Clar, què passava?
0: Està bé aclarir-ho, subratllar-ho...
4: És canvi de temperatura.
0: Aquest contrast, no?
4: Exacte, el contrast.
1: Per tant, hem de fer una entrada en el mar o a l'aigua...
4: Progressiva.
1: De forma gradual, progressiva.
4: Però és una mica iaia, eh? Això, fent això, però és molt intel·ligent.
1: Sí, això també m'ho deia mon avi. Primer mullis els canells, la nuca, tot això, no?
4: T'agrada molt d'avi, però t'estalvies problemes. I tu, al teu cos, li facilites molt les coses. Que imaginem que hem estat corrents o que hem estat al sol i aprenent el sol, allò que dius, va, em vaig a banyar, que ja estàs allò recalent, que sembles una torrada. Doncs home, si l'aigua està freda, si vas a un lloc on hi ha profunditat i que l'aigua està freda, doncs la diferència és notable. Igual entres de cop i no et passa absolutament res. També és possible, però potser no. Ara, on està que això encara hi ha més problemes? Imagina que has menjat, no? Que hem anat al xeringuito i ens hem posat allà les botes, el matruit de patata, les croquetes, el no sé què, el no sé quant, la cerveseta. I et vas a banyar després i aquesta aigua està freda. Doncs home, aquí, a més de la diferència de temperatura, hi ha el tema digestiu, evidentment.
0: Ah. Bufets dels hotels, què passa a l'hora d'esmorzar?
4: Això és una altra perla de l'estiu, també. Sí. Clar, a mi m'encanten.
0: A mi m'obre la gana, això.
1: Sí, però sí. Això per aquells, Xavi, que es puguin permetre un bufet.
0: Sí, home, clar.
1: Que no tothom, eh?
0: Evidentment.
4: No, però els hotels ho solen tenir. Passa que alguns bufets són millors que altres. La majoria d'hotels et donen aquell repertori de coses vistoses, n'hi ha de més qualitat, però la qüestió és que, per una vegada, tens totes les opcions al teu abast, no? I tu pots anar allà al plat i atacar. Doncs, home, com ho fas per no posar-te les botes? Doncs mira, si és un dia que vas a un bufet d'hotel, doncs tu, és igual, fes el que vulguis. Però imaginem-nos que estem de viatge i que estem 10 dies fora de casa i que cada dia hi ha un esmorzar d'aquest. Al final, pues, també compta això, eh? Si vas a parar primer lo salat, després lo dolç, després el no sé què, ara provo això... En fi, la manera, el que has de fer és considerar, per començar, és considerar allò un dinar, no un esmorzar. És a dir, un àpat principal. Aquesta és la mentalitat que hem de tenir.
0: Bé, i la paella, que diu que engreixa?
4: Tu diràs, engreixa. Engreixa tota aquesta vida, excepte l'aigua.
0: Ja.
4: Sí. La paella és una barreja
0: però engreixa molt, diguéssim.
4: Depèn com sigui la paella. Si, repassem els ingredients de la paella. Arròs, no? Peix i carn, a vegades només peix, verdures, no? A l'oli de fer el sofregit i unes quantes verduretes.
0: Sí.
4: Per començar, és molt diferent una paella feta amb un sofregit, doncs, que tingui una quantitat d'oli, que tingui aquesta quantitat d'oli multiplicada per dos. Hi ha paelles que són molt olioses, estem d'acord, no? Uh-huh. Depèn dels ingredients de la paella. Uh-huh. Però, clar, és un plat complet. De fet, una paella és un plat únic. Jo no entenc la gent que fa la paella i el segon plat de la carn amb patates. Això és impensable.
0: Yeah.
4: La paella és un plat principal. Si té de tot. Tu fas un gazpacho, fas una marideta i la paella, ja està.
0: El que passa és que l'arròs, al cap d'una estona, se t'infla.
4: No, el problema està amb el sofregit. No és l'arròs el problema.
0: La sensació que tinc, jo sempre dic que això és l'arròs que s'infla.
4: Això és el sofregit que
0: t'ha... Al cap d'una estona.
4: Això és el sofregit que
0: t'ha... És el sofregit?
4: Clar, perquè com es fa la paella? Doncs tu fas un sofregidet primer amb ceba, tomàquet... No, qualsevol té el seu manera, no?
0: Sí.
4: I a vegades aquell oli, per més d'oliva que sigui bo i tal, dona voltes i voltes, no? Doncs allò no és precisament digestiu, tota aquesta barreja.
0: Uh-huh.
4: Si a sobre t'ho has menjat de pressa, si a sobre ha fet calor, que estàs al xeringuito amb aquella calor, amb tota la cervesa allà, dale, i que tenies molta gana, doncs, esclar, la digestió no serà plàcida.
0: Yeah.
4: No serà plàcida. I si a sobre has fet un postre dolç, no?, o algun vinet o alguna cosa, doncs la cosa no serà fàcil. Ah. Ara, la paella és boníssima. De fet, és un plat, sempre que dic això, la gent queda molt parada. Una paella de peix va bé per una persona que tingui colesterol elevat, per exemple.
0: Ah, sí?
4: Per què? Perquè hi ha oli d'oliva, sí, està ben feta, eh? Hi ha peix, oli d'oliva, verdures i arròs. On està aquí el problema?
0: D'acord. El lloc.
4: No vol dir que no sigui energètic, però no et farà pujar els greixos. O sigui, no n'hi ha greix saturat aquí.
0: Ah.
4: Entenem? O sigui que està bé, no?
0: Està molt bé.
1: Prenem nota. A mi de
0: paella... Vols saber-ho.
1: A mi de paelles, sempre el que dic, m'encanta l'arròs negre, eh?
4: Sí, amb la tinta.
1: Amb la tinta,
4: amb la tinta.
1: Sí, sí.
4: Doncs a mi això no, sí, perquè allò que quedin les dents una mica fosques, aquella cosa negra...
0: A mi tampoc. No.
4: I sempre dic, eh? T'imagines una primera cita...
1: I amb crancs, i posen crancs, també.
4: Però us imagineu una primera cita amb un arròs negre?
0: Que t'espanta, allò. Ja ho sabem que és per l'arròs, però els que som hipocondríacs, escolta...
4: És que costa menjar, que són...
0: A fer una colonoscòpia. No, tira. L'arròs negre, no, ja te'l regalo, jo, tu.
1: Doncs, escolta, quan vulguis, em regala'm un, que ja m'encanta.
4: Escolta, hi ha gent que li encanta l'arròs negre, que l'entusiasma.
0: No, i tant, i tant.
1: I te'l porten amb una mica de lloli, si vols. Jo potser la lloli l'acostumo a apartar, no?
4: Sí.
1: Però és veritat que, a mi, qualsevol tipus d'arròs,
4: sí.
1: Eh?
4: Ah. Sí. És que el dels gustos, la gastronomia és... Ara, hem de reconèixer que visualment l'arròs negre potser no és la cosa més plàcida del món, estàs d'acord, no? Mm-hmm. Un arròs de color negre?
1: Sí, d'acord.
4: Sí.
0: Mira, la Núria ens escriu des de Camarasa. Diu, escolta, algun esmorzar que sigui saciant, saludable i que no engreixi. Sí, home, i què més?
4: I és una mica complicat el que demana, no?
0: Però... Anava a dir fàcil no és, això, però vaja.
4: Però mira, li puc
0: si
4: donar...
0: ho sap algú, és la Magda.
4: Li puc donar un consell. Fins i tot si es troben aquests bufets d'hotel tan suculents, no? Una bona manera de que arribem, que no ens passem de frenada, no? És començar ja bevent aigua. Què fas quan tu et lleves? Beus aigua perquè tens la boca seca, més aquesta calor. Tu vas al bufet aquest de l'hotel i et poses que tenen aquelles fruites tallades tan fantàstiques, perquè, clar, la fruita tallada, tu a casa teva no la tens així. És un rotllo tallar fruites i que tinguis una mica de kiwi, una mica de meló, una mica de taronja. Sembla tonto, però no és, això. No ho fem a casa, això.
0: Fa mandra.
4: La fa molta mandra. Doncs tu tens allà el teu bufet de fruites i te fas un plat meravellós colorista i comences per aquí, pim, pim, pim, pim, amb la fruita. Eh? Mm-hmm. Això ja et deixa l'estómac, tal. Però després vas a la secció dels ous, que et poden fer una truita, un ou remenat i tal. Les proteïnes tenen un efecte força saciant. t'asseguro que si després prens una truita o un ou passat per aigua o un ou remenat...
0: Però primer la fruita.
4: Primer la fruita, això és el primer de tot, perquè ja t'omple bastant l'estómac. I després el tema ou. T'asseguro que menjaràs poc de la part dolça, perquè
0: kiwi,
4: no tindràs molta gana.
0: És molt bo el groc.
4: El groc m'encanta, i el verd també. I a més té molta fibra també, però, i a més té molta vitamina C. És com boníssims, sí. Són boníssims els kiwis.
0: Té més propietats, més bones propietats el groc que el verd o al revés?
4: No, el verd té més vitamina C, una mica més.
0: Més vitamina
4: sí,
0: C el verd?
4: Sí.
0: Hi ha un punt més àcid, no? I es
4: però,
0: nota.
4: Res, o sigui...
0: També porta molta vitamina C, el groc.
4: Sí, són fantàstics, els kiwis. Són, sí, a més, són fàcils de pelar.
1: El groc acostuma a ser més car que el verd. No?
4: Sí, sí, pot de textura com més fina. Sí. A l'altre d'aquella pell més peluda, no? Sí. Que va d'estar més dur. Però els dos són molt bons, els dos són molt bons. Per això et dic, si te'l trobes en l'hotel que està tallat, no em diguis que no sigui un gustasso.
0: Sí, el que passa quan fa molta estona que està tallat, ha perdut propietats
4: queda,
0: o no?
4: Queda, sí, queda xungo, tota la fruita, eh?
0: Ja.
4: Mira, un bon truc és, que us agrada els trucs aquí, jo sé, és un bon raig de llimona a totes les fruites. Un bon raig de llimona.
0: Ah, per evitar
4: o de vinagre diluït, per evitar l'oxidació.
1: La llimona l'utilitzo a les amanides, per exemple.
4: Va molt bé. La llimona o la llima, que dona un gust encara com més sofisticat, no? Ah. Però de veritat, si els esmorzes hi poses aquest toc de fruita i un aliment proteic, i l'ou, això va molt bé, sigui en forma de truita o passat per aigua, o poché, qualsevol fórmula d'aquestes d'ou, la gana et queda com, pam, tallada.
0: Això el dejuni intermitent, què? Un oient que es diu Robert. Diu, sí. Escolta, això sí o no, Magda Carles?
4: Depèn per qui i per què.
0: Diu, perquè l'altre dia, diu, un nutricionista deia que el cos necessita menjar 4 o 5 cops al dia.
4: No, el cos necessita estar bé i funcionar bé i cada persona és diferent. El dejuni intermitent, doncs, pot anar bé per les persones que, per exemple, per les persones que són una disbauxa d'horaris i que solen picotejar, doncs, tota la nit davant de la tele o que som desordenades. Et pot ordenar. Però, mira, jo sempre dic una cosa, el millor dejuni intermitent, el més inofensiu i el més efectiu. Tu sopes a les 8 del matí, a la tarda, i fins l'endemà a les 8 del matí no menges res. Has fet 12 hores de dejuni intermitent.
0: Ja.
4: Fisiològic.
0: Però qui sopa a Catalunya a les 8 del vespre?
4: No, el que fa dejuni intermitent.
0: Poca gent a la tarda, perquè és mitja tarda en aquesta època de l'any.
1: Sí, aquí acostumem a sopar a quarts de 10, no?
4: I aquí, ara amb la calor, imagina't, no? Però en realitat hauríem de sopar sempre quan encara hi ha llum. Els ritmes circadians. Mm-hmm. En canvi, aquí sopem a vegades quan ja no hi ha res de llum, només hi ha lluna, no?
0: Ja.
4: Per tant, doncs, dejuni intermitent és una eina, no és un remei miraculós, i va bé per depèn de quines persones. Saps?
0: Bé, però deixa'm saludar l'Eduard Molinet, psicòleg i sexòleg clínic, especialitzat en teràpia breu estratègica i el tractament de trastorns de la personalitat. Déu-n'hi-do. Eduard, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia, ja us trobava a faltar una miqueta.
0: I nosaltres a tu, per això t'hem tornat a trucar, perquè ens va agradar molt el dia que vas venir, tu, i els oients també,
6: sí.
0: Molt bé. Tu quina hora sopes, Eduard?
6: Ostres, jo amb això sóc desordenat i a partir de les 9 i mitja fins endavant, a vegades a les 11.
0: Ui, per tant, amb llum, amb claror, malament, no?
6: Impossible.
0: Impossible.
4: No. Veus? A ell iria bé aquest dejuni intermitent.
0: Renya'l, Magda Carles.
4: Sí. Doncs jo t'aconsello que sopis a les 8 i l'endemà fins a les 8 no facis res més.
6: No, el tema és la feina, he deixat de treballar tant per poder sopar d'hora.
0: Ja. Sí.
4: Bueno, això es passa una mica
0: som
4: tots,
0: Som pancaires, eh? Avui parlem de les apps de cites. Això va a l'alça o a la baixa?
6: De moment es manté bastant a l'alça.
0: Sí.
6: Sí. Encara segueix sent l'opció preferida de la gent per trobar parella.
4: Sí.
0: Tinderització de les relacions.
1: Sí, perquè aquesta nova forma de conèixer parella ens està portant al que es coneix, això, el que deies, Xavi, tinderització de les relacions que ve de Tinder, eh? O el que és el mateix, aquesta tinderització...
0: La tinderització de l'amor. Mira quins titulars.
1: De relacions d'un sol ús, no? Relacions d'usar i llançar. I per tant ens preguntem, quines són les conseqüències d'aquesta mercantilització de les relacions?
6: Mira, el terme no sé si me l'he inventat jo o l'he copiat, però no sé si surt a algun lloc.
1: Sí.
6: A veure, això realment té conseqüències bastant negatives. De fet, ja els termes que utilitzem per referir-nos a les relacions moltes vegades ja són termes econòmics o mercantils, no? Diguem, com està el mercat, no? O diguem que el mercat està fatal, o fins i tot quan una relació no va bé, diguem, escolta, hi ha molts més peixos en el mar, no? Vull dir que en qualsevol moment podem pescar i dona igual un peix que un altre, no? I, evidentment, el llenguatge que utilitzem per referir-nos a les relacions condiciona com seran aquestes, també. I el fet d'utilitzar aplicacions com Tinder, que al final és com anar a comprar una botiga online, no? Tens un supermercat de persones amb unes fotografies i unes descripcions molt, molt breus, i vas fent scrolling, vas passant, això m'agrada, això no m'agrada... Clar, i de fet... La pròpia presentació no deixa de ser una petita campanya de màrqueting per ser aquella persona que traurà primer. Amb la qual cosa, això ja ens està dient que no estem buscant tampoc una profunditat en l'aspecte relacional, no? Sinó que estem buscant cridar l'atenció de manera ràpida, i això també es tradueix després a relacions molt més breus que acaben abans.
0: Digues, Magda,
4: no,
0: i tant.
4: No, que, de fet, tots fem una mica de màrqueting en una primera trobada.
6: És cert, sí.
4: Per exemple, surt la nostra millor aspecte, no? Et vens com mai que ve, vull dir, vas estupenda. En fi, tots ho fem. El que passa que si és en directe, doncs és una altra cosa, no? Que no que estigui en un paper. Jo trobo molt trist, això. És com si el romanticisme hagués acabat.
6: Sí, hi ha una part, bueno, hi ha un grup de gent que es queixa d'això, de dir, ostres, sembla que les aplicacions de cites han agafat tot el mercat de lligar. De fet, és com fins i tot violent anar a la biblioteca o anar al supermercat o fins i tot en un bar o un restaurant i dir-li algú, ostres, mira, no, em presento, sí. No? I clar, és incòmode, i en el qual hi ha molta gent que sent còmode, perquè llavors en aquests espais s'ha alliberat aquesta incomoditat d'ostres, que bé que no estic, no, que estic al gimnàs i no em ve gent pesada a preguntar-me com em dic. Però, per altra banda, ha refredat una mica doncs la gent que ja tenia cura del vincle amb els altres en aquests espais públics, no? Perquè no tothom era agressiu, no? En aquests espais públics, però hi ha gent que ho troba a faltar, que no s'hi acaba de sentir còmode amb aquesta fórmula.
7: I aquesta tinderització de les relacions, aquesta tendència, té a veure amb el que es coneix com FOMO, o que en anglès vol dir allò de fear of missing out, no? La por a perdre's alguna cosa interessant, és a dir, o millor del que tenim, no? Localitzem una persona, sembla que ens agrada, però en el moment que l'estem coneixent, potser dins el mercat del Tinder hem vist un altre perfil que ens sedueix més i per tant, estem amb aquella persona, però ja estem pensant que potser aquesta no és la millor, sinó que seria l'altra, potser.
6: Totalment, no? Això és com quan obrim la caixa de bombons i ens fiquem el primer bombó a la boca, però ja estem mirant el segon que provarem. Clar, això és un problema realment molt gran, no? Perquè d'alguna manera, o sigui, el que deies abans, no? Tots ens presentem no? en una primera ocasió amb les virtuts i els defectes és allò que va sorgint gradualment, no? Què passa? Que ara, a la que presentem els nostres primers defectes, no? Que es comencen a veure, que les persones comencen a dubtar, perquè, ostres, tinc una persona aquí davant que m'agrada, però li veig aquest aspecte, i resulta que aquí al telèfon hi ha 1000 més esperant que no tindran aquest defecte que té aquest individu. Però això és una lluita que continua, no? Llavors tinc altres cites amb una altra persona, començo a veure-li els defectes, no m'agraden, i vaig al següent, i al següent. I al final, més que una qüestió relacional, ens parla molt de la nostra pròpia relació amb els defectes dels altres, no? El que no tolerem, no tolerem a ser defectuosos. També amb nosaltres mateixos, quan pensem a nivell corporal, no? Busquem aquesta perfecció que en realitat no existeix i ens condemna doncs, en una espiral de recerca que no acaba mai.
7: I, per tant, això està passant ara en aquests moments perquè vivim en una societat més accelerada, doncs, més compulsiva. Hauríem de necessitar espais més de reflexió, viure d'una forma més pausada, no? Potser.
6: Sí, de fet, el que deies abans en la introducció, no? L'utilitzar i el llançar. Que això és una cosa que amb tots els productes, no? Fins ara està arribant una nova tendència, no? El reutilitzar, no? El reciclar. Ja no només parlo a nivell relacional, sinó també a nivell doncs, de les coses, no? Fins ara era doncs, utilitzar i tirar. Aquestes sabates que ja no em serveixen, les llenço, no? I ara sí que comença a haver aquesta cultura que ens comença a dir, escolta, potser això que estàvem fent no era un malbaratament dels recursos i ara estem malbaratant els recursos emocionals, no? I, de fet, hi ha un estudi molt interessant, no?, dintre d'aquest fenomen que es diu el ghosting, no?, que és doncs, tenir contacte íntim amb algú, sigui en físic o digital o amb dues, no? I de cop i volta desapareix quan aquest interès també desapareix, sense donar explicacions, no? I com un fantasma desapareix del món digital i del món real. Que això han fet estudis de neuroimatge i el que han vist és que les conseqüències psicològiques que té per les persones que reben aquest abandonament, de fet, són similars a l'efecte que té un dolor físic. O sigui, que jo ara em cremi tocant la planxa, doncs l'efecte que això té en el meu cervell doncs és similar a que algú em faci ghosting.
0: Jo veig titulars com ara, mira, per exemple, per què Tinder és una mala idea pels homes que no són models? Aquesta aplicació per lligar, en aquesta aplicació per lligar, l'èxit que tenen homes i dones és totalment diferent.
6: Sí? Això és cert, sí.
0: Explica'ns-ho, això.
6: Hi va haver una estadística, que ara no recordo les xifres exactes, no? Però abans, vaig a dir-ho així a grosso modo, no? Abans, quan no hi havia el món digital, doncs qui més qui menys tenia èxit, doncs algunes persones en tenien molt i altres poc, però tothom més o menys acabava trobant algú amb qui poder-se relacionar. I semblava que el món digital anava a permetre una democratització d'aquest fenomen, de dir, doncs, escolta, doncs, si hi ha moltes més oportunitats, no?, perquè en el món digital tenim milers de persones doncs, esperant per tenir cites, ostres, doncs això també es repartirà, no? I el que veiem és que l'algoritme o fins i tot el propi desig, vull dir que aquí hi ha diferents explicacions de per què això passa. Però veiem que precisament aquestes persones que ja podien tenir èxit fora de l'espai digital acumulen molt més èxit, amb la qual són gent que té relacions sexuals en sèrie, no? Moltíssimes. De fet, fins i tot hi ha gent que acumula centenars de relacions sexuals, no? sense comprometre's. I en canvi, doncs un gruix de i en aquest cas passa més en homes, un gruix d'homes molt grans que tenen zero èxit. Vol dir que es poden passar mesos a les aplicacions i fan zero match. Clar, amb la qual cosa, no, hem robat, no, del món real, del món tangible, doncs tot aquest espai de coneixença, perquè ja és com que no és benvingut, no, conèixer gent en aquest espai, però digitalment doncs no tenen oportunitat tampoc per tenir èxit.
0: Què diu la Magda?
4: Mira, jo volia preguntar-te, hi ha algun estudi que digui, des que hi ha aquest tipus d'aplicacions, la gent a nivell sentimental és més feliç o menys? Això seria interessant de veure. Això ens ha fet millors i fa que estiguem més contents i més bé, o és al revés?
6: O sigui, sí que hi ha un estudi que parla d'això. Mm. La resposta curta seria que menys, que hi ha més infelicitat, però és veritat que hauríem d'ampliar, doncs, aquesta resposta, perquè al final no ens podem diferenciar qui som a nivell relacional, de qui som a nivell laboral, de qui som a nivell social. Sí que veiem que hi ha una tendència més gran a una certa infelicitat, no? I un dels factors que s'expliquen, doncs, té a veure amb l'aspecte relacional, no? Perquè, clar, al final, a dia d'avui estem com convivint amb una contradicció, no? Una contradicció que és, ostres, per una banda tenim el desig de connectar emocionalment, no? Tenim una certa por a la soledat, un cert anhel, no? De trobar-nos íntimament amb algú, però alhora tenim una por al compromís. Una por a sentir-nos estancats, una por a veure si m'estic perdent, no? Alguna cosa magnífica, sí, sí. Que aquí la gent està tenint aventures sexuals de pel·lícula, i jo resulta que, doncs, que estic a casa amb la meva parella i estic bé, però aquí comencem a dubtar. Ostres, estic bé, però no creus que podria estar millor? Amb la qual s'està instaurant, doncs, aquest sistema d'infelicitat que no acabem d'estar bé sent completament lliures perquè no connectem, però quan estem amb algú íntimament, doncs el defecte, el dubte, doncs comença també a instaurar-se i costa molt més mantenir aquesta felicitat.
7: Per tant, quines conseqüències psicològiques pot tenir una persona, no, que entra en aquest bucle i que no pot deixar de pensar això i de tenir relacions una darrere l'altra, usar, llançar... D'entrada se m'ha acut, no? Potser que pot experimentar aquest, un buit intern, no?
6: Sí, mira, vaig explicar un exemple en primera persona, no la meva primera persona, però just aquesta setmana passada vaig quedar amb una amiga que està en aquestes aplicacions de cites, no? I ella m'explicava que parlava amb un noi durant 3-4 setmanes, parlaven cada dia, totes hores, no? I és el que ara en diuen així modernament, en diuen love-bombing, no? Que és com que et fan un bombardeig d'amor, d'atenció, de que estan per tu, de que et pregunten com t'ha anat el dia. Ostres, i va dir, home, aquest noi doncs m'agrada, no? I finalment...
7: Sí, tot
6: doncs,
7: van... molt intens des d'un principi.
6: Correcte, correcte. Llavors van tenir una primera cita que, a més, diu, ostres, és que jo crec que va anar francament molt bé, ens ho van passar molt bé. Finalment, doncs mira, jo em sentia tan a gust que vaig decidir anar-me'n al llit amb aquesta persona, però el dia següent ja no em va contestar mai més cap missatge.
7: I
6: dues setmanes més tard, ella, perquè estava amb el mòbil, li arriba una imatge d'un cafè i diu, mira que cafè tan bueno me he tomado, no? I cinc minuts més tard el borra, diu, ai, perdona, era per a altra persona. O sigui, l'únic missatge que va rebre dues setmanes més tard era un missatge erroni, no? I el que ella deia, ostres, és que quines conseqüències psicològiques té, no? Ella deia, ostres, doncs dubtes a nivell d'autoestima, no? Què he fet, en què no ha agradat, en què m'he equivocat, en què l'he tractat malament, no? I clar, fins que dius, no, mira, és que hi ha un fenomen, no?, social concret que això passa, i ella, perquè era una persona amb una autoestima ben construïda, diu, mira, jo per què? És que altres cites que he tingut han anat bé, tothom estic a gust amb qui quedo, ostres, llavors penso que no sóc jo. Però igualment, aquest dubte, aquest run-run, amb el qual t'enganxa en una època lleugerament més fràgil, i acte seguit, bueno, comences a invalidar-te gradualment.
0: Ai, senyor.
4: Jo ho sento, però jo prefereixo les cites tradicionals, De veritat.
0: Jo també.
4: Trobo un rotllo, s'ha de dir, quin pal que hàgim limitat ja el tema relacional, al sexe i només això. Sí. Quin pal, quina monotonia i quina tristesa. Sí. De veritat, eh? Sí, no sé on... No sé, ens hem tornat imbècils.
7: Que ens hauríem de preguntar per què estan proliferant tant des de fa temps.
0: I espera't que va més així.
7: Des de fa anys, això què vol dir? Que el sistema tradicional de conèixer una persona, doncs, en un curs, a la feina, no sé, en els estudis, en el barri, això... diguem, ha quedat obsolet per una part de la població.
6: Per una part de la població, totalment, eh? I la gent jove entra molt més ràpidament en aquests recursos, no? Clar, realment és problemàtic per la gent que, doncs, hem viscut en un món més analògic. A mi em va passar fa anys, que jo vaig entrar en una d'aquestes aplicacions. Realment, als pocs mesos em vaig cansar i vaig dir, bueno, prefereixo tancar el compte i anar a veure què em trobo al món, no? Sí. Perquè realment era molt més divertit i molt més interessant que no... Per què han proliferat tant, no? Preguntaves... Bueno, al final hi ha una qüestió de, anem a dir, suposada eficiència, no? Què vol dir? Ostres, doncs en un món en el que estem treballant tot el dia, no? En el que, doncs, bueno, doncs potser m'apunto a escacs i vaig a fer esport i faig poques activitats més, ostres, tinc poques probabilitats de conèixer gent. Amb la qual cosa, a nivell d'eficiència és fantàstic perquè entro en un espai en el que tothom, qui més qui menys, ve amb una idea similar, no? Alguns només volen relacions sexuals esporàdiques, altres volen una relació de parella, no? Però qui més qui menys em puc trobar... Llavors, és eficient a curt plaç. Ara, a llarg plaç... exceptuant, doncs, això, moltes parelles que sí que han prosperat, a llarg plaç molta gent acaba patint les conseqüències d'algú que diu, bueno, doncs, eficient no ha sigut per mi, perquè al final he perdut anys buscant alguna cosa que no he acabat de trobar.
7: Sí, per tant, és un recurs d'immediatesa, com la immediatesa del plaer que ens donen les joguines sexuals, perquè d'això també em volies parlar, d'aquestes joguines que ens donen un accés universal al plaer, però que si les utilitzem de forma incorrecta o n'abusem molt, després això pot repercutir en el dia a dia de les relacions sexuals amb la nostra parella, no?
6: Exacte, sí. Parlem de joguines sexuals. A veure, per norma general, sí, la majoria de joguines no ens hem de preocupar per aquest efecte, diguéssim, no? Anem a fer llums i ombres, i vaig assenyalar directament, més que una marca, és un tipus de joguina, però que es va fer famosa pel Satisfyer, que eren aquestes joguines que en diuen succionadors del clítoris, però que en realitat no fan ben bé una succió, bueno, juguen amb canvis de pressió aeri, vull dir que no arriben a tocar, però aquests canvis de pressió són el que generen l'estimulació del clítoris.
7: Recordem el Satisfyer, inventat per Michael Lenke a Alemanya el 2016, bueno, ha esdevingut un veritable fenomen, una revolució pel plaer femení.
6: Totalment. Llavors, li hem de reconèixer el mèrit que té, i bueno, té moltes més llums que ombres, assenyalarem les ombres, però les llums és que, doncs, el que dèiem, no? Ostres, va democratitzar les joguines sexuals, les va posar a sobre de la taula, no? En un moment en el que semblava que no existien o que les havies d'anar a buscar a una botiga, doncs, fosca i amagada en un carrer que no et veiessin gaire, no? I arrel de tot això, ostres, estem veient botigues al llarg de la ciutat completament obertes, no?, a peu de carrer, amables a la vista, vull dir, una cosa que jo crec que aquest és un gran benefici.
7: S'han trencat molts tabús, també.
6: Totalment, totalment.
0: I bé, sí. Digues, no, el Jordi, un oient de Banyoles, diu, demana-li com protegir-nos de riscos o estafes quan utilitzem Tinder o altres aplicacions de cites.
6: Va, si voleu,
0: sí, acabem això i responem al Jordi.
6: Doncs això, no? La part lluminosa, no, del Satisfyer, doncs, que va ficar la joguina sexual sobre la taula, i que d'alguna manera també a persones que durant molt temps tenien el desig i l'orgasme, bueno, hi ha moltes dones que tenien el desig i l'orgasme abandonat, no?, com una cosa que ja no importava i no existia, o sigui, ha tingut un efecte molt positiu amb dones que tenien anorgàsmia, i fins i tot dones que van reconèixer tenir el seu primer orgasme arrel d'utilitzar la joguina. I això realment va suposar un despertar, no? A partir d'aquí va activar la vida sexual de moltes persones. I aquesta de llum és molt important. Quina és la petita ombra i que és important tenir-la en compte? El Satisfyer té com dues petites conseqüències negatives. Una és més immediata, que passa just després d'utilitzar-la, si sobretot l'hem utilitzat a intensitats molt elevades, que fa com si, diguéssim, que el clítoris quedés adormit, no?, com anestesiat. Que passa amb qualsevol cosa que vibri moltíssim. Si jo faig servir un taladro, no?, o un tallagespa, notaré les mans lleugerament més adormides. Però aquest efecte dura molt poc. Estem parlant de 10 minuts, 15, fins a 2 hores màxim, i un cop desapareix, això no té cap conseqüència a nivell de salut ni ens ha de preocupar. L'altra conseqüència, que és una mica la més complicada, té a veure amb gent que utilitza el Satisfyer de manera regular, diària, anem a dir, i que fins i tot amb una intensitat molt elevada, allò de dir, mira, jo abans d'anar a dormir, doncs, com qui es fuma el cigarro, qui es fa una copa de whisky, doncs jo en 3 minuts trec el Satisfyer, acabo i me'n vaig a dormir, no? Com si fos un ansiolític gairebé. Que el problema d'això és que a l'hora de després de tenir relacions sexuals amb una altra persona i rebre altres estímuls, com són el contacte amb els dits o el fer sexe oral, hi ha una dificultat molt més gran arribar a l'orgasme, o fins i tot la impossibilitat d'arribar-hi. Què vol dir? Ostres, doncs només puc arribar a l'orgasme si faig servir el Satisfyer. Solució d'això? Molt senzilla. Deixant d'utilitzar-lo en un període de 2-3 setmanes.
7: O rebaixem la intensitat.

0: Doncs aquí la tenim.
1: Molt contenta de veure's aquí. Sort tots de... us estàveu escoltant, eh?
2: Sort a vosaltres, eh? Perquè aixecar un dilluns...
3: Dilluns és un dilluns, eh?
2: Amb aquesta calor i aquesta xafogor, aquesta humitat que tenim aquí a la costa.
1: Sí, però ja es veu diferent. Ja estem aquí quasi trepitjant el juliol, amb alegria...
2: Demà passat les... juliol!
1: Clar, doncs ja està. Això ja es veu amb una altra perspectiva.
2: Demà dia 30... Ja has fet la declaració de la renda? S'acaba demà, eh?
1: Me l'han fet.
2: Te l'han fet.
1: Sí, jo...
3: Sí, sí, me l'han fet també.
2: Algú no l'ha fet encara?
3: Va tard, eh?
0: Jo no. Jo ja fa 4 setmanes.
2: Oh, tu ets un tio endreçat. El Jordi Vila és un tio
0: endreçat.
3: No s'ho van fer broma.
2: Marta Inglés, sí? Quants milions t'han tornat a tu? 2, només. Ai, senyor. Molt bé, perfecte. Què diu la Marta?
1: Doncs bé, us estava escoltant. Jo només sentir que el Jordi Vila ha fet servir la paraula FOMO, dic, ja està, doncs ja està tot aquí.
4: Ha arribat la modernitat.
1: En marxa, sí, ha arribat la modernitat.
2: Què ens explicaràs avui, Marta?
1: Doncs avui justament parlarem de l'estiu, de la calor, com sobreviure a la calor, important, i alguns truquets per l'estiu, per la platja, que ens vindran molt bé.
2: Fantàstic, això. Escolta, tu volies parlar de tapes, també, no?
3: Sí, perquè a vegades fem molt a menjar de tapes.
2: Agraden molt les tapes.
3: Agrada moltíssim, ja.
0: I a l'estiu encara més,
3: sí,
0: eh?
3: No? Però a vegades ens enganyem, diem, no, com que no vull tot un menú que fa molta calor, a més calor menys gana tenim, això és veritat, i més set, no? Farem tapes, però és que hi ha tapes que són com una bomba. Dius, va, farem uns xipironets, unes croquetes, no? Unes patates braves, ostres, al final aquelles tapes acaben sent un menú potentíssim, no? Hi ha tapes i tapes, però que tinguem en compte que no perquè sigui tapes vol dir que és un menjar lleuger. Quin és el truc? Doncs posar-hi sempre alguna cosa verda. Per exemple, hi ha una tapa que a mi m'encanta especialment.
2: Quina?
3: Mira, a veure si l'endevineu. Porta vitamina C, porta carotens. És molt senzilla. Porta una sal gruixuda a sobre. No sabeu quina
2: tomàquet.
3: És? No, ah, és un vegetal. És pa de tapa, que és boníssim.
4: Sembla carbassa, taronja o no. Cosa bé de carotens.
3: No, els pebrots dels padrons.
2: Els pebrots. Ah,
0: que unos piquen i otros non.
3: Exacte.
2: Últimament no em pica
3: clar.
2: Cap. No abans, sí. Abans sí que passava això, sí. Que n'hi havia que picaven, que mare meva...
0: Amb sal gruixuda, no? Un
3: tapa toc boníssima, gruixuda. Porta vitamina C, porta capsaïcina, porta fibra...
0: Ah, sí? Tot això porta?
3: Sí. I, a més, està boníssim. Està boníssim.
0: M'encanta.
3: I uns piquen els altres, no. Que sapigueu que el picant va bé per la calor. Per què? Perquè fa pujar, sues més i, per tant, baixa la teva temperatura corporal.
2: Fa baixar, per tant, la temperatura corporal o pujar?
3: Una mica. Al final, una mica,
2: un passo,
3: a veure,
2: això.
3: Una mica, si penges, molt picant, eh? Però el picant té la seva utilitat amb la calor, no? Per això, en llocs que tenen que fa molta calor, hi ha una, per exemple, a Mèxic, doncs tenen molt, molt picant a les seves espècies, no?
1: I ándale!
3: I a la Índia, per tant, doncs el picant té la seva... Clar, la teva temperatura corporal puja, però sues més i aquí, pues, baixa.
2: Per tant, el picant fa pujar la temperatura corporal.
3: Fa suar més, perdoneu. Fa,
2: però si suem més és perquè puja la temperatura i el cos expulsa la calor.
3: Ja, però aquest suar és expulsar la calor.
2: És que al final,
3: clar.
2: Aquí, cada maestrillo...
3: No.
2: Uns diuen que puja, els altres que baixa...
3: A veure, l'important és que la suor és un sistema per fer baixar la temperatura. Per això a l'estiu estem suant més, val? Per fer baixar la temperatura corporal. Però cada vegada que s'evapora l'aigua de l'aixella o inclús l'aigua de la pell amb la perspiració, que no és sudoració, de fet, encara que no ho veiem, la pell va perdent vapor d'aigua. Doncs aquesta temperatura, diguéssim, d'evaporació fa refredar el cos.
2: I el té calent als països àrabs?
3: Doncs és una mica, suposo que és una mica el mateix. O sigui, activa la sudoració i, per tant, es baixa la temperatura. Encara que instantàniament sentim
2: la
3: més calor.
2: La fa pujar.
3: Sí, però...
2: L'entrada la deu fer pujar.
3: Sí, però
2: és que,
3: això
2: clar, final...
3: estimula la sudoració. I llavors aquest sistema, diguéssim, de regulació de la temperatura és el que fa que et vagi bé per la calor. T'entenem? És a dir, la calor de la beguda estimula la sudoració. La sudoració fa perdre calor al cos. És aquest el mecanisme.
2: D'acord. Sí, al final ho entendrem.
1: Estàs curtocircuitant, eh? Si poguéssim veure ara mateix com està funcionant.
0: No és estrany que quan vas al Marroc el té verd està bullent.
3: Exactament. Doncs té un perquè. Té un perquè, perquè sues més. Llavors, ja et dic, la sudoració és un sistema de termorregulació.
2: Això és que et diuen, t'has de dutxar, no? Dutxa calenta.
3: A veure, la dutxa calenta jo recomano la dutxa tèbia. Mai. Si fas molt fred, el contrast serà terrible. O sigui, primer estaràs molt bé i després et vindrà una calor al·lucinant. Sí. Perquè fas una vasoconstricció molt bèstia dels vasos de la pell i després faràs tot el contrari. Uh-huh. Per tant, la dutxa més intel·ligent és la dutxa tèbia.
0: Però és veritat que un toc d'aigua freda a l'acabar, flis-flas, va bé per activar-te?
3: Va, per activar-te, per la circulació, pel que vulguis. Per tot el rato fred, no, eh?
0: No, és
3: si
0: un
3: no
0: toc,
3: faràs
0: un
3: una
0: toc.
3: Reacció després, increïble, saps?
2: Ja surts i tornes a suar,
3: clar.
2: Si dutxes fred.
3: Ja,
2: és que, clar, dutxar-se amb aigua calenta...
3: No, calenta no, eh? Calenta no. És igual que prendre una beguda, l'aigua que més refresca i que més hidrata, no és l'aigua gelada, és l'aigua que està de 10 o 15 graus.
2: Ja.
3: Que no és aquella congelada amb glaçons, eh?
2: Ja. I els que ens dutxem 800 vegades durant l'estiu?
3: Doncs no ho facis.
2: Per què?
3: Perquè la teva pell es quedarà sense manto hidrolipílic, que és un manto protector de la

0: pell.
1: Ja.
0: Al final, tanta dutxa, tant fregoteo, doncs, en fi,
1: a mi el que em diuen és sí, però no et passis amb el sabó, per exemple.
0: També. Però clar, sí, vulguis que no, el pell de l'aigua sempre...
1: Sabó, si no...
0: Però pensa que la pell té les seves pròpies defenses, val? I aleshores tu tant sabó allà, tant donar-li el tema, doncs al final la pell queda una mica, saps?
2: Xavi, tenim una pregunta per l'Eduard Molinet, d'un oient...
3: El company de Banyoles.
1: Ah, sí, el Jordi de Banyoles, sí, Jordi efectivament. Banyoles. Els perills i tot això. Sí.
3: Sí, com podíem evitar els perills, les estafes a través d'aquestes xarxes.
2: Exacte. A través de Tinder, no?
1: Sí. Com protegir-nos de riscos, estafes, quan utilitzem Tinder o altres aplicacions. Aplicacions de cites.
3: Mira, això sí que diria que és el tema de... On jo he conegut gent que l'han estafat és amb el tema d'anar jugant, anar escalfant la situació i animar a enviar fotografies, no? Sense conèixer la persona cara a cara. Això és el risc més gran perquè les persones que conec que els han enganyat ha sigut d'aquesta manera i llavors fent xantatges de mira, tinc els teus contactes, ho enviaré. I ho fan. O sigui, perquè conec que han vingut pacients a consulta que els han fet, que han enviat les fotografies a la família. O sigui, que són xantatges que són reals, que també doncs s'ha de, no? S'ha d'avisar a la pròpia aplicació i denunciar-ho també. Perquè si no estàs completament desprotegit. Vull dir que algunes persones que conec començaven a pagar primer 500 euros, després 800 i això no acaba mai.
2: I tu comences a pagar i et demanen més, no?
3: Demanen més no? I ho acaben enviant igualment. O sigui que al final és, sobretot, no donar masses dades, no enviar certes fotografies. O sigui, anar sempre una mica amb aquesta sospita. O sigui, jugar, però jugar amb certa sospita i, sobretot, afavorir el contacte directe quan abans millor.
2: Ah, aquesta tinderització de les relacions anirà més o no?
3: Doncs esperem que hagi arribat al seu tope. Esperem que hagi arribat al seu tope.
0: Ojalà.
1: Jordi, sí. No em facis riure, home. És que no mira el rellotge ni mira la Marta Inglés.
2: No, ens queda un minut, Xavi.
1: Una hora meva, encara ens podem queda... fer 8 preguntes.
4: Un minut, Xavi.
1: I ens mengem el butlletí de notícies.
2: No.
1: Eh?
0: Ai, relax.
1: Ai, senyor, Magda Carla.
0: Ai, sí. Escolta'm, és que els temes són interessants, per tot això sí. Se'n va el temps. Ah. És que
2: vosaltres sou interessants.
1: Ja. Eduard Molinet, quan tornes?
3: Doncs quan em digueu, espero que abans de les vostres vacances.
1: T'hi volem sovint aquí, doncs ens queda aquesta setmana i dues més. Tres doncs... setmanetes de programa, tu.
0: Ja està. Ja
1: tenim
0: està.
1: Aquí això, eh? Ja està, acabem ja el divendres ja 17 de juliol.
0: Mira, doncs sí. Ja està.
1: Marta Tips.
5: Què? Ara parlarem, eh?
1: Ara
5: que
1: parlarem.
5: No marxi ningú.
1: Que no marxi ningú, sobretot.
2: No, home, per favor. Jo em quedo.
1: Avui és Sant Pere, Sant Pau i Sant Pol. Fem una cosa, sentim els companys dels serveis informatius, les notícies de les 12, i de seguida tornem en directe aquí, al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
6: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia, Gertrudis Alcázar, la secretària de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la comissió d'investigació del Senat sobre la SEPI. Més detalls, Lorena Enns, bon dia.
8: Bon dia, sí, Alcázar ha preferit guardar silenci davant la comissió sol·licitada pel Partit Popular seguint assessorament jurídic.
9: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita. Muchas gracias. Gràcies, senyora presidenta.
8: La col·laboradora de màxima confiança de Zapatero des de fa més de dues dècades, recordem, està investigada en el marc del cas Plus Ultra que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional. José Luis Calama li atribueix delictes de tràfic d'influències i de blanqueig de capitals. La senadora del Partit Popular, Rocío Díbar, ha acusat Alcázar de ser còmplice de Zapatero i li ha retret el seu silenci durant l'interrogatori.
10: Però la realitat és que, senyor Alcázar, nada de lo que hizo el señor Zapatero pudo hacerlo sin usted. Y su implicación en este asunto va mucho más allá que una relación jefe-secretaria. De hecho, usted, insisto, está siendo investigada por graves delitos en este momento. Y siento decirle que creemos que usted le ha mentido a la policía sobre el origen de las joyas.
8: Díbar també ha anunciat que els populars tornaran a sol·licitar la seva compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat.
7: Gràcies, Lorena. I a l'Audiència Nacional ha finalitzat la declaració com a testimoni de Carmen Pano, citada pel jutge Pedraz pel cas Leire Díez. Una declaració sobre la qual no ha transcendit de moment cap informació. L'objectiu del jutge era que l'empresària expliqués per què va declarar a la UCO que des del PSOE van intentar subornar-la a través de l'advocada de Col·lectiu. Coldo García perquè n'hagués haver portat bosses amb diners en efectiu a la seu del partit, al carrer Ferraz. Segons la seva versió, a canvi li haurien ofert pagar el casament de la seva filla i el lloguer d'una casa. I encara un apunt, un militar ha mort aquesta nit durant uns exercicis d'assalt en paracaigudes a Osca, segons acaba d'informar en un comunicat al Ministeri de Defensa. La víctima formava part de la brigada Almogàver 6 de paracaigudistes i havia participat en missions a l'Iraq i comptava amb una creu al mèrit militar. Els alumnes amb necessitats especials per raons socioeconòmiques representen prop d'un terç de l'alumnat del sistema educatiu obligatori a Catalunya. La Fundació Equitat alerta que la manca de polítiques per revertir aquesta desigualtat impedeix millorar la qualitat de l'educació. Ens ho explica la Laura Hurtado.
4: Bon dia. L'anuari de l'Educació a Catalunya presentat per l'entitat mostra que l'abandonament escolar i el nivell dels alumnes continuen en un punt crític. Els experts ho atribueixen a les grans desigualtats socioeconòmiques i a la manca de recursos per atendre aquestes diferències. De fet, segons l'estudi, al voltant del 40% de l'alumnat amb menys capacitat econòmica estudia en centres segregats a primària. Mònica Nadal, directora de recerca.
11: La prova del cotó de la qualitat educativa és precisament com d'equitatiu és el sistema, quina capacitat té de garantir els aprenentatges del conjunt de l'alumnat i especialment d'aquell que més necessitat en té.
4: L'informe també alerta que, tot i que la inversió pública ha crescut, encara es troba per sota la mitjana estatal i les necessitats del sistema.
7: Gràcies, Laura. Més qüestions. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïbles a les temperatures, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés, diumenge passat, la xifra de defuncions de les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 70. Mai un mes de juny havia registrat tantes defuncions per calor. Al conjunt de l'estat, l'última setmana van morir 626 persones per les altes temperatures. Per cert que l'Aliança contra la Pobresa Energètica ha alertat de l'augment de les consultes relacionades amb les altes temperatures durant l'estiu. Irene González, portaveu de l'entitat, ha explicat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que és sovint la gent més vulnerable qui no té accés al confort tèrmic.
12: Ja fa anys, de fet, que venim com veient com l'estiu va agafen pes en els nostres assessoraments i amb les famílies que poques tenen aire condicionat, però és que sovint les que en tenen no el volen posar l'aire condicionat, perquè a més ens estem trobant amb que els preus estan pujant moltíssim. Ara mateix els preus, avui llegia que respecte a inicis d'any han pujat un 43%.
7: I recorda que la gent gran i els nadons són els més vulnerables a l'impacte de la calor. I encara un apunt relacionats amb les temperatures, perquè la Inspecció de Treball de Catalunya ha avisat més d'11.400 empreses de la necessitat de protegir els seus treballadors per prevenir cops de calor. Es tracta principalment de companyies de construcció i agràries, els treballadors de les quals poden estar exposats a condicions ambientals extremes a l'estiu, com la calor o la humitat. El 60% de les empreses són del sector de la construcció i el 40% de l'àmbit agrícola. Prop de la meitat són a Barcelona, Lleida en concentra prop de 2.400, Tarragona 1.900 i Girona 1.700. A través d'aquests avisos, el departament vol alertar les companyies de la necessitat d'avaluar els riscos laborals i implementar mesures preventives. I recorda que incomplir el deure de protecció dels treballadors pot constituir una infracció greu o molt greu en matèria de seguretat i salut. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
6: Ràdio 4.
13: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
14: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
15: Cada I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
16: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
17: Com sempre, salut i periodisme.
18: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
3: La veritat per davant de tot.
19: Andy i... jo no penso dir la paraula.
20: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
19: M'he quedat esparverada.
13: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
21: Nena, nena, nena, nena.
17: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
21: El Pla B, amb Toni Marín.
17: Compromesos amb la bona informació.
21: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, Marta Tips.
5: Què tal?
1: El que passa volant, això.
5: I tant, i tant.
1: Ja que sí?
5: Sí.
1: I quan vens tu, encara més.
5: Jo, a més, jo ja us ho dic sempre, que jo per devenir, jo us escolto. I a mi m'encanta, perquè això, aneu canviant de temes, passem d'una cosa a l'altra, és tan dinàmic que passa superràpid.
1: Molt bé.
5: És veritat.
1: Nosaltres, quan et veiem a tu, ens canvia la cara. No podem dissimular, això.
2: És veritat, Xavi.
1: És una de les nenes mimades del programa.
2: És veritat. Sí, sí. Sempre diem que el seu somriure ens il·lumina i ens acompanya i visca, doncs això, visca el matí de Ràdio 4 amb la Marta Tips.
1: Una mica ens passa el mateix amb l'Albert Molinet, eh?
2: Home, la veritat és que avui ens ha il·lustrat molt sobre aquesta tinderització de les relacions i sobre el Satisfyer. Hem quedat molt satisfets, eh?
3: Potser el somriure no és tan bonic, però és el que tinc, és el que tinc.
1: Qui ens anima del tot i és el remei més eficaç que hi ha per superar els dilluns és el David Canals.
22: Què tal, com estem?
1: Què dius, tio?
22: Bé, aquí, tu. Aquí sí està bé, eh?
1: Com va la calor?
22: Car d'una calor de Déu,
1: pot aguantar.
22: Mare meva, tu.
1: Home, ara sentíem el butlletí de notícies, els companys dels serveis informatius. 130 morts l'última setmana a Catalunya per culpa de les altes temperatures. 130 morts. És un desastre. Més de 1.300 a Europa. Mare meva. 1.000 només a França. Mira, ara sí que sí. Ara sí que sí. No pot ser que conegui el blat. No pot ser que vingui el blat. Blat! Però és una preciositat, això, Ingrid. És una preciositat, això. Blat!
23: Vine, blat!
1: Blat! Que guapo! Mira, és el gos que detecta el càncer de pulmó amb l'Alé.
3: Ostres!
1: Sí.
23: Tranquils, que està jubilat.
1: Blat, té, vine aquí, vine aquí. No t'asseguis, eh? No t'asseguis davant meu, que m'acolloniré.
5: Això t'anava a dir amb l'hipocondríac, sí. Que és el Xavi. Sí, ojo, perquè compte.
1: Quan hi ha un cas positiu, diu que s'asseu, no?
23: Sí, però amb uns tubs està tot molt preparat. No s'asseu davant de les persones
1: no.
23: I els hi va dient, tu ja està.
1: Ui.
23: Gens ni mica.
1: Però està guapíssim, aquest gos. Vine, Blat, vine. És la mascota del programa.
22: Tu. El està ben alimentat perquè té el pèl, perquè té bon pèl.
1: Amb l'Ingrid Ramon...
22: Sí, això es nota molt, amb el pèl dels gossos. Està ben alimentat.
1: És el gos més ben cuidat del món. Quants anys té el Blat ara mateix, Ingrid?
23: 12 i mig.
1: 12 i mig. I està fet un xaval.
23: Està fet un toro, veus?
1: Blat,
23: superbon tipet.
1: Tu saps les vides que ha arribat a salvar el Blat?
22: Moltes,
1: que ha detectat càncers de pulmó en una fase molt, molt, molt inicial. I, per tant, s'han pogut curar sense gaire problema. Blat, vine. Quina preciositat. Els oients que ens veieu, perquè molts ens seguiu per streaming, mira, avui tenim aquest convidat especial, que és el Blat, que compartirà...
22: Saludant a tots, tu.
1: Compartirà aquesta última hora de ràdio, aquí al matí de Ràdio 4.
23: Veieu, si us hi fixeu, ell primer ha entrat i us ha saludat a tots, però ell ho ensuma tot, saps? Abans de fer-se amb el lloc.
1: Que guapo.
23: I això és important de cara a la gent que té gos. Que moltes vegades arribem a un espai i no deixem que el gos ens
1: sumi. Hola, que guapo és. Quina raça és?
23: Ell és barreja d'American Staffordshire amb llaurador.
1: Hola, que bonic. És una passada, el Blat. I amb aquesta calor, pobre.
23: Uf, ho passen fatal. Si estàvem ara al carrer, que fes una volteta abans de pujar, no? Perquè així del cotxe aquí, que hi hagi sempre un espai de relax, i anava el pobre arrossegant-se. Però, bueno, ell, jo i tothom que va pel carrer, És un forn, baix, és un forn.
1: Durant anys, el Blat, perquè us sàpigues, Eduard, amb l'Ingrid, juntament amb l'Hospital Clínic, doncs això, ha detectat càncers de pulmó amb l'Alé, a partir de les mostres recollides als pacients.
22: Impressionant.
1: És una passada. amb una fiabilitat altíssima, Ingrid.
23: 98%.
1: Wow. 98% de fiabilitat. Oh, és una passada. És una... Li dones pinso o...
23: Que... No, no, no, el Blat fa mil anys que no menja pinso.
22: Entrecots.
23: Bueno, els gossos és un carnívor no exclusiu, amb la qual han de menjar molta proteïna. Poden menjar vegetals i de més, però no poden menjar cereals, i els pinsos van normalment carregats de cereals. Llavors ell menja un menjar que jo no el cuino perquè jo sóc vegana i no podria comprar l'animal ni cuinar-lo a casa, però clar, no m'he agafat una vaca, m'he agafat un gos, amb la qual cosa, pues, ell ha de menjar la seva dieta, la que és bona per ell, i ell menja un menjar congelat.
1: Què li dones, que... li dones? Per menjar... saber-ho, perquè ara els que tenim gos volem saber què li dones al Blat.
23: Amb aquest pèl, no?, que té, sí, com sí, mare meva.
1: Està guapíssim. Pues,
23: és un menjar congelat que bàsicament el que fa és que quan arriba a casa jo descongelo la porció d'aquell dia, i això, pues, el seu plat, i s'ho menja, i és un mix de carn, de vegetals, de vísceres, d'ossos triturats, de vitamines, probiòtics, etc.
1: On es compra això?
23: Online. Sí.
1: Allà em passaràs la marca.
23: Hi ha moltes marques, sí, jo et passaré la que faig servir, si vols. I...
1: Que bo. Està perfecte, eh?
23: Sí. I a més està fort, eh? Perquè l'important no és només que el gos estigui prim, sinó que tingui bona massa muscular.
1: Sí, se'l veu, està quadrat.
23: Està fort, sí.
1: Està quadrat el Blat.
23: No està malament.
1: Però què, fa molt exercici o què? Com ho fas, això, Ingrid? És a dir, el tema exercici, fer-lo córrer, com i quan...
23: Bueno, ara amb la calor vigilem moltíssim.
1: Ara és complicat, en aquesta època.
23: Vigilem moltíssim. Ui, espera, que tinc que ajustar-me alguna cosa aquí, que me sento a mi doble. Ara vigilem moltíssim, perquè avui estàvem sortint al carrer a les 7 del matí.
1: Ja.
23: Saps? Estàvem fent el passeig de 7 a 8. Llavors el seu passeig és tranquil·let, em paro a ensumar una floreta, 3 hores, ara una altra floreta, en canvi la Ria, que és més jove, no? Pues ella va amunt i avall, corre, salta... S'autoregulen bastant, eh? Els gossos, en plan, i més amb aquesta calor. Però el seu passeig és supertranquil·let, el que no fem ja és temes de jugar amb pilota, perseguir coses, no? Per tot el tema de córrer, frenar, això, tema lligaments i ossos, i a la seva edat ja no és l'ideal.
1: Li has portat el seu llit, però geu a terra, eh?
23: Sí.
1: És com el meu.
23: Perquè això és important, també, que el gos tingui elecció. O sigui, jo sé que aquest és el seu llit preferit, que aquí potser amb l'aire condicionat ja estaríem a una temperatura millor, tot i que no, jo encara tinc calor.
1: Jo també.
23: I l'important és que ell tingui elecció, que pugui dir, bueno, doncs quan vull al llit, quan vull estar fresquet, no? Igual que el que dèiem d'ensumar. Un gos quan arriba a un lloc no el mira, l'ensuma. Llavors els hem de deixar arribar a un lloc i ensumar-s'ho i fer-se el seu, no? I reconèixer-lo. I després us ha saludat a tots i ara el tens aquí tombadet al teu costat.
1: No saps la il·lusió que m'ha fet. Quina sorpresa més gran, és que no m'ho esperava.
23: Que guai. Això
1: m'ho vas dir, que el portaries algun dia, però és allò que dius, mira...
23: Mira, ho hem maquinat entre el teu equip, que és superguai, i jo.
1: M'ho han amagat, això.
0: Sí,
1: Jordi Vila, sí, Sílvia García del Pozo...
0: Ens hem confabulat tots.
1: Que bo!
0: Fer-te la sorpresa,
1: Xavi. Quina il·lusió.
23: Era el dia ideal.
3: Tenen secrets.
1: És preciós. Marta Tips, ets de gossos o no?
8: Sí, jo sóc més de gossos que de gats.
1: Jo també.
8: Sí, totalment.
1: Els gats són massa fies.
8: M'encanten. Ara mateix no en tinc, però n'he tingut, de gossos. Sí.
1: Ah, molt bé. Quin gos has tingut?
8: Un petitet, un d'aquests Yorkshire Terrier.
1: Un petaner d'aquests?
8: Pataner, què vol dir pataner?
1: Al poble en diuen pataner. Sí, no,
23: pataner vol dir barreja.
0: Barreja
23: i normalment involucra petitet.
3: I que criden, sí. I que criden molt.
8: Sí, cridava.
3: Morden així agut.
8: Però clar, jo era petita i era el gos que em feia gràcia. Doncs.
1: Molt bé. Què dius tu, David? T'has molt callat, deu ser la calor.
9: No, bueno, sí, la calor el dilluns, que també el cap de setmana ja hem començat a l'estiu.
1: Vas a tope, no, de bolos?
9: Anem a tope.
1: Què has fet aquest cap de setmana?
9: Doncs pues mira, aquest cap de setmana, el dissabte, en vaig fer dos, que va ser a Roda, allà vaig fer un cumpleaños i després una festa de barri, i ahir vaig estar a Mataró, a un xiringuito, que es diu el Xiringuito Bonic.
1: Ah, molt bé.
9: I avui també la nit.
1: Avui
9: demà
1: on vas avui?
9: Avui demà estic al New Feed, que això està a carrer Balmes, en València.
0: Sí, és una sala musical molt, molt xula.
1: Sí. Balmes, València. A quina hora, això?
9: Doncs a la 1 de la nit, avui.
1: Oh, carai.
9: Avui faig que l'últim passe.
1: Per ser dilluns...
9: Sí, un passe cobren de dilluns a dissabte. I
0: És una de les sales de concerts en directe històrica a Barcelona. Primer es deia Feed i ara New Feed.
9: Inclús tenen un premi, van guanyar un
22: premi Arc, em sembla.
0: És que l'any passat hi vaig anar, vam fer un tema.
22: Sí, no, ja has estat allà.
0: Vam fer un tema
1: El Jordi ho ha rondat, ho ha voltat
22: sí,
1: tot.
22: No, ha voltat tot.
1: Jordi Vila sí, coneix voltat. A mare meva.
22: Bueno, ja està bé.
1: Coneix tots els
22: és un home de món.
0: L'any passat vam entrevistar un músic que actuava a la New Fizz i va explicar la seva experiència que va composar música a favor per trencar els estereotips de la gent que parteix malalties mentals i després ens va convidar al concert. I la veritat és que vam anar i em va agradar molt la sala. Sí, sí. Sí.
1: Ah, molt bé. El tema apps, això de cites i tot això, ho toca algú aquí a la taula? Si algú toca, tampoc ho dirà.
22: Apps o cites, no. No.
23: Una mandra?
1: No, però parlàvem d'això amb la Duarte.
22: Jo ja estic emparellat i vull dir que no.
1: I si es torna alguna cosa, no es diu.
22: Abans, quan estava solter, sí.
1: Sí?
22: Quan estava solter, sí.
1: I què?
22: Bé. I, bueno, depèn, no? Al final és hi ha gent que tens més química que altres i, bueno...
1: Sí, però això passa sempre.
22: Al final és això. Però bé, sí, jo penso que sí que funcionen. Bueno, jo crec que també depèn de la
1: màbia
22: que tinguis.
1: Som d'aquests d'abans, o sigui, això no.
23: Clar.
1: Persona i com sempre, això, Marta Tix.
23: Sí, és veritat que si no es perd la màgia.
1: Eh que sí?
23: I tant.
1: Ets els nostres, també, tu.
23: Sí, també.
1: Sí? No ho deia, per si teníeu algun dubte, per l'Eduard Molinet.
3: És el moment, eh? És el moment.
1: Psicòleg i sexòleg clínic.
0: Sí, dèiem abans i fèiem una crítica constructiva a aquest model de conèixer parella, no? Però que també comentàvem fora de micro que sí que hi ha gent que ha trobat la seva parella i que s'ha arribat a casar, ha trobat la seva parella, la seva mitja taronja, a través d'aquestes apps, que és una minoria, per això,
3: sí,
0: no?
3: Sí, correcte. Jo he anat a una boda que va sorgir d'un Tinder i a dia d'avui continuen fantàstic, han format una família preciosa. Vull dir que no s'ha de criminalitzar res, eh? Vull dir que les coses funcionen, però també s'ha de saber donar-los l'ús adequat, no? Com dèiem, clar, és un portal gegant també per les estafes, de tot tipus, no? Amb la qual cosa, bueno, doncs, no hem de criminalitzar l'eina, hem de saber com utilitzar-la de la millor manera possible.
1: Marta, tips, va, algun truc?
23: Doncs mira, porto trucs per sobreviure a la calor, que crec que ho estem patint. Ara.
0: Moltes gràcies.
1: És el millor que pots portar.
0: Moltes gràcies per aquesta proposta.
23: Sí, doncs mira, començarem amb un una mica obvi, però que potser no fem, que és tancar les finestres i les persianes durant les hores de més calor.
1: Aquest li he dit, perdoneu, eh? El Jordi Vila l'ha portat, dic que això ja ho sabíem una miqueta.
23: Sí, això és molt lògic.
0: No, però de vegades les coses òbvies s'han de recordar.
23: S'han de recordar, perquè sí que és cert...
1: No, la Marta Inglés diu que molta gent no, que ho fa al revés. És a dir, a les hores de més calor no obriu la finestra.
23: Exacte, o que potser obren les finestres, però ja per tot el dia. Llavors, aquí, durant les hores de més calor, el que t'està entrant és tota la calor de fora. Per tant, el que hem de fer és obrir-les a primera hora i al vespre, buscant aquesta ventilació creuada, també per refrescar tot l'ambient, però no tot el dia. És a dir, durant el migdia tanquem-ho, tanquem també persianes de les habitacions on no hi estiguem. Per exemple, si al dormitori no hi estem durant la gran part del dia, doncs millor baixem la persiana i es quedarà més fresc l'ambient. Perquè si no, després ho deixem tot obert i després quan anem a dormir allò ja és un forn. Sí. Vull dir que sí, que és obvi, però que cal recordar-ho. Una altra cosa que potser no tenim allò tan a la ment és segons quins materials tenim els llençols, les coixineres, etc. Per exemple, si dormim amb llençols de cotó o de lli, són materials que són molt més frescos, transpirables i no retenen tant la calor. I, a més, també hem de vigilar els colors que fem servir. Això per un tema més psicològic, i és que, doncs, per exemple, si dormim amb llençols de color blanc o colors clars, també ens donaran una sensació més de frescor. Només ara, si ens imaginem un llit de color vermell o un llit de color blanc, doncs ja ens donarà la sensació, no, de que no és el mateix anar a dormir en colors així intensos que ens donaran més sensació de calor. Que és un tema de percepció, eh? No és un tema que ens canviï realment la temperatura, però que, bé, si són coses que tenim, doncs, posats a escollir, millor fer servir aquests consells.
3: Clar, el llit vermell, més passional, no?
23: Exacte, sí. Potser per una cita de Tinder, potser sí que ens interessa més, no? Però si estem solters, doncs millor llençols blancs, clar que sí.
1: Vaja, una mala notícia. D'última hora, passen pràcticament 6 minuts d'un quart d'una, mor el conductor d'un turisme en una sortida de via a la C63 a Brunyola, la comarca de la Selva, Brunyola. A la comarca de la Selva, eh? Amb aquesta víctima ja són 66 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. El Servei Català Trànsit informarà mateix que s'ha registrat aquest sinistre viari mortal al punt quilomètric 31,6 de la C63 a l'altura de Brunyola, la comarca de de la Selva. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pràcticament a 3:15 del matí, a les 10:44, per ser exactes. Ai, senyor, no parar això de la carretera.
22: Has de vigilar molt, tu. Has de vigilar molt.
1: Sí, noi, i de vegades vigilant...
22: I ni de vegades vigilant.
1: L'altre no vigila i...
22: Exacte.
1: I patapam. Sí, sí. Clar, el tema de la gestió del dol, quan passen coses terribles com aquesta, també és un dels punts que hem tractat sovint en aquest programa, Jordi Vila.
0: Sí, sí, sí, sí. Especialment quan són morts que no te'ls esperes, no? Morts sobtades, no?
3: Sí, com accidents de trànsit, bueno, o ara desastres naturals com el de Venezuela.
1: Mare de Déu, santíssima. Mare de Déu, santíssima.
22: Vaya Cristo, allà tenen...
3: Sí. La intervenció en aquestes situacions és delicadíssima, sí.
1: Sí, senyor. Sí, sí. Sí, senyor. Doncs escolta'm, mira el blat. El tens al costat, eh? Sí. Com es nota que...
23: Ara s'ha vingut cap aquí.
1: Eh que sí?
22: Posa el terra, que està més fresc el terra que el llit, poder.
23: Sí, sí, això molta gent ho diu, no? Diu, ai, ara no venen a dormir amb nosaltres. Diu, com amb la calor que fot, saps? És com buscant el fresquet.
1: Mira, ara que parlaves de Veneçuela, demà al matí entrevistarem a Oriol Corbella, que és el cap de l'expedició dels bombers, dels d'aquí, dels bombers catalans, que són a Veneçuela, sí? Demà parlarem amb l'Oriol Corbella aquí al matí de Ràdio 4. Dit això, Jordi Vila, hi posem una mica de música aquí, o què?
0: Posem-hi música?
22: Sí, home, no,
0: però
22: no.
0: Jo no tocaré, tocarà el David Canal.
22: Sí, no, pa, jo no.
1: Ho sento, però és que necessitem aixecar una miqueta sí. L'estat d'ànim, perquè si no... Sí.
22: Vinga, va, avui vinc amb un tema propi, que ja té uns quants anys, eh? Era quan estàvem tombaus, que és un tema que es diu Fes-m'ho tot. Veus, avui que ha vingut el sexòleg aquí, fes-m'ho tot.
1: Senyor. No? David Canal, al matí de Ràdio 4. Endavant i quan vulguis.
22: Vinga, va, som-hi.

0: que ja tens quants anys aquí i van col·laborar el que són els vents d'oques gràcies a mi.
1: Molt bé, molt bo això, eh? David Canal, felicitats, noi.
0: Spotify, bueno, ja té...
1: Deu anys,
0: aquesta cançó.
1: 10 anyets. Ingrid Ramon, un de cada 3 abandonaments de gossos es produeix coincidint amb les vacances d'estiu.
2: Sí, malauradament sí.
1: Continua.
2: Però, bueno,
1: aquest
2: tot l'any, tot l'any s'abandonen gossos, o sigui que fatal. Som un país en aquest sentit penós.
1: Horrible. Sí, sí. És així, això.
2: I la gent, no, la gent que no ha treballat a protectores no sap el que involucra pel gos, perquè molta gent el deixa, inclús sentint-se bé, de, és que jo no li puc donar el que necessita, doncs aleshores el deixo aquí, que el cuidaran molt bé.
1: Una manera d'autoconsolar-se.
2: Sí, però el cuidaran molt bé.
1: Que,
2: estan desbordades, les protectores.
0: Això, un gos allà abandonat és tindre una mica, una mica psicòpata, no? Diguem-ne, falta d'empatia, no?, cap a l'animal.
2: Sí, és que tu veus els gossos que els primers 15 dies a un mes se'l passen allà mirant a la porta, a per on ha marxat la persona que els ha deixat, no? O sigui, aquests animals...
1: No salvatjar.
2: Estan pensant que tornaràs, saps? I clar, les protectores, tot i que fan el que poden, és un lloc molt estressant, molt difícil de sortir segons a quines edats o quines races, o sigui, que pensem-ho molt bé abans de tindre un gos, més que...
1: Exacte.
2: Més que res.
1: Veus el cadell, oh, que mono, però esclar,
2: però
1: no ets
2: creix.
1: Conscient del que... Exacte. És així, tu, de la gran responsabilitat que tens, no? Després, clar, la gent diu, què faig? Me l'enduc de vacances?
2: I tant.
1: El deixo amb amics, amb familiars, a un centre d'aquests?
2: Bueno, depèn d'on vagis, no? Jo ara, per exemple, torno de vacances i m'ho vaig estar mirant i al país on anava estava més dies al gos de quarantena que jo en el país, saps? Amb la qual vaig dir, bueno, no vindreu, saps? Però si podem, ens l'hem d'endur. O sigui, si no podem, perquè hem d'agafar un avió i aniria baix i és una tortura això per a l'animal, doncs millor que es quedi en un lloc que estigui bé. Jo, per exemple... Quan he tingut que marxar, mai deixo els meus gossos amb gàbies, saps? O sigui, perquè el gos no sap la diferència entre una residència canina que té gàbies i una protectora que té gàbies, no? És exactament el mateix, no? Aleshores, cada dia, cada vegada, n'hi ha més gent que té els gossos a casa seva. I llavors, doncs, te'ls cuida com si fos a casa seva. L'únic que hem de procurar és que el gos, abans d'anar-se'n 15 dies de sobte, doncs que hi hagi conegut aquell lloc, aquella persona, que estigui còmoda, que sapiguem que té bones referències, etcètera, etcètera. O altres opcions és que la persona vingui a viure a casa teva, que això es fa poc aquí, però a Anglaterra, als Estats Units es feia molt.
1: Sí.
2: I l'altra opció és que la persona vagi 3-4 cops al dia a casa teva si els teus gossos es queden bé.
1: Ja. I els que tenen gat?
2: Els que tenen gat, intentem no treure'ls de casa seva.
3: Sí, perquè jo tinc una gateta, tinc una gateta... I sempre el que faig és amb la botiga d'animals del barri, doncs parlo amb la noia que ho porta i doncs li deixo les claus de casa i la va veure...
2: Els gats, moure's de casa seva és molt traumàtic. Ells es fan molt al seu espai, no? És casa seva més que casa teva, O sigui que és molt. S'ho fan molt, no?
1: Tema petards,
2: sí.
1: Ingrid. Sant Joan ha passat, però avui és Sant Pere.
2: No,
1: avui és Sant Pere i aquests dies, lògicament, o no lògicament, no ho sé, continuem il·lògicament potser sentint petards i ho passen malament.
2: Molt
1: els gossos
2: malament.
1: I els gats també, tot i que els gats en teoria no ho mostren tant, no?
2: Tots els animals ho passen malament.
1: Tots els
2: pensa que la seva oïda està molt més desenvolupada que la nostra, però tots els animals ho passen malament, els gossos no, com que els veiem cada dia, els tenim, ho podem observar més de prop i és terrible, és que no sé per què serveixen els petards.
1: Ja.
2: A més, mira, ahir a la tarda estaven tirant petards al costat de casa meva, jo he vist tocant Collserola i la gent tirant petardos allà,
1: sí.
2: I aquest dematí que hem anat a passejar per allà, tot ple de porqueria i merda, perquè no ho recullen. O sigui, tiren el petard, espanten a tothom,
1: sí.
2: I després allà es queda, saps?
1: Mira, abans de la Revetlla de Sant Joan vam parlar amb una educadora canina que es diu Jessica Cobos. Les seves declaracions van impactar molts oients perquè diu, els petards són maltractament animal. Alguns poden arribar a morir d'un atac de cor. Alguns gossos, alguns gats... molts ocells, deia, que moren per atacs de cor com a conseqüència dels petards.
2: Hola, Blat. Animals com els ocells o els conills, que són animals de fugida, pues, espera, que ens talla aquí tota la conversa, arriba un gos i ja està.
1: El Blat és el Blat.
3: És que hem de recordar als oients que tenim aquí a l'estudi el Blat, que és el primer gos de tot l'estat capaç de detectar el càncer de pulmó.
1: Que ha salvat moltíssimes vides. Juntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Jo ho accepto, que quan arriba el Blat jo passo en tercer o quart pla. saps? És molt normal, això.
1: És preciós.
2: Però si hem de tindre en compte, per exemple, animals com els ocells, els conills, no?, que són animals de fugida, que s'espanten molt fàcilment, que qualsevol petit soroll per ells és ja marxa, que et corre la vida, no?, amb això, són animals que llavors sí que poden patir atacs de cor fins al punt de que no poden sortir, no?, especialment els conills que tenim a casa, no?, que estan engabiats. Bueno, sí, jo no els tinc ni els tindria, i menys engabiats, però la gent que els té engabiats, aquell animal no té fugida, llavors entra en un estat de pànic horrorós.
1: I què recomanes que podem fer?
2: Bueno, si pot ser que marxem. Però espera, amb els gossos sí que vull aclarir que el gos necessita tindre una cardiopatia, abans de que això passi. O sigui, una arrítmia és un... que era del que parlàveu. Una arrítmia és un canvi en el batec del cor, que moltes arrítmies no és sa. Òbviament, i hi ha moltíssims gossos que tenen arrítmies i van per la vida tan tranquils, no? O sigui, estem parlant ja d'un gos que entra en un estat de pànic molt bèstia, que té ja una cardiopatia, o sigui, que hi ha una malaltia per sota, abans de que per sentir un petardo, que no ens espantem, ara.
1: D'acord.
2: Que per molt estressat que veiem el nostre gos, si no hi ha una cardiopatia darrere i més o menys el podem ajudar, no s'aniran caient morts d'atacs de cor, Això és el primer.
1: Al moment que tiren el petard o els petards, si són més d'un gest tremendo, això, diguéssim, què fas? Abraçar-lo, que se senti protegit, ell se't tira a sobre.
2: Sí.
1: El moment que el meu
2: alguns gos... sí, alguns marxen, sí. Alguns fugen, alguns ahir busca amb tu, no?, el que l'ajudi, s'espanta i busca refugi,
1: busca
2: protecció per part teva. O sigui, si busquen protecció, mai negar-los. Si volen ficar-se sota el llit, deixar-los que es fiquin a sota el llit. El que dèiem abans, que el gos tingui elecció, que trobi el que és millor per ells.
1: Correcte.
2: Normalment van d'un lloc per l'altre, caminen, es amaguen, ara aquí, ara allà, ara venen amb tu, ara no. El tema és la prevenció. Primer de tot, si podem, marxar, perquè és el que està fent moltíssima gent últimament, marxar, perquè veiem que els petardos no van a menys. I si no podem, intentar mitigar el sol el màxim possible. Pues baixant persianes, posant la tele, que hi hagin altres sorolls de fons, etc. No? Treure'ls a passeig a hores que no hi hagin petards, que això també és una loteria, no? Segons on, al meu barri és que sembla que els regalin, no? I sobretot, que vagin lligats. Vale, perquè hi ha moltíssims gossos que s'espanten quan hi ha el petard, surten corrents. A vegades pot ser algú tan tonto com una... Com es diuen aquelles?
4: Una bombeta.
2: Una bombeta. Perquè, clar, el gos anticipa, el gos ja sap que això és l'antesala de que després vinguin els trons i de més, no?
3: Perquè què passa pel cap d'un gos quan escoltes petards? Qui és el que s'estressa?
2: No ho entén. No ho entén. No entén què és, d'on ve, quan passarà, quan tornarà a passar, què involucra jo. Però és un so tan fort que l'espanta fins a nivells exagerats i llavors el gos vol fugir, vol amagar-se, vol marxar d'allà. I clar, el gos no sap que és tota Catalunya, no?, que està tirant petards, vol fugir. I entra en un estat de pànic molt, molt, molt bèstia, d'ansietat, hiperventilen, bueno, tots els símptomes, no?, d'un atac d'angoixa, que hiperventilen, suen a les potetes, saliven en excés, la freqüència cardíaca, òbviament, augmenta, no?, degut a l'estrès, no? Llavors, pues, clar, el gos ho passa malament, i el gos i els que se l'estimen, no? Si el vostre gos té pols petards, pues, òbviament, pateixes igual i, perdó, et cagues en tots els que tiren petards.
5: Si et puc preguntar, Ingrid, perquè hi ha gent... Jo a vegades havia dubtat si fer-ho o no amb la meva gata, que hi ha gent que es planteja donar-los un tranquil·litzant. Jo mai em vaig atrevir a fer-ho perquè tampoc no en sabia les conseqüències i, mira, quedava protegint-la una mica, però...
2: Sí. A veure, hi ha moltíssima medicació al mercat, que això és una altra cosa que tenim que fer, no? O sigui, primer de tot, evitar-ho. Si no, llavors, pues, intentar ensinistrar el gos de que allò, pues, no és tan negatiu, no? Positivitzant-lo, que és una altra manera. Que això s'ha de començar a fer des del dia 1 que tens el gos, no? O el gat o l'animal. Perquè, clar, estan 11 mesos, que no passa res, i de cop i volta, patapam, no? Allò és la guerra per ells, no? Cauen per tot arreu. I si no podem, tot i això, llavors ens entra la part de que podem ajudar amb la medicació. Hi ha moltíssima medicació natural, però clar, que s'ha de començar com un mes abans, saps? Més abans, mínim 15 dies. Llavors això, al veterinari, perquè hi ha 100.000 coses i ells t'ho han de receptar, no? I més ara com estan amb el tema receptes. I després ja, abans es donaven molt les benzo, no?, les benzodiazepines i tot això, però moltes vegades no fan que el gos es quedi sord. saps? O sigui, el gos continua escoltant, el que passa és que no té la capacitat de mobilitat, i això sí que pot provocar pues, que el cor es dispari, que la sudoració es dispari, que, o sigui, continuen sentint, el que passa és que els costa moltíssim més moure's, o sigui, estar sedat no vol dir que no puguis escoltar, vol dir que no et pots moure quasi bé. I és encara més estressant per l'animal.
5: Els dorm la reacció, però la percepció de por
2: igual,
5: continua...
2: Igual, exacte. Amb la qual la medicació amb molt, molt, molt de compte en casos extrems i sempre, sempre sota recepta veterinària que no ens flipem.
1: Molt bé. Molt bé. Escolta'm, què dius, què dius?
3: No, no, que tornant al tema dels viatges, si viatgem amb la nostra mascota, amb el nostre gos o gossa, quins són els errors que cometem més sovint, no?, quan viatgem amb ells?
2: Quan viatgem amb ells, una cosa que diré, que potser sona al revés del que fa tothom, és endolçar-los a tot arreu. Saps? Hi ha llocs que no són pels gossos, per exemple, una mani no és per un gos, vale? O sigui, hi ha gossos que ho passen molt malament, si vas a fer certes coses que estaràs tot el dia al sol, tot el dia caminant, doncs potser aquell gos no té ni l'edat, ni l'estat físic, ni la necessitat d'estar tot el dia caminant, no? Això és el primer. I després també està 24 hores amb ells, perquè després arribem aquí a on vivim i el dia següent ens n'anem a treballar 8 hores, clar, el gos li has canviat la vida totalment, no? Per una banda positiu, no? Estar tot el dia amb ell, però després de cop i volta sense adaptació. Aleshores, hem de tindre en compte que on els endiguem, ens l'enduem, serà un lloc que serà ok pel gos, que ho podrà gaudir, no? O sigui, estem parlant de... Pues no estar tot el dia a ciutat trepitjant ciment a 40 graus, no? Per exemple, els caminos estan molt bé, els caminos de Santiago, etcètera, però vigilem a quines hores caminem, quanta estona, el sol que li dona el gos, les parades, si el nostre gos està preparat físicament. Molta gent, tota la il·lusió del món, ha començat els caminos de Santiago i a mig camí se n'ha tingut que tornar perquè el gos està lesionat.
1: Bé, Marta Tips, consells, trucs per sobreviure a la calor, perquè si no això no es pot aguantar.
4: Doncs mira, seguim. Un dels principals és mantenir-se sempre hidratat, no? Però no de qualsevol manera. És a dir, hem d'intentar evitar el portar ampolles de plàstic o fer servir ampolles de plàstic. Per què? Perquè al final hem de pensar que amb la calor allò s'escalfa i bé, partícules del plàstic poden passar al recipient que després, o sigui, al líquid que després nosaltres ens bevem, però no només això, sinó que nosaltres cada vegada que bevem d'una ampolla de plàstic, a la saliva tenim els nostres propis microorganismes que passen a l'aigua. Llavors, què passa amb l'escalfor? I si tenim una ampolla que li està donant el sol, doncs tot allò fa que la proliferació de bacteris s'acceleri, doncs, no? Per tant, intentem evitar-ho i sempre que puguem doncs, fer servir cantimplores d'aquestes reutilitzables, també per un tema de sostenibilitat, cantimplores d'aquestes tipus termo, que a més faran que l'aigua es mantingui sempre fresca, perquè si no amb les ampolles de plàstic no et dura res això. I un truc per netejar-les, perquè potser hi ha qui diu no, és que aquestes ampolles s'han de netejar i a vegades tenen el coll molt estret, com ho faig? Llavors, el que podem fer és els hi posem aigua amb vinagre blanc de neteja, que sabem que el vinagre doncs, pot eliminar alguns bacteris i males olors, i podem afegir-hi uns granets d'arròs, perquè així sacsejant el que fa l'arròs és que actua com a esponja, perquè diguéssim que al fons de l'ampolla, doncs allò quan ho remenem doncs ja pot treure si hi ha alguna resta de, per exemple, bé, en el cas de l'aigua no, però si fem servir una ampolla d'aquestes per posar-hi cafè, per exemple, doncs ja s'emporta tota la brutícia sòlida que pugui quedar.
1: Molt bé. Molt bé, això. Sí o sí?
2: Sí, sí.
1: Què et sembla?
5: No, fantàstic. I a més, ella ha vingut predicant amb l'exemple. Vull dir que ve amb l'ampolla... Molt bé, molt bé.
4: I tant, i tant.
1: Com ha de ser, això?
5: Coherència davant de tot.
1: Com ha de ser, com ha de ser.
2: I pels gossos també, perquè molta gent reomple la botella de plàstic una i una altra vegada quan estan de viatge, saps? O sigui, si us hi fixeu, nosaltres també hem vingut amb el termo d'un litre, bueno, ara el tinc aquí guardadet, però hem vingut amb el termo del litre per ell i per mi. Saps? Bevem la mateixa aigua.
1: Trucs, quan anem a la platja, què hem de fer?
4: Doncs mira, una cosa molt molesta quan anem a la platja és quan ja ens hem banyat, ens ha quedat com tota la sorra enganxada a la pell. Llavors, una manera molt senzilla de treure aquesta sorra és aplicar pols de talc. Perquè la pols de talc, si ho proveu, només res que li passem per sobre ja arrossega tota la sorra que pugui quedar enganxada, però a més ens deixarà la pell doncs, ben fina i hidratada, que a vegades som una mica bèsties, no? Quan amb una tovallola hi freguem i ens estem exfoliant la pell amb tota la sorra, per tant, amb la pols de talc, això no ens passarà, i sobretot si tenim criatures, doncs podem fer servir, per exemple, un mitjó ple de pols de talc per dintre i els hi passem i en un moment les tenim els tenim nets.
3: Ah. I com podem treure la sorra incrustada als banyadors? A veure...
4: Això també fa moltíssima ràbia.
3: Especialment...
1: És horrible,
3: si,
1: això.
3: Si la mare està molt picada i ens hi, allò que hi ha onades, ens agrada doncs, surfejar-les, sí. Però de cop i volta ens ve una, ens revolca i sortim que no, no sabem cap on mirar. I aleshores ens adonem que el banyador està ple de sorra.
4: Sí, i que aquells granets de sorra que queden incrustats enmig de les fibres... Doncs mira, posem els banyadors en un cubell amb aigua i un rajolí de vinagre blanc de neteja, altra vegada, i ho deixem en remull uns 30 minuts. Podem sacsejar suaument, llavors el vinagre aquí el que fa és que actua com a suavitzant natural, que ja n'hem parlat altres vegades, i ajuda a desenganxar aquestes restes de sal i de sorra. Si encara ens ha quedat allò algun granet de sorra pel mig, el que podem fer és obrir, estirar una mica la tela i amb la ungla mateix o amb un raspallet passem i ja marxen tots els granets de sorra.
1: Ah, perfecte. Això està molt bé, això, tu. Sí, això sí. Ens facilitarà molt les coses aquest estiu, perquè és un autèntic mal de cap, al final. Home, diu que tens trucs per amagar diners i articles personals per evitar robatoris.
4: Sí, jo crec que aquest truc t'agradarà, o si més no és força graciós. Sí, i és que un truc per amagar els diners a la platja i que ningú vingui a robar-te'ls és posar-ho dins d'un bolquer. Un bolquer net. Això
3: què
4: sí.
3: Dius, ara?
4: Però sí, si fem servir un bolquer net, podem posar-hi el mòbil, les claus, les monedes, els bitllets... Llavors, qualsevol persona que ho vegi, doncs, difícilment pensarà que dins d'aquell bolquer hi ha de tot menys coses de valor, no? Això sí, clar, Xavi, si vas tu sol a la platja amb un bolquer, doncs potser és una mica sospitós i potser estrany, fins i tot. Per tant, això sobretot amb famílies, no?, que tenen nens petits...
3: I sobretot que estigui net, el bolquer, sí, no ens equivoquéssim pas.
5: Home, sí, si és brut, potser és més efectiu. Sí. I llavors ja, clar, sí, no el roba ningú. Clar. Llavors...
4: Sí, passa que després hauré de donar trucs de com netejar els foradets del mòbil amb tota la brutícia,
1: sí,
4: no?
1: I parlant de mòbils, com protegir el mòbil de la calor, també? Perquè això peten, cada dos per tres, a l'estiu. Els sí. Deixes allà sobre la taula mentre prens alguna cosa amb els amics i amb aquell sol i aquella calor, patapam.
4: Important, sí, perquè ens emportem, malauradament, ens emportem el mòbil a tot arreu i a vegades a la platja estem allà que li està donant tot el sol i sovint deixa de funcionar, que et diu està massa calent i llavors deixa de funcionar. Llavors, una manera de mitigar això és tenir la pantalla apagada, és a dir, no deixar-ho en stand-by. Normalment el mòbil el tenim amb aquests modes que tu vas veient l'hora, les notificacions, llavors això és que està en stand-by. No, apaguem-lo, és a dir, o posem-lo en mode d'estalvi de bateria, de manera que quan no l'estiguis fent servir, la pantalla es vegi totalment apagada. Llavors està consumint menys energia. I també una altra cosa que podem fer és treure-li la funda, amb compte, sobretot, clar, si estem a la platja, doncs no, perquè ens entrarà la sorra per tot arreu, no? Però sempre que puguem, si li traiem la funda, ventilarà molt, molt millor tot el que són els forats del mòbil i tots els conductes, i així es refrescarà més ràpidament el mòbil, també.
1: Carai, tu, és que n'aprenem de coses. I tant, Marta, i tant. És una passada. Diu, evitar irritacions i frecs entre les cuixes o els peus amb les sandàlies aplicant desodorant.
4: Sí, aquí hi ha molts remeis per evitar aquests frecs, això entre les cuixes o amb les sandàlies, doncs, per exemple, la vaselina, la pols de talc, altra vegada, o inclús productes que estan fets a propòsit per això. Però si no en tenim i patim que ens puguem allò irritar, el desodorant és una bona manera, un desodorant d'aquests de Rolón, el podem passar entre les cuixes o als peus on ens hagi de fregar la sandàlia,
1: sí.
4: Perquè això el que fa és que redueix la fricció de la pell i, a més, com que està, diguéssim, dissenyat per controlar la suor, el que fa és que doncs, precisament evita aquesta suor, que és el que normalment la humitat és el que fa que a vegades tinguem irritacions de la pell humida que frega entre si.
1: Carai, tu, què et sembla, David, això?
0: No, molt bé, tu.
1: Eh que sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Eduard, no? Tu te l'escoltes amb una atenció brutal,
5: home, sí,
1: també,
5: sí, sí,
1: eh?
5: Sí, sí, ja... Però
0: això de la
5: jo
0: sorra m'ha interessat
5: nota.
0: Molt, perquè... A mi em molesta molt la sorra de...
1: És molt empipador, sí, això.
0: Sí, sí.
1: Molt empipador. Ingrid...
6: Hola.
1: Què dius?
6: Aquí, veient el blat que veus, ara s'ha ficat al seu llit.
1: Sí, al final ara sí. Ell... Ara el tinc al meu costat,
6: enganxat.
1: Eh?
6: Però veus que s'ha regulat? S'ha regulat la calor per ell?
1: Sí, sí.
6: Per mi encara no, però ell ja s'ha regulat. I diu, vale, doncs ara ja puc estar al llitet, perquè un gos de 12 anys i mig doncs que estigui el més còmode possible.
1: Està perfecte. Està perfecte, de veritat. Escolta, el tema de les potes, que se'ls poden cremar,
6: sí.
1: Si els traiem a les hores de més calor, perquè l'asfalt pot superar els 50 graus de temperatura, que
6: totalment.
1: És una animalada, allò.
6: Sí, sí, hem d'anar d'anar molt de compte, hem de procurar si podem trepitjar terra i gespa i sobretot no treure'ls a les hores de més calor, però bueno, com que les ciutats estan fetes com estan fetes, doncs hi ha poc arbrat i molt d'asfalt i reté l'escalfor durant hores. Amb la qual cosa, encara que surtis super tard, allò encara està calent, no? I ho hem de vigilar. Ah. També hi ha, no diré les botes, que això ja seria una mica exagerat, però sí que hi ha unes vaselines que se'ls pot posar perquè no cremi tant, saps? Però bueno, el que hem d'anar és sempre a l'ombra, sortir sí. a hores de poca calor, si n'hi ha, ah. i procurar pues, zones verdes, ah. si podem.
1: Què més ens pot recomanar perquè els gossos puguin suportar més i millor aquestes altes temperatures? No sé si, jo què sé, agafar la manguera, jugar amb sí. aigua o no?
6: Sí i no.
1: Sí o no sí, i per no. què?
6: O sigui, la part de dalt del gos intentem no mullar-la si després estarà exposat al sol, perquè ja. si no el pèl fa com una espècie d'efecte neoprè i llavors aquella aigua la reté, sobretot els gossos de doble pelatge, no? Ah. I aquella aigua s'escalfa moltíssim. I està a sobre de la pell del gos, amb la qual li puja la temperatura. Però sí, aigua fresqueta, res d'això de cop, no? Passar de molta calor a una aigua congelada, anar pujant i tindre pues, ventilació, hidratar-los també molt, donar-los fruita, donar-los gelats fets de fruita o de coses que els agraden. I jo, per exemple, en el seu menjar ara afegeixo molta aigua, perquè és una manera que beguin aigua.
1: Veus, això està bé, sí. també. Sí, sí.
6: És una manera que beguin aigua sense... Tot i que tenen l'ordre, de beu aigua i beuen, saps, pobrets, encara que no tinguin set, però bueno, el normal és esperar que el teu gos lliurement begui aigua i no sempre passa. Aleshores, d'aquesta manera els podem hidratar.
1: Pau, per molts anys.
7: Ah, en vida teua.
1: Com estàs?
7: Jo bé, Aquí Pons.
1: Mira què diu, que molt no en volem cap bé. Que no estic borratxo, diu.
3: Nano, felicitats, nano, felicitats.
1: No, felicitats no. S'ha de dir per molts anys.
3: Per molts anys.
1: Això ens ho va dir el Jordi Bota, el filòleg. Sí. Diu que això de felicitats no, és per molts anys igual, quan és el
3: sí, que abans ho han recordat. I...
1: O per molts sants. I com ho portes, això, Pau? Que has fet alguna cosa especial o la faràs? O...
7: Jo, de moment, en aquesta hora del matí no he tingut temps per fer res especial.
1: Molt bé, pots a casa, Pons. Sí?
7: Sí, perquè bueno, aquest cap de setmana ho celebràvem, perquè a casa ma mare també hi ha Pere, a mon pare també es diu Pere, que vam fer una mica de rebella.
1: Molt bé.
7: I a més, coincideix amb el que ahir va fer els anys ma mare i ho fem tot plegat.
1: Oh, felicita-la de part meva, per l'amor de Déu, si ens està escoltant, Javiera. Felicitats per molts anys, per molts anys, tu.
7: Segur que sí, te ho estàs escoltant, vol per aquí. Sí.
1: Molt bé, tu.
7: Et t'he posat allà al mòbil.
1: Que és bona,
7: llavors bona. Vaig per aquí a la cuina i et sinto enraonar. Dic, guaita teva, me cago en nena, no me'l trec de sobre.
1: Ui, no, mira què tinc aquí. Pau.
7: I tens?
4: Què tal, Pau? Per molts anys,
7: Home, gràcies, Marta.
4: Bé. T'has recordat.
7: Sí, clar, fa una estona et sentia que no sé què dies de l'arena del mar o no sé què.
4: Ah, sí? T'ho has apuntat, no, suposo?
7: Bueno, és que passava per aquí la cuina, ho he sentit de resquillar, però... He sentit que hi eres, sí.
1: Perquè ens escolta la seva mare, ell no. Ell només quan passa per allà al voltant de sa mare, llavors sí, mira. La Marta Tips, tu.
4: La seva mare sí, que és oient del programa.
1: Clar que sí, com ha de ser, no com lo Pau.
7: Jo tinc molts sentits.
1: És que ell dorm al matí. A quina hora t'has aixecat avui?
7: No, però ho faig intermitentment. Em desperto aviat.
4: Fa el dejuni intermitent de dormir.
7: M'alço a pixar i encara podré tornar una estona, segons si tinc més o menys feina.
1: Molt bé, Pau. Escolta,
7: tu s'ho munta com pot.
1: Mira que tenim el David Canal aquí.
0: Què tal? Com estem, Pau?
7: David Canal, molt bé. De quin poble ets?
0: Jo sóc d'Olost, al costat de Vic.
7: Ets d'Olost? Ets del Lluçanès?
0: Ja veig, ja puges ja molt per allà a la plana.
7: El Lluçanès?
0: El Lluçanès, exacte.
7: Ah, que no és el mateix.
0: Bueno, porto 13 anys vivint aquí a Barcelona,
7: Ah,
0: ja sóc de Camp Fanta.
7: No, vaig vindre aquí a Olost, ara fa no gaire, a fer una mica d'actuació pels jubilats.
0: Sí, ja ho sé.
1: Està Olost?
7: Sí, ja ho sé. I de la Santa Creu.
0: Són bona gent, Olost. Et va agradar o què, Olost?
7: Jo els que vaig conèixer, sí.
0: Sí, no?
7: Per tant, de moment, res a dir.
1: Lo Pau coneix tot. No vas anar a l'homenatge al president Pujol, nen?
7: No.
1: No, tampoc m'hauria sorprès gens que hi haguessis anat.
7: No, calla, ja t'ho explicaré. No, m'hi havien convidat per anar-hi a actuar i tot. El que passa que vaig desistir perquè no... no vull entrar en política, diguéssim, és a dir, no em vull posicionar ni...
1: Yeah.
7: Com que era un acte com a, de partit, com es va demostrar que hi havia molta gent de partit, és a dir, si hagués sigut un acte d'homenatge del país cap al Pujol, prou que hi hagués anat.
1: Ah.
7: Però quan és un acte d'un partit concret no m'hi vull posicionar ni amb uns ni amb altres, m'entens? Yeah. Em vull mantenir... Pots al marge de tot plegat.
1: Sí, senyor Pau, com ha de ser. Vaja, la meva opinió
7: també. Tothom, jo em dec sí, a tothom.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Pau, no t'emprenyo més, tu. T'esperem demà baixa, eh?
7: Sí. Avui mateix ja baixaré.
1: Avui ja baixes, ja? Va, perfecte, molt bé, sí. Pau. Bon viatge, merci, bueno, records, i per molts anys a la teva mare, també, sobretot.
7: No, gràcies merci. Per tot i per trucar.
1: Merci, tu, Pau. Una abraçada gran.
4: Adéu.
1: Adéu. 9 minuts i la 1.

0: intensitat, però poc o molt soroll fan.
1: Hi ha persones amb sensibilitat.
0: Llum, només llum. T'empoliques aquí amb pets.
2: No, llum, clar, colors, aquestes coses. Que, diguem que és la tendència. És la tendència.
3: Tant de bo. Perquè és que no només gossos. O sigui, ja sabeu que jo treballo amb gossos d'assistència, també. I si la persona que tira petardos veiés una sola vegada els efectes que té en una d'aquestes criatures, les crisis que tenen i com ho passen, no tornaria a tirar un petard mai més a la seva vida, no? I persones amb demències, Alzheimer's
0: sí,
3: i demés, no?
4: Autisme, sí, senyora.
3: Sí, clar, sí són aquests els que anomenava, no?
2: Sí, prenc nota.
3: No, però... si és només llums i colors,
2: però,
3: no passa res.
2: Però és veritat que jo des de fa...
0: És el tio més sensible del món, no, però amb això els petards...
2: No, des de fa uns anys amb la meva filla, doncs ja fem aquestes capses que són de llums i colors. Però és veritat que jo de petit era dels que m'agradava tirar fort, eh?
3: Ja.
2: Tirar fort, sí.
3: Bueno.
2: Però bé, amb els anys tothom es va graduant. Tothom té un passat.
4: Anem aprenent amb els anys.
2: Sí.
0: Ai, senyor, mira, això, les motos no podran anar pel voral a Catalunya, encara que ho permeti la DGT a tot l'estat. Ara, això ho hem d'aclarir, Jordi.
3: Sí.
0: He de trucar demà.
2: Haurem de trucar.
0: Què passa amb això de les motos. Mm. Què vol dir que no podran anar pel voral a Catalunya quan la DGT ho permet a tot l'estat?
3: Que poden anar 30 km per hora, però
0: sí.
3: Des del Servei Català...
0: El Servei Català de Trànsit
3: han dit que no.
0: Té l'última paraula, el Ramon Lamiel.
3: Han dit que no, perquè ho veuen perillós, perquè la gent es pot saltar al tram de velocitat
0: sí.
3: I que el voral és per atendre gent, etcètera.
0: Sí, ha de dir que no ho pensa autoritzar per raons de seguretat, efectivament, Ets bona tertuliana, tu. També podries venir la primera hora de programa, Ingrid Ramon.
3: Com que no em callo, puc parlar de tot, no?
0: No, i a més estàs al corrent de tota l'actualitat, com
3: sí,
0: ha de ser.
3: Sí, mira, hi ha una cosa, eh? Jo em dedico als gossos, però a mi una cosa que m'encanta és aprendre. I llavors m'agrada aprendre de tot. I tinc les meves coses que m'agraden més, però tinc una ment molt curiosa.
0: Ah, mentre aprens, no et mors.
3: Clar.
0: Això ens ho van dir l'altre dia.
3: I em dona endorfines aprendre.
0: Sí, és veritat.
1: Que la primera hora és ben intensa, eh? Jo, a mi m'agrada escoltar-vos, però aquí a la tercera estem més relaxats, més sense conflicte, no? Sí. Perquè a vegades, vull dir, a mi m'encanta escoltar-la perquè
2: bueno,
1: sempre hi ha una
2: clar,
1: mica de debat,
2: és
1: no?
2: És un programa que evoluciona.
1: Exacte.
2: Que la primera hora és la d'actualitat.
1: Sí.
0: Ara que parles d'aprendre, Ingrid, mira, l'altre dia, per ser exactes, va ser Javier Martínez Aldanondo, especialista en gestió del coneixement, que va estar aquí en directe al matí a Ràdio 4, i va dir, una persona mor en el moment en què deixa d'aprendre.
3: El vaig escoltar.
0: Tant se val si té 100 anys com si en té 15.
3: Totalment d'acord. Al Japó, per exemple, la gent viu tants anys, a part de la dieta i la filosofia, perquè sempre estan fent coses, sempre estan aprenent. I una cosa que et diuen és, aprèn coses noves, perquè això crea camps neuronals nous en el cervell, no? I si, per exemple, ets molt bo amb algú, pues aprèn com ser encara millor, no? Amb allò, fixa't en un petit detall, no? Pues com fas això, pues fer-ho millor, no? I sí, totalment d'acord. Sí. A mi és que em dona un xute d'endorfines a aprendre.
0: Doncs sí. David, posem una mica de música,
2: sí, no?
0: Tio.
2: Vinga, va.
0: Va, que això s'acaba, nois?
5: Ara jo necessitaré la vostra ajuda, eh?
3: Ui.
5: La paraula màgica és salvaje, salvatge.
0: Ingrid.
5: Muévete.
3: Salvaje.
5: Muévete.
3: Salvaje.
5: Vinga, va, doncs així ja ho tenim après. Vinga, va, som-hi. Que lleva, que lleva!

0: Salvaje.
1: Salvaje.
2: Sí, senyor!
0: Salvatges.
2: David. Molt bé, això. Molt bé. Escolta'm, demà dimarts, 30 de juny, últim dia per fer la declaració de la renda, sí? I demà parlarem, entre moltes altres coses, d'aquesta nova teràpia per recuperar l'olfacte en pacients amb Covid persistent. Que molta gent va perdre l'olfacte per culpa de la Covid,
3: sí.
2: I no l'ha recuperat. Doncs ara l'Hospital Germans Trias aprova aquest nou tractament amb plasma ric en plaquetes en persones que no han respost a l'entrenament olfactiu.
3: Que recordem que l'Hospital de Can Ruti va ser dels primers hospitals en implementar una unitat per atenció a malalts de Covid persistent, eh?
2: Sí, sí, sí. Més coses que farem demà. Home, vindrà el Toni Reboredo, el nostre expert en trucs d'informàtica, aquell que ens explica tantes coses, que és una passada. Demà ens explicarà com es pot activar l'alerta per terratrèmol al mòbil. Com s'ha de fer això? Ho sabrem demà. El Gonzalo Bernardos ens explicarà com podem aconseguir fins a 750 euros de regal si canviem la nòmina de banc. Això ens ho explicaran demà. Parlarem amb l'Enric Luzán, el català que dona la volta al món a peu. Sabrem on és, on para, per aquests mons de Déu.
3: Sí,
2: lo Pau de Pons.
3: Home, i tant, eh? i tant. Lo Pau de Pons, sempre present, eh? En esperit, ànima i física aquí al programa. Eh? Sí. I també es preguntarem...
2: L'últim dia coincidireu, eh? El 17 de juliol, aquí, eh?
1: Muntarem una bona festa,
2: aquí,
1: no?
2: Aquí.
1: Home, i tant.
2: Ai, el 17. Ai, el 17 de juliol.
1: Ai, el 17.
2: Que queden poc més de 15 dies, ja. Doncs, escolteu, moltes gràcies, de veritat.
1: Un plaer.
2: Fins quan vulgueu, tots. Els oients, fins demà. Ara les notícies i després el gran Xavi Fornia. Que vagi molt bé. Bon dia a tothom.

0: Es la 1.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A hores d'ara continuem pendents que comenci la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i és que avui s'espera que hi hagi novetats importants com la prolongació de la rebaixa de l'IVA per als combustibles. Si s'anuncia finalment, aquesta mesura permetria mantenir controlat el preu de la benzina i del dièsel i seguir combatent així les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. També està previst que es presenti el quadre econòmic revisat, que és el primer pas per presentar els pressupostos generals de l'Estat, una llei que no s'ha tret endavant des del 2023. Aquesta revisió macroeconòmica deixa una altra notícia i és que les previsions de creixement per al 2026 s'han actualitzat a l'alça del 2,2% anterior al 2,6% actual, tal com han avançat fonts del Ministeri d'Economia, RTV Notícies. Aquesta xifra triplica la previsió mitjana de la resta de països de la zona euro. A més, es preveu que el creixement per als propers 3 anys fins al 2029 se situï per sobre del 2%. I més qüestions polítiques. En marxa al Parlament Andalús la investidura de Juanma Moreno Bonilla com a president de la Junta. El candidat del PP ha arribat a la sessió sense cap acord tancat amb Vox, els quals tanmateix ha picat l'ullet en diferents moments del seu discurs.
2: Si nos enrocamos en lo que nos aleja, el acuerdo se alejará. Si avanzamos sobre aquello en lo que coincidimos, el acuerdo estará más cerca. Se trata, por tanto, de saber ceder buscando el interés general de los andaluces y confío en conseguirlo.
0: I als tribunals, els tres últims acusats del cas Kitchen declaren avui es tracta de tres inspectors de la UDEF per als quals la Fiscalia demana l'arxiu de la causa. Tots tres, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano i José Luis Oliveras, es desvinculen de l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, si bé aquest últim, Oliveras, confirma que l'excomissari Villarejo li va parlar de destrucció de proves.
3: Habló el señor Villarejo de que el señor García Castaño tenía copias de documentos de Luis Bárcenas.
4: Creo que sí.
0: I una investigació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans per explotació sexual i detenir 23 persones. S'han desmantellat 11 prostíbuls a les províncies de Barcelona i Girona. Sergi Bassoles.
5: Mesos d'investigacions conjuntes arran d'una denúncia ciutadana han permès desarticular als Mossos i a la Policia Nacional dos clans, un d'espanyol i un altre de brasiler, dedicats al tràfic d'éssers humans, com dèieu, amb finalitats sexuals. Malgrat que les dues organitzacions estaven altament jerarquitzades, col·laboraven entre si. Inspector del Cos Nacional de Policia, Marcos Gómez.
6: De aparte de proporcionar la parte pues, un poquito más logística al clan español, al brasileño, estaban íntimamente relacionados, pues haciendo un movimiento de chicas entre los diferentes prostíbulos.
5: Dels 23 detinguts, 8 ja han ingressat a presó preventiva. Es tracta dels líders d'ambdós grups criminals i alguns dels captadors de les joves, totes elles vulnerables i de Llatinoamèrica. Durant l'operatiu policial es van registrar 16 immobles, 11 dels quals funcionaven com a prostíbuls clandestins. I atenció, perquè una de les característiques era que oferien preus low cost, el que els asseguraven moltíssims clients. Subinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
7: Tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
5: Una tendència a la prostitució low cost, adverteixen amb dos cossos policials que, més enllà de ser el segell característic de les dues organitzacions desarticulades, està anant a l'alça.
0: Un xoc entre una furgoneta i un camió a la P2 a Montblanc ha acabat amb 7 ferits i un mort per causes naturals. L'accident s'ha produït per encalç, és a dir, un dels vehicles ha embestit l'altre per darrere. Ens en dona més detalls Judit Huerta.
8: L'incident s'ha produït al quilòmetre 193 en direcció a Lleida. La víctima mortal és el passatger davanter de la furgoneta, on viatjaven 8 persones. Les causes de la mort, segons les primeres investigacions, no estan relacionades amb l'accident, tot i que tampoc s'han especificat. Els altres 7 ocupants han resultat ferits, un en estat greu, i els altres 6 lleus. Tots s'han evacuat a l'Hospital Sant Pau. El xoc ha estat per encalç. El camió transportava ferros. S'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter.
0: Gràcies, Judit. També ha mort el conductor d'un cotxe en un accident a la C-63 a Brunyola, a la comarca de la Selva. Ha passat aquest matí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a 3:15. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe ha sortit de la via i ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Es tracta d'un home de 46 anys de nacionalitat francesa. 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 4 unitats del SEM s'hi han desplaçat. A causa de l'accident s'han registrat retencions a la via. Segons les dades provisionals de trànsit, amb aquesta víctima són 66 les persones que han mort el que portem d'any a les carreteres catalanes. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 2.
1: Ràdio 4.
4: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
9: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
10: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
11: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
12: Com sempre, salut i periodisme.
13: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
14: La veritat per davant de tot.
15: Andy i... jo no penso dir la paraula.
16: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
17: M'he quedat esparverada.
18: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
19: Nena.
20: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
21: El Pla B, amb Toni Marín.
20: Compromesos amb la bona informació.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: La 1:07, comencem Xavifòrnia a Ràdio 4. Enviem una abraçada molt gran al Xavi Freixas i a tot l'equip del matí de Ràdio 4. I ara, si tu vols, fins les 4 d'aquesta tarda en directe a la primera en català, amb el Jaume Tudel al control, perquè tot soni molt bé, gràcies, Jaume, amb el gran Joel Sevilla a la producció, i bé, Maria García Coll, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal?
1: Hauríem de dir, ja ho vam dir l'altre dia, hauríem de dir bon migdia.
2: Sí, bé, però també és bona tarda, també existeix, també va bé, no?
1: Existeix, però després ens diran els puristes que...
3: És que esteu fent un programa a la una, és migdia.
1: Però bueno, que... Bon cap de setmana, eh?
2: De calor.
1: Sí, fort, i això no para. Jo no sé si us ha passat. He dormit millor quan deien que teníem aquesta onada de calor, que no pas després que deien que ja baixava. No sé si ha estat la humitat, en fi, no ho sé.
2: No sé.
1: De seguida t'expliquem què passa aquí avui, perquè tenim un programa potent. Evidentment hem de parlar del Mundial de Futbol, i és que els virals d'avui, Maria, tenen color de Mundial.
2: Tot Mundial. Però no només futbol, també música. Ja ho hem dit, que aquest Mundial està ple de música, començant per l'àlbum, i després totes les seleccions han triat una cançó que volen que soni quan marquen gol.
1: Boníssim. Les escoltarem, i també no deixarem la música, perquè en aquesta primera hora de Xavifòrnia rebrem a un artista impressionant. María José Llergo visita els estudis de Ràdio 4 al programa Xavifòrnia per parlar del seu darrer projecte i de moltes més coses. Després de parlar amb la María José Llergo en directe aquí al Xavifòrnia, avui parlarem al Zoom també de cultura pop i política. Tot entreteniment és ideologia?
2: Això és el que ens preguntarem, perquè ja sabem que tot el que veiem a les xarxes és entreteniment, però moltes vegades també ens estan posant aquestes píndoles per fer-nos creure alguna cosa.
1: Sí, sí, parlarem amb el Joan Bordeus, el periodista i crític cultural, que a més escriu setmanalment a Núvol, al diari Ara, i també al quadern de El País. Què tenim a la tercera hora? Home, Alberto Montes, evidentment. I és dilluns i no falla el nostre actor i còmic preferit per analitzar el més viral també d'aquest dilluns. I atenció, perquè avui parlarem d'una pel·lícula que es diu Hermanos, dirigida per dues dones, Carol Rodríguez Colás i la Marina Rodríguez Colás. Dues germanes.
2: Exacte, escoltarem... Tindrem moltes persones aquí, tindrem protagonistes, les tindrem amb
1: elles. Entren o no a l'estudi, sí, no?
2: Sí, jo crec que sí, perquè serem molta gent i segur que ens donen una xerrada molt interessant sobre cinema i sobre aquesta pel·lícula.
1: Sí, aquesta pel·lícula que, a més, és la història de l'Aiman, un adolescent d'origen marroquí que és convidat a la festa d'aniversari d'una noia, de la Sara, una noia catalana, a la mateixa casa on la seva mare treballa com a empleada de la llar. I a partir d'aquí, doncs, en fi, passen moltes coses. Serà molt interessant parlar de Hermanos amb les seves directores i tres actors i actrius protagonistes. Una i deu, va, ho tenim ja tot llest per començar a analitzar el més viral d'aquest cap de setmana i el que també ja està començant a ser molt viral avui dilluns.

0: Espanya ja és als setzens de final del Mundial, després de superar l'Uruguai per 1-0, però la victòria ha deixat, Maria, un peatge important i moltes imatges i comentaris també a les xarxes.
1: I tots els comentaris van en la línia de que el partit va ser molt més que un partit de futbol, una batalla, gairebé, no?
0: Molt dur, molt dur.
1: Un joc molt dur per part de l'Uruguai, arbitratge molt permissiu, que això va permetre doncs moltes entrades contundents. No sé tu què vas fer, jo sí que em vaig quedar a veure, mitja dormida, mitja desperta, anava obrint, sí.
0: Et vas quedar amb l'Eric al sofà,
1: sí,
0: al final?
1: Sí, al final vam pujar al llit perquè tenim tele a l'habitació. Però sí, nosaltres anàvem obrint l'ull, anàvem tancant, mig despert, mig adormit. Jo vaig veure gairebé tot el partit.
0: Mira, no havia dormit massa bé la nit anterior la nena. I jo tenia programa dissabte de Ràdio Nacional, 4 hores en directe, i vaig dir, mira, jo si em poso una alarma avui i trenco el descans, la liaré perdíssima. I no, em vaig deixar endur. Si la nena em demanava un biberon,
1: sí,
0: a les 3, li dono i veig la segona part.
1: Clar.
0: Però no.
1: Doncs sí, jo sí que m'hi vaig quedar. Uruguai jugava la continuïtat al Mundial, això es va notar. La intensitat va augmentant amb el pas dels minuts, protestes constants, moltes interrupcions, un ambient cada vegada més tens. A mi em va recordar aquells partits on, sempre ho dic, que el futbol és l'únic equip, o sigui, l'únic esport on hi ha equips que no volen que jugui aquest esport. Sempre ho dic, amb el Barça passa molt sovint.
0: M'agrada molt aquesta frase.
1: És veritat, amb el Barça passa molt sovint i va passar també. I el punt doncs més complicat del partit va arribar amb l'expulsió d'Agustín Canovio després d'una entrada molt dura sobre Pau Cubarsí. Això són les conseqüències de que l'àrbitre no parés això, les ha patit Espanya. Jeremy Pino va acabar el partit amb una lesió a l'espatlla, ja se'l veia jugar els últims minuts tocant-se a l'espatlla amb un esquinç a la clavícula, finalment s'ha descartat la fractura, culpa d'una entrada per darrere amb un cop a l'espatlla,
0: sí.
1: I Nico Williams també va haver de retirar-se per les molèsties. La federació ha confirmat una lesió muscular a l'abductor dret, culpa d'una entrada que era vermella des del meu punt de vista i des de la gran majoria de punts de vista, per darrere sense opció de disputar la pilota. Fins i tot Nico Williams li va dir, estàs boig o què et passa, no?, a la persona que li va fer l'entrada. En tots dos casos no s'han fixat terminis de recuperació, però sembla que el Nico es podria perdre gairebé tot el que queda de Mundial.
0: Nico, ja ha estat un any que no...
1: Exacte, ha estat molt complicat.
0: No ha jugat gairebé amb l'Atlètic Club, sí. I no ha estat al seu nivell. Arribava molt justet. Jo crec que arribava... La il·lusió era si una hipotètica semifinal o final, doncs, home, tenia alguns minutets de qualitat, però és que ja amb això...
1: Totalment. A més, tots dos futbolistes han fet comunicats a les xarxes. Jeremy Pino ha dit, les proves mèdiques confirmen que me perderé los próximos partidos, pero desde ya mismo estoy pensando en la recuperación. Ojalá que el equipo llegue lo más lejos posible, como siempre seguiré sumando, aportando desde donde se me necesite. Y Nico Williams ha estat molt més dur i ha dit, hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, lo que deies abans, ¿no? La pubalgia ganó muchas batallas, pero no la guerra, conseguí superarla con trabajo. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre, no sabia cuándo podría volver a jugar ni cuándo me recuperaría de una vida normal. Y atenció, perquè aquest és el moment més complicat del comunicat, diu, ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, podría haberse evitado porque era completamente innecesaria. I diu que això tampoc el detindrà. En la meva opinió, jo crec que la permissivitat de l'àrbitre és una vergonya. No sé què penses, però jo crec això. Crec que la missió de l'àrbitre és que es compleixin les normes i protegir els jugadors, i davant d'uns personatges amb frustració i ràbia que anàvem a fer mal, perquè anaven a fer mal, el que s'ha de fer és treure targetes. Sí, a l'entrada de Jeremy Pino treus vermella, segurament la de Nico Williams, que és posterior a la de Jeremy Pino, s'ho pensen, i segurament la de Pau Cubarsí no la fan. O sigui, si s'ha d'acabar el partit amb 9 jugadors. Que passi, amb 8 jugadors s'ha de suspendre el partit, que passi. És l'única manera de fer que unes persones que estan fora de si, com es va veure Agustín Canovio, estava fora de si, els jugadors, els seus companys l'havien de parar, pari de fer mal als seus companys de protecció. Ja n'hi ha prou de fer mal. És que em sembla una vergonya.
0: Sí. No, és el que tu dius, Maria, era com l'àrbitre era molt permissiu, els jugadors de l'Uruguai, llavors... La següent entrada que feien
1: més
0: era més forta que l'anterior,
1: perquè
0: sabien que hi havia permís de l'àrbitre.
1: Si a mi no em treuen targeta amb una de groga, doncs a la següent la faig vermella i me'n trauran groga. És una vergonya.
0: Impressionant.
1: Jo crec que això s'ha d'acabar, i menys en un Mundial. O sigui, per mi va ser un espectacle lamentable el que vam viure, una gent que tenia ganes de fer mal. Anaven a dir, sabien que no passarien l'eliminatòria perquè no jugaven com per passar l'eliminatòria, i van dir, doncs si no passem, ells, si passen, els lesionarem, perquè és el que pensaven, i punt. Malgrat les baixes, Espanya tanca la fase de grups amb un ple de victòries, bé, un empat i dues victòries, un registre històric, és la primera vegada que la selecció espanyola completa els tres primers partits d'un Mundial sense encaixar cap gol, i per tant, doncs, seguim endavant, a veure què passa.
0: Doncs bé, veurem. El Mundial comença a escalfar-se ara ja sí, de debò, eh? I encara pendents d'aquest Mundial de Futbol, ja vam dir fa dies que la cançó extraoficial de la selecció era La Graciosa, de Quevedo, perquè és la que han triat els jugadors de la selecció espanyola, perquè això és per quan hi hagi un gol que soni a l'estadi, no? Però les altres seleccions també han hagut de triar cançó i algunes són sorprenents, Maria.
1: Sí, ens han creat l'atenció. Mira, comencem amb l'Espanya, no?
0: Sí, que és la quan nostra, marca un gol a Espanya, sona d'això.

bona cançó, fa molts dies que ho dic. Crec que és molt bona cançó, que té molt bon ritme. I les altres seleccions han apostat per cançons molt diferents, ara les sentirem. Sobretot, la gran majoria ho han fet amb artistes nacionals, com ha fet Espanya amb Quevedo, no? Sí. L'Argentina ha triat El Matador d'Onda Sabanera.

0: són els quan marca Argentina, quan marca Messi, perquè de moment tots els gols de l'Argentina els ha fet el Messi, són això. No sé què us sembla.
1: Ah, jo pensava que això era Mèxic.
0: No, no, no, això és Argentina.
1: Això és Argentina amb
0: el, sí, sí, matador, el matador.
1: Onda Sabanera. Vale,
0: sí, sí,
1: vale,
0: sí, d'acord, sí. Mèxic també ha tirat molt tradicional, eh? Uh-huh. És una cançó tradicional de mariachis que es diu El son de la negra.

0: quan marca Mèxic als estadis. No sé què us sembla. Han tirat molt tradicional. Sí, mira-la. Potser us sentirem aquest dimecres 1 de juliol perquè Mèxic jugarà els 16ens contra Colòmbia.
1: Sí. Tenim aquí el quadre ja d'aquests 16ens de final. Sí, Colòmbia. Colòmbia gana, és.
0: Ah, i per què m'estic veient jo malament?
1: Mèxic-Equador, no? És dimecres, 3 de la matinada.
0: Exacte, Mèxic-Equador, Mèxic-Equador. Sí. Mèxic-Equador, sí. Exacte, doncs això sonarà. I el Canadà, que per cert, és l'únic equip que ja ha passat a 8ens de final, perquè ahir es va enfrontar contra Sud-àfrica i van guanyar amb un 0-1 a l'últim minut. Pobres sud-africans, perquè van fer molt, molt bon partit. Doncs què va sonar ahir quan Canadà va marcar aquest gol que li donava l'entrada als 8ens, això?

0: Això és Jesse Reyes, aquest I
1: Dare You. Molt.
0: Dóna bastant punx, no?
1: A mi m'agrada, m'encanta molt Jesse Reyes.
0: Doncs mira, passem a Alemanya, perquè ells també han tirat
1: Japó,
0: per un...
1: No? No.
0: Japó, em sembla que, com que no la sé pronunciar, ha decidit no posar-la, què et sembla?
1: No, Shioru no emi woka kimi kototo,
0: usakuya. No, la tinc, si vols anem a Alemanya, perquè no la tinc. Alemanya, Major Tom, Peter Skrilling, també un artista alemany.
1: No sé jo, eh? Gol de... de Kay Havertz, i sona això, no sé... No ho veig.
0: No veus a Kimmich ballant això?
1: No. Vam.
0: I a Neuer, ballant aquesta cançó? Més, home,
1: avorrits.
0: Un clàssic. França, Daft Punk.
1: Home.
0: One More Time.
1: Quina por fa França.
0: I amb aquesta cançó, eh?
1: Són bèsties.
0: Què és aquesta cançó? Fantàstic.
1: One More Time, la mítica de Daft Punk. I Brasil, què?
0: Brasil, doncs ritme brasilès, no? Bate no peito, es diu això.
1: No.
0: Això és Uruguai,
1: això és Uruguai.
0: Això és Uruguai.
1: No, anem a escoltar la d'Uruguai, que també està molt bé, que és Cielo de otro color, no?
2: Y en el último suspiro.
0: Molt greu perquè no sonarà més aquesta cançó.
1: Ah,
0: quina llàstima.
1: És veritat, ja s'ha acabat. Brasil sí que la tenim. Bache no peito.

0: Molt colombià, aquest ritme, eh?
1: M'agrada molt.
0: Colòmbia, però clar, és que si hi ha alguns que són els reis de la música pop,
1: home,
0: són els coreans. I clar,
1: home,
0: han triat K-pop Blackpink per celebrar els seus gols.

0: tant K-pop, això.
1: M'agrada molt, Jump.
0: Clar. I també han triat de clàssics, Austràlia, no? Com si nosaltres haguéssim triat una cançó de Julio Iglesias. Doncs més o menys ells han triat AC/DC.
1: Molt fan d'Austràlia i la cançó que sonarà quan marquin un gol. Veurem si aconsegueixen fer gols.
0: No sé si... Sí,
1: Austràlia-Egipte. És divendres, sí, 700 de final. Austràlia-Egipte.
0: Exacte, exacte. També tenim, per exemple, Anglaterra, no? Que ha sorprès molt, perquè tu dius Wonderwall, que és la que canten ells.
1: Ja,
0: doncs no. Han triat Chase the Sun d'un grup italià.
1: Ostres, quina mitiquíssima és aquesta.
0: Clar, que es diu
1: Chase the Sun.
0: Planet Funk.
1: Boníssima.

0: Dimecres 1 de juliol, Anglaterra, Congo.
1: Congo.
0: Congo.
1: Exacte.
0: República Democràtica
1: del Congo. Sí, sí, República Democràtica del Congo. I la República Txeca ha portat per un remix de Seven Nation Army, que és una clàssica també dels White Stripes.
0: La llàstima que no l'escoltarem.
1: Llàstima. No. Però és bona per celebrar gols, aquesta cançó. No?
0: M'agrada molt.
1: Jo em quedo amb el Quevedo, bro.
0: Crec que la millor la tenim nosaltres.
1: Jo també ho crec, tu.
0: Sí. Va, de seguida seguirem parlant de, en uns minutets del Mundial que continua avui amb els 700 de final. Avui és superdilluns, eh? Dia gran, eh?
1: Bon dia avui.
0: No, no, no. És que els partits d'avui, Alemanya-Paraguai i el Brasil-Japó, hem de comentar coses perquè... ens van fer un spoiler ja fa més de 20 anys.
1: Això va així, això va així. Sí. Tothom a les xarxes està trinant posant aquest spoiler.
0: Benji.
1: Ah, exacte, aquell partit que no s'acabava mai. Avui es juga, aquell partit, aquell Japó-Brasil.
0: Doncs en uns minutets abans, però anem a obrir les portes d'aquest estudi a una artista majúscula que es diu María José Hiergo.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Hi ha artistes que fan àlbums i n'hi ha d'altres que construeixen un univers propi. María José Llergo pertany a aquest segon grup. María, definitivament.
1: Exacte, jo en soc molt fan, ja t'ho vaig dir.
0: Ja, ja ho sé,
1: dir
0: que som venia. Molt fans.
1: La cantant i compositora cordobesa s'ha criat entre el flamenc més profund i una curiositat musical sense límits, i ara presenta El Juego, un àlbum que arriba després del reconeixement internacional d'Ultrabelleza i que confirma que està vivint un moment més lliure i ambiciós de la seva carrera. Jo diria que el moment més lliure i ambiciós de la seva carrera. No?
0: Guanyadora d'un Goya.
1: En Mediterrani. Quina fantasia.
0: No, increïble. Referent d'una nova generació d'artistes i amb una gira que recorrerà Espanya i Europa, María José Llergo torna reivindicant el risc, la imaginació i el dret a canviar sense demanar permís.

Arribem a les dues, moment per actualitzar la informació amb el butlletí i després seguim, que tenim un zoom avui molt, molt potent. Parlarem de cultura i de si potser tot entreteniment és ideologia. No sé, ho parlarem amb el Joan Bordeus de seguida.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'empresària Carmen Pano ha confirmat avui davant del jutge Pedraz, que investiga les presumptes clavegueres del PSOE, que van intentar subornar-la perquè negués haver portat dues bosses amb diners en efectiu a la seu del partit, al carrer Ferraz de Madrid. Pano ha confirmat avui a l'Audiència Nacional que l'advocada de Koldo García, Letícia de la Hoz, va intentar convèncer-la que canviés la seva versió. L'empresària ha declarat que, segons li va dir la lletrada, era per ordre del PSOE per ajudar a Ábalos i Koldo amb el cas Mascaretes. Segons fonts jurídiques presents a la declaració, Pano ha assegurat que tant a ella com al seu amic Álvaro Gallego, el xofer que va portar-la un cop a Ferraz, els van oferir en principi 50.000 euros, però li van preguntar què necessitava i ella va contestar que el pagament de la seva casa i la celebració del casament de la seva filla, uns 250.000 euros en total. El xofer, de la seva banda, hauria demanat 15.000 euros per a un cotxe. Gallego assegura que en un principi pensaven acceptar els diners, però després Pano ho va consultar amb el seu advocat, que li va desaconsellar, i finalment tot va quedar en no res. I d'altra banda, el govern ha anunciat que mantindrà la rebaixa del preu dels combustibles a la població general i les ajudes directes als transportistes. Ho ha fet a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que a hores d'ara continua en marxa. Pau Alemany, més detalls, bon dia.
2: Bon dia. La incògnita sobre el preu de la benzina queda resolta i, tot i que les perspectives econòmiques són positives, el govern ha decidit prorrogar les ajudes per mantenir el preu del dièsel i de la benzina controlat. Això sí, anirà retirant progressivament el descompte durant l'estiu si la situació continua estable, tal com ha detallat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
3: Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: Més enllà d'aquesta mesura, el Consell de Ministres ha aprovat el quadre econòmic revisat, que és el primer pas per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Aquesta revisió macroeconòmica deixa una altra notícia, i és que les previsions de creixement per al 2026 s'han actualitzat a l'alça del 2,2% anterior al 2,6% actual, gràcies sobretot al consum privat i a la inversió. I un últim anunci del govern: el mes de juliol presentarà un real decret amb mesures d'habitatge en què s'inclouran un augment de l'IVA als pisos turístics o la pròrroga extraordinària dels lloguers. Aquest real decret, això sí, s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats.
0: Acabem de conèixer que una jove de 18 anys ha mort aquest dissabte després de rebre l'impacte d'una roca mentre es trobava en un gorg de Sadernes, al terme municipal de Montagut i Oix, a l'Alta Garrotxa. Ens ho explica la Gemma Esteve.
4: Els fets van passar cap a 6:15 de la tarda quan la noia que anava acompanyada es banyava en el gorg. Segons les primeres informacions, la víctima hauria rebut l'impacte d'una roca que s'hauria desprès de la muntanya per causes que encara s'estan investigant. A conseqüència del fort cop, la jove va patir una aturada cardiorrespiratòria. Els equips d'emergència desplaçats fins al lloc dels fets van aconseguir reanimar-la després de practicar-li les maniobres durant diversos minuts. Posteriorment, la noia va ser evacuada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on finalment va morir poc després a causa de la gravetat de les ferides. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l'accident i esclarir què hauria provocat la caiguda de la roca.
0: Resignació i desconeixement de la vaga a Rodalies entre els usuaris de l'estació de Sants. Renfe ha assegurat que el seguiment de l'aturada és molt reduït, de menys del 6% a l'àrea de Barcelona, i les afectacions són puntuals. Diversos usuaris ho han constatat alhora que han lamentat l'estat habitual de la xarxa.
5: Realment el tren ha passat en un horari on no se l'esperava. O sigui, jo he anat a l'estació, ja ni miro els horaris, el que passa, passa.
6: No iba muy a tope. Obvio por la huelga, obvio que ya también tema que ya no hay colegio.
7: La verdad es que no sabía nada. Me enteré anoche porque tengo que ir a Palermo, tengo que coger una conexión ahora.
8: No sabía, me l'he enterat ara i estic així a veure si tot va bé. No sé, ja veurem. Per ara no he vist que hi hagués retard.
0: El Departament d'Empresa havia fixat uns serveis mínims del 66% en hora punta, entre les 6 del matí i 10:15, i de 5 de la tarda a 9 del vespre, i un de cada 3 trens la resta del dia. El servei alternatiu per carretera manté l'oferta habitual. El tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro i els avenços de la venda de Renfe Mercaderies són els motius principals de la convocatòria d'aquesta vaga. I un apunt encara, el passatger davanter d'una furgoneta mort avui en col·lisionar amb un camió a la P2 a Montblanc, a la Conca de Barberà, finalment no hauria mort per causes naturals, com s'havia informat inicialment, sinó com a conseqüència del sinistre. Així ho ha puntualitzat el Servei Català de Trànsit, que també actualitza la xifra de morts en carretera el que portem d'any, ja s'eleva a 67 amb aquesta nova víctima, un home de 55 anys, veí de Girona. Ara sí, això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: Segona hora de Xavi Fornia, quan són les 2:06, i Maria García Coll, encara tenim aquí a l'estudi la bona vibra.
1: Ai, sí.
0: De la Maria José Llergo, que ens ha
1: tenim el dia, eh? És que ella diu, sí. No, jo em trobo amb persones meravelloses cada dia i tinc molta sort, però és que jo crec que si ets així, l'altra gent ho percep i també és més bona persona. O sigui, a mi m'ha canviat ara una mica la vibració d'avui, de veritat,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, podies tenir un dilluns més tort o més sí. Baixet d'energia, i ella et recorda coses, que jo crec que moltes vegades sabem, eh? I les intentem posar en pràctica, però et recorda coses molt importants, d'una manera tan maca, les explica tan bé, no? I les canta tan bé, que crec que és, és principal. Bé, ho hem escoltat, ho explicaven les companyes, els companys dels serveis informatius. Terratrèmol a Veneçuela, un seisme de magnitud 4,6 torna a remoure el país. A les zones que ja estaven afectades. O sigui que bé, ampliarem aquesta informació en uns minuts. Abans, el que dèiem al Zoom, anem a fer-nos preguntes per intentar trobar respostes. La cultura popular sempre ha reflectit els valors de cada època, però avui molts espectadors tenen la sensació que també, Maria, intenta orientar-los. La cultura.
1: Exacte, i és que les sèries, la música, els festivals o la publicitat o fins i tot els videojocs s'han convertit en espais on es debaten la identitat, el gènere, el canvi climàtic, la desigualtat o la immigració. Alguns ho interpreten com una evolució natural de l'art i d'altres com una excessiva moralització de l'entreteniment.
0: La pregunta és incòmoda perquè consumim cultura per evadir-nos o perquè també ens expliqui com hauríem de pensar? Bé, ja podem saludar aquesta hora de la tarda. Ja és amb nosaltres el Joan Bordeus, periodista, crític cultural. Molt bona tarda, Joan, què tal?
2: Hola, bona tarda. Molt bé. Bueno, amb la calor que... Intentant evadir-me de la calor, més que d'altres
0: coses. Sí. No. Jo li deia abans a la Maria, dic, no sé, quan parlaven d'aquesta onada de calor, jo he dormit millor dies de la setmana passada que no pas després quan deien que ja baixava, eh? No sé si serà la humitat
2: No,
0: és... no sé, una cosa terrible.
2: Tot a les vives poc, sí.
0: Sí. Jo crec que els escèptics ja han caigut, no? Vull dir, el tema del canvi climàtic és una realitat.
2: Sí, i tant. De fet, ara el problema és que hi ha una paraula que és ambivalent, que és això de l'adaptació, perquè ara ja ningú el nega. Però amb la idea aquesta que en vez de combatre-lo, aturar-lo, ens hi hem d'adaptar,
0: yeah.
2: Té una part que és molt bona, però també té una part com que gent l'està aprofitant, que adaptar-se vol dir no fer res i continuar vivint com puguem i cremant els mateixos combustibles fòssils. Llavors s'ha d'estar alerta, jo crec que abans l'havíem d'aturar o revertir, ara ja no s'hi pot fer res, ja, però adaptar-s'hi, què vol dir adaptar-s'hi? Vol dir no canviar res, no ho sé, és perillós això.
0: És bona aquesta. Que llences. El Joan Bordeus escriu setmanalment a Núvol, al diari Ara i també al quadern de El País. I avui, bé, volíem tractar aquest tema, Joan, perquè, per exemple, si agafem una sèrie, no?, de les que habitualment podem veure a les plataformes, quan una sèrie vol transmetre un missatge, deixa de ser entreteniment per convertir-se en activisme?
2: Ah, clar, a veure, és una pregunta forta. No, o sigui, la resposta és que... O sigui, una sèrie sempre fa dues coses alhora. O sigui, té un contingut de missatge i un contingut del que en podíem dir com sensorial o plain. I això sempre està barrejat. Llavors, el problema és quan una meitat passa per sobre de l'altra. És a dir, hi ha bon entreteniment. Les obres d'art més canònicament polítiques, complicades o crítiques i radicals que ens puguin acudir, quan diem que són així de bones, és perquè són entretingudes. L'entreteniment no és res més que aquest moment en què l'experiència tal com te la presenta una obra d'art, una sèrie, un producte cultural, està ben lligada, és ben oberta, fa que passin coses a dintre teu. I bueno, si tu vas a la pel·li més política que et pugui acudir, és perfectament possible que sigui entretinguda. Llavors, el problema és quan una sèrie dimiteix d'això i ja no hi ha cap elaboració interessant de l'experiència d'aquesta part ambigua, d'aquest joc que és propi de la sèrie, i simplement té la sensació que el meeting s'ho menja tot. Vull dir, les dues coses són perfectament incompatibles. Hi ha sèries profundament polítiques, extremadament entretingudes, i sèries més apolítiques o amb una política més qüestionable, que també ho són. El problema és quan la part... no estan en conflicte una cosa i l'altra, o bueno, hi ha maneres de veure un conflicte. No és quan la part de l'activisme o la part del missatge no apareix elaborada amb aquesta cosa embrollada que és pròpia del producte cultural, sinó que apareix com tan diàfana que no té aquesta ambigüitat necessària perquè sigui també entretinguda.
0: Sí, o forçada, perquè hi ha qui acusa plataformes com Netflix o Disney, per exemple, d'incorporar de manera explícita discursos sobre diversitat, gènere o identitat, i no sé si això és una evolució natural de la societat o una voluntat conscient d'influir culturalment. No sé, em ve el cap, Maria, ho vam parlar l'altre dia, aquesta polèmica amb l'actor que farà de Severus Snape, no? Uh-huh. a Harry Potter, a la sèrie d'HBO Max, que és negre. Quan als llibres, Rowling sempre l'ha descrit com molt pàl·lid, molt blanc, i una cosa que
1: havia de ser. Com la Sireneta, no? Per exemple, també va passar, va haver-hi, es va acusar Disney d'inclusió forçada, no? Per posar la Sireneta en live action una persona que era negra, també.
2: Clar, sí, jo en aquests casos, més que, o sigui, el que és claríssim que una plataforma el que vol és guanyar diners i el que fa no, més que influir en la cultura és percebre que hi ha alguna cosa en la cultura que està passant i buscar la manera d'aprofitar-se d'aquesta excitació per monetitzar-la. És a dir, la diversitat, per entendre'ns, és una cosa que no és que les sèries facin que ens preocupin, sinó que nosaltres o la societat se'n preocupa prèviament i passa a interessar-nos. Els productors de les plataformes detecten que ens preocupa i llavors busquen una forma de sintonitzar amb aquest corrent previ que surt de la gent abans de la sèrie i fer que això sigui un atractiu afegit als seus productes. Però qualsevol producte de masses en una plataforma com Netflix que depèn, amb una cosa com l'audiovisual que és tan cara i depèn tantíssim dels retorns, està mil·limetrat perquè sigui el que sigui que inclou, ho fa pensant en sostenir-se com a producte econòmic. I en aquest cas, l'ordre és invers. O sigui, primer va ser la societat que va començar, especialment en cas com el feminisme o l'antiracisme, apareixen preocupant-se sobre això i només quan la plataforma detecta que hi ha aquesta preocupació, també és el que en diem com quan hi ha greenwashing sobre el canvi climàtic, sí, o pinkwashing sobre la cosa queer, és que detecten aquesta cosa latent i llavors la escenifiquen. I el fet d'escenificar-la és només per guanyar atractiu. Això no vol dir que la poden escenificar de forma interessant o abjecta i que ens facin furismar, no? Això no vol dir... Normalment és bastant la segona opció. Però el que els mou no és la voluntat d'influir, és la voluntat de capitalitzar una cosa que ja ens preocupa.
0: Clar, llavors això tampoc és que sigui massa ètic moltes vegades, no? Perquè ho hem vist en festivals de música, no? Molts festivals que incorporen manifestos feministes o LGTBIQ+, o mediambientals, el que tu deies. I jo no sé si això és només responsabilitat social o una presa de partit ideològica, màrqueting ideològic.
2: Ah, clar, a veure, és que... si teníem en compte que aquestes... la mirada crítica sobre la societat normalment surt primer als marges sense aquest afany de lucre, tampoc... O sigui, tampoc és estúpida la gent que vol canviar les coses. No és només instrumentalitzada per les plataformes o els grans festivals de música, sinó que ells volen, com un cavall de Troia, també se'n volen aprofitar. O sigui, hi ha com una... És molt difícil dir qui coopta aquí o qui està aprofitant-se d'aquí, no? Perquè clar que hi ha artistes o activistes amb interessos de canviar la societat, que llavors el que veuen és, diuen, no se senten, no diuen aquí aquest festival utilitzarà les meves causes, sinó que jo utilitzaré l'altaveu que representa aquest festival o aquesta plataforma per escenificar-les, no? I és molt difícil dir qui és cavall de Troia. O sigui, això té a veure amb... Per això està la crítica, no? Per la crítica cultural, per discernir en quins casos és perfectament possible que quan una plataforma molt gran es serveix d'una causa molt radical la presenti d'una forma contrària als valors d'aquesta causa, però també és possible al revés. És possible que algú espavilat, compromès i que vulgui canviar la societat aprofiti aquests llocs i coli un missatge que moltes vegades fins i tot pot ser directament anticapitalista o antiplataformes, no? Moltes vegades això passa, no? Que una plataforma buscant l'èxit pugui programar o donar diners a un creador que si les seves idees es presenten en realitat potser la plataforma aquesta seria socialitzada i no, i deixaria ser un negoci privat, no? Llavors, hi ha aquest estira i arronsa, no? O sigui, així com abans deia que les plataformes busquen això, s'ha d'entendre que els artistes no tots són uns venuts o els creadors no tots són uns venuts i intenten aprofitar-se. I això és moltes vegades aquesta forma de resistència com parasitària, que és la plataforma, és el cos gros, però jo com a creador una mica polititzat la puc infectar a veure si aconsegueixo debilitar-la des de dins.
1: Perquè actualment, no sé si amb els joves fins i tot té més poder per influir en l'opinió pública un streamer, un tiktoker, un influencer que diu alguna cosa que es posiciona que no pas els polítics.
2: Això depèn perquè els nostres polítics, si pensem en... Depèn de quins polítics, si pensem en com Joran Mandami, per exemple, que s'ha pogut, és un exemple d'aquest clàssic, que s'ha pogut utilitzar les xarxes. I tu pots veure avui vídeos de Joran Mandami parlant de posar tremendíssims impostos a les mateixes empreses que són propietaris de les xarxes que posen aquests vídeos, no? Llavors, clar, és una mica aquesta paradoxa. O sigui, en general, és evident que una plataforma o un influencer té molta més canals de difusió, arribar a moltes més persones que un discurs com polític en seu parlamentari. Això és evident. El que hem vist és que polítics aquí a casa nostra, des de Vox fins a Gabriel Rufián, tenim gent que és hàbil utilitzant aquests canals i que els intenta utilitzar, però també és al revés. És que el que passa normalment és que molts polítics ja els està bé el missatge que els influencers difon, llavors no hi ha cap ganes de fer crítica. Però quan un polític això com radical, com Mandani, és l'exemple més clar que tenim ara, o Obama va ser en el seu temps, aconsegueix introduir-se i amb un missatge fort, és capaç de captivar moltíssima atenció. O sigui, la cosa política depèn molt de quina política vulgui fer el polític. No hi ha res impedint que els polítics es facin virals més enllà de si el seu discurs és previsible, conformista, o si sap obeir les lleis que regeixen aquestes xarxes, pot ser completament al revés. El que veiem normalment quan creiem que els polítics avui no influeixen com un influencer és perquè els polítics no volen influir perquè ja els està bé com funcionen les coses. Llavors, això no vol dir que no puguin, però si no influeixen moltes vegades és perquè no volen canviar res.
0: Parlant també de cinema, no? O de premis culturals, de gales de premis, de lliurament de premis. Alguns crítics afirmen que avui es valora més la representació o la diversitat que la qualitat artística. També d'altres van per la via de les subvencions, per exemple, no? Que va sumant punts a l'hora de que et puguin subvencionar una pel·lícula en aquest país en base a tot plegat, segons els personatges amb més o menys diversitat que puguis aportar. En fi, això és una crítica fonamentada o és una exageració? Perquè s'escolta molt.
2: No, hi ha una tensió irresoluble, perquè o sigui, tot producte artístic té contingut, però el que representa també és part del seu contingut, és que forma part del fet artístic que igual que valorem que diem que ens és molt clar en una cançó que una veu té una inflexió o una altra, que la veu del cantant afecta el contingut de la cançó, doncs en qualsevol pel·lícula, si una cosa la diu un home o la diu una dona, doncs això forma part dels significats que hi ha en joc i enriqueix o empobreix la pel·lícula d'una manera. I el que hem vist com això no es pot resoldre bé, és a dir, hi ha una tensió real entre la qualitat estètica i aquesta cosa de la representació de la política. Al cap del carrer, d'entrada s'ha vist, en aquest país és un clar cas, que les coses, és a dir, que si tu fas subvencions o fas passar per criteris de representativitat a una indústria, així la transformes. Els Gaudí fa molts anys que hem tingut els Premis Gaudí de cinema, hem tingut a gales on més de la meitat dels premiats eren directores, cosa que fa 10 anys era impensable.
0: Totalment.
2: I això té a veure amb és un èxit rotund de demostrar que aquestes coses funcionen. Ara, també sabem que una directora pot fer, pel fet de ser dona, pot fer una pel·lícula que les pròpies feministes diguin que és d'un feminisme espantós o conservadora. Llavors, és molt complicat. Hi ha una tensió entre l'autonomia artística i l'autonomia política que en altres països la resolen diferent. A França intenten, per exemple, que són, intenten com que els que decideixin aquestes coses siguin artistes, però llavors queda una mica aquesta cosa que l'art públic rep diners i aquests artistes reben diners per decidir quines pel·lícules rebran subvencions, que no necessàriament reflecteixen els criteris del votant francès, perquè el que fa el sistema francès és protegir-los. Aquí deixem que la política i que siguin, que hi hagi actors polítics elaborant els criteris de subvencions i que hi hagi un diàleg, no? Però la tensió hi és. Alhora, també per acabar això, o sigui, qualsevol persona, o sigui, no té cap sentit criticar una obra d'art, una sèrie, perquè fa servir aquests criteris de representativitat. No desvirtuen res, al revés. Poden ser extremadament interessants. Hi ha pel·lícules que només canvia si la fa un home o una dona, si tu jugues bé o una persona de la raça o d'una altra, canvia el significat d'una manera que pot ser profundament interessant. Llavors, no hi ha cap problema intrínsec amb la representativitat, no hi ha cap conflicte intrínsec entre la qualitat estètica i la representació, però sí que a vegades, si has de triar una, has d'admetre que pots comprometre l'altra.
0: Joan Bordeus, t'ho agraïm molt, eh? Gràcies per ser-hi, i bé, jo crec que això va per llarg, o sigui que en tornarem a parlar segur, si tu vols, perquè això és casa teva.
2: No, a vosaltres, però són preguntes dures.
0: Són potents.
2: Espero que... Sí. Content de parlar amb vosaltres.
0: No, s'ha entès perfectament i hem pres bona nota i sortim reflexionant, Joan, t'ho agraïm molt, eh?
2: A vosaltres.
0: Una abraçada gran.
2: Que
0: vagi bé. És un tema potent, és un tema amb moltes decimals i molt d'actualitat. Com és el Mundial de Futbol?
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Quan són les 2:23, el que dèiem, Maria, no deixem el Mundial de banda, perquè segueixen passant coses. M'ha agradat molt abans el repàs que hem fet de cançons, no cançons oficials de la FIFA, sinó les cançons que fa 3 dies la FIFA va demanar a les seleccions que haurien d'escollir quan ells marquin un gol. La cançó que sonarà a l'estadi quan una selecció, un país, marqui un gol, no? Les hem repassat totes. Bueno, les més importants dels equips que estan a 700.
1: Sí, hem de repassar 48.
0: No, però la de Brasil, no? Sí. Mate no peito, ha tingut molt d'èxit, per cert, entre els oients de Xavi Fornia, eh?

0: partides avui?
1: Potser sona moltes vegades aquesta cançó, no
0: ho
1: sabem.
0: No ho sé. Avui a les 7 de la tarda, hora catalana. Brasil-Japó. Jo veig un Japó molt fort, eh? I mira que teníem baixes.
1: Sí, totalment. Com dèiem ara, Brasil, la canarinha parteix com a la favorita, però al davant tindrà una selecció japonesa que, com deies ara, està molt forta. Sí. Confia en l'excel·lent moment del seu porter, en Zion Suzuki, que és una de les revelacions, jo crec, d'aquest Mundial. I atenció, perquè abans ho dèiem, les xarxes estan tornant boges amb aquest partit. Per què? Perquè és un partidàs, també. Però no, sinó perquè aquest creuament de 16 anys ha reactivat inevitablement l'univers d'Oliver i Benji.

0: Uau, quin viatge, la meva infància, que bèstia.
1: I això és el que els hi passa a molta gent, perquè aquesta sèrie va convertir el futbol en un relat infinit, en jugades impossibles, partits eterns, finals que sempre quedaven oberts, i per molts aficionats, aquest duel, aquest Brasil-Japó que viurem avui, ja existia abans de ser real, perquè a l'anime, Japó i Brasil van coincidir en aquell mundial fictici que mai acabava del tot, no? Oliver Atom, Benji Price i Carlos Santana com a protagonistes d'un enfrontament que es va quedar congelat just abans del desenllaç, però en el manga sí que hi havia un final, no? Aquest partit èpic en el manga, en el llibre, no? Uh-huh. I era una pròrroga amb victòria del Japó.
0: O sigui que guanyava Oliver Atom.
1: Això passava en el llibre, en el manga, sí, però en l'anime no hi havia final.
0: Però per què?
1: S'anava allargant, i crec que es va acabar aquí la sèrie i no es va acabar mai.
0: L'anime sí que va seguir, perquè de fet jo vaig veure, jo tinc un còmic de fet d'Oliver i Benji, anime, que acaba Oliver jugant al Barça.
1: Ostres!
0: Amb la Sagrada Família de fons.
1: Però tu tens un còmic?
0: Sí, és un anime.
1: Aquí estem parlant del manga, eh?
0: Ai, perdó, no és un anime, un manga, perdó, m'he liat. Un manga. Ah. L'anime són els dibuixos.
1: Sí, exacte.
0: És la tele. El manga és el llibre.
1: És el llibre.
0: El còmic. Doncs jo tinc el còmic, el manga, on Oliver Atom i... Oliver va al Barça, i el Mark Lenders, que era com el seu rival al Japó dels clubs, se'n va al Madrid.
1: Oh! Sí. Doncs mira, Brasil-Japó, tu, com deia l'Oliver i Benji, ara, dècades després, doncs els ha emparellat de nou, i veurem a veure què passa. El Brasil arriba amb el potencial del Vinícius.
0: Està molt bé, Vinícius.
1: I, en canvi, doncs, al Japó, com diem, tenim el Zion Suzuki, que és el seu porter, però també tenim el Takekubo, no? Que també
0: arribarà.
1: Està en un molt bon moment, sembla
0: arriba.
1: Que arribarà.
0: Tenia molèsties dels partits anteriors, però arribarà almenys per una primera o segona part, arriba, sí.
1: I per això, doncs, a les xarxes estan bullint amb aquest Brasil-Japó, que ja vam viure el Mundial fictici d'Oliver i Benji, que avui es tornarà a viure a la realitat.
0: Espera't que no hi hagi un ensurt per Brasil avui, eh?
1: Ai, esperem que no.
0: Espera.
1: Bueno, no ho sé. Jo espero que guanyi Brasil, a mi m'agrada Brasil.
0: Jo vaig amb Japó.
1: Sí?
0: A muerte.
1: Amb el petit.
0: Home, sempre.
1: A mi m'agrada Brasil. També tenim Alemanya-Paraguai a les 11 de la nit, avui, i avui a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc.
0: Bon partit. Avui és un superdilluns, eh?
1: El vencedor de Països Baixos-Marroc serà el que s'enfrontarà a Canadà als vuitens de final.
0: Perquè avui tenim també a Alemanya, que juga contra Paraguai. Això és a 11:15 hora catalana?
1: Sí. I després a Països Baixos-Marroc, a part del Brasil-Japó.
0: Tres forts, eh?
1: Sí.
0: Bé, Espanya, que juga dijous contra Àustria, i esperem que soni molt aquesta cançó de Quevedo, que és l'escollida per la Federació Espanyola, pels jugadors. Els hi han preguntat als jugadors directament.
1: Exacte.
0: Quan marquin un gol, a Espanya sonarà la graciosa de Quevedo. Va, donem pas a la informació. 2:45. Edició migdia, i després Alberto Montes i cinema, aquí al Xavi Fornià.

0: Són 2:15.
1: Edició migdia. Ràdio 4.
0: Tarda, són 2:15 a Catalunya, 9:15 del matí a Veneçuela i allà el rellotge és, per desgràcia, un dels protagonistes. Cada hora que passa, cada minut que transcorre, minven les esperances de trobar algú en vida entre les runes que han deixat els dos terratrèmols i la desesperació s'agreuja per la falta de mitjans que permetin rescatar supervivents.
2: Ni la policia ni la Guàrdia Nacional no ayudaron. Vinieron a comer y a tomarse fotos, parece que estaban trabajando. Pero no se pusieron ni siquiera uniforme como estamos nosotros.
0: Malgrat les dificultats, sempre hi ha lloc per l'esperança, com ha explicat a Ràdio Nacional la doctora Indra Solorzano.
3: Lograr conseguir todavía el día de ayer a esa madre y a ese bebé fueron una de las cosas más maravillosas que pasaron en el día.
0: Pel que fa als espanyols, la xifra oficial de morts és 17, 138 desapareguts i 12 localitzats entre les runes. Avui mateix, un nou terratrèmol de magnitud 4.6 ha tornat a sacsejar la zona més afectada. En clau nacional, Gertrudis Alcázar, la secretària de l'expresident Zapatero, s'ha negat avui a declarar al Senat en el marc de la comissió que investiga presumptes irregularitats en la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials. Recordem que Alcázar està sent investigada en la causa on s'investiga també a Zapatero.
4: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I a casa nostra, Salut investiga si l'atenció sanitària que va rebre el nadó de Sabadell, mort divendres passat presumptament per maltractaments dels seus pares, va ser la correcta segons els protocols. De seguida parlarem d'aquests i d'altres temes. Salutacions de José Gil a la realització, Martín Noy a les vies de so, Jordi Mañas al control central i qui us parla, Elena Pérez. I en aquest punt anem a veure com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments a la P7, a Cerdanyola, en sentit Tarragona, s'acaba de produir un accident i hi ha els vehicles al voral i una mica d'aturades. També a la P7, 5 quilòmetres a la zona entre Montmeló i la Roca, cap a Barcelona, i també a Barberà, cap a Santa Perpètua, en sentit Tarragona. En el seu cas també hi ha aturades a la C-17 a Parets, en sentit la ciutat de Barcelona, i la resta de dies només mencionar les dues rondes que presenten força mobilitat. Per tant, cal circular amb molta prudència en aquests punts. El que fa la resta, com dèiem, tranquil·litat, molta cautela.
0: Atenció, per cert, si han d'agafar avui un tren, perquè hi ha vaga estatal de Renfe que afecta els serveis de Rodalies, mitja distància i l'alta velocitat. I pel que fa al temps, Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts, probablement relacionades amb les altes temperatures, segons dades de l'Institut de Salut Carles III. La mortalitat es va disparar coincidint precisament amb l'onada de calor. Quina és la previsió per avui? AEMET, Juan Carlos Piña.
6: Avui a Catalunya, temps estable però durant les pròximes hores al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est, creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que podrien ser localment forts. Avui les temperatures diurnes pugen a l'Empordà, es mantenen amb pocs canvis al Ter Sud i baixen a la resta de la comunitat amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona.
0: Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Edició migdia.
0: Compte enrere a Veneçuela per trobar persones en vida sota les runes. Després de gairebé 4 dies des del doble terratrèmol, continuen els treballs de recerca i rescat de supervivents enmig de la impotència de la ciutadania i de l'equip internacional format, entre d'altres, per efectius de l'Unitat Militar d'Emergències i de Bombers de la Generalitat, que critiquen la manca de mitjans. Lourdes Gata, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, és que encara hi ha milers de desapareguts i cada cop menys probabilitats de rescatar-los en vida. Les tasques centrades sobretot a la zona de la Guaira es compliquen per la manca de maquinària pesada, els problemes de burocràcia i de coordinació, com explica Moisés Benlloc, president de l'ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, en declaracions a la Hora de la Uno de Televisió Espanyola.
8: Muchísimas dificultades, primero para llegar, luego para que le gestionaran la zona de trabajo y luego para intervenir. Entonces ellos ahora de aquí empezaron ayer a trabajar aún a las 9 de la noche, con lo cual imaginaros el retraso por burocracia, por gestiones, por demás, para poder llegar a la zona y poder ponerse a trabajar. Y eso, pues bueno, limita muchísimo la capacidad de nuestra ayuda.
7: De moment, l'últim balanç de víctimes xifra 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols. Pel que fa als desapareguts, s'han reduït a 138 a banda de 12 atrapats sota les runes. Milers de voluntaris estan participant en els rescats, retirant runes i enderrocs amb les seves pròpies mans, com és el cas de Gilbert i Luigi, dos obrers de la construcció.
9: Nadie nos quita la esperanza de seguir en pie, seguir metiéndonos en cada escombro, en cada rincón que podamos, usamos los cascos de las motos para protegernos un poco.
10: Pero a veces se nos hace difícil porque no tenemos herramientas como brazo hidráulico, que es lo que le decimos nosotros a los quijados de la vida.
7: Tot quan els sismòlegs han advertit del perill d'un nou terratrèmol de gran intensitat després de gairebé 500 rèpliques enregistrades des del dia de la tragèdia. De fet, avui se n'ha registrat un de nou de magnitud 4,2 a prop de la zona també de la Guaira.
0: Gràcies, Lourdes. Doncs bé, davant d'aquest panorama, el cònsol general de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpuru, ha agraït al Cafè d'Idees de Ràdio 4 l'ajuda de països com Espanya, però també ha criticat els que denuncien que Veneçuela és un país sense recursos per fer front a una catàstrofe d'aquest tipus.
11: Hay una información macabra, verdaderamente perversa, que pone y malpone todo el inmenso esfuerzo que nuestro gobierno y el compromiso de nuestro ejército y nuestras organizaciones populares organizadas están dando respuesta a eso. Yo le diría a estos señores que se calmen, que no es el momento de hacer política ni manejarnos con informaciones falsas que no tienen nada que ver con la realidad.
0: Per cert, que aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, s'ha unit a la campanya d'ajuda humanitària que ha posat en marxa el Comitè d'Emergència Espanyol per recaptar fons que serveixin per ajudar els afectats pels terratrèmols. I encara en plana internacional, pendents a aquesta hora d'un tiroteig a la ciutat d'Estate, al nord d'Alemanya, que ha provocat almenys 5 morts, segons han informat diversos mitjans alemanys. Segons aquestes fonts, els fets s'han produït a un centre d'acollida de dones vulnerables amb fills i el presumpte autor dels trets ja ha estat detingut. La rebaixa del preu de la benzina i del dièsel continuarà vigent, però anirà desapareixent de manera progressiva durant els mesos d'estiu. Així ho ha anunciat el govern central a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què també ha detallat que les previsions de creixement de l'economia s'han revisat. Pau Alemany, a l'alça. Bona tarda.
12: Bona tarda. La incertesa ciutadana respecte al preu dels carburants ha quedat resolta. Tot i que l'economia està responent de manera favorable a la guerra a Pròxim Orient, l'executiu central allargarà les ajudes que permeten mantenir els combustibles continguts. Escoltem el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Va a continuar el alivio del coste de la gasolina y del gasoil y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
12: El descompte de les benzineries s'anirà reduint a poc a 15 cèntims per litre al juliol, a 10 cèntims per litre a l'agost i a 5 cèntims per litre al setembre i desapareixerà definitivament a l'octubre, sempre que la situació econòmica no empitjore. A banda d'aquesta decisió, el Consell de Ministres també ha donat llum verda al nou quadre macroeconòmic, un pas imprescindible per iniciar la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat que continuen pendents des del 2023. Aquesta actualització de les previsions econòmiques també incorpora una altra novetat i és que les estimacions de creixement per al 2026 s'han revisat a l'alça i passen del 2,2% al 2,6%, impulsades principalment per l'augment del consum privat i de la inversió.
0: Continuem parlant d'economia, en concret de l'estabilitat als preus per tercer mes consecutiu. La inflació creix al juny un 3,2%, la mateixa taxa que l'abril i el maig, malgrat la retirada de la rebaixa fiscal de la llum i el gas. Climent Sabater.
14: I precisament ha estat la llum i el gas natural el que més s'ha encarit al juny, un cop han decaigut les bonificacions de l'IVA del govern espanyol. Però aquestes pujades s'han vist compensades per l'abaratiment dels carburants, que just ha estat el que els darrers mesos ha pressionat els preus a l'alça. Així doncs, l'IPC queda en el 3,2, contingut però massa alt i molt per sobre de l'objectiu del Banc Central Europeu, alerta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
15: És una dada relativament tranquil·litzadora en el sentit de que veiem que s'ha lograt que no es dispari més enllà d'aquest 3,2%, però en canvi ens pot generar una situació que degut a l'augment de tipus doncs es freni més l'activitat i per tant en aquest sentit podríem dir que tenim un punt de preocupació.
14: Per la seva part, la inflació subjacent, sense els elements més volàtils com els aliments frescos i l'energia, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Edició migdia.
0: Gertrudis Luis Alcázar. La secretària de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha limitat a observar i escoltar avui els senadors després d'anunciar que s'acull el seu dret a no declarar davant la Comissió d'Investigació del Senat sobre la CEPI. Lorena Enns, bona tarda.
16: Bona tarda. Sí, Alcázar ha preferit guardar silenci davant aquesta comissió d'investigació sol·licitada pel Partit Popular. Ho ha fet assegura seguint assessorament jurídic.
4: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
16: La secretària de Zapatero, recordem, està investigada en el marc del cas Plus Ultra, que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional. José Luis Calama li atribueix delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La senadora del Partit Popular, Rocío Díbar, ha estat de les més contundents i li ha retret el seu silenci durant l'interrogatori.
17: Però la realitat es que, señor Alcázar, nada de lo que hizo el señor Zapatero pudo hacerlo sin usted. Y su implicación en este asunto va mucho más allá que una relación jefe-secretaria. De hecho, usted, insisto, está siendo investigada por graves delitos en este momento. Y siento decirle que creemos que usted le ha mentido a la policía sobre el origen de las joyas.
16: Els populars ja tornaran a sol·licitar la seva compareixença a la Comissió d'Investigació.
0: Més coses, l'empresària Carmen Pano ha confirmat avui davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga les presumptes clavegueres del PSOE que van intentar subornar-la perquè n'hagués haver portat dues bosses amb diners en efectiu a la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid. Quim Esteban.
18: Pano ha confirmat avui a l'Audiència Nacional que l'advocada de Koldo García, Letícia de la Hoz, va intentar convèncer-la perquè canviés la seva versió. L'empresari ha declarat que, segons li va dir la lletrada, era per ordre del PSOE i per ajudar a Ábalos i Koldo amb el cas Mascaretes. Segons fonts jurídiques presents en la declaració, Pano ha assegurat que tant a ella com al seu amic Álvaro Gallego, que és el xofer que va portar-la un cop a Ferraz, els van oferir en un principi 50.000 euros, però li va preguntar què necessitava i ella va contestar que el pagament de la seva casa i la celebració del casament de la filla, és a dir, uns 250.000 euros en total. El xofer, de la seva banda, hauria demanat 15.000 euros per un cotxe. Gallego assegura que en un principi pensaven acceptar els diners, però després Pano ho va consultar amb el seu advocat, que li va desaconsellar, i finalment tot va quedar en un no-res.
0: I encara en plena judicial, els tres últims acusats del cas Kitchen han declarat avui. Es tracta de tres inspectors de la UDF per als quals la Fiscalia demana l'arxiu de la causa. Tots tres, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano i José Luis Oliveras, s'han desvinculat de l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Si bé l'últim dels tres, Oliveras, ha confirmat que l'excomissari Villarejo li va parlar de destrucció de proves.
19: Habló el señor Villarejo de que el señor García Castaño tenía copias de documentos de Luis Bárcenas.
20: Creo que sí.
0: Aquí a casa nostra, Salut investigarà si l'atenció sanitària que va rebre el nadó de Sabadell, mort divendres presumptament per maltractament dels seus pares, va ser d'acord als protocols establerts. Aquest és el segon cas suposat maltractament a un infant en pocs mesos, tot després que al març la policia va detenir els pares d'un nadó de 6 setmanes a Barcelona que va ser ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron amb greus lesions. Més detalls, Anna Banyeres.
21: L'objectiu de la inspecció és esbrinar si en les dues visites pediàtriques al CAP de Sabadell al mes de maig no es va passar per alt cap element que pogués ser motiu de sospita de maltractament, tot després que l'Hospital Partaulí de Sabadell detectés, amb proves, símptomes compatibles quan el van atendre per una aturada cardiorrespiratòria derivat pel servei d'emergències i que va motivar la detenció dels pares, ara en presó provisional, comunicada i sense fiança, per maltractament amb resultat de mort. Així mateix, segons la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, en el marc d'aprofundir en aquest cas, també es contactarà amb els sanitaris de l'Aragó que el van atendre durant el naixement i primer mes de vida.
22: Hem de requerir aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre, malgrat sembla doncs, que hi ha hagut pocs contactes i que aquests no cridaven l'atenció pel que fa a l'atenció primària. I també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar.
21: Pareja ha assegurat que el departament buscarà elements que puguin ajudar que no es torni a produir un cas com aquest. És el segon de suposat maltractament d'un infant en 3 mesos.
0: I els Mossos d'Esquadra busquen dos joves que van entrar dissabte de matinada en una casa de colònies de Palamós i haurien fet tocaments a una menor que hi dormia. Els sospitosos van poder fugir corrents i ara la policia treballa per identificar-los i detenir-los. Girona, Gemma Esteve.
23: Els fets haurien passat cap a les 6 del matí quan els dos sospitosos haurien accedit a l'interior de la casa on una cinquantena de joves d'entre 13 i 15 anys participaven en unes colònies d'estiu. Segons fonts policials, els dos homes haurien entrat en una de les habitacions mentre les joves dormien i un d'ells hauria fet tocaments a una de les menors per sobre de la roba. Els crits de la noia en despertar-se i adonar-se del que estava passant haurien alertat els monitors, el que hauria provocat la fugida dels presumptes agressors. A hores d'ara hi ha una denúncia presentada i el cas s'investiga com un presumpte delicte d'agressió sexual. La unitat d'investigació dels Mossos de la Bisbal d'Empordà treballa per identificar i localitzar els dos sospitosos que de moment no han estat detinguts. En paral·lel també s'intenta esclarir com els intrusos van poder accedir a l'interior de la casa de colònies i amb quina intenció. També s'hi haurien tingut alguna vinculació prèvia amb la casa, un extrem que els investigadors donen pràcticament per descartat.
0: Una investigació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans per explotació sexual i detenir 23 persones. S'han desmantellat 11 prostíbuls a les províncies de Barcelona i també de Girona. Més detalls, Sergi Bassoles.
2: La història, la de sempre. Joves vulnerables captades als seus països d'origen, Llatinoamèrica en aquest cas, sota la promesa d'un futur millor. La realitat, però, res a veure. Un cop ja a Espanya, els deien que tenien que saldar un deute prostituint-se i visquent en condicions de semi esclavitud. Marcos Gómez, inspector del Cos Nacional de Policia.
3: Llegar al prostíbulo, hay una persona que las controla, tenían que incluso pedir autorización para poder salir del prostíbulo no más de una o dos horas al día y a veces ni eso.
2: Les dues organitzacions desarticulades estaven formades per dos clans, un de nacional i un altre de brasiler, que tot i ser independents funcionaven amb estreta col·laboració.
3: Proporcionar la parte pues, un poquito más logística al clan español al brasileño estaban íntimamente relacionados pues haciendo un movimiento de chicas entre los diferentes prostíbulos.
2: Les dues organitzacions desarticulades disposaven d'11 immobles que funcionaven com a prostíbuls clandestins. I atenció, perquè una de les característiques que oferien eren preus low cost, el que els assegurava moltíssims clients. Subinspector dels Mossos, Luis Moreno.
5: Tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
2: Més enllà de les 6 joves alliberades, aquest operatiu ha deixat 23 detinguts, 8 dels quals ja han ingressat a presó preventiva.
1: Edició migdia.
0: De la política catalana, discursos marcats per les paraules del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i aquest cap de setmana ha apel·lat a passar pàgina del procés coincidint amb el Congrés dels Populars Catalans celebrat a Barcelona i amb la mirada posada en la pressió del PP a Junts sobre una hipotètica moció de censura. El recentment nomenat secretari general dels Populars Catalans, Juan Fernández, ha rebutjat indicar si hi ha converses amb Junts per presentar una moció de censura.
20: Vull dir, si tenen preguntes sobre mocions de censura, li han de fer a Junts, no al Partit Popular.
0: El PSC celebra que Feijóo vulgui girar pàgina respecte al procés de Catalunya, però li demana que per fer-ho retirin els recursos del partit i de les comunitats autònomes contra l'amnistia. La portaveu Lluïsa Moret demana a Junts fer una reflexió.
24: Que jo crec que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit en relació a una força política que, com hem dit, doncs que porta anys doncs, posicionant-se i actuant en contra de Catalunya.
0: Esquerra acusa Feijóo d'estar desesperat en buscar el seu suport, el suport de Junts, a l'Hisenda Alemany.
25: Sorpresa perquè el Partit Popular pugui considerar una possible aliança amb Junts a Catalunya, quan anar de la mà del Partit Popular és anar al costat d'aquells que ens volen aniquilar.
0: Els comuns emplaçant Nogueres a dir de forma clara si Junts vol que PP i Vox governin i deixar de marejar, diuen, amb la proposta impossible perquè Sánchez s'aparti. Aina Vidal.
26: I ho volem dir molt clar. Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
0: Al voltant del 40% de l'alumnat de primària amb menys recursos econòmics estudia en centres segregats. És una de les conclusions de l'anuari i de l'educació presentat per la Fundació Equitat, que alerta que les desigualtats impedeixen millorar els resultats educatius. Laura Hurtado.
27: Segons l'estudi, el 32% de l'alumnat a Catalunya presenta necessitats especials per raons socioeconòmiques. El sistema, però, no té prou recursos per atendre. L'abandonament escolar continua molt vinculat a la renda familiar i el nivell acadèmic es veu afectat per aquestes desigualtats. Mònica Nadal, directora de recerca.
28: Qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius. Tenim una escola que és molt poc capaç de garantir aprenentatges amb una certa independència, per dir-ho així, de l'origen social i del bagatge familiar.
27: L'entitat alerta que l'augment de la inversió pública no és suficient per resoldre les necessitats del sistema. En aquest sentit, proposa invertir allà on hi ha més complexitat, reforçar la primària i posar més facilitats perquè els joves continuïn els estudis postobligatoris.
0: I el Departament d'Interior posa en marxa la campanya L'aigua fem aquí perquè els banyistes de platges i piscines tinguin precaució a l'hora del bany. També han anunciat que l'Ajuntament de Tarragona disposarà de drons per poder fer vigilància a les platges de difícil accés després de la mort fa uns dies de 3 joves. Marga Esparza.
29: A la campanya podrem veure persones de diferents edats que donen consells de com fer el bany segur. Núria Parlon, consellera d'Interior.
30: Hem d'evitar
6: els riscos en situacions que són aparentment segures, apel·lem a aquesta responsabilitat compartida i a aquesta vigilància compartida, prevenció com a principal eina i, òbviament, trucar al 112 cada cop que visualitzem una situació que pugui ser complicada.
29: Parlon també ha anunciat la creació d'un grup de treball per actualitzar la normativa. Es tindran en compte les necessitats, com la petició feta per l'Ajuntament de Tarragona per poder vigilar amb drons les platges amb dificultat d'accés, com la de la Rabassada, on van perdre la vida tres menors.
6: Doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes i donar suport a aquells ajuntaments que són petits i no poden assumir aquests costos amb el seu pressupost.
29: En aquest grup hi participaran agents que treballaran en la vigilància, com els socorristes i també els ajuntaments.
0: Temps ja per la cultura. El Festival Grec dona avui el tret de sortida de l'edició del seu 50è aniversari i ho celebra aliança amb el Teatre Lliure amb una nova producció de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht, amb la mirada actual de Marta Pazos, ambientada en una Barcelona marcada per la gentrificació. Inauguració aquest vespre al Teatre Grec de Montjuïc. Agnès Batlle.
7: Com aquell que fa anys i mira enrere per saber d'on ve, el Grec i el Lliure també se serveixen dels clàssics del segle XX per observar el present. És el cas de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht i Kurt Weill. Des de la seva estrena al Berlín d'Entreguerres ha funcionat com una radiografia incisiva del capitalisme i de les relacions de poder. Una figura ja consolidada de la dramatúrgia internacional, com la gallega Marta Pazos, hi aporta el seu segell personal per connectar-la amb les inquietuds actuals. No a Londres, sinó a una Barcelona marcada per la gentrificació.
8: És una no ciutat. Londres és igual a Barcelona. O sea, habla de esta serialització en què se estan convirtiendo también las ciudades, ¿no? Es una apuesta sobre nuestra época que tiene muchos vasos comunicantes con los locos años 20, ¿no?
7: Direcció musical de Dani Espasa i nova traducció al català de Marc Rosí, que amb un repartiment que reuneix diverses generacions de l'escena catalana. Nau Albet, Míriam Moucles, Eduard Farelo, Júlia Trullol, Roc Bernadí, Joan Esteve, Clara Minguesa o Biel Rossell. Una nova producció amb un llenguatge escènic visualment potent, irònic i proper per interrogar-se sobre les desigualtats, l'oportunisme i els mecanismes de supervivència de la societat actual. Una peça icònica que tant va popularitzar la cançó de Mac el Navalla, que Louis Armstrong i Ella Fitzgerald van convertir en un autèntic estàndard del jazz. Avui estrena el Teatre Grec de Montjuïc, que es repeteix demà i dimecres i obrirà la nova temporada del Lliure el 17 de setembre.
0: Falten 8 minuts per les 3 de la tarda. Temps ja pels esports. José María Rubí, què tal, hola?
9: Bona tarda, Elena.
0: Esports. Segon dia d'eliminatòries del Mundial de Futbol. Avui buscaran l'accés als vuitens de final candidates al títol com Alemanya, Països Baixos o el Brasil.
9: La Canarinha obre la jornada. Bon partit contra el Japó a partir de les 7 de la tarda. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti ha explicat que quan arriben els partits eliminatoris tot canvia i que tenint enfront el combinat nipó hauran de fer moltes coses bé.
10: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Los últimos dos juegos salieron bien, entonces el equipo está preparado para todo lo que pueda pasar mañana.
9: Són tres enfrontaments atractius, els tres partits d'avui. Des de 2:15, Alemanya es veurà les cares en Paraguai, però sense cap mena de dubte, el duel més atractiu de tots, a priori, i el més equilibrat també, és el Països Baixos, al Marroc, des de les 3 de la matinada. El tècnic del combinat europeu, l'ex-blaurana Ronald Koeman, ha admès que el conjunt africà ha de

0: Even when the goalkeeper was slowing things down.
1: Fins i tot quan el seu porter ens ha tirat a baix les nostres oportunitats, no hem perdut la paciència perquè sabíem que havíem d'estar ben ordenats. Sud-àfrica aprofita molt bé els espais. I reconeixia Jesse Marsh que el moment del gol havia estat determinant pel resultat final i per com s'havia viscut, i que espera, a més afegia, que hagi estat quelcom inspirador pel seu país. Recordo que la selecció espanyola no jugarà en aquesta ronda fins dijous contra Àustria, un enfrontament d'allò més exigent que els de Luis de la Fuente continuaran preparant avui al seu centre d'operacions de Chattanooga.
2: I més enllà del futbol, ha començat a Londres el torneig de tennis de Wimbledon, el tercer gran slam de l'any.
1: Sense Carlitos Alcaraz, important, exacte, ho recordo, i amb el número 1 del món, l'italià Sinner com a principal favorit. Pel que fa als espanyols, en aquesta primera jornada ja han guanyat Rafa Joder, Pablo Carreño i Sara Sorribes. Està jugant, ha perdut el primer set Dani Mérida contra l'argentí Carabelli, i encara han de saltar pista l'andaluce Bautista Davidovich en el quadre masculí i Jessica Bouzas en el femení. Avui també comença la concentració de la selecció espanyola de bàsquet de cara als dos partits de classificació pel proper Mundial, que disputa aquesta setmana, seran dijous contra Dinamarca, i diumenge a Geòrgia. El tècnic Xus Mateo espera tornar a demostrar la principal característica que vol que tingui el seu equip.
3: Des del primer dia, bueno, hemos transmitido, yo creo, determinación y seguridad, y creo que hemos conseguido hacer clic en cada una de las concentraciones, y esta concentración pues esperamos también ser capaces de juntar pues todos esos esfuerzos, ¿no?, individuales en pos de que podamos conseguir, ojalá, dos victorias más, ¿no?
2: I aquesta setmana que comença també serà, José María, la de la sortida del Tour de França a Barcelona.
1: Dissabte, amb la contrarrellotge per equips que arribarà a Montjuïc, però fins dissabte, Jorge Agüero, l'agenda d'esdeveniments relacionats amb la Ronda Gala es presenta ben atapeïda.
4: Més de 70 activitats repartides per tota la ciutat, José María, tallers, concerts, xerrades, fansons i fins i tot cinema. Però entre tot es val a dir, la més destacada serà la presentació dels 23 equips i 184 corredors que tindrà lloc aquest dijous a 6:45 de la tarda al recinte modernista de Sant Pau, on s'encetarà un petit recorregut fins a la Sagrada Família. I tot això, per suposat, barrejat amb l'activitat pròpia dels equips que ja comencen la seva arribada a Barcelona. Recordem, dos espanyols al pilot, Caja Rural i Movistar, que saben que juga a casa, ho tira tot per la finestra, diversos actes programats amb els aficionats i dimecres també una roda de premsa al Palau de la Música amb el barceloní Roger Adrià i també la resta de l'equip i un maillot especial inspirat en Gaudí.
1: No hi serà la sortida d'aquest Tour el nou fenomen del ciclisme català. Marcel Camproví no ha estat seleccionat pel 8 del seu equip, el Pinarello. No podrà lluir, per tant, el maillot de campió d'Espanya que va guanyar ahir a Savignanigo. Jaume Riello, Camproví s'està traient l'etiqueta de promesa i s'està convertint en tota una realitat.
5: Perquè, a banda, del Campionat d'Espanya ve de ser segon en una etapa del Tour de Suïssa. Marcel Camproví va arribar tard al món del ciclisme. Ell era un triatleta, fins que dos elements van entrar en la seva vida. Una lesió al peu i la pandèmia de coronavirus. Dos factors que el van portar a estar confinat, com ens va passar a tots, i a dedicar-se a entrenar amb la bicicleta a casa seva. Quan va poder rodar fora, el 2021, va aconseguir un segon lloc al Campionat d'Espanya Sub-23. Camproví s'imagina com un corredor que va bé a la mitja muntanya, a les clàssiques i també a finals durs, i té com a referents ni més ni menys que a Purito Rodríguez i a Julián Alaphilippe. Tindrà el telèfon ben segur ple de notificacions, però Rubí ha reconegut que té bloquejades les xarxes socials a un màxim de 10 minuts perquè no vol gastar gaire temps en elles.
2: Un altre nom propi per acabar, un projecte de figura que ja s'ha convertit en un autèntic dominador de la seva categoria amb 18 anys acabats de fer. Estem parlant del pilot de motos Máximo Quiles.
1: Quan semblava que el que havia fet David Alonso a la categoria de Moto3 fa dos anys era inigualable, va arribar al domini de José Antonio Rueda el 2025. Doncs bé, enguany està superant els registres d'ambdós, Máximo Quiles, que ahir va obtindre a Assen la seva sisena victòria de la temporada. Àlex Carazo, per aquells que no segueixin tant l'univers MotoGP, el rendiment de Quiles ja l'anunciava gent molt, però que molt entesa.
6: Des de ben jove va ser apadrinat pels germans Márquez a la seva agència de representació de pilots. Van detectar aviat, abans de donar fins i tot el salt al Mundial, que el murcià tenia un talent especial i Quiles s'ha encarregat de donar-los la raó. Un talent més de la factoria de Múrcia, Quiles té 18 anys, va debutar la passada temporada Moto3 més tard, perquè encara no tenia els 17 anys, i va aconseguir 3 victòries i 5 segons llocs en 18 curses. Grans números, és evident, per una primera temporada, però l'explosió ha arribat aquest 2026 després del 6.

0: Sisè triomf en els 10 primers grans premis, Máximo Quiles lidera amb 90 punts d'avantatge en unes primeres 10 curses on ja ha superat tots els registres històrics de puntuació, 6 victòries i 3 pòdiums. Només una cursa ha acabat 11è fora de les 3 primeres posicions.
1: Doncs repeteixo el nom, Máximo Quiles, un altre que hem d'afegir a la llista de probables pilots de MotoGP en pocs anys.
2: Molt bé, l'afegim. Moltes gràcies, José María. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: I avui acabem amb el festival Estiu i la música d'Andrea Motis.
3: Luego de unas palabras que con prisa.
2: Andrea Motis i el seu Guitar Trio seran els encarregats de donar el tret de sortida a aquest festival de Castelló d'Empúries fins al 5 de juliol. Artistes com Ginestà, Alosa, Masoni o Tomeu Penya, també entre d'altres, actuaran a diferents espais del municipi. Ja en aquest punt saludem com sempre els nostres companys del Xavi Fornia. Xavi Martínez, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Helena?
2: Molt bé, amb molta calor. Aquí molta, dins massa, no, no ens massa. Queixem amb aire,
4: no,
2: però fora...
4: Això és un refugi climàtic i informatiu i cultural.
2: Exacte. Què ens espera a l'última hora avui del Xavi Fornia?
4: De seguida Albert Montes per analitzar el més viral d'aquest dilluns. Evidentment hem de parlar d'aquesta febre que hi ha pels cromos del Mundial, del mercat de fitxatges també, del Tour de França, i després convidarem aquí a dues directores de cinema i a tres actors que presenten Hermanos, que és una pel·lícula que explica la història de l'Aiman, un adolescent d'origen marroquí que és convidat a la festa d'aniversari d'una amiga, i allà a la mateixa casa on la seva mare treballa com a empleada de la llar passen moltes coses, i serà potent.
2: Perfecte, serem pendents, i si em permets acabem amb una última hora, i és que una segona persona ha estat detinguda en relació amb el tiroteig que ha deixat almenys 5 morts i un nombre encara indeterminat de ferits a la població alemana d'Estate. A més de l'autor dels trets, la policia ha arrestat, com dèiem, un altre sospitós, però encara es desconeix la seva relació amb els fets ni la motivació del tiroteig, així que continuarem pendents dels serveis informatius de Ràdio 4, com sempre.
4: Molt pendents. Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
4: Les 3 i un minut. Va, comencem tercera hora.

0: El nostre estimat Aro Serena al control, perquè tot soni molt bé. Joel Sevilla a la producció. Ja saludem a aquesta hora de la tarda. 3 i 2 minuts al gran Alberto Montes. Què tal? Com estàs, amic? Te veo fresquito.
1: Sí, fresquísimo, com un enciam. Dilluns, molt dilluns, és el Blue Monday per mi avui. Podem canviar?
0: Falla tot, no? Avui? Avui està fallant tot, pot ser, convidats que arriben tard...
1: Sí?
0: Perquè... Sí, tot, tot, tot. Des de primera hora del matí, eh?
1: Em quedo més tranquil, és una pena igualment, però en el meu cas he arribat, al final, o clock, però he tingut incidències relacionades amb el transport públic de la ciutat, que m'han obligat a agafar transport privat d'aquesta ciutat, també, sí. I arribar aquí amb la llengua fora i a l'esprints, a l'esprints.
0: Relaxa't, estàs
1: però
0: a casa.
1: Ara respiro perquè la secció realment és descansar, perquè estic amb dates i estic a casa.
0: Ja està.
1: Has vist que maco?
0: Maria. Maria, les cares de Maria. Ballarina, què?
2: Saps què? Mira, la camisa de l'Alberte, que m'agrada molt, que és així taronja, amb sushis, amb maquis i amb dibuixos de sushis, em fa molta il·lusió que la portis perquè fa molt poquet li vaig regalar al meu fillol, que té 3 mesos, un body molt semblant. Mira, li estic ensenyant ara mateix.
1: M'encanta.
2: Us agrada?
1: Sí, sí.
2: És el meu fillol, que té 3 mesos.
1: Sopa
2: mira.
1: Miso, neguiris.
2: Sí. Ah, que sí? La camisa així de colors.
1: La seva té més fantasia, el body. Clar, el seu nadó. Però bueno, jo hi jugo fort, eh?
0: No, aquesta... vas fort,
2: El meu fillol, el Pol Vivancos, que té 3 mesos, bebé.
1: Que maco, que maco. Una, si ens escolta, doncs un petó des d'aquí.
2: Ell no ho sé, els seus pares jo crec que segurament.
0: Una abraçada, família, una abraçada molt gran.
1: A veure, si els nadons ja li posen música abans de parir, no? Que això que diuen, que si li poses moses al teu fill s'acabarà l'ESO, no sé si és veritat,
2: Home, no sé, si no...
1: A mi em van posar la Ramona Pechugona, de Fernando Esteso. I així estic com estic.
0: És una cançó increïble.
2: Mira com riu el meu fillol, això és horrible.
1: Això és riure, eh?
2: Sí, sí.
1: I com plora, ostres.
2: No plora mai.
1: No plora mai?
2: És boníssim.
0: La refreda que fa.
2: És aquell nen...
1: Com es nota que va una estona,
2: No, no, no. Els hi pots fer notar als seus pares. És un nen trampa. És un nen d'aquells trampa.
0: Ja veurem.
2: Que
0: sí, però... 3 mesos, no?
2: De moment té 3 mesos
0: ja
2: i és un cel. O sigui, és un sant. De moment, eh?
0: Sí,
2: potser canvia, potser canvia.
0: 3 mesos dormen molt.
1: Que aquí el Xavi i jo ens la sabem, aquesta. Ens la sabem ja, aquesta.
2: El meu fillol és molt bo, de moment.
0: I crec que hem tingut sort, tant tu com jo, no? En aquest sentit, que tenim dues filles que en general, comparades amb molts altres, altres nens, són tranquil·les.
1: Totalment,
0: amb molts aspectes i molt bones en aquest sentit, però...
1: La meva assaig en què és número 1, medalla d'or, anar en cotxe.
2: Ah. T'encanta.
1: En sèrio. No és que li encanti, però va supertranquil·la. Ahir tornàvem de sort, perquè vam estar sort el cap de setmana, tornàvem amb els auriculars, mirant un llibre, pot estar així una hora, després dormo una mica, demana menjar, menja, però és supertranqui.
2: Ai,
1: i
2: bé.
1: Tenint en compte que és filla d'un gallec que ha de creuar la península mínim un cop l'any per visitar la seva família, els seus orígens, la seva aldea, doncs s'agraeix que realment descansi molt bé el cotxe, estigui tranquil·la, no es maregi, ni vomiti, perquè fa poc vam portar una amiga del cole i a Montcada ja m'havia vomitat 2 vegades al cotxe.
2: No li doneu menjar abans de pujar al cotxe.
1: És molt amiga teva, però saps que agafi el Rodalies, m'entens? Què vols que et digui? Des d'aquí un petó, Emma. Sabeu que aquesta nit és una nit més calorosa d'Espanya, a Barcelona, hem tingut la nit més calorosa de tot l'estat.
0: No, ha estat insuportable. Portem uns dies insuportables.
1: 30 graus a la matinada, només a les 5 del matí, 4-5 del matí, s'ha baixat a uns 28-27 graus.
0: A Lleida també hem passat malament.
1: Però ens hem mantingut en 30 graus de matinada,
0: No, és insuportable. Jo ja, els escèptics del canvi climàtic, jo crec que ja estan desapareixent, jo crec que ja queden molt poquets, no?
1: I, exacte, i més sabent que jo confio en la resta de països. Aquí som... hi ha molt Marcos Llorente.
2: França, també hi ha moltes calorades... També
1: Alemanya està vivint rècords també el mes de juny d'altes temperatures, arribant als 40 graus a Berlín.
0: Finlàndia
1: el mes de juny, Finlàndia, Suècia... Per tant, jo confio en aquests països que tenen una mica més de seny, a priori, perquè posin una mica camin al rumb de les polítiques mediambientals, perquè si ens hem de fiar de gent com Almeida, que només es dedica a tallar arbres i a planificar solariums in the middle of the Puerta del Sol, doncs ho tenim magre. Molta calor, la gent que ens escolti, que faci com pugui.
0: Hi ha una dada que a mi m'ha deixat bocabadat, que és la temperatura de l'aigua del Cantàbric.
1: Wow,
0: ha superat els 26 graus.
2: Uau.
0: Claro, que ahí...
1: La única cosa bona...
0: Estaban ya los percebes para pa servirlos en plato, ya estaban cocidos ya.
1: Están cocidos los percebes, ya nos falta cuinarlos, ens estalviem un pas. No, però Galícia té una cosa bona, jo sempre ho dic, jo mai recomano... gent de confiança, sí, però en públic mai faig massa anunci turístic de Galícia perquè jo no vull que se m'ompli de madrilenyos. Això va així. Sí, la platja de Madrid era Gandia fins fa poc i ara s'està traslladant a Galícia. I Galícia no rep més turistes. Entenc que Cantàbria i Astúries els hi passa una mica el mateix.
0: Sí, jo parlava del País Basc i Cantàbria, sí, sí. Sobretot de la temporada de l'aigua en aquella zona.
1: Però l'Atlàntic, el bo que té és que l'aigua està molt freda.
0: Yeah.
1: A l'agost està molt freda. Per tant, això una mica serveix una mica com a dissuasori pels turistes, que sí que venen per la gastronomia, pels bons preus, perquè fa fresqueta a la nit, a l'estiu, però l'aigua del mar està molt freda. Vull dir, la gent autòctona no té valor a banyar-se. Ve gent de fora i no, mulla els peus i prou, perquè està molt freda. Per tant, no gaudeixes d'aquesta estona de bany que et donen altres destins. Però si ara canvien les temperatures, el canvi climàtic provoca 27 graus al Cantàbric, l'Atlàntic, que sí que és un mar obert, on normalment les temperatures són més baixes, acabarà pujant també i provocarà que Vigo sigui The New Caribbean, no?
0: The New Caribbean.
1: I estem fotuts. Jo he estat a sort pensant dues coses.
0: Has comprat loteria?
1: És que no em venen!
0: Ah!
2: Com que no em venen?
1: Fins al dia 1 de juliol.
0: De Nadal, encara no, de Nadal no n'hi ha.
2: Ostres!
0: Però una primi podies haver fet.
1: Sí, una quiniela de mundials, no? Doncs no hi vaig caure, no hi vaig caure. Me'n vaig endur ma mare tota contenta, la bruixa d'or. A part que no obre dissabtes, que dic, aquí hi ha un genio del màrqueting que està una mica, no sé, de vacances, suposo, i que la loteria de Nadal, jo no tenia aquesta dada, però la loteria de Nadal no es ven fins al 1 de juliol. Per tant, mira, per 3 dies, literalment, per 3 dies no vam poder comprar loteria. Vaig estar sort, molt ràpidament ho explico, al campionat de la Copa d'Espanya de piragüisme en categories de xavalada, diguéssim.
0: Ah, per la filla.
1: Pel meu nebot,
0: pel meu
1: fillol.
2: Sí. Ah,
1: el teu fillol té 3 mesos i va amb un...
2: body
1: de sushis. El meu és subcampió d'Espanya.
2: Uau!
0: Enhorabona,
1: calla.
0: Molt bé.
1: Era aquí un petó al Joel, que va quedar segon a càiac i tercer a canó, eh?
2: Molt bé.
1: Futur olímpic, si no li da por la droga porros. Però aquí estic jo, aquí estic jo. Aquí estic jo. Aquí estic jo com a padrí per posar seny i encaminar-lo a les bones pràctiques i a mantenir-se fidel a l'esport, al piragüisme, que ja saps que crea multimilionaris.
0: Sí, home, és un esport.
2: Feu el cravioto.
1: Està el seu pare dient, que malo el furbo, que làstima. Però el piragüisme molt bé. No, gaudit d'un cap de setmana en família, molt content, molt bé. Esperava una mica de fresqueta a la nit. Spoiler, no!
0: No.
1: Per tant, peus al riu, piscina i molt bé, tot bé. Us he de dir una altra cosa.
0: Què?
1: Jo soc microinfluencer de la mierda, no?
2: Ets microinfluencer, quants seguidors tens?
1: 2.000...
0: De la mierda,
1: 500 o una cosa així.
2: Ah, vale.
1: Es considera o tot, encara no?
2: Jo crec que no.
1: No?
2: És a partir dels 10.000.
1: Microinfluencer?
2: Sí.
1: Home, no, 10.000,
2: sí. A partir de 10.000 seguidors ets microinfluencer.
1: I abans és una merda.
2: Abans no ets ningú, no influences a ningú, però bé, no passa res, està bé.
0: Tu ets algú.
1: M'ha contactat una marca...
2: Molt bé.
1: M'ha contactat un... No, no és una marca, és un... No sé com denominar-ho. Una empresa que proporciona entrenos online.
2: Ah.
1: El seu eslògan crec que és corre tus 5 primeros kilómetros sin morir en el intento, que digo, vale, gracias,
0: sí, ya
1: soy
0: també,
1: tu target.
0: No?
1: Soy tu target, efectivament. No? El tema és que m'han ofert un entreno gratuït, ¿vale? una oferta de llançament que jo crec que efectivament és per tots els micromierders, influencers.
2: Clar, és que el Xavi Martínez té 57.000 seguidors, per exemple. Jo ara ho he mirat. Que ell no es dedica a les xarxes.
0: Que no és massa, perquè ho tinc abandonat Instagram.
2: Clar, ell no es dedica a les xarxes, ni fa promoció amb les xarxes i tal, però vull dir...
1: Jo tampoc, m'hi dedico,
2: I hi ha una marca que t'ha contactat.
0: A Twitter jo vaig pillar la onada forta.
2: A ti, Twitter tens un muntó, Xavi.
0: Amb l'Euroclub, amb lo más 40, a l'època aquella del Fenomen Fan...
2: Tens moltíssim.
0: Amb el Factor X...
1: Eurovisión també te replega, no?
0: També.
1: Eurovisió també és un... Vull dir, el fenomen Eurovisió també...
2: Bueno, tens 152.000 seguidors a Twitter. 152.000 té.
0: Està bé.
1: Pues mira, 151.000 més que jo.
0: Bueno, llavors, què faràs amb l'entreno?
1: No, que m'han dit, t'oferim una classe, unes classes gratuïtes i fer-te el seguiment d'això. I els he dit, he contestat una línia, dues línies. Una per dir gràcies i la segona... Esperem que passi la calor. Per tant, gràcies a aquesta gent, no diré el nom, perquè,
0: home, pobres,
1: perquè encara no m'ha arribat ben bé la proposta, perquè jo m'he negat. Home, els he dit, a veure, un moment, no he fet running en ma vida, estem a 37 graus a l'ombra, deixeu-me respirar, deixeu-me anar al mandat de vacances, i al setembre, potser al setembre enceto un projecte de fer-me runner.
2: Molt bé,
1: Increïble.
0: Marrunner. Fer-te marrunner.
1: Marrunner, espero que em deixin seure una mica d'estiu. A veure si la nena dorm.
2: A veure
1: si no,
0: a veure.
1: Per què tens el tema?
0: La gent no parla de què?
1: La gent no parla... Mira, nutrició, eh? Avui porto esports, nutrició, primers 12 minuts de secció i ja això sembla saber vivir com Manuel Torreiglesias. El raïm, les maduixes i les taronges són les fruites més contaminades amb pesticides. Atenció! A casa, perquè la fruita s'ha de netejar bé. Això és una cosa que se sobreentén. Però en especial les maduixes, perquè a part de tenir molts pesticides, s'amaguen entre aquests poros que tenen les maduixes i és una fruita que recomanen netejar-la molt fort. Ho feu vosaltres?
0: No, molt
2: jo
0: fort.
2: Jo netejo les fruites.
0: O sigui, li passo una aigüeta.
1: Pues una mica més de carinyo, vale?
0: Ja, ja.
1: Xavi Martínez, d'acord. Una mica la maduixa amb carinyo, d'acord?
2: Això es porta més als Estats Units, de netejar molt les fruites. Als Estats Units es porta molt perquè allà sí que porten pesticides i porten veneno, les frutes.
1: I fentanilo.
2: Sí. I les netegen amb aigua i bicarbonat. Ho he vist jo a vídeos d'estatunidenques que netegen la fruita amb aigua i bicarbonat.
0: L'any passat explicàvem aquí una notícia que va deixar tothom impactat, que eren aquestes maduixes que arribaven del Marroc i que es veu que les havien regat amb aigües fecals.
2: Ah!
1: Ostres!
0: Sí, però a tots els súpers d'Espanya.
2: Per tant, maduixes del Maresme.
0: I tothom mirant darrere si eren maduixes... Esta fresa ha sido cultivada
2: maduixes
0: en Marroc.
1: A més raó, el fet de netejar-les fort. Per cert, una curiositat molt ràpida, personal, i és que jo era fan de les maduixes, m'encantaven les maduixes, mai les havia menjat amb vinagre.
2: Puríssimes.
1: La meva dona em va convèncer que era una recepta que ella feia sovint a casa seva, me les va fer, em van sentar fatal, vaig tenir una malestar intestinal, vaig estar, bueno, en fi, arriba i abaixo, vale? Arriba i abaixo problemes,
0: sí.
1: I des d'aleshores sóc intolerant.
0: Ah,
1: si em menjo, encara que siguin sense vinagre, òbviament, perquè no les he volgut tornar
0: Ostres.
1: A provar. Però no les he pogut tornar a provar. Si prenc alguna cosa que ha tingut contacte amb una maduixa, estic tota la tarda mirant Twitter. M'explico, no?
2: Wow.
1: Descarregant PDFs.
0: Ostres.
1: Molt fort. Si hi ha hagut explicació, no sé si tenim aquí secció doctor o doctora que ens atengui, que enviï un missatge a xavifornia@xavifornia, que el telèfon del programa, si tenen explicació per això. Perquè
0: 900-454-455, telèfon gratuït, si algun expert ens està escoltant. És que ara mateix tenim el Joel ocupat fent una altra cosa, no podem trobar un expert en maduixes i nutrició.
1: És cert que no li he preguntat al ChatGPT, ni a Gemini, ni a ningú, però no sé, evidentment, crec que no és una al·lèrgia, perquè m'afecta a nivell intern, però és una intolerància molt bèstia i em passa des de fa molts anys i, en fi, no les puc tastar. Ja està. Això
0: ja
1: està? La gent no parla, ara sí, la gent parla.
0: La gent
3: parla. Se ti comporti bene, la gente parla. Se ti comporti male, la gente parla. E allora sai che c'è.
0: També dic una cosa, que si vols, això és improvisar, estem en directe, li podem preguntar a l'Aia. A veure què diu.
1: Li preguntem.
0: Tenim aquí un amic, que és l'Alberte, que va prendre maduixes amb vinagre un cop, abans li agradaven molt i no li passava res, i després de tastar-les amb vinagre ja s'ha convertit en intolerant a les maduixes. Ja les tasta i està fatal, va al lavabo tota l'estona. Això per què ha pogut ser?
4: Que una intolerància alimentària, si és genuïna, no se desarrolla de forma tan repentina per una única experiència.
1: Però diguem què? Ai.
2: No parlis.
0: Sigue, perdona.
1: Perdó.
4: Hasta luego.
0: No li has caigut bé, perdona. Sigue.
4: No te preocupes. Es normal que surjan dudas con estos temas. Si en algún momento tienes más detalles o quieres que analicemos otras posibilidades, encantado de hacerlo. Aquí seguimos con la lupa.
0: Pero ¿por qué le ha podido pasar eso a Alberto Montes, que es muy bonito?
4: Para afirmarlo, habría que descartar otras causas. Podría ser casualidad que se sintiera mal esa vez o quizás haya otro ingrediente implicado.
1: No.
4: Sin un diagnóstico médico o pruebas de intolerancia, no podríamos concluir que las fresas de repente se hayan vuelto incompatibles para él. Sin más información, lo más prudente es mantener la duda abierta y no asumir que es una intolerancia confirmada.
1: Pero es que me pasa cuando como fresas ahora, me pasa que me voy por la pata abajo.
4: Si te ocurre cada vez que comes fresas, habría que documentarlo bien. Podría ser una sensibilidad alimentaria, pero no basta con un relato anecdótico. Es fundamental un diagnóstico profesional.
1: Bueno, perdona.
4: Además, habría que evaluar si es la fresa en sí o algún compuesto o incluso un efecto psicosomático. Sin esa evidencia, no deberíamos afirmar la causa con certeza.
1: ¿Veus por qué no pregunto yo a la inteligencia artificial?
0: Hoy está una mica vacilona.
2: ¿Estás pesa, o está... ¿no?
1: ¿Está de lunes? No, ¿está de lunes?
0: ¿Estás de lunes tú también o qué?
4: Digamos que, como buen escéptico, yo estoy siempre en modo martes de análisis.
2: ¡Hola!
4: Pero oye, nada
1: es el lunes, ¿eh? El lunes.
0: Bueno, ya está.
2: Increíble.
1: No sé a quién preguntan, que al final tendré no sé qué y me voy de aquí con sí, depresión.
0: Sí. Bueno, en fin.
2: Ara t'està trucant la IA, t'està sí, dient, ei.
1: No, m'hauria de mirar, hauria d'anar al metge i mirar-ho, clar, evidentment.
0: Això fa bé en dir-ho. A part, jo tinc a la IA molt... Té un prompt general per totes les preguntes que jo li pugui fer, com molt exigent, de contrast, vale. Contrastar mucho, tómate tu tiempo para dar una respuesta, pero que sea eficiente, en fi, tot.
1: En fi, vale, gràcies.
0: Ja està, maduixes, Alberti.
1: Maduixes, no menjo maduixes i ja està. Sí, tampoc passa res, vull dir... Deus al pulpo feina, al pulpo feina, problemes. De fet, en fi, les alimentàries són un problema. Mundial de futbol, som-hi!
0: Vinga, va, mundial, que ja tocava. Va, que no hem parlat encara del Mundial.
1: No s'ha parlat del Mundial, no, en aquest programa encara?
0: No, però...
2: Sí, n'hem parlat del Mundial. Sí, exacte, era ironia, perdó. Que no
0: però ara estem molt contents perquè arriben els 700.
1: Dels 104 partits que s'havien de jugar, s'han jugat ja 70 i pico, eh?
0: És molt bèstia.
1: Sembla que no, però passa el temps i els partits, hi ha molts partits al dia.
0: Ja són més partits que tot el Mundial de Qatar.
1: Imagina't. M'acabo de decatar ara, que és així. Fem una porra dels setzents de final, molt ràpida.
2: De tots?
1: Sí, sembla bé. De tots.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo els tinc aquí, ja, també.
1: Sí, jo també.
2: Vinga, va.
1: La primera és molt fàcil. Alemanya, Paraguai... Ens posem d'acord els tres i fem una dels tres?
0: Jo faria això. Un guanyador. Alemanya.
1: Alemanya, està claríssim.
2: Sí.
1: França, Suècia.
2: França.
1: Molt bé. Ei, quin xoc aquí, els vuitens.
0: Buah.
1: Ja tenim el Canadà, classificada ahir. Primer partit dels setzents. Marroc contra Països Baixos.
2: Jo i Marroc, però serà dur el partit, eh?
0: Jo diria Koeman, eh? Països
2: sí?
0: Baixos.
1: Uau, però... desempato jo.
2: Sí, desempates
1: tu. Jo crec que dic Marroc, eh?
0: Marroc.
2: Vinga.
0: Sí. Canadà, Marroc.
1: Portugal, Croàcia.
2: Portugal.
1: Portugal
0: està fatal, eh? Està fatal. O sigui, sí, si ens queixem del joc d'Espanya...
2: És veritat, està pitjor.
0: Portugal és lamentable. Veus a Vitinha arrossegant-se, eh?
1: Sí, però està Croàcia com per passar-los pel davant?
0: No, perquè tenen mil anys cada jugador.
2: Per això!
1: Tenen mil anys, eh? Està jugant amb un avi, eh?
0: Sí.
1: Vale, Portugal. Ens quedem amb Portugal. Més que res, per veure aquest Portugal-Espanya seria meravellós.
0: Sí.
1: A vuitens de final. Estats Units, Bòsnia-Herzegovines. Jo em quedo amb Estats Units.
2: Jo també.
0: Perdó, t'has saltat Espanya, Àustria...
2: Donem per fet que passa d'Espanya.
1: Perdó, sí, donem per fet que passa per d'Espanya.
0: Sí, deies?
1: Estats Units, Bòsnia.
0: Home, USA.
1: USA. I Bèlgica, Senegal. Ei.
0: No, ull amb Senegal.
2: Senegal, jo anava a dir Senegal.
0: Ah, sí?
2: Mm-hmm.
1: Ull, eh?
0: Senegal.
1: Sí?
0: Sí.
1: Senegal,
2: dius, Bèlgica?
1: No, jo, si dius Senegal, ja el Senegal valente. Un partit que m'interessa molt veure
2: aquesta tarda.
0: Oh, boníssim.
1: És aquest Brasil-Japó. Jo, a veure, la lògica em diu Brasil, però crec que potser Japó dona la campanada, eh?
0: Jo és que confio, de debò, eh? I mira que arriben amb 3 o 4 cracs lesionats, que a més el Takekubo arriba per jugar mitja horeta només, però...
1: Sí, però tenen aquest migcampista, la sensació del...
2: I el porter és un gran... El Suzuki, es diu el porter. És una revelació.
1: Suzuki. Diem Japó.
0: Ens rejuguem?
1: Vinga.
0: Va, Japan.
1: Japó. Costa d'Ivori, Noruega.
0: Haaland,
2: Noruega, sí. Jo
1: Noruega. Mèxic, Equador. Sembla que Mèxic, no?
2: Però Equador, ojut,
0: Sí.
2: Està molt bé.
0: Ojut.
1: Anglaterra, República Democràtica del Congo.
0: Anglaterra.
1: Argentina contra Cap Verd. Oh, quina màgia seria.
0: Bosinha. Seria increïble.
2: Bosinha para Messi.
0: Hi ha un bruixot, no?
2: Sí?
1: Sí,
0: una espècie de xaman.
2: Que bufa una cosa blanca.
0: Que sí, que va... Sí, li va enviar una maledicció a...
1: A Kane?
0: A Harry Kane?
1: Va parar Harry Kane, ara pot parar a qui vulgui.
0: I ara diu Argentina, o sigui que passarà senyora, a Cabo Verde.
1: Senyora Maravella, avui he estat una mica mirant a l'Instagram de Bosinha, que tot són reaccions a... No, no sé què és, què podria passar aquí. I anuncis, comença a fer promos també.
0: Ah, sí,
1: Bosinha podríem dir que sí que és influencer, no?
0: Sí,
2: Bosinha. Sí, home, té molts seguidors.
1: Molt bé, seguim. Austràlia, Egipte. Jo aquí em quedo amb Egipte,
0: Jo també.
2: Sí, sí, sí.
1: Egipte. Suïssa, Argèlia. Uf. Aquí estem perdudíssim,
0: Argèlia.
1: Aquí està l'Alberte, que no ha vist Mundial, ja.
0: Argèlia.
1: Argèlia.
2: Sí, Argèlia.
1: I Colòmbia, Ghana. També un partit molt complicat.
0: Molt, molt igualat. Jo diria Colòmbia, va.
2: Ghana, Colòmbia. Perdó. Yeah. És del Xavi, que...
0: M'agrada molt. Molt bé, doncs ja tenim uns...
1: Anem als... Fem els vuitens? I
0: sí.
1: Anem als quarts?
0: Va sí.
1: Alemanya, França.
2: França.
1: Canadà, Marroc.
2: Marroc.
1: Vaya, ojo.
0: Uf.
1: Quarts, França, Marroc,
0: sí.
1: Portugal, Espanya.
2: Espanya,
1: Estats Units, Bèlgica. Jo dic...
0: Hem dit Estats Units, Senegal,
2: Sí.
1: Senegal.
2: Senegal, Bèlgica és bona, també,
0: Senegal, dic.
2: Senegal, va.
1: Senegal, toma ja. Espanya-Senegal,
0: Sí.
1: A quarts. Japó, Noruega.
2: Noruega, sí.
1: Mèxic, Anglaterra. Buen partido de cruces de civilizaciones,
2: Sí.
1: Anglaterra. Argentina, Egipte. Argentina, Suandú, Argentina.
0: No, és que res, que guanyarà.
1: I Argèlia, Colòmbia. Jo dic Colòmbia.
2: Sí.
1: Colòmbia, estem d'acord?
2: Argentina té el camí fàcil,
0: sí,
2: per arribar a la final.
0: Fins a les semis, en principi, fàcil.
1: Tenim vuitens quarts de final. França, Marroc.
0: França.
2: No?
1: França. Espanya, Senegal.
0: Espanya.
1: Uf. Noruega, Anglaterra.
0: Anglaterra.
1: Argentina, Colòmbia.
2: Argentina.
0: Quina semifinal!
1: Bueno, aquí jugant al PC Futbol,
2: Hem de veure si això després se fa realitat o no.
1: Mira com s'entén, sembla la recepta del metge,
0: Ens està dibuixant l'Albert Montes, un mapa que s'ha fet amb els equips.
2: Hem de veure si això se fa realitat.
0: Inintel·ligible.
1: Tenim un França, Espanya, recapitulem, i un Anglaterra, Argentina.
0: Impressionant.
1: Recordem la mítica eliminatòria Anglaterra-Argentina, amb tota la mítica maradoniana. Si es repetís, això seria meravellós. Quina final...
2: Jo aquí seré pessimista. Jo ara mateix a Espanya no la veig capaç de guanyar França.
0: Què passa que...
2: Ara mateix,
0: alhora veig que és un equip que sap patir.
2: Sí, però a dia d'avui, 29 de juny, jo no veig capaç. Ahir ho parlàvem a casa.
0: Però hi ha temps per millorar una miqueta. Encara que sigui recuperar una mica la forma de Lamine, que serà absolutament clau.
2: Sí. I clar, i si tu penses, França té un equipàs, però té un equipàs a davant. Té Dembélé, té Olise, té Mbappé.
0: Són avions, són bèsties.
2: Però després, ojo,
1: I ojo que també que el partit contra Noruega, tenint Noruega el pla B, l'equip suplent, va haver un moment que va estar el partit molt, molt igualat.
0: Sí, que Noruega
1: li va posar les coses complicades a França. I jo crec, com deia el Xavi, un equip que va de menys a més, aquesta és la nota positiva del conjunt espanyol, si recupera una mica la forma, perquè jo crec que el tret diferencial és que els jugadors d'Espanya realment manifesten un estat de forma bastant preocupant, o dubtós, com a mínim, podria donar una sorpresa. Jo ho veig cap a Espanya, Jo veig una Espanya-Argentina,
2: Jo diria França-Argentina, a la final.
1: Has de desempatar, Xavi. França o Espanya?
0: Va, èpica, tu, Espanya.
1: Espanya, Argentina, dono per fet.
0: Espanya-Argentina.
1: Espanya-Argentina. I qui aixeca la World Cup? Lionel Messi o Rodri? Que clar, és que aquí, com a culers, com a barcelonins, dos mundials seguits pel vot de Leo Messi, És que realment el camí és relativament fàcil, sense desmereixer de les seleccions, però tenim un equip compensant realment millor que el del 2022, un líder a la banqueta que jo crec que ha madurat molt com a entrenador, que és Lionel Scaloni, també, i un Messi generós que comparteix l'èxit, a diferència de Cristiano Ronaldo, i que, en fi...
0: Que està millor que Qatar, Jo el veig jugant millor que el Mundial de Qatar, fa 4 anys.
1: Home, és que també jugar a la Lliga Americana, que és com està a Disneyland...
0: Estàs tot l'any preparant-te pel Mundial.
2: Però si Espanya és capaç de guanyar França, no creieu que Espanya és capaç de guanyar Argentina?
0: Si guanya França, és el que diu la Maria. Jo sí, estic amb tu,
2: O sigui, si hem dit que passa a les semis... Jo la veig guanyant
0: vas
2: el Mundial.
0: Vas disparadíssima, amb una moral a més que fa por.
2: I em dius, com a culer, Messi, perdona, com a culer, Lamin, Pedri, Olmo, Joan Garcia, Eric, Ferran, Cubarsí, tots aquests...
1: Parlava de consagrar-se.
0: No, sí, no, ja.
2: Però no vols que tots aquests tinguin un Mundial?
1: Ja el tindran, tan joves, si en poden guanyar tres.
2: Però és que en guanyin tres i que sigui ara el primer.
1: Molt bé, Espanya campionat del món, senyors. Última hora.
0: Bé, ja veurem. Aquesta és l'aposta oficial del Xavi Ferri amb l'Alberto Montes.
1: No canviem de tema per parlar de la febre dels cromos, eh?
2: Quina bogeria.
0: És bestial.
1: Està Sant Antoni col·lapsadíssim. Els guiris deuen flipar.
0: No, no, és increïble.
1: Algú anirà a canviar cromos, també, no? Però és increïble la falera que hi ha amb la col·lecció de cromos. Jo des dels anys 90 no vivia una cosa semblant. Jo estic comprant a fills d'amics a base de sobre de cromos.
0: Eh? Ah, sí, eh?
1: Sí, perquè facin algun favor. Oye, vam a buscar la cerveza. Toma, te compro un paquete de cromos. I ahir vaig veure un reel meravellós a Instagram d'una mare que aconseguia... Això, vagi per davant, que és un mètode de criança que no recolza Xavi Fornia, ni Alberto Montes...
0: ni Radio 4.
1: Ni Radio 4. Però anava amb un cromo de Messi i un matxero dient-li als nens... Recollir l'habitació, fregar els plats...
0: No.
1: I tu havies de veure aquell nen displicent, ordenat, meticulós...
0: Sí.
1: I la mare, el claim era... Gràcies, Mundial... de USA, México i Canadà. No, gràcies Panini, crec que era el lema. No? Perquè, en fi, estan... Bueno, està... És una febre i m'agrada que sigui
0: bestial,
1: així, eh? M'agrada
0: eh?
1: Que sigui així perquè crec que és un entreteniment supersà. Els pares diran el contrari perquè no sé quan val un sobre de cromos ara, però, clar, a la nostra època, si comparem preus, doncs segurament el cromo ara et surt a un euro, el cromo, probablement,
0: sí.
1: Perquè en venen menys i són més cars. A diferència dels anys 90.
0: M'agrada que hagi tornat una afició per alguna cosa física, que
1: exacte.
0: No sigui de pantalla.
1: I sort en tenim del Mundial per poder parlar d'alguna cosa relacionada amb el futbol, perquè el mercat de fitxatges està més limitat que la paciència de Marcelo Bielsa. Vull dir...
2: Ostres.
1: I l'heu vist aquest home?
0: Quin personatge, eh?
2: No està bé. No
1: quina
2: està bé.
1: Llàstima, perquè...
0: És que mai m'ha caigut d'aquest senyor. I tampoc ha fet aquests que el posen com a déu i com a innovador.
1: No,
0: i com a...
1: jo no l'ensalçaria tant.
0: Què ha guanyat aquest home?
1: Però sí que és cert que els seus equips tenien una personalitat, un caràcter...
0: Sí.
1: L'Atlètic Club de Bilbao d'aquella època.
0: Sí, i els va matar físicament després.
1: De la final
0: de
1: l'Europa League. Mm. Però, en fi, és un tio que com passa habitualment, ja no només al món del futbol, sinó al món de l'art i de la música, de l'actuació, etc., se l'ha menjat el personatge. I ara, en fi, és una caricatura de si mateix i és una autèntica llàstima. Però, en fi... sort en el futur.
0: Ja que... Ves que aquestes declaracions de que va fer l'altre dia aquella periodista pobra que estava trigant 10 segons en començar l'entrevista postpartit.
1: Sí, però total. Han sigut totes així, eh? Fa anys que les seves rodes de premsa duren un minut i mig.
0: Sí. Bueno, i de fet, em sembla que quan estava a l'Atlètic Club de Bilbao va arribar un acord amb la directiva perquè ell no volia fer les entrevistes de després dels partits ni les rodes de premsa. I llavors va dir que ell pagava de la seva butxaca les multes per no fer les entrevistes.
2: Hello.
0: I l'Atlètic Club va dir, coi, si les pagues tu.
1: Te l'agrada poc, eh?
0: En fi...
1: Jo no veig a Xavi Hernández dient
0: no,
1: ja pago jo
0: no,
1: les
0: no,
1: multes,
0: no, no.
1: Que no, no vull parlar davant de la premsa.
0: No.
1: En fi, seguirem l'actualitat del mercat de fitxatges la setmana que ve, perquè es mou poc la cosa, a part de saber que Lewandowski se'n va també als USA, acompanyarà a Messi a la seva lliga de solters contra casats. En aquest
2: jo
1: cas,
2: ja ho
1: sabia,
2: Chicago... perquè m'ho va fer arribar fa una setmana. Però...
1: Lewandowski.
2: Que m'agrada molt a mi, Lewandowski.
1: Ah, però us escriviu per DM?
2: Sí, efectivament. Mira, veus, tinc aquesta foto seva, me la va enviar ell.
1: David Bisbal, Lewandowski...
0: Els seus referents.
1: La teva carpeta d'adolescent devia ser un espectàculo.
0: Sí, sí.
1: En fi, estarem atents al mercat de fitxatges i estarem molt atents i atentes també al Tour de França, perquè, com
2: passa
1: sabeu...
2: Passa pel meu poble.
1: Ah, sí?
2: Per Caldes de Montbui.
1: Ah, mira que bé, sí. Passa per la nostra ciutat, que és Barcelona. No he vist encara el recorregut del contrarrellotge, per saber si passa per davant de casa meva, perquè casa meva acostuma a ser escenari de grans esdeveniments, com, per exemple, la Marató, que passa per... Bueno, visc a la Meridiana, ho puc dir perquè és un carrer prou gran.
2: Com perquè no et trobin.
1: Perquè, clar, si dic l'adreça concreta, igual els fans de Xavi Fornia, ara quan torni a casa estan allà apinyats al portal, molestant a la portera. Que tinc portera, que això es porta poc
2: bé.
1: Ja, eh?
2: Sí, és veritat.
1: Porta poc la portera i veient el gasto, doncs, te s'entén. Comentari d'home de bueno. 50 anys.
0: Impressionant.
1: Voleu seguir parlant d'actualitat?
0: Les tres recomanacions que portaves avui em semblen molt interessants.
1: Perfecte. Sí. He decidit d'aquí a final de temporada tancar la secció amb recomanacions d'estiu. Avui són sèries, la setmana que ve poden ser llibres, obres de teatre o pel·lícules, d'acord? Entreteniment, oci... per l'estiu, d'acord? Quan tingueu una estona entre bany de piscina i bany del mar, us podeu posar Se tiene que morir mucha gente, sèrie inspirada en el llibre de Victoria Martín, una còmica excelsa, a mi m'agrada molt, fa molt riure, és la meitat de Estirando el chicle, i aquí tenim el tràiler.
5: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
6: Claro.
7: ¡Hola!
8: ¡Hola!
7: ¡Qué ilusión!
9: ¿De qué os conocéis?
10: El cole, de toda la vida.
11: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
12: Maca, es rica. O sea, no te puede dar
13: pena que se vaya a un hotel.
14: Esta hija de puta no viene para dos días. La matamos.
15: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
16: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
17: Y tú sola.
0: Tothom està parlant molt bé d'aquesta sèrie. Sí, se tiene que morir mucha gente. Que l'han renovat per una segona.
1: Ah, sí?
0: A mi d'així que sí.
1: Ah, doncs no ho sabia. Doncs mira, una gran notícia. És una sèrie de fa unes poques setmanes. Com deia, inspirant el llibre de Victoria Martín, la meitat d'Estirando el chicle. Una gran còmica, una gran guionista, i aquesta és una història que, en fi, mereix poc spoiler, mereix que la veieu. Són capítols de 25 minuts. Humor negre, frívol... mal educat, ja. I que fa molta gràcia, amb unes imperials Ana Castillo, Maquera García i Laura Beisman, sí. Que estan molt bé fent el trio protagonista, amb Sofia Otero, que és aquella actriu, aquella nena actriu que va guanyar l'Os de Berlín per 10.000 milions d'abejas.
2: 20.000
1: espècies d'abejas, exactament. Aquella nena. també protagonista d'una pel·li que es diu Quién es quién, que és una comèdia familiar de la que es fa la meva filla. Sofia Otero fa un paper boníssim, fa de la protagonista en etapa escolar, és com el fantasma d'ella de petita, és molt mal parlada, i només per això ja val la pena aquest paperàs d'aquesta nena, i el trio protagonista. I després porto dues joies que han passat desapercebudes, jo crec, al meu parer. Una és Por 100 millones, també Movistar Plus, que és la història del segrest de Kini.
0: Ostres!
1: També dirigida per Nacho García Velilla, que és un gran artífex de l'humor patri, director, entre d'altres, de la sèrie Aida i Siete Vides. Després va fer pel·lícules d'humor, com per exemple Que se mueran los feos, amb Javier Cámara i Carmen Machi. I aquí, com dèiem, explica la història d'aquests tres mecànics de Saragossa que, en fi, tracen un pla que se'ls invada les mans. Segresta Kini.
18: Pero vemos a Simonsen, que recorta a Serrat, ve a Kini, la pone dentro. ¡Gol de Kini! ¡Gol de Kini! ¡Ahí está el asturiano!
19: Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
20: Le metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia, y ale.
19: Dejar a España sin fútbol. ¿Tú sabes lo que es eso?
21: Que nos echan de casa.
22: Nos echarán si no pagamos.
21: ¿Cómo?
23: Siendo buenos, no nos han hecho ni puto caso. Siendo malos, se van a enterar de quiénes somos. Me cago en sol.
24: Lo primero, necesitaremos un zulo donde retenerlo. Es importante que nadie note nada raro en nuestro día a día.
25: Pobritas, ¿no? Lo que nos faltaba.
24: Para eso será imprescindible crearnos una coartada sólida.
26: Tú y yo, en el concurso de la tele de la Juventud Bail.
27: ¡Que me ando al trabajo! ¡Que empiezo mañana!
28: ¡Y vamos a tener un hijo!
27: Ahora
24: pasaremos al seguimiento del objetivo.
29: 9 y 15 salen de paseo.
24: Tanto su casa como su trabajo. Y habrá que conseguir armas.
19: ¿Armas?
24: ¿Cómo intimidamos a Kini? ¿Con palabrotas?
30: ¿Todo bien?
24: Y una vez armada la logística y finalizado el seguimiento...
30: ¿Pero qué haces ahí?
0: Va. Eso es por 100 millones. Está
1: por 100 millones, ¿no? Efectivament, molt recomanable, d'un tema tèrbol, doncs treuen humor. I també tenim un gran Raúl Arévalo Maño, Víctor Sainz, en fi, grans actors també en aquesta comèdia de Movistar Plus. I acabo també amb una sèrie que fa comèdia d'un tema difícil de portar, com és la separació, el divorci de pare i mare amb una nena petita, com ho viuen, tornant a les cases dels pares, l'un per cada banda, dirigida per Javier Fesser, la primera sèrie del director de Campeones, Camino o El Milagro de Petinto, una comèdia divertidíssima que ja té gairebé un any, però que també considero que ha passat desapercebuda, està a Disney Plus, i és molt, molt, molt divertida. També té el segell característic del director madrileny, de Javier Fesser.
31: És una separació de mutu acord.
32: La cosa no funciona i...
31: Para poder...
32: Seguir siendo...
31: Amigos.
33: ¿Y dónde vais a vivir?
31: Pues había pensado que nos viniéramos a vivir aquí. Pero, ¿qué les he hecho a mi habitación, mamá?
3: No entiendo los matrimonios de hoy en día. En cuanto la cosa se os pone fea, hija mía.
4: No tenéis aguante. Hacedlo por la niña.
5: Qué bien vivimos, ¿eh?
6: Mamá, me estás espiando.
5: Tú no has pegado un palo al agua en tu vida.
7: Necesito salir de casa de mis padres ya.
8: ¿Qué haces?
7: Nada, que no sabía dónde estabas. Se suponía que íbamos a ser amigos y mira en lo que nos hemos convertido.
0: Pinta molt bé.
1: Pinta molt bé, aquí escoltàvem el Francesc Orella com a pare del protagonista, també una de les joies d'aquesta sèrie, una sèrie molt tendra, molt divertida, i que ho recomano molt fort per aquest estiu o més endavant. Custòdia repartida.
0: Home, quan un actor com l'Alberto Montes ens recomana pel·lis, sèries, documentals, s'ha de tenir molt en compte.
1: Acabo molt ràpid amb el clickbait en el que no he caigut.
0: Ah, sí.
1: Que diu així: el truco de Sinner para evitar otro golpe de calor en Wimbledon.
2: Jo l'he buscat, eh?
0: No has entrat.
2: M'ha creat l'atenció.
0: No has clicat.
2: Pues jo he clicat.
1: Mira,
2: he clicat.
1: Et dono tres opcions. Beure aigua.
2: Vale.
1: Gel al front.
2: Sí, has dit dos.
1: I...
2: quina és la tercera?
1: I beure més aigua.
2: Mira, l'has dit. És cubitos de hielo sobre la cabeza.
0: És que, clar.
1: Que, clar, a veure, que...
0: el truco de cine.
1: Són les normes de l'autogenario,
2: també. De hielo sobre la cabeza i un chaleco lleno de cubitos para bajar su temperatura corporal.
1: Molt bé. Mira, a partir d'ara ho podem fer així. Jo no entro al clickbait, la Maria que entri, a veure si encerto el que ens vol dir el clickbait.
0: M'agrada molt. M'agrada molt aquesta... sí, sí, aquesta volta de...
1: I es pot dir que... l'acció, clickbait, me comes lo... No.
0: Doncs el truco de Sinner, per evitar otro golpe de calor en Wimbledon.
1: De Sinner, 5 estrellas de truco.
0: Sí, yo te iba a decir que si tienes calor, entra en un Sinner, que está el aire acondicionado.
1: A ver, espera. ¿Cómo era la codita? Perdona, Maria, que he tirat un paper en cistellà, l'he fallat i la Maria, pobra, me l'ha recollit. Que és un cisne, no? Què és un cisne?
0: Un cigne.
2: Què és?
1: Un lugar per a pel·lícules, no?
2: És com el de la Geisha, aquest, eh?
0: Oh. Quin és el de la Geisha?
2: Ja us el vaig explicar en directe, el de la Geisha.
1: Com és el de la Geisha?
2: Què no és una Geisha? Una porta de ferro.
0: Ai! Una Geisha.
1: I el que entra al bar i diu...
0: Hola, aquest!
1: ¿Tiene tabasco? Sí, en la màquina.
2: Aquest sí que el sabia, mira.
1: Humor, ¿eh? Amb lo bé que anàvem, ¿eh?
0: Dice, disculpe, la calle esa boya. Dice, hombre, si salta muy fuerte.
2: Aquest és molt bo, també.
1: Molt bé, benvinguts a 1996.
0: Escolta, no estem faltant a cap... A cap
2: col·lectiu.
1: A diferència de 1996, que es faltava a tots.
0: Cada 3 minuts.
1: Tots, sí. Però ningú es queixava, ¿eh?
0: No.
1: Ara no faré la nostàlgia cunyada, eh? No. Marxo d'aquí abans de treure més caspa.
2: La nostàlgia cunyada m'agrada molt.
0: Que seguirem parlant de Sinner.
1: Ah, sí?
0: De Sinner, Cinemar.
2: Molt bé.
0: De Cinemar, perquè arriba Hermanos, amb Kir. Doncs mira, venen dues directores. La Carol i la Marina Rodríguez Colás.
1: Entrevistes així.
0: Tu vols que ho faci així, no? Clar, no, però és que elles no han estat abans, llavors... jo crec que marxaran de l'estudi.
1: Pot ser.
0: Aixecaran i marxaran.
1: Pot ser.
0: I tindrem també a 3 actors.
1: Ojo.
0: A Bader... al final són 2, Maria, perdona.
2: Bader
0: i
2: l'Omar.
0: Ah, tindrem el Bader o Bajasou i l'Omar Rincón Mills.
2: Exacte.
0: El Pau Márquez, que fa de Robert, a la pel·li no ha pogut venir. Passa res. Doncs que entren los... No, sí, el Joel, que vagin passant. Gràcies, Alberto. No sé si et vols quedar, vols marxar, que tu vulguis.
1: Em quedo per aquí. Si no és així, amb els tècnics...
2: Vinga, molt bé.
0: Que t'estimem molt, gràcies.
1: Igualment.
2: Una abraçada.
0: Gràcies. Bona setmana. I si tens fred, ja saps, el truco de Sinner.
1: Eso es.
0: Hielos en... Va, en menys d'un minut parlem de Hermanos.
9: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.
10: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
11: Y dale, dale, con bam.
10: ¿Qué pasa? Esa es, hermano.
12: Venga, largo de aquí.
10: ¿Os queréis callar ya que no me entero? Es que siempre la tienes que liar, tío. No nos llega ni para los cordones.
13: En el libro follan. Es que es algo que se vende mucho, la verdad.
12: ¿Qué? Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura.
13: Pumba, pumba, pumba.
17: ¿Os conocéis con Aymar?
21: Aymar, sí.
17: Habéis coincidido, ¿no?
21: Se preferiría que le hicieses un contracto.
29: Yo sé que estabas escuchando al Mora, es de mi barrio. Y yo salgo en un videoclip suyo.
21: Venga, bien.
29: Buah, yo tengo esta casa y...
21: Es que te resisto, ¿no? Oye, ¿quieres venir a mi cumple?
34: Mira, me toco el mamoso. No se me confunda.
35: ¡A la high class, activos!
14: robado el cora y eso se queda en mafioso.
10: Yo sabes, es que al final no voy a poder ir.
13: ¿Pero qué dices? Ya sabía yo, hermano. Eso te interesa, esa tía y la puta fiesta.
15: ¿De dónde eres?
10: ¿De qué?
15: Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
10: Que son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
13: Nosotros no somos gente, somos hermanos. ¡Yes! ¡Vamos para allá, chavales!
0: Ho acabes d'escoltar. Hermanos explica la història de l'Aiman, un adolescent d'origen marroquí que és convidat a la festa d'aniversari de la Sara, una noia catalana, a la mateixa casa on la seva mare treballa com a empleada de la llar.
2: I amb els seus inseparables amics, amb l'Eric i amb en Robert, emprenen un viatge des de la perifèria de Barcelona fins a la zona alta de la ciutat i comença com una nit d'il·lusió i descobriments, però es converteix en un retrat intens sobre l'amistat, les diferències de classe, la identitat i les oportunitats.
0: És una història que posa davant del mirall les barreres invisibles que jo crec que encara separen dos mons que conviuen a pocs quilòmetres de distància, no? Ostres, tenim l'estudi ple de gent amb talent. És una meravella, això. Va, comencem per les jefes, no? Carol, Marina Rodríguez Colás, les directores, què tal? Benvingudes, com esteu?
16: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Home, Maria, i també tenim els actors.
2: Tenim dos actors que són el Bader, em diràs tu el cognom.
0: A veure, jo t'ho diré, jo crec que no sé si ho faré millor.
2: El Bader i l'Omar.
0: Bader Ubuhasau, no, perdona.
16: A veure, un moment, si diem bé Schwarzenegger...
0: Ja, és que tens tota la raó.
2: Jo no el tinc escrit ara.
16: Vale.
0: Ubahasu?
10: Sí, ja, sí.
0: Ubahasu, ves? Gràcies. I Omar Rincón?
2: Aquest sí.
0: Mira, apropeu-vos re, una miqueta, un poquito al micro. Ai. Què, com esteu?
10: Molt bé, aquí, encantats.
17: Sí? Una miqueta nerviós, però...
0: Tot no, però esteu en família, eh? Esteu jugant a casa, eh?
10: Vale.
0: I esteu al Camp Nou, si és que sou del Barça. Has vist que cara de pillos tienen, eh?
2: No, i molt joves,
0: vull dir, esteu... Bueno, i què tal l'experiència?
17: Una experiència meravellosa. La tornaré a repetir una i un milió de vegades. Però fa una pel·lícula no estar com un monstre, o sigui, n'hi ha molt de treball darrere d'això. És una professió molt bonica, això de ser actor, i molt bé, una experiència fascinant.
0: Què diuen les directores d'ells?
16: És que m'encantava escoltar-los.
18: Fascinant sou vosaltres, eh?
0: Carol.
18: No, molt guai. Bueno, parla.
0: O Marina, al final, qui vulgui, qui s'arrenca?
18: No, que va ser una gran troballa, perquè vam fer un càsting durant mesos, vam veure a molts nois. És veritat que el Pau ja el coneixíem d'una pel·li que va fer amb la Carmen Machi, però ells, és la primera vegada que es posen davant una càmera, estaven fent una classe... De què era la classe que estàveu fent?
17: D'història.
18: D'història. I què tal, la història?
17: Bé, una miqueta avorrida, la història, però bé.
18: Bueno, millor, els vam treure de classe i els vam preguntar coses. Ells eren molt semblant al seu perfil de persona, als personatges... Vam fer una mica d'impro, veure una mica com es movien, improvisar una mica, no? Com era... Mira, imagineu-vos que us passa això. A veure què tal. I com que tenien imaginació, soltura i talent natural, doncs vam dir...
0: Que guai.
18: Són aquests.
0: Ostres, no ha de ser fàcil prendre una decisió així, no?
16: A veure, nosaltres sempre diem que el càsting és el 90% de la pel·lícula.
0: Clar,
16: o sigui,
0: clar.
16: Tu jugues tot. O sigui, quan la gent ens diu quin gran càsting, que bé ho fan els actors. No, hem tingut un gran càsting amb la directora de càsting que s'ho va currar, la Mireia Salgado, i aquí estan els nostres protes.
0: Perquè clar, aquesta pel·lícula, Hermanos, que comença gairebé com una pel·lícula d'una nit, no? I acaba sent una pel·lícula sobre classe social. Volíeu explicar una festa o explicar una frontera invisible, en aquest cas?
18: Està clar que el format una mica era la lleugeresa d'una festa, però al fons, al rerefons, és una mica parlar d'un xoc de classes, no? De les diferències de classe social i com ho gestionem cadascú.
0: I vosaltres, clar, com a actors, com heu viscut tot plegat? Al final té una càrrega molt important, una càrrega social molt important també el paper que esteu fent.
17: Sí, el missatge que dona la pel·lícula és un missatge que passa també a la vida real. O sigui, nosaltres, jo i Bader, venim d'un barri de classe obrera, mm-hmm. i són coses que retraten la realitat que n'hi ha en el barri, aquestes mirades, com dir-ho, prejuicios, també.
3: Quin barri, si es pot saber?
2: M'ho van a preguntar jo, també.
17: Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat.
3: Cornellà. Mm. I ho heu patit, això?
17: Sí, sí, moltes vegades, jo i Bader, al carrer, mirades, comentaris...
10: No, abans venint del metro, voy a parlar en castellano. Que
3: sí, por supuesto, no, no, aquí...
10: Antes viniendo del metro, que nos habíamos metido y el Omar al metro, plan, pasamos así al lado de una señora y plan, se nos quedó así mirando y se guardó el bolso. En plan, es muy, muy feo, en plan, que puede ser una tontería así, pero que, no sé, en plan, que nos vean de esa manera, como que, no sé.
3: Hombre, eso es muy desagradable. Para vosotros tiene que ser muy duro. Claro que nosotros podemos empatizar todo lo que queramos, pero jamás sabremos lo que es eso. Nosotros vivimos desde un privilegio, hablamos desde un privilegio.
17: Y de hecho, bueno, de fet, fa poc, amb els meus amics del barri, vaig anar a una festa de discoteca y no nos dejaron pasar por el nuestro color de piel, de hecho.
3: ¿En serio?
17: Sí, nos dejaron fuera por eso y tal, pusimos una denuncia y tal.
3: O sea, ya ni disimularon, nos dijeron, no, oye, las bambas, que no son, o el chándal que no nos gusta, que aquí la gente lleve camisa.
10: No, ahí te dicen moro de mierda, te dicen que no sirve para nada, sucio. A lo más, ¿qué te han dicho a ti, Omar?
17: Que teníamos el perfil de Rubá y que para eso no podía entrar a la discoteca y que si estábamos orgullosos de ese, o sea, yo de ese culo moreno, de ser moreno, dijeron, si estás orgulloso de ser moreno, que sois basura negra, así.
2: És que em sembla, increïble. És una barbaritat. Em sembla increïble que encara passi això.
3: Sí, ens emociona. De fet, s'està emocionant la Carol.
2: És que és molt fort. O sigui, i tot i així, veiem figures cada dia que tot això ho intenten trencar. No? Vosaltres suposo que també ho esteu notant, per exemple, el With Problema, no? El Morat, el Lamin... Sí, sí. Totes aquestes figures que tinguin tant reconeixement mediàtic per vosaltres, això què és? Com ho sentiu?
17: Sigui molt content de que persones com nosaltres, o sigui, que han patit aquestes accions de racisme, pues, gràcies a ells, que són persones influents i tal, pues, nos representa a tots com a comunitat, comunitat negra, comunitat magrebí, tal, pues, nos representen i nos ajuda també a romper esos prejuicios i esas formas en la que nos miran, pues, gente ignorante.
3: Tienes un aire, Lamin.
17: Me lo suelen decir.
2: Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, directoras, no sé si queréis aportar alguna cosa.
16: Sí, nosaltres vam... Bueno, clar, nosaltres distem ja de l'adolescència, ja fa temps que no tenim aquesta edat dels nois.
3: Aleshores... No tant.
16: Gràcies. Això ja és de senyora gran, dir això, però bueno. Aleshores, nosaltres, el nostre gran repte era com que no es notés la nostra mà de boomers en els diàlegs o amb l'argument. Aleshores, vam fer moltes entrevistes amb nois, vam investigar, i totes les coses que estaven explicant ells, que m'emociona, perquè és duríssim que visquin amb això, ens ho explicaven amb tanta normalitat, com el pa de cada dia, i per això la Maina i jo volíem fer aquesta pel·lícula, i cada cop pues, tinc més ganes de que s'estreni i que la vegi tothom.
3: Sí, també ens han venut una cosa, no sé, percepció meva... que potser no és massa real, que és que a vegades estimar no és suficient, no? No sé si ens ha venut aquesta meritocràcia que no aguanta ni una nit de festa, a vegades.
16: Absolutament. La pel·lícula també va d'això, no? També va d'aquesta fal·làcia de meritocràcia, de que si tu vols, pots arribar on vulguis, i aquesta és una manera de desactivar bueno, qui té la culpa de que les coses no funcionin en la societat i... penalitzar l'individu si no arriba a un lloc. Bueno, és un discurs capitalista.
3: I quan el cine tracta la perifèria, és molt difícil no caure en el paternalisme, en l'exotisme, convertir el barri en postal social. No? Jo m'ho plantejava abans de fer aquesta entrevista i em posava en la vostra pell, la de les directores. Ha de ser complicat no caure en això.
2: I també en els tòpics, no? Entenc una mica, de no relatar sempre el mateix.
18: Sí, clar. Bueno, per una banda, també, o sigui, com que el barri s'ha romantitzat molt, no? També sembla que la gent de classe treballadora han de ser herois i prendre boníssimes decisions o tenir grans dilemes, o sembla que la gent migrada ha de venir amb una gran odissea, sofriment, drama... i no podem deixar, o sigui, la nostra idea era una mica deixar les persones viure com són, aquests nois que són catalans i tenen les aspiracions i els desitjos de qualsevol adolescent català, i punt.
3: I ja està. Volíeu afegir, nois, alguna cosa?
17: Bé, que aquesta pel·lícula a mi m'ha encantat interpretar-la, per això, per el missatge, només per actuar, que també és una... és una experiència meravellosa, sinó que el missatge que volen fer arribar a les directores és un missatge real, sense drama, com dir-ho, com sense sobreactuat, o sigui, no és un missatge com molt...
3: oportunista, no? Como, ya, como amarillista.
17: Sí,
3: o...
17: exacto, o sea, lo que quieres retratar es la realidad de cómo son las
4: sí,
17: cosas.
4: Sí, de cómo son los barrios últimos, en plan, cómo son los barrios literalmente todo Barcelona.
3: Es muy difícil perderse, o sea, es muy... perdón. ¿Es fácil perderse a día de hoy en un barrio como el vuestro? Como el
4: no,
3: que...
4: pero ¿no? Eso no, en plan...
3: digo por la situación que están viviendo muchos jóvenes a día de hoy. No, los migrados o no migrados, me da igual. Por la situación que se vive con muchas dificultades para las familias, acceso al habitaje, por ejemplo, ¿no? A la vivienda, perdón. Los altísimos precios del alquiler que estamos viendo. O sea, al final la situación es complicada.
16: A veure, nosaltres dos també som del mateix barri que ells, de sí. fet, i per això...
3: No, no, si és que no diferencio, eh? No,
16: sí, sí, sí, no, no, però...
3: Però digo como chaval, como adolescente, si es difícil crecer a día de hoy en un barrio así.
16: Clar.
4: A ver, no, cada uno tiene sus sueños, que en plan, yo, por ejemplo, mis sueños están fuera del barrio, pero...
3: Ja.
4: Quiero estar en el barrio toda la vida.
3: Ja.
2: És increïble perquè molts joves ho diuen, això, no? Que els seus somnis estan allà, que ells volen sortir d'allà perquè volen fer una altra cosa, però que ells sempre tindran aquest sentiment de pertanyença tan fort, no?
4: La Mínia Mal, per exemple.
2: Sí, i tots. El Luis Problema també ho ha dit moltes vegades, que és del costat de Rocafonda, i el, parlava del Mora, també la Florida, no? Sí. I al final els hi passa molt joves, això, no? També ho heu notat vosaltres.
3: Sí. Tu deies que és d'allà, també.
16: Clar. Nosaltres dues som de Gourmet.
3: Les dues.
18: Sí, del mateix barri que ells, en realitat. Bueno, vam fer un càsting gegant, bueno, molt gran, i al final ens vam trobar al costat de casa. Però sí, o sí.
16: Però, bueno, jo el que volia dir és que, clar, sempre com s'estigmatitza que el barri obrer té aquests problemes, però aquests problemes són globals, ho tenen tothom. O sigui, el centre de Barcelona també. És que no és qui pot viure a Barcelona.
3: Els expats.
16: Exacte, o sigui que nosaltres també volíem... retratar pues, un barri acollidor on juga amb els patinets, que disfruten, i és casa, no? No fos com es fa al cinema social, a vegades.
3: I en aquest cas, aquí ho hem analitzat moltes vegades també al Zoom, Maria, amb els experts, que evidentment hi ha

0: Sembla que la problemàtica, sempre han d'estar relacionades les persones de classe treballadora amb problemàtiques relacionades amb l'accés a la vivenda, amb treballs precaris, i ells són estudiants, amb les seves famílies, amb consumar que els fa el berenar cada dia, sus comides riques, su ropa impecable, o sigui, és que, no sé, és com... No sé, potser hem tingut una adolescència bastant semblant a ells, potser, clar, amb diferències de culturals, evidentment, però no ens trobem tan, no? Tan allunyades d'ells. Bueno, ara sí, l'edat sí, però el way of life era estar al carrer, no?, amb els col·legues, patinete, colar-se en una piscina, jo què sé, el que hem fet tots.
1: No, per mi el paper ha sido com muy yo, literalment. No ha sido muy difícil, ha sido como muy de nosotros.
2: Sí, sí, era como que el papel era para nosotros. O sea, yo casi no actuaba, era como Fede y yo, casi.
1: No teníamos que forzar nada ni nada.
3: ¿Queréis más?
1: Sí.
2: Sí.
3: Lo tenéis claro.
1: Sí.
3: O sea, ¿ha podido cambiar esta película un poco el devenir de vuestro futuro profesional, a lo mejor, o las intenciones que teníais?
2: Yo tenía pensado con estudiar algo de economía, pero fa poc acaba de estudiar a Laura Jou. És una acadèmia d'actuació aquí a Barcelona i m'agradaria dedicar-me a això de l'actuació. O sigui, és un treball, ho dic una i mil vegades, meravellós.
3: Somrius, cada cop que estàs parlant d'actuar i de sector i de la pel·lícula.
2: Sí, és que me sale la sonrisa perquè és que no sé.
3: També té un somriure eterno,
4: Preciós, preciós. Sí, tenen els dos un somriure maquíssim. Jo us volia preguntar per això dels personatges que dèieu ara, que viuen una mica entre els dos mons, no? Sobretot Bader, tu personatge, que és Ayman, vive un poco entre estos dos mundos y que parece que no acaba de pertenecer a ninguno de los dos, pero se mueve allí. No sé si también alguna vez tú te has sentido así, también, como decías, y ahora que casi no actuabais, ¿no? Que el personaje estaba hecho para vosotros. Y esto también lo habéis notado.
1: Sí, bueno, yo soy de Cornellà, literalmente. Tengo Esplugas al lado, que es donde siempre vamos, y no sé, siempre, con mis colegas viendo las casas de Río, ricos, ojalá mi casa, ahí diciendo mi casa, en plan que ojalá, en plan que de grande iba a ser mi casa esta.
3: La casa de Shakira, ¿no?
1: Sí, de Lamine Yamal.
3: Shakira y Piqué, ahora es la de
1: Lamine Yamal.
3: Y recordemos que estuvo ahí la bruja mirando a la suegra en ese balcón.
4: Pero es que heavy.
1: Y sí, Shakira, como muy... No hemos tenido que forzar nada ni nada, en plan, muy nosotros.
3: Doncs un superplaer haver-vos pogut gaudir avui aquí a l'estudi. Gràcies per venir en directe.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a les quatre. Als quatre. I molta sort, perquè hem d'anar al cinema a veure Hermanos.
4: Moltes ganes d'anar-la a veure.
3: I a més és que s'està bé al cinema, s'ha d'anar al cinema.
4: Exacte, a més està fresquet, està
3: calda,
4: molt bé.
3: Amb aquesta calda és el millor lloc.
5: Refugi climàtic.
3: Sí, totalment. Doncs a Carol i Marina Rodríguez Colás, moltíssimes gràcies per venir.
4: Gràcies.
3: I enhorabona.
0: Gràcies.
3: I, nois, igualment, gràcies per venir els dos.
1: A tu.
3: Ara ho diré bé. Bueno, vols dir tu?
4: Ou Bajasú.
1: Sí.
3: Bader.
4: Bader, Ou Bajasú
3: i Loma Rincón.
4: Loma Rincón.
3: Moltes gràcies als dos i enhorabona per ser tan valents. Doncs tanquem Xavifòrnia, demà tornem. Ja ha passat volant, aquestes 4 hores de programa en directe.
4: Te n'ho va dir jo, molt ràpid.
3: Això és que ho passem bé.
4: Sí.
3: Doncs ara us deixem amb la informació, el butlletí de les 4 en punt de la tarda, i després arriba l'entrellat amb la Samantha Villar.
4: I aquesta tarda bon futbol, eh?
3: Ostres, avui tenim...
4: A les 7.
3: Avui és superdilluns, eh? Avui és, sí, clar, és...
4: Japó.
3: Brasil-Japó a les 7. Alemanya-Paraguai a 11:15.
4: I a les 11, si no m'equivoco. A les 3 de la matinada a Marroc. Segur, sí.
3: Sí?
4: Sí.
3: Sí, sí.
4: A les 3
3: sí,
4: de la matinada, Marroc.
3: És que em posa dimarts a les 3 de matinada, clar. Sí. No, Països Baixos, Marroc. Home, no em posaré l'alarma, perquè si no demà no fem programa. Doncs que agraïm també molt a l'Aro Serem, perquè tot soni molt bé al control, al Joel Sevilla a la producció. La gran Maria García Coll, demà a la 1.
4: Fins demà.
3: Més. Adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb una darrera hora de l'àmbit judicial. Tenim novetats en el cas Leire, la coneguda com a lampista del PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a investigada a Belén Gualda, la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. També ha cridat a declarar altres 24 persones més en la causa que investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. El magistrat ha pres aquesta decisió a proposta de la Fiscalia Anticorrupció pels contractes i ajudes a empreses i entitats dependents de la SEPI. D'altra banda, el govern espanyol ha anunciat avui, després del Consell de Ministres, que mantindrà la rebaixa del preu dels combustibles per la població general i les ajudes directes als transportistes. Amb tot, l'executiu preveu retirar-les de manera progressiva aquest estiu si la situació econòmica es manté estable, tal com ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: Més enllà d'això, el govern ha aprovat el nou quadre macroeconòmic, primer pas per presentar uns pressupostos generals a l'Estat, pendents des del 2023. També millora la previsió de creixement pel 2026, que passa del 2,2% al 2,6%, impulsada pel consum i la inversió. A més, el juliol presentarà un decret amb noves mesures d'habitatge, com l'augment de l'IVA als pisos turístics i la pròrroga extraordinària dels lloguers que haurà de validar al Congrés. Això pel que fa a la política estatal, mentre a casa nostra la Generalitat engega un pla de foment del català als centres penitenciaris i als centres de justícia juvenil. Un projecte que preveu desplegar fins al 2030 cursos i iniciatives culturals que reforcin l'ús de la llengua en la vida diària dels interns per facilitar la seva reinserció social i laboral. Núria Alcalà.
3: Sí, segons el govern, només el 13,7% de les persones internes parla català, tot i que més de la meitat, un 63%, en té coneixement. La voluntat del govern és incrementar un 20% aquest ús de la llengua entre professionals penitenciaris i entre els interns. Per això el pla reforçarà el català als tallers de formació professional de la població penitenciària i fomentarà tot un seguit d'iniciatives culturals i educatives als centres. Ramon Espadaler, conseller de Justícia.
4: Aspirem, doncs, en el decurs d'aquest pla, que s'exaurirà doncs, d'aquí fins al 2030, incrementar en un 20% l'ús del català, no només entre professionals, no només entre interns, sinó també entre professionals i interns.
3: En els propers dos anys, el pla preveu, entre d'altres iniciatives, fixar referents lingüístics entre els interns, fomentar grups i parelles lingüístiques, a més de tallers de sensibilització i premis literaris i musicals als centres.
0: De l'exterior, almenys 5 persones, totes elles adultes, han mort en un tiroteig a la ciutat d'Estate, al nord d'Alemanya. De moment es desconeix el nombre de ferits. Les autoritats alemanyes han detingut l'autor dels trets, així com un segon sospitós, tot i que de moment es desconeix quin paper hauria tingut durant el tiroteig. Ara per ara es desconeix la motivació de l'atac, que ha deixat 5 víctimes mortals en aquesta localitat de 50.000 habitants a l'estat de la Baixa Baixònia de Alemanya. I encara de l'exterior, el nombre d'espanyols desapareguts pels terratrèmols de Veneçuela ha baixat fins als 138, mentre que la xifra de víctimes mortals es manté en 17. A més, s'han localitzat en vida 12 espanyols entre la runa. Milers de voluntaris estan participant en el rescat, retirant enderrocs amb les seves pròpies mans, com és el cas de Gilbert i Luigi, dos obrers de la construcció.
5: Nadie nos quita la esperanza de seguir en pie, seguir metiéndonos en cada escombro, en cada rincón que podamos, usamos los cascos de las motos para protegernos un poco.
6: Pero a veces se nos hace difícil porque no tenemos herramientas como brazo hidráulico, que es lo que le decimos nosotros a los quijados de la vida.
0: El balanç oficial al país és de 1.450 morts i de més de 1.300 ferits, tot i que l'ONU adverteix que les víctimes podrien ser moltes més. A tot plegat, aquest matí s'hi ha registrat una nova rèplica de magnitud 4,6 a la zona de la Guaira, la més afectada pels terratrèmols de dimecres, que ja ha deixat més de 430 rèpliques. I pel que fa al temps aquesta tarda, estabilitat en general, tot i que al Pirineu és previst que creixin nuvolades on no es poden descartar ruixats o tempestes localment localment fortes. Pugen les temperatures a l'Empordà i es mantenen amb pocs canvis a la resta. Les màximes s'enfilen avui fins als 36 graus a Lleida i Girona i als 33 a Barcelona i Tarragona. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
7: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
7: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
8: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
7: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
8: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
9: Jo no sé si Loles León...
10: Hola, bon dia.
9: Bon dia, senyoreta.
10: Bon dia, Catalunya.
11: Josep Maria Mainà.
12: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
13: Molt bon dia,
11: Tinguer.
13: Molt bon dia.
11: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
13: sí.
11: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
10: Emociona, això.
14: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
11: Per què sopa de cabra, Gerard?
15: La cabra... és un animal molt potent.
11: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
16: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
17: Comença el caragolazo. I això és que l'aplec comença.
14: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, comencem aquí l'entrellat. Són les 4 i 7 minuts de la tarda i hem de parlar d'un nou mort a platges catalanes. Aquest cap de setmana ha mort una dona de 80 anys ofegada a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. La platja no disposava de servei de vigilància i en el que portem de campanya de bany des del 15 de juny són ja 5 les persones mortes a les platges catalanes, inclosos els 3 menors que van perdre la vida fa 10 dies a la platja de la Rabassada, a Tarragona. L'any passat van morir ofegades a Catalunya una trentena de persones. El retrat robot del gruix de víctimes són barons de més de 70 anys. Sovint les víctimes es troben malament o estan cansats i es banyen sobrevalorant les seves capacitats. Per això, un dels consells de cara a aquest estiu, si ens trobem malament o si necessitem refrescar-nos, és fer-ho a les dutxes i no al mar o a la piscina. Les autoritats també remarquen que una part important dels accidents està relacionada amb imprudències. Banyar-se a zones sense socorristes, ignorar el color de la bandera, entrar a l'aigua amb mala mar o consumir alcohol abans del bany. Tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. Tot just aquest matí s'ha presentat la campanya A l'aigua fem equip, que vol sensibilitzar la ciutadania per gaudir del bany amb seguretat a platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Protecció Civil insisteix a seguir les normes de seguretat i extremar la prudència per prevenir ofegaments evitables.
0: Parlem amb Joan Anton Cabello, és subdirector general de Prevenció de Protecció Civil. Senyor Cabello, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Parlem del lema de la campanya d'enguany. L'aigua fem equip. Com podem fer equip en la temporada de bany?
2: Doncs mira, la idea és corresponsabilitzar una mica a tots els que estem doncs, a la platja o a una piscina o a aigües interiors de la responsabilitat que tenim tots a l'hora de banyar-nos, no? I sempre doncs, ajudar a alertar, a fixar-nos, evidentment doncs, farà més compte amb els infants i amb la gent gran, per estar doncs, atents a veure si els està passant alguna cosa o si tenen algun problema a l'hora de banyar-se.
0: Perquè quines són les causes principals dels ofegaments?
2: Doncs ho estava comentant molt bé a la intro del programa. Doncs, moltes vegades, sobretot amb la gent gran, doncs, és sobreestimar la capacitat que tenim la capacitat física que tenim per nedar. Això passa molt sovint. I, en canvi, amb els infants doncs, són a vegades doncs, moments que ens despistem i no els estem vigilant. Aleshores, doncs, aquests dos extrems, diguéssim, els més petits i els més grans de casa, doncs, són els que hem de tenir més vigilats.
0: Moltes de les víctimes acostumen a ser homes més grans de 70 anys. Seria aquest el retrat robot de la majoria de persones que s'ofeguen?
2: Sí, bé, estadísticament és veritat que sobretot a les platges, quan parlem de platges, doncs sí que l'estadística ens diu que hi ha més persones d'avançada edat que s'ofeguen, però, per exemple, en piscines doncs, ens trobem més aviat al contrari, que són més aviat els més joves, els nens, els infants, i a les aigües interiors, als gorgs i estanys i tal, doncs als rius, doncs ens trobem que són la gent jove, els joves adolescents que doncs solen freqüentar aquestes zones. Depèn una mica de la zona de bany de la que estem parlant.
0: I en el cas dels joves o la gent gran, el problema és un excés de confiança? És que a l'aigua no li hem de perdre mai el respecte?
2: Evidentment, és que l'aigua és un mitjà que no estem fets per sobreviure i de forma natural, aleshores, doncs, quan ens hi endinsem, ens hem de parar especial, hem de tenir especial precaució. Que comentàveu just a l'inici, doncs, evitar doncs, de banyar-te si et trobes malament, si has consumit alcohol, si has fet un menjar molt copiós, o tens qualsevol sensació de que no estàs en la plenitud de les teves facultats, doncs no banyar-te ni que tinguis bandera verda. I si ja hi ha doncs, bandera vermella, evidentment, doncs, prohibit banyar-se, i si hi ha bandera groga, doncs extremar encara més les precaucions, i si t'has de banyar, doncs sempre a la primera línia de la costa, de l'aigua, perquè doncs, tinguis capacitat de sortir-ne amb facilitat.
0: I en el cas dels infants, què passa? Que ens despistem?
2: Sí, amb els infants, clar, sobretot ens preocupa molt el tema de les piscines, perquè, clar, la piscina de seguida... Si jugues a la vora de la platja, doncs no cobreix, però a la piscina de seguida que estiguis a l'aigua ja un infant ja li cobreix, ja el nivell de l'aigua ja li arriba per sobre del cap i es pot ofegar de forma molt ràpida. A més, tenen tendència a córrer per les vores de les piscines. Aleshores, doncs, això s'ha de vigilar doncs, molt detingudament. De fet, recomanem que doncs, amb els infants es tingui una especial cura de, fins i tot de tenir-los a l'abast de la mà, o sigui, estar inclús a la vora de la piscina per tenir-los a l'abast de la mà de seguida que caiguin i poder-los treure. I si és possible, doncs sempre equipar-los, sobretot si no saben nedar, equipar-los amb un dispositiu de flotació que sigui adequat per la seva edat i que els mantingui el cap fora de l'aigua.
0: Tan a prop, a l'abast de la mà, vull dir que els 30 sí. segons que trigaríem a arribar podrien ser fatals.
2: Sí, sí, sí, és que en un moment determinat, vull dir, ja no són els 30 segons que tardes en reaccionar, sinó els 30 segons que potser tardes en adonar-te'n, més els 30 segons que tardes en arribar, més. Mm. Aleshores, qualsevol moment, qualsevol instant que nosaltres perdem, doncs pot ser vital. Per tant, amb les piscines, doncs sempre diem això, i a les platges, doncs que es juguin a la vora, en un lloc que potser sí que estiguin mullats, però que no puguin quedar amb el cap sota l'aigua, i també, igualment, tenir-los vigilats en tot moment, perquè clar, sempre pot venir una onada, pot venir qualsevol cosa i també poden prendre mal.
1: Joan Anton ens comentava ara la importància de no perdre mai la por a l'aigua. Han augmentat en els darrers anys els ofegaments mortals? És un fet que va a més?
2: Bueno, disculpeu, és Joan Ramon, és que no havia sentit.
1: Ai, perdona,
2: que
1: era Joan Ramon. Ramon.
2: Joan Ramon, que no... No patiu. No, la idea, saps què passa? Que no, són dades que no ens hauríem de mirar, és difícil de comparar perquè no ens les hauríem de mirar de forma absoluta, perquè, clar, depèn una mica també de la quantitat de banyistes que tu acabes tenint. És habitual que si tu tens un estiu doncs, més calorós, com per exemple aquest inici d'estiu que estem tenint, doncs hi hagi moltíssima més afluència a les zones de bany i, per tant, doncs hi hagi més banyistes i potser en proporció estem tenint una millora, però doncs el número doncs, sembla que aproximadament estem amb aquesta trentena que es va mantenint al llarg dels anys. Mm.
0: Aquesta última víctima ofegada a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla era una platja que no disposava de servei de vigilància. Diria que calen més socorristes a les platges?
2: Bé, això és un tema que s'està tractant en el grup tècnic que tenim de treball de platges, de bany segur, que doncs, són qüestions que s'estan valorant. S'estan valorant aquestes qüestions, si s'ha d'ampliar l'horari, si no s'ha d'ampliar, si s'han d'ampliar més platges a menys, si s'ha d'ampliar també la campanya de bany, allargar-la, i doncs, això ho estem valorant conjuntament amb tots els actors implicats, el Departament de Territori, tots els ajuntaments, els operatius, salvaments, socorristes, i a veure quina és la millor manera de gestionar-ho. El que està clar és que tornant al lema de la campanya, no?, de l'aigua fem equip, doncs que clar, és molt difícil, tenim 800 quilòmetres de costa a Catalunya i és molt difícil estar tot arreu tots els dies i a tot arreu, això és quasi impossible o és impossible.
0: Per tant,
2: aleshores, doncs,
0: sí,
2: perdona. No, això, que aquesta, per això és important aquesta corresponsabilitat, no?, que s'anunciava amb el tema de la campanya i doncs que tots ens fem una mica responsables i uns per als altres doncs puguem tenir cura de no prendre mal ningú.
0: Seria aquest el consell que donarien per evitar més ofegaments aquest estiu?
2: Sí, bueno, són molts els que donem, sobretot en general doncs, no banyar-se en zones que ja es perceben com a perilloses, que no estan habilitades al bany, prioritzar zones vigilades sempre que pugui ser, sempre que puguis doncs, banyar-te acompanyat i el que dèiem al principi doncs, de no sobrevalorar la teva capacitat física i fer sempre cas de la senyalització i de les indicacions que et puguin donar els socorristes.
0: Doncs són els consells que ens arriben des de Protecció Civil, en les paraules de Joan Ramon Cabello, subdirector general de Prevenció de Protecció Civil. Senyor Cabello, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, molt bona tarda.

0: Passa un minut d'un quart de cinc de la tarda, obrim el nostre espai d'esports els dilluns i parlem del Tour de França, que comença dissabte que ve, 4 de juliol, a Barcelona. La contrarrellotge per aquí servirà de tret de sortida de la competició.
1: Tot i que les etapes arrenquen el dia 4, la gran part, aquest tret de sortida d'aquesta edició número 113 del Tour de França, començarà el dia 2 amb la presentació oficial dels equips que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família, on hi haurà una gran cerimònia d'inauguració.
0: I les dues primeres etapes es disputen íntegrament a Catalunya, 4 i 5 de juliol. Jorge Agüero, coordinador d'Esports de Ràdio 4, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Samantha, Natàlia.
0: Què representa per Barcelona acollir el Tour de França?
2: Doncs mira, si ho hem de posar una mica en relleu, aquí Barcelona ha acollit molts esdeveniments esportius i doncs, hi ha un sostre que són els Jocs Olímpics del 92,
0: sí,
2: això és indubtable, però jo crec que per sota d'això doncs, podríem posar perfectament aquesta gran de part, almenys a l'alçada potser del que va ser també el Mundial del 82 per aquesta ciutat,
0: sí,
2: que també doncs, ha tingut Mundials de Natacions, que fa 2 anys va tenir també la Copa d'Amèrica de vela, però aquest esdeveniment, l'Ajuntament, és veritat, està tractant una mica de dir que és, després dels Jocs Olímpics, el més important, i sí que es podria considerar perfectament perquè posarà Barcelona durant 2 dies, 3, si volem també considerar la tercera etapa que començarà a Granollers, 2 en l'escaparat del món esportiu, uh-huh, i que doncs, també rivalitzarà en certa mesura també amb el Mundial de Futbol. Li traurà protagonisme.
0: Ah,
2: el Tour i Barcelona, clar.
0: Déu-n'hi-do,
1: Ara, quan deia el Jorge, posarà la ciutat, pensava que anava a dir cap per avall, perquè jo ja estic patint com ens mourem, anirem.
0: És veritat.
2: Dissabte, oblideu-vos d'agafar el cotxe a Barcelona.
0: Res, Tot Barcelona afectada?
2: Mira, són 20 quilòmetres d'etapa d'una contrarrellotge per equips que comença molt a prop d'aquí, al Parc del Fòrum, acaba a Montjuïc, però passa per tota la ciutat. En tota aquesta zona a prop de l'emissora doncs, discorrirà per tot el que és Poblenou, Verneda, etc., carrer Mallorca, carrer Aragó, fins més o menys abraçarà la Sagrada Família una mica buscant aquesta fotografia, Passeig de Gràcia, fins a arribar a Plaça Espanya, i des de Plaça Espanya doncs, cap a l'Estadi Olímpic, així que la ciutat de cap a peus, tallada.
0: I ja m'estic imaginant les imatges, no? L'estètica de les imatges, més enllà de la... En fi, que arrenca el Tour, que no és poca cosa, però l'abast mundial que pot tenir això. Les etapes del Tour que passaran per terres catalanes, quines serien?
2: Serien 3. La primera és la de dissabte, no? El tret de sortida, contrarrellotge per equips, 20 quilòmetres. La segona etapa, que comença a Tarragona, i això també s'ha de destacar, Tarragona només ha acollit 4 vegades la Volta Ciclista a Espanya, doncs, bueno, ara també podrà incorporar en el seu currículum el Tour de França. Segona etapa, que aquesta serà diumenge, 184 quilòmetres, i acabarà a Barcelona amb un triple recorregut pel Castell de Montjuïc, per la Muntanya Màgica. Passaran 3 vegades, no? És una mica el final de la Volta a Catalunya, o també el que s'ha fet amb la Volta a Espanya, però donant-li 3 voltes a Montjuïc. I després, la tercera etapa, que aquesta comença en sol català, comença a Granollers, però ja acaba el que són els Pirineus Orientals, a Les Angles, que és una localitat francesa. Així que, sí, aquesta és la gran de part, 3 etapes del Tour de França en sol català.
0: I una puntual cobertura de Ràdio Televisió Espanyola?
2: Sí, senyora, per suposat. O sigui, tots els anys, doncs, oferim el Tour de França per la U, per Teledeport, i també en aquest mateix micròfon, en el de Ràdio Nacional d'Espanya, amb un enviat especial.
0: Tu mateix, Jorge Agüero, allà seguint el tour.
2: Jo mateix, sí senyora.
1: Com és l'infraestructura? On estaràs exactament?
0: Estaràs en una moto? Digue'm que pujaràs alguna moto.
2: No serà tan romàntic, però estarem a la línia de meta.
0: Romàntic.
2: Estarem a la línia de meta, ens haurem de moure una mica entre bambalines, no? Com aquell que diu, doncs anant de l'inici de l'etapa fins la meta, però clar, per recorreguts diferents, no?
1: Alternatius, clar.
2: Alternatius al de l'etapa.
0: Clar, perquè us espereu a que surtin a l'inici de l'etapa i aneu ràpidament al final per esperar-los a l'arribada.
2: Correcte, ja estarem a la línia de meta per explicar-ho puntualment en Ràdio Nacional d'Espanya i també a Ràdio 4.
0: Parlem dels equips. Quins són els favorits, equips i ciclistes?
2: 23 equips, 184 corredors, dos equips espanyols, el Caja Rural i doncs l'habitual, el Movistar. I en la nòmina de favorits, doncs, com jo dic, els favorits, o més aviat, el favorit. Tadej Pogacar, la gran incògnita, i el que més o menys es dona per fet que podria passar és que doncs aconsegueixi el seu cinquè Tour de França, que això és una fita molt grossa, perquè ja sabeu que només Hinault, Antequil, Eddy Merckx i Miguel Indurain estan en aquesta nòmina de cinc tours, doncs podria incorporar-se a Tadej Pogacar. Li farà front, com porta fent-li aquests darrers cinc anys i de vegades amb èxit, el danès Jonas Vingegaard, que a més vindrà de guanyar el Giro d'Itàlia. I més enllà, doncs, bueno, també noms propis, especialment el d'un noi francès de 19 anys, Paul Sexas, corredor del Decathlon, que una mica doncs, ha arribat a aquesta temporada, està donant titulars perquè
1: el cognom
2: se li està considerant, bueno, pel el cognom...
1: És que el Sexas m'ha fet com gràcia.
2: Brasiler. Paul Sexas i que és una... se li està considerant ja la gran esperança del ciclisme francès. Li ha plantat cara a Tadej Pogacar, s'ha de dir, en un parell de clàssiques d'aquesta primavera. I bé, estava entre que sí, entre que no, finalment correrà el Tour i és a qui tothom voldria veure perquè és el considerat, el cridat, diguéssim, a trencar aquesta dualitat entre Pogacar i Vingegaard.
0: I quin paper s'espera dels equips espanyols?
2: Bueno, Movistar doncs, té una situació, la veritat, arriba en una situació una mica estranya, podríem dir, o complicada, perquè Ivan Romeo, que era la seva principal base, doncs no, per liderar l'equip, no hi serà per bueno, un brot de grip que va patir durant la Dauphiné. Per tant, es queda fora. L'Enric Mas doncs, ja també s'ha canviat l'estratègia amb ell i li han conservat tant per al Giro com per la Vuelta a Espanya. Per tant, sobretot jo crec que el paper doncs, de Caja Rural, que és un equip més petit, doncs, sobretot és deixar-se veure, no? Protagonitzar escapades i una mica dar que hablar, com se sol dir, i Movistar, doncs, sobretot, esgarrapar alguna etapa també en la mesura de les possibilitats.
0: Bé, doncs t'estarem seguint, la informació sobre el Tour de França.
2: No em posis pressió a sobre, sisplau.
0: Ah, sí, i tant, aquí a Ràdio 4, aquesta gran de part, a partir del 2 de juliol. Jorge Agüero, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I obrim el nostre espai de tertúlia. Fran Robert, bona tarda. Santi González, molt bona tarda. Àngel Càrceles, com estem? Bona tarda. És moment de parlar del Mundial.
3: Bona tarda, Samantha.
1: Sí, hem de comentar el darrer partit de la selecció espanyola contra Uruguai el dissabte passat a la matinada. Espanya va guanyar 1-0, molt lluny del 4-0 que va fer contra l'Aràbia Saudita.
0: Què tal? Com els va veure, Frank?
4: Bé.
0: Sí, t'han convençut.
4: Sí. Aquest partit ja es coneix i es coneixerà com la gran batalla
0: Déu-n'hi-do, va ser dur,
4: Sí, va ser molt dur. El rei, de fet, després que va baixar el vestidor, els hi va dir, menudo partido más leñero. Doncs molt ben definit. I el que més em va agradar és que, tot i que la selecció no va demostrar el seu bon futbol, perquè bàsicament no va poder i el rival ho va impedir, van saber-se adaptar els jugadors de La Fuente a aquest partit. I de fet, és el millor que podria haver passat, perquè partits com aquests, al llarg d'una Copa del Món, doncs n'hi ha.
0: Ja.
4: Així que és una bona notícia, i De La Fuente i els jugadors doncs d'això treien pit, i a la vegada, que també està bé, feien autocrítica perquè saben que han de pujar una miqueta el pistó.
0: Santi.
5: Sí, coincideixo totalment. A més, dona la sensació de que a Espanya aquest Mundial a un 30 o un 40% ha passat la fase de grups amb més pitjor del que es pensàvem, però que encara li falta donar un passet més i potser ja afinarem.
0: Perquè hi ha altres seleccions que van amb més tranquil·litat, oi?
5: Bueno, clar, és que guanyar els dos primers partits ja et fa molt. Llavors empates el primer i saps que l'últim és Uruguai, que saps que serà dur i que potser no guanyes, i ja comença amb la por, no?
1: Ja.
5: Però, no sé, jo crec que ara els creuaments aniran més confiats, que han passat la pitjor part dels nervis i en resultats així ajustats, i jo crec que rodaran més.
0: I tu, Àngel, què en penses?
3: Bueno, coincideixo amb el Frank, coincideixo també amb el Santi. A mi, realment, el que ara preguntaves si estava confiat o no, a mi el que em fa una mica de por, entre cometes, és que la batalla d'Uruguai ha deixat dues víctimes que probablement es perdin el que resta del Mundial, que són i dos atacants, no? Dos davanters, el Nico Williams, de l'Atlètic de Bilbao, amb un problema muscular, i el Jeremy Pino, que bueno, pues es va fer mal a l'espatlla, i evidentment són dues baixes que molt probablement no els pugui tenir De La Fuente el que resta de Mundial. Són dos jugadors que havien de donar, entre cometes, a vegades descans a Lamin o suport per l'altra banda, per obrir el camp pels extrems, i per mi són dues baixes bueno, que ja veurem si les trobem o no molt a faltar contra Àustria, dijous a les 9, un partit que evidentment bueno, és d'aquells trampa que tothom dona per fet que guanyaràs, que passaràs, però compta amb Àustria, que té un equip molt, molt potent de jugadors que juguen a la Lliga Alemanya, i és un equip que també té bona gent a davant, té bons davanters, i a mi aquest és el partit que realment s'ha de guanyar, no els anteriors, no? És a dir, hem passat amb 7 punts de 9 possibles, amb la porteria 0 d'Unai Simón, que pot batre el rècord de Casillas, però, bueno, el veritable Mundial comença dijous.
0: Ja.
4: Sí. Just anava a dir això, que ara comença un nou Mundial. El que deia l'Àngel té raó, perquè les baixes de Nico Williams i de Jeremy Pino s'afegeixen a la incògnita de Víctor Muñoz, exjugador d'Osasuna i ara fa poc ha fitxat pel Liverpool, i també el percentatge físic de Lamine Yamal, que és cert que els 20 primers minuts contra l'Aràbia Saudita ho va fer espectacular, però després lògicament va baixar i la segona part no la va disputar, i contra els uruguaians doncs va fer el que va poder. És el gran hàndicap d'aquesta selecció si la compares amb l'Eurocopa de fa 2 anys a Alemanya. Per què? Perquè aquella Eurocopa la guanyes amb els dos millors extrems probablement del món, Lamine Yamal i Nico Williams. Ara, doncs, a un el tens lesionat, el Nico. No sabem ben bé si podrà donar un cop de mà si la selecció espanyola va avançant les eliminatòries. El Lamine està com està. El Jeremy Pino, el problema d'espatlla, és complicat, perquè al final un extrem doncs ha de bregar, ha de caure, ha de driblar, moltíssimes coses que una lesió d'aquestes característiques no et permet fer, i el Víctor Muñoz ara probablement el veurem contra Àustria uns minutets, però a veure a quin nivell. Aquest és el gran hàndicap i és el que deu preocupar una mica a De La Fuente, crec.
3: Però també et dic, Frank, una cosa, que evidentment s'ha tret gens ni un pèl de la raó del que has exposat. El De La Fuente va dir en el seu moment, quan el Lamine no podia jugar els primers minuts, que el Ferran Torres estava fent un gran treball des de l'extrem. Doncs ara tocarà que el Ferran Torres hagi de fer aquesta feina probablement d'extrem i posar un nou pur, com podria ser Borja Iglesias, a jugar allà de davanter centre, no?
4: Sí, està clar. O sigui, ara el De La Fuente el que ha de fer és rebentar-se el cap a la nit a pensar, perquè, clar, amb aquesta llista ha d'anar fins al final i ha d'anar a morir amb ella. I tant de bo li surti bé, perquè a l'Eurocopa, quan ningú confiava en aquest grup, li va sortir molt bé. I té l'historial perquè li donguem confiança. Però ara imagina't que hi ha una patacada contra Àustria. Evidentment, tots els ganivets aniran a De La Fuente, perquè s'han dut a Víctor Muñoz, que no estava bé, a Lamine Yamal, que no estava bé, a Nico Williams, que no estava bé, Jeremy Pino, ha estat un accident, Mikel Merino, que bé, també està com està, Rodri tampoc acaba de ser el Rodri de sempre.
5: Gavi també, que venia a pocs partits.
4: Gavi també, Gavi ja va quedar demostrat que a l'extrem no va sortir bé contra Cap Verd, Ferran a l'extrem doncs es nota que ja porta temporades al Barça en les que juga més a la punta i no tant a les bandes, i ha perdut una miqueta doncs, aquesta finura a l'hora de driblar. És complicat, però...
3: Però jo et dic una cosa. Fran, jo segueixo confiant 100% amb la flor del De La Fuente.
0: La flor, eh?
5: Bueno, que passa que aquest any també està la flor de l'Ancelotti, que també està por ahí.
0: Ah.
5: Llavors potser...
0: A veure quina flor fa millor olor.
5: Guai,
2: sí. Sí.
3: Cobrem aquesta nit.
4: La flor brasilera o la flor espanyola. Sí, res.
3: Sí, sí. Santi, dic, cobrem aquesta nit.
5: Sí, tant,
4: amb
5: tant.
4: A les 7. A les 7 i al Brasil-Japó.
3: Aquesta tarda, perdó, a les 7, a la 1 i a la 2-4, amb aquest Brasil-Japó, sense Rafinha i sense Takekubo, veurem la flor d'Ancelotti fins on arriba. Perquè el Japó hem de recordar que ja els hi va guanyar 3-2 el 14 d'octubre a Tòquio, un amistós, i que ja venen una miqueta amb el darrer precedent escaldats. O sigui que serà un partit que tinc moltes ganes de veure'l jo aquesta tarda.
4: Mira, jo us diré una cosa. Crec que el Japó serà la gran revelació d'aquest Mundial.
0: Ah, sí?
4: A veure, això és un triple que porto dies pensant.
0: Està gravat, eh?
4: Sí, està gravat. I arguments futbolístics n'hi ha, també arguments doncs sentimentals, perquè fa poc vaig estar al Japó i em vaig enamorar d'aquest país. Però, ostres, és una selecció que només ha perdut un dels últims 16 partits. Crec que està molt ben treballada. Ueda i Maeda, noms complicats, però són dos davanters que m'encanten, que ho estan fent molt bé. Al mig del camp també està equilibrat. És cert que Kubo, doncs, el jugador de la Real Societat, està lesionat i no hi és. Però Déu-n'hi-do. I el Brasil... no acaba d'estar fi com
5: el Madrid de les Lligues,
4: com el Madrid de les Lligues,
5: que hi ha la Champions.
3: Té Vinícius.
0: Com el Madrid, efectivament.
4: És veritat, té Vinícius. Sí, sí,
0: escolta,
4: Vinícius.
0: Quina afició hi ha al futbol al Japó?
4: No, allà és el beisbol, eh? Allà a l'esport principal és el beisbol.
3: I el sumo.
4: Sí, també. Però
0: té bons jugadors, eh?
4: El futbol està tirant bastant allà en els últims anys. Està tirant... I sí, té bons jugadors. Té molts jugadors que juguen a Europa, a les grans lligues europees. També té jugadors que doncs ho fan a la lliga japonesa. Però sí, és una selecció treballada. Sempre al final de cada partit hi ha aquella imatge que es fa tan viral de... així van deixar de net els jugadors japonesos al vestidor i així l'agradaria l'afició japonesa.
0: Com?
4: I els brasilers, suposo que deixant-ho tot doncs com la resta del món.
0: Ja.
4: Tot, doncs,
3: i que van aprendre malament. Molt de l'Iniesta, Frank. Van aprendre molt de tots els jugadors bons que han anat a jugar allà, el Julio Salinas. Vull dir, molts jugadors.
0: L'Iniesta no va anar a la Xina.
3: De la Lliga Espanyola i d'Europa han anat a jugar al Japó.
4: L'Iniesta estava al Vissel Kobe.
0: Ah, sí, eh?
4: Sí,
3: al Japó.
0: Bé, una bona notícia també pels que volen seguir els partits de la selecció espanyola, perquè a partir del 2 de juliol i fins al 19, tots els partits es podran veure en prime time a les 9 del vespre.
5: Bueno, és que importantíssim passar com primers.
4: Ah, aquí estem.
5: És que la matinada que vam fer l'altre dia...
4: Passar com a primers per això, per tenir l'horari peninsular a les 9 del vespre, que no pas per evitar l'Argentina de Leo Messi.
0: Ja. O sigui,
3: això... Però primer s'ha de guanyar Àustria, eh? Primer s'ha de guanyar Àustria.
5: Però ja és a les 9.
4: Hi ha una cosa amb Àustria que em preocupa. Ja.
1: L'Àngel no ho té gens clar,
4: no,
1: eh?
4: No, però li dono la raó.
3: No, em fa molta
5: por.
4: És que Àngel va passar una cosa molt bèstia a la matinada de diumenge, i és que Àustria estava eliminada.
3: Correcte.
4: Estava eliminada perquè Algèria estava guanyant 3-2. I a l'últimíssim minut...
5: Bueno, un poco de biscotto, no?
4: Ara anava per aquí també. Marca Àustria el 3-3 i aleshores es classifiquen les dues seleccions per setzents i, de retruc...
3: I fan fora l'Iran.
4: Fan fora l'Iran del Mundial, que estava esperant doncs, que una de les dues, o Algèria o Àustria, perdés. I clar, durant una estoneta el rival d'Espanya era Algèria i no pas Àustria. Que... Aleshores, clar, els austríacs venen amb la moral pels núvols i amb aquesta pujada de dir, ostres, ens ha costat molt arribar fins aquí, ara tenim Espanya, l'actual campiona d'Europa, però...
5: Hi ha un vídeo per ahí del Maret, no? que marca sí. I li van a dir com que ara jugaran la segona ronda contra Espanya i ja fa cara rara i després ve el gol d'Àustria, no? I és com, ostres.
4: Sí,
5: no sé.
4: aquí hi ha gat amagat. A veure, sí. Això en el futbol
3: bueno,
4: sempre
3: Santi,
4: passa.
3: Santi, Frank, si és un biscotto, que això mai ho sabrem,
4: mai
3: com
4: ho
3: aquell
4: sabrem.
3: Del Mundial del 82, precisament també amb Herrera de protagonista, si és un biscotto, mai ho sabrem. I si era un biscotto, amb un 3-3, qui té nassos de dir-ho? Yeah. De la manera com es va produir.
5: Bueno, hi ha un biscotto en una Àustria Algèria, que no és un Brasil-Portugal.
4: Sí. Bé, aquí el tema és que l'empat classificava les dues i en l'afegit, Riyad Mahrez marca el 3-2 i els d'Àustria li diuen, tio, què fas? allà a la banqueta i tal, i a partir d'aquí doncs arriba el gol d'Àustria. Però bé, mai ho sabrem, és correcte.
0: Va, doncs parlem d'Argentina, perquè és una de les seleccions més destacades d'aquest Mundial. Jordània 1, Argentina 3, va ser el resultat del partit que es va disputar la matinada de dissabte a diumenge.
1: Amb aquest resultat, el conjunt de Lionel Scaloni tanca una primera fase perfecta, en ple de victòries, 9 punts de 9 possibles, mentre que Jordània s'acomiada de la seva primera cita al Mundial sense poder sumar cap punt. Per cert, Leo Messi va estar a la banqueta els primers 60 minuts de partit, tot i que va ser l'encarregat del tercer gol al minut 80.
0: Com veieu Argentina? La veieu guanyadora del Mundial?
5: Bueno, té un camí fàcil, a priori, fàcil, perquè el que parlem, es pot eliminar Àustria i també Colòmbia, vull dir que al final... Però sí que és cert que el partit aquest contra Jordània, el porter de Jordània, era com... semblava jugador de camp, més que porter, però a mi em dona... tot i que la veig favorita, no em dona la sensació que em donava fa 4 anys. Evidentment, fa 4 anys, Messi té 4 anys més, Julián no està bé, Almada és a l'extrem que tampoc ha jugat res pràcticament a l'Atlètic Madrid, De Paul un dia al TV i l'altre... No sé, però favorita 100%, clar.
4: Sí, sí, o sigui, parlava ara el Santi del camí. Clar, 700 contra Cap Verd, 800 contra Austràlia o Egipte, quarts, probablement, contra Colòmbia. Podria ser també que hi hagués aquí una campanada i fossin Ghana, Algèria o Suïssa. Unes semifinals, segurament el rival seria Anglaterra o el Brasil o Noruega, és a dir, vés a saber. Per tant, arribar a semifinals hauria de ser el mínim per aquesta Argentina. I, clar, ara tots els pronòstics són que la final la disputaran Argentina i França una altra vegada. Com fa 4 anys. El que deia
3: però
4: el Santi...
3: Per què, per
5: de la flor.
3: No, per què, Frank? Perquè són els dos equips que han guanyat els tres primers partits juntament amb Mèxic.
4: Mèxic,
3: per tant,
4: també.
3: Els números,
4: cuidado amb Mèxic.
3: Els números els hi donen la raó.
5: Però la sensació que ha donat França no l'ha donat cap selecció, també.
4: Sí, el que passa és que a mi França, o sigui, aquí segurament us xocarà el que diré, però a mi no m'acaba de convèncer al mig del camp de França. És a dir, França al final el que té és això, pilota llarga Dembélé, té la tarda nit inspirada... quatre gardeles i cap a dins
5: però
4: tres.
5: Però igual que
3: pegada,
5: fa 4 anys.
4: Pegada, sí, per això, però,
3: Frank, pegada,
4: però és que França mai,
3: que
4: França mai ha tingut aquest
3: sí, sí.
4: Gran joc fluid. Per això, per mi, la gran favorita és Espanya. Perquè Espanya té una cosa que no té cap selecció, i és que defensa molt bé, però perquè té la pilota. Aleshores, això és imbatible. És imbatible. Fa 4 sí. anys... fa 2 anys a l'Eurocopa va ser imbatible. I és cert que aquest any falten algunes peces per acabar de dir, ostres, sí, aquesta selecció arribarà a la final.
5: Però caiem moltes vegades en el tòpic de la pilota, que jo sóc pro com jugar a Espanya, però el maco del futbol és que hi ha milions de maneres de jugar i França està molt còmoda a el que juga, que és defensant bé... Bueno, bé, regular.
4: Regular, i... regular perquè tampoc és res de l'altre món.
0: Sí, però 4-1, eh? 4-1 contra Noruega.
4: Sí, el que passa és que aquí hi ha gat amagat, també.
1: I hat-trick històric, no?
4: Dembélé, hat-trick en 32 minuts.
1: Sí, un dels més ràpids de la història del Mundial.
4: De fet, ara el Pichichi és Leo Messi amb 6 gols i després venen Haaland, Vinícius, Dembélé i Mbappé amb 4. Però clar, Noruega va sortir amb el carro del peix, perquè el seleccionador...
5: El Sostorm, aquest, que ho veurà tan malament.
4: I mai millor dit, clar, un país com Noruega, amb el carro dels salmons.
0: Amb les arengades allà, no?
4: Sí. No, perquè ja els anava bé la segona posició del grup i al final el seleccionador és un gestor. I jugar contra Costa... d'Ivori, doncs als setzents li anava bé aquella part del quadre. França al final, doncs ara a setzents té Suècia, però després ja té uns vuitens contra Alemanya, segurament, clar.
5: I jo crec que això ha de ser una crítica al Mundial, també, el que hagin fet el sistema olímpic per classificar. Argentina ja era primera amb 6 punts, tot i que se la jugava a l'última jornada, Alemanya també era i tal, home, fa que perdi una mica de màgia l'última jornada de la fase de grups, perquè ja, el que diu ell, el Frank, ja em va bé segon, perquè ja sé amb quin creuaré, perquè ja ho sabia d'abans, perquè aquella ja era primera, aquella serà segon, no sé què, llavors...
0: No m'arrisco.
4: Que això mai surt bé, al final.
0: Tu creus?
4: Mai surt bé.
3: Bueno,
4: surt bé.
3: És com el dels 8 tercers,
4: clar.
3: No?
5: Vull exacte,
3: dir,
5: igual.
3: O sigui, s'ha liat molt grossa Corea, amb el tema de que la selecció ja ha quedat eliminada i no hagi entrat entre els millors tercers, no?
5: És que ha passat miro... Cabo Verde amb 3 empats.
3: Clar.
4: Però és que és el que hi ha. Si comprem, que jo sí que ho compro, aquest format de Mundial amb 48 seleccions, doncs és el que hi ha. També l'altra part és que, per exemple, 9 de 10 seleccions africanes han passat de ronda. Sí. Han passat de ronda, això és històric, i a més, trencant el tòpic de les seleccions africanes són només físiques, és a dir, n'hi ha moltíssimes que juguen molt bé a futbol, tot i que és veritat que el partit d'ahir de setzens de final, el que obria els setzens de final entre Sud-àfrica i Canadà, que es classifica Canadà pels vuitens, que és una de les anfitriones, és un partit duríssim. Sí. És a dir, tothom vam celebrar el gol del Canadà.
5: Sí, com si fos de l'Atleti.
4: Per evitar mitja hora més de pròrroga.
0: Pel patiment.
4: És que era duríssim. Era duríssim. O sigui, tu els veies i deies... Valgui la redundància, quin horror. Quin horror. Això és un partit de setzens de final. Però...
0: Bé,
4: el futbol té això.
5: I també, el que deia les seleccions africanes, que també aquest any han tingut Copa d'Àfrica i arriben una mica més rodades potser que les
4: molt
5: europees. Que amb això, que vulguis que no, si han jugat 6, 7, 8 partits més que una selecció europea, que vulguis que no, també pot
0: Clar,
5: ajudar.
0: Clar, hi ha un entrenament aquí. Mireu, l'anècdota, el jugador brasiler Ronaldo ha fet broma en una entrevista amb l'equip sobre el pentinat que va portar al Mundial del 2006 davant Alemanya.
1: Mas que allò... Us en recordeu que duia tot el cap rapat amb aquell serrell? A mi és allò frondós, o sigui, una salut capilar bastant envejable. Tot això per preguntar-vos si mai heu caigut en aquesta cosa, tant de jove també us diré, de copiar el pentinat d'algun futbolista.
5: Pues jo diria que jo sí.
3: A mi m'agradava la maleneta que portava el Cruyff o el Neskens. Jo era molt dels Països Baixos del 74, que tots portaven aquella mitja maleneta.
0: Jo t'he conegut així,
4: Àngel. És que l'Àngel és un gentleman.
0: I tu també, Santi.
3: Tu també la mitja maleneta també t'agrada, eh?
4: Sí, també m'agrada, però ara
0: no la du, ara.
5: Jo també, mitja maleneta, perquè com tinc el pèl llis, m'agradava molt el Morientes, que tenia aquest... que li caia pels ombros i tal, sí. Però no, era el mateix. Ja vaig veure que no.
0: Ho vas intentar, no?
5: Ja està, vuelvo a lo mío.
4: Mira, jo recordo que a mi m'agradava molt el Cesc Fàbregas,
0: sí.
4: Quan fitxa per l'Arsenal, tenia el cabell molt llarg, llavors es posava com una cinta al cap, i això, doncs, a la meva generació es portava bastant. Tant. Quan anàvem a jugar a futbol, ens posàvem la cinta, rotllo Fàbregas...
5: Bueno, ara es posen la cinta sense tenir el pèl llarg.
4: Ja, també, molt... també,
1: bueno, que això no és recomanable, eh?
4: També és veritat. Però no...
0: Bé, Ronaldo ha demanat disculpes als pares del món.
1: Em sembla genial.
5: Però va portar un Mundial, pentinat. No? El 2006 va guanyar Brasil, no? O no?
4: Sí.
5: Ni tan mal.
0: Li va donar sort.
4: Sí, correcte.
5: Que va ser l'any següent de la...
4: Correcte.
0: Doncs bé, deixem el Mundial enrere, perquè entre avui i demà s'espera que el Barça oficialitzi la renovació de Christensen i la venda d'Ansu Fati. Què en sabem del mercat d'estiu del futbol?
4: Clar, penseu que demà és 30 de juny, aleshores finalitza com si diguéssim l'exercici. Per tant, entre avui i demà s'ha de fer oficial la venda d'Ansu Fati al Mònaco per 11 milions d'euros perquè aquests diners comptabilitzin doncs, en aquest exercici.
0: Clar.
4: Això és molt important. A més, clar, demà es queda sense contracte Andreas Christensen, el central danès de 30 anys, que bé, el renovaran dues temporades més, tot i les lesions... Però Hansi Flick confia molt en ell, de fet treu la pilota a les mil meravelles, és força sòlid defensant, serà el quart central probablement, perquè tindrem a Cubarsí Eric García i segurament doncs, a veure què passa amb Araujo o a veure què passa també amb Gerard Martín, si el fa jugar de central o es queda al lateral a l'esquerra. I també pendents del futur de Marc Casado, que és una de les peces del mig del camp que segurament sortirà per uns 20 milions d'euros. Veurem cap a on, si finalment al Milan, si al Besiktas. També últimament doncs, l'Aràbia Saudita està apretant per ell. El seu agent és Jorge Méndez. Per tant, això és símptoma que sortirà del Barça segur, perquè és un crac movent jugadors aquest senyor per qualsevol equip del món. I a veure, expectants.
1: Per cert, que la setmana passada parlàvem també amb el Frank del futur d'Alexia Putellas, ja sabem que finalment s'ha decidit pel London City.
4: Sí, a veure, suposo i entenc que la decisió d'Alexia de fitxar pel London City és sobretot perquè l'any que ve hi ha Mundial femení al Brasil, i la selecció espanyola defensa l'estrella del Mundial del 2023 a Nova Zelanda i Austràlia. Per tant, una lliga tan competitiva com l'anglesa li anirà molt bé a Alexia. Aquest equip és propietat de Michelle Kang, una empresària que té molts diners de Corea del Sud, que també té en propietat l'Olímpic de Lió. I aquesta senyora i tot el seu equip els encanta el Barça i tot el que pugui ser pescar al Club Blaugrana els hi dona la vida. A veure, el London City és un equip relativament nou, està creixent, i l'arribada d'Alexia serà un abans i un després, segur, i l'objectiu d'aquest equip també hi és Jana Fernández, una exjugadora del Barça central. Aquest equip al final està cridat a fer grans coses.
0: Àngel, els moviments del Barça masculí, com els valores? Què et semblen?
3: Jo, mira, és un tema una mica delicat, sobretot perquè diguem-ne que el gran objecte de desig té noms i cognoms, el Julián Álvarez, però clar, l'Atlètic de Madrid no vol que paguin la clàusula de 500 milions per la seva llibertat, i evidentment cap club la pagarà. A l'entrar pel mig del Madrid amb aquesta oferta de 150, pues sembla que és el sostre que es pot pagar pel jugador, i jo crec que això apunta que tindrem un colabrot d'estiu, no? I pel tema del mercat de fitxatges, home, jo, connectant-ho amb el Mundial, Gordon Rashford, és que clar, el Barça ha fitxat a Gordon del Newcastle, però no l'hem vist massa actiu en aquest Mundial amb Anglaterra, i en canvi a Marcus Rashford sí que fins i tot ha estat més actiu i ha fet un gol i tot, no?
4: Sí, és que es nota que el Rashford vol fitxar per un equip, i concretament és el Barça. I sí, clar, això al final el jugador ho intentarà fins al final. Si no pot ser el Barça, potser és una altra de les grans d'Europa, o si no s'haurà de quedar al Manchester United, però no es porta gens bé amb la direcció d'allà, tot i que és el club de la seva vida.
3: No, i també cal veure què passarà amb el Rafinha, no? Si aquests cants de sirena que arriben del futbol de l'Aràbia s'acaben concretant o no.
4: Sí, però bueno, el Gordon, a veure, paciència, és a dir, això es fa molt...
3: Jo he vist grans partits d'ell amb el Newcastle i grans vídeos, no? Però tinc ganes de veure el Mundial amb Anglaterra fer bon partit,
4: els dos
3: perquè
4: els
3: tres partits que ha fet amb Anglaterra no se n'ha sortit precisament.
4: No, els dos primers partits va ser titular, no va estar fi, i ja el tercer partit no va sortir de la partida, perquè Rashford li està menjant la torrada, però paciència amb aquest gran jugador que és molt jove, que ve amb la llosa d'he costat 70 milions d'euros, que això és el que expliquen sempre els jugadors, que les primeres temporades els hi costa molt, perquè sempre tenen aquell run-run d'ostres, he costat 70 milions d'euros, ostres, he costat 70 milions d'euros. El Jamie Vardy, per exemple, ho explicava en la seva primera temporada al Leicester City, que després guanyen de manera sorprenent la Premier League. Havia costat res, però per un club com el Leicester eren molts diners, i aquest davant explicava que no podia dormir a les nits pensant en això.
0: La pressió.
4: I la frustració, que no marco gols, que fallo penals, que fallo passades...
0: Santi, Julián Álvarez ha de venir al Barça?
5: Sí, 500 milions d'euros.
0: Sí, eh?
5: Clar.
4: 500 milions d'euros?
5: No, aviam...
1: Jo me'l pico i ja faig, eh?
5: Històricament, tots els fitxatges que ha fet el Barça, bueno, històricament, potser històricament no, però els últims anys, de l'Atlètic de Madrid ha sigut clàusula. Amb el Griezmann es van esperar, si no me recordo, fins al 30 de juny, perquè baixava la clàusula de 200 a 120 o alguna cosa així, i van pagar, que després es va demostrar que estaven negociant fora de tal, i van ser 15 milions més. Amb l'Arda de Turan també em sembla que va ser la clàusula, que van ser 40-45. Això què vol dir? Que el Gilmarín no, amb el Barça, no sé, té fixació de no vendre si no és per la clàusula.
4: El Cerezo.
5: Bueno, no sé si és el Cerezo com el Gilmarín, eh?
4: I és que el Cerezo apreta molt, també.
5: Sí, però és que ara no, no són els propietaris.
4: Clar, amb les seves declaracions. O sigui, que al final, ell surt i diu o 500 milions o nada.
5: Clar, però
3: és que ni Griezmann,
5: Julián Ruiz o Julián López.
4: Sí,
3: clar. però és que ni Griezmann ni Turán van fer grans temporades al Barça. És a dir, no, van passar més pena que glòria.
5: I Julián, si arriba amb 8 gols en Lliga. Vull dir que...
4: A veure, està clar que...
3: El Julián se suposa que és un jugador perfil que ha demanat Hansi Flick, però clar, no sé...
5: Jo personalment no crec que sigui el nou que necessita el Barça, eh? Perquè Julián no és nou d'àrea, és bé segona punta,
3: no és un Lewandowski, perquè ens entenguem.
5: Exacte, i jo crec que evidentment és millor que estigui al teu club que no al rival, però aquí està clar que sembla que l'Atleti de Madrid no tingui res a dir. L'Atleti de Madrid és el propietari del jugador, no?, d'alguna manera. El Barça vol pagar 100 milions. Clar, vol pagar 100 milions quan ha pagat 70-80 per un noi del Newcastle. Això per les comparacions són odioses. I després el Barça li vol pagar no sé quantes quotes, no sé, és com si tu arribes a comprar-te un cotxe i li dius, mira, me l'emporto i ja et pagaré en 35 anys amb el que a mi em vagi bé. No, perdona, Julián, quan va firmar el contracte, va firmar unes condicions. Si en aquestes condicions no estava que si venia el Barça li pagava, li baixava la clàusula, o si el 30 de juny li baixava la clàusula a 200 milions, doncs tu en passes, i si vols anar al Barça, doncs, doncs no, perquè no vull vendre al Barça. I t'aniràs a l'Arsenal i després aniràs al Barça, però jo no et vendré al Barça. Vull dir que l'Atleti de Madrid té aquesta potestat de dir, tu vas signar això i aquí m'aferro a la legalitat, a lo que hi ha.
4: A veure, el Cholo Simeone, pel que s'està publicant, ja li ha dit a la direcció de l'Atlètic de Madrid que no compta amb Julián.
1: Avui han presentat les samarretes
4: i la seva imatge no hi és, però clar, si Julián li ha dit a l'entrenador que vol marxar, que vol jugar al Barça, que vol complir el seu somni, doncs l'entrenador ha entès que aquest jugador no estarà compromès amb l'equip, per tant, no el vol. Ara la direcció de l'Atlètic de Madrid el que ha de fer és vendre Julián, ja està. I, llavors, si el jugador vol anar al Barça, jugarà al Barça. A canvi de què? Probablement de 100 milions d'euros i alguns més en variables. 150 em semblaria una barbaritat.
3: El que està clar, Frank, és que ell no se'n vol anar al PSG.
4: No, no,
3: no,
4: però Àngel, Àngel, pensa que ell va estar dues temporades al Manchester City i tothom deia, no, és que clar, estava a l'ombra de Haaland. No, no estava a l'ombra de Haaland. Ell també jugava, el que passa és que li va costar adaptar-se al clima del Regne Unit, a tot plegat. Sí, sí. I tema números, que ara els tinc aquí davant. Primera temporada del City, 17 gols, segona, 19 gols, a l'Atlètic de Madrid, la primera, 29 gols, la segona, 20 gols. Són molt bons números de Julián Álvarez, i estic convençut que si va al Barça els doble, perquè estarà rodejat i l'equip no jugarà per ell, però sí jugarà per ell, ja m'enteneu.
3: I a més és un bon llançador de falta,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, home. No, bueno, no, si és...
5: Jo el futbol ficció no sóc molt fan, de que però, arribarà al Barça i farà 40 gols, perquè
4: no,
5: després
4: 40
5: jugaran com
4: no,
5: jugava el City.
4: Però pots fer 25, no 30, això, és més, això ja és perfecte pel Barça. O sigui, que el davanter centre et marqui 25-30 gols, és el que ha de ser en un equip com el Barça, i és el que venia fent el Lewandowski, o el que va fent el seu dia el Samuel Eto'o, o en el seu dia en aquella única temporada l'Ibrahimovic, o el Villa, o el Luis Suárez, alguns més,
5: Però jo ja crec que no marxarà el Barça perquè l'Atlètic de Madrid no el vol vendre al Barça, i a més per la diguéssim, l'estratègia que s'ha deixat fer, segurament, perquè no crec que Julián, que tothom diu que és molt bona persona i tal, en meitat d'un Mundial, amb un dia de rècord de Leo Messi i de tal, faci aquestes declaracions, home, està molt mal aconsellat. Llavors, jo crec que hi ha una guerra que, evidentment, el club ja sap que vol marxar des de fa mesos, segurament, però, bueno, tu vas fent unes condicions i si ve un altre club,
4: sí,
5: pues,
4: però...
5: potser al final...
4: Però el jugador ho està passant malament. O sigui, és que lo de l'altre dia de pedir la transferència, que vol dir que me vendan, és que ho estàs passant malament, és que t'està afectant ja mentalment.
1: Però què és el que ha passat?
4: No, simplement que ell vol marxar perquè no veu projecte a l'Atlètic de Madrid, i l'entenc perfectament, I aleshores, el Barça va darrere de Julián des de fa una sèrie de temporades, però clar, no hi havia diners. No hi havia diners per inscriure. No, ara hi ha diners.
3: Ara
4: hi ha diners. El Barça té diners.
3: També, no?
4: O sigui, sí, però el Barça té diners. O sigui, i des de fa uns mesos que té molts diners, però no podia inscriure per la regla de l'1x1,

0: és un nou que té molta mobilitat, que també pot caure a les bandes, però clar, si el Gordon aquest ens surt bé, com s'ha vist amb els vídeos del Newcastle com a extrem pur, amb la mina a l'altra banda i servint o sortint-lo de pilotes, jo no sé si arribarà als números aquests 30 gols, però evidentment, i és un fitxatge que evidentment ens aportarà il·lusió. Una altra cosa és que es pugui fer o no, i en quins terminis es podrà fer, perquè no recordem que hi ha hagut lligues que el Rivaldo, per exemple, va arribar al Barça l'últim dia que es tancava el mercat de fitxatges a l'agost, procedent del Deportivo. Per tant, jo no sé si això serà un colabrot d'estiu o si serà un altre cas Nico Williams, no? Però sí que és veritat que si ha de venir, que vingui ja, és a dir, que pugui començar la pretemporada amb el
1: Hansi. El que està clar és que si acaba l'Atleti de Madrid, tota aquesta estratègia de tuits que va fer l'Atleti de Madrid quan tot el dia era matxacant que el Julián al Barça, queden entredit. Vull dir, si tu al final dius, per activa i per passiva, que si no sembla clàusula no marxa, i després a sobre fas uns tuits en plan comèdia de vamos a fichar a Lamine Yamal i a Pedri i no sé què i tal, i després se'l vens, home, quedes malament tu com a club i quedes malament amb la teva afició.
0: Però no és que l'has de vendre sí o sí, evidentment, Santi, perquè òbviament...
1: Sí, sí, jo que marxa, rebeldia, que marxa ho tinc clar.
0: Si el jugador
1: s'ha declarat
0: en rebeldia, què fas? El tens a la grada? El tens allà a la grada pagant-lo?
1: Però tu li pots dir, escolta, PSG, Arsenal i qui sigui, és igual.
2: Qui
1: són els que estan a les obertes.
2: Qui tries el jugador? Sempre.
0: O sigui... Però això és com el del Nico Paz. Va haver-hi un rumor que el Williams... Barça s'interessava pel Nico Paz del Como, ¿vale? És jugador que era de l'Atlètic del Real Madrid o del padre que fa el Real Madrid perquè no se l'emporti el Barça. Doncs li obliga el Como a exercir la clàusula de recompra. El Barça també va sonar el Víctor Muñoz i tal, que era també un percentatge del Real Madrid. Ostres, el Real Madrid està agitant el mercat de fitxatges. Sembla que tot el que tingui un cert interès del Barça ho dinamita.
1: Bueno, i de l'Atlètic, amb el Cucurella.
0: Aquests 150 milions de que ara sembla que és el topall que es pot pagar per aquest jugador, és el que oferia Florentino. Vull dir...
1: Florentino va ser una campanya mediàtica per dir voy a ofrecer 150 per un jugador. El va oferir sabent que l'Atlètic diria que no.
3: Perdoneu que canvio de qüestió, perquè tot just avui ha començat Wimbledon i ara estava mirant a veure com estava anant la cosa i sembla que Jannik Sinner ha caigut. Una caiguda que no té massa bona pinta.
2: Ostres.
0: Escolta, perquè anava... Mira, 6-4 ha guanyat Kecmanovic el primer, 6-3 Sinner el segon i ara anaven 6-6 al tercer amb 7-6 per Kecmanovic en el tiebreak, en el desempat. I servint Sinner, això és el que estava ara mateix al marcador. És el número 1 mundial i
2: defensor de Wimbledon.
0: Seria una baixa, exacte, és el defensor del trofeu, no?
3: Només veure les imatges
0: fa mal,
3: molt
0: important.
4: S'haurà lesionat? Doncs...
0: És que l'herba és molt punyetera, L'herba és molt punyetera.
2: I que, per cert, tindrem a segona ronda un duel espanyol entre Rafa Jódar i Pablo Carreño, que Carreño ha aconseguit la seva primera victòria a Wimbledon en tota la seva carrera. Per tant, bueno, un partidàs.
0: I Roberto Bautista està perdent 2-0 amb Joao Fonseca, el brasiler. 7-6, 6-4.
4: Bé, doncs estarem molt pendents, d'aquest Jannik Sinner,
2: Què passa amb Sinner, sí.
4: Que acaba de donar notícia, a veure què en sabem les pròximes hores. Àngel Càrceles, gràcies.
0: Per cert, deixa'm dir-te una cosa, Samantha.
4: 10 segons.
0: Qui torna demà? Serena Williams.
3: Ai, és cert!
4: Gran.
0: Serena Williams, 4 anys després, està fora de les pistes, amb 40...
4: Gràcies, Àngel.
0: 40 anyets, 44 anyets.
4: Gràcies, Fran Robert, gràcies, Santi González. Notícies, Àngel, gràcies.
5: Són les 5.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda, ho acabem de conèixer. La Generalitat i el Govern Central es reuniran demà dimarts per abordar la reforma del finançament autonòmic. Busquem els detalls. Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. Si la trobada es produirà entre la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón. Segons fonts del Departament d'Economia, serà una reunió de treball privada que servirà per analitzar la proposta del nou model de finançament autonòmic. La reunió arriba després que a principis de juny el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes al règim comú per abordar la reforma

0: El finançament. El Ministeri liderat per Arcadi Espanya ja s'ha reunit amb Astúries, Castella-La Manxa, Canàries i també amb València. La resta de comunitats governades pel PP han declinat la trobada en considerar que el nou model s'ha acordat directament amb l'executiu a Salvador Illa i amb Esquerra Republicana. La reunió que tindrà lloc demà a 3:45 de la tarda al Departament d'Economia és el pas previ a la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera. Un pas imprescindible perquè el Congrés dels Diputats pugui votar la reforma del model abans que acabi l'any.
1: Gràcies, Lorena. No deixem l'àmbit econòmic. El govern espanyol aprovarà al juliol un nou paquet de mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. La més destacada és l'augment de l'IVA dels pisos turístics, que passarà al 21%. El decret també preveu regular els lloguers de temporada i d'habitacions, prorrogar de manera extraordinària els contractes de lloguer i obligar que tots els contractes es facin per escrit. A més, els propietaris que baixin el preu de lloguer tindran bonificacions a l'IRPF. Unes mesures completament insuficients pel sindicat de llogateres. La seva portaveu, Carme Carazo, ha reiterat que cal prorrogar la moratòria dels desnonaments.
2: L'anunci no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar. Ara mateix, a Catalunya, s'han doblat la quantitat de desnonaments demanats respecte al mateix trimestre de l'any anterior i, per tant, ens aboquem a una allau de desnonaments que havien estat aturats des de la pandèmia.
1: I assegura que el sindicat treballa per impulsar una vaga general pel dret a l'habitatge i al cost de la vida. La presidenta de la Societat Estatal de Participació Industrial, Belén Gualda, i 24 persones més estan citades a declarar com a investigades en el cas Leire. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, amplia la investigació relacionada amb les presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Míriam Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda. El magistrat imputa Gualda pel seu paper en el rescat de l'empresa Tubos Reunidos per més de 112 milions d'euros. La Fiscalia Anticorrupció va reclamar aquestes declaracions basant-se en un informe de la UCO de la Guàrdia Civil, un document en què s'explica que Gualda estava informada al moment sobre les gestions a l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández. També es relata com des del juny de 2021, Gualda tenia intenció de tirar endavant operacions, entre elles la de Tubos Reunidos. Anticorrupció recorda que en els registres de la seu socialista a Ferraz es va trobar una agenda que demostrava que l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, coneixia tots els detalls del rescat de Tubos Reunidos, un rescat pel qual Vicente Fernández va rebre 40.000 euros. La Fiscalia insisteix en que els indicis apunten a l'existència d'una dinàmica continuada d'intermediació il·lícita en la contractació pública liderada, entre altres, per l'expresident de la CEPI, Santos Cerdán, o la coneguda com a lampista del PSOE, Leire Díez.
1: Gràcies, Míriam. I fem un darrer punt. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 44 anys a Mairena de Aljarafe, a Sevilla. El fill d'ambdós, un nen de 14 anys, va ser qui va donar la veu d'alarma a la policia. No constaven denúncies prèvies a la parella. Amb aquesta nova víctima són 25 les dones que han mort assassinades en mans de les seves parelles o exparelles al conjunt de l'Estat en el que portem d'any. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I arribats a aquest punt, ens interessem per la previsió del temps. A EMET, Juan Carlos Piña, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya, temps estable, però durant les pròximes hores al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta, que podrien ser localment forts. Avui les temperatures diurnes pugen a l'Empordà, es mantenen amb pocs canvis al Ter Sud i baixen a la resta de la comunitat amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
1: També és tot per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
5: Ràdio 4.

0: Hemos visto que llevan peor pronóstico y que pueden complicarse durante el vuelo, pues los llevamos preparados, monitorizados y preparados para poder intervenir sobre ellos en cualquier momento. El resto estará a lo largo del avión.
1: Els menors van acompanyats de 81 familiars, és a dir, en total són 101 persones. I més d'1,2 milions de persones han demanat acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, i tot plegat quan falta només un dia perquè es tanqui el termini. La xifra duplica amb escreix les previsions inicials del govern espanyol, que calculava uns 500.000 possibles beneficiaris. L'executiu qualifica aquesta regularització d'històrica. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social i Migracions.
2: Es un éxito de procedimiento. Cogió el testigo de esa iniciativa legislativa popular en la que se establecieron y se estimaban cifras. Nunca fueron cifras oficiales.
1: No tothom està tan satisfet. Diverses entitats, com ara CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, reclamen una pròrroga perquè asseguren que moltes persones no han pogut reunir tota la documentació a temps. Mònica López Martín, directora general de CEAR.
3: Los requerimientos se hagan con flexibilidad para que las personas puedan aportar esos documentos.
1: Per la seva banda, el Sindicat Unificat de Policia alerta que el repte començarà un cop es tanqui el termini de sol·licituds, adverteix que caldran més recursos i personal per tramitar els expedients, expedir les targetes d'identitat d'estranger i gestionar tota la feina administrativa que comportarà aquest procés. Les motos estan implicades en el 30% dels accidents greus a Lleida, tot i que només suposen menys d'un 3% del trànsit total. Més detalls, Pepa Sant Genís.
4: A les carreteres de Lleida, les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus, tot i que només suposen un 2,9% de la mobilitat, segons un estudi que ha fet el RAC. Josep Mateu, president del RAC.
5: Les motocicletes, que amb una mobilitat molt petita, un 3% representa el 30% dels accidents. És un tema que s'hi està posant molt de foco al Servei Català del Trànsit.
4: Per la seva banda, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que també ha participat en la presentació d'aquest estudi, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegin ampliar a la demarcació de Lleida la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos, que ja funciona a la Collada de Toses i al Moianès.
1: Gràcies, Pepa, i tot plegat el mateix dia que també el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat que no es permetrà que les motos circulin pel voral dret de les carreteres catalanes en situacions de congestió, tot i que el nou Reglament General de Circulació de la DGT, aprovat pel govern espanyol, ho preveu de manera excepcional. I ens interessem per com se circula aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
6: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hi ha diverses incidències que acaben d'iniciar-se. És el cas de la 2 a Palau d'Anglesola, en sentit Barcelona, un accident, un carril tallat, 2 quilòmetres a l'altitud. Un altre accident a la P7 amb Montmeló, en sentit Tarragona, un altre carril tallat. També un altre accident al Vendrell, en sentit Tarragona, un altre carril tallat. En aquest cas hi ha 4,5 quilòmetres de circulació. I també segueix tallada la C66 a Bordils, en ambdós sentits de la marxa. També l'àrea metropolitana, el Pla de Part Nord, està molt congestionada, C31 a Badalona, C58 i C33 de Montcada cap a Trinitat. I a la part sud hem de destacar, discuteu, la 2 a la zona de Cornellà, en ambdós sentits de la marxa. On hi ha molta mobilitat és a les rondes, per tant, compte, perquè hi ha en aquests moments diversos trams d'incidència, sobretot especialment en el cas de la ronda de l'en sentit Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4.
8: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
7: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: Són los Bam Bam. Aquest divendres actuen a la Sala Apolo de Barcelona. És la llegendària orquestra cubana, també coneguda com el tren de la música cubana o els Rolling Stones de la salsa.
1: Des de fa 55 anys són coneguts per revolucionar la música popular amb un llenguatge propi que combina el so i els ritmes afrocubans amb influències contemporànies com el funk, el rock o el pop. La formació va ser fundada el 1969 pel baixista, compositor i arranjador Juan Formell, a qui molts el coneixen com el Mozart cubà. Ell va ser el responsable de convertir Los Bam Bam en una orquestra indispensable dins i fora de Cuba, fins a convertir-se en la banda sonora de vàries generacions i en guanyadors d'un Grammy el 1999.

0: tu te la saps, clar, per la teva filla.
1: No, només d'això, per una superestrella.
2: Jo crec que s'ha d'estudiar què genera aquesta cançó en la gent, i quan dic en la gent vull dir en mi, perquè és una cosa molt poderosa. O sigui, jo sí, em sento superestrella, no ho sé, m'encanta, sí, sí.
0: Molt bé.
1: És pop del bo.
2: Sí, pop del bo, exacte.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: Tu a la tota poses, la vida del bo.
2: La poses a una discoteca ara i s'ensorra la discoteca.
1: És veritat. Però a una festa major també.
2: També. O sigui, al complet.
1: A un festival també.
2: On vulguis, la poses. A missa. Sí, sí, segurament també s'ensorraria, però crec que no estan tan oberts.
1: A missa, has dit?
2: Sí, dic, no he pensat en llocs.
1: Bueno, escolta, mira el papa el que va fer, un show de primera, a l'Estadi Olímpic.
2: Sí, sí, sí, de primera. De primera de retrogradació va fer, sí, sí.
1: Que va haver-hi actuacions.
0: Escolta, que home, després hem de córrer,
1: eh? És veritat, sí,
2: ai,
1: és veritat.
2: Mira, com li agrada competir, eh?
0: No.
1: Sí, vol guanyar, vol guanyar.
2: Sí, sí, dic, bueno, no. Què? Comencem o no? Vinga,
1: vinga, fem el quiz que sempre guanya Natàlia. Som-hi.
2: Vinga.
0: No, no és
2: vinga.
0: Per això.
2: Primera pregunta. Aitana va néixer un 27 de juny de 1999 sota el nom complet de Aitana Ocaña Perales, Aitana Ocaña Nogales o Aitana Ocaña Morales.
1: Ai, Perales. Per favor. Nogales.
2: Noies.
1: Cap?
0: Morales, serà possible?
1: És que...
2: Últimament ja us passa això, eh? Que us bifurqueu de la veritat.
1: Bifurcar-se
0: no
1: de la veritat.
0: No hi ha manera.
1: M'agrada.
2: T'ha agradat,
1: com
2: eh?
1: Ho dius, sí.
0: Ens passa amb la veritat i amb la realitat, també.
1: Li diré a algú, t'estàs bifurcant de la veritat.
2: Us ho regalo. És que correcte, no puc parar de generar.
1: Sí. Gràcies per la teva generositat,
2: Anna.
1: De res,
2: que, bueno, de res, de res.
1: Vinga, som-hi.
2: Vinga, què hauria estudiat Aitana si no hagués entrat a Operación Triunfo? Estava matriculada a disseny gràfic, a auxiliar d'infermeria o a educació infantil?
0: Auxiliar d'infermeria.
1: Educació infantil.
2: Noies.
1: Tampoc?
2: Tampoc?
1: Ens estem bifurcant en la realitat.
2: Disseny gràfic. A més, heu caigut de quatre grapes a la meva trampa, perquè Aitana és cranc, vale? Llavors jo he posat dues professions que són molt cranc.
0: Això nosaltres no ho sabem.
2: Que, ja ho sé, però sí que capteu el simbolisme. Ah. És a dir, vosaltres heu vist una persona que li enganxava, no? Com que li pegava,
1: sí,
2: cert,
1: sí, sí.
2: O infermera, cuidant, sí, sí. O mestre.
0: Sí. Sí.
2: Estan en contacte, bueno, amb nens, que són dues coses molt cranc, i estic contenta de que hagueu caigut en la meva trampa inconscient.
1: Doncs molt bé, ho has fet molt bé, Anapolo.
2: Ets molt crac. Soc molt crac, i que no sigui jo la veritable guanyadora dels quizos.
1: Ara
2: això
1: anava a dir,
2: sempre,
1: de moment
2: sempre
1: guanya Anapolo.
2: Vinga, a qui li té una por terrible?
1: Aitana. Aitana.
2: Ja sabem que no li té por a l'èxit, però li té por als globus? Als avions o a les aranyes?
0: A les aranyes.
1: Jo també diria les aranyes, que em fan por a mi.
0: Doncs jo diré els globus.
2: Perquè m'has vist la cara, no?
0: No, perquè si diem el mateix...
2: Doncs us heu tornat a bifurcar.
1: Les dues?
0: No!
1: Els avions, a volar, a volar.
2: A volar, els avions, sí, sí. No, els avions, no. Si
1: veu un avió i surt corrent. No, no, no,
2: no, no. Si ella no està a sobre, no, no li té por.
1: Bueno, però que sí, hi ha gent que li té por a les olives.
2: Sí, és veritat.
0: Sí, però una persona fort, com Aitana, que té fins i tot una casa a Miami,
2: clar,
0: ah, on s'hi passa molt
1: de temporada. Mira si sap coses de l'Aitana.
2: Home, que ella és una persona que viatja molt.
1: Clar.
2: I clar, quin, no, quin problema. Entrem, és com entrem, si li tingués pels micròfons gairebé.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
2: Ai, però de les olives un dia en parlarem.
0: Escolta,
2: perquè
0: ni
2: em sembla
0: una, eh?
2: Molt raro. Sí, ni una.
1: Ni una, ni una de ni moment. Una. Però encara queden quatre preguntes.
0: Sí. Si n'encertem sí, alguna, sí, què guanyem?
2: Ah, un Aitanito.
1: Aitanito. Ja. Correcte.
2: Vinga. Vinga, com es diuen els seus dos gossets adoptats? Es diuen Sopa i Olivia? Es diuen Gazpacho i Arlet? O es diuen Salmorejo i Martina?
0: Sopa i Olivia.
2: Com veu, és nom de menjar, líquid i nom d'aquesta de moda de nenes, vale? És el...
0: Arlet és massa català.
2: Clar, però ella és catalana, eh?
0: Sí, sí.
2: Doncs... No t'oblidi que és de Sant Climent de Llobregat.
0: Sí, sí.
1: Doncs Gazpacho i Arlet.
2: Doncs és Sopa i Olivia, per tant... Molt bé! Primer, Aitanito per la Natàlia.
1: Correcte.
2: Ai, molt bé, molt contenta,
0: són tot temazos,
2: eh?
0: Són tot temazos,
2: d'Aitana. Sí, aquest
0: temazo tremendo.
2: Sí. Vale, vinga, seguim amb, bueno, preguntes que us canviaran la vida.
1: Vinga.
2: Com aquesta. En forma de què porta sempre un penjoll? I quan dic sempre vull dir bé, fins a la notícia que jo he vist, que no sé si ara ha canviat, però en un moment donat ella sempre portava...
1: Un penjoll amb alguna forma.
2: Amb dues formes.
1: Dues?
2: Suposo que eren dos objectes, perquè no vull pensar-me un sol amb els dos.
1: Clar.
2: M'explico?
1: Sí.
2: Era en forma de lluna i estrella, uh-huh, de cor i de flor, O de sol i de núvol.
1: Em pensava que era de col i flor.
2: De coliflor, no? Jo ho he llegit ara ràpid i dic coliflor. Mira que ho he escrit jo, o sigui, imagina't.
0: Jo crec que lluna i estrella.
1: Jo també crec que lluna i estrella.
2: Doncs noies.
1: Tampoc?
2: És correcte!
1: Ah! Aitanito! My first Aitanito!
2: Molt bé, Samantha!
0: Wow. És que ella té com una cosa, no? Perquè també no porta llunes i estrelles tatuades? Ara no ho sé, ara m'estic... No.
1: Ties, és que vosaltres mireu el TikTok, m'entens? No.
0: No, jo no sé res, de tatuatges d'Aitana.
1: Tu t'ho prepares, tu t'ho prepares.
0: Jo sóc, com bé saps, una gran professional.
1: A mi Aitana, en el meu algoritme, no existeix Aitana.
0: No et surt?
2: Ah, no, mira.
1: No.
0: D'una flor al braç... Veus que té molts tatuatges als braços,
1: eh? El cor i la flor serà la correcta.
0: És que és... No, no és la correcta.
2: No me lies, Samantha. Has vist que fàcil que sóc d'enredar?
1: Aitanito per mi i per la Natàlia, que ella en té dos.
2: Això, sí. I tu un. Encara pots guanyar.
1: Vinga, que encara podem guanyar. Va, audiència, vinga. Penseu en mi i m'envieu la vostra energia.
2: Exacte.
1: Connectem, som-hi.
2: Connectem, exacte. Amb quin artista va gravar Aitana una col·laboració que no es va acabar fent pública perquè la lletra era massa forteta per ella?
1: Una col·laboració que ja havia gravat, eh?
2: Ella va gravar amb cert artista. Una col·laboració i quan van acabar suposo que van dir nois, això és massa guarro,
1: això és massa guarro.
2: A mi em segueixen moltes nenes,
1: no m'agrada,
2: i Aitana va dir esto no sale.
0: Però em sembla estrany perquè tu abans d'enregistrar una col·laboració t'han passat la lletra.
1: Molt bé.
2: Suposo potser quan ho va veure posat
0: allà
2: ja tot
0: ja
2: fet
0: ho va, veure,
2: va dir ui. No, potser li va venir de gust, però no, jo no ho sé, no hi era, evidentment. Tampoc m'ho van trucar per explicar-m'ho i ho he trobat a internet.
1: I el que hem d'esbrinar és amb quin artista.
2: Sí, era amb Tokisha, era amb C. Tangana o era amb Bad Gyal?
1: Tokisha.
0: Jo diré Bad Gyal.
2: Doncs, noies...
1: Bifurquem la realitat.
2: Bifurquem una vegada més. Perquè era amb C. Tangana.
1: Pues mira que ho anava a dir al principi, però després he pensat massa evident.
2: Doncs era amb C. Tangana, que a part també és cranc. Tots dos són cranc.
1: Pues C. Tangana, és que demasiadas mujeres.
2: Demasiadas mujeres, sí.
1: Bé, de moment el resultat 2-1.
2: 2-1,
1: Anna
2: encara...
1: Polo 4.
2: Sí, exacte. Encara m'agrada aquest nou marcador en el qual, si no encerteu, guanyo jo.
1: Sí.
2: Encara pots guanyar, Samantha?
1: Ah, clar, sempre.
2: Vinga.
1: Va.
0: Sí, clar.
1: Som-hi.
2: Quina d'aquestes coses no és certa? Va tenir un menú de McDonald's propi, el Mac Aitana, però com que ella sabia que no el podia consumir...
1: Mac Aitana.
2: Sí.
1: Té aquest nom més cutre.
2: Bueno, és el que hi ha, no?
1: Mac
2: Aitana. Si fos Samantha, pues seria Mac
1: Santana. Mac Samantha. Això. Bueno, Mac Sam... Tampoc,
2: Maxam,
1: no funciona.
2: Tampoc.
1: Difícil.
2: No truqueu, que no...
1: Següent.
2: No suporta portar les ungles pintades de vermell.
1: Molt bé.
2: Quan es va mudar a viure a Madrid, va llogar el pis a l'actriu Blanca Suárez.
1: Ok.
2: O totes són correctes?
1: Totes són correctes.
0: Totes són correctes.
2: Doncs correcte, noies.
1: Molt bé. Mac Aitana,
0: és que, no, i que ella salia, que per tant no el podia menjar. És que això va ser fortíssim, això va ser molt fort.
2: No podia pues, menjar, com, pues, sortia l'anunci menjant sal, però no se'n
1: perdona'm menjava. Una cosa, però van dues coses que fa i després no et serveixen. Graves amb C. Tangana, no ho vols, fas un McDonald's que no pots menjar.
0: No, però cobres una pasta de la publicitat.
2: Cobrar-ho sí que ho va cobrar, perquè com que no hi havia gluten a la transferència bancària, doncs s'anava
1: bé. Ja, però si et salia que després resulta que allò no t'ho pots menjar, doncs la publi, quina gràcia, també.
2: A veure, ella té fama de pessetera. Si m'estàs escoltant, Aitana, una abraçada i vine al meu podcast.
1: Què vols dir pessetera? Ambiciosa? No. Clar que sí, Aitana.
2: Que cobra els seus fans per tot. De fet, hi ha un meme molt famós d'Aitana amb un datàfon.
1: Però escolta, i la Pantoja?
0: La de la... No, la Pantoja
1: cobra
0: també.
1: Cobra perquè sopis amb ella?
2: Ah, sí? Això
1: i
2: ja,
1: li fas un... Li has de portar un regalet?
0: Sí.
2: I cobra per sopar amb ella?
1: Sí, 500 euros i sopes amb la Pantoja, però li has de portar un regal.
0: Amb les mans buides, bueno, no hi pots anar.
2: Lo caro es no comprar-lo, no? 500 euros i regal.
0: Bueno, de fet, l'Aitana va ser, no?, que va fer una listening party.
2: Això, i va cobrar.
0: I va cobrar, que normalment a les listening parties
1: no
2: es cobren. I el meme, hi ha un meme de la del datàfon, no? I surt Aitana amb un datàfon.
1: Molt bé.
2: Però des d'aquí una abraçada, Aitana.
1: Jo a favor de les dones que facturen, també t'ho dic.
2: És veritat, tu, Samantha, estàs molt amb això?
1: Moltíssim, cada vegada més.
2: Que jo a favor dels euros.
1: A favor de que les dones siguin ambicioses. A favor, i que reclamin pasta.
2: Jo és que
1: a
2: no, les cantants pesseteres, mira, Taylor Swift, gran del...
1: Què vol dir pessetera?
2: Part del meu desencant amb ella. Bueno,
1: ja ho hem parlat, això, alguna
2: vegada. De la Taylor, és que de cada disc et trec una caràtula nova cada 3 hores per asfixiar els fans. No ens facis això, Taylor. No, no. Un entre poc i massa.
1: Sempre pots escollir no consumir, eh? Ets lliure de no consumir.
3: No, això és mentira. Per a veure, també.
2: Perquè en aquest sistema no ets lliure de no consumir.
1: Totalment.
2: Ara...
1: Totalment.
2: No.
1: Totalment. La voluntat pròpia existeix.
2: Sí, està molt condicionada pel sistema. Però bueno, ara no podem tenir aquest debat en els 3 minuts que queden.
1: Ens queda
2: poc temps.
1: Última pregunta.
3: I una pregunta, exacte.
2: Vinga.

0: Entenent l'audiència. Resulta que jo només em poso ABC, però aquí m'he confós i he posat E-A-B.
1: Pues ya no sé qué votar.
2: Yo voy a dar contigo, no importa la hora, solo quiero que estemos a solas.
0: Tú dices que aquesta no
1: la,
0: és.
1: Aquesta seria la B.
2: Ah, que E, no, quina d'aquestes frases és una cançó seva.
0: És que no hi ha...
1: Això és molt difícil, Anna Polo, cada vegada és més difícil. A mi que m'ho expliquin. Jo crec que esteu conxorxades perquè guanyi la Natàlia i això és una prova més que evident. O sigui, E, A, B i canvia l'enunciat. Va, home, va. Ja és igual el resultat.
0: Demano disculpes perquè m'ha passat allò que em passa de vegades, que ara feia bastant que no em passava, que m'he confós. I la pregunta en realitat és...
1: Que no és seva.
0: Quina d'aquestes frases no és...
1: Doncs per mi vas a volverme loca i al final te tendré. Aquesta. Sé que la razón voy a perder.
0: Aquesta no és.
1: No és.
0: Correcte, noia.
1: Ah, sort que ho hem encertat.
0: Perquè aquesta frase és de Natàlia Dauté.
2: Oi que sí?
1: Bueno, tia, és igual. De que sigui, perquè em sembla tan millorable.
0: És bastant temazo, eh? Vas a volverme loca.
2: Que sí, va.
1: La razón voy a perder.
0: Te tendré. Que sé que la razón voy a perder.
1: Molt bé.
0: Ven conmigo. És que s'assembla molt aquesta.
1: Sí. Siglo de oro de la literatura.
0: Bueno,
1: de,
0: bueno, a veure.
2: Sí, sí.
1: Total, Anna Polo, moltes gràcies.
2: Anava a dir total, ha guanyat la Natàlia.
1: Efectivament, com sempre. Tot l'univers es manté estable.
0: Escolta, però molt bé,
1: és una bona notícia.
0: Tu has fet 3, eh?
1: Molt bé, vaig millorant. Progressa adequadament. Genís Sabater, Edu Ortega, qui més hi havia? El... Ja està, vosaltres dos, no? A la part tècnica, Tomàs Gómez a producció, Natàlia Sánchez a la subdirecció del programa, la redacció la porten la Marina Fernández i l'Aitor Caminero i la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Ara els deixem amb el Toni Marín i el Pla B. Fins demà!

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, bon inici de setmana. Comencem aquest dilluns encara lamentant-nos per les altes temperatures i amb una actualitat que ens ofereix una portada informativa realment dividida. Per la fotografia del dia hem escollit clarament Venezuela. Són impressionants les imatges que hem vist de quilòmetres i quilòmetres d'autèntica destrucció a zones on s'evidencia la manca de recursos del país i on són els propis ciutadans els que continuen buscant els seus familiars sota la runa. Notícies com la que hem conegut avui, la història d'un pare i un fill que han estat rescatats després de 4 dies, o les 33 persones que han estat trobades en vida durant el cap de setmana, no poden amagar la terrible realitat que cada vegada costa més trobar persones que estiguin vives sota les runes. De moment, la xifra de morts ja ha arribat a les 1.450 persones, hi ha més de 3.600 persones ferides, i el nombre d'espanyols que han perdut la vida amb aquests sismes ha arribat ja a 17. En parlarem àmpliament després de dos quarts, des de dues perspectives diferents. D'entrada, la gent que va ajudar, estarem en contacte amb persones que ja es troben a Venezuela intentant localitzar persones encara en vida sota de les runes. I d'altra banda, tindrem l'opinió dels experts per veure en quin moment ha agafat això a Venezuela, país que té una crisi econòmica des de l'any 2014 i que no poden perdre de vista també que des de fa escassament 6 mesos és Delcy Rodríguez qui s'encarrega de la direcció del país. Tot plegat en aquest 29 de juny, en el que la plana judicial del dia ha tornat a obrir-se camí amb la decisió del jutge Santiago Pedraz d'imputar, seguir les indicacions de la Fiscalia Anticorrupció, a la presidenta de la CEPI i altres 24 persones que formarien part de la trama dirigida per Santos Cerdán i Leire Díez. Ara de seguida tindrem tots els detalls, perquè ja saben que ara el que toca és obrir l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Continua la calor i una agenda informativa potentíssima, eh?
2: Doncs sí, continua la calor. Mira, acaba el Meteocat de donar l'avís que

0: Demà entre les 2 i les 8 del vespre hi haurà grau de perill màxim en les comarques, sobretot del sud de Catalunya.
1: Caram, doncs en prenem nota, t'escoltem amb tota l'atenció i ens retrobem a 2:15.
0: Fins ara.
1: Fins d'aquí una estona.
2: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. La política torna a monopolitzar l'actualitat en un inici de setmana marcat pel doble front judicial i parlamentari que condiciona el futur de la legislatura. El Partit Popular intensifica la pressió sobre Pedro Sánchez, reclama un avançament electoral davant el que considera un govern esgotat, mentre els socialistes acusen els populars d'hipocresia per l'apropament a Catalunya i a Junts per Catalunya, i que defensen també que l'executiu continua governant i manté intacte l'objectiu d'esgotar la legislatura. Escoltem Borja Semper, PP, Montse Mínguez, PSOE.
3: Lo que ofrecemos a los catalanes y a los catalanas es mirar al futuro.
4: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página.
0: Un horitzó que per l'executiu de Sánchez passa inevitablement per aconseguir uns nous pressupostos generals de l'Estat a Catalunya. Estan encarrilats, però comencen a haver-hi també algunes traves, també proposades pel Partit Popular. De seguida us ho explicarem. En paral·lel, el govern busca reforçar el seu perfil amb mesures econòmiques i socials. El Consell de Ministres ha aprovat avui un nou paquet d'iniciatives que inclou la pròrroga de les ajudes als carburants i prepara un decret sobre habitatge amb la prolongació dels lloguers, la regulació dels pisos a temporada i nous incentius fiscals. També avança una altra de les carpetes clau, la reforma del sistema de finançament autonòmic. Demà la Generalitat i el Ministeri d'Hisenda celebren una reunió de treball per analitzar la proposta del nou model de finançament, un pas previ a la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera i a la negociació que haurà d'arribar al Congrés abans de finals d'any. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Martín Noia a les vies de so, Roger Vergés a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. A Venezuela, 1.450 persones han perdut la vida. Més de 3.000 han resultat ferides arran del doble terratrèmol que va sacsejar el país fa 4 dies. Encara hi ha milers de desapareguts.
5: I en aquest context, efectius nacionals, internacionals i la població veneçolana treballen a contrarrellotge per trobar supervivents.
6: Nadie nos quita la esperanza de seguir en pie, seguir metiéndonos en cada escombro, en cada rincón que podamos.
7: Buscamos hidrataciones, buscamos alimentaciones para apoyar a los socorristas.
5: Tot plegat mentre els sismòlegs alerten del risc d'un nou terratrèmol de gran intensitat després de les gairebé 500 rèpliques registrades des de la tragèdia.
0: De tribunals, la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més declararan com a investigades en una peça separada del cas Leire per presumptes irregularitats en contractes públics.
5: La investigació ampliada pel jutge de l'Audiència Nacional se centra en el rescat de Tubos Reunidos i en possibles comissions superiors als 700.000 euros, segons un informe de la UCO. Anticorrupció assenyala com a principals implicats Leire Diez i Santos Cerdán, entre d'altres, en 5 operacions que sumarien prop de 133 milions d'euros en ajudes i contractes públics.
0: La inflació es manté estable al juny per tercer mes consecutiu i se situa en el 3,2% malgrat l'encariment de la llum i el gas.
5: La retirada de les bonificacions fiscals ha fet pujar els preus de l'energia, però la baixada dels carburants ha compensat l'impacte. Un IPC estable, però lluny encara de l'objectiu del Banc Central Europeu, segons alerten des de Funcas.
8: Estamos en una situación todavía de una inflación elevada. De aquí a los próximos meses, lo que va a ser muy importante va a ser el calendario de retirada de las medidas.
5: La inflació subjacent baixa una dècima fins al 2,9%.
0: El Departament d'Interior ha posat en marxa la campanya A l'aigua fem aquí per fomentar el bany segur a platges i piscines. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: Apel·lem a aquesta responsabilitat compartida i aquesta vigilància compartida, prevenció com a principal eina i, òbviament, trucar al 112.
5: A més, Parlon ha anunciat que s'autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona, on van morir 3 menors. De fet, des del 15 de juny han mort 5 persones a les platges i 4 piscines.
0: En esports, en marxa el Brasil-Japó de setzens de final del Mundial i oficial l'acord també entre Pau Gasol i la Lliga F. Àlex Carazó, bon vespre.
10: Bon vespre. 6 minuts de partit. El Brasil 0, Japó 0, que acaba d'arrencar. Segon partit dels setzens de final de la Copa del Món de Futbol. Recordem que ja hi ha una selecció a vuitens, el Canadà, que va eliminar Sud-àfrica. I a més també es juga l'Alemanya-Paraguai a 10:45 i Països Baixos-Marroc a les 3 de la matinada. I els clubs de la Lliga F han aprovat l'entrada de Pau Gasol i el seu grup com a inversors de la primera divisió femenina de futbol en un acord que s'ha tancat en 55 milions d'euros.
0: Informació de serveis. Comencem pel trànsit. Com se circula a aquesta hora, Sílvia de la Mola?
11: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest moment hem de seguir parlant d'una tarda molt accidentada. De fet, encara tenim tallada la C-65 a Bordils. Lamentablement, hem de parlar d'un accident mortal. També un accident a Tarragona, on la via està totalment tallada. Aquí hi ha diversos vehicles implicats. Parlem de la TV-21-26 a Calafell. La via està totalment tallada. I a la N-240, també a Tarragona, a Valls, un altre accident. S'ha pogut obrir la via, però amb pas alternatiu, per tant, s'ha de circular amb molta cautela. A banda, hem de seguir parlant, per exemple, de problemes a la P7. S'estan retirant els vehicles, els quatre vehicles accidentats a Montmeló, encara que ja estan al voral. Això provoca que en sentit a Tarragona hi hagi 7 quilòmetres de lentitud. També hi ha algun accident a la Ronda del Litoral, en concret en sentit Trinitat, amb un carril tallat. I hi ha molta mobilitat als accessos nord, C58, C33, C17, i a la part sud de l'àrea metropolitana, amb aturades també a la zona de Cornellà, sobretot en ambdós sentits de la marxa. Com sempre, demanar-vos molta cautela, no baixar la guàrdia.
0: Gràcies. Avisos de calor i també de pluja de cara a demà. Emet Juan Carlos Piña.
12: Demà dimarts a Catalunya les temperatures se mantindran en general amb poques variacions o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Al vessant nord del Pirineu esperam intervals de núvols, a la resta de la comunitat cel poc ennuvolat amb núvols d'evolució durant la tarda a l'interior del terç nord amb probables ruixats ocasionalment amb tempesta. Així mateix a l'Empordà i al sud de Tarragona bufarà vent de component nord-oest. A la resta de Catalunya, vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud, al litoral i prelitoral, i a la component oest, a l'interior de la meitat occidental.
0: Les 7 i 9 minuts del vespre.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: La confrontació respecte al futur de la legislatura està marcada per l'exigència del Partit Popular d'avançar eleccions davant el que defineixen de col·lapse governamental, també la rebaixa del discurs contra Junts i Catalunya i la resposta del PSOE, que ho veu hipòcrita. Escoltem Borja Sémper, Partit Popular, Montse Mínguez, PSOE.
3: Todo lo que hemos dicho en el pasado sigue absolutamente vigente, porque consideramos que es la posición útil, razonable y la que tiene que tener un partido de Estado. Pero lo que ofrecemos a los catalanes y a las catalanas es mirar al futuro.
4: Que nos vengan ahora a decir que los que han escrito páginas y bibliotecas enteras sobre la confrontación territorial, especialmente con Cataluña, y que todo lo que viene de Cataluña está mal, que ahora me vengan a decir que es que hay que pasar página, de verdad, que me parece una tomadura de pelo más.
0: Doncs ara, en aquest escenari, ni Salvador Illa té encarrilats del tot els pressupostos, els primers de 2023, ni Pedro Sánchez, que haurà de jugar a moltes bandes per aconseguir-ho. Quines són les noves pedres al camí per Salvador Illa? Helena García.
13: Sí, el PP català canvia el guió i sospesa ara recórrer al Consell de Garanties Estatutàries aspectes de la llei d'acompanyament dels pressupostos d'Illa, com la tipificació de gran tenidor, a qui té 5 pisos a Catalunya i fins a 10 a l'Estat, en una maniobra que podria comprometre el calendari del president Juan Fernández.
14: Encara no està descartat del tot. Hem acabat d'estudiar ben bé algunes qüestions que ens grinyolen.
13: A 3 dies de la votació al Parlament, mentre Sánchez fa el primer pas per intentar aprovar els comptes de l'Estat, Junts ja diu que no els pensa negociar. Esquerra no en vol ni parlar, de moment. I els comuns retreuen Junts que Sánchez encara ni els ha presentat. Míriam Nogueras, Elisenda Alemany i Aina Vidal.
15: Com hem de votar uns pressupostos si no hem cobrat els de l'any anterior?
16: No estem en la pantalla de cap pressupost.
17: Seria bo que Junts per Catalunya, abans de fer cap tipus de valoració dels pressupostos, s'esperin a llegir-los i esperem que fer propostes.
13: Esquerra exigeix a Sánchez que compleixi amb el finançament i el FLA. El govern es reuneix demà amb Hisenda Economia per abordar-ho i activar el compte enrere per convocar les autonomies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: I en aquest intent del Partit Socialista per esgotar la legislatura amb els pressupostos generals hi ha dos estàndards que el govern vol sacsejar per satisfer els potencials votants. Un és l'habitatge amb mesures com la pròrroga dels lloguers o l'augment de l'IVA als pisos turístics i l'altre l'economia amb un context de creixement favorable que permet prolongar, allargar algunes ajudes de l'escut social. Pau Alemany, bon vespre.
18: Bon vespre. El preu de la benzina i del dièsel continuarà rebaixat durant els propers 3 mesos amb unes ajudes directes que s'aniran reduint progressivament a mesura que avance l'estiu. Així ho ha detallat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
19: Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes de octubre.
18: També hi haurà ajudes per agricultors i transportistes i un major control de les benzineries. Aquestes mesures arriben en un context econòmic favorable, ja que el govern central augmenta les previsions de creixement 4 dècimes al 2026, des del 2,2% fins al 2,6%. L'altre estendard que deies, l'habitatge, ha deixat una promesa de cara al juliol. L'executiu central ha anunciat que aprovarà un reial decret amb mesures com la pròrroga dels lloguers, una major regulació dels pisos de temporada o incentius fiscals per als propietaris. També pretén mobilitzar habitatges assequibles. No hi ha, però, cap menció als desnonaments, tal com ha protestat Carme Arcarazo del Sindicat de Llogateres.
20: L'anunci no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
18: L'objectiu d'aquesta normativa eclèctica és seduir una majoria parlamentària on és necessari el vot de Junts amb propostes dels diversos partits perquè no decaiga el Congrés, tal com va ocórrer a finals d'abril.
0: Gràcies, Pau. I un últim apunt del Consell de Ministres. Avui ha aprovat també la jubilació parcial dels funcionaris que permet avançar-la fins un màxim de 3 anys i compatibilitzar-la les hores de feina amb la part proporcional de la pensió. Pressupostos, mesures i xifres macroeconòmiques que coincideixen també amb una estabilitat als preus per tercer mes consecutiu. La inflació creix al juny un 3,2%, la mateixa taxa que el mes d'abril i el mes de maig, malgrat la retirada Climent Sabater de la rebaixa fiscal de la llum i del gas.
21: I precisament ha estat la llum i el gas natural el que més s'ha encarit al juny, un cop han decaigut les bonificacions de l'IVA del govern espanyol. Però aquestes pujades s'han vist compensades per l'abaratiment dels carburants, que just ha estat el que els darrers mesos ha pressionat els preus a l'alça. Així doncs, l'IPC queda en el 3,2, contingut però massa alt i molt per sobre de l'objectiu del Banc Central Europeu, alerta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
22: Bastant per sobre de l'objectiu del 2%, que seria l'objectiu del Banc Central Europeu, però com a mínim no s'ha lograt que no es disparés més cap amunt aquesta inflació.
21: Per la seva part, la inflació subjacent, sense els elements més volàtils com els aliments frescos i l'energia, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: Més qüestions. Més d'1,2 milions de persones han demanat acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, una xifra que duplica amb escreix les previsions inicials del govern espanyol, que calculava uns 500.000 possibles beneficiaris. L'executiu qualifica aquesta regularització d'històrica. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social i Migracions.
23: Es un éxito de procedimiento. Cogió el testigo de esa iniciativa legislativa popular en la que se establecieron y se estimaban cifras. Nunca fueron cifras oficiales.
0: Diverses entitats com CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat o Comissions Obreres reclamen una pròrroga perquè asseguren que hi ha persones que no han pogut reunir tota la documentació a temps. Mònica López Martín, directora general de CEAR, i Sofía Castillo, secretària de Migracions de Comissions Obreres.
24: Los requerimientos se hagan con flexibilidad para que las personas puedan aportar esos documentos.
0: A Catalunya, les entitats que han acompanyat aquestes persones en el procés es queixen de les moltes traves burocràtiques que s'han trobat en el camí i ara de la vaga convocada a Correus de demà, tot just l'últim dia, per poder presentar les sol·licituds.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Un quart de vuit en punt del vespre, la crònica de política judicial comença pel cas Leire Díez. La presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més s'hauran de declarar com a investigades en una peça separada. Per aquest cas, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, amplia així la investigació sobre presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Laura Monill, bon vespre.
5: Bon vespre, sí. Entre els investigats hi ha exresponsables d'empreses públiques com Enusa i Mercasa, així com directius de Tubos Reunidos. I la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, estem investigada pel seu paper precisament en el rescat d'aquesta empresa, que va rebre més de 112 milions d'euros. La Fiscalia Anticorrupció va demanar aquestes imputacions a partir d'un informe de la UCO de la Guàrdia Civil que sosté que alguns dels implicats haurien cobrat més de 700.000 euros en comissions. Segons el jutge, la presumpta trama estava liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'empresari Anxón Alonso, amb la participació de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán. La investigació apunta 5 operacions sota sospita amb ajudes i contractes públics per valor de gairebé 133 milions d'euros.
0: També estem en la recta final del cas Kitchen, que afecta el Partit Popular. Els tres últims acusats han declarat avui davant del tribunal i han negat qualsevol implicació en l'operació d'espionatge a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Tot i això, un dels inspectors ha confirmat que l'excomissari Villarejo li va parlar de la destrucció de proves.
1: Habló el señor Villarejo de que el señor García Castaño tenía copias de documentos de Luis Bárcenas.
6: Creo que sí.
0: La fiscalia demana l'arxivament de la causa pels tres policies. També avui, Gertrudis Alcázar, la secretària de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha limitat avui a observar i a escoltar els senadors després d'anunciar que s'acull el seu dret a no declarar davant la comissió d'investigació que s'ha produït al Senat sobre la CEPI. Els detalls, Lorena Enns, bon vespre.
7: Bon vespre. Alcázar ha preferit guardar silenci davant la comissió sol·licitada pel Partit Popular. Ho ha fet, ha assegurat, per assessorament jurídic.
8: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
7: La col·laboradora de màxima confiança de Zapatero des de fa més de dues dècades està investigada en el marc del cas Plus Ultra. La interlocutòria del jutge José Luis Calama la descriu com una peça essencial de la presumpta trama investigada. La senadora del PP, Rocío Díbar, li ha retret el seu silenci.
9: Però la realitat es que, señor Alcázar, nada de lo que hizo el señor Zapatero pudo hacerlo sin usted. Y su implicación en este asunto va mucho más allá que una relación jefe-secretaria. De hecho, usted, insisto, está siendo investigada por graves delitos en este momento. Y siento decirle que creemos que usted le ha mentido a la policía sobre el origen de las joyas.
7: Y ha avisat Alcázar que tornarà a sol·licitar la seva compareixença a la comissió d'investigació.
0: Doncs més qüestions. Anem a l'àmbit internacional perquè a Veneçuela, us ho dèiem en titulars, continua la recerca de desapareguts 4 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país mentre continuen les rèpliques de seismes. Les xifres de morts i desapareguts augmenten. Milers de persones ajuden els equips d'emergència, tant nacionals com internacionals, que treballen a contrarrellotge per trobar supervivents. Míriam Andreu, bon vespre.
25: Bon vespre. Les tasques de rescat a la zona de la Guaira, la més afectada, es compliquen per la manca d'efectius i de coordinació, tal com ha explicat el bomber i president de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències, Moisés Menlloc, en declaracions a la Hora de la 1 de Televisió Espanyola.
26: Una zona totalmente destruida, desolada y en la cual, pues bueno, la zona que les han asignado no había llegado aún, después de tantos días, ningún equipo internacional ni un equipo de rescate, por lo tanto están trabajando a pleno rendimiento intentando localizar supervivientes, aunque bueno, el tiempo ha pasado y eso dificulta el éxito de esa misión.
25: Com deies, milers de voluntaris estan participant en el rescat, en retirant runes i enderrocs amb les seves pròpies mans, com és el cas del Gilbert i Luigi, dos obrers de la construcció.
27: Nadie nos quita la esperanza de seguir en pie, seguir metiéndonos en cada escombro, en cada rincón que podamos, usamos los cascos de las motos para protegernos un poco.
28: Pero a veces se nos hace difícil porque no tenemos herramientas como brazo hidráulico, que es lo que le decimos nosotros a la quijada de la vida.
25: Tot plegat mentre els sismòlegs alerten del risc d'un nou terratrèmol de gran intensitat després de les gairebé 500 rèpliques registrades des de la tragèdia. De fet, avui se n'ha detectat una de magnitud 4,2 a prop de la Guaira. Amb tot, i malgrat el dolor i l'angoixa, la població veneçolana troba forces per ajudar, com la Yureima González, que ha perdut casa seva i no sap res del seu fill des del dia dels terratrèmols. Amb els seus veïns donen suport als rescatistes. Ho ha explicat als micròfons de Radio Nacional.
29: Nos organizamos la comunidad, nos organizamos como vecinos, creamos un punto de logística, buscamos hidrataciones, buscamos alimentaciones para apoyar a los socorristas.
25: El darrer balanç deixa almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, i més de 3.000 ferits. També es parla ja de 70.000 desapareguts.
0: També aquesta casa, Ràdio i Televisió Espanyola, s'ha unit a la campanya d'ajuda humanitària que ha posat en marxa el Comitè d'Emergència Espanyol per recaptar fons que serveixin per ajudar els afectats pels terratrèmols. També hem estat pendents d'altres notícies de l'àmbit internacional. 6 persones han mort en un tiroteig al nord d'Alemanya, a la ciutat d'Stade.
5: La policia alemanya ha detingut l'autor dels fets. Els investigadors continuen treballant per aclarir les circumstàncies i descarten de moment motivacions polítiques o religioses. A més, 2 persones més romanen sota custòdia per determinar si mantenien alguna vinculació amb l'atac.
0: Els Estats Units asseguren que demà reuniran amb representants de l'Iran a Doha, la capital de Qatar, en un nou intent de consolidar l'alto el foc i reprendre les negociacions.
5: El president Donald Trump afirma que la trobada s'ha convocat a petició de Teheran, tot i que les autoritats iranianes continuen negant que hi hagi cap reunió tècnica prevista aquesta setmana.
0: Avui l'exèrcit d'Israel ha assassinat 4 persones, una d'elles era un nen de 8 anys amb un dron a la franja de Gaza en una nova violació de l'alto el foc.
5: En aquest escenari de guerra constant, el Ministeri de Sanitat, conjuntament amb el de Defensa, està realitzant la 6a evacuació d'infants malalts i ferits que es troben a Gaza. 20 pacients pediàtrics, acompanyats de 81 familiars, viatjaran cap a Espanya en l'avió militar fletat aquest dilluns des de Torrejón de Ardoz.
0: Avui ha estat una nit complicada i ha costat dormir-se amb les altes temperatures que s'han viscut, però hi ha avisos de que la cosa augmenta de cara a demà també amb pluges. Cristina Martín.
3: Després d'aquesta mala nit, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un altre avís de perill per calor nocturna per aquesta matinada. El litoral tornarà a ser la part més afectada per les altes temperatures. S'esperen màximes que superaran els 36 graus i mínimes que es mantindran per sobre dels 26 graus durant tota la nit. I dimarts es mantindrà la calor. Serà especialment intensa a la costa de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on es pot arribar fins als 40 graus. La calorada s'acompanya aquesta tarda de xàfecs i el Meteocat també ha activat avisos per intensitat de pluja. Les altes temperatures poden provocar que les tempestes puguin venir acompanyades amb calamarsa i acumulacions d'aigua de fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de només 30 minuts. El Pirineu serà el més afectat per aquest fenomen. Per si no n'hi hagués prou, l'Agència Estatal de Meteorologia assenyala que a partir de divendres pot tornar a pujar la temperatura i iniciar-se una nova onada de calor.
0: Més qüestions. El detingut per l'incendi de Tiana de divendres passat està ingressat en un centre de salut mental. Un jutge n'ha ordenat l'internament voluntari, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha indicat que l'arrestat tornarà a passar a disposició judicial quan es recuperi.
4: Ha passat a disposició judicial. La disposició judicial, aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi, no es tornarà a passar a disposició judicial.
0: Els Mossos el van detenir. L'home relacionat amb l'origen d'aquest incendi, que hauria estat provocat, hauria cremat almenys 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana també ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut. El Departament d'Interior també posa en marxa la campanya A l'aigua fem equip perquè els banyistes de platges i piscines tinguin precaució a l'hora del bany. També ha anunciat que l'Ajuntament de Tarragona disposarà de drons per poder fer vigilància a les platges de difícil accés després de la mort dels 3 joves a Tarragona. Des del 15 de juny han mort 5 persones a les platges i 4 piscines, Margués Barza.
6: A la campanya podrem veure persones de diferents edats que donaran consells de com fer un bany segur evitant riscos com tenir en compte les banderes de les platges o vigilar els més petits. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha anunciat la creació d'un grup de treball per actualitzar la normativa de seguretat feta el 2013. Es tindran en compte les necessitats, com la petició feta per l'Ajuntament de Tarragona per poder vigilar amb drons les platges de difícil accés com la de la Rabassada, on van perdre la vida 3 menors.
4: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs, podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes i donar suport a aquells ajuntaments que són petits i no poden assumir aquests costos amb el seu pressupost.
6: En aquest grup hi participaran agents que treballen en la vigilància com els socorristes i també els ajuntaments. L'actualització del protocol estarà a punt pel proper estiu.
0: Gràcies. També ha estat en una zona de bany, però a l'interior, en zones de riu. Una jove de 18 anys ha mort aquest dissabte després de rebre l'impacte d'una roca mentre es trobava en un gorg de Sadernes, al terme municipal de Montagut i Oix, a l'Alta Garrotxa. El Departament de Salut ha decidit obrir una investigació interna per poder esclarir si els professionals de primària que van atendre el nadó de 3 mesos que moria divendres a Sabadell per un presumpte maltractament dels pares van seguir els protocols. Es dona la circumstància que el mes de març un altre nadó ingressava a l'UCI de Vall d'Hebron, presumptament maltractat pels pares després de passar també per diferents centres. Ana Banyeres.
10: Salut assenyala que, segons les primeres informacions, les dues revisions pediàtriques que se li van fer al maig van ser al mateix CAP de Sabadell i no es va observar cap aspecte que motivés activar el protocol per maltractament, com sí va fer l'Hospital Partaulí, on va morir divendres, en detectar amb proves símptomes compatibles durant l'atenció oferta per una aturada cardiorrespiratòria que havia remuntat al SEM. Amb tot, com ha confirmat Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, s'ha decidit analitzar tots els elements per determinar si tots els procediments van ser els adequats.
11: Esclarir doncs, quina atenció sanitària s'ha donat. La informació inicial sembla doncs, que hi ha hagut pocs contactes i que aquests no cridaven l'atenció pel que fa a l'atenció primària. Per tant, hem de requerir informació a tots els centres on va ser atès.
10: Els pares del nadó han ingressat a presó, comunicada i sense fiança per maltractament amb resultat de mort. Un cas de violència en infants que és el segon en pocs mesos. El primer es va produir al març, quan el nadó va haver de ser ingressat a l'UCI de Vall d'Hebron amb greus lesions.
0: I operació conjunta de Mossos i Policia Nacional que han desarticulat dues xarxes criminals dedicades al tràfic de persones i a la prostitució. Hi ha 23 detinguts i 6 víctimes han estat alliberades. Sergi Bassoles.
12: Els dos clans desarticulats, un format per ciutadans nacionals i l'altre de brasilers, operaven en 11 prostíbuls clandestins ubicats en municipis de la província de Barcelona i de Girona. Obligaven a prostituir-se dones llatinoamericanes que, com en tantes i tantes ocasions, havien estat captades i enredades prèviament sota el pretext d'un futur millor. Inspector del Cos Nacional de Policia, Marcos Gómez.
13: Tenían que incluso pedir autorización para poder salir del prostíbulo no más de una o dos horas al día.
12: La particularitat d'aquests dos clans que més col·laboraven entre ells era que oferien serveis de prostitució low cost. Sotsinspector dels Mossos, Luis Moreno.
14: Tenían una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
12: Dels 23 detinguts, 8 d'ells, els principals responsables dels dos clans dedicats a la prostitució, es troben en presó preventiva. 6 víctimes han estat alliberades.
2: Edició Vespre.
0: Serà el 12 d'agost, quan es podrà tornar a veure a Catalunya després de 121 anys i un eclipsi total de sol. Localitats com Tarragona i Lleida gaudiran de la visió completa del fenomen. Per què succeeixen els eclipsis o per què no hi ha eclipsis, que a més són algunes de les preguntes a les que dona resposta a un projecte que el govern ha impulsat amb Fundesplai per fer arribar als infants aquest esdeveniment. Maria Huguet.
15: Ho faran els casals d'estiu, les colònies o els campaments. El Quique Herrero és el director de l'Observatori del Montsec i ha portat la part més didàctica al projecte.
16: Actualment, el que ofereix un eclipsi més enllà de nou coneixement científic és la possibilitat de transmetre aquests valors i aquests conceptes científics i sobretot aquesta espectacularitat.
15: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, confia que l'activitat desperti vocacions.
17: I sobretot activitats que permeten apropar doncs, a aquest fenomen que és realment meravellós. Meravellós i fascinant el talent jove, els nens joves. No?
15: Entre les activitats preparades hi inclou la construcció d'un projector de forat d'agulla per observar de forma indirecta i segura l'eclipsi, en cas de no tenir ulleres especials homologades.
0: Barcelona ha donat el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectes 30 anys després de la celebració del primer que es va fer a la ciutat. Fins dijous s'aplegaran més de 10.000 professionals d'uns 130 països en aquesta trobada internacional que es desplega al Centre de Convencions Internacional de Barcelona i a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Un dels 6 comissaris del Congrés, Pau Sarquella, celebra la fita que suposa aquesta trobada.
19: La importància és brutal perquè poques vegades ha passat, tot i que aquests congressos es fan cada 3 anys, jo crec que poques vegades ha passat que s'hagi aconseguit reunir un programa o un line-up, o sigui, uns ponents de tan alt nivell, tot i a més no ser estrelles, però que l'arquitectura que fan té una rellevància tan gran avui dia, no?
0: Més de 250 ponents amb noms que marquen l'arquitectura del moment oferiran itineraris, sessions, debats i tallers per indagar en la capacitat transformadora de l'arquitectura. S'abordaran qüestions com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat o els reptes urbans. També us parlem del festival grec que dona avui el tret de sortida de l'edició del seu 50è aniversari i ho celebrarà Aliança amb el Teatre Lliure amb una nova producció de l'òpera dels Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht, amb la mirada actual de Marta Pazos, ambientada en una Barcelona marcada per la gentrificació. Inauguració aquest vespre al Teatre Grec de Montjuïc, Agnès Batlle.
1: Com aquell que fa anys i mira enrere per saber d'on ve, el grec i el lliure també se serveixen dels clàssics del segle XX per observar el present. És el cas de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht i Kurt Weill. Des de la seva estrena al Berlín d'Entreguerres ha funcionat com una radiografia incisiva del capitalisme i de les relacions de poder. Una figura ja consolidada de la dramatúrgia internacional, com la gallega Marta Pazos, hi aporta el seu segell personal per connectar-la amb les inquietuds actuals. No a Londres, sinó a una Barcelona marcada per la gentrificació.
7: És una no ciutat. Londres es igual a Barcelona, o sea, habla de esta serialización en que se están convirtiendo también las ciudades, ¿no? Es una apuesta sobre nuestra época que tiene muchos vasos comunicantes con los locos años 20, ¿no?
1: Direcció musical de Dani Espasa i nova traducció al català de Marc Rosí, que amb un repartiment que reuneix diverses generacions de l'escena catalana. Nau Albet, Míriam Moucles, Eduard Farelo, Júlia Trullol, Roc Bernadí, Joan Esteve, Clara Mingueza o Biel Rossell. Una peça icònica que tant va popularitzar la cançó de Mac el Navalla, que Louis Armstrong i Ella Fitzgerald van convertir en un autèntic estàndard del jazz. Avui estrena el Teatre Grec de Montjuïc, que es repeteix demà i dimecres i obrirà la nova temporada del Lliure el 17 de setembre.
0: I avui comença el Festival Estiu.

0: Andrea Motis i el seu Guitar Trio seran els encarregats de donar el tret de sortida a aquest festival de Castelló d'Empúries fins al 5 de juliol. Artistes com Ginestar, Alosa, Masoni o Tomeu Penya, el mallorquí, entre d'altres, actuen a diferents espais del municipi de Castelló d'Empúries. Una bona opció, Toni.
1: Opció, sí senyor. Andreu Vinyes, gràcies, fins demà.
0: Adéu-siau.
1: Ara passen gairebé 3 minuts de dos quarts de 8. Aquí estem, com és habitual, posant a caminar aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4, encara molt marcada per les altes temperatures. Ara d'aquí un moment li preguntarem al Jordi Miralles sobre aquest advertiment que ens feia a les 7 de la tarda l'Andreu Vinyes, de que demà, sobretot les hores centrals del dia, poden ser molt complicades en tot un seguit de punts del país pel que fa a les temperatures, però ja saben que el primer que fem tots els dies aquí al nostre Pla B és parlar d'esports.
2: Esports.
1: Avui amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
1: Comencem avui els esports absolutament capficats de ple en les eliminatòries i l'hora de la veritat del Mundial de Futbol, Àlex.
3: El temps passa volant, Toni. Sembla que va ser ahir quan parlaven que començava la Copa del Món més llarga de la història, l'edició amb més partits. Doncs bé, ja estem enmig de les eliminatòries de 700. S'han disputat 73 dels 104 partits que té aquest Mundial de 2026. Avui tenim 3 de 700 de final. Està en marxa el duel de la pentacampiona del món i de moment en sorpresa, Brasil 0, Japó 1. Al minut 34 perd la Brasil de Carlo Ancelotti. A dos quarts de 10 de la nit, Alemanya-Paraguai i de matina de les 3, un dels millors partits d'aquesta ronda, Països Baixos-Marroc. Ronald Koeman, seleccionador neerlandès.
4: Enfrente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza. Sabemos dónde tenemos que frenar a ellos, pero no estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario mañana y ya está, y el mejor gana siempre.
3: La fase eliminatòria que va començar ahir amb el Sud-àfrica 0, Canadà 1, un dels anfitrions, el Canadà, que per cert no va jugar a casa, ho va fer als Estats Units, que serà per primera vegada els vuitens de final. Recordem, Espanya no juga fins dijous, 9 de la nit, davant d'Àustria, el seleccionador Luis de la Fuente, protagonista Tablero Deportivo de Ràdio Nacional.
5: En ese análisis que hacemos nosotros, insisto, muy exhaustivo, los datos son mucho mejores que los otros partidos y entonces nos invitan a seguir pensando que esto es una liga de 5 partidos más y que hay que llegar al último en las mejores condiciones, pero es un crecimiento sabiendo que cada partido te exige también lo mejor, pero les pasa a todas las selecciones.
1: I no deixem de parlar de futbol perquè, Àlex, aquest dilluns hi ha notícia important a la Lliga Femenina.
3: Amb un nom propi, el de Pau Gasol, l'exjugador de bàsquet entra finalment com a inversor a la primera divisió femenina després que els clubs de la Lliga F hagin aprovat l'acord comercial de 55 milions amb el grup Gasol 16 Ventures. L'organisme ha explicat que es tracta de la major inversió privada rebuda per una lliga femenina de futbol i una de les més significatives a nivell mundial a la història de l'esport femení professional. Per tant, es confirma així l'entrada de Pau Gasol com a inversor a la Lliga F.
1: Parlem de tenis, en marxa un dels principals esdeveniments de l'any.
3: Tret de sortida al segon gran slam de l'any, Wimbledon, recordem, sense Carlos Alcaraz per lesió, acaba de finalitzar el seu primer partit al número 1 del rànquing. Jannik Sinner, que ha hagut de necessitar 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic, ha patit i de quina manera el tenista italià. A més, Rafa Hoder avança a primera ronda, ha guanyat 3-0 al britànic Gil. També passen a segona ronda Pablo Carreño, Dani Mérida i Sara Sorribes i eliminats Roberto Bautista i Martín Landaluce. Demà torn per Paula Badosa, que s'estrena a Wimbledon davant de l'estatunidenca Emma Navarro. Parlem ara de ciclisme. Iniciem el compte enrere per l'inici del Tour de França, edició que, recordem, arrenca dissabte a Barcelona amb una contrarrellotge pels carrers de la capital catalana i les tres primeres etapes es disputen aquí, a casa nostra. Un dels principals equips, l'UAE, ha anunciat qui acompanyarà Tadej Pogacar camí del seu cinquè Tour, on s'ha confirmat que no hi serà el barceloní Marc Soler, encara recuperant-se de la fractura de pelvis que va patir al Giro d'Itàlia. I acabem parlant de bàsquet, la selecció espanyola inicia la concentració per una nova finestra de classificació pel Mundial de 2027. Dos partits abans de les vacances, Chus Mateo, seleccionador.
6: Des del primer dia, bueno, hemos transmitido, yo creo, determinación y seguridad y creo que hemos conseguido hacer clic en cada una de las concentraciones y esta concentración pues esperamos también ser capaces de juntar
2: todos esos esfuerzos, ¿no?, individuales en pos de que podamos conseguir, ojalá, dos victorias más, ¿no?
3: Espanya s'enfronta a Dinamarca, a Madrid i a Geòrgia, a Tiflis.
1: Molt bé, gràcies, Àlex. Fins després.
3: Fins després.
1: Ara, 23 minuts i arribem a les 8 del vespre. En un moment parlarem de Venezuela, perquè és espectacular el que estem veient. Veia avui unes imatges de tota aquesta zona afectada, a 30 quilòmetres, casament, de Caracas. M'explicaven a l'altre costat de la muntanya. Són quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres d'edificis absolutament ensorrats, no? La pròpia presidenta del país donava les gràcies a la gent internacional que s'ha apropat fins allà per intentar fer allò que el govern està demostrant que no té capacitat de fer, que és realment fer un esforç per intentar treure tothom que encara estigui en vida sota les runes. No? Ara parlarem una mica de tota la situació, perquè en un instant estarà amb nosaltres Pere Frutos, és fundador de la ONG K9, és la primera unitat de rescat, primera unitat canina de rescat al món. En uns instants parlarem amb ells i també ens acompanyarà el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona, investigador sènior associat del FIDOP sobre Amèrica Llatina, el professor Salvador Martí. Tot això de seguida per analitzar una mica aquesta situació que hi ha a Venezuela. Abans, em permetran vostès, parlem del temps amb el Jordi Miralles. Com sempre, Jordi, què tal? Bon vespre.
7: Hola, Toni, bon vespre.
1: Que no se'n va la calor, eh?
7: No se'n va, no té intenció de marxar. Sí que baixarà una mica els propers dies, però vaja, baixarà una mica entre dimecres i dijous per tornar a enfilar-se altra vegada de cara a divendres i al cap de setmana. Avui, mira, 34 de màxima a Barcelona, 35 a Tarragona i a Lleida i 36 a Girona. L'únic que hem tingut, doncs, no sorpresa, però sí pluges que han servit, doncs, per refrescar una miqueta l'ambient, comarques de Girona. 71 litres han caigut aquesta tarda a Santa Coloma de Farners, 22 a Fornells de la Selva, també cap a la Cerdanya, 17 litres a Das, i la pluja ha arribat, doncs, també a prop de l'àrea metropolitana, a Montserrat, 5 litres, i a Sant Cugat del Vallès un parell de litres. Per tant, les properes tardes tindrem aquestes tempestes, sobretot comarques de Girona, del Pirineu, nord de Barcelona, no per arribar ni molt menys a la ciutat en principi, però sí que a les tardes aquestes comarques del nord i del nord-est refrescarà una miqueta, després un matí o fins a un migdia amb temperatures, altra vegada entre els 31 i els 36 o 36 de màxima, els propers, si més no, de cara a demà. Entre dimecres i dijous, temperatures que poden baixar una miqueta, però baixar una mica voldrà dir res, un parell de graus, per tant, ens continuarem mantenint cada dia per damunt dels 30 de màxima i amb aquestes, no direm sorpreses, però sí aquestes refrescades de mitja tarda a causa de les tempestes.
1: Veig un titular de que la calor s'està desplaçant cap a l'est, però que està deixant al centre d'Europa temperatura rècord a aquestes alçades de l'any de fins a 41 graus.
7: 41 graus a Alemanya, 36 graus a Dinamarca, són rècords de calor en aquests països i de moment ja et dic que la situació encara es mantindrà uns quants dies amb nosaltres a bona part del continent europeu. L'anticicló està molt immòbil i les masses d'aire una miqueta més fresquetes del nord d'Europa doncs no poden passar, diguéssim, una mica cap al centre d'Europa i ni molt menys cap al sud, i per tant estem així en aquesta situació bastant estancada i cada moment no ens porta a parlar de canvis importants en el temps.
1: Paciència, l'única cosa que podem fer és molta paciència, sí senyor, i ventiladors. Una abraçada, Jordi Miralles, moltes gràcies.
7: Bona tarda.
1: 4 minuts i 3 quarts d'avui. Les imatges són impressionants. Miris on miris, hem vist un munt de cròniques periodístiques in situ des d'allà. Es veuen molts edificis ensorrats i els que no estan ensorrats els veus destrossats per dintre, en molts casos, no? Les xifres comencen a ser espectaculars. 1.450 persones han mort, hi ha 3.150 persones ferides, hi ha milers de desapareguts, hi ha aquella cosa que comença a passar d'aquelles notícies que, home, donen una mica d'esperança, però també donen la sensació de que comencem a entrar en aquella part final a la qual aquestes notícies són necessàries perquè continuï l'esperança, no? Després de 4 dies sota les runes, un pare, un fill han estat rescatats. Però queden milers de persones sota les runes, queden molta gent que no sabem si realment ja no podrà sortir, sinó que podrà tenir algú que s'hi apropi per poder abandonar, perquè una de les coses que estan quedant per paleses és la dificultat que té el govern de Venezuela per tirar endavant. I d'altra banda, una cosa que s'està criticant molt des de les ONGs i la gent que vol ajudar, que són els problemes burocràtics que hi ha per entrar ara mateix a Venezuela. Anem a parlar una mica de tot plegat. Pere Frutos és fundador de la ONG K9, la primera unitat de canina de rescat del món. Pere Frutos, què tal? Bona tarda, bon vespre.
8: Bona tarda.
1: Bé, recordo que vam parlar amb vostè durant el terratrèmol de Turquia. Vostès marxaven cap allà. Crec que aquesta vegada han fet el mateix i ja tenen fins i tot una unitat a Venezuela, no?
8: Sí, exactament.
1: Com estan les coses?
8: Nosaltres estem preparant ja la segona onada perquè és necessari. El que passa és que ja, com molt bé has dit a l'entrada del programa, hi ha massa entrebancs al país perquè els incompetents de la presidenta i el militar més poderós i tal no fan la seva feina. Inclús tenim vídeos de policies que estan escollint roba de la que es donen donacions per la gent i s'estan quedant el que volen fent. Home, és un desastre de país.
1: Hem vist alguna imatge de ciutadans enfrontant-se a la policia, perquè veies els policies amb les metralletes.
8: No, s'enfronten els rescatistes, també, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
8: La policia.
1: On estan? Ara analitzarem la situació del país, senyor Frutos. Expliqui'm una mica el que li diu la gent que ha arribat, de la seva gent. S'han trobat una situació absolutament dramàtica, no?
8: Bueno, mira, de moment, ara ens hem trobat una cosa que no ens ha passat mai. Tu, quan arribes a un terratrèmol, t'has de registrar perquè t'adreixin a la zona que faci més falta segons el que portis. Siguis enginyer o siguis arquitecte, per exemple, o metge, ells t'adrecen, però allà t'has de registrar. Després t'han de donar un carnet que t'autoritzi a treballar. I tot això retén el personal i el retrasa. No tenen serveis per atendre la gent, els rescatistes. Un desastre. Tot és un desastre. No. I la policia, bueno, en aquest cas la policia i els militars, es dediquen a tallar els carrers perquè tu no arribis a la Guaira a ajudar. No sé per quina raó no volen. També ens va arribar notícies al començament de que s'havien podrit no sé quantes tonelades de menjar que era per la gent que estava a la Guaira i no el donaven perquè la presidenta el volia donar ella després d'un previo pago.
1: Deixa'm dir que aquesta crítica que està fent vostè no és la primera vegada que l'escolto per part de gent que efectivament estan anant allà a ajudar, com de fet la pròpia presidenta reconeixia avui, donava les gràcies als rescatistes que estan fent una missió importantíssima.
8: És més falsa, no? que una moneda de 5 euros. Ja.
1: Senyor Frutos, li agraeixo molt que hagi estat aquesta estoneta amb nosaltres. Continuarem parlant segons vagin avançant els dies i aquest segon equip de la seva ONG que no ho arribi fins al terreny. Ha estat molt amable. Moltíssimes gràcies. Com sempre, enhorabona per la feina.
8: A vostès.
1: Gràcies. Adéu. 3:15, veiem que el senyor Frutos està molt enfadat. Miri que jo l'he entrevistat en altres ocasions. Mai no l'havia sentit en aquest to, però certament quan un vol ajudar i se'n troba tota una sèrie d'entrebancs des d'un punt de vista burocràtic que impedeixen com pugui arribar, doncs segurament s'entén que tot l'esforç que estan fent des d'aquí doncs provoca aquesta mena d'impotència, no?, de no poder fer la feina per la qual van fins allà. Salvador Martí és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona. És investigador sènior associat del CIDOB sobre Amèrica Llatina. Professor Martí, què tal? Com està? Bon vespre.
9: Hola, bon vespre.
1: Caram, quina foto que ens acaba de donar el cooperant Pere Frutos, no?
9: Bé, és una foto que està molt, diguem-ne, està molt alineada amb el que ha estat succeint en aquest país els darrers 20 anys. Ja. Per no dir més, en el fons, el que estem constatant és que a Venezuela, des de la crisi econòmica i des de les recurrents crisis polítiques, porta com 15 anys de desinversió, porta també molt temps, dècades, no?, de desconfiança amb l'Estat, amb les autoritats, i tot això, a la vegada, està vinculat en un moment d'absoluta interinitat i de desconfiança entre totes les autoritats. Llavors, és en aquest marc on podem entendre la gran, diguem-ne, el gran caos o incapacitat a l'hora de poder fer efectiva tota l'ajuda. Podríem apuntar-hi moltes més coses, eh? Però, per dir-ho, això ha estat la tempesta perfecta o el terratrèmol perfecte perquè ha succeït en el pitjor dels moments possibles.
1: Allò que diríem plou sobre mullat, no?, en definitiva.
9: Efectivament, perquè tots els terratrèmols que hi ha hagut a Amèrica Llatina de gran magnitud en els darrers 50 anys, el que demostren és societats i també una geografia urbana molt estratificada, és a dir, les zones altes estan molt ben construïdes, però hi ha moltíssimes i moltíssimes zones perifèriques amb infrahabitatge, i el que passa és que sempre hi ha una sacsejada, doncs cauen moltíssims blocs i, per tant, el costum és molt elevat. I això també s'hi afegeix la incapacitat de regulació d'aquests estats, de regulació urbana i la corrupció, no? Yeah. Tot això ho ajuntes i veiem el que està succeint des de Managua l'any 72, diguem-ne, però podríem dir de Mèxic l'any 85, Xile l'any 2010, és a dir, tindríem tota una continuïtat. Però això, a Venezuela s'hi afegeix, doncs, l'any 2000, doncs, un estat que va fer, en un inici va malgastar bona part dels seus recursos i els últims 15 anys doncs, ha estat en profundes crisis. A la vegada, hem de dir que bona part dels professionals que podrien ajudar en aquests anys estan a la diàspora, han marxat, i que les autoritats avui no confien entre elles. I també aquella població que s'ajuda de forma autònoma també, molt sovint, no confia entre elles. Per tant, per dir-ho així, és el caos.
1: És el caos total. Abans veia unes imatges d'una gent que amb les seves pròpies mans intentaven treure la runa perquè estaven buscant els seus familiars i deien que encara a hores d'ara no havia arribat ningú del govern per ajudar-los. Segurament, si alguna cosa ha quedat palesa, professor Martí, és l'extrema debilitat del govern de Delcy Rodríguez, no?
9: Bé, aquí hi ha dues qüestions. Una és el que podríem anomenar, diguem, incapacitat o poc múscul infraestructural. És a dir, tenen poca capacitat respecte a tot el que són els cossos d'emergència, cossos de bombers, amb els hospitals. Pensem que aquest país ve d'estar pagant durant els darrers 10 anys $80 o $100 al mes als metges. Ja no dic a la resta de personal. Per tant, molt bona part d'aquesta gent ha migrat. Clar. No hi és o està molt desmotivada com per deixar-hi la vida. Però aquí hem de sumar-hi una altra cosa, que avui el responsable últim d'aquest govern és tot i Estats Units, no? I, per tant, com pot imaginar, la cosa pinta malament.
1: Pinta malament, diu vostè. L'altre dia, el divendres, crec recordar una persona que el programa, la Núria González, apuntava una possibilitat, estàvem parlant d'Iran, però apuntava la possibilitat de que els Estats Units, amb això que acaba de passar de Venezuela, no tingués un interès d'acabar mirant el més ràpid possible, perquè ara sí que, en un moment donat, pot tenir la porta oberta per entrar a Venezuela amb una injecció econòmica que seria molt ben rebuda, és fàcil de pensar-ho, per parlar de la ciutadania. Vostè contempla una possibilitat d'aquestes característiques?
9: Mira, aquest tipus de crisis són, per dir-ho així, moments especials o perquè tot s'ensorri o perquè els governs remuntin. Per tant, és una oportunitat d'or, per dir-ho d'alguna manera, per reposicionar els Estats Units i la Delcy Rodríguez o per acabar d'ensorrar tot. El que succeeix és, probablement, que encara que volguessin abocar-hi molts diners, com que la infraestructura estatal està molt debilitada, probablement la via seria a través de els marins nord-americans, de l'exèrcit, no? Cosa que fa lleig, però a la vegada podria redituar els Estats Units. Clar. Ara, també és cert que els Estats Units igual estan pensant més en la seva guerra i l'estret d'Hormuz i Cuba, no? Per tant, tot ho ha agafat amb molt mal peu. No sé si m'explico.
1: Sí, perfectament.
9: Podria ser una oportunitat.
1: Diu, és interessant el que diu dels marins. El que passa és que, clar, veient les imatges que hem vist aquests dies, professor Martí, de la gent del carrer enfrontant-se a la seva pròpia policia, fins i tot seria una jugada d'efecte gairebé marketingià per part de l'administració nord-americana, els marins ajudant a la gent, no?
9: Mira, si els Estats Units, diguem, si volguessin marcar unes quantes medalles, efectivament, intentarien fer una gran distribució i desplegament dels marins nord-americans, que probablement tot seria bastant un efecte propagandístic, eh?
1: Sí, sí.
9: Per poder redistribuir el que són aliments, muntar campaments, etc. Això seria una gran campanya de...
1: d'imatge.
9: De promoció interna, no?
1: Sí, sí.
9: El que està per veure és si la volen fer, si tenen capacitat, si és factible. Però més enllà de tot això, els problemes no són ara, que evidentment ara és una qüestió de vida o mort per la supervivència dels ciutadans que estan ensorrats, però el tema serà la reconstrucció, que allò serà molt, diguem-ne, que serà una altra etapa molt complexa i molt necessària.
1: Quan parlem de reconstrucció...
9: I ja veurem com va.
1: Deixa'm dir-li que l'altre dia, quan es parlava d'aquesta possibilitat de, que deia la Núria González, la paraula reconstrucció, diguem que també podia avalar, no? Veient com hem vist l'administració nord-americana presentant fins i tot una maqueta de què podia quedar Palestina després d'aquella intervenció, diríem que els interessos immobiliaris aquí també podrien jugar una part, no?
9: Sí, però el cost, és a dir... Tinc la sensació que a l'administració Trump li interessa un resort,
1: yeah,
9: però no li interessa reconstruir tota la part del Carib.
1: Yeah.
9: És a dir, ni li interessa fer, que és el que es necessitaria, molt d'habitatge social, molt d'habitatge popular. És a dir, això crec que els interessa un rava. Els interessaria agafar quatre espais molt... què?
1: Simbòlics.
9: Molt paradisiacs i fer un resort.
1: Mm-hmm.
9: Però crec que Trump ara mateix política social i tasca comunitària li importa poc, malauradament.
1: Déu-n'hi-do. Corina Machado, que diu que vol tornar. Sembla que l'administració nord-americana no ho veu amb massa bon peu. Què pensa vostè d'això?
9: Home, jo penso que ara estem en el pitjor moment o en el moment més turbulent on tothom, com diuen en castellà, no, de Rio Revuelto, no?
1: Jo.
9: Llavors aquí segur que tothom vol sortir la foto. El que passa és que quan comencen a haver-hi aquests fenòmens d'ego i de personalismes, tinc la sensació que el darrer amb el que pensen és amb els que estan patint, no? És a dir, no m'estranya, és un moment de gran debilitat de tots i tothom vol posar-hi, diguem-ne, posar-hi el cap, no? Sortir la foto.
1: Yeah.
9: Molt sovint amb interessos molt espuris de projecció personal. I el que probablement seria més rellevant és com dissenyar polítiques ara d'ajuda humanitària, llavors reconstrucció.
1: Clar. Ha estat un plaer, de veritat, escoltar-lo. Professor Salvador Martí, li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, de veritat, molt amable.
9: Gràcies a vostès. Bona tarda.
1: Bona tarda, estem a 6 minuts de les 8 del vespre, com sempre, per ordre d'arribada. Quim Bosch, què tal, Quim? Bon vespre.
10: Bé, bon vespre.
1: Impressiona veure tot allò,
10: Fa mal al cor. Fa mal al cor veure les imatges, perquè a més el que t'imagines que el que està per arribar, perquè això, 1.400 morts, però parlen de 60-70.000 desapareguts, a la gent que està sota la runa, que diuen que després de 3 dies hi ha poques possibilitats de rescatar, i en fa 5, el risc ara de que amb la calor, les epidèmies, vull dir, és el que pot venir els propers dies fa por.
1: La ONU, de fet, parlava, Imma Bajo, què tal, Imma? Bona tarda.
11: Bona tarda.
1: La ONU l'altre dia parlava de fins a 50.000 morts, que encara estem molt lluny, afortunadament, d'aquesta xifra, no? Però és veritat el que diu el Quim, no? Que hi ha molta gent desapareguda encara en aquests moments, no?
11: Bueno, jo suposo que en aquesta ciutat tenen un padró municipal i saben on vivia cadascú dels veïns i veïnes. I, per tant, crec que aquesta comptabilització és totalment verificable,
1: yeah,
11: o creïble, per desgràcia, Per desgràcia.
1: Per desgràcia, sí, senyor. Miguel Ángel Ochoa, com estàs, Miguel Ángel?
12: Muy buenas tardes.
1: Després parlem de que has tingut un cap de setmana mogudet, però això,
12: sí,
1: això ho entenc després. Quina situació, és terrible, Perquè a més, miris per on miris, tot és un desastre, no?
12: És una làstima i, desgraciadamente, todo pinta que será mucho peor de lo que hasta ahora se está viendo. Y hay gente con mascarilla porque dice que el olor es insoportable, los cuerpos se están pudriendo y esto, al final, las pandemias causan más muertes casi que el terremoto. A ver dónde llegamos.
1: Oriol Izquierdo, què tal, Oriol? Bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Bona tarda. No sé què podem dir.
13: No, per intentar dir alguna cosa diferent. Sembla que fa uns mesos comentàvem que havíem anat a la Lluna. I quan veus el que ha passat a causa d'un terratrèmol a Veneçuela, et preguntes com és possible que tinguem tecnologia per anar a la Lluna i, en canvi, no tinguem, em corregeixo, no siguem capaços d'aplicar la tecnologia que permetria minimitzar els efectes d'un terratrèmol com aquest. Aquests dies estem aprenent moltes coses, com sempre que passen, que hi ha fets d'actualitat, i sobretot si els hem de venir a comentar aquí, i una de les coses que hem après, jo no ho sabia, ho sento, és ignorant en moltes matèries, és que on hi ha hagut aquest terratrèmol és una de les zones sísmiques més importants de tot el planeta.
1: Sí, sí.
13: Aleshores, com pot ser que el Japó s'hagin preparat per resistir terratrèmols com aquest, després pot ser que n'hi hagi un que tingui, faci estralls brutals, com ha passat, eh? Però d'entrada, i en canvi Venezuela, no.

0: d'interès de l'administració nord-americana. I dos, una segona qüestió que no és un baladí, perquè és que aquesta zona fa 10 anys va ser arrossegada per unes riuades. És a dir, que estem parlant de construccions noves. Tot això fa 10 anys, 10, 15, ara no sé exactament, però m'ho explicaven uns amics veneçolans que coneixen perfectament la zona. Es va construir sabent que efectivament era una zona d'altíssima activitat sísmica i amb un rerefons que era que una riuada poc temps abans havia destrossat totalment el tema. És brutal.
1: Sí, sí, no l'hauria acabat així, eh? És a dir, tot això a Venezuela, que és un estat amb una riquesa que els hauria de permetre viure amb uns altres estàndards. Ja sé que després hi ha el règim polític, eh? Però en el fons, i ara llançaré una pilota que, en fi, que qui la vulgui rematar em podrà fer un gol com una casa de pagès, en el fons tot plegat és una demostració més que el sistema capitalista és el pitjor dels sistemes econòmics.
0: Ja. Algú vol afegir alguna cosa? Quim, vols dir alguna cosa?
2: El que comentava l'expert en política internacional que parlava bueno, tots dos han comentat de les dificultats que posa el govern per treballar, que moltes vegades són dificultats, són governs que el que no volen és que a nivell internacional es vegi el desastre del desastre de país. Ara aquí, fa relativament poc també arran d'un terratrèmol a l'Afganistan, on resulta que no es podien rescatar les dones i no deixaven treballar la gent, o jo recordo una de les primeres vegades que em va impressionar va ser quan es va ensorrar aquell submarí nuclear al Kursk, que Rússia, o la Unió Soviètica, no recordo si era... Em sembla que hi era Rússia, que no va acceptar l'ajuda internacional perquè era un cop a la seva dignitat i van deixar que es morissin 100 mariners.
0: Déu-n'hi-do, Impressiona, eh? Quan sentíem, no?, el cooperant, que estava enfadadíssim, i és normal, Miguel Ángel, que estigui enfadat, no?
3: Es que el esfuerzo que conlleva ir a Venezuela, aguantar la presión que está viviendo, porque aquí pues la televisión es muy dura, las imágenes son muy duras, pero gracias a Dios nada tiene que ver con lo que están viviendo ellos en primera persona, y que vean que no quieren que le dejen trabajar, pues tiene que ser una impotencia absoluta. Yo entiendo perfectamente el enfado, pero claro, es que estamos hablando, por matizar y sin el ánimo de entrar en disputa, en algo que es una tragedia y no se la merece, ¿eh? Pero el régimen capitalista funciona muy bien en Japón y hay rascacielos que son capaces de aguantar esos terremotos, incluso en Chile. O sea, no hace falta irse a un país tan avanzado como Japón. Chile es un país que tiene también un riesgo alto de sismo y las construcciones se hacen, pero claro, aquí Maduro hablan de 4.000 millones que tiene y los regímenes no capitalistas sino dictatoriales pues suelen ser nefastos para el pueblo.
0: Només una opinió més abans d'anar a les notícies, Imma, si vols afegir alguna cosa.
4: Pues, una mica la línia de l'Oriol, de dir, o sigui, s'ha de ser de mena, o sigui, és una qüestió de principis, i els principis estan directament relacionats amb la ideologia de la gent. Ho sento molt, però així ens passa. Què és el que està passant ara a Venezuela? Que el govern no té capacitat, és un govern absolutament intervingut. Si els americans no han intervingut ara, amb aquesta catàstrofe, jo penso que no tenen la voluntat de fer-ho. Tenen altres prioritats que no són ajudar la gent, que això va molt vinculat a polítiques socials i que les polítiques socials no les apliquen al seu propi país. Com les volen aplicar en un país que no és el seu? Un país que s'han quedat amb el petroli, d'aquest país, i no estan disposats a posar cap recurs per ajudar. Podien haver començant organitzant una mica tota la gent, els voluntaris i els governs que han portat allà mitjans per intervenir en aquesta primera etapa tan crítica, i no ho han fet. Capacitat organitzativa la tenen, però no ho han fet.
0: Passant 2 minuts de les 8 del vespre, seguirem parlant, lògicament, de Venezuela. Ara el que hem de fer, però, és aturar-nos. Hem de connectar amb la primera d'aquesta casa, la primera, vull dir, la primera planta, que no estan els serveis informatius de Ràdio 4, amb la Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
5: Bon vespre, Toni.
0: Tenim moltes planes obertes. Una d'elles és la de judicial, i crec que tenim, o hem tingut, compareixença per un dels temes del dia, no?
5: Exacte. L'excomissari de Barajas i actual cap superior de la policia Canàries, Jesús María Gómez Martín, ha negat negat al Senat haver rebut diners o favors en relació amb el cas Plus Ultra. Ho ha fet durant una compareixença de 2 hores a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la SEPI. Durant la sessió també s'ha parlat de la seva relació amb diverses persones

0: Vinculades al cas Plus Ultra, Gómez ha admès que coneix Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra, i també un altre Julio Martínez, suposat testaferro de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Ha explicat que aquest segon sovint passava pel seu despatx a l'aeroport de Barajas per saludar-lo i que fins i tot prenien cafès junts quan coincidien en viatges o estades a la zona.
1: Quan iba a Venezuela, pasaba por el despacho, se tomaba un café conmigo, 10 o 15 minutos, decía cuatro tonterías que decimos siempre tomando un café y se marchaba.
2: ¿Y le priorizó usted en el tratamiento al señor Julio Martínez, sí o no?
1: No tengo la sensación de haberle priorizado.
0: El comissari també ha defensat la seva actuació en casos com l'arribada de Delcy Rodríguez a Barajas el 2020, que ha qualificat de correcta i ha rebutjat haver tingut influència en altres aeroports o haver participat en cap operació irregular. També ha explicat que la seva situació econòmica és complicada per diversos divorcis i ha negat haver rebut regals més enllà d'alguna cistella de Nadal o una ampolla de vi. I tot plegat el mateix dia que hem conegut que la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més declararan com a investigadores en una peça separada del cas Leire Díez per presumptes irregularitats en contractes públics. La investigació, ampliada pel jutge de l'Audiència Nacional, se centra en el rescat de tubos reunidos i en possibles comissions superiors als 700.000 euros, segons un informe de la UCO de la Guàrdia Civil. Anticorrupció assenyala com a principals implicats Leire Díez i Santos Cerdán, entre d'altres, en 5 operacions que sumarien prop de 133 milions d'euros en ajudes i contractes públics. Mentrestant, amb tots aquests casos judicials que envolten el Partit Socialista, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha inaugurat la nova seu d'ONU Turisme a Madrid, des d'on ha defensat un turisme més respectuós amb el medi ambient.
3: El turismo del siglo XXI debe construirse sobre la sostenibilidad, sobre la inclusión, sobre la cooperación, en definitiva, sobre la responsabilidad global.
0: I fem un darrer punt. El passatger davanter d'un turisme mort en una topada frontal amb un altre cotxe a la C66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima és un home de 54 anys. Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, 68 persones han mort en accidents aquest any a les carreteres catalanes, 3 de les quals avui mateix.
4: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després. Bona
0: tarda. A tu, fins ara.
4: Ara, a les 8 i 5 minuts, anem ràpidament a actualitzar informacions. La primera cosa, ja saben vostès, parlar del temps que tenim de cara a les properes hores. Des de l'EMET, Joan Carles Pinya, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Demà dimarts a Catalunya les temperatures se mantindran en general amb poques variacions o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Al vessant nord del Pirineu esperam intervals de núvols, a la resta de la comunitat cel poc nuvolat, amb núvols d'evolució durant la tarda a l'interior del terç nord, amb probables ruixats ocasionalment amb tempestes. Així mateix, a l'Empordà i al sud de Tarragona bufarà vent de component nord-oest. A la resta de Catalunya, vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud, al litoral i prelitoral, i a la component oest, a l'interior de la meitat occidental. És una informació d'EMET.
4: Gràcies, Joan Carles. I ara, al trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
6: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Tarda i molt complicada per molts accidents. Lamentablement, en el dia i en el transcurs d'avui hem tingut 3 accidents mortals i la situació ha millorat una mica, però encara hi ha problemes. Per exemple, per un accident continua tallada la TV-2126 a la zona de Calafell-Bellveí, on la via, com dèiem, està totalment tallada. Aquí, lamentablement, hem de parlar que hi ha un motorista crític i, per tant, la situació és complexa. I ara mateix també tallada per la, en aquest cas a Lleida, la LV-2001 a Mollerussa. Aquí un camió ha bolcat, la càrrega s'està fent neteja de via per part dels bombers i ja continua aquesta situació complexa. On sí millorarà la situació és a la P7, teníem diverses incidències, hores d'ara que circula amb total normalitat, i això sí, molta mobilitat a les rondes, en les dues, en dos sentits de la marxa, i per això us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Com sempre, cautela, bona tarda.
4: Gràcies, Sílvia, bona tarda. A les 8:07, pausa molt breu, tornem ara.
7: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
8: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
9: Jo diria que hi ha on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
10: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
11: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
12: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
13: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
14: La música és una creació humana única. No?
13: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
14: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
13: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
7: Un dispositiu d'alliberació sònica.
15: El Pla B, amb Toni Marín.
4: Les 8 i 8 minuts, avui comentem l'actualitat amb Oriol Izquierdo, professor de Literatura i Humanitats a la Ramon Llull i exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes, Quim Bosch, conseller nacional d'Esquerra Republicana, Miguel Ángel Ochoa, vicesecretari del Partit Popular de Barcelona, Imma Bajo, secretària de Polítiques Feministes del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'advocada especialista en drets humans, Núria González. Què tal, Núria? Bona tarda. Hem fet un repàs d'opinions, sobretot el tema de Venezuela. Tu venies escoltant?
16: Sí, ho venia escoltant, sí. He escoltat el Cooperant, que és la informació que a mi m'arriba directa des de Venezuela. Aquesta organització de dones, la Imma lo sabe, com la mujer estamos en todas partes, ¿no? Pues siempre hay alguien que te cuenta lo que pasa allí, ¿no? I nosaltres que tenim una organització que es diu la Internacional de Dones Feministes, tenim algunes companyes que estan en Venezuela, ¿no? I el que ens estan explicant des del primer moment és que, quan dèieu abans, no sé per què no deixen passar, el que ja ens estan explicant és que estan robant. Que estan robant.
4: Sí, sí, això ho ha dit també.
16: T'ho ha dit el Cooperant, per això dic que jo estic molt d'acord, que estan robant i fins que no acabin de saquejar, doncs no deixaran passar. I després que hi ha tota una mena de control molt... O sigui, que és molt, molt, molt, molt raro, perquè resulta que tot això que ha explicat d'apuntar-se a les llistes i de més, després aquestes llistes acaben a la brossa, no hi ha cap mena de retorn, es passen dies, també ens han explicat, per exemple, que van arribar a un grup de los topos, famosos topos de México, que els van tenir 8 hores en un acte protocolari amb la Delci per fer-se la foto i tot això, mentre no podien arribar, que els cooperants, hi ha un grup de cooperants de fet de Madrid que va estar també a Turquia i a Marroc i tal, que no ha pogut arribar, o sigui, directament no ha pogut anar, i sobretot que el que sí fan és que la gent d'allà que està fent de cooperant voluntària allà amb la seva pròpia gent s'apunte, no? I això ho perceben com seguir controlant a veure què està passant, a qui s'està enfrontant a la policia i qui està aixecant la veu. La cosa és que tenen por perquè els militars, en comptes d'estar ajudant, estan mirant.
4: Sí, sí.
16: Però estan apuntant. Estan apuntant a veure qui es queixa. I ells saben que el règim dictatorial de Delci no ha caigut. Per molt que s'hagin emportat a Maduro i tot el rotllo, el règim no ha caigut. La repressió continua. I la gent té molta por. Per això miren com saquegen els polis. De fet, m'ha dit, no només saquegen, sinó que hem vist militars fent la mudança dels habitatges que no havien quedat tan malament. No?
4: I al final haurem de fer un programa preguntant-nos de què han servit totes les accions de Donald Trump. A l'hora de la veritat. A l'hora de la veritat, eh? Podem parlar d'Iran, podem parlar de Venezuela, les intencions amb Groenlàndia,
16: sí,
4: Cuba, la
16: no
4: OTAN, la Unió Europea, en fi.
16: Jo aquí no he vist a ningú, perquè he vist un montón de países mandando gente, pero a Estados Unidos yo no he visto que mandara absolutamente nadie, o sea, o poca cosita. No sé si es que están esperando realmente una revuelta militar.
4: Han parlat d'una ajuda de 150 milions de dòlars. 150 milions
16: de dòlars. El chocolate del loro.
4: Efectivament. En fi, les 8 i 11 minuts, li hem dedicat molts minuts al tema. No sé, si algú s'ha quedat amb ganes de dir alguna cosa, faltaria més. Però jo tenia ganes de felicitar el Miquel Àngel per un congrés que ha estat plàcid aquest cap de setmana, no?
17: Muy plàcido.
4: Muy plàcido. Ja està bé. Lideratge renovat d'Alejandro Fernández, amb noms molt potents i molt coneguts per aquest programa, com el de Juan Fernández, nou secretari general junt, Lorena Roldán, la portaveu del Partit Popular a Catalunya, i amb un objectiu que és las municipales, ¿no? Me imagino, Miguel Ángel.
17: Al final, cuando se hace un congreso de una unidad, como ha sido este caso, pues se busca los mejores. Los mejores son los que acabas de nombrar. Son personas brillantes que tienen capacidad de liderar el partido. Y claro, el objetivo es las municipales y un poco más allá. No nos vamos a quedar en las municipales solo, aunque siempre hablamos de la cuña para entrar en el territorio. Yo creo que es un buen momento. Estamos muy fuertes, estamos muy preparados y creo que el ciclo electoral que vienen serán de unos resultados increíbles y maravillosos.
4: De fet, entrem en un cicle electoral que inclou municipals, que segurament inclourà també generals. Ens venen uns mesos, Quim, interessants, no?
18: Sí, en un any podem tenir 3 eleccions, les municipals, les catalanes i les espanyoles, que no en tinguem 4, que alguna d'elles s'hagi de repetir, perquè les espanyoles...
4: Les catalanes?
18: Les espanyoles s'han repetit un parell de vegades, eh? O sigui que no descartem que en un any i poc tinguem no 3, sinó 4 eleccions. Ja veurem. Bé feina.
4: Que per què, Rigo? Quina mirada malèvola que tens ara mateix, Oriol?
19: No.
4: Quina llàstima no haver-te fet una foto perquè no t'havia vist mai aquesta mirada.
19: Esperava que repreguntessis, perquè el Quim ha dit que hi hauria les catalanes en un any, llavors tu hi ha les catalanes.
4: Les catalanes,
19: i no ho has repreguntat.
4: No, perquè m'estàs tòbil mirada i tenia... Digues.
18: En un any a partir de les primeres, eh? A partir de les primeres eleccions, comptes un any.
19: No a partir d'avui. Del maig del 27 al maig del 28...
18: El moment zero el posem amb les primeres eleccions.
19: Si no s'avancen les espanyoles...
18: Que podria ser.
4: Més enllà d'això, en qualsevol cas, és veritat que tenim un panorama interessant, perquè s'estan movent moltes coses. Realment s'estan movent moltes coses. Hem parlat de moltes històries, la política ha estat condicionada a tota una sèrie de qüestions que sembla de mica en mica també que van passant. L'altre dia el Partit Popular va dir una frase que per mi és brutal, que és deixem enrere el procés, que és tota una manera, efectivament, de passar pàgina, això. Núria, com...
16: Sí, jo del Congrés del Partit Popular, si em permets fer un comentari petit, que és que no puedo dejar de hacerlo. No sé qué manía tenéis de reciclar cosas de Ciudadanos, cuando Ciudadanos fue un invento horroroso que fracasó del todo y que no tuvo nadie que me condicione. Eso, de ejemplo, vosotros y el PSC también lo hace, ¿eh? Que también tiene alguno de Ciudadanos. Pero en especial es que no entiendo esa afición por recuperar gente de un partido que fue un fracaso absoluto. Y al tema del que va dir el Partit Popular, és que jo crec que tothom vol deixar enrere el procés. Almenys aquell procés i almenys l'herència que ens va deixar social, no? Del mal rotllo general per una part d'una altra gent, de la frustració per part d'una altra gent. I la gent jo crec que vol començar a parlar de coses. Inclús a mi ara, jo estava l'altre dia pensant que com me molesta tot este rotllo de la corrupció, que no estamos hablando de cosas que realmente a mí me gustaría hablar, ¿no? Por ejemplo, yo, ahora voy a poner un ejemplo así como muy personal, pero llevo este fin de semana, he estado todo el fin de semana de guardia, ¿no? Entre el jueves, estuve jueves, viernes, sábado, domingo, ayer estaba en la Ciudad de la Justicia, funciona todo, o sea, está todo colapsado. Y eso le afecta a la gente. Y no hablamos de estas cosas porque estamos todo el día metidos en el rollo de la corrupción, no sé qué. Digo por decir, no decir lo de siempre, la sanidad, los maestros y tal, no. Hay un montón de cosas que no están funcionando bien. Y el discurso público está embargado, como no puede ser de otra manera, por todo lo que está pasando, porque es muy gordo, por toda la crónica judicial y tal. Entonces yo creo que con el procés pasa eso, ¿no? Que ya volem... Fin... Pàgina nova, deixem i comencem a parlar d'altres coses, i si en algun moment de la vida torna a passar una cosa similar, doncs ja ho encararem, suposo que uns d'una manera millor i altres també, però ara jo crec que hi ha un cansament total i ja volem parlar d'altres coses.
4: Tinc dues paraules demanades, amb moltes ganes pel que estic veient, però no hem escoltat a la Imma encara, som a que sentim la Imma i obro segones intervencions.
20: Bueno, jo també vull parlar de, o sigui, no del Congrés del Partit Popular, però sí de les declaracions últimes que ha fet el Feijó. O sigui, tenint en compte la que ha organitzat a nivell de l'estat espanyol, o sigui, tota l'ofensiva mediàtica i judicial que ha propiciat ell, no ho sé, que després de tot això, com reaccionaran aquells jutges o aquells personatges amb toga que mai perdonaran al president del govern, però també a Salvador Illa i a Zapatero i a tota la gent que va intervenir, tot el tema de l'amnistia. Perquè l'amnistia també està influint en tota la polarització i en tots els atacs que està patint el govern actual. Per tant, no ho sé. Jo crec que abans de les eleccions, les que hi hagin, o sigui, les municipals, les generals i autonòmiques, encara hem de veure moltes coses. I una de les coses que hem de veure és aviam com evoluciona tota la situació que estem vivint. També tenim tot el tema del pacte o no pacte a Andalusia, que també està pendent. Bueno, el temps anirà col·locant les coses al seu lloc i crec que tindrem més criteris a l'hora d'analitzar tot el que pot passar o el que està passant.
4: Home, hi ha una cosa que és indubtable, que en política 6 mesos és una eternitat. Oriol, sí.
19: Sí, uns quants apunts. A veure, trobo molt interessant el que deia la Núria i potser s'hauria de recuperar algun dia amb calma sobre l'operació política de Ciutadans. Ciutadans és una operació política de les més intel·ligents que hem vist i de les més perverses. Tu dius que és un fracàs, és cert, però és un fracàs que ens ha destrossat la vida política catalana. Va néixer amb un objectiu i s'ha complert aquest objectiu. I no només s'ha complert el seu objectiu, que és destrossar el sistema polític català, sinó que té qui continua, qui ha heretat, qui se sent hereu d'aquesta iniciativa política i la continua, que són el Partit Socialista i el Partit Popular. Ara no hi entro més, perquè... Segona qüestió, ara estàvem parlant això de les eleccions, però fixeu-vos que parlem d'eleccions des de fa no sé quant de temps, però tot indica que es complirà el calendari electoral, diguem, més o menys que toca. Sí, sí. És a dir, les municipals i les autonòmiques allà on n'hi ha seran, evidentment, quan han de ser, però les generals espanyoles pot passar que s'avancin una mica o que siguin després, que vol dir que serà pràcticament quan tocava, que és el mes de juliol. I les catalanes, ja ho veurem. Home, motius per avançar-les, el president Illa en té molts, perquè això no funciona ni amb rodes. És a dir, és un desastre i una catàstrofe el govern català. Però aquesta també seria una altra qüestió que ara potser no toca. Un últim apunt sobre això del procés, que us veig molt decidits a girar-lo, però hi ha un petit problema. I és que el procés va existir i també ha generat uns efectes que continuen vius. Jo sentia aquest migdia les declaracions d'un... Em sembla que en diuen Borja Semper, un que
4: Borja
19: és vostre.
4: Semper, sí.
19: Borja Semper, un que és vostre, deia unes coses molt estranyes.
4: És el portaveu del Partit Popular.
19: Deia unes coses molt estranyes sobre la possibilitat d'arribar, sobre la importància de Catalunya, i m'he imaginat que més o menys estava referint-se, o potser s'hi ha referit literalment, a la possibilitat d'arribar a acords amb Junts. No sé, parlava del futur i de deixar de mirar enrere. Una nova manera de parlar d'això del girar full o del passar pàgina, no? Escolteu, continua havent-hi persones a l'exili. Hi ha una llei d'amnistia aprovada que uns jutges prevaricadors no han decidit no aplicar. Continua havent-hi molts temes oberts, i bona part dels problemes que té el govern català per administrar, que era l'objectiu d'aquest govern, administrar els serveis, no els pot tirar endavant simplement perquè no hi ha els recursos. No hi ha els recursos perquè continuem patint un espoli de 22.000 milions d'euros anuals. És a dir, som exactament en el punt que ens va dur a engegar el procés, perquè les causes no han desaparegut i, per tant, això em sap greu, Núria, però no s'ha acabat i continuarà. No sé de quina manera, no sé exactament quan, però no s'ha acabat, perquè simplement és imprescindible perquè la ciutadania catalana sobrevisqui i pugui tenir un futur.
4: Quim, sí.
18: Sí, diversos apunts. El primer, sobre la menció que s'ha fet a Ciutadans, estic bastant d'acord amb l'Oriol. Jo crec que Ciutadans és un cas d'èxit, no és un cas de fracàs. És a dir, l'objectiu, hi ha alguns moviments polítics, l'objectiu dels quals no és arribar al govern, sinó que és influir en les polítiques. I només poso un exemple, la llengua catalana. Fa uns 30 anys... Va haver-hi bastant de soroll perquè un líder important del Partit Popular Català, Alejo Vidal Quadras, va parlar en castellà al Parlament de Catalunya. I des del mateix PP el van criticar perquè van dir que era una provocació. Ara hi ha molta gent, no només del PP, sinó d'altres partits, que parlen en castellà al Parlament.
19: El president, sense anar més lluny.
18: Sense anar més lluny. Al Parlament. I això és constantment. És a dir, el Ciutadans... ha aconseguit un canvi molt important en la societat catalana, en les relacions polítiques, molt important, i amb això ha tingut èxit. I els que no ens agrada, doncs ens fastidia, per dir-ho d'una manera suau. Però, acceptem, ha sigut un cas d'èxit. Respecte al procés, clar, aquí hi hauria una cosa terminològica, no? Què és el procés? Si el procés és el desig d'independència respecte d'Espanya, això jo crec que està... igual o més. Si el procés és la manera com es va intentar vehicular amb allò de la llei a la llei, ni un paper terra i tot això, és evident que l'1 d'octubre, quan les forces de seguretat de l'Estat van apallissar la gent i quan des de llavors tenim gent a l'exili i a la presó, és evident que l'ideal aquell de ni un paper a terra i de la llei a la llei ha saltat pels aires. I estic d'acord amb l'Oriol. Ara no sabem tots plegats, i ha passat ja força temps, però han passat 9 anys, i no sabem exactament com continuar, com no continuar, què passarà. Però que la cosa, diguem-ne, aquest... la ferida, jo diria que actualment és més greu que abans, no igual, sinó més greu. I durant tot aquest període, justament, als entorns independentistes el que hi havia eren debats molt profuns sobre com seria el nou estat. És a dir, no es tractava només de treure una bandera i posar-ne una altra, sinó sobre el model d'estat. Tots aquests temes, doncs, com finançar la seguretat social, de com finançar les polítiques de defensa, es tenien aleshores al voltant de la independència. I tots aquests altres temes aleshores es parlaven com no se n'ha parlat mai en cap altre moment. Perquè es parlava de la possibilitat de crear un nou estat, de crear-lo de zero, que és una oportunitat que molt poca gent té, és a dir, ja que podem començar de zero. Es parlava de com hauria de ser la funció pública, si continuaríem amb el model actual o es canviaria. Hi havia una sèrie de debats que es tenien perquè hi havia l'esperança, la possibilitat de començar un estat a partir de zero. Llavors, com el volem?
4: 8 i 23 minuts, sí, Miguel Ángel.
17: Ara, sí. Intentaré contestar una cosa que ha posat sobre
4: la mesa. Primer i després tu.
17: Porque... Ja. Yo no hablaré de Ciudadanos, porque al final Ciudadanos es un partido que desapareció y está ahí, pero sí que quiero decir que reciclar a gente brillante no me parece
16: ningún
17: defecto.
16: Bueno, brillante es un concepto muy subjetivo.
17: Bueno, efectivamente, yo no creo que sea ningún defecto, bien al contrario, al final aprovechar los recursos creo que son maravillosos. Pero es que, escuchando a los tertulianos de esta casa, se da cuenta que el procés no es que haya muerto, es que no tienen otra cosa de qué hablar. Y gracias a ellos... sí que muere, y intentar explicarme ¿por qué? Pues claro,
4: pero cuando dices perdón a los tertulianos de esta casa,
17: ¿te estás refiriendo a ellos dos? A ellos dos, sí,
4: efectivamente. No, porque aquí hay tertulianos de todo.
17: Efectivamente, vale, a los digas. Que acaban de hablar sobre vale, vale. El tema de la independencia. Claro, cuando hablamos de y la gente que nos escucha de gente exiliada viviendo en mansiones de 4.000 euros.
19: Perdona, no diguis aquestes coses perquè això és estrictament mentida.
17: No vive.
19: Un exiliat és un exiliat.
17: Bueno,
19: no. Una mica més de respecte per les persones.
17: No, jo respecto a la persona.
19: Però hi ha coses que no es poden acceptar.
17: Hombre, jo a la persona no he faltado respeto a la persona porque podría perfectamente, pero no le he faltado respeto. Pero que exiliado es una persona que vive a cuerpo de rey.
19: Es una persona que no pot tornar al seu país per raons polítiques. És això un exiliat.
17: Si estuvo hace poco y le dejaron pasar los Mossos, que vuelva, si seguramente lo vuelvan a dejar.
4: Intentem fer-ho de manera que ningú s'ofengui, va.
17: Bueno, pues es que es fácil. Cuando se hace estos términos, la gente que nos está escuchando se da cuenta por qué ha muerto el procés. Porque es que no se queremos avanzar. La gran mayoría de independentistas que no tienen sueldo, que no están vinculados a formaciones políticas, se han dado cuenta que esta gente la ha engañado. Y como la han engañado, pues muere el procés. Y muere el procés no por lo que diga el Partido Popular, no por lo que diga Esquerra, sino porque la gente, que es bastante más lista de lo que pensamos muchos políticos, se dan cuenta que no pueden estar viviendo siempre de esta misma cantinera, el Prusés, los exiliados, un Estado nuevo. Un Estado nuevo que no es que no existiera. Y sí que se ha cambiado los procesos. El Prusés nace por la corrupción de Convergencia del señor Puyol. A Puyol ya de momento no lo van a meter en la cárcel. Por lo que es muy razonable que muchos de los partidos independentistas puedan estar buscando otras cuestiones. Seguro pues será que Borja Sémper ha dicho no sé qué. Ahora tendremos que buscar otras cosas. Pero lo que está claro... Y lo que está claro es que la gente que nos escucha ya no os creen.
4: Núria González, després la Imma, el Quim em demana la paraula i jo passaria plana, si voleu, ho dic perquè
16: exacte,
4: és un debat que... tan antic sí, aquest, que... no? I que jo entenc, que aixeca passions i us entenc perfectament a tots i a totes, sobre aquesta qüestió, però vaja. Sí,
16: voy a saltarme la parte de mi intervención que iba a provocar ese cosa y me la voy a guardar.
4: ¿Vale? Pues
16: pero no voy a dejar de hacer una que sí me resulta interesante al hilo de lo que ha dicho, perdón, el Quim. Amb el tema del castellà, evidentment que és un fracàs Ciutadans perquè no fa falta que estigui Ciutadans perquè la gent parli castellà al Parlament de Catalunya. Per tant, el que ha passat és que el Parlament de Catalunya avui s'assembla més a Catalunya que no abans. perquè la gent a Catalunya parla castellà. I no passa res. I és una riquesa de la nostra terra el bilingüisme. I que no entengui que el bilingüisme és una riquesa cultural i que s'ha d'exercir lliurement, és que, bueno, jo no sé on estem. I després, amb el tema dels debats que heu tingut, jo sempre he pensat que l'independentisme o el processisme o el que va passar, jo, per exemple, com a dona feminista, activista i tal, a mi els independentistes mai em van interpel·lar en res. Mai es van dirigir a les dones, per exemple. Mai ens van dir per què volien la independència. Mai ens van dir de què canviaria Catalunya d'Espanya si nosaltres fóssim un país diferent. Mai ens van dir, per exemple, que faríem amb el tema de la prostitució. Mai ens van dir que faríem amb el tema de la bretxa salarial. Mai ens van dirigir la paraula per res. Parlaven entre ells, per ells, i dels temes que els interessaven a ells, la funció pública. ¿Por qué? Porque estaban todos en la funció pública. Però els temes de polítiques, a mi no em van dir res. Però a mi no em van dir res com a feminista, tampoc vaig escoltar que parlessin amb els ecologistes, tampoc vaig escoltar que parlessin amb altres tipus de col·lectius. Van parlar d'ells, del seu xiringo. I això és el que va fallar l'independentisme, perquè a mi, et dic en sèrio, jo que soy cero independentista, si bien hubiera venido alguien me hubiera dicho, Núria, lo primero que vamos a hacer en la Cataluña independiente es una ley en la que todos los tíos, todas las personas que compren bebés vayan a ir a la cárcel. Y yo me hubiera pensado hacerme votar al independentismo, pero jamás nadie me interpeló, ni a mí ni a ninguna mujer. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que el independentismo fracasó.
4: Caram, quina estranya tertúlia estem tenint avui, perquè és l'última tertúlia que m'esperava tenir. Imma, sí.
20: Jo, dos temes molt curts. Primer, la immersió lingüística als anys 80, aquí a Catalunya, es va començar des dels ajuntaments. I poso d'exemple l'Ajuntament de Santa Coloma. I per què poso d'exemple l'Ajuntament de Santa Coloma? Perquè va començar allà. I es va...
4: No facis cops al micro, està mirant a veure qui era. I és que tens... Digues, perdona.
20: Sí, i es va fer, o sigui, als ajuntaments socialistes. I després li volia dir al company del PP que, bueno, ens ha fet un discurs que no té res a veure amb el discurs que ha fet el Feijó. O sigui, no sé qui està dient la veritat. Si és un tema que s'ha de passar pàgina, no ha d'aixecar ampolles al tema del procés, i en canvi aquí esteu dient una cosa diferent, vosaltres que esteu aquí físicament. Bueno, aviam, hem de reconèixer que aquí van haver-hi uns problemes que no els podem obviar. I naturalment que el tema del procés o el tema de l'independentisme no és un tema passat, és un tema que està present. També volia remarcar que precisament demà la consellera Alicia Romero i el seu equip tenen una reunió a Madrid per parlar del finançament singular de Catalunya, de la mateixa manera que han començat a parlar amb altres comunitats. I jo crec que aquest tema és un tema que està obert i que està molt vinculat amb tot el tema de la independència o la sobirania o la possibilitat de tenir recursos aquí a Catalunya.
4: Sí, Quim.
2: Sí, per canviar una miqueta respecte a una cosa que ha dit el Miguel Ángel, que diu, en l'època del procés es van destapar moltes mentides, estic d'acord amb ell. És a dir, com que es va parlar en profunditat de moltes coses, es van destapar moltes mentides. Per exemple, jo recordo, ho recordarem tots, els anys de plom, quan ETA matava, aquella frase de "en ausència de violència se puede hablar de todo". Bé, l'1 d'octubre, quan els cossos de seguretat de l'Estat van apallissar gent que volia votar, vam veure que això era mentida, que no és veritat que en absència de violència es pugui parlar tot. Hi ha una presidenta del Parlament que ha estat condemnada a 12 anys de presó per deixar que el Parlament es parlés. Una de les grans mentides de la transició espanyola, restauració borbònica, digueu-li com vulgueu, és allò de que en ausència de violència se puede hablar de todo.
4: Clar, és que estava pensant que més enllà del que siguin interessos polítics, anar en dues direccions, no parlo d'en una direcció o l'altra, La gent que va viure el procés intensament, sentir els líders d'una banda o l'altra parlant de que es passi plana del procés, ostres, humanament és molt comprensible el dolor. Humanament és comprensible, perquè diuen aleshores, o sigui, com és possible, no? Després de tot el que tota la literatura que hem tingut, anar en dues direccions, insisteixo que no estic mirant a ningú en concret i a tothom alhora, no? Però clar, passar plana és fa difícil. Digues, digues, Oriol, sí.
19: Sí, tu volies
4: girar sí, el tema, però... Que vols dir que l'he liat jo?
19: No, no, no. Hi ha una expressió d'aquelles que s'ha popularitzat molt i que a mi no m'agrada, però mirar ara la faré servir, que és allò dels elefants a l'habitació. L'elefant a l'habitació, eh? I el procés d'independència de Catalunya, que d'aquí ve el fet que se'n digui procés i que el tema de procés ha acabat sent despectiu, eh? El procés d'independència és un procés que es va engegar i que després de la proclamació de la independència del dia 27 d'octubre no va poder-se acabar, però és aquí al mig, i és aquí al mig fins a l'extrem que condiciona la política espanyola en tot i per tot. En tot i per tot. És a dir, el president del govern espanyol actual és president perquè va haver d'assumir uns acords, uns pactes amb el principal partit independentista del nostre país, amb el president Puigdemont en persona. Els va haver d'assumir, d'acord? I aquests pactes han condicionat la política espanyola. Una de les mostres... Una de les mostres més... Un dels exemples més clars és la llei d'amnistia. D'acord? Però és que ara ens trobem que el Partit Popular insisteix cada dia que s'han de convocar eleccions i no té capacitat per convocar-les. I aleshores sembla ser que per convocar eleccions està festejant, diu que festeja a Junts per Catalunya. Bé, escolta, si festeja Junts per Catalunya no tindrà més remei que assumir l'agenda independentista. Perquè aquesta és l'agenda de Junts per Catalunya, no n'hi ha una altra. No n'hi ha una altra. I per tant, sí, fes-te tanta burla com vulguis i tants escarafalls com vulguis. Tu mateix, si voleu entendre la realitat, l'enteneu. Si preferiu deixar-vos guiar per les vostres fantasies, endavant.
17: Digues, digues, Miguel Ángel. Es que aquí mezclamos la churra y la menina e intentamos confundir a todo el mundo. Acabamos de elegir como presidente a Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, que viene y dice por activa y por pasiva que con Junts no se tiene que hablar. Le acabamos de nombrar presidente. Ahora, ¿qué significa? Que Alejandro en el discurso de investidura dijo que había que pactar con Junts. Es que os inventáis las cosas como que esto es un país. Es que de verdad que os inventáis las cosas como esto es un país. Dos, lo que no se puede decir bajo ningún concepto es que ahora los independentistas influyen en el gobierno. Y González y con Aznar, pues siempre las minorías catalanas, y me refiero a minorías con el conjunto del Estado en representación, han tenido posibilidad, como el PNV, claro, efectivamente, pues eso es la democracia parlamentaria de este país, hasta que no se cambie, pues tendremos que pactar o con Convergencia, o con Junts, o con Esquerra, si no dan los números. Y claro que el Partido Popular que hoy considera que tienen que convocar elecciones, porque el gran defecto que tiene, eso que hablábamos antes de que está paralizado, es que llevamos 3 años sin elecciones, es sin presupuestos, sin cuentas, gobernando a base de decreto y paralizando la actividad parlamentaria. Y ese es el motivo que se tiene que convocar. Cuando se haya elecciones, en función del resultado, si acabo con esto, si hay mayoría, pues no, pues a Junts no se tendrá que hablar, pero ni a Junts ni a nadie. Ara, y si no, pues ya veremos.
4: Ara anirem al tema, porque efectivamente tenim toda la plana judicial al damunt la taula y la plana judicial porta siempre a tothom a parlar d'aquestes qüestions. Em diu la Núria que vol fer un matís breu, no?
16: Molt petit el que ha dit l'Oriol. El mateix que has dit tu, de que es pacta amb el president Puigdemont, una agenda independentista, es pot dir al revés. Que el president Puigdemont ha agafat l'agenda del govern d'Espanya. Per què? Et dic per què. Perquè la suposada agenda independentista que ha pactat no s'ha complert en absolutament res.
19: Per això s'ha trencat el pacte.
16: No s'ha trencat perquè el teniu... No, s'ha trencat, Oriol, el manteniu aquí el president. El president, com tu ben has dit, és president per vosaltres.
19: No, va ser president, però ara no depèn de nosaltres.
16: I tant que depèn de vosaltres. El destí ho mantenim vosaltres. Vosaltres. Llavors, si no l'heu deixat de mantenir, és perquè el president Puigdemont no considera que no... O sea, que la falta de palabra o la falta de hechos, que és absolutament total, supongo que nos estamos de acuerdo, ni en ningún tipo de... ni en recursos, ni en políticas propias, y mucho menos en l'amnistia, pues se la puede tragar y lo mantiene donde está. Ya está.
4: Va, breument, Oriol.
19: No, Núria, tu saps molt bé com funciona, diguem, quins són els procediments jurídics. O sigui, el president Sánchez només se'l pot fer caure amb una moció de censura que comporta un president alternatiu.
16: Clar.
19: Home, i Junts no farà mai president el senyor Sánchez Feijó si abans no, per exemple, no assumeix l'agenda de Brussel·les. Per tant, no tenim la capacitat de fer caure el president.
16: Això no té sentit perquè el que està tampoc no assumeix l'agenda de Brussel·les.
19: No, però per això s'ha trencat l'acord amb ell.
16: Però no s'ha trencat perquè està sense
19: president. No, Núria, perdona, Núria, no confonguem les coses. No confonguem a la gent.
16: Claro.
19: És a dir, hi havia un pacte amb el PSOE. I aquest pacte comportava una determinada agenda.
16: Que no s'ha fet.
19: I després dels incompliments reiterats del PSOE es va decidir trencar el pacte i deixar de negociar res i fer caure qualsevol proposició de llei o qualsevol iniciativa parlamentària.
16: Però llavors quin sentit té mantenir la legislatura així?
19: Però és que no depèn de nosaltres.
16: Sí, clar que sí, vosaltres no. També podeu presentar una moció de censura, eh?
19: Núria, sigueu una mica seriosos.
16: No, és que, home, no, seriós, tota... no potser dir que vosaltres no sou qui esteu mantenint el president Sánchez, vosaltres i el PNV, por supuesto, perquè us interessa por X razones.
19: No, ho sento, però no t'ho accepto.
1: Hem arribat a un carrer.
19: Els procediments són els que són, les regles del joc són les que són. Per fer caure el president Sánchez s'ha de presentar una moció de censura amb un president alternatiu. I qui serà aquest president alternatiu?
16: No sé, podeu pactar.
1: Hem arribat a un carreró sense sortida. Bé, com, de fet, la majoria de grans assumptes de l'actualitat, perquè tots sabem cap a on anem, no? Avui tenim un altre tema que alimenta més la qüestió de la corrupció, la decisió del jutge Pedraz d'imputar la presidenta de la SEPI i altra vintena de persones per el cas de Leire Díez i Santos Cerdán. Tu com ho estàs portant, Imma, tot això?
20: Aviam, jo és que independentment de els temes de corrupció que hi ha, jo crec que ens estem perdent amb el debat real que hem de tenir a nivell polític, que és l'ofensiva mediàtica i judicial que està tenint aquest govern de coalició. I punto. Són molts temes que... Però tot vinculat amb això. O sigui, quan el PP, el Partit Popular parla de i Vox parlen de prioritat nacional, no estan parlant solament de la gent que ve de fora. S'està parlant precisament d'enderrocar aquest govern que per ells no és un govern legítim. Per què? Perquè no forma part de les seves estructures rancies. I ho dic d'aquesta manera. I punt. I per tant, jo crec que el debat l'hauríem de centrar en això. Que hi ha temes de corrupció, sí, i d'això hem de parlar. Però, i s'ha de resoldre, naturalment, però el problema principal no és aquest. És un cop d'estat que està funcionant, que està en marxa.
1: La primera en demanar la paraula està la Núria, sí.
16: Madre mía. Hablar de golpe de Estado, Inma, yo creo que se pasa 40 pueblos de la realidad. Yo, de hecho, creo que el PSOE tiene un problema serio con la realidad. Habéis montado una cloaca vosotros. Hablar de golpe de Estado cuando teníais un comando de terrorismo institucional para chantajear jueces, fiscales y policías, me parece que ya roza cualquier tipo de esquizofrenia de política que se pueda tener. En cualquier caso, yo quería hablar de la SEPI, por el que el caso de la SEPI a mí me parece el más claro de todos, porque es un cas que és estrictament de diners. Serà molt fàcil de seguir perquè la SEPI és com el repartidor de diners. És la SEPI, pel que no ho sàpiga, és l'organisme que invertia diners en empreses que es consideraven estratègiques que s'haurien de reflotar. I això és molt fàcil d'analitzar. Han anat els diners a empreses estratègiques amb el procediment correcte o no. Serà molt fàcil. I aquí, jo crec que aquí, en aquest cas, el que porta Pedraz és on està més, on podria estar més clar el tema de la del finançament il·legal del Partit Socialista, si és que ha existit. Perquè és el tema dels diners. No té tanto rollo, perquè no hi ha tanto famoso implicado, perquè no estan les conversacions de los teléfonos i tal, però jo insisteixo que aquest és el cas més important de corrupció que sí pot donar el traste amb determinades coses.
1: Però no, i perdoneu-me el comentari, però no és una mica Pepe Gotera i Otilio? És a dir, si tu poses a la mateixa frase un possible finançament irregular d'un partit i a la vegada poses la facilitat a l'hora de comprovar possibles accions malestres?
16: Bueno, pero esto siempre pasa igual, Toni. La mayoría de redes criminales caen cuando uno se va de la lengua porque no recibe lo que le tocaba.
1: Ya.
16: Eso siempre pasa igual.
1: Però si és tan fàcil de demostrar, no sé, bueno, en qualsevol cas, estem parlant de ciència-ficció, en el sentit en el que aquí ningú no ha dit...
16: El que vull dir és que la instrucció més curta.
1: Sí, sí.
16: I hi ha la que té més imputats, perquè és una cosa més fàcil de rastrejar. Els diners al final deixen rastro, no?
1: Sí, sí.
16: Llavors jo volia posar que a mi aquest, de tots els temes, sense ser el més escandalós i no sé què, em sembla el més greu.
1: Segueixes tu, Oriol?
19: D'acord, segueixo jo. Passa, amiga, aquest tema em cansa una mica, ja ho saps.
1: Yeah.
19: Però, i segurament em repetiré. El Partit Socialista efectivament té un problema. Però el que té un problema són les estructures de l'Estat espanyol. És que l'Estat espanyol és corrupte. s'ha construït sobre les estructures de corrupció. I per això, quan no és l'un, és l'altre. I quan no és l'altre, és l'un. I l'alternança política després de la mort del dictador Franco ha consistit en això. Governen uns fins que resulta que la corrupció és insostenible, Felipe González, i aleshores ha de pujar l'altre, que governa, en aquest cas no va ser fins que la corrupció es va destapar després, no? Aleshores governa el Rajoy, el Zapatero, tres quarts del mateix, governa el Rajoy fins que la corrupció és insostenible, i ara amb el Sánchez passa el mateix. Per tant, el problema és molt important. Com se'n surt d'aquest femer? Per mi aquesta és la qüestió clau. I crec que en aquest sentit, i perdoneu que escombri cap a casa, la proposta que va fer la Míriam Nogueras l'altre dia des del faristol del Congrés Espanyol era molt interessant. Escolteu, és molt senzill. Com que no volem regalar el govern a l'extrema dreta, perquè no estem per això, hi ha una possibilitat, que és que les forces que van donar suport a l'actual president del govern espanyol, que evidentment ha de plegar, aquestes forces n'escollin una altra i, per tant, que es triï un president de consens que pugui, durant el que queda de legislatura, intentar alguns canvis estructurals profunds que són imprescindibles perquè Espanya, com a estat, funcioni mínimament bé. Deixi de ser un estat fallit. Naturalment, entre aquests canvis profunds hauria d'haver-hi el reconeixement del dret a l'autodeterminació.
1: Segueixes tu, Quim? Després li preguntaré al Miguel Ángel.
2: A veure, són tants temes. Una és una miqueta en la línia del que ha dit l'Oriol, és a dir, el franquisme no només era una dictadura amb la manca de llibertat, sinó era bàsicament era un estat corrupte, i és una cosa que no ha canviat. Llavors, Berlanga no es va inventar res. I llavors, quan mires les notícies, és l'escopeta nacional. I això, i quan et parlen de la llotja del Bernabéu, doncs és la cacera aquella. És que és així. Aleshores, el que jo crec que fa 2 anys, una cosa així, a Polònia van fer un gag on sortia el Villarejo que deia que tenia cintes de tothom, de tots els polítics, i que només esperava a veure quin és el millor moment per treure-ho. I la sensació és aquesta. Aleshores, respecte... ara, doncs, pel que sigui, el PP s'ha barallat o li cau malament al Pedro Sánchez i ara estan llançant contra ells aquesta ofensiva judicial que no ha aparegut ara, és a dir, cops d'estat. Bueno, hi ha hagut un govern que ha hagut d'anar a la presó o a l'exili per motius polítics. Què passarà? Jo crec que el Pedro Sánchez, un dels motius pels quals allargarà tant com pugui la legislatura, és que jo crec que potser té la sensació, jo com a mínim la tinc i a vegades em sembla que ell també la tingui, que és que el dia que perdi unes eleccions no se'n va a l'oposició, se'n va a la presó. No dic ni que sigui amb raó o sense raó, no en tinc ni punyetera idea, però jo tinc aquesta sensació i a vegades quan el sento parlar i quan sento parlar alguns dirigents del PP que més d'una vegada diuen a l'any tal vostè va recórrer Espanya amb una furgoneta, tots els de la furgoneta estan a la presó, menys vostè, i això ho van dient i ho van dient i ho van dient, sembla que hi ha un pla, l'objectiu final és aquest. És la sensació que em dóna, no sé si encertada o no encertada.
1: Déu-n'hi-do la sensació. Miguel Ángel, sí.
17: La sensación es que podría ser perfectamente una película, pero yo solo voy a matizar una cosa. Si realmente el Estado español es fallido o corrupto, significa que Cataluña es parte importantísimo del Estado español. Es lo más español, Cataluña es lo más español de España. Porque claro, el primero, más corrupto es el 3% famoso de la Generalitat. O sea, no puede ser que seamos súper diferentes los catalanes del resto de España, menos esto, claro, esto. O sea, aquí tenemos una familia Puyol que con una herencia de una abuela y se hizo multimillonario, y tenemos banca catalana, y tenemos lawfare en el 84. Aquí tenemos muchas cosas que decir, pasa que no nos queremos recordar. Pero entonces, si realmente España es así, Cataluña es lo mejor que tiene España. En ese concepto, pues si es así, pues bienvenido al mundo de España. Perfecto, pues ya está, intentemos cambiar entre todos, porque creo de verdad que se puede cambiar esto, porque como siempre que vengo intento hacer hincapié, yo no creo que los problemas los tengan los partidos. Yo creo que el Partido Socialista no tiene ningún problema. El Partido Socialista, hay millones de personas que son bellísimas personas y honradas, pero la corrupción innata son gente, que la gente, bueno, hay gente que le gusta meter la mano. porque a Dios, yo soy cristiano, Jesús eligió a 12 apóstoles y dos le salieron raro, imagínate.
16: ¿Cuál es el segundo?
17: Pues uno le traicionó y el otro le negó. Quiero decirte.
16: Vale, el otro se pues, luego se rehizo.
17: Pues imagínese.
1: Yo prefiero que me digan.
17: Imagínate Pedro Sánchez o no sé qué. Pero que al final esto de la corrupción es innato en muchas de las personas, no solo político, ¿eh? Eso sí que quizás es una representación de la picaresca que ya salía en el Azayo de Tormes, ¿eh? En 1500.
1: Volia respondre a l'Oriol, sí.
19: Sí, no, jo volia donar-li la raó al Miguel Ángel. És que li vull donar la raó. Però és que aquí hi ha un malentès important. És a dir, tens raó, perquè la Catalunya autonòmica forma part de l'Estat espanyol. I els partits polítics que han governat Catalunya s'han beneficiat de l'estructura corrupta perquè és que si no podien tirar endavant. És a dir, en aquest sentit tens raó. El govern autonòmic és tan espanyol com la resta d'Espanya. Sí, i per això neix el procés per la independència. No per evitar, no sé quina cosa has dit abans, del 3% de Convergència. No, per sortir d'aquest famer.
17: Sí.
19: Per sortir d'aquest famer. Ei, després ho farem més bé o més malament. Però el nostre objectiu és aquest. Separar-nos d'Espanya, perquè Espanya utilitza els nostres diners al marge de les nostres necessitats i perquè Espanya és un estat fallit que no ens reconeix i que ens portarà a la perdició.
1: Estem a 13 minuts de les 9 de la nit. Deia abans la Imma una cosa que, efectivament, a mi m'hagués agradat tenir una mica més de temps per comentar, perquè és un altre dels temes potents, que és que la consellera d'Economia marxa a Madrid per negociar el finançament de Catalunya, el finançament singular de Catalunya. Ets optimista, Imma, amb aquesta visita?
20: Bueno, aviam, jo optimista sí, i suposo que el govern o la consellera també, perquè si no iniciaria un procés pensant que... I suposo que també han parlat abans. No ho sé, estic parlant de lo que jo no conec directament. Jo sé que això va ser un dels compromisos amb el pacte d'investidura i, per tant, s'havia de fer, i és el que faran demà. Mm-hmm. Veurem, aviam com va evolucionant tot.
1: Miro el Quim, no? Perquè, clar, Esquerra, esteu molt atents a aquesta història, no?
18: Sí, la Imma ha dit una cosa que diu que ella creu que la consellera és optimista i que per això hi va. Jo no sóc optimista, però crec que el deure dels polítics és intentar-ho, encara que creguis que tens molt poques possibilitats, però ho has d'intentar. Llavors, jo no sé si la consellera és optimista o és pessimista, jo no sóc gens optimista, per dir-ho d'una manera molt suau, però sí que crec que s'ha de provar fins l'última possibilitat, s'ha d'esgotar tot, s'ha de negociar per poques possibilitats que creguis que hi ha. No pots dir, com que això és difícil, com que veig que és molt improbable, doncs em quedo a casa. S'ha d'intentar.
1: Sobretot perquè estan en joc els pressupostos, no?
18: Sí, més o menys.
1: No? Què passa,
16: Núria? Els pressupostos de dónde?
1: Els de Catalunya, eh?
16: A que no están todavía, no,
1: bueno,
16: no, ya.
1: Sí,
16: ah,
1: pero...
16: digo, bueno, ya otra sí, vez como la otra.
1: Pero...
16: digo, no. Aquí el que pasa es que yo creo que por mucha buena voluntad que le ponga Alicia Romero, va a negociar con quien no tiene poder de darle nada. Entonces, pues, que se lo pase bien en Madrid, que está muy guay, pero poca cosa más va a sacar.
1: ¿Tú tampoco eres más optimista o qué, Oriol?
19: No, yo creo que hem de ser respectuosament, hem de mantenir-nos respectuosament expectants, a veure què en surt. Va negociar, a veure què en surt. Com deia el Guim, d'optimisme cap, perquè no hem vist, en el que portem de legislatura, no hi ha hagut, i mira que hi ha hagut motius, mm-hmm. No hi ha hagut ni un sol moment en què el govern de la Generalitat s'hagi plantat davant dels incompliments, davant de les crisis, davant de les situacions en què convenia plantar-se amb el govern de Madrid. Ni un. Per tant, veurem, potser demà assistirem a la primera vegada i, doncs, si convé, ja ho celebrarem.
1: Que volies fer un afegit, em deies?
18: Sí, no, només un petit comentari del finançament singular conjuntament amb altres autonomies. Home, si és conjuntament amb altres ja no és singular, hi ha una contradicció en termes.
19: Sí, jo m'he deixat de comentar això també, perquè, esclar, ho has dit, Imma, i, esclar, o és singular o no ho és. I llavors intentar quadrar el cercle en aquest sentit és un joc malabar que no sé si ens permetrà sortir de l'atzucac.
1: Va, però molt breu, Núria, que li toca el
16: Miguel. Però la cosa que és, que sigui singular o que sigui bo. Porque si és bueno, daría igual que lo tuviera las otras autonomías. Digo, no sé. O sea, o tiene que ser singular aunque sea un churro. Es que esta es la cosa de siempre.
1: Va, respondre breu.
19: No,
1: i ara
19: escolta, és un problema aritmètic. És un problema aritmètic. simplement se'n diu aritmètica. És a dir, tu tens uns ingressos i unes despeses. Mm-hmm. I has de sumar, i el resultat al final ha de ser zero. Llavors, quin és el problema fins ara? Que Catalunya, en les aportacions, aporta X i rep X menys massa. I perquè rebi X més el que li toca, resulta que n'hi ha molts d'aquella columna que han de rebre menys. I, per tant, no pot ser bo per tothom.
1: Miguel Ángel.
19: Són faves comptades.
17: Pues al final es eso, que si el partido socialista se entra en el juego de romper la fiscalidad de este país, pues que una más del presidente Sánchez, que pasará la historia por muchas cosas, pero pues será una más. Pero también es verdad que, conociendo a Sánchez, pues seguramente si dice A, será B o no será. Pues Sánchez también, el pobre, lo que es credibilidad, tiene la justa y necesaria para llamarse Pedro Sánchez, porque a veces le llaman P.S. Pero quiero dejar claro que aquí se repite muchas veces, y yo me niego a creer que esto es una conspiración judio-masónica de los jueces porque Feijóo se reunió con no sé quién, que si cuatro personas van en un coche y tres delinquen, es muy probable que el cuarto delinca. Eso no hace falta ser un deseo, sino que parece bastante lógico, y que si los jueces, como hoy, la Fiscalía Anticorrupción, que la Fiscalía Anticorrupción no depende ni del Partido Popular ni de Feijóo y mucho menos del señor Aznar, dice que aquí hay unos registros de 250.000 euros que se han repartido por cuota, pues que vayan a la cárcel. Y sigo diciendo, es fácil, se quiere acabar con la corrupción, yo lo propongo a mi partido, se lo propongo a todos. No se reduce un año de condena hasta que no se devuelva el dinero íntegro de lo que se ha robado. Y verás cómo la gente se lo pensará robar. Porque al final, robar en España sale gratis. Aunque ahora salen 24 años, pues el señor Ábalos no pasaba más de 8 años. Si se ha conseguido dinero, ponemos el ejemplo claro de que todos tenemos en memoria de aquel Ortera que tenía un Picasso en el baño, una jirafa, el señor Roca, lleva años en la cárcel, en la calle, y esos 2.000 millones de pesetas de la época no se han vuelto y nadie sabe dónde está.
1: Estem a 7 minuts, de les 9 de la nit. ¿Volies comentar alguna cosa, Imma?
20: No. Lecciones de moral del Partido Popular, que es el único partido en este país que ha estado condenado por corrupción.
17: Bueno, ya empezamos a mentir.
1: Va, que tenim el Toni Matas esperant-nos. Toni, què tal, senyor? Bona nit.
3: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla de Castell en els plats pel cap i gent que té pic.
1: Ja has tornat de Fuerteventura o no?
3: Sí, senyor.
21: Era hora, eh?
1: Jo crec que no he sentit mai a ningú patir tant de vacances com tu. Les grapes, em refereixo a les que et van posar al cap, va tot bé, evoluciona correctament?
3: Fantàsticament, em donen un toc Frankenstein francament encantador.
1: Bueno, com sempre, una mica més.
3: He entrat a l'oficina fent «Estoy vivo!»
1: Va, tot Toni, bé. El colofó del dia, on el situes avui?
3: Va, mira, avui vull posar el colofó en un moment que arriba cada any i que ja tenim aquí. El de les recomanacions, perquè vivim en l'època de les recomanacions, ara per l'estiu, on ja no es pot descobrir res, perquè tothom t'està recomanant coses tota l'estona. Llibres, sèries, pel·lícules, obres de teatre, exposicions, restaurants, platges secretes, marques de roba eco, cervesa artesana, llocs on veure l'eclipsi, cremes solars més adequades en funció de la teva pell, el teu horòscop i els teus grups de música preferits. Per favor, prou. Jo no sé vosaltres, però jo rebo tantes recomanacions que m'agafen ganes de no fotre res, de tirar-me al terra i revolcar-me. I prou, t'ho juro, si m'has de recomanar alguna cosa, per favor, assegura't que és mel, perquè els 5 segons és fàcil que ja no t'estigui escoltant activament i la nostra conversa sigui una relació sexual flàccida. Jo necessito que em recomanin les coordenades exactes del lloc on no et recomanen res, perquè estem vivint un bombardeig brutal destinat a provocar-te un FOMO, que en diuen fortíssim, aquesta sensació que t'estàs perdent alguna cosa brutal, quan en realitat la notícia és que, senyors i senyors, no passa res. Està molt bé viure experiències, consumir pel·lis, llibres i mil coses. Està molt bé, però una estoneta de pau mental i estar una mica chill, que diuen els joves, també està bé. Cada cop m'agrada més el silenci, Toni Marín, sobretot d'ençà que sóc pare. No sé si m'estic tornant monjo budista o què passa? Espero que no, perquè els monjos budistes tenen aquella barba tan llargota que fa angúnia, perquè són com lianes per micos petits, per micos de pràctiques, micos que porten la L, i van vestits, a més, els monjos amb aquella mena de kimono de bombona de butà, i a sota no duen res, segur, perquè amb aquesta austeritat no t'hi encaixen després uns calçotets d'aquests moderns amb una goma elàstica i una subjecció digna d'una bossa de taronges de 5 quilos. Que sempre que veig aquelles malles de taronges o mandarines penso, això Això ho han de fer en calçotets, que sembla molt, molt pràctic. Ningú s'anima, no sé per què. Aquest dissabte, Toni Marín, el diari El País, en català, El País, en balear, Es País, en valencià, La Terreta, dic, en el seu quadern cultural Babelia, parlava El País del festival grec i recomanava dues obres boníssimes, estrelles de cartell, de les quals deia ja no hi ha entrades. Oh, escolti, aleshores, per què no em recomana altres obres que segur que estan molt bé i que deuen necessitar espectadors? Per què m'estan recomanant una cosa on no puc anar, senyor El País? Miri, el cuiner del Sheikh d'Aràbia és el millor cuiner del món, però no hi podeu anar perquè només cuina per ell. Ah, doncs bona informació de merda, moltes gràcies. A més, et deien, t'explicava una notícia, dic, segueixo llegint, a veure què, et deien que no hi ha entrades però que pots anar a la revenda actualment, o esperar que s'alliberin entrades. Fantàstic, molt bé. Altres idees serien hackejar el compte del festival, buscar les adreces dels compradors i extorsionar-los perquè et cedeixin les seves entrades. O també pots segrestar els actors protagonistes i tancar-los al teu garatge, a no ser que acceptin dur-te amb ells el show. No sé, escolteu, també estava bé trobar coses i que no et recomanin tota l'estona. Entrar en una llibreria amb ànim de navegant, a veure què trobes, i trobar una joieta, mirar una cartellera, allò d'obrir el diari i buscar, a veure què fan, mirar la cartellera, i decidir, llegint les sinopsis, el plaer de buscar Toni Marín i trobar coses, era barat i senzill, i ara la gent recomana amb la mateixa ànsia que un constructor mira la costa, sense deixar ni un espai lliure, aquí queda un espai, pam! Recomanem, pareu una mica, per favor, i deixeu-nos una mica de llibertat.
1: És el Toni Mata i el seu colofó en un programa en el que ningú no té converses que semblin una relació sexual flàccida, que és una expressió que m'ha fet cosa, fins i tot. Vinga, una abraçada, Toni.
3: Que vagi molt bé, fins
1: demà. Fins demà, no? Però aquí les converses poden ser de moltes maneres, però flàccides?
0: Home, intentem que no.
1: Eh?
0: Intentem que
1: jo crec que hi ha
0: una
1: un
0: mica
1: cert...
0: de

0: Efectivament, acabin defensant una o una altra postura. I, finalment, la menció especial se l'han dut la Cèlia Mestre, que és estudiant de l'Institut Mediterrani del Vendrell, que ha fet tot un tema sobre el veganisme. Interessantíssim, eh? Ho dic perquè allò de... Ui, els joves que... de sempre, no? És a dir, hi ha joves que són fantàstics, no, Quim? I altres que ho són una mica menys. Igual que hi ha adults, Oriol, que són fantàstics.
1: Sí, algun en trobes.
0: I algun en trobes. Sí. No, no fa
1: tant, tant.
0: Aquí en trobes moltíssims en aquest programa. Escolteu-me, aquest ha estat un plaer. Com sempre, porteu la calor com bonament pugueu i ens veiem molt aviat, espero. Ha estat un plaer, com sempre, Oriol Izquierdo, Quim Bosch, Miguel Ángel Ochoa, Imma Bajo, Núria González... Que tingueu un bon... Qui és avui? Dilluns, encara, no?
2: Sí.
1: Una bona setmana. Una bona setmana.
0: Una bona setmana. Però,
3: un bon juny.
0: Però això ja fa baixada.
4: Sí, ja està, ja està.
0: No, això ja ho teniu fet,
2: culo.
0: No? Vinga, passeu-vos-ho bé. Senyores, senyors, una petita pausa. Arribem a les notícies de les 9 i després continuem amb més plaer, com sempre, aquí a Ràdio 4. Fins ara.
5: Són les 9.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon vespre. Comencem amb el darrer balanç de víctimes provocades pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. La xifra de morts ascendeix a 1.719 i la de ferits supera les 5.000 persones. Ho ha fet públic el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
7: La xifra de persones que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 personas heridas, hasta el momento 15.866 personas damnificadas y un total de afectados hasta este momento contabilizados en nuestros hospitales, en los hospitales de campaña, en los puntos de triaje de 22.619.
5: Rodríguez ha exposat que l'estat de la Guaira, el més afectat, ja ha recuperat el 90% del subministrament elèctric i que des del 24 de juny s'han produït més de 600 esdeveniments sísmics. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou incident amb armes de foc al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Segons ha pogut saber Ràdio 4, hi ha un home ferit, lleu, que ha anat al cap pel seu propi peu. Els fets haurien tingut lloc cap a les 6 de la tarda. I canviem d'assumpte. L'Hospital de Bellvitge incorpora des d'avui el seu primer robot quirúrgic per a procediments inframilimètrics en cirurgies obertes. Explica'ns Anna Banyeres.
8: El robot Simami, a diferència de la resta de robots quirúrgics, permet operar en cirurgies obertes amb precisió mil·limètrica sobre vasos sanguinis, nervis i conductes limfàtics. Això vol dir estructures d'entre 0,3 i 8 mil·límetres que impliquen una gran dificultat per al cirurgià. Ara, però, amb aquest robot, això queda resolt perquè registra els moviments de la mà del cirurgià en l'àrea de la intervenció, els amplia fins a 30 vegades en una pantalla i en 3D, però amb microinstruments reduïts fins a 20 vegades, el que suposa la màxima seguretat, com explica la doctora Ana López Ojeda, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora.
9: Augmenta de forma significativa la precisió quirúrgica, elimina la tremolor fisiològica i això permet obtenir millors resultats en estructures inframilimètriques, que complica extremadament el procés quirúrgic.
8: El nou robot tindrà aplicacions immediates com el trasplantament de teixits, la reparació de nervis perifèrics o el linfedema, precisament la primera intervenció que es farà en els pròxims dies amb el Simani.
5: Gràcies. Més qüestions. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat que els més de 500 milions d'euros extra que Catalunya rebrà de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència es destinaran a reduir les llistes d'espera i agilitzar tràmits.
10: Amb aquest nou finançament continuarem agilitzant i recolzant aquest accés a la dependència, però ara també tindrem un finançament per escurçar també l'accés als serveis, a places residencials, millorar l'atenció domiciliària, millorar la qualitat també de l'atenció.
5: Entre les principals prioritats de l'executiu català també hi ha la d'augmentar els sous dels cuidadors i les prestacions que arriben directament als ciutadans, com la del cuidador no professional. I els expliquem també que demà finalitza el termini per presentar sol·licituds per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, una gestió on s'han trobat moltes traves burocràtiques i que coincideix just demà amb la vaga convocada per

0: correus a tot l'estat. Tot i això, més d'1,2 milions de persones s'ha demanat acollir-se a aquesta regularització de migrants, una xifra que duplica amb escreix les previsions inicials del govern espanyol, que calculava uns 500.000 possibles beneficiaris. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social i Migracions.
1: És un èxit de procedimiento. Cogió el testigo de esa iniciativa legislativa popular en la que se establecieron y se estimaban cifras. Nunca fueron cifras oficiales.
0: Diverses entitats com CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajudes al Refugiat o Comissions Obreres reclamen una pròrroga perquè asseguren que hi ha persones que no han pogut reunir tota la documentació a temps. Mònica López Martín, directora general de CEAR, i Sofía Castillo, secretària de Migracions de Comissions Obreres.
2: Los requerimientos se hagan con flexibilidad para que las personas puedan aportar esos documentos.
3: Gestionar todo lo que se pueda quedar fuera para estas personas que han pedido apostilla penales i tal.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
4: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
5: Deixem enrere les notícies de les 9, enfilem aquesta darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Els diré de veritat que feia molts dies que teníem ganes que arribés el dia d'avui, perquè aquesta notícia de la que parlarem en els propers minuts no va néixer ni ahir ni abans d'ahir. Ja fa uns dies que som coneixedors d'una sèrie de gent molt especial a la qual avui hem citat en aquests micròfons. Vostès saben que cada setmana, els dijous, quan arriba el Pepe Ribas a obrir la seva secció de cultura aquí al programa, sempre parla de la gent jove. I sempre parla de la gent jove volent donar un missatge d'optimisme molt diferent al que sovint se'n parla, que si els joves, les joves, i aquí posem uns punts suspensius que vostès poden omplir com vulguin, no? Al contrari, dins el concepte els joves, com també els grans, doncs hi ha gent de tot. I hi ha ments molt brillants, i ara els hi anem a demostrar. Aquestes ments brillants gràcies a una iniciativa que ens ha agradat moltíssim de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, que du a terme uns premis que es diuen Premi de Recerca per la Pau, que es convoquen anualment i que fan evident això que els dic, que hi ha gent molt jove, amb grans idees, amb grans maneres de desenvolupar aquestes idees i, sobretot, amb un gran anàlisi d'aquella realitat que els envolta. Alba Conesa, què tal? Bona nit.
6: Hola, bona nit.
5: Gràcies, abans de tot, per estar avui amb nosaltres.
6: A vosaltres.
5: L'Alba Conesa és responsable de l'àrea de comunicació, voluntariat i cooperació al desenvolupament de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Veia que quan estava dient tot això, anaves a sentint, no? Com dient, efectivament, de gent jove hi ha molta i hi ha gent molt bona. No?
6: Això ens ho demostren aquests premis, entre altres oportunitats que tenim de coincidir amb els joves, i la veritat és que ja fa 21 anys que convoquem aquest certamen i en aquesta ocasió, doncs, com sempre, hem quedat astorats amb el resultat i les persones guardonades, que en el moment de l'acte de lliurament, a més, quan la persona premiada pot fer la seva explicació, és una delícia escoltar-los i com deies, doncs, ens posa de manifest que no hem de pensar en negatiu d'aquesta generació que ve pujant fort i amb moltes ganes d'enfrontar-se els reptes que tenim actualment sobre la taula i que són nostres com són seus.
5: Explica'ns una mica què es demana. Sabem que és gent jove, però són gent jove que forma part de, imagino, determinats instituts, determinats centres. Com funciona una mica?
6: El premi està obert a estudiants de batxillerat de tot Catalunya i són estudiants que han fet el seu treball de recerca de batxillerat, que és una assignatura que aquí a Catalunya és obligatòria i que els permet triar un tema que en principi doncs, els interessa, els motiva, i molts d'ells, afortunadament, ho fan en temàtiques que apel·len a la pau, no? No la pau entesa com l'absència de guerra, sinó el que diem nosaltres que és la pau positiva, que inclou doncs, la justícia social amb un ampli aspecte de temàtiques, no? Des de la sostenibilitat, en aquest cas doncs, l'educació, la inclusió social, van ser uns dels temes premiats, doncs és molt ampli i és molt enriquidor.
5: La pau com un fet que ens envolta cada dia, no? O ens hauria d'envoltar cada
6: dia,
5: no?
6: No renunciem als drets humans i aquests joves tampoc ho fan.
5: Va, jo crec que la millor mostra és conèixer, no? La gent protagonista d'aquesta iniciativa. Què tal? Ivet, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit.
5: Bona nit. Enhorabona, eh?
7: Moltes gràcies.
5: Abans de qualsevol altra cosa, la Ivet és la guanyadora d'aquest premi amb un treball que es diu Cap a una cultura de pau. Enhorabona.
7: Gràcies.
5: Una meravella, això de convertir-te en la guanyadora d'aquest premi, no?
7: Sí.
5: Contenta, eh?
7: Molt contenta.
5: El tema és interessantíssim perquè posa al damunt la taula una realitat de la que parlem sovint als mitjans de comunicació, que és l'assetjament escolar, no?
7: Sí.
5: Al teu voltant potser hi havia algun cas que et va fer pensar en fer una anàlisi sobre aquesta qüestió.
7: Sí, jo vaig viure una situació d'assetjament propera a mi i això em va permetre observar el meu entorn educatiu amb una mirada més crítica, prenent consciència de l'impacte real que pot tenir l'assetjament escolar en la vida d'una persona.
5: Clar.
7: I amb entrevistes, amb tres entrevistes que vaig fer a professionals del centre per obtenir una visió
5: més àmplia, no?
7: Més àmplia del tema. De l'assetjament escolar.
5: Uh-huh.
7: Vaig
5: fer aquestes entrevistes i, a més a més, crec que alguna enquesta, també, no?
7: Vaig fer una enquesta als alumnes de secundària.
5: Ahà. Uh-huh.
7: A tres cursos, a segon, tercer i quart.
5: I ells veien un problema al seu voltant amb el tema de l'assetjament o no?
7: No vaig valorar tant això, sinó el fet de com, no com què veien, sinó com ho percebien.
5: D'acord.
7: I què creien que podia ajudar a millorar les situacions d'assetjament.
5: Ah.
7: I si creien que n'hi havia, si no creien. I jo vaig proposar, per exemple, mesures per observar, a veure què consideraven ells que era el més oportú per poder solucionar una situació d'assetjament.
5: Clar.
7: I era per saber la seva opinió sobre el tema.
5: I eren optimistes? No eren optimistes? M'imagino, d'entrada, els hi va agradar que algú els hi preguntés a ells per on veien la solució d'aquesta qüestió,
7: sí,
5: no?
7: Sí, jo crec que sí. També vaig obtenir respostes també més personalitzades, perquè al final de l'enquesta també vaig deixar un apartat perquè ells poguessin expressar-se, i molts d'ells em van expressar, doncs, el seu agraïment per també preguntar-los a ells i no només tenir la informació dels professionals sobre el tema.
5: Segurament aquest és un tema, Ivet, estic totalment d'acord amb tu, en el que la lluita, efectivament, contra l'assetjament escolar ha de partir de tots els racons del centre educatiu, començant pels companys i companyes, no?
7: Sí.
5: Segurament, no?
7: Sí.
5: En fi, com et vas assabentar que t'havien donat el premi?
7: Doncs, la veritat, em van enviar un correu de la Fundació, i, bueno, de l'UB, i em vaig emocionar moltíssim perquè no m'ho esperava, perquè jo, sí que és veritat que l'escola ens ajuda i ens aconsella que presentem els treballs en un premi per poder donar més recorregut.
5: Clar.
7: Però jo sincerament pensava que el meu premi no arribaria a guanyar ni res, o sigui, no m'ho pensava. Llavors, home, doncs guanyar un premi així, d'aquestes característiques, i de la UB, que té molt de prestigi, doncs em va emocionar molt.
5: No t'he preguntat encara quina edat tens.
7: 17 anys.
5: 17, o sigui, acabes de fer la selectivitat,
7: sí,
5: no? Bé, l'ESPAU, que se'n diuen,
7: sí,
5: ara, no? Després en parlem d'això. Alba, què és el que va portar al jurat en qüestió a decidir-se per el premi en qüestió? Un premi que situa, a més, en el punt de mira un tema tan complex, tan difícil, com és el tema de l'assetjament escolar.
6: Sí, doncs, a part de la qualitat del treball que havia fet la Ivet, no? Ja sabem que, evidentment, el fet que hagis pensat en com presentar-lo, que tingui una estructura clara, que hi redactis correctament i que d'alguna manera atrapis el lector, no? Que en aquest cas són professors de la Universitat de Barcelona, que cada any s'ofereixen doncs, voluntàriament per ser jurat d'aquest premi, als quals aprofito per donar un agraïment. Doncs ella tenia aquest punt de vista, no?, que ens va semblar molt oportú, com tu deies, que és el dels propis implicats, no?, en casos d'assetjament, ja sigui perquè han estat assetjats, perquè han provocat aquest assetjament, o bé perquè simplement s'hi han trobat, no? I moltes vegades, en el sentit que tu esmentaves també al principi, no?, dels joves tenen aquesta pàtina de gent conflictiva, etc. Bueno, doncs preguntem-s'hi a ells, no?, com ho viuen.
5: Tota la vida hem tingut
6: haver-ho fet.
5: No, sí. Tota la vida hem tingut un jovent que era conflictiu, no? És allò, sí. Es va repetint amb una cosa que sí que és veritat, que l'entorn del jovent cada vegada és més complicat, no? És a dir, perquè tecnològicament, d'entrada, la cosa és més difícil. Ariadna, hola, què tal?
8: Hola.
5: Enhorabona, eh?
8: Moltes gràcies.
5: El teu treball és un treball que té molt a veure amb les coses que parlem al programa,
8: sí.
5: Perquè efectivament tens una menció especial sobre la participació política juvenil i les xarxes socials.
8: Sí.
5: Com vas anar a parar aquí?
8: Soc una persona que sempre m'ha interessat la política perquè la meva família sempre m'ha inculcat, no, aquests valors d'intentar sempre implicar-me políticament, perquè al cap i a la fi la política està en tot, encara que intentem evitar-ho, que justament avui en dia sigui una mica un debat més, un tema més tabú, no? Llavors, a més, com a usuària de xarxes socials, com jove que soc, jo estic veient vídeos a TikTok, a Instagram, inevitablement surten vídeos sobre política, no? Sobre escàndols polítics internacionals o nacionals, i al veure la reacció de nosaltres, els joves, a aquests vídeos, em va impactar molt, no? Quina societat, cap a quin bàndol estem tirant, no? Cap a quina situació podríem tirar.
5: Cap a quin bàndol estem tirant o cap a quin bàndol ens volen portar?
8: Depèn de la persona i depèn també del país, de la narrativa també que es vulgui donar segons la situació.
5: Tu fas una anàlisi internacional, eh?
8: No, jo en aquest cas em vaig centrar només en Espanya, intentant centrar-me una mica més en Catalunya, però al final el que vaig fer bàsicament va ser una part teòrica, no? Sobretot analitzant com els joves participem avui en dia a la política, que no és tant anar a votar, per exemple, sinó això, pujant vídeos a les xarxes socials o compartint amb amics, i a més, quines figures ens representen. Vaig trobar una dada bastant important, i és que no ens veiem representats en els polítics, en les figures polítiques, sinó en influencers o periodistes, influencers que ens atrapen i ens fan entrar en aquest debat, no? Una mica més potser agressiu o potser on s'esborra més el pensament crític, no? Llavors, és això el que està portant, penso jo, a una situació on el pensament crític s'està esborrant.
5: Mira, és interessantíssim el que comentes. Pensament crític, anava a preguntar justament per això, no? Deixen lloc les xarxes socials amb senyors i senyores que diuen exactament allò que has de pensar pel pensament crític?
8: Jo penso que exactament, perquè també depèn de la capacitat que tingui cada persona, no? O quan de quan desenvolupat tingui el seu pensament crític i la seva capacitat de raonar i de veure entre línies, no, dels discursos de polítics o d'això, d'influencers, no, que ens intenten implicar de forma potser no tan pacífica en algunes situacions. Però jo penso que això és una cosa que es pot treballar, que potser, per exemple, jo he tingut la sort de la meva família, que sempre m'ha educat així, però això és una cosa que també es pot inculcar des de les escoles, que al cap i a la fi, pues, penso que és el lloc on tot comença.
5: El nom del treball és Joves Dividits, Societats Dividides, l'impacte de les xarxes socials en la participació política juvenil. Faig una pregunta en base al propi enunciat del treball, eh? Estan els joves dividits?
8: Sí. Totalment, totalment. Al final arribo a aquesta conclusió al final del treball. També a la part pràctica vaig poder fer com un experiment, no? Jo creava 3 comptes de TikTok i els hi donava com 3 ideologies predeterminades, no? Una de dretes, una d'esquerres i una que en teoria era neutral. Llavors,
5: la neutral no se la va mirar ningú.
8: Bàsicament.
5: Ja.
8: Bàsicament, llavors, com a conclusió vaig poder arribar a això, que les dues que jo marcava, no, com a ideologies clares d'esquerres i de dretes, no, tradicionals, es decantaven clarament i molt ràpidament en aquests bàndols, no, per dir-ho d'alguna manera, i no sortien d'allà. És a dir, es generaven com unes cambres d'eco, no, aquest concepte que es parla molt últimament, on bàsicament s'esborra aquest pensament crític i es fomenten les opinions que ja es tenen adquirides. Llavors, això el que dona com a resultat, no, és aquesta divisió dels joves, que al cap i a la fi, no, com bé diu el títol del meu treball, els joves som la base de la societat, no? Llavors, si els joves estem dividits, el que farem és crear unes societats que estiguin dividides.
5: Quants anys tens, tu?
8: Jo, 17.
5: 17 anys, déu-n'hi-do, quins 17 anys, eh? Penses dedicar-te a la política? Ho dic perquè parles amb molta propietat de tot això, no?
8: M'agrada molt. Jo, de moment, tiro més cap al dret. Però és veritat que m'interessa la política, no? Però no m'agradaria implicar-me de moment, perquè és un món tan ara mateix, almenys a Espanya, és un món tan brut i tan complicat que potser des d'un plan una mica més indirecte, no? No sé.
5: No creus que, efectivament, tot això que tu estàs denunciant contribueix a embrutir-lo? Ja, saps? És a dir, perquè és un món que ja de per si sempre és difícil, sí. Però aquesta histèria continuada en la que ens fan viure les xarxes socials, sí. D'alguna manera, no creus que considera que contribueix, perdó, a augmentar aquesta sensació?
8: Totalment, totalment, perquè les xarxes socials el que fan, no només políticament, en tots els àmbits, el que fan és fomentar el que hi ha existeix. Llavors, si hi ha una situació feliç, el que fa les xarxes socials no és revertir aquesta situació feliç per fer-la una mica més trista, sinó fer-la encara més feliç. I en aquest cas, que la política a Espanya està bastant malament, el que fa és encara reforçar més i portar tota l'estona cap a un extrem, extrem, extrem, fins a arribar...
5: No creus que hi ha un interès en dir-li a tothom que la política està molt malament i que aquesta és la clau a vegades perquè triomfi l'antipolítica?
8: Clar, hi ha un interès, però realment penso que avui en dia... Sempre s'ha dit, no?, que la política està malament, però penso que avui en dia és en part veritat, perquè, no sé, ho podem veure cada dia, però...
5: Alba, què és el que em veu destacar d'aquest treball? Que hi veiem, entenem molt bé en els dos casos, el per què un ha guanyat, l'altre té aquesta menció especial, no?
6: Doncs aquesta voluntat, com deia ella, no?, que acabava dient, era molt important educar mediàticament a la gent per afavorir aquesta actitud crítica davant de doncs, mitjans que tendeixen, o d'unes xarxes, d'unes plataformes que tendeixen a polaritzar el discurs i a no fomentar l'amplitud de mires i amb aquesta intenció crítica que és tan rellevant.
5: Clar, és que el sentit crític és interessantíssim, no? Un no és d'una banda o és d'una altra, i o té tota la raó i els altres estan equivocats del tot, no hi ha el terme mig, no? Allò de en altres coses entens que un pot tenir part de raó i estar equivocat, aquí no, aquí si els que parlen són els altres estan totalment equivocats.
6: Així és,
5: no?
6: Difícil arribar a un entendiment.
5: És veritat, segurament la societat de les polaritzacions, que la veiem en moltes coses, no només en la política, a no ser que entenguem que la política va molt més enllà dels discursos polítics i també defineix moltes de les coses que fem cada dia. Per exemple, hi ha política a l'hora d'escollir què mengem? Uh-huh. Aquest és un tema interessant, no, Alba?
6: Sí, és un dels temes que van sortir també com a menció especial enguany.
5: Ah, Cèlia Mestre, com estàs, Cèlia? Bona nit.
9: Hola. Bona nit.
5: Bona nit. Benvinguda i enhorabona,
9: Moltes gràcies.
5: Tu has fet un treball que s'ha endut aquesta menció especial que es diu El veganisme, sí, com a resposta social d'un sistema explotador. Va, explica'ns això.
9: Correcte. Aviam, al final la meva elecció per triar aquest tema com a treball de recerca és doncs, aquest interès de dir què és el veganisme, no? Que cada cop ens sentim més coneguts, que són vegans, i, llavors, què hi ha darrere d'aquesta elecció, no? Va més enllà d'una dieta, va més enllà d'una estima cap als animals, hi ha una posició política, com estàveu parlant ara. Aleshores, doncs, jo vaig fer, el meu objectiu principal del treball era descobrir doncs, aquests fonaments que al final vaig descobrir que és un moviment social, no? Que el que aboca doncs, al final és per lluita per acabar amb l'explotació animal. Aleshores, doncs, el meu objectiu era doncs, posar sobre la taula aquest debat ètic sobre el valor d'una vida que no és la nostra, precisament. I això a mi em va agradar moltíssim i va ser conèixer tot un camp que no coneixia i que moltes vegades el no parlar de nosaltres tota l'estona ho deixem en part, no? Quan parlem de sostenibilitat, no? El mateix premi, no? De justícia global, acció local, drets humans, ens oblidem d'aquells altres éssers que tenen la capacitat de sentir i de viure com nosaltres i no els incluïm dins d'aquesta pau, no? Que parlem. I doncs, bueno, per això em vaig presentar aquest premi i per això vaig decidir fer el treball d'aquest tema.
5: Eres vegana i has fet el treball o has fet el treball i has esdevingut vegana?
9: La segona. O sigui, jo tenia curiositat per tot aquest tema perquè, bueno, sabia els fonaments una mica per fora, i després de conèixer doncs, tot el que és l'explotació animal, vaig fer una recerca, no? El treball al final es va constituir en una part en això, en investigar els tipus d'explotacions ramaderes que hi ha a Catalunya, els mètodes, com es tracten els animals, el procés que passen els animals per tenir el plat que mengem, no?
5: Ja.
9: Aleshores, després d'estudiar això, més les propostes filosòfiques, més les conseqüències nutricionals que tenen al cos una dieta vegana, doncs jo he esdevingut vegana perquè m'he adonat, no, que èticament considero que és l'opció correcta o la que jo considero que és millor, no?
5: Clar. No vegetariana, sinó vegana, eh?
9: Vegana, sí.
5: Val, o sigui, cap aliment amb procedència animal. Ni ous, ni llet, ni res de res.
9: Correcte.
5: Gestiones tu el teu menjar o te'l fan? No, per curiositat, per saber... El gestiones tu, eh? És complicat,
9: sí.
5: No? És a dir,
9: sí.
5: En el primer moment, quan una persona esdevé vegana, realment ha de fer un canvi de xip en general. Després veus que hi ha moltes possibilitats, efectivament, de dur a terme una alimentació d'aquestes característiques i que, a més, vivim en una societat amb moltes persones que han escollit aquesta opció. Una altra cosa, si visquéssim a ciutats, no sé, recordo un dia a Segovia o a Toledo, que buscàvem un restaurant que hi hagués una opció vegana per una persona,
9: sí,
5: i resultava impossible. Però aquí, sí, aquí la veritat és que hi ha molta gent que cada vegada s'apunta més a aquesta visió ètica que comentes tu, no?
9: Tenim moltes opcions i molts recursos, per sort. És tot un repte i al principi ho va ser en gran part. O sigui, perquè el meu treball, la part pràctica, era aquest experiment amb mi mateixa i la meva dieta, en provar de posar-nos en primera persona en una persona de dieta i estil de vida vegà.
5: Uh-huh.
9: Aleshores, clar, la primera confrontació és molt heavy perquè... estàs acostumada a portar un ritme de vida que és canviat totalment, no? Perquè és que qualsevol cosa de la que mengem té algun producte animal. Llavors, al principi sí que és més tossut tot aquest procés de saber a quins supermercats anar a comprar, on trobes això, on trobes allò altre, explicar-li a la família, perquè això també xoca, no?
5: Clar.
9: A l'àvia, a dir-li, àvia, no menjaré els teus macarrons ni la teva sopa, o... Això xoca, però al final t'adaptes i vas fent a poc a poc, i el recolzament que he tingut per part de la meva família m'ha ajudat moltíssim, perquè sí que és veritat que jo he posat molt de la meva part, però a casa els meus pares m'han ajudat a fer plats, a provar nous ingredients, a convertir receptes que fem al dia a dia. Llavors, clar, sense un recolzament de la meva família, per exemple, que he vist, hagués estat molt complicat o impossible.
5: Ho has dit així molt ràpid, com de passada, però em vols explicar per què vas ficar la teva tieta amb tot això?
9: No, bàsicament perquè jo vaig... Quan estàvem a mitjans de l'estiu, entre primer i segon de batxillerat, Sèria, d'aquí fas el trec, tal, no sé què... I jo, doncs mira, faré del veganisme, i els vaig explicar tot el tema, que una de les parts pràctiques era fer jo amb mi mateixa ser vegana i experimentar-ho, tant la part social com alimentària. La meva tita em va dir, ostres, Cèlia, que interessant, t'ajudo, em vull unir amb tu. I jo, ostres, que guai, perquè això és encara millor, perquè he pogut tenir dues experiències. I llavors he pogut tenir doncs, un treball molt més complet, no? Perquè no és només amb una persona l'experiment, sinó que és amb dues. Llavors, amb dues cases diferents, dues edats diferents, llavors molt, molt, molt guai, la veritat.
5: I dues decisions iguals o diferents? És a dir, ella també continuarà sent vegana o no?
9: Sí, ella, després de llegir-se el treball i tot aquest període juntes, pensant tot això... A vegades fa excepcions o menjar una mica de formatge, diguéssim, una dieta pues, vegetariana o que li diuen flexitariana, però el que és el dia a dia, si jo puc optar per una dieta o per un plat vegà davant d'un que no ho és, doncs sempre fa el vegà.
5: Alba, explica'ns el per què destaca aquest treball sobre el veganisme de la Cèlia.
6: Doncs sobretot pel seu aspecte multidimensional, no? Perquè com ha explicat ella, no només se centrava en el vegà, vessant alimentari i nutricional del veganisme, sinó també aquest context empresarial i ambiental que implica la indústria ramadera, també la part ètica del moviment animalista i tota aquesta dimensió social que ha il·lustrat molt bé.
5: Està molt bé, perquè en els tres casos tenen una cosa en comú. De fet, en tenen més. Però tenen una cosa en comú, que és fer-nos adonar com la gent jove que ens envolta està preocupada per les coses del seu voltant, que jo no sé, Ivet, si sovint tens la sensació que, per exemple, les tertúlies com aquesta, que ens dediquem a parlar i se'n parla de la gent jove, en realitat estem parlant d'unes altres persones, no? Que això no es correspon realment a tu i al teu grup d'amics i amigues, no?
7: No sabria què dir-te, la veritat. No m'ho he plantejat mai, no... Però jo crec que, a veure, tractant el meu tema sobre l'assetjament, jo crec que sí que és veritat que es parla de la gent jove i tot, però jo crec que es deixa molt de banda l'assetjament escolar i sí que es visibilitza, però no es, o sigui, no trobo que es prenguin mesures realment útils per parar-ho. O sigui, sí que he vist molts anuncis, moltes notícies que, per exemple, a l'octubre va haver-hi una noia a Espanya que va morir per culpa de l'assetjament escolar. Moltes altres notícies, que al meu treball s'expliquen millor, que també que molta gent ha patit assetjament escolar, es dona la veu, però no trobo que hi hagi mesures clares o que a les escoles s'apliquin mesures clares per poder acabar amb aquest assetjament. Perquè a la meva enquesta jo vaig donar veu a l'alumnat perquè m'expliquessin la seva percepció, com ja he dit, i molta gent creia que mesures punitives sí que és veritat que, per exemple, doncs, servien, però no eren del tot útils. Yeah. I, en canvi, les mesures que implicaven el diàleg, l'empatia, la reparació i el reconeixement d'aquest dany eren les que més feien que aquestes situacions, o ells creien que eren la manera d'aturar-les. Llavors jo crec que s'intenta donar veu, però no s'apliquen o no es proposen les mesures adequades on... No sé com explicar-ho.
5: Sí, sí, no, ho has explicat perfectament. Jo deixa'm que et digui que estic totalment d'acord amb tu, és a dir, perquè fa molt de temps que estem parlant d'assetjament escolar i jo encara no he vist quines mesures en concret es decideix prendre per lluitar contra aquesta xacra que és autènticament horrorós. La Ivet ha fet una cosa que em sembla molt interessant dins el seu treball, que és donar veu als i a les joves. Tu, Ariadna, penses que se us dona tota la veu que se us hauria de donar o no?
8: En part no, perquè sembla com que la cosa no va amb nosaltres, no? O almenys encara, no? Perquè tots aquests problemes, en el meu cas, que són polítics, bueno, que al cap i a la fi l'assetjament també és una cosa política, però sí. En el meu tracta una mirada més transversal, al cap i a la fi crec que els joves són percebuts com que encara no tenim molt a veure, no? Perquè, o encara són molt immadurs, perquè és cert que les xarxes socials és veritat que ens fan veure, no, com persones més immadures, però no tothom és així, o encara que ho siguem, tenim el dret, no, de ser escoltats, igualment d'opinar, perquè, com he dit abans, nosaltres som els que hem de crear els pilars i, al cap i a la fi, els adults d'ara viuran sota també les nostres visions en un futur proper.
5: Què penses d'aquesta iniciativa? Parlàvem l'altre dia, vam entrevistar un eurodiputat d'Estrasburg, de Brussel·les, li preguntàvem sobre aquesta iniciativa que volen prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. A tu què et sembla aquest tema?
8: Jo penso que prohibir mai està bé, perquè al cap i a la fi la gent ho acabarà fent. Vull dir, si tu prohibeixes una cosa, el que estàs fent és donar més ganes a la gent de fer-ho. Llavors, si prohibeixes, a la gran majoria li servirà, no? Però el que crec que s'aconseguirà, crec que no s'aconseguirà l'objectiu aquest, no? De potser que tenen més de controlar aquesta agressivitat. L'agressivitat que hi ha actualment a la política existeix, i si no surt per les xarxes socials, sortirà per una altra banda. Llavors jo crec que hem de tractar més aquesta agressivitat, no? I no tant com prohibir el canal, sinó tractar l'arrel del problema. Ja.
5: Cèlia, què penses tu?
9: Jo crec que aquesta proposta de prohibició cap als menors i de 16 anys, doncs crec que està molt bé, sincerament, perquè crec que és bàsicament on estem fallant com a societat. És a dir, en el moment en el que posem una pantalla als nens des de petits, és que els estem conduint jo penso que al fracàs, sincerament, perquè l'exploració, tot aquest món imaginatiu que tens quan ets petit, en el moment en què li poses una pantalla en una pel·li o en un vídeo del YouTube, això es perd, saps? Aleshores, crec que als 16 anys podria ser una edat perfecta per pues, introduir, però abans no, les xarxes socials. I més sabent les conseqüències negatives que tenen en la nostra societat, en tots els àmbits, és a dir, des de l'exposició, des de la necessitat d'haver d'exposar diàriament, i des de més petits cada cop es veuen els joves amb aquesta necessitat, des de pressions socials i físiques, no? Amb la pressió estètica, per exemple, que és un gran tema dels més presents a les xarxes socials. Aleshores, jo crec que si un mitjà no és apte per, per infants que encara no han crescut, crec que no haurien d'estar al seu abast.
5: M'encanta, perquè sobre cadascun dels temes podríem ara desenvolupar una tertúlia, no? Perquè, mira, ha sigut interessantíssim, dues opinions, dues maneres de veure, que això forma part de la riquesa, no? de la xerrada, del parlar.
6: I de la cultura de pau.
5: I de la cultura de la pau. I bé, tu ets estudiant de l'Escola GEM de Mataró?
7: Sí.
5: Què tal, Anna? L'Espau?
7: Molt bé.
5: Sí?
7: Sí.
5: Has aconseguit la nota que volies?
7: Sí. Bueno, jo, com que vaig a Blanquerna, o tinc la intenció d'anar a Blanquerna, no necessito cap nota.
5: Molt bé.
7: No, aprovant ja vaig bé, però igualment he tret molt bona nota jo per mi i estic molt contenta.
5: Què vols ser?
7: L'educació primària.
5: Ah, mira.
7: Sí.
5: Podràs aplicar les teves, no, les teves conclusions,
7: sí, espero que
5: sí. A l'assetjament. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies, de veritat. Ariadna, la teva pau, què tal? L'Espau, no la pau del premi. Cara, la paraula és pau avui, eh? Digues, com ha anat?
8: Bastant bé. Bueno, al fer-les no vaig tenir males sensacions, però al cap i a la fi, bueno, he tret la nota que necessitava, llavors bé.
5: Faràs?
8: He dret a la UPF.
5: Ah, molt bé. I tu, Cèlia, també has fet l'Espau o no?
9: Sí.
5: I què?
9: Sí, sí, van anar molt bé, molt bé.
5: Molt bé, molt bé.
9: Jo anava sense pressió en gran part perquè no necessito una nota molt alta i tinc molt bona nota al batxillerat, per tant, m'he pogut permetre anar tranquil·la i això també s'ha vist com reflectit en els resultats i he pogut obtenir la nota i entro a la carrera, que és filosofia, que la nota de tall és un 5,6 si no canvia o una cosa així, i perfecte.
5: Molt bé. Mira, filosofia, jo sempre dic que quan tingui la nova vida, jo, o sigui, no, també faré filosofia. Escolteu-me, ara ja de vacances... Què dius? Què dius, Sèlia?
9: No esperis a
5: fer això.
9: Que no esperis a tenir una nova vida.
5: Bueno, és que em sembla que aquesta encara li hem de dedicar unes quantes hores. Una cosa, ara ja esteu de vacances les tres, no?
7: Sí.
5: Que bé, quina enveja que feu. En fi, nosaltres ben aviat. Ha estat un plaer, de veritat. Cèlia, Ariadna i Ivet, moltíssimes gràcies. Gràcies, eh? Alba Conesa, que bé, no?
6: Sí, sí.
5: Quins exemples. Deveu flipar, perquè aquests
6: fantàstic.
5: Són tres casos. Però quants casos han arribat? Quants treballs?
6: Al voltant de 30. Va canviant, això. Depèn de l'any. Però la veritat és que estem contents perquè hi ha una resposta d'arreu de Catalunya.
5: Que bé.
6: I, per tant, hi ha representació.
5: Bueno, doncs ja seguirem l'any que ve, no?
6: Oh, i tant.
5: Alba Conesa, responsable de l'àrea de comunicacions, voluntari i cooperació al desenvolupament de la Fundació Solidaritat de la UB, de la Universitat de Barcelona. Un plaer i l'enhorabona.
6: Gràcies.
5: Fem una petita pausa. Avui és dilluns. Ja saben que el dilluns ens agrada fixar-nos amb altres qüestions. Com sempre, amb el Bruno Pérez, el nostre pèrit judicial informàtic forense, ens apropem a una d'aquelles coses que comporta les xarxes o que comporta internet. I avui el Bruno vol posar l'accent amb la qüestió del correu electrònic. Què ens pot arribar a passar amb els mails? Fem una petita pausa i tornem aquí a Ràdio 4, aquí al Pla B.
10: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
11: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
12: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
13: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
14: Com sempre, salut i perdó.
15: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
16: La veritat per davant de tot.
17: Andy i... jo no penso dir la paraula.
18: Que ja no tinc por de dir...
15: T'adoro.
10: M'he quedat esparverada.
14: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
16: Nena, nena, nena, nena.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Doncs camí de les 10 de la nit, avui és dilluns, i com dèiem ara fa un moment, avui és dia de Bruno Pérez aquí al Pla B. Què tal, Bruno? Bona nit.
17: Molt bona nit.
5: Què? Estic una mica inquiet per un dels punts que tu comentaves sobre els correus electrònics, que és què passa amb aquells correus electrònics que ja no utilitzem. Perquè estic segur que mirem enrere i tots tenim algun que altre d'aquests correus electrònics, no?
17: Hombre, i tant, i tant, i tant. Aquí quan vam començar amb aquesta era d'internet, aquí va ser la bogeria i tothom creant-se aquests famosos comptes de Yahoo's, de Hotmails i així, sobretot molt de nano adolescent, perquè, és clar, vulguis o no vulguis, ja han passat molts d'anys. Saps què t'ho vull dir?
5: Ja,
17: i nanets que eren adolescents, ara és que ja són avis, quasi, quasi.
5: I vés a saber per què et feies aquests correus electrònics que no eren l'oficial, no?
17: Home, espera't, clar. És que, a més, no tenies l'oficial. Tenies l'oficial i tenies els altres. I depèn de com en tenies un per cada, en tenies un per cada cosa, no?
5: Clar.
17: Però anem al tema seriós de dir... Sempre us dic que la vida digital i la vida analògica és molt semblant, sí? Mira, aquí hi ha gent que, quan tu passes per les cases i a vegades veus el garatge obert, ostres, tu veus uns garatges que de veritat t'aturaries a dinar allà dins, sí? Perquè estan ben organitzats, amb els seus pots, amb els seus cargols, tot ben posat, no?
5: Sí.
17: I en canvi vas a vegades a llocs que dius, mare de Déu, poc a poc entrar jo aquí, sí? I això demostra una mica la teva bona o la teva mala organització. A més, recordeu aquesta màxima, sempre, que és la que diu que la tecnologia enfatitza la teva bona o la teva mala organització.
5: Mm-hmm.
17: Per més que et compris un telèfon pijo, per més que et compris un superordinador quàntic, per més que fotis una IA a la teva vida, sí? Si tu ets un desendreçat, poc t'ajudarà la tecnologia.
5: Clar,
17: sí?
5: Clar.
17: És això, és... Sí, per això sempre us dic que hem de tenir una mica d'higiene digital, una mica d'ordre, sí? I una de les coses més importants és aquest inventari d'aquests comptes que tenim de correu electrònic. I et diré el per què. Perquè resulta que el 80% dels ciberatacs que hi ha al món, escolta'm bé, el 80%, entren, el vector d'atac és el correu electrònic.
5: El 80%? Caram.
17: El 80%. Està demostrat. Entre un 70 i 80%, per això et foto el número gros ara mateix.
5: Sí, ja no, està molt bé, està molt bé.
17: Ja no ve de 70 a 80. Però amb això us indico que fixeu-vos bé que és un dels vectors d'atac que més es fan servir. Sí? A més, que el correu electrònic, doncs, bueno, ha guanyat una credibilitat. A més, el fem servir moltíssim. Fixeu-vos bé que hi ha uns correus electrònics que són importantíssims, que són aquests correus electrònics que gestionen el nostre dispositiu, el nostre telèfon. Fixa't bé que si no tens un correu electrònic, tu no pots reiniciar certs telèfons. Hi ha una compte vinculada en aquest correu electrònic. Per tant, aquesta compte és sagrada. És un compte que tu li has de tenir molt de respecte, que l'has de tenir molt ben endreçat i l'has de tenir, sobretot, molt i molt protegit.
5: Estem parlant del correu electrònic oficial, per entendre'ns, de cadascú de nosaltres, no?
17: Sí, però, exacte. Però no és només el correu electrònic oficial, és que és una mica el tarannà de tots els correus electrònics, sí que tots menys un, sí? Tots menys un. I t'explicaré com t'has d'organitzar una mica la teva vida digital, vale?
5: Vinga.
17: Doncs te l'has d'organitzar una mica com les claus. Que ara, si et fots la mà a la butxaca, trauràs un manyoc de claus? Sí, molt bé. I veuràs que tens diverses claus de característiques diferents. Sí,
5: sí? Sí.
17: Segons el contingut, serà molt més segura que no pas l'altre.
5: Clar.
17: Doncs els correus electrònics una mica igual. Tu no pots tenir una clau que ho obri tot. No pots tenir un correu electrònic que ho tingui tot. Sinó que has de tenir, doncs, un correu electrònic personal, un correu electrònic laboral, que això... que sembla tan fàcil, poc ho fan servir la gent.
5: Sí, sí.
17: Aquí foten una cosa a l'altra, l'altra amb una, i no, això ho hem de tenir separat. Molt important aquesta que et diré, que això no hi heu caigut segurament, heu de tenir un compte només per gestionar les entitats bancàries o les entitats financeres. Sí?
5: Caram.
17: Per què? Perquè si aquest correu electrònic no el dones a ningú, sempre sabràs, arrel dels altres, qualsevol comunicat que et vingui, ja vol dir que t'estan aixecant una mica la cartera.
5: Ah, saps? Clar.
17: Fixa't bé.
5: Que bo, que bo.
17: Diversifiques el risc, val? Ara te'n diré una altra, que aquesta tampoc la feu, però és com s'hauria de fer. Hauríeu de tenir un compte de correu electrònic que no sigui el manolitoperezgarcia@gmail.com, sí. Aquest no, vale? Que sigui el que serveix per iniciar els comptes de les xarxes socials, sí?
5: De sempre dir, el mateix,
17: el Facebook...
5: eh? Sempre el
17: sí,
5: mateix.
17: Sí, bueno, pot... depèn, depèn. Si ets una persona que treballes molt en xarxes socials, fins et diria... t'aconsellaria que tinguessis un compte per cadascuna de les xarxes. Fixa't bé que la màxima és la diversificació del risc. Uh-huh. Val? Justament és el que et deia, no pots tenir un compte que ho tingui tot de tot i de tothom, no? Uh-huh. Perquè com te'l fotin és que t'ho carden tot. Per tant, la màxima és aquesta, diversificar. I llavors, la més divertida de totes és que n'hauries de tenir un, sí? Que segurament pot ser perfectament aquest Chupimail, aquest Yahoo, aquest Hotmail, aquest... que fa molts anys que no fot servir. Vale? Aquesta l'hauries de tenir perquè sigui el compte de correu electrònic escombraria. Val?
5: Ja.
17: Perquè fixa't bé, entris on entris, tu correu electrònic, me cago en dir, ja està, és per enviar-te publicitat, enviar-te de tot. I jo n'hi ha un que el dono a tothom, sí? I llavors, un cop cada 15 dies, això m'agrada fer aquestes neteges, m'agrada fer les actualitzacions dels telèfons, m'agrada fer tot el diumenge al dematí, que és l'únic dia que tinc per fer-me un cafè ben fet, amb la cafetera, tot tranquil·let, sí? Doncs, guaita, doncs jo aquell dia agafo, entro en aquest compte, ho selecciono tot i tot se'n va a la bassa, directament. Per què? Perquè és absurd tenir comptes de correu electrònic amb tienes que leer 150.000 mensajes.
5: Clar,
17: aviam,
5: clar.
17: Escolta'm, poc ho faràs pas, això. Doncs, guaita, i a més, penseu una cosa, que el tanto que ara el punyetero del ChatGPT t'està demanant, escolta, vols vincular el teu correu electrònic així jo te'l gestionaré? Saps què te vull dir?
5: Uh-huh.
17: Home, com te'l gestioni, has begut oli, per què? Perquè llavors ho sap tot de tu,
5: clar.
17: Sap el que t'agrada, què, qui, com, quan, on, encara li dones més informació. Doncs, per tant, el correu electrònic és una cosa que durant aquests dies que són de vacances, aquests dies que estarem allà espatxurrats sota la, com es diu, a la maca, sota de la palmera amb el coco aquí a la mà, doncs, és un moment d'agafar i fotre una mica de net. O sigui, agafem i comencem a fer una mica de neteja, perquè justament, ja et dic, el correu electrònic és un vector d'atac i justament no li estem donant la importància que tenim. Dels correus electrònics, a part de tenir tot de si pots, com es diu ara, diversificar el risc, com et dic, és sagrat, i això és un tema que hauríeu de fer-ho, i és que abans d'anar de vacances tots, que és activar el doble factor de verificació. Val? Què és el doble factor de verificació? Aviam, si ja sabem l'usuari, perquè l'usuari és el teu correu electrònic, el sap tothom, i ja se sap la teva contrasenya, per què? Perquè com que poses la mateixa tot arreu i s'ha filtrat, digue-li a qualsevol d'aquestes filtracions que hi han hagut, et diré jo què sé, un nom per dir qualsevol, et dic Endesa, com te dic Frigopier, com te dic el que vulguis, val?
5: Val.
17: És a dir, hi ha una filtració d'aquestes, doncs guita, pum, pum, pum, ja t'han cardat la contrasenya, i a més, com que fots la mateixa tot arreu,
5: clar.
17: Doncs ja està, ja la tenim. Doncs el doble factor de verificació el que farà és, si algú et vol entrar en el teu compte de correu electrònic, sí, demanarà a l'usuari, molt bé, demanarà la contrasenya i llavors li dirà, ei, tu, pernil, escolta'm, doble factor de verificació. I tu, en el teu telèfon, una o dos, o reps un SMS amb un codi per verificar que ets tu, o a través d'una aplicació que tu ja portes dins del teu telèfon, que és l'Authenticator, o el de Microsoft, o el de Google, uh-huh. Sí? Això et donarà un codi perquè diu, aviam, jo sé que aquesta persona que té el telèfon, sí, perquè m'has vinculat el número de telèfon a aquesta compte de correu electrònic, doncs aviam, si sap l'usuari, sap la contrasenya, i a més, si el té el seu telèfon i a més el té desbloquejat i pot rebre un còdic, me cago en Déu, és aquesta persona. Doncs sempre heu de tenir activat aquest doble factor de verificació per si us foten el compte, perquè com te'l agafin, fixa't bé que t'agafen el control dels bancs, t'agafen el control de les xarxes socials i t'agafen el control de gairebé tot. D'aquí una mica la importància.
5: No, no, a mi em sembla interessantíssim el concepte que introdueixes de la diversificació del risc. Em sembla interessantíssim. Clar, per continuar-lo diversificant, cada un d'aquests correus hauria de tenir una contrasenya diferent, no?
17: efectivament, que llavors ara ve el de sempre. Però si jo no me'n recordaré la contrasenya, aviam, ja us ho he explicat, podeu fer servir gestors de contrasenyes, de manera que tu només te'n recordes de la màster, de la principal, i a partir d'aquí és el gestor de contrasenyes que se n'en recorda. Fixa't bé, avui, ara mateix, aquest dematí, justament ho parlava amb una persona i em deia, però amb tants accessos que tens tu, no sé com te pots en recordar. En el cas d'un nena, poc me'n recordo pas, perquè jo vaig amb una sèrie de comptes i amb una sèrie de llocs, jo vaig amb un gestor de contrasenyes. Clar. I també et seré sincer, hi ha una sèrie de llocs on jo accedeixo que no ho sabrà mai de la vida cap gestor de contrasenyes, perquè poc a ser qui hi ha darrere aquest gestor de contrasenyes.
5: És el que anava a dir, no? Quina garantia teníem amb un gestor de contrasenyes de que no siguin vulnerables les nostres dades?
17: Clar, aviam, home, jo t'ho explicaria molt ràpidament. Si jo fos una agència d'intel·ligència d'un país, jo crearia gestors de contrasenyes, clar, i els iria regalant.
5: Per això t'ho dic, per això t'ho dic, clar, clar.
17: Sí,
5: clar.
17: Sí, però sempre està tot amb el nivell de la informació que gestionem. Això crec que t'ho he explicat alguna vegada, que estem com es diu ara, a la societat de la informació. Però justament no ens han ensenyat a gestionar la informació, sí? El que no podem fer és, en un telèfon, sí, portar la nostra informació privada, la nostra informació secreta, la nostra informació pública, la nostra la informació té diversos nivells. Segons aquest nivell que tingui d'informació, doncs jo faré servir uns recursos o faré uns procediments o en faré un altre. Fixa't bé que ja t'he dit jo, sí que faig servir gestor de contrasenyes per una sèrie d'accessos concrets.
5: Clar.
17: Ara, n'hi ha d'altres que no ho faré pas. Val? Per exemple, on jo tinc guardades doncs totes les evidències, pensa que a mi la gent em dona el seu telèfon, saps què te vull dir? I tinc telèfons de gent que fliparies. Doncs, clar, aquests llocs estan blindadíssims i estan protegidíssims, perquè jo no puc permetre-me que vés a saber què, qui, com... No, això no. Justament jo aquí haig de donar aquesta garantia, m'entens? Per això no ho faig servir, no? Però de les coses que també per mi és molt important, sobretot amb el tema del correu electrònic, explicar-vos, és que si és aquest 80% del vector d'atac, és perquè la gent no li fot gaire cas, sí? I, per exemple, una de les coses que no es fa normalment és llegir l'adreça que t'envia el correu electrònic, sí? Per exemple, tothom que rep, dono un exemple qualsevol, Banco, jo què sé, el Banco de Sevilla, val? Sí. Tu reps una carta al Banco de Sevilla, molt bé, val? I llavors, el correu que t'ho envia resulta que és bancodesevilla.seguridad@gmail.com.
5: Clar, això és impossible.
17: Ja t'han cardat. Clar. O sigui, ja no. O sigui, mira qui és el teu remitent. Al tanto que aviam, els cibercriminals són professionals, o sigui, el que volen és cardar-te la cartera, com siguin, sí? I ja te fan coses molt finetes. Per exemple, t'envien un correu que sigui soporte@, imaginem que ara et dic el Banc Santander, que és un que tothom coneix, no? Doncs t'envien soporte@santander-es.com.
5: Yeah.
17: Me cas un nena. Ja s'hi sembla molt.
5: Clar.
17: Com que vas ràpid, ja no veus que aquest guion S no és l'oficial, perquè això l'ha comprat qualsevol pèl a ganyes, m'entens? Perquè l'oficial és santander.com, perquè m'entenguis. Però ja aquest petit afegit, aquest intercanvi d'una I llatina per una L, per una ella, sí? Doncs amb això és el que es fan servir els cibercriminals per estafar-te. Per tant, sempre el que tenim que fer és llegir bé aquesta adreça de correu i mirar si... perquè aquest és el primer indicador. L'altre indicador que salta molt és l'urgència.
5: Mm-hmm.
17: Aviam, compte bloquejada, tens 24 hores, últim avís, aviam, mussol. Escolta'm bé, però tu creus que un correu electrònic, que no és un sistema de missatgeria immediat, sinó que vés a saber la gent quan el llegirà, te poden enviar una cosa d'urgència? No, perquè justament juguen amb aquesta emoció, amb ostres, que m'han bloquejat, que m'han fet això. Doncs sempre que et vingui alguna cosa urgenta, al tanto que aquí et fotran. I molt perillós amb els correus electrònics, sobretot, és el tema dels enllaços, sí? Que tu veus un enllaç, que a més tu el llegeixes bé, www.caixabank.com, perfecte, tu el llegeixes bé, però al tanto, perquè quan tu poses el ratolí sobre...
5: L'adreça, sí, és una altra.
17: Veuràs que la part inferior esquerra et dona l'adreça de veritat. I potser on te diu CaixaBank, diu Banc i Caixa, saps què te vull dir? Ja t'està enviant un lloc que no toca. Però el problema que tenen és que justament juguen amb aquesta immediatesa, amb aquest també que el correu electrònic no el gestionem bé, perquè hi ha gent que va amb el cotxe llegint el correu electrònic, hi ha gent que està esperant els nanos a l'escola amb 10.000 nens saltant per allà llegint el correu electrònic, comprant al supermercat llegint el correu electrònic. No. Quan tu fas correu electrònic, has de buscar-te... Mira, jo gestiono el meu correu electrònic a unes hores molt concretes del dia. Uh-huh. Agafo, m'aturo, em poso davant del correu, fiu, i el gestiono. I s'ha acabat. I s'ha acabat el broquil. Yeah. I llavors, per més que en rebi, perquè a més jo tinc les notificacions parades, per més que rebi, jo ho miraré quan jo vulgui. Yeah. Que serà quan prestaré atenció. I l'última de totes, que et dic dels correus electrònics, uh-huh, és molt perillós un correu electrònic que dintre et porti un fitxer. Sí? Sí. Si et porto un adjunt, un fitxer zip, un RAR, un exe, atenció, bueno, els CISO són perillosíssims, i atenció, tots aquests tan famosos d'Office, ¿vale? Un Word, un Excel, mm-hmm, mireu, fins i fins i tot els PDFs, sí? Vigileu amb aquests, perquè aquests poden tenir, el que es diuen macros activades, poden tenir petits programets a dintre seu. I aquí fixa't bé que un PDF tothom se'l descarrega lliurement. I els PDFs, ja t'ho dic, que poden portar còdic maliciós incorporat, sí? I vigileu també aquests llocs que et diuen libro gratis. Aviam, libro gratis. Poc hi ha libros gratis. O sigui, si aquí algú et dona alguna cosa és perquè tu mosseguis l'am, m'entens? Saps què t'ho vull dir? Doncs aquí, justament, és on realment hem de tenir molta atenció amb una cosa tan bàsica i quotidiana, que aquest és el problema, com és el correu electrònic.
5: Doncs sí, és cosa quotidiana. Obrir aquests arxius que comentes també, perquè la de PDFs que ens arriben a diari són realment un munt, no? Hem de posar tots els sentits. Tinc ganes, Bruno, que un dia parlem justament de si la tècnica, si la tecnologia va en el sentit contrari del que tu recomanes. Perquè tu estàs parlant de la diversificació del risc, però jo estic pensant en com el telèfon, amb un telèfon, ho portem tot ja. Portem les targetes de crèdit, ja no només els correus electrònics, que també, ja no només les xarxes socials, que també, sinó que portem, amb el wallet, portem des del carnet del gimnàs fins al del súper. Vull dir, és que en mitja vida la tenim introduïda allà, no?
17: Sí, sí, efectivament, però fixa't bé que, per exemple, jo no porto un telèfon, sí? Jo en tinc més d'un. Ja. Per què? Perquè tinc diverses vides, m'entens? Jo tinc la meva vida personal, tinc la meva professional i tinc altres vides, no sé com explicar-t'ho, en el que allà dintre tinc tot. Justament l'error el tenim aquí, que no ens han ensenyat, i a més, ho estàs dient tu molt bé, els fabricants no els interessa aquesta diversificació del risc que tu facis. Justament el que els interessa és, escolta, jo vull saber-ho tot de tu, i et vull tenir aquí agafat i controlat, i sí, sí, efectivament, és tal com es dissenya.
5: És per això que és tan important que cada 15 dies obrim bé les oïdes a les paraules del Bruno Pérez, el nostre referent en el món del peritatge judicial informàtic forense. Una abraçada, Bruno, que tinguis una bona quinzena.
17: Igualment, fins aviat.
5: Fins ben aviat. Senyores, senyors, ens apropem a les 10 de la nit. I ho fem amb una música, com tots els dies, una música bonica, que ara mateix arribarà a la sintonia de Ràdio 4. Avui ens aproparem a les notícies de les 10 amb Christopher Crowes, amb All Right, i ja saben que després de les notícies arribarà Sílvia a Tarragona i el de nit. Que acabin de passar una molt bona nit i recordin, demà a 7 de la tarda, Ràdio 4, al Pla B. Bona nit de dilluns. Adéu.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona nit, són les 10. La xifra de morts a Veneçuela a causa del doble terratrèmol supera els 1.700 i els 5.000 ferits. Ho ha fet públic el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
2: La xifra de persones que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 persones herides.
1: Rodríguez ha exposat que l'estat de la Guaira, el més afectat, ja ha recuperat el 90% del subministrament elèctric. Precisament, en Raquel Bernedo, tècnica d'emergències de la Creu Roja, ha explicat que a la Guaira ja estan passant d'una fase de rescat a una de coordinació d'ajuda humanitària. Són declaracions al 24 Hores de Ràdio Nacional.
3: Ya estamos pasando de una fase de búsqueda y rescate, que tiene su mayor peso en las primeras 72 horas, por razones obvias, y luego ya ahora empezamos. Se está gestionando toda la coordinación de la ayuda humanitaria para poder enviar la ayuda de forma coherente, sin duplicidades.
1: Segons les autoritats veneçolanes, s'han produït més de 600 en rèpliques des del dia de la tragèdia. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 29 de juny, que també ens deixa altres titulars. El Consell de Ministres ha prorrogat 3 mesos les ajudes als carburants que es reduiran progressivament durant l'estiu. L'executiu també prepara un decret d'habitatge amb la pròrroga dels lloguers, més regulació dels pisos de temporada i incentius fiscals per als propietaris. I encara, de la política, Generalitat i Ministeri d'Hisenda reuniran demà per avançar en la negociació del nou model de finançament autonòmic, una de les principals carpetes pendents a la legislatura. La presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més declararan com a investigades en una peça separada del cas Leire Díez per presumptes irregularitats en contractes públics. La investigació, ampliada pel jutge de l'Audiència Nacional, es centra en el rescat de Tubos Reunidos i en possibles comissions superiors als 700.000 euros, segons un informe de la UCO de la Guàrdia Civil. Anticorrupció assenyala com a principals implicats Leire Díez i Santos Cerdán, entre d'altres, en 5 operacions que sumarien prop de 133 milions d'euros en ajudes i contractes públics. La inflació es manté estable al juny per tercer mes consecutiu i se situa en el 3,2% malgrat l'encariment de la llum i el gas. La retirada de les bonificacions fiscals ha fet pujar els preus de l'energia, però la baixada dels carburants ha compensat aquest impacte. Un IPC estable, però encara lluny de l'objectiu del Banc Central Europeu, segons alerta Raimon Torres, de Funcas.
4: Estamos en una situación todavía de una inflación elevada. De aquí a los próximos meses, lo que va a ser muy importante va a ser el calendario de retirada de las medidas.
1: La inflació subjacent baixa una dècima fins al 2,9%. El Departament d'Interior ha posat en marxa la campanya A l'aigua fem equip per fomentar el bany segur a platges i piscines. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Apel·lem a aquesta responsabilitat compartida i a aquesta vigilància compartida, prevenció com a principal eina i, òbviament, trucar al 112.
1: Parlon també ha anunciat que s'autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona, on van morir 3 menors. De fet, des del 15 de juny han mort 5 persones a les platges i 4 a piscines catalanes. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat el llegat del míting de la llibertat, el primer acte polític i catalanista de masses després del franquisme, i ha alertat contra els discursos extremistes i populistes que, segons ha dit, s'alimenten de les desigualtats socials.
6: I fa mig segle el repte era enderrocar els murs de la dictadura i recuperar el nostre autogovern. Avui la nostra missió és protegir aquella mateixa llibertat. Ens toca defensar-la enfront dels populismes que la buiden amb proclames individualistes i d'aquells que l'utilitzen per desmantellar l'estat del benestar.
1: Són declaracions durant l'acte de commemoració del 50è aniversari del míting. I ens fixem ara en la previsió

0: Meteorològica per a demà. Aimet, Juan Carlos Piña, bona nit.
1: Bona nit, què tal? Demà dimarts a Catalunya les temperatures se mantindran en general amb poques variacions o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Al vessant nord del Pirineu esperam intervals de núvols, a la resta de la comunitat cel poc ennuvolat amb núvols d'evolució durant la tarda a l'interior del terç nord amb probables ruixats ocasionalment amb temperatures. Pesta. Així mateix, a l'Empordà i al sud de Tarragona bufarà vent de component nord-oest. A la resta de Catalunya, vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud, al litoral i prelitoral, i a la component oest, a l'interior de la meitat occidental. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4.
3: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per triar-nos i gràcies per ser aquí en directe. Ja saben que aquesta és una jornada difícil, complicada, ho han escoltat ara mateix en el butlletí informatiu de fa només 6 minuts. Aquesta calor, aquesta xafogor, aquesta sensació perenne d'agòbio és alguna cosa que també s'està traslladant sense cap mena de dubte a tot el que té a veure amb la gent social, amb la manera com ens sentim i la manera com vivim aquesta primera jornada de la setmana, que d'altra banda és el darrer dilluns del mes de juny. Mirin, a França ho han passat tan malament, la calor ha estat tan aclaparadora que el govern d'aquell país proposa als agents socials viatjar a Espanya per estudiar com adaptar-se a l'onada de calor. El Ministeri de Treball francès vol conèixer en detall el model espanyol davant del canvi climàtic. No es pot parar el país quan fa calor, i això és el que ha passat. Però no només ha succeït a França, sinó que fa només uns minuts hem sabut que ha passat a altres països centroeuropeus, per exemple, Alemanya i Romania, on han mort més de 100 persones. Així doncs que ens ho hem de prendre amb una certa calma i hem de pensar que aquestes temperatures tan elevades, 40, 41 graus, formen part del que alguns encara s'atreveixen a negar, que és el canvi climàtic. Mirin, tot el que té a veure amb el terratrèmol de Veneçuela fa que estiguem molt pendents de l'actualitat internacional. Aquesta doble circumstància que ha patit el país podria haver deixat, fet malbé, les estructures necessàries d'aquesta zona del món. Avui la NASA, gràcies a unes imatges fetes a través d'uns mapes amb drons, se n'han adonat de que més de 60.000 edificis tenen problemes estructurals en un país on, ja saben, les persones que han quedat atrapades entre les runes han de ser rescatades amb les mans. Avui també hem sabut, aprofitant que el Pisuerga passa por Valladolid, hi ha gent que ho aprofita, que la senyora Corina Machado, la líder de l'oposició veneçolana, vol tornar al país per tensionar encara més la relació que té amb Washington. L'administració Trump ha refusat ajudar l'opositora a entrar al país, on diuen que si hi entra pot ser detinguda. Ja que parlàvem d'aquesta zona del món on tots estem mirant amb un ai al cor i amb la sensació de que no estem fent prou per ajudar, el que fa la casualitat i la causalitat, ja saben que molts ciutadans veneçolans han estat expulsats de qualsevol manera dels Estats Units. Això és el que ha passat amb el que hi ha a Colomena avui al New York Times i a la premsa nord-americana, el vol de la desgràcia. 147 deportats d'Estats Units que van acabar sortint de qualsevol manera des de Texas en un vol molt complicat i que molts d'ells han mort en aquest terratrèmol de Veneçuela. Primer van ser les víctimes de Trump i avui ho són de la catàstrofe veneçolana. El mateix dia dels terratrèmols, aquests migrants van arribar al seu país i només de tots ells, de 147, han estat trobat 12 persones en vida. No és una bona notícia. Per cert, i ja que parlem d'Estats Units, a Donald Trump se li estan complicant les coses. El panorama des del pont, com diria Arthur Miller, no és gens satisfactori. El Tribunal Suprem ha resolt que el president nord-americà no pot fer fora la governadora de la Fed, Lisa Cook. La resolució manté la independència de la Reserva Federal, però en una altra decisió relacionada avala que el president té poder per acomiadar membres d'òrgans òrgans reguladors també independents. Així doncs que veurem què és el que acaba passant. Si ens n'adonem de què és el que avui ha mogut el món, doncs mirin, avui als Estats Units ha mogut el món un comiat. El comiat, com els vaig explicar la setmana passada, del senyor que ha fet que les carreres de grans músics afroamericans, nord-americans, hagin estat a primera línia de foc en el bon sentit. Avui, a la sinagoga central de la ciutat de Nova York, s'ha dut a terme el comiat a Clive Davis. I saben vostès que ell ha ajudat a molts artistes i a molts cantants, per exemple, Dionne Warwick, per exemple, Michael Jackson, que avui hem sabut que la pel·lícula protagonitzada per Jafar Jackson, el seu nebot, acumula ja 977 milions de dòlars en recaptació i ha superat a Oppenheimer com el biopic més agradable i que més han volgut els ciutadans del món. El que, d'alguna manera, ras i curt, ha aconseguit més diners de recaptació a la història del cinema. Però si haguéssim donat l'oportunitat de que vostès escoltessin Michael Jackson, ho haguéssim fet massa senzill. Hi ha altres artistes que avui s'han anat a Manhattan, a la sinagoga central de Nova York, a dir-li adéu a aquest gran productor que va començar, recordem-ho, com a advocat. Hi han anat Dionne Warwick, hi ha anat Ryan Reynolds, hi han anat molts presentadors nord-americans, com per exemple Oprah Winfrey, i hi ha anat un senyor que a mi em fascina, malgrat alguns opinen que és curs i passat de moda i que ja té una edat que hauria de viure retirat a la seva mansió de Long Island. Un dels primers en arribar ha estat Barry Manilow. I aquesta cançó, que sona antic, va ser una de les primeres cançons que ell va gravar gràcies al senyor que avui ha estat homenatjat, Clive Davis. I Write the Songs. Preparin-se, eh? Perquè és una cançó antiga de debò.

deia Barry Manilow en aquesta cançó. Jo sóc la persona que escriu les cançons i, a més, sóc la persona que fa que les noies joves plorin i, a més, sóc la música perquè sóc el cantant de les cançons. I Write the Songs, una de les grans de Barry Manilow, que avui hem volgut que fos d'alguna manera el que donés color i segell personal al programa que tot just comença ara. 29 de juny del 2026, gairebé darrer dia d'aquestes setmanes que, sense cap mena de dubte, són sinònim de xafogó i de calor. Així, d'una manera romàntica, començant el nostre programa. Es queden? Som-hi, al sumari.

0: Un quart d'onze de la nit, com els deia, 900-454-455, telèfon directe de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Avui tenim moltíssima feina a fer, així doncs que anirem directament a explicar-los el contingut i el continent del de nit d'una manera molt més resumida. El que farem immediatament serà parlar d'alguna cosa que avui ens ha preocupat i molt, que és tot allò que està relacionat amb la vaga a Renfe. Ja saben que aquesta vaga no només és sinònim de problema a través de la xarxa viària catalana, sinó que també és sinònim de problema per tots aquells ciutadans que sí o sí han d'utilitzar aquest mitjà de transport. Conversarem immediatament amb Anna Gómez, portaveu de la plataforma digital A les Vies. Després el que farem serà parlar amb la doctora Maria San Pedro, és coordinadora del Servei d'Atenció a les Addiccions de Tarragona i ens parlarà en nom de Projecte Home Catalunya. Sabien que l'envelliment de les persones amb addiccions i el repunt de la salut mental és una combinació que dona com a resultat que cada vegada hi hagin més dones que, malgrat portin molt temps consumint, se n'adonin ara que verdaderament tenen un problema? Helena Crespi i el sexe que ens agrada compartir amb tots vostès, i sobretot alguna cosa que els emocionarà tant com a mi, el llibre Immaculada. Aquesta tarda l'han presentat dues joves periodistes valencianes, Marta García Carbonell i Maria Palau Galdón. És la història d'una noia que va morir en estranyes circumstàncies quan estava tutelada pel Patronat de les Mujeres, alguna cosa que va crear l'any 1941 Carmen Polo de Franco i que, sense cap mena de dubte, va marcar negativament la llibertat de les dones, no només en ple franquisme, sinó també fins l'any 1983. Així doncs, que ja veuen, tenim molta feina a fer i comencem pel principi, que és el que toca. Sembla ser que, malgrat que tothom estava molt preocupat per aquesta vaga de Renfe, la normalitat ha estat la tònica predominant. Normalitat en la circulació ferroviària per la vaga de Renfe, amb només 5 trens de les línies C2 i C6 cancel·lats. Ens posa el comptador a zero el nostre company, en Gerard Travé. Gerard, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. El servei ferroviari operat per Renfe ha estat afectat per una vaga de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, en una jornada coincidint amb l'inici de molts desplaçaments de vacances d'estiu. Segons dades de la companyia, el seguiment ha estat reduït al voltant de l'1,83% de la plantilla i l'afectació al servei s'ha considerat limitada. Tot i això, s'han cancel·lat uns 320 trens de llarga distància, mitjana distància i rodalies dins del marc dels serveis mínims establerts pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que garantien la circulació d'entre el 50 i el 75% dels serveis segons la franja horària i el tipus de trajecte. En alguns nuclis com Madrid o el servei de rodalies, l'impacte ha estat molt baix. La convocatòria de vaga respon a denúncies del sindicat per suposats incompliments d'acords previs i per la gestió del servei de mercaderies. Mentrestant, Renfe defensa que el funcionament ha estat pràcticament normal i considera la convocatòria poc justificada. La vaga continuarà amb una segona jornada convocada pel pròxim 15 de juliol.
0: N'hem parlat moltes vegades amb l'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, i ens ha dit amb moltíssima preocupació que, òbviament, tot el que afecta els transports públics afecta també el tarannà, l'emocionalitat dels usuaris. Anna Gómez, la tenim a l'altra banda del fil telefònic i la saludem. Anna Gómez, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal està, senyora Gómez?
2: Bueno, un dia, encara que no ho sembli per la vaga, ha sigut un dia molt complicat. El que passa que ha sigut un dia d'aquells que tot el que ha passat, al final no, el greu no ha sigut per la vaga, encara que els interessi amagar-ho així. Però, per exemple, perquè ho entengueu, jo aquest matí, el tren que he anat a agafar per arribar a la feina tenia 45 minuts de retras. El de darrere tenia una hora i el tercer l'han deixat a meitat d'una estació per fer transbord.
0: Clar, però això que m'està dient és allò que vostè i jo hem parlat tantes vegades, no? Que és, d'acord, hi ha aquesta problemàtica a les vies, hi ha aquestes aturades, tothom té dret, òbviament, a fer aquesta circumstància, a fer dret a vaga, però
2: sí,
0: vostè
2: totalment.
0: Moltes vegades ens ha explicat que les conseqüències d'aquestes aturades són dolorosíssimes.
2: Sí, però ja et dic, com avui era un sector molt minoritari, i dic minoritari que no és que no siguin importants, sinó que alguns tenen més força a certs territoris que altres, i em consta que a Catalunya no són tan forts com altres sindicats. el que ens feia pànic era que es complís els serveis mínims, perquè els serveis mínims mai havíem vist un quadrant tan mal fet, perquè la gent ho entengui. Algú que era de Tortosa, l'últim tren que tenia avui per sortir de Barcelona era a les 5:45 de la tarda.
0: A les 5:45 de la tarda?
2: Sí, aquest era l'últim Tortosa. Per sort, no hi ha hagut serveis mínims i s'han sortit moltíssims més trens. Però, clar, nosaltres el que ens hem queixat és donem gràcies que ha sigut una vaga que s'ha notat poc. Però si realment s'haguessin posat els serveis mínims com si fos una vaga gran, haguéssim tingut un problema molt greu. De fet, per exemple, la R2 Sud, que és Rodalies, vol a les 11 fins a les 4 de la tarda no tenia cap tren. La R14, 3 trens en tot el dia. És a dir, nosaltres patíem que es complís. No s'ha complert, però hem fet una mica d'atenció de dir, escolteu, vigileu els serveis mínims que poseu. I després, informació. Què és el que no poden entendre?
0: Clar, però és que la informació és el mínim que han d'oferir, Anna, perquè si no hi ha informació, aleshores la ciutadania s'atabala amb tota la roda del món.
2: I, a més, amb el calor.
0: Clar, clar.
2: O sigui, jo avui he vist una persona plorar, que em deia, és que estic cansada, dic, ja ho entenc.
1: Clar,
2: anem amb trens vells, sense aire. De fet, el divendres un maquinista a Tarragona va dir que parava el tren perquè anaven a 40 graus, no sobre els passatgers, sinó ella cabina.
0: Ja, ja.
2: Diu, és que no veig.
1: Clar, i precisament amb el que està explicant ara, quin missatge enviaríeu als viatgers que han sigut afectats, que han estat afectats?
2: Que es queixin. Hauríem de rebentar tots les oficines de queixes, fer moltes reclamacions. Quan les plataformes surtin al carrer, és que realment és molt greu el que està passant, perquè és més que un tren, és un servei públic que s'està degradant. I costa molt aconseguir tot el públic. Tirar endavant qualsevol, que jo què sé, que una freqüència d'una estació millori, costa molt. Perquè després, en 3 dies, ens ho treguin. Nosaltres, per exemple, fa un any vam aconseguir que els trens d'hora punta fossin dobles. Pues ara hem tornat per tema de les obres, vam tindre que passar simple, i ara no aconseguim que ens posin trens dobles, perquè ens diuen que ja no hi ha equip, que s'ha reconfigurat i que no hi ha trens.
0: A partir d'ara, què és el que pot passar? Perquè, per exemple, la Comunitat Valenciana, que també han passat un mal dia perquè hi ha hagut jornada de vaga, hi havia serveis mínims del 75% de rodalia, en hora punta el 65% dels mitja distància i prop del 80% dels alta velocitat. Però, clar, malgrat vostès es queixen i malgrat vostè ens diu que ha vist fins i tot ciutadans plorar, a partir d'ara, què és el que podem fer? Perquè també ens estan trucant oients que marquen el 900-454-455, que escolten el que vostè diu, que és, bé, doncs, queixem-nos, i que diuen que queixar-se no els serveix de res, ja, Anna.
2: Sí, però és que aquest és el problema. Això és el que la societat civil catalana que té, és anar tots junts. Si anem separats, els hi posem en bandeja. El que hem de fer és anar tots junts i bloquejar les coses. I fer pressió, perquè som més. I els que manen es deuen a nosaltres, no nosaltres a ells. El problema és que ja fa molt de temps que la societat pues, va cada vegada més en solitari i les coses fan més por. Perquè quan un està sol, les coses fan més por. Aleshores, organitzem-nos. Tothom, aquí a Catalunya, quasi totes les línies tenen una plataforma, sinó que contactin amb nosaltres. Si estan en una línia que no té plataforma, l'ajudarem a muntar, però el que ha de fer la gent és tindre veu i anar tots junts, perquè és que jo sempre ho dic, O sigui, el meu avi deia que el tren estava ple d'històries i ara el tren està ple de drames.
0: Ja, ja. De drames i de números, si em permet, perquè vostè em deia, bé, he vist molts ciutadans plorar, molts ciutadans desesperats. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 66% en hora punta, de 6 del matí a 9:15 i de les 5 a 9:15, i un 33% la resta del dia. Però, clar, després hem de tenir en compte que si els ciutadans, els que poden, agafen un automòbil, hi ha molts trams amb obres que encara dificulten més la mobilitat, no només per aquells que, com vostès, utilitzen el tren, sinó per aquells que s'estan movent per Barcelona o per la xarxa viària catalana.
2: Exacte. Aquest és el problema, però és que la gent vol arribar, la gent vol controlar la seva vida. Doncs la gent no és, jo no crec que la gent que agafi el cotxe amb el preu que va la gasolina, amb... Tu quan tu condueixes has de tindre l'atenció posada a la carretera. Lo agradable que és pujar-te amb un transport públic on saps que hi ha un professional que està portant aquell tren. O sigui, no és normal que amb tota aquesta crisi de Rodalies el que triomfin són els autobusos. Aleshores, el que hem de fer és seguir fent pressió, que no relaxin, perquè cada vegada que relaxen l'únic que fan és, bueno, respirem una miqueta més. I apretar i apretar. És que no ens en queda una altra. El problema és que quan van fer les manifestacions, pues molta gent pues, no surt perquè està cansada, perquè anem en solitari. Si la societat és conscient de que som més i que tenim més força, serem els que decidim el servei que hem de tenir. Però si els hi deixem fer...
1: Bé, i a tot això sembla ser que la vaga continuarà amb una segona jornada convocada pel pròxim 15 de juliol. Hi ha marge per evitar aquesta vaga o com l'afronteu ja una segona jornada de vaga i, per tant, amb més afectacions pels viatgers?
2: A veure, nosaltres l'únic que farem és posar a la taula que els serveis mínims que havíem posat avui eren un desastre i que si hi ha una altra vaga que és més o menys seguida, no ho sabem, però com a mínim que els primers i els últims trens del dia no es poden tocar. O sigui, no pot ser que una persona no pugui sortir de treballar més tard de les 5:30 de la tarda. Això per començar. Els primers i els últims trens s'han de tocar i les zones calentes, que són les zones on hi ha més flux de persones, s'han de protegir. I això, me'n recordo que a moltes vegades ens hem sentat en una taula i ho hem parlat. Aquesta vegada és l'única vegada que no hem pogut parlar res. Han fet l'horari a la seva manera i l'han pujat a la web.
0: És que, clar, vostè ens diu que falten 2 minuts per arribar al punt just de 11:45 de la nit. Estem en directe a Ràdio 4 al de nit amb l'Anna Gómez, però també ho de la plataforma Dignitat a les Vies. Hem parlat amb ella moltes vegades. Avui hi ha hagut vaga de trens. Renfe ha minimitzat l'impacte de l'aturada, però ha retallat els serveis d'alta velocitat i deixa a mig gas els de Rodalies, no? Clar, és molt difícil que qualsevol professional que ens està escoltant surti de treballar abans de 5:45 de la tarda. És que això no és Suècia, ni són els països nòrdics. Aquí hi ha molts despatxos i moltes oficines que funcionen fins a les 7 del vespre. Quina solució de mobilitat se li dona a les persones que surten de treballar a 5:45?
2: Pues una cosa que últimament fa molt Rodalies, que és buscar la vida. Me'n recordo quan va haver l'apagó de Montcada i Forcació, ens va sobtar que anàvem a les estacions i ens deien... aquí no funciona el tren, busqueu-vos la vida. I ens va semblar algo com quina barbaritat. Ara cada 2x3 ens hem trobat amb aquest busca't la vida, busca't un servei d'autobusos, això és el que fan. I és el que no podem permetre. O sigui, el que no pot ser és que la gent no pugui dependre del transport públic. Però mira, fa poc va sortir una notícia que la Generalitat volia recompensar econòmicament a la gent que deixés de teletreballar. Però això qui ho pensa? O sigui, tenim un sistema de transport que no funciona i li estàs dient a la gent que si deixa de teletreballar els premiaràs. Tornem a perjudicar la gent que depèn del transport públic per arribar a la feina. És a dir, jo crec que realment a vegades penso que algú o que no es comuniquen entre ells o que juguen a la ruleta russa amb tots els usuaris. I el que hem de fer, i perdona que ho digui perquè avui hi ha hagut una vaga, jo sóc usuària, estic amb els usuaris, però també estic amb el personal. perquè si tu ens veus plorar o estem desquiciats amb la calor, surts enfadat, no arribes a la feina, ho pagues amb una persona que treballa per la companyia a l'andana. Els maquinistes de trens també van amb trens sense aire condicionat. També tenen els seus drets i també tenen que arribar a casa seva perquè això és una feina. Si el tren no arriba, ells també es queden penjats. Per tant, el sistema ferroviari està fracassant i no ens ho podem permetre. Per tant, el que hem de fer és ser tajants, les plataformes estem treballant, no és fàcil, qualsevol petita victòria, que a la majoria de la gent diu, però no és tant, és molta lluita per aconseguir qualsevol cosa, i nosaltres seguirem pressionant, i el que ha de fer la gent és comunicar-se amb la plataforma de la seva línia, es pot dirigir a nosaltres, pot fer reclamacions a Renfe, però que ningú doni el sistema ferroviari com a mort.
0: Doncs amb aquest missatge, amb aquest titular ens quedem, que ningú doni el servei ferroviari com a mort. Anna Gómez, gràcies per ajudar-nos sempre, gràcies per parlar en nom de la ciutadania i gràcies per ser-hi. Que tingui una feliç nit i fins aviat.
2: Moltes gràcies.
0: A vostè. Gràcies, Gerard.
1: Gràcies a tu, Sílvia.
0: Vinga, 2:15 de la nit en directe a Ràdio 4. Seguim.
3: De nit, amb Sílvia Tarragona.
0: Com sempre, en directe aquí al De nit de Ràdio 4, com ens agrada la vida i com ens agrada la comunicació, la informació, de cor a cor i sobretot escoltant el bategà no només del que succeeix aquí a Catalunya, a Espanya, sinó sobretot el que està passant en aquests moments a Veneçuela. Hem començat avui el programa sentint una de les moltes manifestacions que Donald Trump, sense saber massa bé per què, fa sobre temes que desconeix, perquè, òbviament, per ajudar a Veneçuela el que cal és fer-ho com Déu mana. Per aquesta raó, acabem de saber que l'Ajuntament de Barcelona recomana canalitzar l'ajut per pal·liar les conseqüències dels terratrèmols de Veneçuela del passat 24 de juny a través d'organitzacions especialitzades i reconegudes i prioritzar els donatius econòmics. Per què? Doncs perquè hi ha moltes iniciatives solidàries que s'estan fent des de la bondat i des de les ganes d'ajudar. Per exemple, mantes, roba, tendes de campanya, aliments i molts altres productes de primera necessitat. Però, si aquests productes de primera necessitat s'acumulen, tal com informa la web de l'Ajuntament de Barcelona, es pot saturar d'alguna manera la capacitat logística sobre el terreny i dificultar la gestió de l'emergència. Així doncs, que el que l'Ajuntament de Barcelona està d'alguna manera recomanant és que si vostès volen ajudar, ho facin amb donatius econòmics a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, que informa àmpliament de quines són les organitzacions amb les que vostès poden treballar, de la manera que puguin donar un cop de mà a aquestes persones que ho estan passant tan malament. Però Veneçuela no és només un dels pals de paller de l'actualitat de la jornada d'avui. Hem sabut que fins un 30% de les persones ateses per addiccions passa gran part del seu temps en solitud, i aquesta no és una bona notícia. Immediatament entrevistarem a Maria San Pedro, coordinadora del Servei d'Atenció a les Addiccions de Tarragona i que, a més, parla en nom de Projecte Home Catalunya. Però abans, el nostre sotsdirector, en Julio Leal, posa el comptador a zero. Julio, bona nit.
4: Molt bona nit, Sílvia. Doncs bé, Projecte Home va presentar fa uns dies el seu Observatori 2025. Es tracta d'un estudi basat en l'anàlisi de 4.396 persones ateses en 28 centres i programes per tot l'Estat. El document confirma una creixent complexitat en les addiccions, marcada per l'envelliment dels perfils, l'augment dels problemes de salut mental i una major presència de dones en tractament. En aquest sentit, les persones ateses tenen una edat mitjana de 40,7 anys enfront dels 38,1 registrats fa 10 anys. Les dones representen el 21,3% dels casos enfront del 16,2% de fa una dècada. L'estudi alerta sobre la cronificació de les addiccions. En el cas de l'alcohol, transcorren una mitjana de quasi 20 anys entre l'inici del consum problemàtic fins a la recerca d'ajuda. A més, l'Observatori identifica l'aïllament social com un factor de vulnerabilitat rellevant. Més de la meitat de les persones ateses, un 48,8%, compta amb un entorn familiar lliure de problemes de consum com a principal espai de relació. La cocaïna i l'alcohol continuen sent les principals substàncies associades al tractament en Projecte Home. Per últim, avançar que la salut mental és ja un dels principals desafiaments en l'àmbit de les addiccions. L'informe apunta que el 76,9% de les persones ateses presenta ansietat severa, el 65,7% depressió severa i més del 46% ideació suïcida. Així que, Sílvia, sens dubte, unes xifres que ens conviden a la reflexió.
0: I tant que sí, Julio, ja ho veus, en una societat hiperconnectada la solitud continua sent el problema, el pal de paller de les persones, aquest 30% de ciutadans atesos per addiccions que passa gran part del seu temps així, sense ningú altre que els doni aixopluc emocional. Maria San Pedro, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Moltes gràcies per atendre'ns, senyora San Pedro. Aquestes xifres són preocupants perquè són elevades, però provoquen, si em permet, molta tendresa i molta sensació de claparament, perquè molts dels que efectivament han estat atesos per Projecte Home, el que diuen és que se senten sols, no?
5: Sí, així és, no? El que estem veient és que les persones que arriben als nostres centres a demanar ajuda tenen una problemàtica que s'ha cronificat, que va potser començar amb un consum més social, més des de la part més recreativa, i ha anat canviant i ha evolucionant amb un consum solitari, no? És un consum que acaba tenint la persona que presenta una problemàtica d'addicció doncs sola a casa, sense un entorn i una xarxa social que fa que estigui molt més aïllat amb aquests aspectes.
0: Maria, vostè representa el Projecte Home, Projecte Hombre, que és una de les principals entitats d'Espanya dedicada a prevenir i tractar problemes d'addiccions. El que fan vostès o el que van mostrar dijous passat no és només una prova més de la realitat, sinó que fan una radiografia molt precisa feta amb el total de les persones ateses per Projecte Home. És a dir, no hi ha marge d'error. En el cas de les dades de 2025, la mostra és de 4.396 persones, el total d'atesos aquest any per l'entitat, però les dades es presenten en una sèrie històrica des del 2016, és a dir, que des d'aleshores i fins ara hauríem de parlar de 42.500 persones i la xifra va pujant. Cada vegada els addictes són més grans en edat i són cocainòmens, per exemple, a partir dels 40 anys, no? Quan algú ja està a la vida adulta i quan comença a consumir per una raó molt concreta, no? La solitud també pot ser una raó per la que moltes persones consumeixen a partir de certes edats, Maria?
5: Bé, la problemàtica d'addicció és multifactorial, vol dir que no només és una causa la que fa que una persona presenti una problemàtica, sinó que hi ha diferents factors que poden fer que aquella persona doncs acabi tenint, no?, una problemàtica d'addicció. Evidentment, doncs l'aïllament social doncs és una part important perquè pugui desenvolupar-se algun tipus de problemàtica, no? Però no només això, sinó també la precarietat en diferents aspectes de la vida de la persona. Doncs no només que pugui haver-hi una alta accessibilitat envers a les substàncies, no? Com per exemple la cocaïna, que està bastant normalitzada en aquest sentit, amb aspectes d'oci recreatiu, o l'alcohol, que és legal i accessible i més econòmic, sinó que aquest context social, que hi ha diferents factors que poden agravar doncs aquesta problemàtica o que poden fer que siguin factors de risc per a una persona que presenti que tingui més dificultats a l'hora de gestionar segons quines situacions, no? Com la crisi de la vivenda, la precarietat laboral, el cost que pot tenir la vida i també la saturació amb relacionats amb la salut mental, no? Llargues llistes d'espera per poder accedir amb una cita per salut mental, etc.
4: Estàvem comentant de l'aïllament que pateixen aquestes persones, no, relacionada amb les addiccions, però és que aquestes addiccions comporten també un deteriorament de les relacions personals.
5: Evidentment. O sigui, el que al final va passant quan una persona té un problema d'addicció és que es va deteriorant tots els aspectes de la seva vida, no? Tots doncs no només el fet de que pugui acabar influint i que pugui ser una problemàtica dins de l'entorn familiar, no? Que podria ser doncs el primer entorn que potser es veu afectat, sinó doncs en l'àmbit laboral, l'àmbit social, tots els àmbits de la persona.
0: Fixi's que també hi ha alguna cosa que ens ha sorprès. Som en directe a Ràdio 4 conversant amb Maria Sampedro, coordinadora del Servei d'Atenció a les Addiccions de Tarragona, però també, evidentment, està en aquests moments oferir-nos aquesta entrevista en nom de Projecte Home a Catalunya. Hem volgut parlar d'aquest estudi que es va presentar el dijous. Fins un 30% de les persones ateses per addiccions passa gran part del seu temps en solitud. Però, independentment d'aquesta dada, que ja és molt rellevant, hem de parlar de la feminització, si em permet, de les persones que són addictes, no? Parlen de que hi ha una millor presència de dones al tractament i que aquest perfil fa que també s'associï a, com deia vostè molt bé, la salut mental, no? Com vostè ens comentava, les addiccions no són blanc o negre, el color gris existeix i és molt important, però a què podríem d'alguna manera apel·lar per preguntar-li per què hi ha més dones ara addictes que abans?
5: No crec que sí que hi hagi més dones addictes o amb problemes d'addicció ara que abans, sinó que ens arriben més a tractament i tot i així no arriben totes les dones que presenten o tenen algun tipus de problemàtica.
0: Perdoni, Maria, li deia, perquè les xifres que en Julio i jo hem estudiat parlen de que les dones representen ja el 21,3% dels casos davant del 16,2% de fa una dècada. La cronificació de les addiccions, alcohol, que poden passar, com vostè deia molt bé, de mitjana gairebé 20 anys entre l'inici del consum problemàtic i la recerca d'ajut. És a dir, el fet de, i no sé si m'estic equivocant, Maria, l'estigmatització, la vergonya, a mi això no m'està passant, en realitat no tinc un problema, és el fet per al que les dones arriben més tard a demanar ajut?
5: Exacte. Aquesta estigmatització, les càrregues familiars, el consum que amb les dones està més invisibilitzat, és a dir, que és un consum més ocult, doncs fa que hi hagi més barreres perquè la dona pugui demanar ajuda o que pugui arribar abans a tractament, no? Amb el que deia abans, no em referia a que abans no hi haguessin o hi haguessin menys dones amb problemàtica, sinó que ara actualment el que estem veient és que hi ha un augment, no, de dones que ens arriben demanant ajuda, com tu bé deies, no? Des del 2016 fins ara doncs ha augmentat bastant el percentatge de dones que arriben. També perquè els tractaments han de... hem de poder treballar per aquesta mirada, no, de diferències de gènere i poder veure que doncs hi ha certes diferències amb tot el que envolta la dona, no, com deia abans, les càrregues familiars, aquest consum que està més ocult, no, que no els hi han permès arribar abans a tractament. Llavors hem de treballar des d'aquesta perspectiva també per poder facilitar uns tractaments que els hi puguin donar un bon acompanyament amb aquest aspecte.
4: I un aspecte que també crida l'atenció i que ens preocupa és el cas d'ideació suïcida, no? Molt elevat entre les dones, no? Més d'un 60%.
5: Sí, amb les dones també el que veiem és que aquesta problemàtica de de problemàtica d'addicció ve de la mà amb una problemàtica de salut mental, no? de trastorn mental, de patologia, amb major ideació suïcida, també molt, molt vinculat amb situacions que han patit les dones, potser d'assetjament, d'abusos, de situacions de violència que no han pogut estar acompanyades o no han pogut gestionar, llavors que els hi porta a una situació molt més complexa.
0: Una situació complexa i una situació que és, d'alguna manera, el punt més alt de l'iceberg, no? Perquè si parlem de la dona, quan parlem d'aquest 88,3% de dones que han passat un període de temps significatiu al llarg de la seva vida experimentant, hauríem també de parlar d'angoixa severa, no? És a dir, dones que van dient aguantaré, aguantaré, aguantaré, fins aquí puc arribar, però és així, fins que al final es trenquen, no? Passen un 88,3%, perdó, en el cas dels homes, de les dones, i un 73,9% en el cas dels homes. Quasi bé, i no és qualsevol cosa, 8 de cada 10 dones ateses per Projecte Home han tingut o tenen depressió severa. En el cas dels homes, la xifra baixa de 6 de cada 10. Parlava en Julio del suïcidi, però, clar, hauríem també de parlar, com vostè explicava molt bé, no només de cocaïna, no només de persones que poden veure's d'alguna manera empenyades a emprendre aquesta decisió, que no té volta enrere, sinó també amb la complexitat del policonsum, no? És a dir, persones que, per exemple, consumeixen cànnabis o cocaïna, cocaïna 78,4%, cànnabis 62,5%, o que, per exemple, tenen un consum regular d'alcohol en un 86% i no se n'adonen que poden estar tenint un problema, no, Maria?
5: Sí, sí, sí, exacte. Ha canviat en aquest sentit. El que veiem és que doncs aquestes últimes dades el que ens facilita és una informació de que el policonsum continua sent doncs, com, doncs, sobre un 60% de les persones que demanen ajuda presenten aquest policonsum, no? Reconeixen que hi ha més d'una substància amb la problemàtica. No només una substància és amb la que tenen problemes, sinó que hi ha doncs, més d'una.
6: I llavors, que
5: diguem...
6: No, disculpe.
5: No, el que deia és que es detecta un consum problemàtic de diverses substàncies, tot i que potser hi ha alguna que és la més és la principal o la més tolerada i no identifiquen com a les altres no les identifiquen com a problemàtic, com a problema, no? Llavors potser et venen amb una problemàtica d'addicció amb una determinada substància que ells o elles identifiquen que és el problema que tenen i després explorant apareixen diversos consums que reforcen l'idea reforça la nostra idea de que l'addicció és l'eix central, no la substància de consum, no? Llavors, per això també és important que inclogui tots els aspectes de la vida de la persona buscant aquests canvis profunds en el seu estil de vida.
6: Si el que estem veient, sens dubte, és aquest tàndem perillós que conformen addiccions i salut mental, a tindre molt en compte.
5: Sí, és essencial poder tenir molt present que també l'abordatge cada vegada ha d'estar molt més amb aquesta mirada de que no és només el problema d'addicció el que hem de treballar, sinó que hem d'anar de manera conjunta i molt, molt acompanyats amb aquesta, doncs, aquesta mirada cap a envers a la salut mental, perquè hi ha un percentatge bastant elevat de persones que demanen ajuda que tenen doncs, el que nosaltres el que s'entén com a patologia dual, no? Una problemàtica d'addicció i un trastorn a la vegada. Llavors és molt important l'abordatge des d'aquestes parts abordar totes les parts.
0: No volem molestar-la més, Maria. Només un últim comentari i una pregunta. Fins ara s'havia associat el policonsum, les addiccions a gent jove. Doncs no és així, perquè els grups amb més pes es concentren entre els 34 i els 49 anys. Allunya la imatge de les addiccions com un problema associat només a la població jove. No és així. No és només en moments d'oci persones molt joves, sinó també persones d'entre 34 i 49 anys que són adults i en alguns casos ja entren a la maduresa, com és el dels 49 anys. Maria.
5: Sí, les persones que arriben porten una mitja més o menys de 20 anys de consum, no?, de problemàtica. I la mitja d'edat d'aquestes persones està entre els 40, 43, 45, en el cas de les dones, no? Llavors, el que s'està veient és que és una addicció que està més consolidada, que està més cronificada, amb un cada vegada més alt deteriorament de la persona, i que no són consums puntuals, potser com es poden veure doncs en persones més joves o que comencen amb un consum més recreatiu.
0: Acabem parlant d'alguna cosa que també forma part de Projecte Home i que penso que s'ha de tenir en compte, que és que vostès a Projecte Home tenen també un servei jurídic i penal que ofereix assessorament i acompanyament en l'àmbit judicial a aquelles persones usuàries que tenen causes obertes, així com seguiment de persones que compleixen mesures penals alternatives. Estem parlant de xifres que no són qualsevol cosa. Homes, 87%, dones, 13%, no? És a dir, vostès des de Projecte Home també donen aquest servei i han atès a 192 persones. Maria.
5: Sí, nosaltres no fem distinció, no? La persona moltes vegades per aquestes problemàtiques ja i per venir d'una trajectòria tan a llarg temps, no? De problemàtica de consum, ve amb unes situacions molt més complexes, no? Llavors hem d'abordar totes aquestes situacions i hem de poder donar cobertura amb la mesura que nosaltres puguem, doncs, a totes les necessitats, realitats de la persona que ve a demanar ajuda per un problema d'addicció. Amb el servei jurídic, doncs el que fem és l'acompanyament, assessorament en persones que, doncs, com a conseqüència d'aquest problema d'addicció han acabat, doncs, amb algun tipus de causa judicial, i que doncs és important que puguin treballar també la responsabilitat en aquest sentit i poder fer una feina amb un procés, amb el seu procés terapèutic, de poder tancar les coses a nivell judicial o jurídic que puguin tenir, i poder arribar a tenir una vida el més normalitzada possible sense una problemàtica d'addicció.
0: Maria San Pedro, coordinadora del Servei d'Atenció a les Addiccions de Tarragona, que vostè en aquest cas ens ha atès en nom també de Projecte Home a Catalunya, els felicitem per la gran tasca que estan fent, i ja saben que sempre aquí a la ràdio pública, a Ràdio 4, estem pendents d'aquestes xifres que han presentat fa molt poques dies, van fer-ho dijous, i que fa que arribem a la conclusió de que la cocaïna i l'alcohol continuen sent les substàncies predominants. Gràcies per la feina que fan i una abraçada ben forta, Maria.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona nit.
5: Bona nit.
0: Seguim.

Només 7 minuts i arribarem al punt just de les 11 de la nit. Tenim una última hora que hem sabut aquesta tarda. Mirin, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha llançat la primera campanya governamental al nostre país per l'evolució de la prostitució. Ressenyes 5 estrelles, jo sí te veo. Aquesta és la primera campanya que es fa al nostre país per l'evolució de la prostitució, com els deia, que retrata la realitat duríssima que pateixen milers de dones en aquesta situació i que s'ha traslladat també a les xarxes. Així doncs que, com que volen i volem que es visualitzi aquest patiment, la pèrdua absoluta de drets i la situació terrible per la que directament passen aquestes dones i algunes nenes en situació de prostitució, el que podré, vostès llegiran és aquest Ressenyes 5 estrelles amb el hashtag Jo sí te veo. Fixin-se el que són les coses. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, parlava d'aquest Jo sí te veo i, en canvi, avui, la gran cantant canadenca que va néixer a Ottawa, ja ho saben, Alanis Morissette, deia tot el contrari d'una entrevista que li va concedir a un gran periodista britànic, Howard Stern, l'any 2008. Escoltin aquesta cançó.

0: Aquesta cançó, els he de confessar, és una de les meves cançons preferides. You Gotta Know, és a dir, tu havies de saber-ho, aquesta seria la traducció. És la cançó que aquesta cantant canadenca que m'encanta, va néixer a Ottawa, a Canadà, ara fa 52 anys, va escriure quan Ryan Reynolds la va deixar. I la veritat és que aquesta peça no només va ser número 1 a tot el món, sinó que va començar a parlar de com les dones utilitzaven el seu talent per parlar del despit. Howard Stern, que és un periodista britànic però que viu als Estats Units, que té un podcast que, bé, escolten cada dia milions de persones arreu del món, va començar l'entrevista quan va presentar aquesta cançó dient: per suposat, aquest disc serà genial perquè parla d'una ruptura. El disc es diu Jagged Little Pill i parla, efectivament, de com Alanis Morissette li va dir: escolta, tu havies de saber, Ryan Reynolds, el mal que em faria tot el que vas fer mentint-me i, sobretot, rebaixant-me. Alanis Morissette, recordin que la ministra Delgado deia que el hashtag per abolir la prostitució al nostre país és Yo Si Te Veo, deia que es va sentir invisible en aquella entrevista. I avui ha comentat alguna cosa que a mi m'ha agradat moltíssim perquè estic totalment d'acord amb ella. S'ha convertit en alguna cosa habitual fer mal a les dones. És el natural, és el normal. Ens volen invisibles. Ens volen, com els diria jo, ens volen com si no hi fóssim. Com si efectivament, i en parlarem després amb les nostres convidades, aquell adagi tan franquista de calladita estàs més guapa, fos el que verdaderament, bé, doncs, hagi de ser el denominador comú d'una dona, d'una persona lliure com una dona. Així doncs que avui d'aquesta manera tan rockera, com diria la pròpia Alanis Morissette, dono la benvinguda a l'estimadíssima Elena Crespi, que segur que està totalment d'acord amb mi. Estimadíssima Crespi, bona nit.
1: Bona nit, quin plaer rebre aquesta benvinguda amb la teva veu i amb la d'Alanis Morissette de fons. Jo ara mateix estic molt feliç, Sílvia, la veritat.
0: A mi també, perquè a mi Alanis Morissette és una cantant que m'encanta. Aquesta cançó, meravellosa, penso que va ser la que va avançar d'alguna manera com bé, una dona es pot queixar també del mal que li han fet. Va tenir una relació profunda amb Ryan Reynolds de l'any 2002 a l'any 2007. El trencament va ser horrorós. Ell ho va fer molt malament. I em sembla molt valent per part de Alanis Morissette que digui: escolti, jo ni perdono ni oblido, me'n recordo perfectament d'aquella entrevista on Howard Stern normalitzava que jo era invisible i que era normal, que em mereixia que aquest individu, que aquest senyor, que és un gran actor d'altra banda, em deixés de qualsevol manera. Diu: sort em vaig tenir del meu pare, que em va dir: estimada, quan siguis més famosa, molta gent t'adorarà, molta gent t'odiarà i molts altres els hi serà igual el que facis. Així que continua fent el que estàs fent i continua sent la dona que ets, perquè t'hem educat així, no? Home, amb un pare així és complicat abaixar els braços, eh? Però està molt bé que avui El País i molts altres diaris nord-americans parlin d'aquest missatge que ha deixat clar Alanis Morissette, no?
1: Sí, totalment, no? I a més jo crec que cada cop s'estan fent més coses per visibilitzar aquest menysteniment, aquest menyspreu que sovint hi ha hagut cap a les dones i cap a moltes persones que pateixen diferents discriminacions. En els temes sentimentals sembla que no ens hem de preocupar gaire per les ruptures, que ens hem de recuperar ràpid, no? Una ruptura fa molt mal inclús quan s'intenta fer bé, quan s'intenta ser, ara que està de moda parlar de la responsabilitat afectiva, doncs imagina't si a sobre, com aquí apunta Alanis Morissette en aquesta cançó, si a sobre ho fan malament i ho fan menys tenint-te, no? Llavors, és important posar el focus en que les relacions d'amor mouen el món i quan hi ha coses que no es fan ben fetes, s'han de cridar o, en el cas de l'Alanis Morissette, s'han de cantar per reivindicar-les, no?
0: S'han de cantar, s'han d'explicar i s'han de dir ben alt. Per cert, comentàvem als oients de Ràdio 4 aquest missatge que avui, aquesta nit, de fet, aquest vespre, ha ofert la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, la primera campanya governamental a Espanya per l'evolució de la prostitució, ressenyes 5 estrelles, hashtag Yo Si Te Veo. És una bona manera d'explicar-ho, perquè, clar, moltes dones són invisibilitzades perquè

0: ens agradi més o ens agradi menys la idea, hi ha un sector de la població que d'una manera, mira, ho diré entre cometes, Sílvia, perquè és que ara mateix no sé quines coses podem decidir de manera més o menys lliure, eh? Però bueno, de manera més o menys lliure, i entenguis que estic fent cometes, hi ha qui escull aquesta opció, no? I llavors aquí hi ha com un gran tema, no? Què fem? Apostem per abolir-ho absolutament tot i neguem els drets de les que seguiran escollint aquesta professió pels motius que sigui? O potser ho separem, no? I fem que una cosa se li dongui l'etiqueta d'explotació sexual, explotació de persones, no? O de les dones, sobretot, i nenes. I després hi ha un altre espai que es pot anomenar, no sé, treball sexual o prostitució, o no sé com anomenar-ho, val? Perquè això, en tot cas, amb qui hem de parlar és amb les treballadores sexuals que estan allà, que hi ha un sector que està al carrer reivindicant els drets per tenir, si més no, ja que pel que sigui escollen aquesta professió, doncs tenir certs drets coberts, no? Llavors, crec que m'hi ficaré com molt a fons perquè crec que és important veure, no?, què porta tota aquesta campanya. Evidentment, tot el que sigui batallar contra la violència és superimportant, i contra la violència sexual envers les dones és importantíssim. Per tant, alerta, a veure què, quins passos faran ara amb aquesta nova campanya.
1: És que saps què passa, Helena? Tu que saps que fa molt poques hores he tornat de Nova York, que he estat uns dies allà amb una gran amiga, la Laura Claravall, i veient la família americana i els amics americans. Ha estat una escapada express, però ha valgut molt la pena. Jo avui comentava amb tu i jo, quan tornava cap a Espanya, he escrit un post a Instagram d'alguna cosa que vaig veure ahir que em va semblar molt menys tenidora, no? La ministra Redondo també n'ha parlat de com s'instrumentalitza el cos de les dones. Ho explicaré resumit per aquells que potser ho han llegit en el meu Instagram personal, o que potser no ho han llegit, perquè evidentment no tothom llegeix els Instagrams de tothom, no? Però la Laura i jo, que som dues senyores que, com saps, som rotundes i que ens agrada menjar i que ens agrada estar bé, estàvem assegudes en una espècie de barra que hi ha en una de les sales del JFK, i vèiem un bufet no gaire generós, t'he de dir, on hi havia més pastanagues i verdures que no pas hamburgueses, eh? I, evidentment, és com ha de ser, perquè ens hem de cuidar, eh? Això no té res a veure una cosa amb l'altra. Però anava veient com un seguici de senyores amb molta por, amb molta sensació de dubte, anaven veient què era el que anaven menjant, com comptant calories. I quan vam veure que la Laura i jo ens vam cruspir un plat d'amanida de patata que vam compartir ella i jo, i una mica de formatge, la mirada d'aquestes dones va ser molt, de molta reprovació, no? I m'he donat allà a Nova York que, per exemple, els menús dels restaurants són molt més petits, que els plats són molt més minsos, que jo, que ja saps que em compro molta roba allà perquè sempre ha estat el paradís de les dones curvy, ara la talla L és una S en realitat. És
0: mare
1: a dir que,
0: meva.
1: De debò, Helena, de debò, Laura i jo ens quedàvem com al·lucinades perquè tot era molt estret, tot era molt petit. Talles que et venen com XL en realitat eren una M, no? O talles que eren L en realitat era una S. És a dir, que estem o s'està aprimant deliberadament el cos de la dona, més enllà de la salut, que tots volem tenir bona salut, només faltaria, eh? No estic fent una crida a la irresponsabilitat. Estic fent un advertiment a la manera com volen que siguem les dones, que és el que avui deia la ministra Redondo sobre l'aspecte físic, no?
0: Totalment, totalment. I, de fet, té relació amb el que deies al principi, no?, de que ens volen tan invisibles... Que fan que el model de dona seguida sigui aquella que gairebé ni es veu, no? La que ocupa el mínim espai possible, no? Llavors, vaig veure el teu post, vaig pensar que seria una bona oportunitat per parlar-ne també aquí, perquè, de fet, això ja treu a coses que hem parlat durant tota la temporada d'aquests restaurants que estaven fent aquests menús Ozempic, no? Perquè la gent que, doncs, pren aquesta medicació, doncs sovint no pot menjar quantitats normals. Ja dic quantitats estàndards, ja no. Si un dia tens molta gana menjar molt, no? És a dir, es normalitza el menjar poca quantitat, el fer les coses en petit, i això sense tenir en compte, evidentment, la salut ni la quantitat necessària per, ja no només per saciar la gana, sinó també per alimentar-te i nodrir-te, que és

0: el que és una de les grans funcions que té l'alimentació, no? Però també hi ha l'altra funció, que és la del gaudir. Hi ha una funció que és psicològica, que té a veure amb el gaudi. I estem convertint l'experiència del menjar en un suplici, sobretot ara que estem en aquesta tornada d'aquest model que ja va estar molt de moda als 90, que era el que s'anomenava heroin chic, no? Aquest model de dona, perquè això està de moda en les dones, en els homes no se'ls exigeix estar tan prims,
1: No,
0: se'ls
1: no.
0: exigeix estar fortíssims, ara sí, eh? Però ells poden ocupar més espai que nosaltres, no? Llavors, aquesta moda és se li diu heroin chic precisament perquè és encarnar la corporalitat d'una persona addicta a l'heroïna, no? Amb aquest cos xuclat, no? I això, evidentment, tampoc és una crítica a les persones que són primes, perquè hi ha
1: No,
0: persones que
1: no.
0: són primes i és la seva constitució, però les persones que som de constitució grossa no podem arribar mai a estar així de primes sense posar en risc la nostra salut i la nostra vida. I aquesta societat ara sembla que prioritza que ens en pro de és per la teva salut, realment al darrere prioritzen que ens fem mal, que sacrifiquem i que la nostra vida sigui un suplici i que intentem aconseguir objectius que són impossibles, inclús sacrificant la nostra salut, només per estar primes, no per la nostra salut, no?
1: És clar, però fixa't, Helena, passen 7 minuts de les 11 de la nit. Tu que també estimes molt la ciutat de Nova York, que hi has anat moltes vegades,
0: I tant.
1: és clar, jo allà, la majoria de la roba que tinc, i ho saps, me l'he comprat
0: Clar.
1: allà. Jo vaig allà amb una maleta buida, omplo maleta i torno cap aquí. Per què? Doncs perquè
0: Clar.
1: l'estil m'agrada, perquè em sento còmoda. Ahir vam intentar comprar per una amiga de Laura un Nike T-shirt, una samarreta. No vam trobar res. Perquè la
0: Clar.
1: talla L és una talla S, la qual cosa vol dir que si està arribant en
0: Clar,
1: aquest
0: clar.
1: país en la que desgraciadament hi ha una pandèmia que és l'obesitat, l'obesitat
0: Sí.
1: mòrbida, eh? No estem parlant de dones corbis com tu, com jo, com la Laura, no, no, estem parlant
0: Exacte.
1: d'obesitats mòrbides que fan que persones tinguin lipedemes a les cames i persones que desgraciadament, perquè Nova York és una ciutat que en aquests moments és el paradigma del classisme, on tot és caríssim i on molt poques persones poden alimentar-se amb fruites, amb verdures i amb tot el que cal, bé, doncs estan creant una societat que va foragitant tota la diferència. Vam anar a sopar al
0: Total.
1: restaurant a Brooklyn i Laura i jo, que som tafaneres, com saps, ens anàvem fixant en totes les dones que ens envoltaven. Totes eren igual, amb el mateix color de cabell, amb la mateixa talla. Laura va demanar un steak tartar, jo vaig demanar un lobster roll, que m'encanta. Ens vam mirar com si fóssim la niña de l'exorcista. És a dir, que és com si, uau, el fet de que hi hagi aquesta lluita contra les dones que no són normatives hagi passat a ser una situació classista i hagi passat a fer que les pròpies dones mirin a les altres que no fan
0: Sí.
1: el que elles fan com si
0: Clar.
1: fóssim autèntiques anormals.
0: Clar, aquí, mira, aquí hi ha una de les grans victòries patriarcals, que les dones ens mirem entre nosaltres amb aquest recel, amb aquestes enveges, amb aquestes crítiques, no? És una gran victòria de la societat masclista en la que vivim i en el fons també amaguen gran dolor, perquè en el fons quan una dona t'està mirant a tu, que potser estàs gaudint del plat que t'estàs
1: Clar.
0: fotent i que, fixa't que tampoc esteu parlant de coses que
1: No, home,
0: siguin
1: no, per favor.
0: poc saludables, eh? És a dir, que estàs gaudint, no?, del teu lobster roll i veus que algú t'està mirant amb cara de com pot ser que aquesta dona es mengi això, en el
1: Totalment.
0: fons també hi ha un dolor al darrere perquè jo, que estic aquí sacrificant aquesta part de gaudi de la meva vida i mira l'altre que ho està gaudint, no? I això és un dol i un dolor també molt gran, no? Sobretot quan també es veu com les dones potentes com nosaltres som capaces, i això pot semblar com molt estrany de dir, però clar, hi ha molta gent que es pensa que la felicitat només passa per estar prim. Doncs les dones que tenim cossos grossos, les dones gordes, demostrem que podem estar felices, que podem gaudir del menjar, que podem gaudir de l'esport, que podem gaudir del sexe, que podem gaudir del passejar, del anar a Nova York, d'anar a concerts, de tantes coses. I clar, les que estan sacrificant una part important de la seva vida social, del què mengen, del com veuen el seu cos, doncs clar, ens miren i els hi fa un mal horrible.
1: Horrible i que, com deia la meva mare, a vegades són lloves per les pròpies lloves, no? I això és alguna cosa que no ens podem permetre. Escolti, abans de parlar de l'Ozempic vaginal, que a mi quan m'ha dit avui l'Helena gairebé m'agafa un cobriment, posem damunt de la taula dones potents, hem posat Alanis Morissette, doncs hem de posar també Taylor Alison Swift, que és a punt de casar-se amb aquest senyor guapíssim, Travis Michael Kills, que té 36 anys com ella, que va néixer a Westacle, Ohio, és cèlebre, és milionari com ella, jugador de futbol americà, però aquesta senyora ho ha tingut molt clar. Sí, jo em vull casar amb tu, perfecte, m'encanta, però ha fet uns contracte prematrimonial en el que aquest senyor no pot tocar-li gaire la moral, no? I no només ho ha fet ella, ho ha fet Dua Lipa, per exemple, ho va fer Shakira en el seu moment, unes capitulacions matrimonials, a dir, atenció, jo puc estar molt enamorada, però hi ha coses per les que no passaré. I em sembla que també és un exemple molt bo aquest, Helena, no? És a dir, estimar-nos també passa per estimar les nostres finances, que són les que ens donen independència econòmica.
0: Sí, sí, sí, tant. Hi ha molta gent que segurament es posa les mans al cap i pensa, oh, que poc romàntic que és fer un contracte prematrimonial, però és que en el fons, si en el moment en el que tu estàs en el punt àlgid de la relació o en un dels punts àlgids de la relació, procures, perquè si mai passa alguna cosa, això no putegi cap de les dues parts, jo crec que això és de gran respecte, no? Perquè ara mateix, o sigui, jo crec que seríem una mica il·luses si no fóssim conscients dels números. I des de fa molt de temps, la meitat de les parelles que es fan es desfan. Llavors, l'intenció quan tu tens una parella és segurament que et duri, doncs, home, molt temps. En principi, poques persones tenen una relació per d'aquí dos dies deixar-s'ho, no? Si tu vols certa estabilitat en una relació, la idea és que això pugui durar a mig llarg plaç, però com que sabem que la meitat no hi arriben a durar tant de temps, doncs està bé prendre unes mesures nascudes des d'un moment de calma, de tranquil·litat, tenint en compte doncs, el que podem fer per protegir, no, els nostres espais, sense oblidar, i això és el que és més important segurament per mi, l'espai comú, l'espai de parella, ja, l'espai d'amor, allò que construïm junts i allò que enriquim junts també, no? Però clar, aquí estem parlant de gent que té grans fortunes i que doncs, segurament deuen voler protegir el seu patrimoni, no? Llavors, què millor que fer un pacte de com farem les coses si van mal dades quan estan anant bé les coses, no?
1: Exactament, per jo també tenir la meva pròpia independència de dir fins aquí podem arribar i els límits els poso jo. Dos minuts i arribarem al punt just d'un quart d'onze de la nit. Helena Crespi, tenim encara set minuts. Desenvolupa, sisplau. T'ho demano, I beg you, com diuen els americans, t'ho demano de genolls, sisplau. Ozempic vaginal. És que m'he quedat absolutament ida quan ho he llegit. Ho he hagut de llegir dues vegades. Vols que et digui una cosa, estimada amiga? No ho entenia. Què vol dir Ozempic vaginal? És que què estem, què passa al món?
0: Sí, sí, sí. Bueno, estem veient les conseqüències que té l'ús d'Ozempic o els seus amiguets, diguéssim, quin impacte té en el cos. Estem veient tantes persones que estan perdent massa muscular, que estan quedant pell i ossos. Això també passa a la vulva, no? Llavors, mirava aquest post d'una clínica de cirurgia, no? I el llegia atentament, no? Amb què passa, quins canvis hi ha en aquest espai íntim del nostre cos, i és que moltes vegades el que passa és que es perd el volum perquè disminueix el greix que hi ha a la zona del món de Venus, que hi ha els llavis externs, no? La pell doncs, agafa més flacidesa, aquests medicaments també poden provocar més sequedat i més irritació en les zones íntimes, no? I poden haver-hi molèsties, inclús també parlen de més risc d'infeccions, d'acord? Perquè això, aquests medicaments alteren la microbiota, els canvis que hi ha en la dieta poden alterar la microbiota i augmentant el risc doncs, de les càndides, no? Per exemple. I clar, què passa? Que després aquí les clíniques que es dediquen a l'estètica en treuen rèdit i et diuen no pateixis, si tu tens una vulva Ozempic, jo te l'arreglo, carinyo. No? Llavors, aquí està, no? Aquí, feta la llei, feta la trampa. És a dir, crec que és molt important entendre que no necessàriament si algú està prenent Ozempic no per un tema de salut, no per una diabetis, per exemple, sinó per un tema de primar-se, mal, el cos li canviarà, es perdrà aquesta massa muscular, però és que també li canviaran els genitals. No, no sé, entenc que en el penis també hi ha certes afectacions, val? És a dir, que segurament també hi haurà molta més flacidesa, que també penjarà una mica més tot. Per tant, s'han de tenir en compte d'altres efectes col·laterals que també poden afectar la sexualitat i que sovint és la gran oblidada, no? I hem d'anar alerta amb les solucions que se'ns proposen, perquè passar per quiròfan, evidentment, malgrat hi ha una gran seguretat ara en els nostres quiròfans, ens han d'informar bé, hi ha d'haver un bon consentiment informat perquè puguem prendre una decisió correcta de si decidim operar-nos o no, perquè evidentment no estan exemptes de riscos les intervencions estètiques.
1: És que fixa't que tot plegat és molt pervers, Helena, perquè avui estava veient que a un diari espanyol publicaven la fotografia de Chenoa. Chenoa, la cantant de 51 anys, que parlaven d'ella, és una gran cantant, té una veu preciosa i a més és una gran professional, és una persona molt sèria, eh? Parlaven d'ella només com la gran transformació de Chenoa a los 51 anys. Sí. És evident que aquesta senyora s'ha pres algun tipus d'injecció d'aquestes característiques per la massa muscular que ha perdut i com la cintura li ha quedat una cintura de sisi emperadriu, no? Però el límit quin és? És a dir...
0: Clar.
1: Avui que hem parlat amb... I no, sé que no té res a veure, però hem parlat de tot el que està relacionat amb Projecte Home, no? I de com les dones aguanten, estan potser prenent més alcohol del necessari, i no només quan estan a un sopar, no? I quan ja arriben a Projecte Home, quan ja van a l'especialista, potser a vegades és tan tard que han de començar de zero altra vegada, no? Clar, doncs jo veia Chenoa i li mirava la mirada i pensava, no és la dona que jo he entrevistat tantes vegades, no? Aquella dona curvi, aquella dona... que traspuava vida i energia per tot arreu, no? Després em diran, com m'han dit a Instagram, clar, com que tu ets gorda, ho expliques des de la ràbia, clar, això és tan menystenidor, no? Que una dona et digui, tu ho expliques des de la ràbia i des de l'enveja. Els hi asseguro que no fa cap enveja les persones que, bé, no se senten bé amb el seu cos.
0: Total.
1: No tenint total. Una patologia. Tornem-hi amb la patologia, eh? Helena?
0: Sí, totalment. Sí, sí. De fet, recordo haver-hi una època en la que Chenoa explicava tot l'exercici i els canvis en la dieta que estava fent per aprimar-se, que de fet jo pensava, però aprimar-se el què? Si en el seu moment Chenoa, quan va esclatar la fama, doncs mira, tenia un cos una mica curvi, però precisament no, segurament no era una dona que podíem etiquetar com a supergorda o gorda, no? I ara, avui ho veia, no? Aquest esplèndid dels seus 51 anys, no? Ensenyant panxa, marcant abdominals, no? I era com, perdoneu, és que les dones tenim moltes més coses a part de si tenim un six-pack o si tenim unes xitxes que ens sobresurten pels pantalons, no? És a dir, el nostre cos és el nostre cos i ens permet moltes coses i sembla que només importem quan encaixem o quan als 50 anys semblem que en tenim 30, no? Llavors, estem batallant contra natura, sacrificant gran part de la nostra vida per encaixar en un model que fa que no gaudim de la nostra vida, no? Llavors, això és el que ara mateix ens trobem, les converses constants de aprimar-se, si estàs més guapa, si estàs menys, què pots fer per perdre pes, què pots fer per quan et maquillis semblar que ets més jove, el que sigui, no? I això és una gran pandèmia, no? Que crec que arrasa en molt sector femení i, evidentment, també en una part del sector masculí, no? Llavors, és preocupant. Ja no només el que pugui fer Chenoa en si, en les seves decisions personals, sinó aquesta onada que hi està havent d'aquestes altres addiccions, també altres substàncies que segurament no poden deixar de prendre's si no vols un efecte rebot que et portarà a un altre extrem que segurament no volen arribar, no?
1: Per exemple, l'extrem del dia que més m'ha agradat, ara parlàvem de Dua Lipa, doncs que aquesta senyora ha obert la seva pròpia biblioteca Oporto, dedicada a llibres que el que fan és desafiar el poder dels homes, la censura i les narratives dominants. La Biblioteca Manifesto, en col·laboració amb la llibreria Lelo, que reuneix els 100 títols que la cantant considera essencials per comprendre el món contemporani des d'un punt de vista femení, plural i feminista, no? Així doncs que ole Dua Lipa, ole aquesta senyora que diu que si no llegeix al llarg del dia doncs perd una mica el nord, no? Helena Crespi, moltes gràcies, tornem el dilluns vinent.
0: I tant que sí, fins dilluns.
1: Fins dilluns,
0: bona
1: reina.
0: Nit.
1: Una abraçada i que aprofiti. Que aprofiti.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Ai, Déu meu. 9 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ràdio 4 en directe. Seguim.

0: directe com passa la vida escoltant el batec de tot allò que a vostès els hi interessa i a nosaltres també. Mirin, els he de confessar que aquest llibre que tinc damunt de la taula, que ha publicat Libros del Cao i que ha escrit Marta García Carbonell, Esther López Barceló i Maria Palau Galdón, m'ha acompanyat de Nova York aquí. Sí, no es pensin que no havia donat un cop d'ull a aquest text abans de marxar, però en aquestes 7 hores interminables i llarguíssimes de vol en la que estàs creuant l'Atlàntic i et trobes en el llindar del més allà, he tingut temps per indignar-me, he tingut temps per entristir-me, he tingut temps per enfadar-me, he tingut temps per donar gràcies per la sort que he tingut i, sobretot, he tingut temps d'arribar a la conclusió de que allò de calladita estàs més mona mai és un bon camí i mai és la solució. Què explica Immaculada? Explica la història real i verídica d'una nena que va morir i que formava part d'aquell patronat, de protecció a la dona que va, òbviament, inaugurar la que aquí a Catalunya coneixíem com la Collares. Per què? Doncs perquè venia a Barcelona, tancava les joieries i s'emportava tot allò que li agradava, òbviament, d'una manera gratuïta. Bé, aquest patronat va ser inaugurat per l'esposa del dictador, per Carmen Polo de Franco, i allà hi anaven les dones que no eren com les altres, que marcaven la diferència, que tenien pensament propi, que estimaven altres dones, també des d'un punt de vista sensual, des d'un punt de vista sexual. Vaja, que qualsevol de les que som aquí haguéssim pogut anar a parar en aquest patronat. Avui ha estat presentat aquest llibre a la ciutat de Barcelona amb molt d'èxit i li agraeixo a la Marta i a la Maria, dues de les tres autores, que siguin amb nosaltres aquestes hores de la nit. Marta García Carbonell, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Moltes gràcies i per molts anys.
1: Igualment.
0: Maria Palau Galdón, bona nit.
2: Bona nit.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Bé, estic molt agraïda de que hagueu vingut. Us tutejo perquè sou molt joves, malgrat la vostra expertesa acadèmica. Però també us he de dir que tant de bo no l'haguéssiu hagut d'escriure mai aquest llibre. Perquè és la història del masclisme, del sometiment al que és diferent, elevat a l'enèsima potència. Veritat, Marta?
1: Sí, en realitat, bueno, tu ho has explicat molt bé, no? Jo crec que la part més sagnant del patronat o la part que a nosaltres ens va atrapar és que, com tu molt bé has dit, som molt joves i va ser el pensar que molts de les nostres comportaments, de les nostres actituds o de la nostra forma de viure i d'entendre el món feia no tants anys, perquè les nostres mares, les nostres ties o les nostres iaies van coexistir amb el patronat de protecció a la mujer. Totes aquestes actituds i comportaments feia no tant de temps, eren motiu de càstig i eren motiu de tancament.
0: Fixa't, Marta, tu vas néixer a Candia l'any 1999, l'Esther López Barceló, que ara l'escoltarem, va néixer a Alacant el 1983. Vosaltres heu estudiat d'una manera forta, tu en periodisme per la Universitat de València, has fet un màster en estudis de gènere i polítiques d'igualtat a la mateixa universitat, i l'Esther es va llicenciar en història, especialitzada en arqueologia per la Universitat d'Alacant, i posteriorment va realitzar un màster d'arqueologia professional. La feina que heu fet és impressionant, perquè si no hagués estat per aquesta obsessió, vosaltres ho expliqueu com una obsessió, no?, el cas de la Immaculada, probablement mai haguéssim tingut aquesta història damunt de la taula, veritat?
2: Efectivament, si no hagués existit una obsessió col·lectiva de moltes dones, perquè sempre hem sigut dones les que hem investigat el patronato, si no haguera existit aquesta obsessió col·lectiva per la institució, per descobrir què va passar durant més de 40 anys en aquesta institució, i una obsessió col·lectiva per la història de Immaculada, mai haguérem pogut escriure este llibre, que no és només de nosaltres tres, mencionaves a Esther i Esther no ha pogut vindre a aquest viatge, però que no és només de nosaltres tres, sinó de moltes altres investigadores, de moltes altres supervivents que portem anys treballant juntes per a traure a la llum tota aquesta foscor.
0: És una foscor terrible. He parlat de l'Esther, i la que ens està acompanyant és Maria Palau, perdó, que va néixer a Bicorb l'any 1999, que també és...
2: Volia que mencionares el meu poble.
0: Efectivament, que és periodista i investigadora sobre memòria democràtica en perspectiva de gènere. De debò que totes tres tenen uns currículums acadèmics absolutament impressionants. Clar, aquestes dones eren dones que d'alguna manera se'ls hi venia la moto, ja em perdonareu, no només amb elles, sinó també les seves famílies i també a la societat espanyola d'aquell moment, perquè el patronato va funcionar en plena democràcia. No es pensin vostès que el patronato va desaparèixer l'any 1975 amb la mort de Franco, encara va funcionar molts anys, ara ens ho explicaran, però era com, bé, les noies descarriades, les noies que no obeeixen, les noies que tenen pensament propi, les noies que diuen no, les noies que, bé, tenen una manera molt hiperbòlica de mostrar-se al món, han de ser absolutament aniquilades, Marta, no?
1: Sí, efectivament. A més, és que és molt, molt curiós, no? I dic curiós entre cometes, mirar tots els motius d'internament que hi havia per a plegar al patronato, perquè parlem de xiquetes que van ser tancades a reformatoris, donava igual si eren els 40 que els 80 per actituds o comportaments com portar la falda molt curta, donar-se un bes amb un xic al cinema, passejar de la mà d'un xic pel carrer, fumar pel carrer...
0: Estudiar?
1: Sí, o una de les coses que a nosaltres més ens indigna és, bueno, xiquetes que estaven embarassades de manera consensuada o no. Al patronato tenim molts testimonis de xiquetes violades, inclús en algunes ocasions pels seus propis familiars, i que s'entenia que eren elles les culpables i que, per tant, eren elles les que havien d'estar tancades.
0: Vostès pensaran, bé, potser la Immaculada va morir al principi del patronato. No, no, és que probablement, per no dir el 100% en seguretat, ho explicau molt bé en el llibre, el patronato es va tancar a partir del que va succeir el 19 de setembre del 83. Una noia de 14 anys mor al precipitar-se des del tercer pis d'un reformatori de San Fernando de Henares vinculat al Patronat de Protecció de la Dona. Tot i la gravetat dels fets, perquè aquesta noia va morir sota tutela de l'Estat espanyol. Els jutges van donar un cop a la carpeta de la investigació. L'autòpsia sí explicava, segons he llegit en el llibre, que la noia tenia els canells trencats, però moltes de les circumstàncies que tenen a veure amb aquesta mort, que evidentment no va ser un accident, la família les va saber a través de vosaltres. És així, veritat?
2: És totalment així. La família d'Immaculada Valderrama Morato va assabentar-se de que el cas obert per la mort de la seva germana s'havia tancat al 84, pocs mesos després de que es produïra, no?, aquesta mort en estranyes circumstàncies. Bé, la família va conèixer aquesta notícia a novembre de 2025.
0: Abans d'ahir?
2: Més de 40 anys després de que Immaculada morira. És que a ningú li va importar la mort d'Immaculada. El relat mediàtic, que sí que va escoltar un poquet el cas, se va fixar en el cas, va parlar de que Immaculada havia mort mentre intentava fugar-se del reformatori. Sabem que això no és veritat, per molts motius, no? Però, per una banda, perquè Immaculada anava descalça i anava en bragues. Quina xiqueta es fuga descalça i en bragues, i quina xiqueta que ja s'ha fugat prèviament d'aquest reformatori ho fa aixina. Quina xiqueta, si tu te despenxes, no, suposadament, per això és llençol...
0: Amb un llençol, sí.
2: Cau de cara i, com bé has dit, es trenca els canells. Si t'estàs despenxant, caus d'esquenes.
0: I no trenques els canells.
2: Efectivament.
0: Et trenques els turmells, en qualsevol cas. Exacte. No els canells. Vosaltres us veu començar a obsessionar, com totes les dones que estudieu aquests casos, per un petit article, per una petita notícia del País. Aquest llibre està ple de persones despreciables, perdoneu, de persones absolutament despreciables i miserables, de dones despreciables i miserables. Per exemple, Rosa Berian. Rosa Berian descubrió que en uno de los edificios del complejo las cruzadas evangélicas gestionaban un centro de formación profesional al que no acudían las jóvenes tuteladas por la institución, sino gente de la calle a la que se cobraba. Las niñas tuteladas solo contaban con dos figuras educativas, una maestra y una modista sin titulación que les enseñaba corte y confección. Berian no duda en afirmar que las jóvenes se las explotaba laboralmente. Evidentment, Berian no estaría en el cantó de las personas despreciables, ¿eh? Se veía que hacían trabajos externos, sostiene ahora, aunque en aquel momento se extrañó al detectar la presencia de máquinas industriales de coser que las chicas aseguraban que no habían utilizado nunca y que debían llevar mucho tiempo en desuso. Es decir, que con Dival Classic, per fer el mal, es necesita la complicitat de moltes persones covardes que miren cap a una altra banda. I aquest llibre està ple de noms de gent bona, teòricament, que eren absolutament covards, no? O que no volien posar-se en embolics, o que volien tapar una realitat, o que sabien que no podien fer més del que podien fer, o que, com en alguns casos, pensaven que en realitat estaven ajudant aquestes noies, no? Perquè hi ha alguns casos de persones que estan relacionades amb el patronat, o així ho he entès jo, i si m'equivoco me lo decís, eh? Mm-hmm. Que tenien com una ambivalència, no? De dir, bueno, en el fondo les estamos ayudando.
1: Bueno, jo crec que hauríem de... Bueno, efectivament, el nostre llibre té molts personatges, no? I hi ha molta gent amb la que parlem o molta gent que nombrem, però jo crec que hauríem de diferenciar com diversos tipus, no? De persona. En primer cas, òbviament, estan les cruzades evangèliques, que jo sí que les clavaria en aquest sac de persones despreciables que apareixen al nostre llibre, que jo no sé... Si elles pensaven que estaven fent el bé o no a les xiquetes, però efectivament el que estaven fent era pues una violència i bueno, atentar contra els drets humans de totes aquestes xiquetes des del primer moment, o sigui, des que una xiqueta plegava al patronat sense cap tipus d'ordre judicial o sentència ja s'estaven violant els seus drets humans. I després jo crec que hi ha molta gent al nostre llibre, molts personatges que realment van fer el que el sistema permetia que feren. Quan has nombrat a Rosa Berian, nosaltres parlem molt amb ella i pense i estic segura de que ella realment va fer tot el que va poder per a ajudar a millorar la vida d'aquestes xiquetes. És més, Rosa plega i al poc de temps eixe centre tanca i les xiquetes són derivades a altres espais on poder portar una vida com tocava, no? Però és cert que, per exemple, hem de pensar que, i això ho hem parlat moltes vegades amb ella, hem de pensar que la llei que regia aquests centres, la llei que regia els reformatoris vinculats al patronato, era de 1952.
0: Però ara, endavant, perdona. És que m'altera tant aquest tema que ja faria contrapregunta. Perdonin oïdors del de nit de Ràdio 4, però ja faria contrapregunta.
1: Pots contrapreguntar, Joel. El que te vull dir és que moltes vegades entrar a aquests centres serà, i ho explica també Enrique Guerra, que era el alcalde de San Fernando de Henares en aquella època, que també va fer molt per intentar ajudar aquestes xiquetes, era entrar en una màquina del temps on... podies fer el que podies fer, no? I jo crec, i ara me contrapregunte si no podem debatir, òbviament, jo crec que el fet de que Immaculada morira i en poc més de no ha plegat dos anys el patronato tancara definitivament significa que algo van poder fer.
0: Alguna cosa van poder fer, Marta, perquè... clar, hi ha alguna cosa que a mi em sobta moltíssim, no? Ah. Que és que vostès es preguntaran com pot ser que aquestes dones entressin al patronat, no? Perquè aquestes dones tenien família. Maria, el patronat el que feia era treure'ls i la pàtria potestat, no? Com li van fer amb l'Immaculada. La qual cosa vol dir que, des d'un punt de vista legal, la pertenença a algun lloc era del patronat d'aquestes noies i no de la família. Era un procediment habitual, però quan Immaculada mora, que ni suïcida ni intenta fugar-se, és evident, clar, era l'any 1983, és a dir que aquest procediment que era habitual era ja il·legal i inconstitucional. No es podia tenir retinguda una persona més de 62 hores sense una declaració judicial, cosa que evidentment es feia a la Direcció General de Seguretat de Madrid o de Barcelona el temps que ells tinguessin a bé, no? És a dir que estem parlant d'una persona tutelada per el patronat, però també una persona, Maria, tutelada pel Ministeri de Justícia, que formava part del patronat, encara més greu.
2: No hem d'oblidar mai de que el patronato depenia del Ministeri de Justícia, que els reformatoris estaven dirigits per ordres religioses femenines o ordres seculars, com el cas de les cruzades evangèliques que dirigien San Fernando de Henares, no? On va morir Immaculada. Però era una institució de l'Estat. Per tant, la responsabilitat última de que milers de xiquetes foren tancades després de l'aprovació de la Constitució d'una manera completament il·legal i la responsabilitat última de que una xiqueta de 14 anys, que no va ser la única i probablement tampoc la última, morira sota custòdia, sota tutela de l'Estat, la té el Ministeri de Justícia.
0: És aclaparador. Som en directe a Ràdio 4 amb la Marta García Carbonell i la Maria Palau Galdón, que al costat d'Ester López Barceló han publicat aquest llibre, que la fotografia de l'Immaculada fa dolor, perquè tenia una cara de nena viva, de nena intel·ligent, de nena que tenia tota la vida per endavant, òbviament. Però és que si acabem d'embolicar la troca, una altra cosa que tampoc entenc és quan hi ha un acte d'aquestes característiques, la persona que fa l'aixecament del cadàver és un jutge. En aquest cas va ser un jutge de pau. Els llençols van desaparèixer o van ser retinguts i retenits i fet retirats pel centre sense ordre judicial. És a dir, que des del principi no només es van fer les coses malament, sinó que entenc que també es va enganyar la família. Marta.
1: Sí, efectivament, la família va estar enganyada, però...
0: El pare era analfabet, atenció, el pare d'Immaculada, això també s'ha de tenir en compte.
1: Sí, eren d'un poble d'Andalusia, eren uns pares que per a l'època eren molt majors, que tenien havien tingut 12 fills, o sigui, era una família pues, molt humil i molt de poble, no?
0: I molt bones persones, perquè el pobre home encara va dir, pobre home, tot el respecte, que és una cosa que a mi m'ha trencat el cor, quan li diuen... Ai, i li llegeixen la llei d'enjuiciamiento criminal a un senyor analfabet que no sabia ni llegir ni escriure, el pobret meu, amb aquella honestedat, li diu, però he de pagar les despeses del trasllat del cadàver? És que això és Los Santos Inocentes de Delibes, que tots hem llegit, i a més la pel·lícula, portada a la més dura, pura i desagradable realitat. Perdona que t'hagi tallat, Marta.
1: No, però m'agrada que tragues este tema, perquè una altra cosa en el cas d'Immaculada, que no sé si tu has aplegat aquesta conclusió o no, que és molt colpidora, és com la mare d'Immaculada no té cap tipus de veu en la investigació. Res. Ningú li pregunta a la mare d'Immaculada, a Anna, si ella vol... acollir-se a aquest article de la llei d'enjuiciamiento criminal o si ella té algo que dir sobre la seva filla.
0: I per què? Perquè era una dona, clar.
1: Clar, però és que en 1983 ja tenia el mateix dret que el seu marit de donar declaració i de parlar.
0: Clar, l'any 83 ja podíem obrir comptes corrents i ja podíem tenir passaport, cosa que moltes dones, la meva mare, per exemple, perquè era una dona, afortunadament per ella i per mi, avançada al seu temps, que tenia una carrera universitària, que va ser econòmicament independent del meu pare i de la seva família, però, clar, si volia sortir del país i no hagués tingut aquest plàcid, ho hagués tingut difícil, no? Aquesta mort, malgrat tot, va provocar un escàndol social, mediàtic i polític.
2: Jo sempre he pensat...
0: Orquestat? O real?
2: El social completament real. Uh-huh. Hem conegut a Irene de la Cuerda, que era veïna de San Fernando en aquella època, de San Fernando de Henares, i ens va contar molt detalladament com va ser aquesta manifestació pràcticament espontània que va portar a desenes de veïns a les portes del reformatori, que inclús van entrar dins del reformatori en una consigna tan senzilla i tan certa al mateix temps com és el reformatori o mata. Mediàticament sí, va ser un cas com a mínim que va rebre una certa atenció mediàtica, cosa que no havia ocorregut ni amb el patronato com a institució ni en altres moltes desgràcies que havien ocorregut en reformatoris de tot l'estat vinculats al patronato. I políticament tenim per descomptat el paper d'Enrique Guerra com a alcalde de San Fernando de Henares i també tenim alguns moviments a nivell estatal. Jo sempre he pensat, i vull continuar pensant-ho, que la mort d'Immaculada a l'any 83, on sí, podies obrir un compte corrent, sí, no necessitaves autorització per a viatjar a l'estranger, sí, podies fer tantes coses.
0: Fins i tot podies divorciar-te o pensar en separar-te.
2: Efectivament. Però sí, continuaves vivint, i en certa manera continuem vivint, amb l'opressió del patriarcat i amb l'opressió del nacionalcatolicisme. Franco no va morir al 75, perquè si no, tots els vestigis del franquisme, de la dictadura, hagueren mort en ell, i això no va passar.
0: No ha passat.
2: Però sempre he pensat, i vull continuar pensant-ho, que aquella mort els va donar vergonya, els responsables directes o indirectes. Els va produir vergonya. I per suposat també por de les conseqüències que l'amor d'aquesta xiqueta sota custòdia de l'Estat podria haver comportat.
3: Por, vergonya i molta tendresa, vull dir. Les nostres joves investigadores, la Marta, l'Esther i la Maria, jo l'Esther no l'he vist perquè no és aquí amb nosaltres, però la Marta i la Maria sí, són dues dones molt joves en el bon sentit, vull dir, que vosaltres o vostès veurien a la Marta i la Maria, semblen dues noies joves, modernes, tranquil·les...
2: Que podrien estar en el patronato.
3: Que podríem estar al patronato demà mateix, però que heu picat moltes portes i us han atès molt bé. Pepa us atén amb un detectiu. El que podia haver fet Pepa, la germana d'Immaculada, t'ho dic de memòria, ho dic bé, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Pepa, germana d'Immaculada, era dir, no vull saber res, no vull continuar tenint cap tipus d'informació, no vull obrir aquest meló, si em permeten l'expressió els oients de Ràdio 4. No, us obren les casa, a la casa d'ella i aquests cristalls, no? Mirad los lagrimones de los cristales, es que están sucios, están sucios. Titularemos un capítulo Cristales sucios. I ho vau fer. Explica'm aquests miralls bruts amb aquells lagrimones.
1: Bueno, és que jo és parlar de Pepa i encara m'emociona, i això que ja la coneixem des de fa, pues, jo diria, un any o més d'un any ja, no? Bueno, quasi un any.
2: Menys d'un any. És que el temps passa molt lent.
1: Claro, sí, és veritat. Si va anar al novembre, més d'un any. Bueno, jo començaria fent la reflexió, no?, de per què volem aplegar a la família d'Immaculada. Perquè durant molt de temps... una reflexió que teníem les tres era: estarem retratant bé a Immaculada? Perquè a nosaltres ens va costar molt aplegar a la seva família. Jo recorde, i ara me fa risa, no?, però recorde aquests mesos on dia tras dia entràvem a Facebook a buscar a qualsevol Valderrama Morato i enviàvem missatges de Facebook preguntant si ells tenien una familiar que s'anomenava Immaculada i que va morir a San Fernando de Henares.
3: I us responien?
1: Ens responien i, bueno, inclús algun va plegar a dir-nos que per favor que deixarem ja de molestar a la seva família perquè ells no tenien res a veure amb aquesta xiqueta i no entenien de què els estaven parlant. Efectivament, en esta desesperació de perquè era una obsessió real i una preocupació real, a mi me preocupava molt no estar retratant la història d'Immaculada com era i que la seva família un dia llegirà el llibre i diguera: esta no és la meva germana, no? I en aquesta desesperació vam contactar amb Raquel Menacho, que és la detective que has nombrat, que, bueno, ella és una part fonamental d'aquest llibre. A ella li va costar només una setmana en trobar a la família Immaculada, en trobar a Pepa, que, efectivament, doncs, jo sempre dic que ens va obrir les portes de la seva vida, de la seva família i de la seva casa, metafòrica i literalment. Vam anar a la seva casa i també li hem promès que hem de tornar i... Efectivament, Pepa és una persona que sempre una de les coses que més li ha agradat és cuidar a la gent del seu voltant i tindre tot net, arreplegat i perfecte per a que tu estigues el més còmode possible. I, bueno, efectivament, només vam entrar a la seva casa. Una de les coses que ens va repetir durant aquests dos dies que vam estar allà era tot el rato que no havia tingut temps de netejar els cristals, no? I bueno, al final va ser... Ara jo crec que ja és una broma interna. Esta setmana passada vam estar a San Fernando de Henares amb ella i ens va prometre que la pròxima vegada que anarem a la seva casa els cristalls estarien nets, o sigui que jo estic desitjant ja tornar allí a Jerez.
3: Sí, però fixa't, això que ens esteu explicant és molt gràfic, també. Molt gràfic d'una manera d'entendre la feminitat, molt gràfic d'entendre el que una dona ofereix des del que té, no?, que és la seva netedat, i molt gràfic també de la desesperació d'una família que van perdre una germana en aquestes circumstàncies, no?, perquè Pepa també hagués pogut anar al patronat.
2: Ho estava pensant. Pepa podria haver sigut Immaculada, però a Pepa li va tocar anar-se'n de casa, ella era la germana major, anar-se'n de casa als 13 anys i casar-se als 15. Pepa podria haver estat en el patronato, però li va tocar una altra condena, igual que a tantes altres dones, no? Igual que tantes altres dones que després d'eixir del patronato, d'aconseguir el que elles pensaven que seria la seva llibertat, van acabar en mans d'un maltractador i van passar d'una presó a una altra presó. I jo sempre penso en aquesta frase que ens diu Rocío. Rocío és la filla major de Pepa, neboda d'Immaculada, però realment només es portava 2 anys en Immaculada. És a dir, Rocío també podria haver acabat al patronato. I ens va dir una frase per a mi brutal, no? Pensem en aquestes cures de Pepa, en aquesta obsessió de Pepa per tindre la casa molt, molt neta. I com haguera sigut Immaculada si haguera sigut ella la que ens haguera rebut a sa casa? Com haguera sigut Immaculada si no l'hagueren condemnat a mort? Perquè realment l'entrada en el patronato era una sentència de mort. De mort real, com li va ocórrer a Immaculada, o de mort en vida, com els va ocórrer a moltes altres dones que encara no han pogut contar-ho.
3: Estem explicant el cas d'Immaculada, li estan fent aquest homenatge a aquesta nena tan jove que només tenia 2 anys més que jo. És a dir, que Immaculada hagués pogut ser jo i vostès, les senyores que ens estan escoltant amb una certa edat. La muerte que precipitó el final del patronato. Tornem altra vegada a la instrucció, si us sembla. No? Uh-huh. No sé si els oients de nit de Radio 4 recorden que fa només uns minuts les nostres convidades ens explicaven que hi ha, evidentment, mostres més que fascents i suficients per entendre que allò va ser una comèdia, no? Però no només aquella comèdia, moltes altres. Perquè la llei de memòria històrica en aquest país no existeix. Hem de dir-ho clar, no? És a dir, el que hi ha és un sucedani. Per què? Doncs perquè en el cas d'Immaculada, com pressuposo en el cas d'altres persones, no va haver cap tipus de cura ni custòdia dels arxius. Els arxius públics que s'han de conservar no hi són. O guarden una carpeta buida amb 2 planes d'una investigació que hauria de ser molt més extensa, o verdaderament no hi és. No? És a dir, que el cas de la Immaculada el sabem gràcies a la vostra tasca, però han d'haver centenars d'Immaculades que poden estar en la mateixa tessitura. No? Això li va passar, per exemple, a Miguel Hernández, el poeta. Quan ell mor a la presó, si no hagués estat per la tossoneria d'alguns investigadors, mai haguéssim sabut què hagués passat a Miguel Hernández, o no haguéssim trobat mai la nana de la cebolla, no? Que va ser l'últim que va escriure Miguel Hernández abans de morir, pensant en el seu fill. És a dir que, clar, la custòdia d'arxius, que és alguna cosa punible legalment, aquí no hi era, Marta.
1: Efectivament, com tu ben dius, aquesta investigació ha sigut una investigació que per sort ens ha fet descobrir moltes coses, però també parla d'un sistema i d'un sistema que també és l'actual, no? Com tu bé dius, en el cas d'Immaculada moltes vegades ens hem trobat amb un buit administratiu o un buit d'informació que no hauria d'haver estat, com tu ben parles, no? Pues eixes carpetes que només fica el nom d'Immaculada però no hi ha cap documentació a l'interior, eixa falta de l'expedient del Consejo Superior de Protecció de Menores, que de la seva detenció estiga l'expedient d'abans i el de després, però el seu no. Són moltes casualitats que, bueno, sense voler caure en la, no sé, en la conspiració, no? Però sí que és veritat que ens sorprèn com en este cas, que va ser tan polèmic i tan mediàtic, que aquesta falta de documentació siga tan palpable i tan visible, no?
3: El cas de la Immaculada és el cas d'una dona que va ser tancada al patronat, recordem-ho, creat l'any 1941 per Carmen Polo de Franco. El seu objectiu, adoptar mesures protectores a favor de les dones que, bé, estaven d'alguna manera descarriades, no? Però, esclar, també es controlava sexualitat. També es controlava sexualitat. En el cas de la Immaculada també es va controlar la seva sexualitat.
2: També i sobretot es controlava la sexualitat. El patronato tractava de controlar, tot i que hem de dir que no ho va aconseguir molt, en la majoria dels casos no va ser així, però tractava de controlar totes aquelles nenes que eren rebels, que transgredien el model de dona i que, per tant, eren perilloses. Perilloses per a què? Perilloses per a qui? Per a aquest model de pàtria, per a aquest sistema que volia imposar el franquisme, on les dones tenien una funció molt clara, una funció que tenia que veure en el matrimoni i tenia que veure en la maternitat. I la sexualitat pròpia, el disfrutar d'aquesta sexualitat fora de les muralles del matrimoni, de les muralles de la maternitat, podia arribar a ser molt perillós. I ahí, què descobrim nosaltres en aquesta investigació? Que, que ho desconeixíem completament, no? Perquè Immaculada durant molts anys per a totes les investigadores es va reduir a dos frases, no? A, pràcticament a dos notícies que van aparèixer en premsa. Vam descobrir, i vull dir-ho perquè ho vam descobrir el 9 de juny de 2025 pel matí, i ese mateix dia per la vesprada, les ordres religioses femenines actuals van organitzar un acte de perdó, un perdó fals, un perdó de plàstic, que les supervivents que estan vives, van rebutjar en la seva majoria. Ese matí, nosaltres vam descobrir que Immaculada era lesbiana, que Immaculada, als seus 14 anys, estava tractant de ser lliure, de viure la seva orientació sexual en llibertat, i que això, sumat al fet de viure o de vindre, no?, d'una família pobre, d'una família sense recursos, d'una família de pares analfabets, i això també sumat al fet de que un cap de setmana va fugir de casa, però no com una fugida definitiva, no?, sinó com una fugida acompanyada de la seva germana a Madrid, a tractar de experimentar, de viure un poquet la seva preadolescència, la seva adolescència, tot això la va portar a la mort.
3: El hecho de que se escapase con unas bragas y un jersey largo cree que es debido a que, al oír que subía la educadora, Luisa, no le diese tiempo a ponerse los pantalones que tenía preparados encima de una silla de su habitación y optase por salir rápidamente. Sabe que se encontraba muy enamorada de otra chica llamada Begoña Fernández, que vive en Madrid, es mayor que ella y que ignora su domicilio, atribuyendo a posibles arrebatos amorosos o desesperación sexual, es que es claro, los arañazos que presentaba su cuerpo, pues en tales veces presentan tales marcas las chicas, ¿no? La redacción es una redacción franquista, marca del año 1983, pero això también le deien de Santa Teresa de Jesús, que era la loca de la casa, ¿no? Cuando ella la habitaba, les esgarrapades eren esgarrapades provocades per la seva pròpia masturbació, no? És impactant.
1: Jo és que quan torne a escoltar les declaracions o les torne a llegir, sempre penso en el mateix, sempre penso que era 1983. Clar. És que estem parlant de que la directora d'aquest centre, Feliciana Sánchez, Cruzada Evangélica, no sentia vergonya de dir coses com que les lesbianes les repugnaven o que quan una xiqueta que era lesbiana entrava al centre, el que volien fer era que se fora ràpidament. I eixe que se fora ràpidament era que les xiquetes que mostraven una orientació, una identitat sexual diferent a la heterosexualitat eren derivades a psiquiàtrics, eren derivades a manicomis on es practicaven electroxocs, xocs insulínics, se feien tota una sèrie de tractaments psiquiàtrics i mèdics només per no ser com s'esperava que havien de ser.
3: I això que estem explicant o que estan explicant les nostres convidades que avui han presentat aquest llibre que hem de llegir totes i tots, Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronat de la mujer, ho estem dient 24 hores després de les grans celebracions de la jornada LGTBQ+. No? Doncs en aquestes celebracions hauríem de pensar que encara ara hi ha presons internes que no es poden trencar. Ja gairebé per acabar, perquè estaríem parlant amb vosaltres fins demà passat, però deveu estar esgotats de tot el dia i de tota l'emoció d'haver presentat el llibre. Dos preguntes molt curtes. La primera. Les desterrades hijas d'Eva és un assaig de Consuelo García del Cid, que ara s'està preparant una pel·lícula, per cert, que va precipitar que l'any 2012 tot plegat es parlés d'una manera més clara. No? Però entenc, és una pregunta doble, l'última ja, que hi ha moltes dones que per por, per vergonya, per no voler assumir, per tenir encapsulat aquest record, no són conscients que també van viure aquesta violència. Maria.
2: Començaré pel principi i te contestaré en una pregunta per als nostres oients. Si busquen informació sobre aquesta pel·lícula, així ho hem dit, un assaig de Consuelo García del Cid porta el mateix títol. En aquest cas, Ruega por nosotras, que és el segon assaig. Si busquen informació als mitjans, aquestes notes de premsa, no?, de vinculades a la pel·lícula, no se sorprenen vostès de no trobar pràcticament en cap puesto el nom de Consuelo. Jo ho deixaré ahí. Parlaré de Consuelo, parlaré del treball que ha fet Consuelo durant...
3: Això és molt injust.
2: Sí que ho és.
3: I molt... deixa'm dir una cosa, molt pervers.
2: I és un exemple més de com, igual que ens van furtar el dret a recordar el patronato, continuen tutelant la nostra memòria, diguent-nos qui ha de fixar el relat i qui no. Però nosaltres parlarem de Consuelo. Parlarem de, dels anys que porta, no? Des de que a 2012 va ser les desterrades hijas d'Eva, i de com, ella ens va dir la primera vegada que la vam entrevistar: el patronato me robó media vida y la otra media me la he dedicado a denunciarlo, a difundirlo. Consuelo s'ha deixat mitja vida i la que li queda, contant lo que li van fer a ella, però lo que li van fer a totes i lo que podrien haver-nos fet a totes. Parlàvem al principi de tot aquest treball col·lectiu, de totes les investigadores que hi ha darrere d'Immaculada. Sense Consuelo ni coneixeríem la història d'Immaculada ni coneixeríem la història del patronato. I és veritat, Consuelo ho va tindre clar des del principi. El dia que va abandonar el reformatori del Buen Pastor, ací a Barcelona, ella va fer una promesa i va dir: encara que passen 40 anys, jo seré escriptora i contaré el que ací ens han fet. I ella va complir la seva promesa i ho està aconseguint. Però són encara moltes, moltes, les dones que tenen vergonya, que tenen por, que tenen culpa inclús, d'haver estat en el patronato, i que pensen que si donen ese pas endavant les tornaran a culpabilitzar, les tornaran a assenyalar. I quan contem això jo sempre penso en Pilar Dasí. Pilar Dasí és una altra supervivent del patronato, jo crec que la dona més intel·ligent que nosaltres hem conegut en la nostra vida, i ella fins fa 5 anys o 4 anys ella no sabia que havia estat en el patronato de protecció a la mujer. Sabia que havia estat en les Monges. Però, com diu ella, tot aquest treball és per a que tantes altres persones com Pilar arribi el dia en el que puguen dir: a mi també m'ha passat això. Se senten escoltades, se senten acompanyades, i sobretot per a que aquesta vergonya canvi de bàndol i no siguen mai més elles, no siguen mai més nosaltres les que sentim vergonya.
3: La vida arrebatada de una muchacha de 14 años no pareció importarle a nadie, a casi nadie. Para aquella transición nada modélica y para lo que vino después, era, es, más cómodo mirar hacia otro lado y olvidar. Hasta ahora, mientras nosotras escribimos estas líneas, nos llegan mensajes de los hermanos y sobrinos de Inmaculada. Nos cuentan que no pueden contener las lágrimas conforme avanzan en la lectura. Seguimos sin conocer cómo murió Inmaculada, pero ojalá este libro sirva para hacer justicia. Yo pienso que fue justicia.
1: Muchas gracias.
3: Estimadas, Marta García Carbonell, Esther López Barceló, María Palau Galdón, no deixeu de pensar en positiu, no deixem de pensar en comunitat i no deixem de dir que callades no estem més boniques. Ells estan més còmodes, però nosaltres no estem més boniques. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
3: Felicitats. Inmaculada, la muerte que precipitó el final del patronato, en el pròleg de, no ho oblidem, Nerea Barjola, llibres de l'Hoquei. Així, amb aquest testimoni tan esfereïdor, tan dur, però al mateix temps tan necessari, ens anarem, tornem demà a la mateixa hora, a les 10:05. Bona nit, que descansin.

de la candidatura davant de la UNESCO perquè sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Fins la una en punt de la matinada, la rumba catalana és la protagonista del Metrópoli.

0: Aquesta nit ens acompanya el Víctor Torres. Víctor, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: I la Maria Fernanda Chávez. Benvinguda, Maria.
2: Bona nit.
0: Bona nit. Parlem del vostre projecte, no? Catalella. Què és Catalella?
2: Jo sóc Catalella.
0: Tu ets Catalella.
2: Sí, és que m'has dit Maria Fernanda Chávez.
0: Sí.
2: Però el meu nom artístic és Catalella. Catalella.
0: Sí. Doncs què és Catalella?
2: Catalella és una flor. Mm? És una flor de Colòmbia, perquè jo sóc de Colòmbia, sóc colombiana.
0: Sí.
2: Sí. I m'agrada moltíssim, a veure, a mi m'agrada moltíssim la flor de la meva ciutat, que és Barranquilla, que és la cayena. Doncs quan jo he arribat aquí a Barcelona, volia que tot el món me dijera cayena. Però mm-hmm. Què passa? Que aquí, cayena és una espècie.
0: Sí, sí.
2: I jo no lo sabia, entonces, claro, és una espècie, és un... Es picante.
0: Sí.
2: Y claro, yo quería que lo relacionaran con la flor, pero no iba a ser posible, entonces me puse a investigar con él y pues llegamos a que la orquídea es la flor nacional de Colombia, entonces pues la Catalella es una de las tantas orquídeas que hay y em va agradar el nom i...
1: Sí, sonava bé.
2: Sí.
0: Sonava bé.
1: I a part té el seu significat i tot això, no?
2: Llavors... A més, la flor és preciosa.
0: I quina és la història de Catalella? És a dir, quin tipus de música feu? Com neix el projecte?
1: Bueno, és una història que dona per tres entrevistes, jo crec, perquè tenim la història d'amor i la història musical. Nosaltres som parella. Es van conèixer el 2021 en persona, 2020 per internet. Ens vam conèixer la pandèmia, bueno, parlant per internet, una app d'aquestes, no? Mm. Vam estar 6 mesos parlant i jo me'n vaig anar cap a Colòmbia. Un cop van obrir les fronteres d'Espanya, doncs vaig anar cap allà a conèixer. I vaig anar només per 2 setmanes, però mira, em va enamorar, no només ella, no? També Colòmbia, la seva gent, tot, no? I em vaig quedar, bueno, vaig cancel·lar els vols i em vaig quedar 2 anys.
0: Caram!
1: Llavors, bueno, en aquesta aventura de supervivència, no?, de Colòmbia, jo, pues, clar, tenia la meva feina que la vaig deixar i tot això, i hòstia, i com arribo ara aquí a viure, no? Com menjo, no? Llavors aquesta noia, pues, porta tota la vida cantant, estava rodejada de músics i de bolos, i jo venia de fer algunes cosetes aquí amb els meus col·legues i tal, però estava molt avergonyit, no? I vaig dir, bueno, toca ponerse la capa de Superman i a cantar, tu. Llavors aquí va néixer la primera etapa, no?, que vaig començar jo pel meu costat cantant, i després, mica en mica, vaig arribar al seu nivell, perquè, clar, al principi era, hòstia, jo vull tocar amb tu, jo vull tocar amb els teus músics, però, clar, érem de molta qualitat i jo estava cagat, no? Vaig estar 2 anys ensejant, practicant, cantant, bueno, aprenent a cantar, perquè ella també és professora de cant, i en realitat vam juntar els projectes un cop vam arribar aquí a Espanya, perquè ella tenia el seu projecte allà, Flor de Cayena, per això tot el món li deia Cayena, i jo el meu, que era Flamenquilla, de Flamenco en Barranquilla. I un cop vam arribar aquí, pues, va sorgir tot això de... Bueno, ella va venir aquí a Espanya per qüestions personals que també parlarem. Bueno, fem un projecte junts per trobar feina, no? I va néixer Catalella, que després es va quedar com el seu nom artístic, també personal, i bueno, fins avui.

0: La música en directe al Metrópoli de Ràdio 4. Víctor, Lady Jarana, què és Lady Jarana?
1: Lady Jarana, bueno, Lady Jarana és un projecte que neix d'una necessitat interna de cantar una altra cosa que no sigui rumba, perquè sí que és veritat que jo sóc un rumbero, soy un flamenquito de la calle, però també, o sigui, m'agraden els temes de tota la vida, no? De Fito i Fittipaldi, del Canto del Loco i tot això, i també el latineo, no? Llavors vaig dir, hòstia, com puc jo agafar tot això, fer un, no? un batiburrillo i ficar-ho en projecte? A més, ja em faig gran, no? Ja tinc 31 anys i volia com...
0: Em faig gran, diu.
1: Bueno, és que els temes del 2000 ja comencen a ser clàssics, no?
0: Sí, no?
1: Hi ha hagut com milers de grups dels 80, no? De rock dels 80. Jo, hòstia, vull fer un grup de rock dels 2000, no? Que són els nostres 80. I amb això vaig agafar, no? I vaig fusionar amb la rumba, que és la meva essència també. I el nom de Lady Jarana és perquè l'objectiu número un és fer ballar, cantar i passar-ho bé, no? I a més, el meu cognom és Arana, llavors vaig fer aquí una unió de significats, no?
2: Ahora sí, vámonos. ¿Qué queremos hoy?

0: Què és per tu la rumba?
1: No, la rumba per mi és festa, és passar-ho bé, és estar amb amics. Jo vinc de fer música al carrer, a la plaça, a l'institut, i sobretot a bars, no? amb amics. Per mi la rumba és juntar-se amb col·legues i passar-ho bé. És una forma d'expressió. Amb els anys també ha sigut una teràpia, perquè el dia a dia un té les seves coses, la seva feina, i la rumba és com la via d'escape, no? És com, vamos a soltar aquí, vamos, ole, ole, ole, vamos. Llavors és la meva forma de treure tot el que porto a sobre, passar-m'ho bé i treure'm l'estrès i tot això. I també és una essència, no? És rumba, és autòctona, no? És d'aquí, d'Espanya, de Catalunya. És algo nostre, i on ho toquis, nosaltres hem tocat molt a la Plaça Reial de Barcelona, i està sorprèn, no? A la gent li agrada molt la rumba, i és algo molt nostre, i bueno, ho portaré sempre a mi, la veritat.
0: I per tu, Cataleya, què és la rumba?
2: La rumba és lo que nos une, tanto su cultura como la mía.
0: Encara que la rumba és molt diferent a la rumba
2: sí,
0: catalana.
2: Sí, sí, sí, no? Es muy diferente. Mm. Pero para nosotros la rumba es eso que nos unió, igual que la música, pero las raíces de la rumba también vienen mucho de la salsa, del son cubano y todo esto. Entonces, algo que tiene tanto mi cultura como la de él. Entonces, define perfectamente lo que es para nosotros nuestra pareja, lo que es para nosotros nuestro grupo, nuestra esencia. Entonces, más que eso, es como nuestra identidad.
1: Sí.
2: Entonces...
1: Yeah, a part, pues és que la rumba i la salsa és que es poden fusionar, no? És que sonen bé, perquè nosaltres fem salsa rumbera i rumba salsera, no? Llavors també és una forma de unificar els nostres camins i la nostra essència. És meravellosa, la rumba, no?
0: Doncs escolta, anem amb rumba en directe, no? Yeah, quina és la cançó ara?
1: Bueno, ara fem una cançó que ens agrada molt també, que és La llama de l'amor, d'Omar Montes. I bueno, anem allà.
0: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: En directe a la llama de l'amor al Metrópoli de Ràdio 4, la rumba catalana, eh? En quin punt la trobes ara mateix, Víctor?
1: No, la rumba catalana és algo que a mi em dona respecte, vale? Jo sóc un rumbero, com dic, de carrer, no, bueno, he après també de la rumba dels Estopa, dels Delincuentes. Jo soy más tirando al flamenquito, no? Llavors la rumba catalana li tinc molt de respecte perquè és com molt més pura i autòctona, i realment quan em demanen rumba catalana jo sempre dic, hòstia, jo faig rumba sí, a mi manera, no? Jo rumba catalana com tal no faig, no? Jo faig, puc saber alguna, però bueno, jo tinc molt bon record amb el meu pare, que escoltàvem el disc dels Manolos, el meu avi se'n va a Cuba, i totes aquestes cançons mítiques. I a mi em recorda, quan era petit, em recorda que jo volia, no?, que cantar aquestes cançons. I és el mateix, és diversió, però sí que és veritat que bueno, li tinc molt de respecte i intento sempre donar-li la meva essència una mica per tapar aquesta, no?, aquest por de fer-ho malament, no?, de faltar-li el respecte a aquest estil. Voy a...

0: Que viva, sí señor.
1: ¿Cap a on creus que va la rumba? ¿Quién es el futur?
2: Bueno, el futur de la rumba, jo espero que... Jo crec que la rumba sempre hi estarà, no? És que la rumba ho veig més que un estil, és un estil de vida, no? Els rumberos, inclús entre nosaltres ens diem els rumberos, no? Són un tipus de gent que veu la vida d'una forma una miqueta bohemios, però també ens agrada passar-nos bé, però tampoc som aquí, no? Gent que no és sèria ni res. I crec que rumberos sempre hi hauran. I crec que és un estil que es fusiona amb altres, té la capacitat de fusionar-se sense perdre l'essència, no? Hi ha altres estils que es canvien completament, que evolucionen, com el flamenco té molts pals que canvien, no? Només permaneix el tempo, però en el cas de la rumba crec que sempre hi estarà i és capaç de fusionar-se amb una varietat d'estils que bueno, acabarà sent pues bueno, rumba amb un montón de coses i quedaran poquetes rumba, no? Les clàssiques de sempre, la sandonga, les No estava muerto, quedaran com los clàssicos i serà tot fusió, jo crec.
1: Vas estar, Lady Jarana, al tret de sortida del Rumba Tour Festival d'enguany, no? És important muntar festivals d'aquest tipus?
2: Sí, crec que és important perquè bueno, hem de portar aquest nom a la gent, no? I més aquí a Barcelona, que ve tantes persones de tot el món. Espanya és com que fora es pensa tot el món que és flamenco i paella, no? I després arribes aquí a Barcelona i ningú canta flamenco puro, no? O sigui, en realitat el que cantem aquí és pura rumba, no? O per lo menos és el que jo he viscut. I crec que més enllà de viure entre nosaltres, necessitem portar-ho al món, no? Jo mateix quan vaig anar a Colòmbia, jo feia rumba i la gent pensava que això era flamenco, no? I, a veure, són coses diferents, no? Flamenco és una boleria, ai! Però la rumba és una altra cosa. Llavors, portar aquest nom i portar aquesta jarana, no? a tot el món crec que és necessari perquè després la gent ho demanava, hòstia, jo quiero que me cantes estas rumbas, no? Llavors, crec que és molt important permanèixer amb el nom i mostrar-ho a tothom, sí.
1: Com s'entén a Barranquilla la rumba?
3: Pues la rumba que nosotros escuchamos en Barranquilla es esto, sobre todo Gypsy Kings. O sea, es de verdad muy sí. cliché, pero es sí. la rumba que todo el mundo pide en Barranquilla. No, pero también se escucha mucho Rosario.
1: Claro.
3: Se escucha mucho Rosario, Gypsy Kings y algo de Melendi también.
1: Gypsy Kings de alguna manera han internacionalizado.
3: Sí, lo han internacionalizado.
1: Pero
3: sí
1: que... Como el seu dia en Peret, que amb les Olimpiades de Barcelona que va fer que la rumba es posés arreu del món.
3: Pero sí que es verdad que cuando nosotros tocábamos en Barranquilla había... la gente disfrutaba mucho todas estas canciones y... La rumba y la música flamenca en Barranquilla se escucha sobre todo en las fiestas como de la alta sociedad.
2: Sí.
3: ¿Sabes? Es muy típico, digamos. Bueno, no sé si típico es la palabra, pero a las fiestas de la alta sociedad les encanta mucho hacer paellas
2: al si y poner... Al siagrado rumba. Españoles.
3: Sí, con sí. rumba.
1: Una mica de sangría también, ¿no?
2: Sí, sí, pero total, es que es para una fiesta española.
1: No lo fet,
2: La madre patria, ole, ole.
3: Sí, sí, y por eso pues... También entré yo en este mundo de la música española y la rumba, sobre todo.
1: El projecte de Catalella entrarà a un estudi i gravareu un disc?
3: Bueno.
2: Adelante.
1: Sí, senyor. Això ja?
3: Ya estamos haciendo... Ya tuve justamente la semana pasada la primera reunión para ya entrar. He empezado a grabar una que ya está casi terminada. Y... Sería con la segunda que saldríamos, pero la primera que habla de mí, de mi identidad, de lo que yo soy, de mi cultura, mi tierra y lo que representa para mí todo lo que es Colombia, Barranquilla y mi música folclórica, será la primera en salir, que es la que estamos ya en conversaciones.
2: Claro, es que aquí la cosa es que tenemos el proyecto de Catalella Live Music, que no es lo mateix sí. que Catalella como tal, porque ella sortirá amb el seu nom Catalella, aprofitará, ¿no?, aquesta esencia per fer el seu projecte únic, que és completament de la seva essència de Colòmbia, no? Pues cosetes de la rumba, però Catalella Live Music és el projecte de música en viu, si és... són dues coses completament diferents, i ella sortirà amb el seu projecte propi. He de dir que han sigut 3 anys que la rumba ens ha donat de menjar i la veritat els estem molt agraït a la música perquè sí. vam arribar aquí a Espanya en una situació molt complexa personalment jo també, i ha sigut una forma de sobreviure. I no hem tingut l'oportunitat de fer música amb passió i de gravar el que hem volgut. Ha sigut treballar fins ara, que ja tenim unes altres feines, i ja també és professora de música.
3: Sí, le debemos mucho a la rumba y estamos muy agradecidos con la rumba. Y por eso pues la llevamos con mucho orgullo a los escenarios que se nos presenten y con Rumba Beach Festival, que nos ha abierto las puertas y permitido mostrarlo.
2: Sí, súper agraït.
1: És a dir, tu marxes a Colòmbia, t'enamores d'ella, ella s'enamora de tu, esteu allà vivint, veniu aquí a Espanya, munteu aquest projecte, i aquest projecte s'instal·la definitivament aquí, a Espanya, o el porteu una altra vegada a Colòmbia?
3: Uf, és una pregunta muy difícil. De momento estamos aquí y lo vivimos aquí, y nuestro proyecto, tanto personal como artístico, se tiene proyección a nivel Europa, pero no lo sabemos. La vida es muy larga y los caminos pueden cambiar.
1: Larga o curta, ¿eh?
3: Larga o corta también.
1: Això no sabem mai quan marxem.
3: Sí, sí.
2: Jo crec que quan tornem a Colòmbia anirem amb el grup de Catalella.
1: I amb més seguretat, segurament, no?
2: Sí, amb més seguretat i bueno, és que el que teníem allà a Colòmbia, pues, també eren grups que... Allà a Colòmbia hi ha molta cultura de me hago un grupo para hacer covers y vivir, no? I és que hi ha molta música, no? A qualsevol restaurant hi ha música, llavors qualsevol que sigui músic...
3: Cualquier casa, cualquier calle, siempre hay música. Colòmbia és màgica, o sea, Colòmbia és màgica. Lo único es pues, la seguridad que nos ha hecho venirnos, pero no sabemos.
2: Bueno,
3: si
2: el seu projecte Catalella jo crec que m'agafarà molt allà a Colòmbia.
1: Es nota que estàs enamorat, escolta. Es nota molt.
3: Vámonos.

0: Lady Jarana, Víctor Torres, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a ti, Xavi, per aquest espai.
0: I Cataleya, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
2: A tu.
1: Un plaer.
2: Moltes gràcies.
1: Visca la rumba!

0: La barrera del so. Amb Irene Gasumbilla. A Ràdio 4.
1: Propostes que bateguen amb l'impuls del ritme i també amb la força dels sentiments. La música ens farà més lliures i millors, i és per això, doncs, que cada dissabte a la nit, aquí a la Barrera del So, obrim les

Una pulsió física i magnètica, el virtuosisme de la corda, la llibertat de la carretera, és l'energia encomanada a través de les notes de Los Swinging Calaveras. Passen i vean és el nou i primer disc, elegància, vigor i també el respir d'un lament. Instint en un calidoscopi de swing, una sort de refugi clandestí on la tradició és un bar encès en una nit que es nega a morir. Avui a l'Acústicament, la mena acústica de Los Swinging Calaveras.

0: Alberto Noel, Tolo, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Molt contentes, de que hagis vingut al programa.
1: Igualment, molt contenta que em truquis.
0: A presentar aquest nou treball, perquè, clar, el Tolo, superconegudíssim a l'escena, amb més de 1.000 bolos a l'esquena amb a Contrablues, que jo crec que si dic 1.000 no m'equivoco, deu estar per allà.
1: Por ahí, més de 900 jo penso que en tenim. No els he comptat un a un, però por ahí andarà, sí.
0: I ara, doncs, amb aquest projecte que teníem moltes ganes de veure't al capdavant per veure què faria el Tolo, no? Que ens imaginàvem que potser aniria cap al fingerpicking o alguna cosa així, però teníem curiositat.
1: I hi ha una base important, està tot impregnat de fingerpicking, aquest projecte, no? Que és un estil que a mi m'agrada molt i que toco fa anys. I hi ha, pues, com podeu sentir, hi ha blues, hi ha country, que també m'agrada molt, hi ha flirtejos amb músiques més fronteriza, tipus bolero, hi ha alguns instrumentals també. Bueno, és una mena de crisol barreja, no? És com un viatge de Kentucky a New Orleans, passant com per la cent del Mississippi i com llançant alguns ponts ficticis al sud del continent americà, no? També.
0: Uh-huh. I quin disc ha sortit així, més polièdric, i que a mi m'agrada molt perquè també, a nivell de sensacions, d'emocions, hi ha com aquest vigor que escoltàvem aquest, no? Aquest rock and roll, hi ha la seducció del blues, i també hi ha latent, trobo, un pes bastant del lament, que sí que, òbviament, doncs, va molt a través del bolero, no? Però hi ha com aquesta cosa de... Hi ha un dolor que està allà, no condiciona, però que impregna profunditat també el projecte.
1: Imagino que sí. O sigui, jo ho veig com una mica com un viatge on està el lament, òbviament, està també el holgorio, està com la introspecció, però també està la diversió, no? Uh-huh. És una barreja entre aquestes sensacions, penso, no?
0: I aquesta cosa tan que aconseguiu, que és bastant contemporània en el sentit de la força de l'instant, no? Que està molt viu, és molt, molt immediat el que se sent.
1: Clar, bueno, és un disc que és molt directe, o sigui, el que se sent amb el disc és el que se sentirà després amb el concert, realment. Som tres músics tocant i expressant directament, com és cru, no? És real el que hi ha, és,

0: el que sona és el que... No té com artifici, no té efecte, no té... És realitat. Uh-huh. I bueno, això suposo que li dona un toc fresc, no? Imagino.
1: Uh-huh. I així estaràs compartint escenari, per exemple, amb l'Ivan Kovacevic, al contrabaix, amb l'Anton Jal, a la bateria, dos, bueno, megacracks també de l'escena. Quin trio més maco, no?
0: Dos capos, sí, sí. Bueno, estic molt content que els hagi agradat el projecte i hagin acceptat formar part, perquè som com... Som mis ídolos, damas y caballeros. No, som molt bons, realment.
1: Bueno, hi ha admiració mútua.
0: Bueno, no sé, suposo. Se'ls hauria de preguntar més, però estem contents, crec, tots, i amb ganes de projectar-ho al directe i de que rutlli.
1: Uh-huh. Que, per cert, que si ens estàs escoltant ja en digital, que ja saps doncs, que sempre avancem la publicació del programa el divendres a la tarda en digital, que sàpigues que demà, i a més amb aquestes coses de física quàntica tan meravelloses, perquè mentre estiguem atent a aquesta entrevista... Oh, milagros de la física...
0: Quàntica total.
1: Estareu també al Jamboree, a Barcelona, doncs, per presentar el projecte.
0: Exacte.
1: Què hi veurem en aquest voló?
0: Hi veurem... a tres nois fent rock and roll,
1: bien peinados, country,
0: bien peinados, eso sí,
1: guapísimos,
0: que no falte, ben arregladitos, ben pulidets, ben tutxadets, i veurem el disco sencer, i al voltant d'aquest disco hi hauran temes com dels herois que han inspirat, no, aquest projecte, una mica Meryl Travis, Jerry Reed, Hank Williams, no, aquest tipus de... alguna coseta també més fronteriza, sorpresa, hi haurà. Llavors veurem això, veurem country, veurem blues, veurem lamento, veurem instrumentals, ballarem, farem una mica de tot.
1: I així hi han, per exemple, hi neixen alguns doncs, homenatges, com per exemple, mira, Pacho, si busques aquesta Querido Jerry, que és meravellosa, mira, doncs ja està sonant, mira.

0: Per tocar això, o sigui, quantes hores has de tocar al dia? Tu què fas durant el dia? A part de tocar la guitarra, fas alguna més?
1: Alguna cosa més em dona temps a fer, també, sí. Bueno, és dedicar-hi temps, anys, devoció, dedicació i, bueno... Tècnicament, bueno, sí, té la seva complexitat, òbviament. I va néixer, com el seu nom indica, homenatjant el gran, increïble, fantàstic heroi Jerry Reed i una de les seves virtuts, que era fer aquest tipus de cançons, tipus banjo roll, no? Està inspirat en aquest estil seu, aquesta branca del seu estil que té més.
0: Per què? Per què anar cap a aquest, doncs aquest naixement del fingerpicking? Per què anar cap a aquestes sensibilitats més del country, del western swing? De què et sedueix a tot això?
1: És com, podria dir moltes raons, però al final és perquè me gusta. No, o sigui, al final és algo que t'agrada, que t'arriba, i m'agrada molt tant a nivell estilístic com a nivell tècnic, instrumentalment parlant, no? O sigui, són uns estils que de sobte com expremen molt les possibilitats de la guitarra. Al final, i amb una sola guitarra ja pots fer... pots acompanyar, pots fer sol, es pot fer de tot com una mica junt, no? I a mi aquesta idea em va seduir fa temps amb el tridente mágico que és el Mel Travis, el Cher Atkins i el Jerry Reed. Vaig començar com a explorar, a endinsar-me amb això i és tot un món, al final, no? I és un món que és un llenguatge aplicable amb altres estils, que el trobes amb el blues, que el trobes amb el country, que el trobes amb mogollon de llocs. A la música clàssica hi ha com fingerstyle, també el flamenco. Tot això té fingerstyle perquè el picking té com una tradició concreta, el boom chic aquest, no? I es troba molts llocs, no? Els Apalatxes, el Delta del Mississippi, i arrel de músiques d'arrel vaig començar a entrar-hi i em va agradar i estic voltant per allà.
0: Té aquesta cosa també, penso, com molt impulsiva, o sigui, el ritme frenètic per una banda, o aquesta cosa del swing, que és aquesta síncopa, que no és a l'1 i que et va arrossegant, no? I hi ha una espècie com sempre de moviment, que no sé fins a quin punt trasllada també una certa postura a l'escenari i a la vida, saps? De, venga, rock and roll, pa'lante!
1: Sí, té aquesta tendència, tot i que se li ha de buscar... O sigui, per mi la barreja està entre el palante, rock and roll, però que tingui groove. O sigui, això ha de tenir groove, això s'ha de poder ballar, sí. Això s'ha de poder tenir una mica de contenido per atrás, és el que em vull dir. I a la vida també, s'ha de tenir groove, no? El masquerra que es diu. Doncs és aquesta barreja, no? O sigui, si et passes de palante... es cau i has de donar aquest toque d'agarrar-lo ahí.
0: Ben agarrat. Doncs també estan, per exemple, aquesta també homenatge, en aquest cas a Jerry Reed, amb una revisió amb aquest Alabama Jubilee.

0: Jo m'imagino el Tolo gravant això. Perquè sabies quines vocals anaven a quin lloc o què?
1: Bueno, s'improvisa una mica, però al final és una mica hi-hau, el que es va dient, no? Vas fent això i és el rotllo aquest de la semi. És com poc conegut aquest fenomen. Es diu ifing i això ho feien Jackie Phelps i Mickey Riddle. Fa molt de temps en un programa que es deia hi-hau. I clar, ara amb YouTube es pot recuperar tot això. Hi ha uns megacracks. Jo el vaig veure fa, jo què sé, 10-12 anys. Vaig començar a veure això i em va flipar. I vaig dir, ho he d'aprendre a fer, d'alguna manera. I fin, sí. No hi ha gaire gent que ho faci, no sé per què. Bueno, fantàstic.
0: I estàs a casa teva, diguéssim, tengo que gravar. A ver, el martes hemos quedado para grabar las voces.
1: S'ha de practicar abans, que és bastant curiós, perquè et veus a tu mateix practicant això. I després, tira pa'lante, no? És, vinga, dale rec i vamos pa'allà.
0: Hi ha un control de la semifusa que a mi em flipa amb tots aquests temes i tal, que és que tu has de tenir aquesta... O sigui, poder sentir aquesta divisió tan subdivisió clar, tan marcada dintre del cos, si no és impossible, diu.
1: Clar, vas a semicorxeres tota l'estona, no? És sí. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca
0: Doncs recordeu que estarà aquest dissabte al vespre a la sala Jambori presentant tots aquestes cançons d'aquest nou treball. Passen i vean, que també té aquesta essència com també de los espectáculos, no?, d'antanyo. Per què aquest Passen i vean?
1: Mira, em va agradar com a nom de debut per un projecte d'aquest estil. Pensé, Passen i vean, no?, una mica també... amb la línia del que és la portada, les gràfiques, tot això, penso que està bastant lligat, i és una frase que m'agrada, no es passin i vean ustedes.
0: Uh-huh. De fet, la portada emula com un cinema antic,
1: no? Un cinema antic,
0: no?
1: sí,
0: que també hi ha molt de cine aquí en aquestes cançons.
1: Sí, de fet, hi ha temes que van ser composats originalment fa pràcticament 100 anys o més per cine.
0: Uh-huh. Com quin?
1: Flor de Zalia va ser compost per... a l'època com daurada del cine mexicà, uh-huh, per Manuel Esperón, va ser composada, i no me'n recordo el nom de la pel·lícula on surt originalment, però és una pel·lícula que va començar, o sigui, és una cançó que va originalment es va publicar per una pel·lícula de cinema, no?
0: Uh-huh.
1: I bueno, ja té una mica, no?, aquest rotllo Chinatown, tot això té, no?, el rotllo luces i... no?, com aquestes èpoques d'antanyo, no?
0: Sí. Anem a escoltar Flor de Azalea, coneguda també molt a través de Jorge Negrete, de Xavi Lavargas, i ara també en la veu de l'Alberto Noel.

0: Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo llegue hora serena a tu corazón. Però també aquesta revisió, no? A un punt, deies tu, una mica més calipso, una mica més...
1: Sí, com et dic, ho vaig veure... Vaig tenir la missió d'imaginar aquest tema d'aquesta manera, no? Amb un toque una mica més exòtic, tipo calipso menor, tipo més sinuós, no? Mm. I és un tema que porto escoltant molts anys i vaig pensar, ¿por qué no? No? I estic content, la veritat.
0: És que al final hi ha una cosa que a mi em dóna la sensació que respiren totes aquestes cançons, que és una mica, no sé si és una mica de fum, de pols o de la música, que a mi m'agrada molt la música i els músics que han viscut molts antros, saps? Que han visitat molts subterranis, que igual que l'American Roots, també neix del fang, també neix de tot això, no? El bolero també neix una mica d'això,
1: sí,
0: de lo soterrani, no?
1: Tenen aquests punts comuns de eso, bajos fondos una mica, no? Com dius, lo de los antros, molts cops podríem dir que som antropòlogos, no?
0: Exacte.
1: Pues això, al final, i que no faltin, no? Perquè es coven moltes coses allà i s'aprèn molt, i es genera també poesia, i es genera molta cosa allà. Llavors, sí, totalment tenen punts en comú, no? Tenen... Sí, són diferents tipus de carretera, potser, però tenen característiques similars.
0: Mm-hmm. Jo li deia que me n'alegro que passin aquestes coses com aquest disc, perquè penso que és una sort de refugi clandestí, en el sentit, doncs, que també això, la tradició, és una cosa viva, és un bar encès, deia jo, una nit que no s'acaba, no? És precisament motor i moviment un altre cop, com dèiem abans, per crear coses noves, que estan completament vigents.
1: Penso que sí, que, o sigui, a vegades és controvertit, no?, aquest tema de les tradicions i tot això. A mi m'agrada disfrutar de la tradició, m'agrada, la valoro molt, però penso, com tu dius, que és algo viu, no? I que cal, per mi, la idea tota la vida ha estat una mica de com nutrir-se de la tradició, però ficar-li el teu filtre al final, no? I aviam què surt d'allà, que és la gràcia, penso, no?
0: I al final també parla de la personalitat. O sigui, aquest disc parla de la teva personalitat.
1: Sí, parla de la personalitat i parla també de ser recorregut, perquè és un disc que és com obre una porta i en tanca una altra, també com aquell que diu alhora. No sé si explicar-ho, no sé com explicar-ho, però és tipus, i aquí hi ha contingut nou completament, hi ha idees noves com aquest arranjament, per exemple, del Flor de Azalea, o els temes propis que hi ha, no? Però també hi ha temes que porto tocant molts anys que volia plasmar a dia d'ara, no? O sigui, els discos al final són com una fotografia del moment, no? Tu tens una foto d'aquest moment i ja està, i passaran els anys i quedarà aquesta fotografia. I d'aquí un temps serà diferent, no? I penso que s'ajunten, és com aquest cruce de caminos de músiques que vaig estar tocant durant bastant temps, músiques que començo també a tocar ara, coses noves que es creen, coses antigues que queden allà, i volia plasmar-ho i deixar-ho allà, no? Deixar-ho com... Esto se hizo así, bàsicament.
0: Mm-hmm. Tu ets molt diferent del Tolo del primer disc de Contra Blues?
1: I, home, jo crec que sí. Jo crec que sí. En essència, potser no, però hi ha hagut una evolució molt gran. Van passar molts anys. El primer disc de Contra Blues és del... Penso que és de 2006... 2007 o por ahí... No, 2006 comencem a tocar, el primer disc és del 2008, penso, 2000, por ahí, o sigui, ha passat molt de temps. Curiosament, un dels temes que hi ha en aquest disco està també al primer disc de Contra Blues, que és l'Alabama Jubilee.
0: Mm.
1: I, clar, és una versió completament diferent.
0: Clar, aquí es pot veure la diferència,
1: clar,
0: no?
1: Totalment, i és una formació diferent, no és el mateix tampoc, no? És un quintet a Contra Blues, canta el Jonathan, que ho fa fantàstic, hi ha dues guitarres, és com un altre rotllo, no? En canvi, aquí estem a trios, és un altre concepte, no? Però sí, jo penso que hi ha hagut una evolució i la meva idea és que no pari aquesta evolució, tant musicalment parlant com vitalment, no? Una de les meves maneres de veure la vida, penso.
0: Mhm. Perquè quina és la història del Tolo? O sigui, quan vas començar amb la música?
1: La història és... Aviam. Vaig començar perquè se'm va ficar entre cella i cella el fet de tocar la guitarra, però jo volia tocar una guitarra elèctrica i jo no tenia guitarra elèctrica i tampoc tenia diners per comprar-me una guitarra elèctrica perquè tenia 13 anys, ¿vale? I vaig dir, a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto? I tenia una bicicleta que m'havien regalat, una mountain bike bastant, bastant xula. Llavors jo vaig decidir vendre aquesta bicicleta allà on anava de vacances amb els meus oncles. Vaig arribar l'últim dia de vacances sense la bicicleta, em van dir, niño, ¿y la bicicleta? L'he vendido. Pero tú estás loco, pero no sé qué, para comprarme una guitarra. Pero si lo vas a dejar en dos días. Jo penso que va ser per portar la contrària, que m'hi dedico professionalment des de fa molts anys. Però va començar així, no? I a partir d'aquí, doncs, pues, vaig començar a fer com unes classes al casal del barri i tot això, no? I vas començant a veure que si tu li dones, et respon. I a partir d'aquí ja em vaig ficar una mica més serio i el dia farà 30 anys.
0: Uah!
1: Sí, sí.
0: I com et veus? Com veus aquells inicis?
1: Pues valents, inconscients, amb il·lusió i sense tenir ni idea i amb moltes ganes de tocar i d'aprendre i de conèixer l'instrument no? I amb una idea molt, molt com equivocada del que és realment la música fins que hi arribes i veus que el que tens és vocació i per això t'has de quedar, no?
0: Per què equivocada?
1: O sigui, quan tu veus el Jimmy Page o el Jimi Hendrix amb la guitarra, penses, va, esto es, aquí es rockstar, ¿no? Nada más lejos de la realidad, com aquell que diu, ¿no? I és un món que, al final, lo menys interessant és això, lo més interessant realment és la música i com endinsar-s'hi, com aprendre com compartir-la, com fer que la flama no s'esvaeixi, ¿no? Al final, amb aquest temps que corre, a més... I és el que et dic, quan descobreixes què és la teva vocació i què és el que t'agrada fer, és quan et quedes i quan comencen los por amores a l'arte i tot aquest tipus de coses.
0: Mm-hmm. Sí, perquè no és fàcil tampoc mantenir-se.
1: Clar.
0: Ni mantenir-se en el circuit professional i viure d'això, no?
1: Exacte.
0: Escolta, i aquella primera guitarra encara la tens?
1: Encara la tinc,
0: sí.
1: La tinc.
0: Com és? Quina és?
1: És una guitarra tipus Strato, a la que jo li vaig fer una espècie de custom shopisme amb 15 anys, amb una lija i un martell, i bueno, te pots imaginar. Però bueno, fa poc la vaig portar a ajustar i mira, funciona i sona prou bé, per lo que és.
0: Molt bé, sí. I avui has vingut amb una Gretsch que...
1: Amb una Gretsch,
0: clar,
1: sí,
0: no podia ser una altra manera. O sigui, tot això sona molt Gretsch, el pont Gretsch, o sigui...
1: El Bixby, sí,
0: el Bixby,
1: sí.
0: Evidentment. I de quin any és aquesta guitarra? Perquè també la veig i em respira història.
1: Aquesta guitarra... em penso que és de l'any 63 o 64 i li vaig comprar de segona mà amb el Dani Baraldés, el Patillas.
0: Home.
1: Que és el Kapellmeister de les guitarres vintage.
0: Sí.
1: I li vaig comprar amb ell fa ja uns quants anyets, ja fa igual 10 anys enrere o així por ahí. I té algunes modificacions. Li he canviat algunes peces perquè sigui més funcional, perquè a vegades els instruments vintage és el que tenen, que tenen peces que s'han de restaurar. I estic molt content també com sona. És una guitarra que mola, és guai.
0: Doncs anem a comprovar com sona. Anem a escoltar-te en format reduït el Tolo, l'Alberto Noel, aquí, doncs, solo ante el peligro, per interpretar uns d'aquests temes d'aquest Passen i Vean, que serà el que, de fet, obre el disc, que és aquest Get into the Boom Chick. T'escoltem i després continuem parlant.
1: Vamos allá, con Get into the Boom Chick. Aquí, claro, falta tun, tun, tun, tun, tun, tun, del principio, pero bueno, vamos allá.

0: Com es nota aquí el Bixby, eh? Sí, sí. És Bixby total, això.
1: Cançó característic, sí, sí.
0: Get into the Boom Chick, que em sembla una de les cançons més increïbles de, del disc i que té aquesta cosa. És, com ho podem explicar, com ho podem descriure? Que és aquesta melodia que alhora és festiva, com, com divertida i com elegant a la vegada.
1: T'agraeixo, t'agraeixo. Mira, a mi em sembla... Sí, m'agrada el que em dius. I la idea és, amb aquest tema, una mica la barreja entre el que és un second line, no?, de New Orleans amb el boom chick del picking tradicional típic, no?, més tipo Kentucky. Penso que és una música que... O sigui, una barreja que queda bastant resultona i queda com saltarina, d'alguna manera, no? Mm-hmm. Llavors, li fiques la melodia a sobre i tenim el resultat que tenim, no? Que és això, que és el Get into the Boom Chick, no? I que parla també una mica de... O sigui, Get into the Boom Chick, mete't en el Boom Chick, entra i és... Parla d'això, de si algun cop t'has sentit fotut, aparca un segon, si pot ser, i balla el so del Boom Chick, no? És una mica aquesta idea.
0: Que meravellós, també, la música d'arrel americana, que fa, és molt, fa molta metareferència, no?, sobre, sobre la pròpia música i sobre els efectes de la pròpia música.
1: Clar, no? Sí, sí, sí.
0: I també hi ha molt de... Deies tu saltarina, sí, és que el disc també respira fins i tot humor, no?, també. No sé, em recorda també aquella frase que deia el Hank Williams, precisament, que també és un dels teus referents i també està certament imprès en aquest treball discogràfic. El Hank Williams deia alguna cosa així com no te tomes la vida demasiado en serio porque de todos modos no vas a salir vivo de ella.
1: Sí, sí, sí, total, total. Una mica això, no?
0: Sí, és aquest esperit, no? I no sé si t'acompanya també com dialogues amb tu que portes tanta carretera, com dialogues amb la vida, en aquest sentit d'estar sempre amunt i avall, fora, a la furgo?
1: És part del teu treball, al final t'hi acostumes i és com que quan t'ho treuen, després no saps què fer. Saps? Perquè hi ha una època perquè això també com fluctua, no? Hi ha èpoques que tens més curro i hi ha èpoques que tens menys. I quan hi ha poc, ho trobes a faltar, no? És com necessites aquest moviment, aquest... Hi ha una cosa molt, molt guai de la música, no?, que és que al final acabes arribant a llocs que mai hi aniries molts cops, no? O sigui, llocs que no són turístics, llocs que com molt arrelats a puestos, no? O sigui, hi ha... Que dius, he conegut puestos, gent, situacions que potser mai hagués conegut si no hagués estat per la música, i això és molt maco, això és molt guai.
0: És una vida...
1: A la carretera passa.
0: Sí, totalment. Mm. És una vida molt intensa en aquest sentit.
1: Sí, sí.
0: És com allò que deia també Keith Richards, no? Ell en el seu cas perquè no ha dormit, però que ha viscut com tres vides d'una persona normal, de la quantitat de coses que ha viscut. I la música realment et permet això, estar en llocs molt diversos, veure coses molt...
1: Total. I de fet, hi ha dies que estàs divendres a jo què sé, a 700 quilòmetres a no sé on, dissabte de sobte tornes a estar com a prop de casa, després diumenge tornes a marxar, però bueno, és com... És alocado, és el que té. Però bueno, a mi m'agrada. Ja et dic, part del treball i t'hi acostumes i no t'hi desacostumes, saps el que vull dir? O sigui, sí, vols fer.
0: Després, quan estàs a casa, si hi ha alguna època que no tens feina, ho trobes a faltar.
1: Clar, és per això que he de sortir als bars.
0: Hay bastante de bar también en el disco, ¿eh?
1: I tant, sí, sí.
0: Se respira también, sí. Escolteu, com ho dèiem, el Jamboree, per cert, que on ha estat gravat el disc?
1: El disc el vam gravar a Medusa, aquí a Barcelona, que és un estudi molt guai i bastant conegut també. El va gravar el Roger Rodés i la mescla l'he fet jo, la producció la vaig fer jo també, i va estar allà gravat a Medusa, que té una sala molt guai i unes prestacions molt xules, també.
0: Què tal mesclar el propi disco? Perquè a vegades...
1: És curiós, és curiós. Sí. És curiós, però tenia ganes de fer-ho, no? I bueno, al final t'has de... O sigui, has de veure-ho com el que és fora de... Com si tu no haguessis tocat, al final. O sigui, has de veure el que està passant allà. Tu coneixes molt bé, perquè ho has ideat d'alguna manera i saps, tens l'avantatge de ser el que vull, però has de com fer un pas enrere una miqueta per poder veure amb perspectiva, no? Perquè si no pot ser una mica estressant a vegades inclús, no? Però, bueno, bona experiència, penso, i content amb el resultat final, o sigui que tot bé.
0: Perquè quin ha estat el procés? Normalment són temes que has començat tu a casa teva, i aleshores després els has posat en comú amb l'Anton i l'Ivan.
1: Clar, jo vaig fer... O sigui, el procés és... Volia tirar això endavant. I jo em conec. I si... I soc una persona que soc bastant perfeccionista, llavors... Si jo penso que primer de tenir el material i després buscar la data, encara no estaríem aquí ara. Encara no tindria la data del disco. Llavors, vaig dir, primer de tot, estudi. Escolta, Roger, quan puc anar? Vale, tants dies no sé què, vale, ok. I tenia, jo que sé, com 3 mesos de marge. I vaig dir, vale, què tengo? Una idea feliz. I poc més. I vaig dir, vale, pues fica't a composar temes, parla amb l'Ivan i amb l'Anton, i abans vaig agafar com el pack de repertori que és el disco, els hi vaig passar i vaig dir, chicos, vamos a gravar esto, ¿vale? Vale, vale. Vam fer un parell d'assajos i pa dentro.
0: O sigui que sota pressió, si no, res.
1: Si és que si no, no em funciona, perquè jo em vaig penjant, no, bueno, sí, un tema mal, va, no, anem a fer... No, mira, és que aquest, mira, ja, el compàs 4, no, és que hem de... No, i llavors jo em conec, i seria així. Llavors va ser data, quan em queda, tal, vale, ara espavila't i ara amb tot el màxim que arribis, cap allà.
0: I el que dèiem abans, potser també fora micro, de la falta de decisió.
1: Clar, clar, clar.
0: Ha d'estar per aquell dia, ja, o sigui, la decisió l'has de prendre.
1: Sí, sí, per això.
0: No prendre la decisió també és prendre una decisió, no?
1: Clar, clar, però el que necessitava era tirar el projecte endavant. Mm. I si no ho hagués fet així, no ho hagués tirat endavant encara. O sigui, encara estaria donant voltes i pensant i fent temes i més temes i descartant coses, i vaig dir, no. Data... i pa'lante.
0: Quants temes més tens? O sigui, tens més material?
1: Top secret.
0: Yes,
1: this is top secret.
0: Titular.
1: No, de moment, llançant això, i idees unes quantes, però saps aquestes idees peregrines que tens per ahí perdudes, sí que quan dius, vale, època de composició, tira de catàlogo, què tens? Del dia aquell sortint del bar de no sé on, que se't va acudir i vas gravar el mòbil no sé quant, aviam, això funciona. Ah, vale, hòstia, sí, pues mira, aquí hi ha algú, no? Ah, mira, no, aquí no, aquí tal, a veure. I comences i dius, aviam, de què vull parlar ara? No? I, uh-huh. I tires cap endavant.
0: Aquests àudios estan bé, perquè a mi a vegades m'ha passat de gravar un àudio i dir, i a més que sigui la nit potser, i que no, a millor estàs a casa amb més gent i gravar com molt fluixet, i el dia següent sí. Escoltar i dir, però què és això?
1: Sí.
0: Que desastre.
1: Hi ha de tot, hi ha el escoltar-ho i dir, oh no, i passa, next, i hi ha l'escoltar-ho i dir, aquí tenim
0: aquí algo.
1: Sí. Sí.
0: És maca aquesta sensació, no? Aquí hi ha algo.
1: Sí. Aquí tenemos algo, doncs vinga, va, anem a començar a desenvolupar-ho.
0: I així vas desenvolupar, i també vas desenvolupar, per exemple, doncs, aquesta revisió del Merle Travis, que és aquest Nine Pound Hammer.
1: Nine Pound Hammer, un clàssic de Merle Travis.
0: Què suposa aquest tema per tu?
1: Bueno, suposa l'apropament al llenguatge com més tradicional de Kentucky, no? El picking d'allà de... El que va com... El thumb picking del Travis picking, una mica, no? I és com el... Suposa això, i suposa també una mena de connexió, perquè o sigui, jo, les meves arrels estan a la part materna, està a Puerto Llano, Ciudad Real, on hi havia unes mines de carbó que treballava el meu avi. Va morir molt jove, va morir més jove que del que sóc jo ara. I era un treballador de la mina, i aquestes cançons que fa Merle Travis parlen, en un altre lloc del món, d'històries similars, de miners, de gent que treballa a les mines de Kentucky, de lo dur que és, i això d'alguna manera em va fer també com lligam, o sigui, em va ressonar d'alguna manera amb algú, no? Tot el tema de les mines, el tema del finger picking, el tema del Kentucky picking, i és un tema que volia gravar també, per aquests motius, sí.
0: Doncs és un tema que parla del tolo, i de quina manera l'escoltem. Això es diu Nine Pound Hammer, el set és tot teu.

0: Yeah.
1: I'm just a poor boy down in the Tennessee, però a vegades el Tennessee pot parlar també de nosaltres, i és que aquestes cançons com aquesta doncs imprimeixen estil, és aquest instint, aquest calidoscopi de músiques, de sensibilitats, d'històries, i de històries de la vida real, com la història de l'Alberto, no? En aquest cas del seu avi, que se llamava como tú, es deia como tú.
0: Alberto, sí, Alberto Calvillo es deia. I ell pues, va morir molt jove, amb 41 anys, penso, arrel d'una enfermedad pulmonar que va controlar la mina, clar.
1: Mm-hmm, treballant, sí. Què pensaria ara, no? Que és fort, o sigui, la vida és molt boja. És... Ara, després de no sé quants anys després, no? Resulta que hi ha una cançó inspirada a Tennessee, sí. Que parla d'ell.
0: Sí. Total, total. Bueno, unes quantes. El Mel Travis va fer unes quantes d'aquestes des del seu primer disco, el Folk Songs from the Hills, no? Mm-hmm. Que és tot acústic. Va fer unes quantes, no? Dark as a Dungeon, aquesta del Nine Pound Hammer, 16 Tones, no? Són temes que tots parlen com de les mines, del treball, de tot això, no? I de lo dur que és.
1: Sempre hi ha hagut, doncs, estretament lligat a aquest tipus de músiques, també tota aquesta consciència de classe, totes aquestes músiques lligades a feinejar, no? Músiques que fins i tot rítmicament a vegades doncs, es composaven com eren aquestes feines. Alberto, és un plaer de tenir-te avui aquí, de gaudir del teu fingerpicking i de la teva guitarra fantàstica. Aquesta tarda estaràs a Jamboree, si ens estàs escoltant, en digital, demà, dissabte, a la nit. I si estan escoltant en directe, dissabte a la nit, doncs ara mateix estàs al Jamboree. Aneu corrents cap al Jamboree. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui i ens retrobem als escenaris.
0: Moltes gràcies a tu.

El Gran Silencio, però no El Silenci d'Estils, perquè estilísticament realment és tota una meravella. Doncs hi ha rumba, hi ha salsa, hi ha bolero, hi ha bachata, hi ha flamenco, blues, paso doble, polka o també el folklore de New Orleans. Tot això condensat en aquestes 10 cançons que conviuen, doncs, a vegades entre la guitarra flamenca, l'americana i també la llatina, i sempre també amb una bona dosi d'humor.

La guitarra i el smoking tenen que volver i d'aquesta manera doncs, també retorna aquesta proposta que situa les guitarres al davant de tot. Són los buenos valedores. Siento

sempre defensant bandes doncs, que trepitgen escenaris, que trepitgen escenaris d'arreu, locals d'arreu, fins i tot baixos fons si cal. Avui ho hem comprovat també a través d'aquestes dues formacions. Nosaltres hi tornarem demà al punt horari de les 11 de la nit, aquí a la Barrera del So, a Ràdio 4. Y aunque un día fue perfecto.